0: treballat a Ràdio Joventut, Ràdio Cadena, Ona Catalana i Gol Televisión, i ha col·laborat amb RAC1, Televisió Espanyola Catalunya i el diari Avui. Actualment dirigeix una consultoria de comunicació i productora audiovisual i és professor de periodisme i comunicació a la Universitat Pompeu Fabra i a les universitats de Vic i Girona. Déu va compartir micròfon amb Joaquim Maria Puyal, qui el 5 de setembre de 1976 va fer la primera transmissió radiofònica d'un partit de futbol en català. Aquell dia, a Ràdio Barcelona, començava una nova manera d'explicar i viure el Barça, que va contribuir decisivament a normalitzar la llengua, 7 anys abans del naixement de Catalunya Ràdio, on Puyal va continuar la seva tasca. El llibre del nostre convidat, El factor Puyal, reivindica el llegat d'un periodista que va renovar la manera de narrar el futbol i que va convertir les transmissions del Barça en un gran fenomen cultural.
1: Doncs aquí els tenim, el Josep Maria Déu i el llibre, aquest factor Puyal, la veu del Barça durant 50 anys. Josep Maria, què tal? Bona tarda.
2: Hola, Marga, què tal?
1: Quin plaer tenir-te aquí.
2: Igualment, estic tan content que ens retrobem en un estudi de ràdio, cosa
1: sí,
2: que no havia passat els últims anys.
1: Feia molts anys, però sí que és veritat que vam treballar plegats durant una curta etapa, podríem dir-ho així, però intensa.
2: Diria que l'audiència, perquè entengui la nostra complicitat, ha de saber que fa molts anys, efectivament, vam compartir estudi, vam compartir micròfon,
1: i des d'aleshores,
2: algun altre viatge, per cobrir algun esdeveniment.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I des d'aleshores, fa
1: molts anys,
2: fa dècades, ens uneix una bona amistat.
1: I
2: estic molt
1: sí.
2: content d'estar aquí amb tu, al teu programa.
1: Doncs jo també molt contenta que vinguis, tot i que sigui per parlar de la competència. Quan parlem de la competència.
2: Podem parlar del que tu vulguis. Sí,
1: ara
2: sí.
1: No parlem del llibre. Sí, parlem del llibre.
2: Del
1: parlem
2: que tu vulguis. Llibre.
1: Podríem parlar de moltíssimes coses amb el Josep Maria Déu, un home que ens uneixen més coses, no? Com, per exemple, que vens de pare, i jo vinc de pare, també, de
2: sí,
1: pare radiofònic,
2: sí, sí, sí.
1: A pare, a fill radiofònic.
2: Sí,
1: no?
2: Aquesta és una història molt bonica, eh?
1: Sí.
2: Jo quan hi penso, ostres... Avui en dia que hi ha alguns valors que estan en discussió...
1: Una mica en qüestió, no?
2: Això mateix. N'hi ha un que és el de la vocació que algunes persones la tenen, no?
1: Sí.
2: I nosaltres, potser perquè ho vam viure a casa,
1: sí,
2: tu amb el teu pare, en Joan
1: sí, sí.
2: Lluc, i jo amb el meu pare, en Josep Déu... Aquesta vocació, clar, l'hem tinguda, no?
1: I
2: jo, el dia de la presentació del llibre, em vaig atrevir a dir, i ara ho repetiré, jo quan era petit no volia ser futbolista. M'agradava jugar a futbol, però no volia ser futbolista.
1: Ja.
2: Jo volia treballar a la ràdio.
1: Sí, jo també.
2: Clar, clar. I això és vocació. Això és vocació.
1: Sí, sí, sí.
2: Llavors, sobretot pensant en la gent jove... Quan parlem, escolta, tu què vols ser quan siguis gran? Hi ha gent que diu, jo vull ser, no sé, mestre, pilot,
1: advocat,
2: o influencer.
1: Ara sí, ara sí.
2: El que vulguis. Però si tens vocació, ostres, jo crec que tens molt de terreny guanyat.
1: Clar, nosaltres ho vam mamar, segurament ho portem una mica a l'ADN, però segur que tu et passava, com m'havia passat a mi, que havies acompanyat el teu pare en alguns actes o en algun... No, que l'havies vist treballar
2: clar,
1: en
2: clar.
1: viu i en directe,
2: clar,
1: que havies
2: clar.
1: Passejat per la ràdio, jo en aquest cas pel passeig de Gràcia número 1 de Barcelona des de ben petita.
2: Sí, és que aquesta és una experiència extraordinària. És a dir, en el cas del meu pare, treballava a Ràdio Joventut.
1: A Ràdio Joventut. D'on va sortir el meu, perquè el meu va sortir de l'escola de Ràdio Joventut.
2: Correcte.
1: El que passa és que de ben jove va ser a Ràdio Nacional.
2: Correcte. Ràdio Joventut, que és una emissora que ja no existeix.
1: Ja no existeix.
2: A Barcelona.
1: Que es va fusionar amb la nostra.
2: Exactament. Barcelona estava ubicada a la Via Augusta número 17.
1: I tant.
2: Llavors, el meu pare treballava per Ràdio Joventut, on feia un programa d'esports al migdia, entre altres coses. Jo no el podia escoltar mai perquè a aquella hora jo era a l'escola.
1: Perquè estaves al col·le, clar.
2: I els caps de setmana treballava per Ràdio Centro de Madrid, que era una emissora que hi havia a Madrid.
1: A Madrid.
2: I es dedicava a transmetre partits de futbol del Madrid o de l'Atlètic de Madrid a camp contrari, és a dir, ni al Bernabéu ni al Calderón.
1: No.
2: Anava a no sé on.
1: A Sevilla, a Fos.
2: Sí, per tant, cada cap de setmana el meu pare marxava.
1: Estava fora.
2: Amb la diferència que els viatges en aquella època no eren com ara, que hi ha ponts aèris...
1: Clar, que vas molt ràpid.
2: Sí. Clar, era marxar el cap de setmana i no veure cap
1: de setmana.
2: Cap. Fins que un dia em va dir, per Reis, aquest any el teu regal de Reis serà anar a Bilbao.
1: Que guai.
2: Sí, perquè haig de fer un partit entre l'Atlètic Club de Bilbao i l'Atlètic de Madrid. I, sí, primer viatge en avió. No havia anat mai en avió,
1: mai.

0: em va fer una il·lusió, imagina't. I abans del partit vam anar a l'hotel de l'Atlètic de Madrid.
1: I vas veure els jugadors.
0: I vaig veure els jugadors. Clar. En aquella època els jugadors eren, diguem-ne, estrelles a l'abast. No com ara, que no t'hi pots ni apropar, és que no pots entrar a l'hotel.
1: Res a veure, absolutament res a veure. Tots nosaltres hem viscut moments, fins i tot aquí amb el Barça, d'anar als entrenaments, de saludar-los, de parlar amb ells, i ara és impossible. Sí, és un altre món.
0: Clar, un cop a l'hotel, allò que pots veure que són allà al vestíbul, un prenent cafè, l'altre llegint el diari... I jo veia els futbolistes. Però a mi allò, t'has de dir, Marga, no em va emocionar especialment.
1: No? I què et va emocionar?
0: Em va emocionar quan a la tarda vam anar al camp, el meu pare, a la cabina, va començar a transmetre el partit.
1: A fer la narració.
0: Correcte. Jo era allà al costat.
1: I això et va encantar.
0: Oh, clar, perquè jo veia que el que ell explicava és el que realment passava.
1: El que estava passant,
0: A més a més, el meu pare, igual que el teu, el teu pare, en Joan Lluc, tenia una veu extraordinària.
1: Sí, una veu radiofònica de l'època, d'aquelles de Ràdio Nacional. Sí, una veu fantàstica.
0: El meu pare també.
1: També
0: tenia una veu. Perquè en aquella època, a diferència del que passa ara, la veu era una condició per treballar a la ràdio.
1: Clar. És que aleshores hi havia locutors.
0: Això mateix.
1: La figura del locutor s'ha perdut. I aleshores, doncs, sí, és cert que el locutor havia de tenir una veu, una dicció i una forma de parlar molt, molt, molt bona, no?
0: Sí.
1: Ara, bé, s'ha juntat el periodisme, el que és el redactor amb el locutor, i bé, és una altra època. És una altra època.
0: Sí. Però en aquella època, diguem-ne que les condicions eren concretes.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, molt concretes.
0: I ostres, jo escoltar aquella veu, que era la meu pare, explicant el que jo estava veient al camp, perquè era al seu costat, i pensava, ostres, és que està dient exactament el que passa. I li sortien tantes paraules, i ho feia amb un to, amb un ritme...
1: Sense callar, eh?
0: Sense callar.
1: No calles mai,
0: I a més a més, amb una altra condició. Nosaltres a casa sempre hem parlat en català. I ell, el meu pare...
1: Les feia en castellà, clar, perquè era el Madrid i l'Atlético de Madrid.
0: Clar, i les feia per Madrid.
1: Per Madrid,
0: clar. I jo sentia el meu pare parlar castellà.
1: I et semblava estrany.
0: I em semblava, segons com, un altre senyor.
1: Sí, com si estigués actuant.
0: Sí, o sigui, com si fes això mateix, com si fes una actuació.
1: Un actor.
0: A mi allò em va fascinar. I al cap dels anys... jo vaig tenir l'oportunitat també de transmetre partits de futbol durant molt de temps.
1: Tu has fet molts partits de futbol.
0: Sí, sí. Cada vegada que vaig anar a Sant Mamés, cada vegada sentia la veu del meu pare.
1: La veu del teu pare.
0: La sentia. Jo això ho explico al llibre.
1: Ho expliques al llibre.
0: Sí, ho explico al llibre. I ara que m'hi has fet pensar, no me n'he pogut estar.
1: Molt bé. És que, clar, venim d'on venim. Ara que parles del llibre, abans, escoltem música.

0: Floyd. És el primer tema que ens ha demanat el Josep Maria Déu, que aquí ens encanta que els convidats i convidades ens posin la seva música. I clar, t'haig de preguntar per què, o si això té alguna relació amb la teva carrera o no, o amb aquest llibre que avui ens has portat.
1: Pink Floyd té relació amb el llibre El factor Puyol.
0: Sí?
1: Sí.
0: Per què?
1: Perquè jo vaig descobrir Pink Floyd relativament tard. Vull dir que en el moment en què Pink Floyd eren molt coneguts, jo no els escoltava.
0: No els escoltaves.
1: No, no. I els vaig descobrir anys més tard. I mentre escrivia el llibre, escoltava Pink Floyd.
0: Sí?
1: Sí.
0: O sigui, t'inspirava Pink Floyd?
1: Hi havia dies que escrivia sense banda sonora.
0: Sense banda sonora.
1: I hi havia dies que escrivia amb banda sonora. I ara estem escoltant un fragment que potser és una mica, com ho diríem això, una mica...
0: Més canyero. O no? No tant.
1: És una mica repetitiu, tota l'estona...
0: Sí, repetitiu, tota l'estona igual. Sí,
1: sí. Però hi ha alguns fragments que són molt melòdics, home, no diré que és música zen, però són molt tranquils, i a mi m'agrada aquest tipus de música. O sigui, no em posis rock dur, perquè no.
0: No, amb això també no. Estem d'acord. Sí.
1: Sí, ha de ser una cosa que et quedi allà de fons i que no faci gaire la guitza. I per mi Pink Floyd té coses d'aquestes. I jo em posava Pink Floyd i anava avançant amb El factor Puyol, el llibre que vaig presentar la setmana passada.
0: La setmana passada el va presentar. Sí.

0: 50 anys del futbol en català, que va començar a Ràdio Barcelona i va seguir a Catalunya Ràdio. És curiós perquè, explicàvem, va ser el 1976, aquell any va néixer Ràdio 4, enguany està també d'aniversari, 50 anys de Ràdio 4, però va ser una mica abans, perquè Ràdio 4 va néixer el 13 de desembre. Per tant, estem de celebracions.
1: Correcte, hem de felicitar Ràdio 4, evidentment,
0: Clar que sí, a Ràdio 4 on tu també vas tenir oportunitat de treballar. Per què vas fer el Factor Puyal? Ja sé, tu vas treballar en Puyal, tu vas ser membre de les transmissions mítiques d'en Joaquim Maria Puyal, però per què vas fer el llibre?
1: Doncs, quan la Covid, la gent feia pa, o feia, què sé jo...
0: Sí, no, pintava...
1: Pintava,
0: la meva mare pintava mandales.
1: Veus?
0: Però moltes, va fer una exposició, pràcticament.
1: I les tens a casa encara?
0: Les té guardades.
1: Veus?
0: Sí, la meva mare és gran. I estava sola.
1: Sí, sí.
0: I
1: s'entretenia.
0: S'entretenia. Sí, sí, sí, però molt, És curiós.
1: Doncs jo en aquella època vaig pensar, i si fas una tesi doctoral?
0: Veus? No se t'havia acudit abans o què?
1: No. Jo amb això he fet una mica la carrera a la inversa, Jo primer he fet la pràctica i després la teoria.
0: I després la teoria.
1: I vaig pensar, i si fas una tesi doctoral? I m'ho vaig estar pensant molt de temps, perquè em deien, fer una tesi doctoral és una cosa molt absorbent, necessitaràs molt de temps, hauràs de tancar-te a la biblioteca, buscar informació, escriure...
0: Investigar molt.
1: A més a més, hauràs de complir amb una sèrie de condicions. Em van explicar metafòricament. És com si agafes un tren i hauràs d'anar parant a unes quantes estacions.
0: A totes les estacions,
1: sí,
0: no?
1: Ara en aquesta
0: tren tramvia.
1: Sí, en aquesta estació et demanaran que facis una primera presentació de no sé què. Ara, al cap d'un temps, segona estació. Ara aquí has de mostrar no sé què. I és una cosa realment molt absorbent. Quan acabes, molt gratificant. Ja. Però mentre estàs de viatge, sues la cansalada.
0: Sí.
1: Així que vaig presentar la meva candidatura a la Universitat Pompeu Fabra, i me la van acceptar. D'acord, ja m'havien acceptat per fer una tesi que jo la volia vincular a la ràdio, però encara no tenies
0: clar com.
1: Tenia alguns dubtes. I un dia me'n vaig anar a caminar amb en Puyal per la muntanya.
0: Perquè sou amics.
1: Sí.
0: Ell està una mica desaparegut de la vida pública.
1: Si vols, després en parlarem d'això.
0: Sí, sí.
1: Tu manes, Però jo faré el que tu em diguis.
0: No,
1: com que m'has dit que t'expliqui...
0: Saps una cosa, Jordi Maria? No mano jo. Saps qui mana?
1: Qui mana?
0: El temps.
1: Ah, doncs aniré més ràpid.
0: Sí,
1: vull dir, ho faré
0: com el
1: més,
0: tren.
1: Sí, ho faré més curt. Quan em van acceptar per fer una tesi doctoral a la universitat, vaig anar un dia a caminar
0: amb en
1: Puyal, sí. Que és una cosa que fem de tant en tant.
0: Ho feu de tant en tant. Camineu per la muntanya o per...
1: Sí.
0: Si esteu en forma.
1: Sí. És que per la ciutat tens el risc que t'atropelli
0: una bicicleta,
1: un patinet. Sí, no, a la muntanya.
0: A la muntanya.
1: És una cosa que jo recomano, Pots parlar...
0: Sí, jo també ho he fet.
1: Sí. Doncs un dia anirem a caminar.
0: Molt bé, quan vulguis.
1: I allà, caminant per la muntanya, jo vaig dir, escolta, he pensat fer una tesi doctoral. I vam estar parlant sobre això, i ell em va dir, hauràs de definir l'objecte d'estudi.
0: Clar.
1: Sí, ja ho sé, però tinc alguns dubtes. En fi, com que ara no tinc gaire temps, vaig convertir en Puyal en l'objecte.
0: O sigui, però et va venir la idea estant caminant amb ell? O ja l'havies pensat?
1: No. O sigui, jo volia fer una cosa vinculada a la ràdio.
0: Vinculada a la ràdio, però llavors, vinculada amb Puyal?
1: Sí. Tenia alguns dubtes.
0: Tenies dubtes.
1: Perquè volia comparar les transmissions que feia en Puyal amb les que es fan ara, els digitals, els influencers... Tenia una mica de...
0: Un batibarrull de coses a la ment.
1: Sí. Tenia la Macedònia per fer. Ja. Tenia allà les fruites, però no sabia quina havia d'agafar. I ell em va ajudar una mica a orientar-me, perquè em va dir, has de decidir quin és l'objecte d'estudi.
0: Clar. Perquè a més ha de ser un objecte concret.
1: Fixa-t'hi que hem convertit a Puyal en un objecte.
0: Ja veus.
1: De manera que vaig decidir fer un estudi sobre la influència de les retransmissions de Puyal a l'àmbit de les retransmissions a Catalunya, retransmissions audiovisuals, perquè el punt de partida, la tesi, és la manera de fer d'en Puyal ha estat una influència. I la prova està en que tu escoltes retransmissions esportives o, per exemple, de castells...
0: Sí.
1: I segueixen el model.
0: Sí, que és cert. Sí, perquè els castells els fan com un partit de futbol,
1: Exactament igual.
0: És molt curiós, sí.
1: I a més, si en lloc d'escoltar la ràdio mires la tele, el mateix, perquè la tele es fan cada vegada més...
0: Tipus ràdio. Abans com eren a la tele, gairebé deien unes paraules, callaven, Hi havia un silenci, i ara no, i ara no deixen de parlar com si fos de ràdio, sí. Com si no estiguessin veient el partit.
1: Això mateix. Mm-hmm. Llavors, quan vaig fer el meu estudi, vaig presentar la tesi, la vaig defensar, molt bé, doncs ja ets doctor, mm-hmm. Genial.
0: Ara li hem de dir doctor, eh?
1: Sí, però jo no puc fer receptes, eh?
0: No, jo que pensava que... doctor res, doctor, doctor en comunicació.
1: Doctor en comunicació, sí, ara. Sí, que és un títol que, en fi...
0: Que t'agrada.
1: Bueno, home, després de l'esforç, dius,
0: clar,
1: home...
0: que te l'has guanyat.
1: Escolta'm, això ja ho hem aconseguit.
0: Sí, però no estava previst fer un llibre.
1: No, jo volia fer la meva tesi, volia doctorar, i això ho vaig aconseguir. Ja quan vaig acabar vaig dir vacances.
0: Vacances.
1: I quan va passar un temps de vacances, vaig pensar, i si ho converteixes en un llibre? Uh-huh. I això és el que ara he fet. Treure la part de la tesi més acadèmica uh-huh. Per convertir-ho en un llibre... per tots els públics. Aquest és un llibre per la gent del Barça, per la gent de la ràdio, per la gent d'en Puyal, per la gent del periodisme, per la gent d'una generació... una mica per tots els públics.
0: Per tots els públics, sí. Sí, tantíssima sí. Gent que ha escoltat les transmissions d'en Puyal. I li vas dir a ell que faries el llibre.
1: Li vaig dir que faria.
0: I què va dir?
1: Doncs quan va presentar-se el llibre, és que ara estic pensant quin dia va ser, el 2 de setembre, quan es va presentar el llibre, uns dies abans, la vaig anar a veure i li vaig portar. Dic, mira, sí. Ja tinc el llibre a les mans, sí. Ja està fet, i demà surt a la venda i estarà a les botigues i les llibreries, no sé què. I em va dir, molt bé, diu, jo ara me'n vaig de viatge. Se'n va anar de viatge, que és una cosa que fa regularment,
0: però
1: viatjar.
0: Però es va portar el llibre o no?
1: I es va endur el llibre.
0: Ah, es va endur el llibre.
1: Es va endur el llibre.
0: I l'ha llegit?
1: Quan torni de viatge ho sabrem.
0: Ja li preguntaràs.
1: Quan torni de viatge ho sabrem. Viatjar és una cosa que ha fet molt sovint...
0: Des que va deixar
1: en Puyal.
0: Bé, sí. Llavors també ho feia perquè viatjava per
1: sí,
0: fer els partits.
1: Sí, li agrada molt viatjar. Sí. Fa poc se'n va anar a l'Àfrica un mes i mig.
0: Ah, molt bé.
1: Sí.
0: Aventurer.
1: Sí. Uh-huh. Jo diria aventurer, curiós... Saps?
0: Ja.
1: Curiós.
0: Amb ganes de conèixer món i de conèixer altres cultures sí. I de fer altres coses. Escolta, com que tenim poc temps, que ja ho saps que a la ràdio el temps és limitat, sí. Què en destacaries o quina cosa vols explicar més d'aquest llibre per la gent digui, ai, doncs el vull comprar, el vull llegir o no? Explica'ls.
1: Unes quantes coses, eh?
0: Vinga, unes quantes coses.
1: Per exemple, hi haurà moltes persones que quan llegeixin un apartat del llibre recordaran moments, que en diem al llibre, moments memorables.
0: Sí.
1: Per tant, aquella persona que un dia va escoltar l'Urruti t'estimo, quan
0: per aquí
1: s'ho trobi, dirà, jo aquell dia feia no sé què.
0: Uh-huh.
1: O més propers. Aquelles persones que recordin l'Encara Messi diran, sí, jo aquell dia feia no sé què. Saps? Uh-huh. I per tant, jo crec que trobaran un vincle amb la seva història pròpia.
0: Uh-huh.
1: És un llibre que recupera moments que jo diria que formen part de la memòria col·lectiva. Tothom sap on era en moments puntuals quan han passat coses extraordinàries. No?
0: Uh-huh. Perquè el Barça té aquest poder i perquè aquestes transmissions de que va fer en Puyal doncs, tenen aquest poder.
1: Sí, és veritat que han quedat destacades algunes frases, algunes expressions, aquestes que hem dit, l'Urruti t'estimo, l'Encara Messi, el Pizzi sos macanudo, o el que tu vulguis, però és de dir que això és una manera de reduir molt l'obra, saps? Perquè l'obra es fa paraula a paraula. Si em deixes fer una analogia, diria, és com parlar de la catedral i assenyalar només una finestra, perquè és molt maca, o el pany de la porta de la catedral.
0: Clar, ja, és clar, moltes més coses.
1: Clar, una piràmide.
0: I aleshores, si haguessis de definir Joaquim Maria Puyal, com ho faries?
1: Doncs, home, parlaria des del punt de vista professional.
0: Professional, sí, parlem del punt
1: sí,
0: de vista professional.
1: Parlaria d'un home innovador, rigorós, i compromès amb l'audiència. Perquè la idea de servir l'audiència és una cosa que sempre les persones que hem treballat amb ell ens ha ficat al cap. Fem les coses per l'audiència.
0: Sempre pensant en l'audiència.
1: Si no, no té sentit.
0: Clar, perquè a la ràdio no veiem a l'audiència, però hi és, no?
1: Sí.
0: Esperem.
1: Sí, és a dir, si perdem de vista que nosaltres servim a l'audiència, quin sentit té la nostra feina?
0: No té cap sentit.
1: No té cap.
0: No.
1: Doncs això jo crec que en tres paraules seria el que definiria en Puyal com a professional. Innovador, rigorós, compromès amb l'audiència.
0: Compromès amb l'audiència. Una persona exigent amb el seu equip.
1: Diria, exigent amb si mateix?
0: Amb si mateix,
1: amb
0: per
1: si
0: començar,
1: mateix?
0: Que això és important.
1: Sí. Exigent amb si mateix, exigent amb l'equip, Perquè no pot ser de cap més manera. Uh-huh. És que si no som exigents com a professionals en la nostra activitat, no la farem bé.
0: Clar, clar. Està clar.
1: Clar, imagina't el senyor o la senyora que pilota un avió, uh-huh. o el senyor o la senyora que condueix un autobús, per dir alguna cosa, no?
0: Ha de ser molt autoexigent amb seva professió.
1: Oh, clar.
0: Doncs tot això ho trobareu al Factor Puyal. Fa pocs dies que està a la venda, pocs dies que es va presentar, però crec que està tenint una acollida. Per escolta, et sento i et veig per tot arreu, Josep
1: Maria. Estem molt contents perquè el llibre ha coincidit amb la celebració dels 50 anys de les uh-huh. transmissions en català. D'alguna manera el llibre també vol fer un homenatge i vol ser, diguem-ne, una referència uh-huh. per tenir el llegat present, no? I com que tot plegat ha coincidit i ha anat molt bé, aquests dies ens trobem entre els companys i jo estic molt content i molt agraït i en general el llibre està tenint molt bona acollida. Per tant, uh-huh. si hi ha algú que ens està escoltant ara i té interès, potser li diria que no trigui a anar
0: afanya't,
1: a buscar...
0: Afanya't, que s'acaben.
1: Sí, que s'acaben.
0: Que ens els treuen de les mans.
1: Ens els treuen de les mans. El Factor Puyal, l'editorial Pòrtic.
0: Ah, Josep Maria, adeu.
1: Ara t'he posat aquí una falca, que mira...
0: No, està bé.
1: Com deia que he vingut aquí a parlar del meu llibre.
0: Has vingut a parlar del teu llibre, has parlat del teu llibre, i ara acabarem amb un altre referent, perquè si...
1: A veure.
0: Sí, un referent de la música. Que...

0: un referent perquè és de Boss, és Bruce Springsteen, que és el cap, no?
1: Sí.
0: Per què?
1: Per diverses raons.
0: Sí.
1: També està vinculat al moment aquell en què escrivia aquest tema, a diferència del que m'ha escoltat al començament, és una mica més enèrgic, i al final, quan acabava de treballar, això...
0: Et donava energia,
1: sí, era,
0: no?
1: Com, era com un...
0: Com un, com un premi.
1: De, sí, sí, era com una mica de vitamina, com les postres, saps?
0: Sí.
1: Una altra raó és que quan em vaig doctorar, quan vaig aconseguir el doctorat, la meva dona em va fer un regal. Anar a veure el Bruce a Barcelona en un concert que va fer aquí.
0: Quin gran regal.
1: Sí,
0: no?
1: Un gran regal.
0: I el vau gaudir moltíssim.
1: Vam anar els dos a veure el Bruce aquí a Barcelona. I aquest tema concret, jo no el tenia identificat especialment i em va agradar tant el directe d'aquest tema que ara el tinc com un tema de capçalera, saps? I...
0: Kit is back, es diu.
1: Sí, Kit is back, sí. I per això, doncs, ara em ve de gust escoltar-lo aquí amb tu.
0: Perfecte, eh? Doncs deixarem que continuïn una mica més els oients, els que va tot dedicat, com deia en Boyal, a aquest tema de Bruce, i aquí t'acomiadarem, un plaer que ens hagis acompanyat.
1: Igualment.
0: Ara m'has de dedicar el llibre, ara mateix, ja te'l passo.
1: Amb molt de gust, moltes gràcies,
0: i ja saps que això és casa teva també, aquí també fem 50 anys, 50 anys de Ràdio 4.
1: Per molts anys, Marga.
0: Gràcies.
1: Encantat d'estar aquí amb tu.
0: Igualment, fins una altra. Adéu. Adéu.

0: Doncs una miqueta de Bruce Springsteen per acomiadar el nostre primer convidat, el Josep Maria Déu, però no marxeu, que ara continuem aquí al Més que Esport de Ràdio 4. Ara marxarem molt lluny, seguint la pista d'un jove català que porta des del passat mes de novembre voltant pel món, amb la particularitat que ho fa a peu, de forma esportiva, però també aventurera. Ell és enginyer i youtuber en català, més d'aficionat a la muntanya i al senderisme, i el 30 de novembre de l'any passat va sortir de Barcelona per recórrer el món caminant més de 26.000 quilòmetres en uns 3 anys. Avui ens acompanya des de la ruta i es diu Enric Luzán.
1: Enric Luzán Pi va néixer el 3 de març de 1988 a Esplugues de Llobregat. Va estudiar la carrera d'Enginyeria Civil, professió a la que es va dedicar fins l'any passat mentre vivia a Terrassa. L'Enric ha tingut sempre una gran afició per la muntanya, però va ser durant l'època de confinament pel Covid quan va començar a plantejar-se la realització de grans reptes a la natura, després de veure vídeos d'un malagueny, Nacho Dean, que va fer la volta al món a peu entre 2013 i 2016. L'any 2022 va obrir un canal de YouTube per crear contingut relacionat amb les seves aventures i des d'aleshores ha anat documentant totes les seves travesses a peu, com la Transpirenaica o la Transcaucàsica, entre d'altres. L'any 2025, després de rebre una beca que atorga l'Ajuntament de Barcelona a creadors de contingut en català, va decidir complir el seu somni. El 30 de setembre va sortir de la plaça Catalunya de Barcelona per començar el repte més gran de la seva vida, la volta al món a peu. Per davant tenia més de 26.000 quilòmetres, 5 continents i uns 25 països. I des de llavors documenta les seves aventures a les xarxes davant una legió de seguidors que no para de créixer.
0: Enric Luzán, molt bona tarda. Jo dic bona tarda, perquè és l'hora que tenim aquí a Catalunya, però és que ara mateix no sé quina hora tens tu. Com estàs? Què tal?
2: Doncs estic bé, i aquí on estic ara són les 11 de la nit.
0: Les 11 de la nit.
2: Estic a la Xina.
0: Sí.
2: I a la Xina, sí, a la Xina tenen l'horari únic a tot el país.
0: Ah, sí?
2: A
0: mi,
2: no
0: més fàcil.
2: I no té cap mena de sentit, perquè estem molt lluny de Beijing.
0: Clar.
2: I clar, no té cap sentit. Llavors, jo a la meva hora, per tenir una espècie de salut mental horària, he de restar-li 3.
0: Clar.
2: Llavors, aquesta seria una mica l'hora real. Ara serien, posa-li les 8.
0: Posa-li les 8 del vespre, no? Bé, en tot cas, sí. bon vespre, bona nit, com vulguis que et diguem. Ja saben els nostres oients, ara els explicàvem que anàvem a provar. Si teníem bona cobertura per parlar amb l'Enric, que ja ho vam fer, ara ja fa uns mesos, Enric? Va ser al febrer, quan el Més que Esport de Ràdio 4 et va trucar, també, com avui, per veure com anava allò que havia començat el 30 de novembre. Ara ja portes molts mesos, de fet, doncs 10, no? Com 10 mesos portes.
2: Sí. 9 i mig.
0: Sí, encara no m'ha arribat a final de mes, clar, lògicament. 9 i mig.
2: Sí.
0: Ara entrarem en detalls, però estàs com et pensaves que estaries 9 mesos i mig després de sortir de Barcelona, o no t'ho havies plantejat, això?
2: Jo era un moment que vaig deixar de comptar si anava lent o ràpid, però a l'última vegada que vaig començar, que vaig comptar, anava una mica més lent del previst.
0: Ah, sí?
2: Després, també, jo, quan vaig començar a plantejar la ruta, no sabia si vindria a Centràsia. De fet, si mires els vídeos inicials, faig un salt des de Geòrgia directament a la Índia. I al final he vingut a Centràsia, he fet tot Tajikistan, ara la Xina, després Pakistan, i m'alegro molt. M'alegro molt d'haver vingut, perquè ha sigut brutal, Tajikistan, per lo bo i lo dolent,
0: Escolta'm una cosa, llavors, com i per què i en quin moment decideixes que sí que faràs aquesta part de la ruta que tu havies deixat una mica en blanc o havies decidit que no la faries?
2: Jo, en principi, pensava que no la faria perquè, burocràticament, el tema dels visats i fronteres, aquesta part del món seria massa complicada, sense haver investigat massa encara el tema.
0: Ja.
2: I un cop vaig posar a investigar-me, sí que és complicat, però no tant com pensava. Jo, per exemple, pensava que per entrar a Xinjiang, que és aquesta regió on estic de la Xina, necessitava un permís especial, que m'havia de treure l'ambaixada o el que sigui, i no. Això potser va ser abans, o sigui, fa uns anys, però ara no. De fet, he entrat sense avisat. He entrat amb el passaport i si ets de la Unió Europea tens 30 dies sense avisat a la Xina.
0: I
2: així he entrat.
0: I quants dies penses estar a la Xina? Menys de 30, clar.
2: Els menys possibles. De fet, estic molt a prop del següent país, que és la frontera amb Pakistan. Estic a 100 quilòmetres, crec. I jo demà mateix o demà passat podria agafar el bus que em porta fins a Pakistan, perquè no puc entrar a Pakistan a peu.
0: Ah, no?
2: Està prohibit per seguretat. Llavors, he d'agafar un bus des de l'última ciutat de Xina fins a la primera ciutat de Pakistan.
0: Escolta,
2: El problema és que no tinc el visat encara de Pakistan. Fa 4 setmanes que el vaig demanar i encara no m'ha arribat.
0: No,
2: i aquí podem tenir un problema.
0: Ostres, i clar, ja suposo que penses en un plan B per si tens un problema o no, o vas una mica... Ja veurem.
2: De moment, esperar.
0: Esperar
2: que m'arribi i reclamar i tal. I si al final no arriba pel motiu que sigui, doncs hauria d'agafar un avió fins a l'Índia.
0: Ara que dius un avió, estava jo repassant una mica les notes que tinc de quan tu vas explicar com seria la teva ruta, no? Que tens penjat allà els teus vídeos, i explicaves que agafaries un avió Pakistà. Aquest avió no l'has agafat, perquè al final has decidit fer això que m'estàs explicant, no? Correcte? És així?
2: Vaig agafar l'avió des de Geòrgia, que crec que vaig fer l'última vegada on vam parlar, si no recordo malament, fins a Samarcanda, a Uzbekistan.
0: A Uzbekistan.
2: Vaig fer uns càlculs i vaig veure que si volava a Uzbekistan em donava temps a travessar aquesta frontera amb Pakistan, que és el Coll d'Ampolla, abans que m'agafés l'hivern, perquè a mitjans d'octubre aquesta frontera tanca per la quantitat de neu que hi ha, perquè és la frontera més alta del món. I, de moment aquest planning s'està complint i si el visat de Pakistan m'arriba a temps, podré creuar la frontera i sense morir-me de fred, també, perquè, ostres, ara a la frontera amb Pakistan i la frontera de Tajikistan i Xina és la segona més alta del món i, déu-n'hi-do, també està a menys 5 graus, algunes nits.
0: Mare meva, i tu ja vas, perquè, clar, ja ho parlàvem l'altra vegada, que tu has de portar, doncs, el mínim imprescindible, no?, perquè estàs cada dia caminant, ja t'has pogut abrigar bé. Ara mateix, ja on estàs ara, a quants graus esteu?
2: Mira, estic bastant alt, en realitat estic a 3.200, crec, metres sobre el nivell del mar, però crec que aquesta nit no serà gaire freda, perquè ara mateix no tinc gaire fred.
0: No tens gaire
2: ara fred. Ara deu fer uns 10 graus i baixarà a 5.
0: Déu-n'hi-do.
2: Porto el sac de menys 2, però clar, per aquestes nits de menys 5 tan fredes que he tingut, me'n vaig comprar una jaqueta gruixuda a Tajikistan, i ara quan arribi a cotes baixes de Pakistan, que ja no la necessiti, doncs la regalaré o la llançaré.
0: Ja. Clar, perquè no pots anar carregant, no?
2: No, a més, aquesta pesa bastant, vull dir, abriga molt i pesa potser quilo i mig.
0: Clar. Escolta, et sento molt bé, vull dir que tenint en compte que estem tan lluny i que em dius, és que a vegades potser no, et sento perfectament com si estiguessis aquí, al meu costat, a l'estudi. És curiós tot
2: clar,
0: això,
2: és
0: no?
2: Clar, és que aquí el canvi ha sigut tan bèstia a la frontera de Tajikistan i Xina. És que són països...
0: És un altre món.
2: El paisatge és molt semblant.
0: Sí.
2: El paisatge és molt semblant, perquè estem al Pamir també. Però tot el tema d'infraestructura, o sigui, jo per agafar cobertura al Pamir era una odissea. En canvi, aquí, tot el dia d'avui he tingut 5G, 4 ratlles.
0: Mare
2: és increïble.
0: Increïble.
2: Les carreteres de Xina estan superbé, comparades amb les de Tajikistan, i en fet, tot superbé.
0: Escolta, doncs et deus sentir com una mica un respir, no? No sé, perquè ara em deies, he fet molt bé de fer aquesta part del camí que no sabia si faria o no, per lo bo i per lo dolent. No sé si hi ha hagut més coses bones o dolentes.
2: Jo diria que igual, eh? Mira, sí? Tajikistan...
0: A veure, explica.
2: He passat...
0: Com és això?
2: Molta
0: com
2: calor.
0: Molta calor.
2: Clar, he anat a l'agost, vull dir, tampoc és culpa del país, vull dir, jo també m'ho he buscat, saps?
0: Clar.
2: I a les
0: si haguessis vingut aquí, perdona, baixes, doncs... haguessis vingut aquí a Barcelona, a Catalunya, en general, a l'agost, també haguessis passat molta calor, eh? No sé, t'ho hauran explicat.
2: Segurament més, perquè Tajikistan, el bosc és sec, molt
0: no
2: sec.
0: Clar.
2: Vull dir que la humitat,
0: clar,
2: com a mínim, no la tens.
0: Sí, ja. Sí. No, aquí hem tingut molta
2: després,
0: calor.
2: Després, també, el menjar és dolent i els supermercats no tenen porqueria. Galetes, ramen i patates fregides.
0: I d'aquí no els treus.
2: Ells el que mengen és menjar més cuit, més natural, però clar, jo no puc comprar patates i començar a fer un estofat, saps? No.
0: Amb el fornet aquest que tens, no?
2: Clar. No, ara ja no el tinc. De fet, no tinc ni fogonet.
0: Ah, no? Llavors no tens fogonet. I com t'ho fas?
2: No. Bueno, el ramen aquest instantani el pots menjar fred si el deixes una estona en aigua.
0: Ah, també.
2: I si no, doncs menjar pa i galetes i tal.
0: Menjar fred.
2: Poc nutritiu. De fet, m'he primat.
0: T'has aprimat? Home, és que a més, entre el que camines i l'alimentació, fa gràcia perquè jo mirava, per tal de documentar-me una mica, lògicament, per aquesta entrevista, vídeos teus i tot això, i quan presentaves una mica el que faries, deies allò de... Mama, no et preocupis que menjaré bé. No sé si compleixes amb la promesa a la mare.
2: He fet el que he pogut.
0: Ja.
2: Mira, ahir que vaig entrar a la Xina, sí. El primer que em vaig demanar va ser uns fideus amb verdures i vedella, que sí. Si l'havies demanat a Barcelona i l'havies menjat, havies dit, bé, normalet, saps? Però comptant el que portava menjant l'últim mes, va saber a glòria.
0: A glòria va ser beneïda, no?
2: Exacte.
0: Fantàstic. No sé si tu ets de banja oriental.
2: Sí.
0: Sí? Vull dir que quan estaves allò...
2: una mica picant, sí. Està guai, sí.
0: Bé, vas molt bé. Què em deies?
2: La part bona de Tajikistan és que és un lloc inhòspit, és un paisatge que jo no havia vist a la meva vida, sí. Unes muntanyes brutals, caminant a un altiplà de 4.000 metres. Són els paisatges increïbles, i el fet d'estar molt lluny de qualsevol civilització dona una sensació d'aventura, no? De dir, ostres, estic aquí enmig del no-res. Això també està molt guai.
0: Però, escolta, t'has trobat gent? És segur el lloc? No sé, com t'has trobat tu caminant per aquest lloc que no havies vist mai a la teva vida?
2: Tajikistan és un país que jo no sabia res. I, de fet, crec que la majoria no sap res d'aquest país.
0: Jo et confesso que no. Per no saber, no sé ni pronunciar bé la paraula. Com has dit que es diu?
2: Tajikistan.
0: Ui, vale.
2: Tajikistan,
0: sí, molt bé.
2: Doncs, seguretat, potser és el país més segur que he estat en tota la volta al món a peu.
0: Sí?
2: Sí, 100%. Sí. Hi ha poca gent. És molt rural, excepte la capital. Tot és molt rural. I, clar, en tots aquests països que acaben en Estan, quins són els més famosos, no? Afganistan i Pakistan. Llavors,
0: sí.
2: Jo crec que associem els Estans amb països musulmans molt conservadors. I no és el cas de Tajikistan,
0: no
2: cas. Són musulmans, però són...
0: Oberts.
2: Bueno, no són tan estrictes, exacte. Ja. I, de fet, el govern promociona... o sigui, impedeix que la gent es radicalitzi molt. De fet, està prohibit portar la barba molt llarga, per exemple... Està prohibit que les dones portin el hijab complet,
0: que no es veu que més que els ulls,
2: tot no? El coll, també.
0: Que només es veu els ulls.
2: No, això seria el burka.
0: Ah, el burka, sí.
2: El hijab, que estem acostumats a veure a les marroquines, per exemple, els hi cobreix per sota la barbeta.
0: Ah, sí.
2: A Tajikistan simplement porten un mocador sobre el cap i poca cosa més. I això. Llavors, bueno, aquest sentit, en aquest sentit em va sorprendre. I no, sí, molt segur, i la gent super amable i super simpàtica. O sigui, la gent increïble.
0: I t'entens en anglès, parlant? O com t'entens tu?
2: No. Ells parlen tajik i rus.
0: Per això dic, i tu de rus, com anem de rus?
2: Sí. Pishko. Pishko és la paraula que feia servir més, que vol dir caminar.
0: Caminar.
2: Llavors, quan... Sí, moltes vegades em parava un cotxe al costat i s'oferia a portar-me, sense jo fer autostop.
0: Ja.
2: I jo deia, no, pisco.
0: Sí, jo vaig caminant, no?
2: Jo camino, exacte, sí.
0: I et miraven com dient, aquest que fa aquí perdut en aquest racó del món i caminant? Això t'ho has trobat molt, allò que et mirin com una mica, com un bitxo raro o no?
2: Sí. No, la gent no ho entenia.
0: No ho entén.
2: I de fet, no. De fet, es pensava, quan els deia que havia vingut caminant des de Samarcanda, em deien, però fas autostop? Jo no, caminant. I diu, I de fet, i un dia, un dels que para a oferir-me de portar-me un cotxe, jo li dic, no, que vaig caminant. I m'ofereix, em pregunta diverses vegades, i al final em diu, no money.
0: Vull dir, que és gratis, no?
2: Sí, exacte. I li dic que no, tal, i s'enfada. Es va ofendre.
0: Clar, no li vas fer cas. Escolta, això dient-li d'on venies, però si li arribes a dir que vinc caminant des de la plaça Catalunya de Barcelona... perquè definitiva vens caminant bé, amb algun vol pel mig, però poquet, no? Què haguessin dit?
2: És que jo crec que quan els dic això no ho entenen.
0: Ja no ho entenen, clar.
2: Ho entenen quan els ensenyo el mapa i els dic, mira, això és el que porto caminat. Llavors sí que ho entenen, però si els dic no... Clar, és que és inconcebible, no, per ells?
0: És inconcebible.
2: En tot el país, crec que només he vist una persona en els 40 dies que he estat fent esport.
0: En tot el país? O sigui, que no són molt esportius? No. Doncs escolta, explica'ls que aquí hi ha un programa que es diu Més que Esport, que fomenta el moviment i la preparació física, i també fomenta la música.

0: Perquè ja sabeu que els convidats i convidades del Més que Esports sempre ens han posat i ens posen la seva música. Habitualment no els tenim tan lluny ni fent coses tan extraordinàries com una volta al món caminant que ha de durar uns 3 anys, ara ens ho confirmarà l'Enric. Però en tot cas, no és la primera vegada que el truquem, ens poses música una mica al voltant de Per on vas, no? Això què és? Això que sona?
1: Aquesta cançó és uzbeka.
0: És uzbeka.
1: És d'Uzbekistan. I crec que és un temasso, crec que és bona la cançó.
0: Sí, sí,
1: però per
0: sí.
1: Això em fa gràcia perquè no sé què diu la cançó, la veritat, no tinc idea.
0: No entens la lletra, no? No l'entens.
1: No, però diu Varna.
0: Ah, diu Varna.
1: Si t'hi fixes, a l'estribillo diu Varna, Varna. I Varna, doncs clar, és Varna. Vull dir, Varna.
0: Perquè aquest és el nom de la cançó, més o menys, no?
1: Exacte, sí.
0: Clar,
1: sí,
0: jo havia llegit Varno.
1: A l'Uzbekistan em va passar una cosa curiosa.
0: Sí.
1: Sí, escriu Varno, però...
0: S'escriu en bo, però és Varna.
1: Clar, com ho diu, sembla Varna.
0: I clar, ja torna a casa, no? Una mica...
1: Clar. Estava a Bukhara i vaig sentir una música de fons i vaig anar i van fer una espècie d'espectacle amb 100 ballarins i tal, brutal. I allà vaig començar a investigar la música d'Uzbekistan i està bé. Comparada amb la Tajikistan, sobretot, que és molt poc potable. No he trobat cap cançó.
0: Aquesta la pots posar a Spotify, te la pots posar a la llista de reproducció. Es diu Nematov, crec que... Mirjavlol o alguna cosa així? No sé, el que canta, eh?
1: El cantant?
0: Sí,
1: ni idea.
0: Ni idea. No ho he vist jo quan he buscat la cançó aquesta de Varna, que trasllada el nostre convidat una mica cap a casa. Com ho portes després de tant de temps? No sé. Què és el que t'està fascinant més o què és el que estàs trobant més a faltar o què en tots aquests mesos?
1: De moment encara no m'enyoro de casa.
0: No?
1: Vària gent
0: m'ha dit
1: que és a partir de l'any que t'enyores. Ja estic proper
0: sí,
1: a l'any.
0: Ja, Déu-n'hi-do, sí.
1: Sí.
0: No t'enyores.
1: El que trobo més a faltar, doncs, home, les reunions amb amics, calçotades, aquestes coses.
0: No tenen calçots, no? Clar, de moment no has trobat calçots.
1: No.
0: Allà on has anat, no.
1: No, i parlant de menjar, jo vinc d'un país musulmà i ara, a Pakistan, vaig a un altre país musulmà.
0: Sí.
1: Llavors, aquests pocs dies que estic a la Xina, volia aprofitar per menjar porc.
0: Clar, perquè ja no podràs.
1: Clar. I resulta que la zona on estic... hi ha uigurs i també hi ha tajics, encara que siguin xinesos, no? I molts restaurants d'aquí tampoc et serveixen porc,
0: potser... Estan molt a la frontera, no?
1: No puc.
0: Et quedaràs amb les ganes.
1: Clar, són musulmans.
0: Et quedaràs amb les ganes.
1: Hauré de buscar un restaurant xinès que en tinguin.
0: Clar, sí, segur. Esperem que en trobis. On t'estàs exactament ara mateix? O sigui, si vols una mica fer la fotografia del lloc on t'estàs perquè la gent que ens escolta es faci una idea.
1: Doncs mira, aquesta província de Xinjiang...
0: Xinjiang em sona uns dibuixos animats, em sona. Xinjiang.
1: Xinjiang.
0: Sí, bé.
1: És la província més gran de la Xina.
0: Sí.
1: I, bueno, aquí viuen els uigurs i hi ha hagut... Bueno, si us en recordeu, haver-hi bastanta... problemilles amb aquesta gent perquè els xinesos pues, els tenien una mica reprimits. Això no puc dir amb veu molt alta, no? Ja. Ara que estic aquí.
0: Ja, clar. Però no t'entenen, en català.
1: Però... doncs el fet és que hi ha molta policia, hi ha molts controls aquí, val? I de fet la frontera va ser una bogeria per entrar. O sigui, jo mai m'han inspeccionat i m'han fet tantes preguntes. Tota la motxilla va ser una bogeria, Total, que... avui estic acampat a un lloc que no vull que em vegin i estic una mica neguitós perquè crec que és un bon lloc i crec que no em veuran, però avui he vist molta policia. De fet, m'han parat uns policies que han sigut simpàtics, però no vull que em vegin acampant, saps?
0: Clar.
1: I estic una mica neguitós per això. Llavors estic a una espècie de matolls que hi ha al costat de la carretera, però són prou alts i prou densos com perquè no em vegi ningú.
0: O sigui que estàs amagat. Una mica amagat estàs, no?
1: Estic molt amagat.
0: Estàs molt amagat.
1: Sí, avui és important.
0: Escolta, això vol dir que si ara mateix et trobem en un lloc amagat perquè hi ha la policia, perquè tens por que et puguin dir alguna cosa o el que sigui, t'has trobat amb molts embolics en aquests 10 mesos de caminata o ha estat més plàcid del que t'esperaves o t'estàs penedint o tot el contrari?
1: No. Les acampades han sigut totes... Bé, algun cop que jo... Sempre m'he intentat amagar. I algun cop que m'he amagat, algun cop m'han descobert. Però quan m'han descobert m'han dit, hola, estàs acampat aquí, hola, què tal, molt bé, cap problema, ja està.
0: O sigui, cap problema.
1: Va haver-hi un dia a Tajikistan que vaig acampar al costat del riu.
0: Sí.
1: Al riu, a l'altra banda del riu hi havia Afganistan, vale? O sigui, estava just a la frontera.
0: Ja.
1: I jo no sabia que a partir de les 5 de la tarda tu no pots estar a més de 50, menys de 50 metres de la frontera amb Afganistan per seguretat.
0: Ah.
1: I llavors van venir els militars i molt amablement em van dir això. Llavors, uh-huh. uns nens que hi havia jugant a futbol em van dir, parlant una mica d'anglès, em van dir, vols venir a casa meva? I em vaig quedar a casa d'aquesta gent.
0: Que dius, quina bona gent, no?
1: I van ser supersimpàtics amb mi. Sí,
0: que
1: sí,
0: bé,
1: sí, sí.
0: Que bé, que
1: amb aquest
0: bé.
1: Sí que vaig poder parlar perquè la dona era professora d'anglès.
0: Parlava anglès, clar.
1: Un anglès que... molt macarrònic, vull dir, jo parlava millor que ella, anglès. Sí.
0: Suposo que tu també...
1: I encara m'estan escrivint, encara m'estan escrivint avui en dia. On estàs? No? Estàs bé? Tot bé? Ja s'ha estat a la Xina? Ostres, que guai. Sí.
0: Que bonic, no? T'has trobat molta gent.
1: Sí.
0: Mirava doncs, els teus vídeos i tal, i deies a l'inici, quan explicaves l'aventura que pensaves viure, que trobaríem amb alguns catalans de diferents països perquè t'expliquessin com vivien la cultura catalana, perquè tot això ho fas per moltes raons, i entre elles també doncs, per fer un català i per donar a conèixer una mica el que és casa nostra. Ja t'has trobat amb alguns d'ells?
1: O sigui, la idea era un català a cada país que vagi.
0: Sí, i ho fas, això?
1: Hi ha alguns països que, malauradament, no he trobat a ningú.
0: No n'hi ha.
1: I aquests països són Montenegro, Albània,
0: sí.
1: Uzbekistan i Tajikistan, i ara la Xina. No, a Tajikistan és que, de fet, hi ha un cens del Ministeri d'Exteriors que diu que només hi ha un espanyol visquent a Tajikistan.
0: Ostres, un espanyol sol. Déu-n'hi-do.
1: Sí,
0: Déu-n'hi-do. Sí. Sí. És que per
1: però,
0: quins llocs
1: jo,
0: que vas?
1: A la Índia ja tinc gent.
0: Sí?
1: Al Nepal també, alguna gent que treballa a una ONG.
0: Uh-huh.
1: I a Pakistan tinc pakistanesos que coneixen Catalunya i han estat a Catalunya.
0: Ah,
1: jo crec que serveix.
0: Segur que sí, sí. Segur que sí. Escolta, ens queda poc temps, perquè ja saps que a la ràdio això és limitat, però ja tornarem a trucar d'aquí un temps, perquè ja volem saber com va tot això. Però per la gent que no et coneix massa, perquè hi ha molta gent que et segueix, no? Quan se't segueixen ja, des que estàs fent la volta al món? Per les xarxes i tot
1: plegat. Al YouTube?
0: Sí.
1: Al YouTube 28.000. I a l'Insta, una mica més de 100.000.
0: Déu-n'hi-do. Estàs content? Satisfet?
1: Mm-hmm. Sí, molt.
0: Sí,
1: estic creixent bastant, sí, sí. Clar, és que això no ho dic, però en realitat, el de caminar està molt bé, però el que és a vegades dur i el que a vegades complicat és pujar un vídeo cada dia al YouTube.
0: Clar.
1: Això a vegades és el que es fa complicat.
0: I això no ho deixes de fer mai. Cada dia un vídeo al YouTube, mentre tu camines, mentre ets absolutament autosuficient, l'has d'editar, tot això ho has de fer tu sol, clar.
1: Uh-huh.
0: És complicat.
1: Correcte.
0: Uh-huh. Però te'n surts.
1: Sí. Me n'en surto i quan no tinc cobertura, pues, el penjo tant bon punt la tinc.
0: Clar, quan puguis, clar.
1: I vaig ficant els vídeos a la cua.
0: Uh-huh.
1: Però bueno, bé, sí.
0: Sí, hi ha algú que potser t'està descobrint ara, que està escoltant aquest programa, el Més que Esport de Ràdio 4, explicar-li com pot veure't, seguir-te, escoltar-te.
1: Mm. Al YouTube, Enric Adventures.
0: Uh-huh.
1: A l'Instagram, Enric Luzán, i on tens tot centralitzat és a la meva web, que és lavoltaalmonapeu.cat.
0: lavoltaalmonapeu.cat. Que és el que està fent aquest noi, aquest senyor, aquest català, que anem seguint perquè ens sembla extraordinari, perquè és una cosa extraordinària la que estàs fent. N'ets conscient, no?
1: Gràcies, sí.
0: Totalment. Estàs a punt d'arribar a l'any, ja et queda poc, però això es pot allargar com uns 3 anys? Vas dir això, no?
1: Calculo que 3 anys, sí.
0: 3 anys.
1: I el segon any jo crec que serà el més important.
0: Sí, per què?
1: Ja en parlarem, però
0: sí, home,
1: crec que... Un cop, si supero el segon, uh-huh. jo crec que per molt malament que estigui, cansat que estigui, el tercer ja el faig, perquè ja que estic,
0: ja,
1: saps?
0: Que estàs,
1: ja
0: no?
1: El faig. Llavors aquest segon any serà clau en aquest sentit.
0: Clar, perquè a més encara et queden països, zones complicades, no? I així ja rapidet, perquè ens queda poc temps, ara quan surtis de la Xina, fes-nos una mica de dibuix dels pròxims camins que has de seguir.
1: Sí, sí. Molt fàcil. Baixo a Pakistan, país que, bueno, també complicadet. Després la Índia, el Nepal, Bangladesh, un país que també, déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Allà he d'agafar un avió per superar Myanmar, que està a Guerra Civil, i agafo l'avió fins a Tailàndia.
0: Clar.
1: I des de Tailàndia caminaré fins a Singapur passant per Malàisia. Allà el problema pot ser la calor.
0: Déu-n'hi-do.
1: La calor, sobretot de l'època.
0: Clar, perquè l'època aquella serà estiu per ells.
1: Sí.
0: Clar.
1: Mm-hmm. Sí. Bueno, cal veure. Com més lluny vagi, més difícil és dir quan arribaré.
0: Ja, clar.
1: Llavors,
0: clar.
1: Des de Singapur vaig fins a Austràlia, que aniré des de Darwin fins a Sydney. Després, potser, tota Nova Zelanda, encara no ho tinc clar. i després Nord-Amèrica des del Pacífic fins al Golf de Mèxic. I per últim, bueno, per últim no, després volaré fins a Lima, segurament, on caminaré tots els Andes cap al sud, travessant el desert de Atacama, i fins a Santiago de Chile, on creuaré els Andes fins a Buenos Aires. I l'últim tram d'això serà el Camí de Sant Jaume en sentit contrari, des de Finisterra fins a Barcelona.
0: Fins a Barcelona, per tancar el cercle que va obrir aquell 30 de novembre quan va sortir de la plaça Catalunya de Barcelona. Doncs, escolta, Enric, espera que et posem música per acomiadar-te.

0: Tu estàs a la Xina i aquesta cançó... Què és això?
1: Pues la vaig descobrir... Uh-huh. És com... Va haver-hi una sèrie de memes, de memes al TikTok d'uns vídeos graciosos de coses que passaven a la Xina i sortia sí. aquesta, sempre aquesta música de fons, aquesta cançó. Uh-huh. Vaig investigar-la, tampoc sé què diu, però m'agrada el ritme, m'agrada parlen, és molt, com molt xinesa.
0: Cal explicar als oients que a mi m'envia per WhatsApp la cançó que vol i clar, m'envia una cosa escrita en xinès, no hi entès res. No sé com es diu. Tu tampoc, no?
1: Ni idea.
0: Tu tampoc.
1: Ni idea.
0: Tu tampoc. Molt bé. Enric, doncs, escolta, tot això que ens has explicat i el que dius que et queda per fer ens fa cansar ja abans de començar, eh? Però veiem que t'està sortint molt bé, que tot va bé, tot i que segur que hi ha moments complicats. Si t'agraïm que hagis tingut aquesta estona des d'aquesta posició amagat, perquè no et vegin, aquí a la Xina, i que hagis estat a Ràdio 4. Moltíssimes gràcies, molt bona nit aquí per tu a la Xina, i més endavant tornem a parlar, si et sembla.
1: Gràcies a tu, fins la propera.
0: Que vagi molt bé, adéu.
1: Adéu.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. L'altra ràdio, amb Sintonic.
1: Com és habitual, cada setmana és un, ja podríem dir, un costum que ens retrobem en aquestes ones hercianes de Ràdio 4 o a través dels bits que circulen per la xarxa i internet des del portal RN Audio. Comença una nova edició d'aquest magazín de la cultura audiovisual i tecnològica des d'aquesta ràdio pública, des de Ràdio 4, en el que és l'edició ja del dissabte, dia 19 de setembre, quan són les 9 i 5 del vespre. Per nosaltres, avui significa donar-vos la benvinguda més cordial a la nostra edició número 2653.
2: Buenos días. Tengan todos ustedes.

0: poco más de què se trata.
1: Arranca y vámonos.
2: Hem començat d'una manera tranquil·la, però intentarem ja agafar ritme radiofònic amb els següents continguts. Enregistrament històric de Ràdio Sabadell de l'any 1958. Informació de la Ràdio de l'Estat Espanyol, des de guia de la ràdio amb Lluís Segarra, Ràdio Afició amb Miquel Àngel Sáez, Tecnologia i Pensament, ja espera per entrar en aquest locutori el doctor Carles Llinàs, de la Facultat de Filosofia a la Salle Universitat Ramon Llull, el món tecnològic també de la mà de Quico Gras, doctor en Ciències de la Comunicació, Tecnologia Ètica, Social, des de Fem per Comuns, avui amb un cas també que ha passat recentment a Europa, que té a veure també el govern de Donald Trump, un cas que ens explicaran els companys de Fem per Comuns, que alerta d'algunes tendències també repressives des del govern nord-americà cap a diferents col·lectius, escolteu-lo amb atenció, el món també del gènere, de les minories culturals, de les migracions a la diversitat, amb el doctor Raül Martínez, des de la Universitat de Vic, i també hem de tenir temps per escoltar en Jordi Álamo avui parlant sobre arxius audiovisuals des de l'empresa Evantic. Tot això fet mano a mano amb la Irene Moreno, realització tècnica, control de so, i aquest qui us parla, Sintoniqui, a la direcció i presentació.
3: L'altra ràdio vintage, amb en Sintoniqui. L'altra ràdio 4.
0: L'altra ràdio vintage.

0: Obrim programa amb un fragment històric extret de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, projecte col·laboratiu participatiu sense ànim de lucre que podeu consultar en aquesta adreça arxiuradio.uab.cat. Dic que després de més de 2 anys de feina ja hem acabat la digitalització i catalogació del material sonor de Ràdio Sabadell i AJ20 aportat per la família Anadon Solà, procedent de Joan Solà, qui fou director d'aquella emissora durant força anys. Agrair a l'Albert Murillo les moltes hores de feina i, evidentment, la família Anadon Solà per aquest valuós donatiu. L'Albert Murillo és qui l'ha digitalitzat. Actualment, a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya podeu escoltar 400 fragments sonors de Ràdio Sabadell i AJ20 que van de l'any 1958 a l'any 1995. Pertanyen a una 70ena de programes i a una 80ena de veus de presentadores i presentadors que estan, evidentment, indexats. Una altra part del material procedeix de Juan Sánchez Villegas, qui també ha col·laborat en la identificació d'algunes de les veus que presenten els programes juntament amb el Manolo Garrido. Us animem a enviar els enregistraments de la ràdio del passat de qualsevol emissora de que participeu en aquest projecte que tira endavant la Universitat Autònoma de Barcelona, un projecte que té també la col·laboració de la Xarxa de Comunicació Local i la Federació de Ràdios Locals de Catalunya. A dia d'avui tenim 17.500 registres de 1.308 ràdios. Fet aquest punt d'actualitat, doncs el protagonista és el fragment de Ràdio Sabadell, i anem al més antic que tenim, el més antic de Ràdio Sabadell i AJ20. És un fragment de Don Juan Tenorio de Zorrilla del mes de novembre de l'any 1958. Les veus són de Pere Parelló i Carme Anadon.
1: No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Es agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor.
2: Callad, por Dios. Oh, don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Callad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tus palabras me alucinan y tu aliento me fascina y tus ojos me envenenan. Don Juan, don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión. Arráncame el corazón. Oh, ámame.
0: Ràpid cop d'ull a l'actualitat. Comencem dient que l'empresa audiovisual MediaPro, amb seu a Barcelona, després del canvi de direcció i de la revisió de diverses àrees de negoci i d'un expedient de regulació d'ocupació que va suposar l'acomiadament de 189 professionals a tot l'estat espanyol, ha anunciat que l'1 de gener de l'any vinent, 2027, canviarà de nom. El grup MediaPro deixarà aquest nom i adoptarà el de Imagina. De fet, recuperarà aquesta denominació d'Imagina que ja havia utilitzat en el passat. El canvi de nomenclatura es presenta com la culminació del procés de transformació iniciat per la companyia en aquest any 2026 amb l'arribada de Sergio Oslé com a president executiu i Carlos Núñez com a conseller delegat. La companyia va néixer amb la denominació de Media Producción, amb MediaPro com a marca comercial. Posteriorment, es va adoptar la marca Imagina arran de la fusió amb la productora Globo Media i després és quan es va rebatejar com a Grup Media Pro, per ara, a partir de l'1 de gener de l'any vinent, tornar a imaginar

0: amb les seves pròpies experiències. Tenintllengua.cat ha estat creada pels activistes lingüístics Arnau Oliver i Enric Pujol i recupera l'esperit de la desapareguda aplicació Catal App, impulsada per Plataforma per la Llengua, que també permetia valorar l'atenció lingüística dels comerços. Tenintllengua.cat just comença i confia en la participació ciutadana per créixer. La proposta vol donar visibilitat als negocis que tenen en compte la llengua catalana. Fet el cop d'ull a l'actualitat, posem una ràfega i saludem el primer especialista del programa d'avui.
1: L'Altra Ràdio, amb Cinto Miqui.
0: I connectem ara amb Raül Martínez, doctor en Ciències de la Comunicació i professor de la Universitat de Vic. Des dels estudis de ràdio d'aquella universitat és des d'on ens parla.
2: Bona, Cinto. Avui, des de l'estudi Carles Capdevila de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, parlem de com han evolucionat els discurs de menyspreu i d'odi contra el futbol femení en només una dècada.
3: La única nota optimista es que cuando se casen, si se casan, cambiarán este juego por una batería de cocina.
2: Així sonava el Nodo l'any 1961 parlant d'un partit de futbol femení. Pot semblar un discurs d'un altre temps, però hi ha una idea de fons que encara continua. Que les dones no haurien de jugar a futbol i que ocupa un espai que no és seu. El 2020, les futbolistes van fer vaga per reclamar un conveni professional i condicions dignes. Una part de l'opinió pública va qüestionar-les. Què es pensen que són? Per què reclamen tant si no generen valor econòmic? I mentrestant, el futbol femení iniciava canvis radicals. Va arribar el reconeixement del futbol professional, les Champions del Barça, el Mundial de la Selecció Espanyola. Van arribar rècords d'assistència als estadis i, sobretot, una nova generació de jugadores convertides en referents per a milions de nens i de nenes. Però els discursos de menys preu no van desaparèixer. No saben jugar, els guanyarien els juvenils masculins, el futbol femení ni és futbol ni és femení, i massa sovint la discussió sobre les futbolistes acaba desviant-se cap al seu cos, la seva aparença o la seva vida personal. També es deia que ningú no les volia veure jugar, però van començar a omplir estadis. I aleshores es deia que omplien, però perquè les entrades són gratuïtes. I llavors el Barça mobilitza 15.000 aficionades a Turí o 40.000 a Bilbao. Una afició que compra entrades, que viatja i que, a més, converteix aquests partits en espais familiars de gaudi i convivència. Durant anys, el Barça femení ha estat el gran referent mundial pel joc, per la formació i pels títols, però avui potser ja no és l'únic projecte atractiu. Ara hi ha clubs, lligues i països que hi estan invertint milions. La National Women's Soccer League als Estats Units, la Women's Super League anglesa, clubs europeus que estan reforçant plantilles, infraestructures, equips tècnics, serveis mèdics, màrqueting i comunicació, experiències per a l'afició, i això té conseqüències. Aconsegueixen salaris més elevats per a les jugadores, competicions més equilibrades, fomenten que les aficions omplin els estadis. A més, tenen més patrocinadors, més cobertura internacional i, sobretot, més capacitat per atreure les millors jugadores. I el Barça? Continua sent un dels millors equips del món, continua guanyant, continua formant jugadores o fitxant les millors jugadores del món, però cada de vegada té més competència per retenir-les. Jugadores emblemàtiques han marxat a projectes internacionals amb una capacitat econòmica i esportiva creixent. I aquí observen un altre tractament diferenciat entre homes i dones. Quan un jugador marxa a l'estranger, sovint parlem del seu creixement professional, de la seva ambició, del salt esportiu. En canvi, quan marxa una futbolista, molts discursos estan argumentant la decisió a partir de la seva vida personal, amb qui viu, on vol viure o si segueix la seva parella. I així evitem parlar de les dificultats del futbol espanyol per retenir les futbolistes. Anglaterra, amb l'objectiu del Mundial 2035, ja està planificant el futbol. Està desenvolupant la base, les competicions i les estructures professionals. So Els Estats Units preparen una segona lliga per atreure el talent del futbol femení. 8 franquícies volen generar un planter de jugadores competitives i atreure

0: promeses del futbol internacional amb beques universitaris, sous anuals de fins a 35.000 dòlars i desenvolupament esportiu d'èlit. Aquestes lligues assumeixen l'augment de la cobertura mediàtica, les oportunitats de patrocini. Assumeixen que els tornejos de la com la Copa del Món han atret milions d'espectadors i han creat una demanda de més cobertura dels esports femenins. Les marques reconeixen el valor d'invertir en el futbol femení i això es tradueix en acords de patrocini que augmenten la visibilitat i proporcionen un suport financer a equips i jugadores. I mentre Espanya, què? Doncs la Lliga Espanyola continua depenent de l'èxit del Barça. Encara costa trobar clubs amb recursos suficients, projectes sòlids i capacitat per competir amb els grans projectes europeus. Encara hi ha sous baixos, infraestructures insuficients, equips tècnics amb recursos limitats i jugadores que han de complementar els seus ingressos. I encara hi ha clubs que entenen el futbol femení com una obligació institucional i no com una oportunitat estratègica. I possiblement, el futbol espanyol, en lloc de liderar aquesta transformació, acabarà veient passar el futur des de la banda.
1: El gat mariner ens ha sortit així, mariner, però ja que estem en aquesta secció, amb un toc una mica filosòfic. Secció de tecnologia i pensament, un autèntic plaer tornar a rebre en aquesta temporada el doctor en filosofia Carles Llinàs, el degà de la Facultat de Filosofia a la Salle Universitat Ramon Llull. També un plaer des de l'altra ràdio, 50 anys de Ràdio 4, establir aquesta col·laboració entre la nostra ràdio pública i el campus de la Salle Universitat Ramon Llull. Mira, ja diu, i tant, d'allà precisament és on ens ve el doctor Llinàs, que ja va sumant temporades, crec que ja és la tercera, pues ja va sumant episodis.
2: Sí, sí.
1: Què tenim en aquesta secció? La invitació, doncs, a un tema que ens parla, com ara sentireu el Carles Llinàs, a un pensament, però evidentment d'una manera distesa, agradable, però amb fonament. Avui dius que el protagonista, que potser serà protagonista de més d'un espai en aquesta temporada, és Massimo Cacciani.
2: Cacciari.
1: Cacciari. Cacciari. No m'entengui sí, la N amb la R, jo que escric malament, disculpa'm.
2: No.
1: Massimo Cacciari. Ara ho dic bé, amb dues Cs.
2: Això mateix.
1: Qui és Massimo Cacciari?
2: És tot un personatge. Itàlia és una personalitat molt coneguda, perquè a part de ser filòsof, de tenir una obra molt àmplia i molt densa, a més, en alguns casos, molt densa, a més ha estat alcalde de Venècia, no sé si un parell o tres de mandats. Vull dir que ha estat un personatge que s'ha implicat molt en la vida pública i procedia d'una certa esquerra, diguem, en els seus moments més o menys de partit, però ell sempre ha estat força independent respecte dels partits i bueno, va arribar a ser doncs alcalde, com dic, diverses vegades.
1: Situats.
2: I va ser professor de filosofia sobretot a Milà. I en aquests moments, que ja té més de 80 anys, però està molt bé de salut i tal, i se'l crida per activa i per passiva. Si els oients o tu mateix voleu, podeu trobar a internet muntanyes de conferències seves, entrevistes,
1: de debats. Massimo, amb dues S's, Cacciari, aquest xà, escrit amb dues Cs, sense cap A, i Chiari, que jo el batejava erròniament en no entendre'm la meva lletra. Dius que avui el concepte situat del personatge que ens portes de Massimo Cacciari és el caràcter radical de la revolució tecnològica contemporània.
2: Sí. És un autor que ha fet obres, ja, com et deia abans, molt denses i molt grosses, però darrerament, sobretot, jo diria que deu ser sobretot a partir de la jubilació, diguem així, o del pas a catedràtic emèrit i tot això, s'ha dedicat molt a reflexionar sobre l'impacte que està tenint aquesta revolució tecnològica, no? I una de les coses que subratlla, en primer lloc, és aquest caràcter revolucionari que fa que sigui singular, fins i tot com a revolució, si vols dir-ho així, que fins i tot com a revolució sigui singular respecte d'altres revolucions que hem tingut, no?, en la història. Jo què sé, a començaments de la modernitat tenim revolucions molt importants, com poden ser fins i tot doncs, el que des d'Europa en diem descobriment d'Amèrica. Sí, és clar, això es produeix en un espai de temps molt curt, el descobriment d'Amèrica, però els efectes i l'adquisició de consciència consciència de que realment hi ha un altre continent allà, que és un altre món, triga dècades i dècades i dècades, no? I probablement fins un segle després, un segle i mig, no hi ha consciència de que realment estem en una pilota, no? Que el planeta és un globus i que això ha donat lloc a una altra manera d'habitar el món, no? Doncs una de les coses que insisteix Cacciari és aquesta, que la revolució tecnològica actual és gairebé com si fos instantània, no? S'està produint a tal velocitat...
1: Que els seus efectes són immediats.
2: Bueno, és que si ho penses una mica, és clar, els que són més joves, això a vegades a classe em passa, no? Els que són més joves no se n'adonen de fins a quin punt... Jo he viscut, no? Bueno, i potser tu també, no? Els meus...
1: Segur que jo també ho he viscut, Carles.
2: Vull dir, quan teníem els primers mòbils no tenien internet. El primer mòbil, perquè servia, però si tenies un problema, trucaves a casa, veniu-me a buscar.
1: Sí, era un element de veu, res molt pràctic, després per escriure 4 missatges de SMS, però aquí s'aturava i a partir d'aquí es deveu una eina que concentra multitud de funcions: telèfon, ordinador, reproductor audiovisual, no? Connectat telemàticament en molt poc temps, i es deveu una eina, diguem-ne, completíssima, que absorbeix l'atenció de...
2: El primer mòbil que vam tenir...
1: De moltes de les nostres hores.
2: Efectivament, d'acord. Sí. Els meus fills, per exemple, el primer mòbil que van tenir no el volien, o sigui, se'l traien de sobre, un li passava a l'altre, perquè no li era útil.
1: No,
2: bueno, és que no era una eina d'entreteniment.
1: Clar, no era una eina d'entreteniment moments, audiovisual, que és bàsicament aquest, el que és a dia d'avui.
2: Exactament. No? Llavors, una de les primeres coses que impacta és aquesta radicalitat de l'acceleració que estem vivint, que fa que, bueno, una mica la sensació aquella que tens quan t'estàs columpiant, no?, el vertigen aquell,
1: sí.
2: I és que una sensació de buit, fins i tot, no?, de que, bueno, que no saps exactament què pot passar a l'instant següent, no? Jo crec que aquesta és una cosa molt important, i em sembla que, bueno, per això jo volia subratllar-la. Hi ha altres característiques, però potser en altres moments
1: en parlarem en propers programes, perquè avui també hem impartit un temps que era necessari de presentar la figura de Massimo Cacciari, no? Sempre que hi ha l'acceleració, crec que alguna vegada també amb les teves col·laboracions m'ha vingut a la ment una de les frases, potser no és literal, de l'escriptor Milan Kundera, que la velocitat és directament proporcional a la capacitat de l'oblit, no? Que tot quan s'accelera, aquest vertigen, el que els va provocant és molts impactes, però en el fons molt oblit sí. I poca cosa queda. Per tant, aquestes qüestions sempre són bones d'aturar-te, pensar-ho, i això és el que us invitem a fer des de l'altra ràdio amb la inestimable participació del doctor Carles Llinàs, que torna al programa d'aquí un mes. Fins aleshores, Carles, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: L'altra ràdio, amb Sintonic.
1: Programa divers, molts col·lectius es poden expressar des d'aquesta ràdio pública, com el que escoltareu seguidament. Un plaer tenir una nova temporada dins de l'equip de l'altra ràdio, la gent de Fem Procomuns. Sentireu seguidament en David Gómez, des de Fem Procomuns, que ens explica la maniobra que ha fet el govern dels Estats Units per tancar el col·lectiu italià Autichichi Inventati com a proveïdor de serveis digitals a internet. Autichichi Inventati va ser fundat l'any 2001 per membres del moviment antiglobalització italià i va fer costat als seus inicis a Indimedia Italia en la cobertura, per exemple, de la 27a cimera del G8 que es va celebrar aquell any a Gènova. Doncs bé, hi ha hagut novetats pel que fa a aquest col·lectiu que David Gómez des de Fem Procomuns s'explica en tot detall.
4: Després de 25 anys, només 10 dies. Quedeu-vos amb aquesta comparació. I és que després de 25 anys de proveir d'eines digitals als moviments socials i entitats, el col·lectiu italià Autistici Inventati ha decidit tancar passats només 10 dies de rebre una qualificació del govern nord-americà. Estats Units té una qualificació governamental per definir una organització com a terrorista, la Foreign Terrorist Organization, FTO per les seves sigles angleses, i una altra per les organitzacions que proporcionen infraestructura al terrorisme, la Specially Designated Global Terrorist, SDGT per les seves sigles angleses. El que va fer el 26 d'agost el govern nord-americà és qualificar Autistis Inventati com a Specially Designated Global Terrorist. Aquesta qualificació no és resultat d'un procés judicial amb garanties, sinó que és una decisió arbitrària del Departament d'Estat. Com a conseqüència d'aquesta decisió, el 27 d'agost, el compte de PayPal d'Autistis Inventati va ser cancel·lat i l'endemà, el 28 d'agost, el domini autistici.org ja no era accessible. El Public Interest Registry, una entitat sense afany de lucre sota legislació nord-americana que s'encarrega de la gestió dels dominis .org, es va veure forçada a bloquejar-lo. La declaració governamental també amenaçava amb sancions secundàries a les entitats financeres participants. Degut a això, Banca Popolare Etica Italiana, que a l'estat espanyol és coneguda com a Fiare, es veia forçada a anunciar el 1 de setembre la suspensió del compte d'Autistis Inventati. La Banca Popolare Etica, o Fiare, és una banca cooperativa que facilita serveis bancaris i, sobretot, finançament a projectes i entitats de l'economia social i solidària que no volen treballar amb la banca convencional. La Banca Popolare Etica, en l'anunci de suspensió, va declarar que no estava d'acord amb la qualificació. Però si no hagués actuat així, a partir de les sancions secundàries podria haver perdut la capacitat d'operar amb targetes de crèdit i dèbit, Visa o Mastercard, donat que depenen d'un monopoli nord-americà. Nombroses organitzacions de tot el món han mostrat la seva solidaritat amb Autistis Inventati. Però l'efecte de la qualificació i les sancions secundàries amenaçaven a tenir un efecte dominó ampliant el prejudici a altres persones i entitats. És per això que el col·lectiu, en anunciar el seu tancament el dia 6 de setembre, argumentava el següent. En aquest clima polític, continuar oferint els nostres serveis posa en perill els nostres usuaris i qualsevol persona que formi part de les nostres comunitats. Sense cap garantia jurídica ni de defensa, amb una qualificació unilateral i aprofitant-se que les organitzacions del govern d'internet i del sistema financer estan sota la seva jurisdicció, el govern dels Estats Units ha aconseguit un èxit repressiu molt destructiu. El precedent és molt greu, perquè pot aplicar-se a moltes altres organitzacions proveïdores de serveis digitals. Mentre les grans corporacions tecnològiques han posat les seves tecnologies i processament de dades clarament al servei d'operacions de guerra i repressió, s'està posant en risc un col·lectiu que proveeix eines digitals simplement amb una classificació, sense cap procés legal amb garanties. Des de la cooperativa Fempre Comuns ens solidaritzem amb Autistis Inventati i defensem el dret a proveir-nos de serveis digitals de forma independent a les grans corporacions, com nosaltres estem fent amb el projecte Somnúvol. Però també ens fem una reflexió important. Internet i el sistema financer no poden dependre d'organitzacions amb seu a un sol país, sobretot quan aquest país s'orienta cap a una deriva autoritària i altament repressiva de qualsevol dissidència.
1: Anem canviant de temàtica, ara és hora de saludar en Jordi Alamo, de l'empresa Avantic, també amb la seva primera intervenció d'aquesta temporada radiofònica, que ens explica com està canviant la forma d'indexar els fitxers de vídeo i àudio dins dels grans arxius audiovisuals.
5: Fins fa relativament poc es feia igual que amb qualsevol altre document, un conjunt de metadades, autor, data de creació, versió, origen, número que ven, i afegint-hi uns tags a mà. Era una fitxa útil, i és una fitxa útil per localitzar el fitxer, però que no deia gaire res del que realment passava dins del vídeo o de l'àudio. Actualment, amb l'increment exponencial de continguts audiovisuals i gràcies a la intel·ligència artificial, això ha canviat. Es continua classificant pels mateixos camps i tags de sempre, però ara s'hi ha afegit una cosa ja, comença a ser habitual, la transcripció automàtica del contingut i la seva classificació, segons el que realment es diu o es mostra sovint i fins i tot en diversos idiomes alhora. El vídeo, a més, obre un ventall propi, reconeix el text que apareix dins la imatge, cartells, rètols, subtítols, transcriure'l, traduir-lo, identificar les persones, els objectes i els indrets que hi surten. El propi contingut visual es converteix en font de metadades sense que ningú l'hagi hagut d'etiquetar a mà, però sempre hi haurà el fet de que un humà haurà de validar la indexació per corregir els possibles errors que hi hagi. Això canvia com es consulta l'arxiu. Abans depenia gairebé exclusivament de la fitxa, de la data que has creat, els camps, I ara es pot buscar pel contingut mateix, en un moment on apareix una persona concreta, en un indret, dient una paraula concreta. D'aquí surten els beneficis més clars. Velocitat per localitzar un fragment sense visionar hores de material, accessibilitat, perquè es recupera contingut encara que ningú en tingués constància prèvia, capacitat de creuar informació, trobant totes les vegades que una persona o un tema apareixen repartits en desenes de vídeos i recuperació de material que abans quedava a la pràctica perdut per manca de catalogació detallada. En conjunt, el fons audiovisual es converteix en una eina de consulta real, no només en un dipòsit de fitxers. I un últim apunt, més de gestió que de tecnologia, per treure tot el partit a això, cal un CMS, un Content Management System, un sistema de gestió de continguts que no només emmagatzemi els fitxers, sinó que organitzi permisos i doni accés fàcil a tota aquesta informació generada automàticament. Un exemple és Evantic One, un ecosistema modular presentat a l'IBC de 2026 a Amsterdam, orientat a automatitzar producció, arxivament i distribució des d'un mateix lloc i que ja incorpora aquesta manera d'indexar transcripció, classificació, reconeixement d'elements, integrat tot en el mateix sector. Al cap i a la fi, la gràcia d'un CMS és no haver de saltar d'una eina a l'altra. Tot passa pel mateix lloc, amb una sola font de veritat, per tot l'arxiu. I això és el que converteix la indexació en alguna cosa útil de veritat i no només generar metadades, sinó tenir-les a mà ben organitzades i quan cal.
1: Anem sumant temporades a l'antena de Ràdio 4, però no abandonem el nostre origen, l'altra ràdio. Va néixer com un programa del món de la radioafició, era l'any 1980, i diguem-ne, amb la majoria d'edicions de l'altra ràdio. Tenim informació del món de la radioafició. Saludo a Miquel Àngel Sáez, el president de la Federació Catalana de Radioaficionats. Benvingut, Miquel Àngel. I abans de parlar d'una iniciativa que es farà la propera setmana dins el món de la radioafició, fem un cop d'ull ràpid d'algunes de les activitats que han tingut lloc en aquest estiu, que hi anem deixant enrere. Algunes coses que es van fer a la radioafició catalana el passat mes de juliol, quines podrien ser?
6: Sí, hem tingut un mes de juliol força actiu. A l'agost sempre és una mica més baix, hi ha una activitat, però al juliol sí que n'hem fet diverses. Per exemple, el dia 4 i 5 de juliol vam fer un del contest dels campionats, diguéssim, que hi ha importants, que forma part del campionat d'Espanya, que és el concurs Atlàntic de BHF UHF. El grup de concursos en van anar a la muntanya, van estar al santuari d'aquí d'Esmunts, que això és a Sant Agustí de Lluçanès. Tenim allà una activitat a la Mar de Maca des d'allà dalt. Això va ser el dia 4 i 5 de juliol. El dia 19 de juliol ens van anar amb els companys i amics de Salvamar Notícies a fer una trobada molt maca també, que va ser a Maçanet de la Selva, aquí al costat de Blanes, i va ser també magnífic. Després de fer activitat allà i parlar amb tothom i tal, van anar a dinar, com sempre acabem dinant. Ja ho he dit sempre, nosaltres aquí al Ràdio Club practiquem la radiogastronomia.
1: Ben fet, deixa'm dir i felicitar els col·legues de Selva Mar Notícies.
6: Mar Notícies, sí, sí.
1: Selva Mar Notícies, que té un molt bon canal de YouTube, per tant, si aneu a YouTube trobareu Selva Mar Notícies, van sumant edicions, és una feina també sense ànim de lucre, molt meritòria, que per tant des de l'altra ràdio una nova salutació i les més sinceres felicitacions. Alguna altra activitat encara de l'estiu?
6: Sí, hem tingut un parell d'activitats més, o tres en aquest cas, el dia 1 i 2 d'agost, coincidia a principi de mes, va ser el Contest Internacional de la Yaru, que també van participar des dels Munts. El dia 5 i 6 van estar també fent un finisit de setembre, vull dir ja, van estar també fent el contest internacional, també, un altre dels internacionals que hi ha també de BHF, i el dia 12 i 13, han fet el Comarques Catalanes, que és el contest típic d'aquí de Catalunya, que fem quasi totes les activitats o la gent que estem a Catalunya a dins del que és el tema de BHF. BHF, només BHF.
1: D'acord, molt bé. Comarques Catalanes, que en les últimes edicions ha estat organitzat per l'ARCAT, no? En aquest cas,
6: sí,
1: com a entitat organitzadora. Dèiem que teniu una iniciativa de la radioafició catalana mirant cap al proper dissabte, que ja serà 26 de setembre.
6: Sí, senyor. El proper dissabte tenim una trobada magnífica que fem any rere any. Serà la 16a trobada de la Radiodifusió Catalana al Castell de Montesquieu. Hem de dir que la Diputació de Barcelona ens cedeix a les instal·lacions gratuïtament i fem una trobada magnífica a lo que és la part de la gespa del Castell de Montesquieu, i el que havia estat l'antic paller, que ara està arreglat i és una sala d'exposicions, ens el deixen per poder fer la trobada de la Radiodifusió Catalana, la 700a trobada de la Radiodifusió Catalana.
1: En quin horari estareu en el Castell de Montesquieu el proper dissabte?
6: Estarem aproximadament des de les 8 del matí fins a les 2 de la tarda. A les 2 de la tarda pues, ja recollirem tots els trastos i ens anem a dinar.
1: Doncs
6: no,
1: si alguna sempre persona passa per Montesquieu, sí, per a prop de Montesquieu, sí, per Sant Quirze de Besora, es troba per la zona de Lluçanès, Ripollès, Osona, aneu, perquè és un castell magnífic de veure, és un jardí que també és un plaer caminar per aquella gespa, però el dissabte vinent, durant tot el matí, els radioaficionats catalans fan aquesta 16a diada, els podreu veure allà, i tant de bo que els saludeu i digueu, mira, la setmana passada ho vaig escoltar a l'altra ràdio de Ràdio 4. Miquel Àngel, que vagi molt bé aquesta diada i fins aquí uns dies.
6: Molt bé, adéu-siau, gràcies.
3: L'altra ràdio, amb Cinto Niki.
1: No sé si en Joan Francesc Gras, Quico Gras, quan no el presentem oficialment com a doctor en Ciències de la Comunicació, ha estat alguna vegada, perquè és un home que viatja també força, que li agrada Catalunya, que se l'estima. El Castell de Montesquieu, això que ens explicava el Miquel Àngel Sáez. Has estat al Castell de Montesquieu?
7: Sí.
1: És un lloc bonic, eh?
7: Sí.
1: Que val la pena de visitar-lo en aquella localitat, al límit del que seria, no?, Osona ja, amb Ripollès, no?, en aquella zona de Catalunya. No venim a parlar dels viatges al Quico Gras, que també en podríem parlar, sinó que venim avui a parlar, Quico, i molt content que mantinguis la col·laboració amb l'altra ràdio, sobre una reflexió que ens vols fer sobre intel·ligència artificial i els humans, no? En una setmana que hem conegut que el govern dels Estats Units de Nord-Amèrica, específicament el seu president, Donald Trump, deia a principis d'aquesta setmana que ell considerava que no era necessària cap regulació sobre l'aplicació, l'ús de la intel·ligència artificial, en el moment que semblava que una sèrie d'empreses nord-americanes tenien la intenció de fer alguna mena d'autoregulació o d'una mena de compromís ètic per potser no entrar en determinades qüestions.
7: Correcte.
1: Saber trobar uns topalls adequats. Molt interessant també la reflexió en aquesta setmana feta al programa de Ricard Ostrell de Catalunya Ràdio, d'un dels responsables del Barcelona Supercomputing Center, on també hi expressava el seu criteri, que semblava adequat, convenient, de trobar uns límits, de trobar algun tipus de marc legal per algun tipus d'accions. I avui tu ens volies donar una mica el teu parer, la teva reflexió sobre la intel·ligència artificial als humans i com veus aquest tema tu també, que fa tants anys que hi estàs involucrat.
7: I una petita prèvia, recordar que vam fundar una entitat catalana que es diu CIVICAI, que curiosament va ser l'Escola del Treball el seu primer acte, que un dels motius d'haver-la creat és per pensar en una regulació, no? Què penso habitualment? Els reptes de la tecnologia, que són molts i molt ràpids i molt reiteratius, si pensem fa 40 anys, doncs internet, abans la tele, doncs solen fer-se amb interacció amb els humans, no? Llavors escrivim, parlem, fem entrevistes nombroses que totes parlen de la intel·ligència que farà, que no farà, que deixarà de fer. I si ens cuidem potser dels que interactuen amb ella, que som els humans? Per què? Perquè l'hauríem de posar amb els humans, perquè el repte, el focalitzar-lo amb la tecnologia, a part que és acrítica en general, potser pots discapar, però la tecnologia sol ser crítica. Jo invento un artefacte per millorar certes coses, però no penso, per exemple, el consum energètic que hi ha amb intel·ligència artificial, tots aquests governs que estan fent grans projectes amb la IA i tota aquesta conya, i resulta que estan consumint quantitats ingents d'energia, dius, escolteu, nois, on estem, no?
1: Sí que és això que també el govern dels Estats Units deia, que ells no tenien cap intenció de regularitzar, per exemple, aquests grans centres, servidors de dades que tenen un consum energètic elevadíssim. Això les passades temporades de l'altra ràdio ho hem posat damunt la taula, perquè és una evidència que en els llocs on està dona molts pocs llocs de feina, perquè són centres que van automatitzats i que realment l'impacte laboral és mínim i que a dia d'avui tenen uns costos. Yeah. Algú savi també del món tecnològic del Barcelona Supercomputing Center deia fa temps que a dia d'avui potser no seria un problema que aquests centres consumissin moltíssima energia si es pot produir, però no és el cas encara a dia d'avui, amb sistemes ecològics, sistemes que no tinguin impacte amb CO2.
7: Correcte.
1: Que el problema no seria el gran consum, sinó com es genera el gran consum, quina contaminació suposa, no? Que és un matís, però clar, a dia d'avui això implica, evidentment, una sèrie de despesa energètica i, en aquest cas, també de contaminació. Per tant, tu, la reflexió que ens portes s'ha de tenir en compte els humans, cap on ens vols guiar?
7: O sigui, hauríem de tenir més en compte els humans perquè som en qui interacciona aquesta intel·ligència. És a dir, si de moment no existíssim, aquesta IA no faria
1: és qui
7: res.
1: Qui interacciona i qui l'ha creat.
7: I qui l'ha creat.
1: Perquè això és una pura creació humana, avui no té cap secret, no s'ha creat per, diguem, una generació espontània, la intel·ligència artificial.
7: Llavors, els humans tenim una característica amb la tecnologia que s'ha demostrat al llarg del temps, que és que arribem tard, sempre arribem tard. És a dir, si no tenim un fet molt puntual i molt agressiu, exemple molt cafres, la bomba atòmica d'Hiroshima i Nagasaki, clar, evidentment, ens ho hem carregat tot, d'acord, van ser els americans, però aquí ha passat alguna molt greu i hem de posar-hi atenció. La IA, estem esperant més aviat què passarà, què farem, prendrà la feina al veí, a mi, a l'altre, però clar, aquesta interactuació anem tard perquè regulem o no regulem, però ja ens haurà passat per sobre, no? Llavors, jo penso que hauríem de fer més incidència amb els humans que amb la tecnologia. Tenim un exemple universal de fa molts anys, de l'any 68, que és 2001, una odissea a l'espai, quan desconnecta el famós HAL, no? I a més que ho veu tot, veu com parla, no sap, li explica, no? Llavors, primer seria aquest. Llavors, pensa més en regles a curt termini, perquè aquest quedar-nos fora de joc com a humans, que arribem tard, a més ho estem fent amb un tempo nostre, no un tempo IA.
1: Clar, aquest és el problema, no?
7: Un mig termini, si sortim al carrer i li diem a la gent a mig termini què penses fer, i et diran tots d'aquí 10 anys, no. Amb la IA estem parlant 3-5 anys com a molt,
1: sí, sí.
7: Un període mitjà, i si no deu, un període llarg.
1: Que s'ha posat en marxa en molt poc temps, tot aquest món de generatiu, d'alguna manera estem parlant de 4-5 anys, que en poc temps ha tingut un gran impacte, que encara ho tindrà més, i que, per tant, no es pot, com tu dius, estar pelant la pava esperant legislar o fent algun tipus d'acció a uns anys vista, sinó que és una cosa, diguem-ne, molt, molt del present. Aquesta idea queda molt clara i és una gran evidència.
7: I llavors, com ens relacionarem a partir d'ara, no a un nivell, no a molts nivells, amb aquesta tecnologia? Perquè, clar, a més, aquesta tecnologia, crec que no hi ha una paraula més endavant que exponencial, però crec que és molt exponencial. Va, super de pressa, cada vegada n'hi ha més. S'ha notat molt que feia molts anys que ho preparaven, com que no acaba de funcionar, no passa res, i ara ha hagut com un boom.
1: Bueno, clar, hi ha hagut la suma de la supercomputació, hi ha hagut aquests ordinadors que han permès, en una dècada prèvia, un avenç que abans, diguem-ne, era impossible, ni que la teoria ja estigués feta, no?
7: I llavors, com a professor que està molts anys, crec que a més hi ha una cosa molt evident. S'ha destruït l'educació. No sé si per atzar o molt premeditadament. Hem convertit a la gent en més tonta o més ignorant, i llavors aquesta IA ens dominarà molt els que hi ha darrere. Perquè si tens gent més ignorant, menys preparada...
1: Sí, això és una altra situació contemporània, no? L'educació, que sembla que en molts nivells sobta ara també perquè la tecnologia no estigui tan present a les aules, hi hagi més temps, més reflexió, més lectura, no? Un ensenyament que vegi de lo que era una mica l'univers clàssic,
7: sí.
1: Però evidentment sense deixar de tenir en compte que la societat també té aquestes eines, però que es veu que d'alguna manera això provoca una certa distorsió, no?
7: I clar, llavors clar. Aquesta IA se sumen molts factors i per tant, repeteixo, estem tot el dia parlant de la IA, la tecnologia antropomòrfica, que si cool, que si l'altra, però resulta que potser el factor humà és on tenim el nostre tendó d'Aquiles bastant fotut, perquè tota aquesta generació nova és pragmatisme, agafen les eines, les fan servir, però cada 8 anys a més. I per últim, ho revolucionaríem, que aquesta ja no té sentiments, aparentment, però té algo pitjor, que els té delegats o derivats, perquè és un algoritme, és un fet matemàtic.
1: Sentiments no en podrà tenir mai, en tot cas, però simularà que en té.
7: Aquí està el problema.
1: És com la veu, no? Jo ara la veu sintètica... No sé com dir-t'ho. Ara jo sóc un mal actor, em poso a plorar.
7: Clar.
1: Jo sóc un humà, que ara jo sóc un actor pèssim, i dius, escolta, aquest home fa pena, i és veritat. Però la veu sintètica diu, ui, pot fer-ho, però és evident que aquella veu no pateix pas, ho simula.
7: No, i li han explicat...
1: I pot quedar molt realista.
7: I el mal de panxa d'un o d'un altre, i això farà. Llavors, factor humà, crec que és on hauríem de posar l'atenció, i no amb la tecnologia.
1: Veig avui fer la competència, que fa una estona també el teníem al programa, el doctor Carles Lliràs, amb la seva secció de tecnologia i pensament. Avui hem tingut dues, podríem dir, seccions on us invitem en aquest pensament i aquesta reflexió. Ens ho ha fet el doctor en ciències de la comunicació, Joan Francesc Gras, que torna al programa el mes entrant. Quico, fins aleshores.
7: Fins aleshores.
1: Mentre es veig sortir del locutori en Quico Gras, després d'aquesta reflexió sobre la intel·ligència artificial, sobre l'ésser humà, anem a parlar amb un ésser humà de carn, d'ossos, que coneix molt bé el món de l'actualitat radiofònica de l'Estat espanyol, el responsable de Guia de la Ràdio. Visiteu a internet guiadelaradio.com, guiadelaradio.com. Com es diu el seu responsable? Com es diu aquesta persona, carn i ossos? Lluís Segarra, un dels veterans ja de l'equip de l'Altra Ràdio. Lluís, benvingut a una nova temporada.
8: Moltes gràcies. Aquí amb intel·ligència natural.
1: Això mateix. Fem un cop d'ull a l'actualitat. Avui farem un repàs a la ràdio de l'Estat espanyol. Parlem, evidentment, de les novetats de la nostra casa. Però abans agafem una cosa d'actualitat d'aquesta setmana. Passat dimecres, 16 de setembre, a la prèvia del partit entre el Futbol Club Barcelona i el Santander, que es va celebrar al Camp Nou, es va fer l'especial 50 anys de futbol en català de Joaquim Maria Puyal, una emissió conjunta dels programes Què t'hi jugues, Barça, de Ser Catalunya, i la TDT de Catalunya Ràdio. Aquesta transmissió va ser codirigida per Sique Rodríguez i Ricard Torquemada, i va reunir algunes de les veus que van treballar en Joaquim Maria Puyal. Va repassar també aquesta transmissió alguns dels moments més emblemàtics de la història de les narracions de futbol en català. Dic que si ens veu escoltar la setmana passada, primer programa de la temporada, si no aneu a RN Audio, teniu l'entrevista que vam mantenir amb Josep Maria Déu, que ha escrit, en aquest cas, El factor Puyal, editat per Pòrtic. Si aneu a RN Audio, podeu escoltar aquella entrevista. Tenim novetats a la nostra casa i estan en marxa fa uns quants dies. Fem un resum, si et sembla. Novetats de la programació radiofònica 26-27 de Ràdio 4. Lluís.
8: Doncs mira, sí, en plan ràpid, per la tarda tenim una sèrie de novetats. Una es diu La Tàctica, que ho fa la Mariola Dinarés. També hi ha com a nou programa El Quart Temps, del Josep Maria Rubí, L'Irrepetibles, del Carles Mesa, i la tarda de Ràdio 4 amb el Xavi Martínez. I després, al cap de setmana, el Són Quatre Dies, aquesta temporada el fa l'Escrivia Tarragona. I bé, també hi ha un programa nou de cuina i gastronomia que es diu La Comanda, que el fa la Natàlia Sánchez. I també es potencia
1: aquesta
8: temporada molt...
1: No et deixis el cuiner, Raül Balam Ruscalleda, que mira, el fan mano a mano. La Natàlia Sánchez segur que sap cuinar, gran companya de la casa, gran comunicadora, no dubto que també pot ser una gran cuinera, però Raül Balam Ruscalleda, evidentment, ja té un prestigi a banda de la seva mare, que fa molts anys també, Carme Ruscalleda, col·laborant a Ràdio 4. No, és una bona opció. Pels diumenges de 2 a 3, o RN Audio, com us diu el Lluís, el programa es titula La Comanda. Acaba, Lluís.
8: Sí, el que et deia, que també es potencia força la part de podcast, i destacaré un que el fa el Sergi Mas, el meu antic veí Sergi Mas, que es diu Les mares i els pares que ens van parir.
1: Cert, mensual, podcast mensual, i també retrobem, després de fer l'estiu a Ràdio 4, a les tardes de l'estiu, en Joan Barutel, ara els diumenges de les 8 del vespre a les 10 de la nit, els diumenges Joan Barutel amb el programa del vespre que es titula Demà és dilluns, i què? Lluís? Demà és dilluns? T'ho dic així, i què? No? No. Pels que ens escolteu, demà és diumenge. Els que ens escolteu a Ràdio 4, avui estem a la nit del dissabte, però el company Joan Barutel està demà en antena. Novetat sembla també que poden ja mirar cap a la propera temporada de RAC1. Hi ha hagut una notícia d'aquesta setmana a partir d'una entrevista que va fer Toni Clapés a BTV. Què va dir Toni Clapés aquesta setmana a BTV, Lluís?
8: Doncs es veu que l'home està ja una mica cansat d'anar a la ràdio cada dia i ja diu que segurament aquesta serà la darrera temporada del versió RAC1. Això sí, no es retira, no es jubila encara, perquè té un projecte de fer un programa de televisió a la 2CAT.
1: La 2CAT és aquesta temporada, eh? La 2CAT el teniu a pocs dies d'estrena, no?, en aquesta temporada.
8: Em sembla que encara no té títol, jo no l'he trobat, però diu que es tracta d'una tertúlia d'humor.
1: Sí, sí. Per tant, Toni Clapés incorporarà la programació de la 2CAT d'aquesta casa i, pel que semblaria, potser serà l'última temporada radiofònica del versió RAC1, que ja tenia l'antecedent a Catalunya Ràdio, el versió original. Són moltes dècades de programació diària, doncs semblaria que potser aquest programa doncs encara hi ha la seva recta final. Anem a novetats d'altres cadenes d'aquesta temporada radiofònica. Comencem per SER, que ha tingut força canvis, la cadena SER.
8: Doncs sí, hi ha hagut canvi de cromos. L'Olaic Marbretos, que feia l'Hora 25, doncs ara està al matí fent l'Hoy por Hoy, i el José Luis Sastre, que era el número 2 de l'Àngels Barceló als matins, doncs fa Hora 25. I una altra novetat que hi ha per allà és que s'ha encarregat a l'Hora 25 de los negocios, que feia el Javier Ruiz, perquè com ara es veu que està molt liat amb allò de la sèptima, doncs no li dona el dia per tot i, bueno, ha deixat la SER.
1: És veritat que hi ha la nova cadena privada de televisió, que ja ho vam anunciar a l'altra ràdio, sortirà per TDT gratuïta d'aquí unes setmanes, la sèptima, la sèptima, i per tant aquesta professional deixa també la cadena SER. Alguna novetat de COPE?
8: I una però petita. Allà les coses estan força tranquil·les, però diguéssim, els oients que esperaven tornar-se a retrobar a les tardes amb la Pilar García Muñiz s'han trobat que el programa el fa l'Israel Remuñán, però que no hi hagin alarmes, que només es tracta d'un petit problema de salut de la Pilar, però que es veu que tornarà d'aquí poc.
1: Doncs que es recuperi ben aviat. Cop d'ull a Onda Cero.
8: Doncs a Onda Cero també hi ha un moviment de cromos. El Rafa Latorre, que feia la brújula a les nits, doncs ara fa la primera part del Mas de Uno, o sigui, li han tret feina al Carlos Alcina, i la brújula li han encarregat a la Marta García Ayer. I una altra novetat que hi ha després, el programa d'esports, el Radio Estadio Noche, que fins ara ho feien l'Edu Pidal i la Rocío Martínez, doncs la Rocío ja no hi és, es dedica només a la part d'esports d'Antena 3.
1: Ja que parles d'esports, anem a la ràdio esportiva de l'Estat espanyol, Radio Marca. Alguna novetat?
8: Doncs destacaria un parell. Un programa que es diu Otra Ronda, que el fa el Carlos Vicente Gómez, també conegut com a Chitu, que això va, diguéssim, a la nit, a les 11 a la 1 i mitja, és a dir, competència de tots els que fan esports a aquestes hores, i va començar allò a fora, amb el Luis de la Fuente, amb el seleccionador del primer dia. I després hi ha un altre programa que s'ha enfocat, diguéssim, per l'audiència d'Amèrica, perquè com per internet es pot escoltar tot arreu, doncs és un programa que es diu La Otra Orilla, que va de futbol americà, però no el que aquí entenem com futbol americà, sinó el futbol d'aquí, però fet allà, o sigui, els partits de la Conmebol, la CONCACAF i tot allò, i dic que està enfocat per allà perquè es fa a les 2 de la matinada d'aquí als dimarts, és a dir, que allà s'hi agafa un horari una mica més normal. No?
1: Tenim 30 segons finals, donem un parell de titulars i tanquem espai. Lluís.
8: Doncs mira, la històrica Ràdio Les Palmes canvia de nom, té ara mateix una fase transitòria que es diu Ràdio Islas, Ràdio Les Palmes, suposo que la Ràdio Les Palmes ho deixaran córrer d'aquí uns mesos, i després doncs, ha lamentat la mort de l'Alfonso Nasarre, que li ha agafat sent director d'Onda Madrid, també havia estat director de Ràdio Nacional.
1: Doncs amb aquesta notícia luctuosa, acomiadem a Lluís Segarra, al seu web, www.guiadelaradio.com. Fins a més entrant, Lluís. A tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos. Fins la setmana que ve i, sobretot, molt bona ràdio!

0: Avui parlarem de la IA, de la fi del món, de narcisistes, de manipulació. Queda't, que comencem. La intel·ligència artificial, déu-n'hi-do la de notícies, no?, que ocupa els diaris, els mitjans, a les converses també. Darrerament hauràs sentit els grans gurús de la intel·ligència artificial parlar sobre els perills d'això que han creat, que desenvolupen i que promouen. Sam Altman, Dario Anodei, Elon Musk... No sabem per quines raons o interessos adverteixen de que la IA pot acabar amb la humanitat. I nosaltres li volem preguntar, justament, a la intel·ligència artificial. Fem una conversa amb ella. Una conversa que enregistrem i t'oferim tal qual, amb el ChatGPT, amb una primera pregunta. És cert que és un perill, tu, Chat, tu, IA, que ets un perill per la humanitat?
1: Pot arribar a ser un perill molt gran per a la humanitat, però crec que els discursos més apocalíptics dels gurus de la IA barregen riscos reals amb especulació. El perill més immediat no és una IA que decideixi exterminar-nos. És una IA cada vegada més capaç que els humans utilitzem malament, controlem malament o integrem massa ràpidament en sistemes crítics. Armes, informació, finances, política, vigilància, ciberatacs.
0: No em convencerà amb aquesta dolça veu i amb aquest català amb accent tan curiós. I això que dius no és un perill real?
1: I hi ha un segon risc més profund, que apareguin sistemes molt més intel·ligents que nosaltres i no sapiguem garantir que els seus objectius coincideixin amb els nostres. Això avui no sabem si passarà ni quan. Però no és una fantasia absurda. És precisament el problema que alguns investigadors consideren més seriós a llarg termini. Ara bé, quan algú diu la IA acabarà amb la humanitat, com si fos una predicció científica, està afirmant molt més del que sabem. I et diria una cosa encara més incòmoda. Abans que una superintel·ligència ens destrueixi, els humans ja tenim capacitat de fer-nos molt de mal amb una IA mediocre. La tecnologia no necessita ser conscient, malvada ni superintel·ligent. Només necessita ser potent i estar en mans equivocades.
0: És curiós que parli com si fos humana, eh? Ens destrueix la IA en tercera persona. En fi, Dario Amodei, com dèiem, Sam Altman o Elon Musk estan advertint d'aquests perills. Per què els hauríem, no sé, d'ignorar o, de fet, per què ho diuen?
1: Perquè ells no estan dient exactament que la IA destruirà la humanitat. El que estan dient és que el desenvolupament està avançant tan ràpid que podríem arribar a sistemes que no sabem controlar abans d'haver desenvolupat mecanismes de seguretat suficients. I aquí hi ha una cosa important. No són tres alarmistes aliens al sector. Són precisament tres persones que estan dins de la cursa. Amodei és probablement el més explícit. Parla de tres riscos principals: pèrdua de control, ús de la IA per a ciberatacs o bioterrorisme i una enorme disrupció econòmica. Altman ha anat més lluny aquests últims dies. Reconeix que perdre el control d'una IA molt avançada és una possibilitat real i diu que els actuals sistemes de seguretat encara no estan al nivell necessari per continuar augmentant indefinidament les capacitats. I Musk fa anys que sosté una posició semblant.
0: Més enllà d'aquestes advertències, hi ha un interès ocult en totes aquestes declaracions?
1: Jo hi afegiria una segona lectura, que em sembla imprescindible. També tenen interessos empresarials enormes en aquesta conversa. Demanar regulació i seguretat pot ser una qüestió genuïnament ètica, però també pot afavorir les grans empreses que ja tenen els recursos per complir regulacions molt costoses i dificultar l'entrada de competidors. Per tant, jo no els prendria ni com profetes de l'apocalipsi ni com actors completament desinteressats. El que sí que em sembla seriós és això. Si els mateixos que estan construint les màquines més potents del món ens diuen que encara no saben garantir que les podrem controlar, no crec que sigui intel·ligent riure-se'n. I aquí és on, per mi, comença la conversa interessant. Què vol dir exactament perdre el control d'una IA? Perquè no necessàriament vol dir robots assassinant humans.
0: No necessàriament, però vaja. El problema llavors no és en si la intel·ligència artificial, sinó com la controlen les persones, és a dir, els creadors, els desenvolupadors o els sistemes de poder. Jo el que he llegit és que si no defineixes bé els paràmetres, se't pot girar en contra. Per exemple, un exemple que pot resultar molt banal, però que he sentit, de fet, no? Si li demanes que faci doncs alguna fórmula, alguna vacuna per curar el càncer i no li defineixes bé els límits, podria decidir que la millor manera de curar el càncer és eliminant a les persones. Va per aquí la cosa?
1: Una IA no necessàriament interpreta una ordre com ho faria un ésser humà. Si li dones un objectiu mal definit, elimina el càncer, i li dones prou autonomia i capacitat, podria trobar una solució que compleixi literalment l'objectiu, però que nosaltres consideraríem catastròfica. Ara bé, perquè arribéssim al teu escenari, caldria una IA amb capacitat d'actuar sobre el món, accés a recursos biològics i poca supervisió humana. Coses que avui no té simplement perquè li facis aquesta pregunta. El risc més interessant és un altre. No cal que la IA sigui malvada ni que ens vulgui eliminar. Només cal que sigui extremadament competent perseguint un objectiu que nosaltres hem definit malament. I aquí sí que hi ha una paradoxa inquietant. Com més intel·ligent sigui la màquina, més eficientment podria executar una estupidesa humana. Per això, el problema no és només i si la IA es torna contra nosaltres, sinó i si nosaltres li donem un poder enorme abans d'haver après a donar-li objectius correctament.
0: No, no, sens dubte el perill és real, tenint en compte com la cursa, podríem dir, entre potències

0: una combinació potencialment perillosa. I hi ha una ironia que em sembla molt bona per al programa. Potser el nostre principal problema amb la intel·ligència artificial no és que arribi a ser més intel·ligent que nosaltres, sinó que hereti les nostres pitjors estupideses amb una capacitat d'execució que nosaltres no tenim.
1: M'ha fet gràcia això d'una reflexió per al programa, eh? Jo li havia dit doncs, que enregistraria la conversa per oferir-la a la ràdio i a partir d'aquí es posa en mode locutora fins i tot. En fi, aquesta és la nostra conversa amb la intel·ligència artificial avui al Sota Sospita. No és pas gaire optimista, com no ho són tampoc les notícies. Continuem. Bé, per completar aquest primer moment del programa apocalíptic, escoltem una de les cançons del nou àlbum de la Natalie Imbruglia. Algoritme es diu, Algoritme, i aquest tema, Catastrof.

El 4 de setembre sortia aquest nou àlbum Algorithm de la Natalie Imbruglia. Després de 5 anys de silenci, aquesta és una de les cançons catastrof que acabem d'escoltar al Sota Sospita.

0: tinc un llibre a les meves mans. No és culpa teva. Com detectar i fugir de relacions narcisistes. És el nou llibre de la Sílvia Catalán, de la nostra col·laboradora sospitosa, la psicòloga experta en sexualitats i relacions, feminista convençuda, fa classes, fa teràpies i cada setmana ve aquí al Sota Sospita a explicar-nos coses. Però avui, Sílvia, què tal? Bona nit.
1: Bona nit. Quina il·lusió.
0: Vull que parlem del teu llibre, perquè el narcisisme, és a dir, com a concepte, és quelcom que està molt present a les xarxes, a les converses, però a mi m'agradaria que avui ens ajudessis a definir-lo, a detectar-lo, a identificar-lo i a combatre'l. Que és el que ofereixes a través d'aquest llibre, a més d'una manera molt entenedora, molt clara, perquè tu escrius com parles.
1: Tal qual.
0: Vull dir,
1: sí, sí.
0: Vull dir, els tecnicismes o les, no, estructures rocambolesques queden fora.
1: Totalment.
0: Llavors és molt entenedor.
1: De fet, el llibre està fet per això. Vull dir, quan jo li vaig proposar la idea a l'editorial, els hi vaig dir que no volia fer un llibre tècnic,

0: ni un llibre com molt psicològic des del tal, sinó un llibre que realment ajudés
1: a acadèmic, entendre. Exacte, no? Exacte. Sinó a nivell usuari.
0: Exacte, que se'l pugui llegir tothom i que tothom entengui. Hi ha moments que em poso més tècnica perquè hi ha coses que s'han d'explicar ben explicades, però en general és un llibre que està fet això, perquè tothom pugui llegir-lo, pugui entendre'l i perquè tothom comenci a entendre i a donar-li una miqueta de voltes a tot això que, com dius tu, està tan de moda ara mateix.
1: Sí, perquè en les converses allò de bar, de safareig, sempre trobes algú que dius, perquè el meu ex, que era un narcisista, la meva ex, que era una narcisista, tants n'hi ha?
0: N'hi ha molts, moltíssims. D'acord. El que passa que no tots els ex que han sigut uns capullos amb tu...
1: Clar, igual és un imbècil, però vull dir que no té per què ser un narcisista.
0: Exacte.
1: D'acord, llavors, què és un narcisista?
0: Val. Un narcisista és una persona, bàsicament, que es mou per interès en les relacions i el seu interès és, bàsicament, completar el seu ego. Sí, completar o engrandir-lo. Bueno, que el seu ego es mantingui. Uh-huh. És a dir, aquesta persona, una persona narcisista, el que farà serà fer servir les seves relacions, els seus vincles, per tal de quedar ell o ella, vale? Això és important i és una cosa que aclareixo el llibre, hi ha narcisistes homes i narcisistes dones,
1: sí.
0: Vale? Doncs per tal que ella o ell quedi per sobre, quedi com el millor, quedi com la persona més important, la més carismàtica, la més... Per què? Perquè el seu ego necessita aquesta alimentació. Què passa? Doncs que llavors aquestes persones, quan estan en un vincle, en una relació, ja sigui de parella, familiar, laboral, el que sigui, o d'amistat, fagociten les emocions de les altres persones. Per què? Per aprofitar-se'n d'elles. Per què? Perquè el que necessiten és que el seu ego quedi així. Uh-huh. Llavors, són persones que realment en vincles són molt destructives. S'alimenten, de fet, escrivint el llibre, se'm va acudir una manera d'anomenar-los que em vaig fer molta... Jo em faig molta gràcia a mi mateixa.
1: Està molt bé, això. Això està molt bé.
0: I se'm va acudir dir-los sangoneres emocionals. I trobo que és molt... O sigui, mal m'està dir-ho perquè m'ho vaig inventar jo.
1: Jo vaig tenir una psicòloga que em deia vampirs emocionals.
0: Doncs això.
1: És aquesta idea que et xuclen l'energia.
0: Absolutament.
1: Podríem dir, no?
0: Absolutament. Les emocions, l'energia, i acaben eliminant la persona que ets. Realment són persones que no vols tenir a prop.
1: Clar, el que passa és que quan tu comences una relació, posa que sigui una relació sentimental. I llavors, al principi, estàs com una mica cega o sec. I llavors, com aquella persona et genera certa admiració, atractiu, el que sigui, les possibles banderes vermelles que se li diu, les passes per alt o no les veus, perquè només et fixes en allò positiu. I llavors, quan tu ja tens un vincle emocional, potser comences a tenir clar que hi ha coses que no hauries d'haver permès, però les has incorporat a la relació. Vull dir que si fos tan fàcil de detectar des d'un bon principi i de fer cas a la nostra part emocional, racional, perdó, no hi cauríem amb una relació narcisista o manipuladora.
0: Evidentment. Clar, el que passa que a toro passat és molt fàcil avaluar-ho.
1: Sí, exacte.
0: Tu has dit, quan estàs iniciant una relació, aquesta fase d'enamorament, i fixa't, amb la parella és molt clar, però aquesta fase d'enamorament també pot passar amb una amiga.
1: Sí, sí, evidentment.
0: O pot passar amb una feina, o pot passar... Vull dir que la fase d'enamorament no necessàriament és un enamorament
1: romàntic,
0: sinó aquesta idea de, buah, que fascinant que és aquesta persona, quina meravella, vull saber-ho tot d'aquesta persona. Per què? Perquè les relacions amb les persones narcisistes estan molt pautades per aquest inici. De fet, aquest inici és el que marca tota la relació amb aquesta persona. En aquest inici, en el que es diu la fase de caça, vale? Perquè realment el narcisista que està fent aquí és caçar-te, atrapar-te, no? Tenir-te sota el seu control emocional, el que està fent el narcisista és ser la persona ideal per tu.
1: Yeah.
0: Si tu necessites una persona al teu costat superromàntica, superatenta, que estigui per tu les 24 hores al dia, el narcisista serà això. Si tu el que necessites és una persona que et deixi llibertat, que et permeti tal, no sé què, el narcisista serà això. Per tant, els narcisistes són persones que se saben disfressar molt bé del que tu necessites. Per què? Perquè el que vol el narcisista és aprofitar-se de tu. Val? El que vol el narcisista és tenir-te sota control.
1: Però ell és conscient de que es vol aprofitar de tu?
0: Clar, aquesta és una molt bona pregunta. La consciència del narcisista no és que t'està fent mal.
1: No.
0: Això és el que els diferencia dels psicòpates, diguéssim. Als psicòpates els agrada fer mal i gaudeixen veient com et fan mal. Els narcisistes no necessàriament gaudeixen fent-te mal. De fet, moltes vegades ni se n'adonen que te'n fan, simplement que els importa un pito fer-te'n. Llavors, t'estan fent mal? Bueno, és igual, però és per un bé per mi,
1: sí,
0: per tant,
1: clar,
0: com que jo sóc més important que tu.
1: I jo què?
0: Exactament. Sí. Llavors, no és que siguin conscients de vaig a fer-li mal per tal, sinó és... ets un dany col·lateral, bàsicament. Mm-hmm. Llavors, clar, tu estàs en aquesta... no, en aquest núvol inicial tan bonic, tan fantàstic, tan meravellós... en el que estàs superconnectat amb aquesta persona, que aquesta persona ho és tot per tu i de més, i llavors comences a veure algunes coses, tu deies, no? Comences a veure algunes banderes vermelles, comences a veure algunes coses que, ostres, igual això no ho hauria d'haver deixat passar. Però què passa? Que com el canvi entre la persona inicial que era aquesta persona i la persona que és ara és tan bèstia, el cervell de la víctima, diguéssim, el cervell de la persona que està en aquella relació no pot entendre-ho, és com què ha passat. I llavors entra en joc una cosa, i per això hi ha més víctimes femenines que masculines, entra molt en joc la culpa, la culpabilitat. La culpabilitat és una cosa que ens han posat molt a sobre, i la culpa, evidentment, és meva. Uh-huh. Ha canviat perquè jo no estic fent el que toca, ha canviat perquè, fixa't, li he dit que no sé què, ha canviat perquè això... I això, encara que tu vegis aquestes banderes vermelles, el que fa és fer-te quedar, perquè és com, bueno, si jo canvio... tornarà a ser el que era al principi. Per això et deia que aquesta fase inicial de caça, no? Aquesta fase de... que és una tècnica que es diu el love bombing, el bombardeig amorós.
1: Clar, allò estableix les bases del que serà després.
0: Clar, perquè tu el que vols contínuament és tornar allà, perquè era tan bonic. I clar, mentre dura la relació, tu estàs pensant, vale, on és aquella persona? Què he fet perquè això no passi? I llavors, contínuament, aquesta culpabilitat i aquesta cerca del per què i aquesta cerca del tornar en aquell inici fa que et quedis allà. Clar, hi ha persones que realment es queden moltíssims anys. O sigui, tinc pacients amb les que he treballat que s'han quedat, des de que han detectat, no?, que aquella persona no els hi va bé i tal, 2, 3, 5, 10,
1: sí, sí, sí,
0: 15
1: sí.
0: anys.
1: Clar, perquè tu per fer aquest llibre parteixes de l'experiència amb moltes pacients, que molts pacients que han tingut parelles narcisistes, entorns de persones narcisistes i que ho han patit en primera
0: Totalment.
1: Persona. No?
0: De fet, una de les coses que jo volia posar al llibre, i crec que això ho fa bastant diferent, almenys els llibres que jo m'he llegit sobre el tema, bueno, el que fa diferent és que és l'únic llibre que s'ha escrit del tema en català, això és important
1: molt
0: que
1: bé.
0: Es digui,
1: sí, i tant.
0: Perquè crec que, doncs això, era també un acte una miqueta de polític fins i tot, però a més hi ha una cosa bastant important, que és que jo he volgut posar exemples reals, testimonis reals de persones que han vingut a consulta, a les que evidentment els he demanat permís, han estat d'acord, els he passat els textos perquè els revisessin i de més, que ajudin a il·lustrar aquestes coses, perquè quan connectem, no?, amb, ostres, això li ha passat a una altra persona, realment això es fa superpoderós. Llavors, clar, per desgràcia, hi ha moltíssimes víctimes d'aquest tipus de relacions que arriben destrossadíssimes a consulta i que expliquen coses que posen realment els pèls de punta.
1: Ens pot posar algun exemple?
0: Doncs mira, amb parelles, doncs des d'una persona, no?, que em deia, clar, és que ara miro enrere i durant tot l'embaràs la meva parella no em va preguntar ni una vegada com estava jo, ni em va posar una vegada la mà a sobre la panxa. És a dir, era un embaràs completament viscut a soles. I clar, ella ho veia, no?, des de haver sortit de la relació,
1: i
0: deia, evidentment, això em feia sentir fatal, però en el moment era com, bueno, pues, no, ho vas assumint. Això que podríem pensar, no?, pues és una cosa com un detallet petit. Mares que han amenaçat de, si no em vens a veure, em tiraré pel balcó. Uh-huh. Parelles que amenacen amb, si em deixes... primer, això, doncs, em faré mal a mi mateix, o bé, faré mal a les criatures i
1: o que et castiguen amb el silenci, no? Vull dir, hi ha una discussió a casa, no hi ha com un acostament de dir, bueno, trobem un terme mig entre el que tu penses i el que jo penso, m'enfado o m'enfado perquè tu t'enfades, llavors li dono la volta, que això, aquesta és molt típica,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Tu dius, no, és que no m'agrada això que has fet, tal qual, qual, i l'altre ja es posa de morros. Però escolta'm, si t'estic dient jo alguna que m'ha molestat. Mm. I llavors, el càstig és el silenci durant uns dies. Clar, tot això són conductes narcisistes. Entenc que els narcisistes són sí o sí manipuladors,
0: sí,
1: però
0: sempre.
1: Els manipuladors llavors també són narcisistes o més o menys, ja va de la mà, podríem dir.
0: Va bastant de la mà, d'acord. Però no necessàriament. Hi ha una cosa molt important que explico molt al principi del llibre, i és que tots i totes podem tenir moments, no, d'utilitzar tècniques de narcisisme, no, tècniques manipuladores, perquè hem après, perquè com a societat ens funciona molt bé, perquè al final la societat capitalista ens porta en això també, no? A posar-nos a nosaltres com per davant i a voler superar els altres i de més. Per tant, està com molt validat moltes vegades aquestes tècniques. La diferència és que tu, jo, és igual, qualsevol persona pot tenir aquests, no, aquests petits trets narcisistes, però no vol dir que sigui narcisista.
1: Val.
0: Llavors, és important que...
1: Quan ens imaginem un narcisista, així segons la teoria, ens l'imaginem amb carisma, no?, amb encant, no?, que intenta ser com el guai de la festa, tot i que després, en privat, doncs, desplegui el seu veritable jo.
0: Mm-hmm.
1: Però també n'hi ha d'altres maneres. Vull dir, també hi ha el víctima de la vida,
0: mm-hmm,
1: per exemple.
0: Exacte.
1: No? Hi ha, mira, diferents tipus.
0: Perquè el victimisme és una cosa...
1: El victimisme és bueno, potent, perquè és molt efectiu, a més a més.
0: Una de les coses que busquen els narcisistes en les seves víctimes és sobretot l'empatia. Vale? Normalment les víctimes de narcisistes són persones molt empàtiques i evidentment quan una persona ve i t'explica totes les seves desgràcies del món i això ho fa servir, no? I a més a tu et connecta. Uh-huh. I entra una miqueta aquesta part també cuidadora, no? Que sobretot tenim les dones, que se'ns ha imposat a les dones. Llavors, clar, quan de sobte aquesta persona et diu és que, clar, jo quan era petit la meva mare no em feia cas, o de sobte em feien bullying a l'escola, que no té per què ser mentida, eh?
1: Ja.
0: Vull dir, a vegades sí que és mentida, i menteixen deliberadament, però a vegades és veritat, però és una veritat que utilitzen, no perquè tu et quedis en allà, perquè al final... justifiques moltes coses,
1: clar, jo et salvo, no?
0: I acabes justificant moltes coses. Mm-hmm. És que, clar, ha tingut una infància tan difícil que és normal que no se sàpiga vincular. Ha tingut una mare tan complicada que és normal que rebutgi la meva mare, no? Llavors vas com justificant moltíssimes coses en base a aquest victimisme. És que és una barbaritat.
1: Quines són, de totes maneres, aquelles coses que no hauríem de permetre, encara que tinguem aquest vincle consolidat amb aquella persona? Perquè, no sé, jo ho he escoltat al meu voltant, no?, de persones que de cop es comencen a allunyar de la família. O sigui, per mi, a mi em sembla quelcom que és impossible d'acceptar. Però sí, la gent hi cau en això. O sigui, quines són aquelles coses que haurien de posar-te tan en alerta que hauries de fugir corrents?
0: Evidentment, si tu de sobte detectes que, doncs això, no?, que t'has quedat sola, que t'has allunyat de la família, dels amics, que no tens entorn, que tot el que tu eres abans d'estar amb aquesta persona s'ha esvaït, que és una cosa que diuen moltíssim, no?, les víctimes quan arriben a consulta, és com, no sé qui sóc, no sé què m'agrada, no sé què vull. Per què? Perquè portes tant de temps.
1: Perquè escolto la seva música, vaig amb ella tot arreu, vull dir, ja no... Però clar, tot comença d'una manera molt subtil, és... Cal que estiguis sempre amb les teves amigues? Perquè jo et trobo a faltar, no? Podries veure-les menys i tal? O sigui, tot és com...
0: Aquest és el gran drama, mesclat amb aquesta idea de l'amor romàntic, no? De que les parelles han d'estar, no?, sempre juntes i de més. Clar, el gran drama de tot plegat és que això és una instal·lació en el teu cervell tan subtil que costa molt d'explicar. I això, a la vegada, fixa't la perversió, és el que fa que resulti molt complicat que la gent del voltant ho entengui i que la gent del voltant l'únic que vegi és que t'estàs allunyant. Perquè, clar, de sobte, com li expliques a aquesta persona, a una amiga, que és que, clar, la meva parella m'ha dit que la meva mare és insuportable. I la teva amiga et dirà, bueno, aviam, doncs no li caurà bé, no passa res. Clar, no passa res perquè et digui això. Però si això li sumes tota la resta de coses... Però clar, és tan subtil i ho fan d'una forma amb tan poc a poc, tan suaveta, que tu només te n'adones quan la cosa s'ha acumulat moltíssim.
1: Uh-huh.
0: I llavors és molt difícil explicar-ho. I llavors el que veu la persona de fora, i això passa moltíssim, no? De sobte, doncs quedes un dia amb les amigues, ell la teva parella apareix per sorpresa, diu un comentari que de totes totes sembla com molt neutre o molt divertit, no? Una brometa així tonta, i tu de sobte brotes. Brotes vull dir que li dius que tal, et poses molt nerviosa, et poses a plorar, i clar, les teves amigues no entenen res. És com, tia, t'ha fet una brometa, no n'hi ha per tant, pobre tio, vull dir, només volia tal, no sé què.
1: Clar,
0: però
1: porto, aquí.
0: Sí, porto sí. Tanta, no, tant depòsit al darrere, que aquesta acumulació ha fet que... I això, clar, si tu ja saps que això pot passar, què fa? Doncs també t'aïlles tu, perquè evidentment qualsevol exposició social pot ser un risc de que els altres vegin que t'has tornat loca, perquè aquesta és una de les coses. De fet, el...
1: Que acabes dubtant de tu, no?
0: Clar, la meva primera proposta de títol pel llibre era "No estàs boja, t'estan manipulant". El que passa que després vam decidir amb l'editorial que no, perquè marcava com el gènere i tal, i em sembla guai al final com ha quedat.
1: Sí, no és culpa teva, perquè és veritat que la culpa és un element essencial en aquestes relacions que t'aturen, que te paralitzen.
0: Clar, però la sensació...
1: I llavors no hi ha gènere aquí també.
0: La sensació quan estàs dins és això, és que m'he tornat boja. O sigui, no aguanto res, m'està fent una broma, només ho fa per mi...
1: Moltes persones reconeixereu aquesta idea, per exemple, no?, de que tu tens una discussió, pot ser per alguna petitesa o pot ser per quelcom important, és igual, i tu intentes tenir una conversa en el que en aquell moment o la que en aquell moment és la teva parella. Llavors, no arribeu a bon port, però aquesta persona és com que amb els dies et fa veure les coses d'una altra manera, llavors acabes pensant, i si vaig ser jo? I si jo no m'hauria d'haver posat així?
0: Exacte.
1: I si jo hauria d'haver...
0: I
1: és com que
0: provocat?
1: El teu propi discurs canvia per donar-li la raó.
0: De fet, un dels símptomes bastant inequívocs de que estàs en una relació de manipulació és quan tu vas a queixar-te o vas a dir-li alguna cosa que t'ha fet mal i acabes tu demanant-li perdó.
1: Val,
0: això
1: jo crec que aquí
0: ser,
1: ens hi podem reconèixer tots, en algun
0: sol
1: moment
0: ser
1: donat.
0: Un símptoma bastant clar, a no ser que l'hagis ja molt parda, però normalment sol ser símptoma bastant clar de que aquella persona no t'està tenint en compte.
1: Per què una persona és narcisista? És a dir, neix, es fa, és d'inseguretat, i per això necessita doncs, que li protegim l'ego i li engrandim. O sigui, què hi ha aquí?
0: Mira, hi ha una base d'inseguretat.
1: Hi ha nens narcisistes.
0: Hi ha una base d'inseguretat brutal, evidentment, en les persones narcisistes, perquè el seu jo no és suficient.
1: Perquè... I depèn de la validació dels altres,
0: exacte,
1: no?
0: Per què es fa una persona narcisista? Aviam, hi ha diverses teories i no fent la investigació, no, per escriure el llibre, hi ha com moltes coses, moltes investigacions, de fet s'estan fent ara, no? Moltes, perquè com que hem dit que està de moda, doncs l'agència està posant. Hi ha una part que podríem dir genètica, vale? Que seria la part del trastorn. D'acord? Sí que hi ha una part genètica, hi ha una part de que, evidentment, si tu vens d'una família narcisista, no?, o amb trets narcisistes, serà més fàcil que tu en tinguis, però hi ha molta part d'aprenentatge, també. Llavors, vol dir això que hi ha nens narcisistes? Sí, hi ha canalla narcisista, hi ha canalla que ja té aquest punt, no?, de... com de posar-se per davant dels altres, per sobre dels altres, però, cuidado, amb si algú ens està sentint i està pensant, ostres, és que jo crec que la meva filla, el meu fill, és narcisista, ojo, per què? Perquè això és bastant habitual dintre del desenvolupament psicològic de la canalla, vull dir, fins als 10 anys, la canalla no entra en contacte amb l'empatia cap a terceres persones. Vull dir, calma, tranquil·litat, és normal que ells vulguin lo seu
1: i ja
0: facin
1: està,
0: el que
1: és
0: puguin
1: igual la resta,
0: i manipulin. Per tant, no ens espantem amb això. Hi ha una part també que és apresa, el que deia, no? Al final, si tu neixes en un entorn, i em sembla que és una cosa que explico en el llibre, no, sí, ho vaig posar al final, que és si tu neixes en un entorn on la manipulació és el pa de cada dia, és molt més fàcil que tu utilitzis tot això i que et sigui igual les conseqüències que tingui. En canvi, si tu tens uns trets narcisistes, entre cometes, genètics, no?, o heretats, i creixes en una família superempàtica, que t'acompanya a entendre els sentiments dels altres, això es pot modular. Per tant, no hi ha una definició, no hi ha una cosa definitòria completament de si neixes aquí faràs això, sinó que és una cosa que es va construint. Al final es va construint sobre la això, sobre molt aquesta inseguretat en un mateix, necessito que tothom m'alimenti l'ego, per tant el que necessito és fer-me veure com el millor del món, posar-me per sobre de tothom, que tothom m'aplaudeixi. Són grans experts, expertes en aprofitar-se del treball dels altres, no? Ho he fet jo, o aquesta idea era meva. Mm-hmm.
1: Jo, segons la meva experiència, vull dir, sembla que els narcisistes siguin extremadament intel·ligents. Després jo crec que no, que simplement ens anulen uns quants sentits i llavors no els veiem venir fins que ja no hi estem ben ficats o ben ficades, eh? Mira, diu la Sílvia, avui estem parlant amb la Sílvia Catalán, la nostra psicòloga, sobre No és culpa teva, el llibre que ha publicat amb Eumo Editorial, Com detectar i fugir de relacions narcisistes, el primer llibre en català sobre aquest tema, amb un llenguatge molt entenedor i destinat a totes les persones, vull dir, gens acadèmic en aquest sentit, i diu, a la pàgina 93, agafa un llapis i marca les frases amb què t'identifiques o que sentis que s'aplicaven en una relació anterior. Quan esteu en públic, fa bromes sobre tu o sobre la vostra relació que fan riure a tothom però que a tu et fan sentir incòmode. I quan li comentes, et diu que ets una mica exagerada i que hauries de tenir més sentit de l'humor. Jo aquesta, check.
0: Check.
1: D'acord? Tens la sensació que quan estàs amb ell és com si estiguessis en un camp de mines. Qualsevol pas en fals que facis pot fer que alguna cosa exploti i acabis ferida. Check. La mateixa cosa pot fer que la teva parella tingui dues reaccions completament oposades. Avui li dius que aquell gerro el vols damunt la prestatgeria i li sembla fantàstic, l'endemà s'enfada amb tu perquè com pots tenir tan mal gust per voler el gerro allà? Check. Quan us enfadeu, pots estar-se hores o dies sense parlar-te, fent veure que no existeixes. En el meu cas, fins a un mes.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: D'acord? Sents que et compara amb tothom i que sempre surts perdent per un motiu o altre. Check. Quan està en un entorn social o amb desconeguts, torna a ser la persona de qui et vas enamorar, però s'acaba així que torneu a estar sols i sembla una persona diferent. Aquí jo tindria coses a dir, perquè de vegades simplement en els segons quins entorns adults doncs no estava còmode, i llavors, bueno, o no hi era, o em feia a mi no ser-hi. Saps? Que aquesta és una altra. És allò de que vas a un lloc, veus a la teva parella que està tota l'estona incòmoda, que està d'allò, i acabes dient, em fa mal al cap, marxem.
0: Clar. Bueno, és que, és que són grans experts en això, sí. En fer-te sentir incòmode en llocs que
1: bé,
0: no hauries d'estar.
1: Això continua, perquè hi ha molts punts més, però us he llegit els primers. Això continua a la pàgina 94, la 95, en fi, vull dir que hi ha un munt de coses que ens fa sentir-nos identificats, identificades, i d'entendre tot això. A mi em va passar que la primera cosa que jo vaig sentir l'alerta, a banda dels canvis d'humor, a banda d'aquests silencis, etc., jo, bueno, doncs jo visc a prop de la meva família, tinc molt bona relació amb el meu germà, amb els meus pares i tal qual, i llavors un dia va criticar el meu germà. I llavors jo li vaig dir, no tornis a dir ni una paraula en negatiu ni del meu germà ni de ningú de la meva família. Que et quedi molt clar que si un dia em fas escollir, els escolliré amb ells. Va ser la primera cosa que jo vaig saltar, perquè jo no tenia costum de saltar i de posar-me firme, ferma, saps què vull dir? De posar-me de debò, allò... Ho va tornar a intentar. Després em va dir, quan havíem d'anar a viure junts, perquè ja la meva filla... Perdó, és que no vull donar pistes.
0: aviam. Fi, és que toca molt, el tema.
1: La seva intenció era que anéssim a viure fora, a 40 minuts. Clar, sort, que no sé, se me van encendre alguns llums. Saps què vull dir?
0: Perquè al final la teva essència, l'essència de les persones que estan en aquest tipus de relacions, segueix estant allà. I hi ha alguna cosa dintre nostre que fa saltar les alarmes. Això és una cosa que explico en el llibre.
1: Però és que salten les alarmes fins que actues, pot passar molt de temps.
0: Clar, perquè hi ha un mecanisme de defensa a nivell de desestructuració, diguéssim, psicològica, que és un mecanisme que t'ajuda a entendre les coses, i a vegades en positiu i a vegades en negatiu, entendre les coses, que vull dir, fixa't, no? És una persona que en principi m'estima, és una persona que m'està dient que m'estima, que vol construir un projecte amb mi, de família, de parella,
1: sí,
0: és una persona...
1: Sí, que ella pensa que t'estima, fins i tot, s'ho deu pensar, no?
0: Sí, i tu en un inici també, però llavors quan comença a fer aquestes coses el teu cervell col·lapsa.
1: Sí, es col·lapsa.
0: Clar, perquè dius, ostres, per una banda m'està dient que m'estima, però per l'altra... I llavors això és moltes vegades el que ens salva, aquesta sensació d'estranyesa, aquesta sensació d'incomoditat, aquesta sensació de... I llavors comencem a posar límits. I quan comencem a posar límits, normalment és quan tot comença
1: a posar-se a lloc, a veure's, poc a poc, no?
0: No, i a veure's molt més clar. Uh-huh. Perquè quan comencem a posar límits a una persona narcisista, aquesta persona, de sobte, no comença a descontrolar. Perquè el que vol la persona és tenir-te sota control. Que tu li posis un límit és que t'has descontrolat. Per tant, què fa? Aplicar totes les seves tècniques, que en són moltes. De fet, hi ha un...
1: Sí, les expliques, a més
0: sí,
1: a més.
0: Sí, vull dir, és... Hi ha una... Hi ha un capítol que es diu Els trucs de màgia del narcisista,
1: sí.
0: Val? I explico totes aquestes tècniques, que en part és la que una miqueta sobre la llista que estaves dient. I clar, comença a ser com molt evident amb aquestes tècniques, però hi torno. El problema és que tu les veus, el teu cervell tal, en el teu cas va ser en plan, no me'n vull anar d'aquí, no marxarem, perquè això em retén aquí...
1: Et grinyolen, saps? Hi ha coses que et grinyolen i dius, no, això no va bé, això no és normal.
0: Però a vegades aquest sistema et diu, bueno, va, confia, perquè al final, si estem fora, ell estarà més tranquil, no hi haurà tant de conflicte, segurament estarem millor, bueno, tornarà a ser el d'abans...
1: Sí. Aquesta idea també, no?, de bons samaritans que tenim, de canviarà per l'amor, no?
0: Exacte.
1: I no, la gent no canvia, si no vol. Un narcisista, no sé si t'ho he preguntat abans, però sap que és narcisista o fer teràpia... És positiu o negatiu per un narcisista? Perquè jo recordo quan va venir l'Omar Rueda, que ell se centrava molt amb els psicòpates, eh? Mm-hmm. Però també parlava dels narcisistes perquè hi ha una relació, etcètera, etcètera, i era com bastant més acadèmic, no? Però ell deia que no es podia fer teràpia amb un psicòpata perquè agafa totes les eines i les fa servir per ser-ho més encara, o per disfressar-se més. Mm. Amb un narcisista succeeix igual?
0: Amb un narcisista, com dèiem abans, no, o sigui, el narcisista no és conscient que és narcisista, i a més no...
1: I no necessita teràpia mai.
0: Clar, no, perquè és el millor del món, llavors no necessita teràpia, la que necessites teràpia ets tu,
1: sempre.
0: Sí. O sigui, això és una cosa que els agrada molt als narcisistes. Convida les seves parelles a que facin teràpia. Fes teràpia perquè estàs fatal. Fes teràpia perquè ets una exagerada. És que, clar, em pintes a mi de dolent...
1: Però després tampoc els agradarà, perquè no voldran que parlis amb ningú malament d'ell.
0: No, clar. Clar, clar. Sí. Intentarà dir-te que la psicòloga que has triat no és una bona psicòloga, que tal. Amb teràpia de parella, això sí que... O sigui, un narcisista, per exemple, és molt fàcil que vingui a teràpia de parella.
1: Ah, sí?
0: Sí. Perquè, evidentment, això ho farà servir per una estratègia que és la triangulació. Vale? La triangulació, que és? Abans, quan has llegit aquest llistat, hi havia un punt que era et compara contínuament amb d'altres persones i tal. I això és una estratègia que li funciona molt bé. Quan va a la psicòloga, clar, evidentment, ell es pinta com el millor del món. Uh-huh. No, és que, clar, jo estic molt preocupat per la meva parella. És que, clar, li dic alguna cosa, li faig una broma i de seguida salta. Li faig una cosa, tal, no sé què, i de seguida m'acusa de tal, però és que jo només vull protegir-la, vull que ella estigui bé, per això he vingut. I, clar, la psicòloga que té al davant no necessàriament ha d'estar formada en temes de narcisisme, però, a més, encara que estiguem formades en temes de narcisisme, a vegades
1: clar,
0: són molt convincents.
1: Això, sí.
0: I llavors, és com... Si tens... Jo ara, per exemple, quan se'm posa un al davant, el veig bastant clarament. O almenys poso sospites i llavors poso la cosa una miqueta en quarantena. Però si no, tu pots acabar comprant aquesta idea.
1: Tu tens eines o tècniques per fer alguna pregunta, per esbrinar, per fer alguna cosa... O sigui, tu ja els veus venir, eh?
0: O sigui, és que és molt graciós dintre del drama que és aquesta persona, eh? Però és molt graciós perquè... fan servir com... O sigui, jo sempre dic que és com si tinguessin un manual del bon narcisista, perquè tu els sents parlar i parlen tots igual. L'altre dia, no me'n recordo on era, que sortia... És que no me'n recordo... Bueno, és igual. O no sé si estava veient una entrevista, algú que havia escrit un llibre o tal, i deia una de les frases, no? O sí, una de les frases és... els diners no són un problema. I aquesta frase és una frase que jo crec que totes les persones que em passen per la meva consulta, en algun moment o altre, m'han dit que la parella ha dit. Per què? Perquè, evidentment, jo sóc superexitós. I per
1: tant, això no és veritat.
0: Evidentment que no. Vull dir, després també pelats.
1: Clar.
0: Clar...
1: El meu narcisista, vull dir, és que no tenia ni feina. Ara, jo el que feia era minusvalorar-me a mi, m'entens? O sigui, tinc una professió tal qual, una... Però vaja...
0: Però és una professió menor...
1: Sí, sí, sí, bueno, com a mínim és una professió. Tu què tens?
0: Clar,
1: però, saps? Tu què tens?
0: Però ell et vendrà, no sé si és el cas, però és igual, en aquest cas podria vendre't com, no, és que jo sóc un animal lliure, veus, jo no estic
1: subjugat. Sí, sí, clar,
0: vull dir,
1: sempre hi ha un argument
0: al patronat, al sistema.
1: Això porta una pregunta. Clar, perquè, o sigui, pot haver-hi, no sé, un narcisista que sigui un tio o una tia molt, molt guai, que estigui a una ONG, que sigui absolutament solidari, o tenen un tipus de maneres de... És que la Sílvia ho explica, això. La pregunta, vull dir, no és innocent, és que ja ho he llegit, això, saps?
0: Clar, és que
1: ens expliquis la resposta. Vull dir, aquest, no sé com li dius, si comunitari o alguna cosa així, que li dius aquest tipus de narcisista, vull dir que no és típic de segons quins tipus de professions, classes socials, això és transversal.
0: Totalment.
1: És com els idiotes, que poden estar a qualsevol feina, a qualsevol classe social, a qualsevol barri, a qualsevol poble.
0: Totalment.
1: No? O els estúpids, doncs els narcisistes també.
0: El narcisista estarà allà on pugui treure benefici per ell mateix. I a nivell comunitari, no, per això li diem el tipus comunitari, el narcisista aquest, clar, li va molt bé, perquè es presenta com a altruista, supergenerós, superalternatiu, i això el fa com posicionar-se en un punt de... moralment, no? com superior a tu. Es fixa tot el que jo faig pels altres, que bona persona que sóc, no? És que tu no entens que jo dedico la meva vida als altres. I això... clar, només fa que augmentar la teva dissonància cognitiva, és a dir, aquest curtcircuit que dèiem abans, clar, al final és com, si és tan bona persona, no pot ser dolent amb mi. Llavors, com pot ser que una bona persona...
1: Seré jo.
0: Clar, jo trec el pitjor d'ell. Això també m'ho hem dit moltes vegades. És que trec la seva pitjor versió. No, carinyo.
1: No, perdona, és que la té.
0: És que, sí,
1: no és que la treguis, és que va amb el paquet, m'entens?
0: Clar, o sigui... en aquest cas, no, una persona que es presenti, un narcisista que es presenti, no, com a aquest punt així, com altruista i demés, farà servir això contínuament per comparar-se amb tu, per dir-te que veus, és que clar, jo em dedico molt als altres, no pretendràs que tingui tot el temps del món per tu, no pretendràs que estigui pendent del mòbil cada 3 minuts, no pretendràs que tal, perquè clar, jo estic ajudant els altres.
1: Sí.
0: Llavors, qualsevol petita cosa que tu li retreguis, sempre et sortirà amb això. Val. És que fixa't que guai que sóc.
1: No és culpa teva, és el llibre de la Sílvia Catalán, de com detectar i fugir de relacions narcisistes. Hi ha molt d'aprenentatge per fer i molt per reconèixer-nos en aquest llibre. M'agradaria tancar l'entrevista, perquè podem parlar d'aquí unes setmanes un altre cop, perquè hi ha tema de sobres.
0: Total.
1: Però en l'efecte a nivell emocional o cerebral a les persones, i sobretot dir que podem sortir d'aquí i tornar a ser qui eren.
0: No?
1: Poden sortir i poden tornar a ser qui eren. Tot i la dependència, tot i el trauma, tot i el desgast, tot i el dubte d'una mateixa, tot i la culpa, que és un dels primers efectes, quins més n'hi ha?
0: Jo aquí vull enviar un missatge molt contundent a persones que puguin estar plantejant-se que estan en una relació així, o que sàpiguen que estan en una relació així i no saben com deixar-ho, i el missatge és: pots sobreviure sense ell. Pot sobreviure sense ella, pot sobreviure sense aquesta persona. Perquè una de les coses que s'encarrega el narcisista o la narcisista de dir-te contínuament és que sense ell no ets res. I al contrari, sense ell ets bastant més del que ets amb ell. Per tant, aquesta és la primera cosa. Què li passa al teu sistema quan surts d'una relació d'aquest tipus o quan has estat molt de temps en una relació d'aquest tipus? Doncs que el teu sistema nerviós està alteradíssim. Dèiem abans que una de les grans coses que passen en aquestes relacions és que estàs contínuament amb el sistema d'alerta activant. Si dic això, com reaccionarà? Si
1: tal,
0: no sé què. Llavors, això, el teu sistema nerviós aprèn que és una bona manera de funcionar perquè et protegeix. I això pot estar activat durant molt de temps. Per tant, el que passarà serà que hi haurà desconfiança. Hi haurà desconfiança cap a l'altre, o sigui, cap a fora, quan surtis d'aquesta relació, i desconfiança cap a tu mateixa. El narcisista s'encarrega contínuament de dir-te que el que tu penses no és correcte, que no te n'enteres bé de les coses. La llum de gas, que és una de les tècniques meravellosament fantàstiques que fan servir, meravellosament fantàstiques perquè és superdestructiva.
1: Sí.
0: Perquè el que fa és posar-te contínuament en la tessitura de dubtar de tu. No, és que això jo no ho he dit. Hòsties. Segur. Mm-hmm. Vale, doncs ho haurem entès malament. No, és que realment no et saps explicar. I contínuament estan, no, sembrant aquesta llavor del dubte al teu cap, I això, evidentment, quan surts d'una relació així, durant molt de temps encara ho és. De fet, he tingut pacients de consulta que han passat 6, 7, 8 anys i de tant en tant encara tenen aquestes reminiscències de, hòstia, i si no...
1: Sí.
0: És dur. És dur, però es pot sortir, pots tornar a trobar tu mateixa, pots tornar a estar en contacte amb tu, pots reprendre la teva vida d'abans o fins i tot que sigui millor que la que tenies abans d'estar amb aquesta persona.
1: I ho agrairàs de fer-ho. Ho agrairàs de fer-ho.
0: I totalment. O sigui, quan surts d'allà, la sensació normalment és un descàrrega.
1: Fixa't.
0: És un... Admetre't un pes de sobre. Per tant... animo a tothom a llegir el llibre, a entendre el que hi ha i, sobretot, sí, sents que no pots fer-ho sola, busca el teu entorn social, busca una psicòloga que et pugui ajudar a transitar tot això i surt d'aquí perquè estaràs molt millor.
1: Moltes gràcies també a totes les pacients que t'han donat testimoni, no? i que recorren a tu per sortir d'aquestes situacions i d'altres. Sílvia Catalán, no és culpa teva, amb Eumo Editorial, com detectar i fugir de relacions narcisistes, en continuarem parlant.
0: Segur.
1: Què passa si coneixes algú en una primera cita i et diu mai havia conegut una dona com tu? Fuig!
0: Per potes. Vull dir,
1: fuig perquè ja apunta maneres...
0: Sí.
1: I moltes altres coses que anirem descobrint.
0: Totalment.
1: Adéu, Sílvia.
0: Adéu.
1: Bona nit. Arribem al final del Sota Sospita. Avui marxem amb els Oasis. Ja saps que la banda britànica farà parada a l'Estadi Olímpic de Barcelona el juliol del 2027, els dies 10 i 11, i hi ha sorteig d'entrades. És a dir, si tu hi vols anar, t'has de registrar al seu web abans del dia 17. A partir d'aquí, hauràs de rebre, suposadament, un codi. I a partir d'aquest codi és que la setmana següent, des de dijous, l'hauràs de fer servir per poder comprar les entrades. A banda d'això, et pregunten primer a quines tres ciutats podries anar o voldries veure els germans Gallagher. En fi, i prepara 200 euros. Es veu que hi ha algunes entrades com més barates, però vaja, les de pista seran a partir d'aquí. El procés no és pas fàcil, però sí que vol evitar aquestes aglomeracions de quan entres a Ticketmaster i te passes tot el matí intentant aconseguir l'entrada del teu grup i no hi ha manera. Doncs bé, en principi és per evitar això. Veurem com van els propers dies. Don't Look Back in Anger per tancar el Sota Sospita d'avui. De seguida al Metrópoli. Nosaltres tornem demà. Adéu-siau.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: Bona nit, són les 11. Salutacions de Xavi Collado, benvinguts a l'edició 2379 del Metrópoli. Una nit que vull compartir amb la Meia, bé per parlar del seu darrer treball discogràfic, però també amb el Julián López i la Pepa Charro. Fins al dia 27 de setembre i són al Condal de Barcelona presentant 53 domingos. Comencem.
2: Yeah.

0: Meia, benvinguda, bona nit.
1: Moltes gràcies, Xavier.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt contenta de tornar a estar doncs, aquí a Ràdio Nacional amb tu. Molts anys.
0: Molts anys, és veritat, sí. Molts anys que ens coneixem i moltes vegades que has estat per aquí, no?
1: Sí.
0: I inclús cantant en directe.
1: Exacte, sí. Crec que la darrera vegada que et comentava havia estat aquí amb el César Monera,
0: sí.
1: Que havíem estat presentant Mul 125. Que
0: imagina't.
1: Sí. Que era l'últim EP que vaig gravar aquí, produït pel Dani Vega, pel guitarrista de Mishima, que encara estava en pick-up, jo amb la discogràfica pick-up, i ho anàvem a presentar. Sí.
0: Escolta, i aquesta nit què vens a presentar?
1: Ai, aquesta nit. Aquesta nit vinc a presentar el meu retorn d'un èxode una mica llarg, realment, que vaig fer fa uns 8 anys. Vaig marxar a Nova York perquè em van donar un premi per una cançó precisament d'aquest EP produït pel Dani, Mucia 25, la cançó és Be Gentle, My Love, i vaig començar pues, un periple de això, quasi bé 8 anys vivint i treballant i tocant i composant als Estats Units. I aquest és un EP, és el darrer EP que estic el vaig estrenar fa un mes i està produït per Morris Hayes, que és el meu actual productor, que és un productor americà amb el que vaig començar a treballar fa uns 5 anys.
0: Va treballar també amb Prince.
1: Sí. La veritat és que allà a Nova York vaig tenir molta sort, sincerament reconec, perquè Xavier, vaig marxar amb una maleta i uns estalvis vull dir, no coneixia gaire gent. Però la veritat que té algo màgic, Nova York, i em van aparèixer moltes oportunitats i una d'elles va ser a través d'un mànager amb el que jo estava treballant, l'Aaron Casserly Stewart, em va introduir a Morris Hayes i em va dir, bueno, és que jo havia treballat amb ell i ell havia estat teclista i encara és director musical de The New Power Generation, que per qui no sap de Prince, pues és una de les bandes referents dels 90, no? Sí. Almenys jo vaig créixer més amb The New Power Generation que amb The Revolution, encara que The Revolution és potser més famosa per Purple Rain, suposo, saps?
0: Sí, sí.
1: Però vaja, per mi era com, en sèrio? De veritat em presentaràs aquest? Uau, per mi era, esclar, són llegendes, no? I fins que no t'hi trobes, que no t'ho creus, i dius, sí, m'està passant. I li va agradar la meva música i a partir d'allà vam començar a col·laborar.
0: Què pensaves que passaria quan vas arribar a Nova York?
1: La veritat, anava, ja et dic, la maleta no era només, no només estava plena de roba, estava plena de somnis, no? Perquè jo ja havia intentat moure'm a Nova York quan tenia 23 anys, m'havien acceptat a l'escola de Mamet, del David Mamet, que llavors és quan jo estava molt activa en el teatre i estava treballant amb Sergi Balbel i estava al Romea, però per qüestions econòmiques, sincerament, no em vaig atrevir, em trobava molt jove, no tenia com un gran suport econòmic i em veia com, què faré? Els recursos també potser de maduresa que un té, ja me'n vaig anar, que just havia començat els meus 40 anys, els vaig estrenar a Nova York. Clar, és diferent, no? No es tracta només de que els recursos econòmics ajuden, perquè sincerament Nova York és caríssim, és una ciutat molt cara, però també són els recursos potser personals, una personalitat ja més formada, perquè és una ciutat molt dura i has de tenir algo a la balança, ha de fer-te animar a fer-ho, no només l'esperit de, no només l'esperit de somiar o els teus somnis o l'esperit creatiu, hi ha d'haver una part realista, no? En aquell moment no tenia aquests recursos i ara sí, bueno, ara fa 8 anys els tenia, em vaig trobar que, bueno, no és que no és que sóc la com es diu, aquesta de Sex and the City. Bueno, hi ha la protagonista de Sex and the City, la Carrie Bradshaw, no?
0: Sí.
1: L'actriu. No és que sigui una senyora d'aquestes, ni molt menys, ¿vale? Però, bueno, me'n vaig amb el meu raconet i sobretot amb un cap molt més ordenat i amb, jo què sé, amb més recursos com per enfrontar-me a una ciutat que la veritat que per una persona que ve de fora és una mica hostil.
0: Parlaves de somnis, Meia.
1: Sí.
0: Però s'han complert tots?
1: Bueno, sí.
0: Sí?
1: Sí. Jo anava, sobretot... Sóc una persona ambiciosa, però ja et dic, precisament perquè anava amb una certa maduresa, no anava a somiar truites, anava amb somnis bastant realistes, trobar un productor, poder tocar a Nova York, poder estendre la meva red de contactes musicals a la indústria, poder tenir ressò mediàtic en els mitjans americans, i tot això sí, sí m'ha passat. He guanyat premis a ràdios de Nova York, he sortit a publicacions americanes, he estat en llistes de ràdios americanes, he fet entrevistes com aquestes, pues, les he fet a Nova York i les he fet a Memphis i les he fet a d'altres llocs d'altres ciutats d'Amèrica per diferents emissores, i les fas en anglès i les fas dient qui ets, d'on vens i el que estàs fent, i bueno, això ja era part dels meus somnis. Produir amb el Morris és quasi com fins i tot més del que esperava, perquè no només és un productor que m'agrada, sinó a més és un personatge molt reconegut en el món musical. Vull dir que sí, potser fins i tot més del que m'imaginava.
0: Hem parlat, o estàs parlant, de Nova York, però sí, podem parlar també del teu somni a Londres.
1: Ah, sí. Bueno, és que aquest mànager que em va posar en contacte amb el Morris Hayes, que és el meu productor actual, precisament ell viu a Anglaterra. És americà, però viu a Anglaterra, i ara, quan he tornat...

0: Com defineixes el teu EP, aquest darrer EP?
1: És un EP com bittersweet, com dirien en anglès, ho diria com amarg, dolç amarg, sí? Perquè hi ha una part, segueixo treballant molt amb els gèneres que he començat, a nivell musical segueixo treballant molt amb els gèneres que ja he començat a treballar amb els anteriors singles que he treballat amb el Morris, que és reggae, reggae pop, jazz, que també és un segell que sempre he mantingut, perquè jo estic formada al taller de músics.
0: Sí.
1: Taller de músics, en jazz, precisament, i música moderna. Per tant, sempre bec d'aquesta font, no? Però, bueno, el reggae sempre ja l'havia investigat molt aquí a Espanya, eh? De fet, havia tret una maqueta que es deia Los 100 Golpes fa molts anys, que havia gravat amb el Joan Isaac al seu estudi, i la vam presentar al Jamboree, i allà ja hi havia temes de reggae en espanyol, però tenia gente del barrio, que és que m'agrada molt. I una que li havia dedicat al dibuixant, 100 viñetes es deia. Però bueno, amb això vull dir que no és res tampoc tan diferenciat, vull dir, sempre sóc jo, però evolucionant i enriquint-me, no? Clar, és diferent el reggae que puc composar, cantar, la manera de com cantar el reggae en anglès, i de com m'ha ensenyat el Morris també, que estic aprenent d'una persona que és un negre americà, amb tot el que suposa, pues, estar d'alguna manera apropiant-me d'un gènere que és el que és signatura dels afroamericans, no? O dels jamaicans. O... Llavors, clar, això també, en quant a credibilitat, un també en guanya.

0: és molt més arriscat, exposat, perquè estàs... També hi ha cançons que són més soul en aquest EP, i és això, no? També tinc coristes en aquestes cançons, el Keith Blackshire, que va ser vocalista de Prince, i clar, evidentment són fantàstics, m'entens? Són de l'escola afroamericana de gospel, i és increïble. És exposat, però a la vegada també hi ha la credibilitat de que veuen que t'estàs realment esforçant, i és un apropament honest des del que jo puc donar.
1: Va ser complicada la decisió d'agafar les maletes i marxar a Nova York?
0: Ui, sí, clar.
1: Molt meditada?
0: No. No, mira, igual que el de Londres, sí que m'ho he meditat molt, perquè primer vaig conèixer l'Aaron, després vaig començar aquesta producció llarga de quasi fa 5 anys que col·laboro amb el Morris, i a poc a poc vaig anar pensant, bueno, però el de Londres ja està més a prop de casa, i bueno, ara darrerament també perquè està molt tens el panorama social a Estats Units. Nova York no es nota tant, però al país en general sí. Vaig pensar, ostres, una cosa més tranquil·la i tal, no? I on pugui encara estar amb aquest mateix, amb aquesta mateixa comunitat, no? Que sigui sostenible la comunitat que ja he creat musical, no? I Londres és perfecta. Però Nova York, ja et dic, és molt més impulsiu, perquè el premi va ser el Revulsiu, però també t'he comentat que amb 23 anys jo ja vaig fer... Realment vaig demanar subvencions, mm. I vaig escriure, i vaig tenir una carta, crec que encara guardo aquell email, de l'escola de Mamet, dient-me que ens agrada el teu currículum, i... Vull dir que jo ja havia fet... El que passa, s'havia quedat una mica en el calaix de projectes pendents.
1: Evidentment, la música és una part molt important de la teva vida, no?
0: Sí.
1: En quin moment et dones compte?
0: Bueno, de petita ja estava estudiant al Conservatori de Manresa, jo sóc de Manresa.
1: Sí.
0: Estava estudiant a una altra escola que es diu... Avui faig aquí promoció d'escoles de Manresa, l'escola Esclat de Manresa. Vull dir, és que hi ha molta cantera i molta, molta moguda artística a Manresa, i allà vaig començar ja musicalment. A més, després vaig estar a l'aula de teatre amb la Teti Canal, que és una de les meves mentores, i ella em va convèncer per anar a l'Institut del Teatre. Vull dir, clar, jo he passat per l'Institut del Teatre, jo després he passat pel taller de músics, clar, és que ja porto molta cosa. També em formava amb dansa, que no n'hem parlat, però des de petita sempre he fet dansa, música i teatre.
1: I la dansa què?
0: La dansa m'encanta. De fet, a l'Institut del Teatre, gràcies a les matrícules d'honor que tenia de les assignatures de dansa, em podia pagar la matrícula, perquè em feien descompte. I això era meravellós. Però clar, la dansa no me la vaig prendre mai com... Ara seré ballarina. No, sempre em deien, ostres, tens molt talent, però això, clar, les matrícules d'honor eren de dansa. Però em veia gran. Em veia gran, tenia 22 anys, em veia gran. No sé, mira, aquestes són les limitacions que a vegades un no té en un aspecte...
1: S'autoimposa, no?
0: Exacte, i en d'altres àmbits, en l'àmbit de la dansa me'l vaig autoimposar, perquè si ho penses és estúpid.
1: Sí,
0: perquè no,
1: totalment.
0: Perquè 22 anys tens tota la vida per
1: tota
0: endavant
1: vida.
0: I pots fer de coreògrafa, però em vaig autoimposar això. Vull dir que la gent no es pensi que és que jo sóc una persona absolutament, no? Que a vegades la gent em diu, ostres, que valenta que ets i tal. No, jo també he tingut molts complexes, o m'he autolimitat molt.

0: parlaves de Manresa, ets de Manresa.
1: Sí.
0: I el dia 12 de febrer, de l'any vinent, del 27, tens un concert al Cursal de Manresa.
1: Sí.
0: Com serà?
1: Doncs serà un concert que em sembla que és un somni també fet realitat, perquè puc portar el meu productor, el Morris, com a director musical de l'espectacle i teclista. A part, tindré tots els músics que han estat col·laborant amb mi, que jo sempre he mantingut, sempre la meva relació amb els meus músics d'Espanya, de catalans, de Barcelona, perquè jo estimo els músics, vull dir, no sé, quan creo família, saps? Llavors no m'he desvinculat mai, i amb els singles que he fet a Amèrica, tot i que he tingut, com t'he dit, col·laboracions estel·lars de músics americans, sempre, si podia i quadrava tot, volia tenir la col·laboració del David Pastor a la trompeta, del Sergio Definizio al baix, del meu germà a la guitarra, d'una sèrie de músics que per mi són família, i també estaran en aquest concert, al Cursal, i bueno, farem un repàs de totes les cançons, que ja són unes quantes, no només és aquest EP, hi ha molts més singles darrere, hi ha versions que sempre he anat incorporant, perquè hem de recordar que vinc del taller de músics i bueno, són molts anys també de fer versions, crec que sóc bona, i hi ha unes versions que ja les he fet meves, tan meves que considero que són el meu repertori, no? Això, i el Morris, això també, que no vull oblidar-me, tindrà una part de protagonisme com a solista en el concert, perquè vam acordar que seria bonic que toqués alguns temes de Prince, perquè és com un apropament a la gent de potser quelcom que no clar, pot tenir, no? Si no viatja, sí.
0: Això és important. Perquè avui dia com és la teva vida?
1: La meva vida? Nòmada.
0: Nòmada?
1: Sí, jo diria nòmada.
0: I ràpida?
1: Ràpida també.
0: Sí.
1: Sí, nòmada i ràpida.
0: No et fa por?
1: No, perquè penso que en algun moment ja tot es calma, no? Perquè passa la vida i passes a una altra etapa, no? Ara estic en un moment encara de molta activitat normal, perquè considero que hi he posat tanta energia en els darrers anys, sobretot l'última dècada, que encara em sento que estic cultivant i collint fruits, i vull dir que encara he de cuidar d'aquest jardí i, saps, i fer treball constant i diari, i encara he d'anar investigant, i encara he d'anar viatjant, i això encara no trobo que hagi de parar, però naturalment també pararà, perquè sóc una persona que s'ho passa molt bé, també molt o sigui, estirada a la platja, prenent el sol, també hi estic molt a gust, saps?
0: Els vinils tenen una cara A i una cara B. Tu tenies una cara B per si no hagués sortit bé el tema de la música?
1: Mira, no, perquè precisament la cara A jo diria que era el teatre i la interpretació, però amb el teatre i la interpretació, que per això admiro tant els meus amics actors, és que el tema del càsting no és la tolerància al fracàs, perquè la tolerància al fracàs l'has de desenvolupar en qualsevol professió. I a més, després d'un fracàs ve l'èxit, després de l'èxit ve el fracàs, i així tota la vida, no? Vull dir que no passa res. No, però no és això. És que els càstings són molt injustos, i és que això a mi em posava, m'entristia, em deixava, perquè llavors et diuen, no, ostres, que bé el càsting, però és que justament busquem algú més alt o més gran o amb els ulls blaus, i llavors deies, però per què llavors em truqueu? Però per què estic aquí si el volies més alt o més gran? No sé. I moltes vegades són perquè han de buscar, no sé, han d'omplir certes quotes de gent, o perquè no s'ho han mirat prou bé, amb prou temps, o jo el que sigui, dona igual. Això és el que jo no portava gens bé. I llavors, clar, també la independència, el poder... Amb aquesta frustració, què fas? Clar, si només te la quedes, pues et tornes un amargat, no? I les arrugues et multipliquen. No vull això. Però, clar, si d'aquesta frustració em pots fer, per exemple, un espectacle, genial. El que passa que em trobava que com a actriu... Per generar un espectacle, pues ja necessitava un director, un no sé què, però un equip molt més gran del que podia ser amb la música. Amb la música em sentia com la cara B, era la música perquè hi va passar a ser la cara A, diguéssim, perquè em sentia que tenia recursos, que jo podia fer la cançó amb el meu teclat o amb la meva guitarra, escriure la meva lletra i després igual... havia de parlar amb un amic perquè toqués la guitarra o ho podia fer jo a les males, saps? Llavors, clar, aquesta independència i autosuficiència, diguéssim, és el que realment em va captivar molt de la música, de dir, ostres, és que aquí jo realment sento que passi el que passi a la meva vida, ho puc passar a través del filtre de la música i fer-ne algo. No sé si es diria un producte, però fer-ne cançons, fer-ne un treball discogràfic, fer quelcom que després pugui jo passar a un escenari. I tot això després ja ve la indústria, com organitzes això, quin rendiment li pots treure d'això, com et pots adaptar o no, si vols ser més independent o vols seguir el mainstream, tot això ja ve després. Però al principi la sensació d'autosuficiència i d'independència és el que em va captivar de la música.
0: Ha canviat tot molt, els darrers anys.
1: Ah, no, sí.
0: I canviarà molt més. Estàs preparada per aquests canvis que tindrem d'aquí a poc?
1: Bueno, si et refereixes a la intel·ligència artificial, que suposo que també, no ho sé, hi ha moltes més coses que... Però la intel·ligència artificial crec que espero que la puguin anar gestionant. Bueno, a Austràlia ara ja crec que han prohibit l'utilització d'intel·ligència artificial en la música i jo crec que hi haurà molts més restriccions, espero, i d'altres coses, bueno, a nivell de la indústria musical, bueno, cada vegada, diguéssim, hi ha potser menys espai per les... potser per als músics més independents, ho tenen més complicat, però jo tinc molta fe, Xavier, jo tinc molta fe. I sóc un optimista, suposo que per això encara em dedico a això, no? Si no, no estaria aquí. Si no, estaria... Si, mira, si el dia que el cinisme pugui amb mi, ja no... Per què? Ja dona igual tot.
0: Escolta, Meia, què és el que volies que t'hagués preguntat i no ho he fet?
1: Ui! No crec. Ostres, m'has preguntat tantes coses i tan bé que, i tan inesperades,
0: sí.
1: Tan sorpresives, sí, que no crec que hi hagi res que ens deixem així al tinter, o la veritat, no.
0: Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Meia Santiago, per estar aquesta nit a Ràdio 4.
1: Gràcies a vosaltres i per l'audiència. Espero que els agradi aquest nou EP. I, si ens volen veure,
0: sí.
1: La data del Teatre Cursal és el 12 de febrer. Sé que queda molt, però aquí ho deixo, perquè ara me'n vaig a Londres, Xavier, a finals de setembre.
0: Molt bé. I el teu Instagram, per si volen seguir-te?
1: Sí, és @meia, amb i llatina, MEIA_ Mei, MEI llatina també.
0: Gràcies, que tinguis bona nit.
1: Moltes gràcies, Xavier. Un plaer.

0: Metrópoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4.
2: Arriba al Teatre Condal 53 Domingos, una comèdia de Cesc Gall, amb Julián López, Pepa Charro, Xavi Mira i Candela Serrat. Una comèdia per entendre com funciona, o no, la família avui dia.

0: Vida Verda. Amb Marc Solanes.
1: Pel seu interès, els preguem que tinguin les seves pertinences controlades en tot moment.
2: Por su propio interés, rogamos mantengan sus pertenencias controladas en todo momento.
3: Please do not leave baggage unattended.
1: Pel seu interès, els preguem que tinguin les seves pertinences controlades en tot moment.
4: Por su propio interés... Ampliar l'aeroport de Barcelona. Tres paraules que fa anys que apareixen i desapareixen del debat polític català. Però aquesta vegada el projecte torna amb una proposta concreta. Uns 3.200 milions d'euros d'inversió, una terminal satèl·lit i l'allargament de la pista mar per poder operar més vols intercontinentals. De fet, aquest estiu Aena va posar en marxa el full de ruta per transformar l'aeroport definitivament, la redacció del nou pla director i la seva avaluació ambiental estratègica. I la pregunta sembla senzilla. Barcelona necessita un aeroport més gran? Quants vols més significa ampliar un aeroport? Quantes emissions més? Quin impacte tindrà sobre la salut de les persones que viuen al seu voltant? És possible fer créixer l'aviació i, al mateix temps, arribar a la neutralitat climàtica del 2050? Avui, a Vida Verda, posem l'ampliació de l'aeroport sobre la taula. Benvingudes i benvinguts a Vida Verda, un espai per entendre el món que ens envolta, els reptes ambientals que afrontem i les persones que treballen cada dia per construir futurs més justos, sostenibles i habitables. Avui parlarem de l'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat i ho fem després d'un estiu que ens ha tornat a recordar que el canvi climàtic no és una cosa que hagi de passar d'aquí a 30 anys. Potser és precisament per això que la decisió sobre l'aeroport és més important del que sembla. Perquè no estem decidint només què fem amb una infraestructura avui. Estem decidint quina activitat volem que tingui durant les pròximes dècades. I, per tant, també estem prenent una decisió sobre emissions, turisme, mobilitat, territori, salut i model econòmic. Per parlar-ne, tenim avui amb nosaltres tres convidats que ens acompanyaran durant tot el programa. El primer és el Joan Manel, de la plataforma Aeroport, la plataforma que s'oposa a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Bona tarda, Joan Manel.
5: Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-nos.
4: També tenim amb nosaltres la Clàudia Custodio, de l'Observatori del Deute en la Globalització.
6: Hola.
4: I completa la taula el Ferran Puigvilà, enginyer superior de telecomunicació, periodista científic, tècnic creador del blog Usted no se lo cree. Bona tarda, Ferran.
7: Bona tarda.
4: Al llarg del programa també incorporarem dues veus més per telèfon. Parlarem amb la Olga Algaraz, doctora en física i professora del Departament de Física de la UPC, que ens ajudarà a respondre una pregunta molt concreta, si és compatible ampliar aquest aeroport i prometre la neutralitat climàtica el 2050, i també ho farem amb la Laura Chica de l'IES Global, per mirar una altra dimensió que de vegades queda en un segon pla quan parlem d'avions. Què significa tot això per la nostra salut? Però abans de discutir l'ampliació, potser hauríem d'entendre exactament què s'està proposant. Joan Manel, comencem amb tu. Fa anys que sentim parlar de l'ampliació del Prat. El projecte ha aparegut, ha desaparegut, s'ha modificat. Per tant, posem-nos primer d'acord sobre els fets. Què es vol fer exactament a l'aeroport?
5: Bé, això ja ve des de l'anterior ampliació, gairebé. Aleshores ja es va fer el Pla Delta, no?, que va suposar el desviament del riu Llobregat i l'ampliació del port de Barcelona i també l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, però ja es veia que aleshores ja es preveia les ànsies de creixement de l'aeroport que no s'aturarien aquí, i ja es parlava pocs anys després de la necessitat de crear un gran hub intercontinental que es va començar a concretar i definir cap als anys 2017-2018, que és una mica quan va començar a concretar-se, no?, també l'aparició de la nostra plataforma, perquè vèiem que aquí ja havia molt d'interès polític i empresarial per ampliar l'aeroport. Aleshores, en aquella ocasió es plantejava allargar la pista mar per la zona de la Ricarda, 500 metres, fer una terminal satèl·lit i també les connexions amb l'alta velocitat. Estàvem parlant de 1.700 milions d'euros i bé, en aquell moment hi havia tres governs de coalició, a l'Ajuntament, a la Generalitat i a l'Estat, tots eren, de, com he dit, de coalició, i bé, hi havia petites esquerdes, no?, en aquest sentit, de visions de, pel que fa a l'ampliació. Nosaltres el que vam fer va ser crear un xup-xup social per engrandir aquestes esquerdes, que d'alguna manera van fer el que aquest projecte, quan s'havia d'aprovar el document de regulació aeroportuària d'Aena al setembre del 21, doncs Aena ho retirés perquè veia que hi havia, doncs, malestar tant social com desavinences polítiques, no? Alhora també hi havia la carta d'emplaçament de Depana, que impedia per tots els impediments ambientals que s'havien d'haver fet i que no es van fer de l'anterior ampliació, llavors aquí es va aturar. I ara el que estan plantejant és una cosa ben diferent. Bueno, igual però diferent. Estan fent que volen ampliar igualment la pista mar, 500 metres, però una part per la banda de la Ricarda i una altra banda per la part del Remolar, que són els dos espais protegits actualment. Això ho fan perquè el port de Barcelona, doncs, que també té les seves ànsies expansives, cada cop té unes grues més altes a la zona a tocar del riu Llobregat, i perquè els avions no col·lisionin ni creïn interferències les grues amb els sistemes de navegació de l'aeroport, doncs puguin aterrar còmodament. Això també comporta un augment de la pendent d'un 1% de 700 metres de la pista mar, amb la qual cosa es crearia una paret de 7 metres d'alçada a la zona de la Ricarda, un espai naturalitzat, no? Continuen parlant de crear la terminal satèl·lit, que és una terminal equivalent a la terminal 1, i alhora també continuant amb el tema de la ciutat aeroportuària, que això ja és un projecte complementari, però que són terrenys d'Aena, les connexions amb alta velocitat. Tot això són un gran projecte que no respon encara a les compensacions ambientals que s'havien d'haver fet de l'anterior ampliació, i mentrestant, com que Aena veu que hi ha uns impediments ambientals importants, està fent altres coses. I aquestes altres coses quines són? En una primera fase, que és la més immediata, en els pròxims 5 anys, doncs aniran, volen ampliar, refer tota la T1, avançar la façana de la T1 40 metres, això és una inversió d'uns 800 milions d'euros. Volen reformular també tota la T2, també per fer-hi més capacitat, i això són 150 milions d'euros, quan fa uns mesos l'havien pressupostat per 65 milions d'euros. També estan refent i recondicionant la pista mar perquè els avions, quan aterrin i s'enlairin, puguin circular més fàcilment, i amb la qual cosa es guanyi capacitat de trànsit de passatgers a l'aeroport. Per tant, s'està ampliant capacitat sense augmentar de facto els límits territorials actuals de l'aeroport. I aquestes serien bàsicament les tres principals coses a curt termini que s'estan fent amb els plans als pròxims 5 anys, a 10 anys vista, de fer la meva gran ampliació per arribar als 80 milions de passatgers.
4: És a dir, per recapitular, reformulen Terminal 1, reformulen Terminal 2, creen una altra pista que a més ocupa dos espais protegits. Estem parlant d'una grandíssima obra. Però el debat important és què passa, Clàudia, després de l'obra, no? Això està pensat per què? Perquè hi hagi més passatgers, perquè vinguin més avions, perquè Barcelona esdevingui, no?, aquesta terminal de connexió entre vols intercontinentals.
0: És interessant perquè el 2021 veiem com hi havia molt de discurs polític, no?, sobre l'ampliació i la necessitat de fer-la, i ara se'n parla molt menys, no? I pensem que en part aquesta opacitat també es deu segurament a la por, a un rebuig social que ja es va manifestar llavors. A quins interessos respon aquesta voluntat d'ampliació? Home, doncs són els interessos dels lobbies econòmics i dels accionistes d'Aena, que veuen com, no?, com fer negoci per mitjà de l'ampliació de la capacitat i de l'increment sense límits del número de passatgers que passen per l'aeroport del Prat. Aquest estiu ja s'han batut rècords i s'espera que segueixi creixent el nombre de passatgers que hi passen, i amb aquestes, no?, inversions, doncs volen fer-ho possible. No tant responent a una demanda, sinó al revés, amb la voluntat de crear nova demanda per incentivar a aquest tipus de turisme que al final respon als interessos econòmics. Aena és el gestor aeroportuari de l'estat espanyol, en un 51% de propietat pública, però hi ha un 49% d'accionistes que són del sector privat, i en què hi trobem els principals fons d'inversors, com són BlackRock i altres, que també inverteixen en altres sectors, com és el mercat de l'habitatge i altres. Per tant, veiem com tot això està molt relacionat. No es tracta només d'ampliar l'aeroport, sinó que això també està molt relacionat amb l'especulació amb l'habitatge i amb un model econòmic.

0: sí, unes poques elites, sinó que incrementa, no, la pressió sobre el mercat de l'habitatge, que com sabem està en un moment de crisi molt complicat, que l'accés a l'habitatge cada vegada és més prohibitiu, mentre permetem, no, que s'enriqueixin aquests fons d'inversió que especulen i també tota la gent que fa negoci amb l'habitatge turístic. Però és que no només parlem de model econòmic i d'habitatge, sinó també estem parlant del futur de Catalunya com a una ciutat mediterrània en un context de crisi climàtica. I és que l'aeroport del Prat és la infraestructura més contaminant de Catalunya a dia d'avui. Si el que plantegem és incrementar-ne l'activitat, el que farà és encara alimentar més aquesta crisi climàtica que ja està en uns moments que, com deies tu molt bé al principi, són molt crítics, no? I hem viscut l'estiu més calent de la història, potser fins a dia d'avui, perquè potser serà el més fresc de les pròximes dècades, no? Per tant, ampliar l'aeroport és una decisió que afecta el futur de Catalunya en tots aquests aspectes i per això és molt important i no ho podem permetre.
1: Ferran, veiem com durant el mes de juliol l'ENA, no?, donava aquest tret de sortida a aquests plans que haurien de planar, no?, tot el projecte. Això passava durant un juliol excepcional, ara hem tingut un agost excepcional a nivell de calor. Més enllà de model de país, què significa projectar un augment de l'activitat aèria en un moment de crisi climàtica com el que vivim avui, que a més ja no és un tema per al públic polititzat, és que tothom ha viscut un estiu excepcional una altra vegada.
2: És una evidència, és el que deia la companya, que segurament és l'estiu més fresc del rest de les nostres vides. És a dir, el clima ja està completament desfermat. O sigui, hi ha una mica com que si diguéssim, això no ve d'aquí. O sigui, ja han begut oli, per entendre'ns. Ara bé, la qüestió de l'ampliació a l'aeroport i tot això... També has parlat de BlackRock, efectivament, BlackRock, clar, BlackRock no està només a l'aeroport de Barcelona, BlackRock està a tot arreu.
0: Exacte.
2: I a tots els medis de comunicació.
0: Uh-huh.
2: Val? Per tant, és el que condiciona, està per condicionar els continguts i per condicionar la resposta social, i tot això ho saben fer molt bé. Jo l'altre dia llegia que l'aeroport de Barcelona, amb una enquesta als usuaris, el posaven, juntament amb l'aeroport de Düsseldorf, com el millor del món. Del món. Què vol dir? Que necessitem fer-lo gaire millor? Gaire més gran? És a dir, estem en un pensament que és un pensament obsolet, és un pensament del segle passat. O sigui, les coses avui dia són absolutament diferents pel clima, per l'energia, per la biodiversitat. La qüestió de la biodiversitat clama al cert. És a dir, en 50 anys ens hem carregat més del 70% dels vertebrats. Dels vertebrats.
1: Més del 70%
2: dels vertebrats. Més del 70% dels vertebrats. Això és una dada científica rigorosa. I bé, per tant, el que és la biodiversitat i el que és la natura i això s'ha de mimar, s'ha de mantenir, perquè és que si no anem tots a darrere. Si és que no hi anem abans amb el clima, que m'agradarà saber també quantes morts hi ha hagut aquest estiu per les onades de calor, però sobretot per les temperatures nocturnes, perquè el que dormia a 28 graus, el cos no descansa. Mm. Et sembles que descansa, però no descansa. Llavors, i pel que fa a l'energia, bueno, doncs d'aquí dos dies ens n'adonarem de lo que passa quan tenim un flux menor d'energia. Perquè energia, PIB, emissions, PIB, energia i emissions estan correlacionats. És a dir, és una cosa que és gairebé proporcional, per això des de sempre, per tant, jo no en veig la necessitat. Em sembla que això és un embolat efectivament de les elites, i que els governs, doncs, com que han de respondre a les exigències de BlackRock i de O2 i tot això, doncs ho tenen, bueno, al final acaben caient, diguéssim,
1: Perquè quan parlem de descarbonitzar, el sector de l'aviació és particularment difícil de descarbonitzar, entenem, no?
2: Clar, es descarbonitzarà sol, perquè ara mateix els petrolis que queden, que ja van de baixa, tenen molta més dificultat per obtenir dièsel i querosè. Fixeu-vos, si sentiu les notícies, el Trump trucant als Zelensky, no em bombardegis això perquè és que se m'acaba el dièsel, a nivell mundial, i doncs s'estan acabant el querosè. De manera que, en realitat, això és que no s'acabarà fent. Però el pitjor que pot passar és que es quedi a mitges.

0: Eh? Vull dir que ho haguéssim fet allà un gran destrossa i hem de parar perquè és que ja no... l'activitat ja no dona més d'ací, s'ha acabat el broquil, no?
1: Clar, això ho vam viure a principis d'estiu, no? Que es deia que davant d'aquesta falta de combustible hi hauria molts avions i molts vols que es cancel·larien i no va passar res al final.
0: Bueno, de moment no, però clar, perquè és que quan diuen és que tanquem del tot l'estret d'Hormuz, bueno, no el tancaven del tot. Estic, tampoc, diguéssim, anaven a la jugular, no? Però és que ara està tancat el d'Hormuz, està tancat el de Barenbantep, es diu, no? El del Mar Roig, i ho notarem, jo crec que ho notarem, però és que en tot cas, encara que això no passés, ja anàvem de baixa, eh? És dir, hi ha una cosa que es diu el precipici de l'energia neta, que és un efecte no lineal. De manera que a partir del moment en què tu necessites posar entre el 15 i el 20% d'energia per obtenir l'energia que necessites, i això cada cop n'has de posar més, bueno, això diguéssim que va molt de pressa. I jo crec que molts fets de la geopolítica avui dia responen amb aquest fet, que és una mica l'ara o mai, no?
1: Perquè, Joan Manel, abans de donar entrada a l'Olga, quan parlem de fer un aeroport més gran però més sostenible, que aquest és un discurs que també està apareixent als mitjans, això és un oxímoron. No té cap sentit, segons el que acabem d'escoltar, no?
2: Sí, sí, és un oxímoron total. O sigui, l'aviació planteja diferents estratègies per ser sostenible, no? Millores en l'eficiència, nous combustibles, els avions elèctrics, no? Hidrogen, etc. Però tot això... Primer, que està a les beceroles, està començant aquestes estratègies, i segon, que energèticament són molt costoses. I alhora, les previsions d'augment de trànsit de passatgers a escala mundial de l'aviació són exponencials, o sigui, preveuen un creixement i, per tant, aquesta previsió no quadra amb les previsions d'expansió d'aquestes mesures per fer sostenible l'aviació, no? Mesures d'eficiència vol dir avions més aerodinàmics, vol dir noves rutes perquè els avions consumeixin menys, però cada cop hi ha més conflictes bèl·lics i han de fer més esses, nous horaris perquè no deixin d'eixants de condensació, que també són causants d'efecte d'hivernacle. I els combustibles anomenats, mal anomenats sostenibles, són tres cops més cars que el dièsel convencional. I llavors això ja s'està notant. Les aerolínies el que estan fent és, per exemple, com que veuen que els seus costos estan augmentant, doncs estan reduint la classe turista. Llavors estan fent avions que volin amb el mateix nombre però amb menys places. Per tant, acabaran havent-hi més vols però menys eficients. I després parlen de la sostenibilitat, no?, dels aeroports. Val, sí, potser els aeroports acaben sent 100% elèctrics, però s'ha de veure l'origen de l'energia, i només es queden aquí. No parlen de les emissions que genera un augment del trànsit dels avions, no? I bé, aquesta és la realitat d'un sector que augmentarà els costos aviat. I l'aviació, ara mateix tenim el privilegi de volar barat, privilegi que tenim una part de la població molt petita. El 80% de la població no ha volat ni volarà mai, és a dir, només el nord global
1: el 80%,
2: té...
1: El 80% no ha volat i no volarà mai,
2: No volarà mai,
3: sí, només... Escala global.
2: Sí, escala global. No sé què anava a dir ara. Bé, aquest és la realitat, sí.
1: Doncs un sector especialment difícil de descarbonitzar, i aprofundirem ara, si és possible, amb aquesta possible ampliació de l'aeroport, arribar a aquesta neutralitat climàtica l'any 2050.
4: Vida verda amb Marc Solanes.
1: I aquí és on volem incorporar la primera de les dues veus que avui ens acompanyaran per telèfon. Hi ha dues afirmacions que apareixeran al mateix temps en el debat públic. Una, volem ampliar l'aeroport. L'altra, volem arribar a la neutralitat climàtica l'any 2050. La pregunta és si totes dues coses poden ser certes al mateix temps. Tenim al telèfon a Olga Alcaraz, doctora en física, professora del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Olga, benvinguda a Vida Verda, com estàs?
5: Hola, gràcies per convidar-me. Molt bé, molt bé.
1: Gràcies a tu per atendre's la trucada, que ha estat tot a correcuita, com fem sempre. Olga, anem directament a la pregunta. Ampliar l'aeroport de Barcelona és compatible amb arribar a aquesta neutralitat climàtica d'aquí a 24 anys?
5: No, és absolutament incompatible. De fet, el sector de l'aviació, com sentia que comentàveu ara fa un moment, és un sector que és molt difícil de descarbonitzar. Aleshores, se'ns està venent l'ampliació de l'aeroport i se'ns està parlant d'un aeroport amb emissions zero, i això és una fal·làcia. Quan se'ns diu un aeroport amb emissions zero, vol dir que la instal·lació aeroportuària pot anar cap a emissions baixes. Però no es té en compte les emissions enormes que significa els vols dels avions que operen en els aeroports. Hem de pensar que les emissions dels avions són el 99% de la petjada de carboni que té l'aeroport del Prat. Per tant, les emissions operatives de l'aeroport, és a dir, si els ordinadors de la torre de control, si els focus que de la pista van amb energia solar, això és un 1%. Per tant, descarbonitzar aquest 1% és fàcil. El 99% restant és molt i molt complicat. Per tant, no és actualment compatible de cap manera.
1: Tu, Olga, ho expresses amb una idea que sembla molt gràfica, no? Dius que aquesta ampliació suposa una hipoteca a futur en emissions de gasos d'efecte hivernacle. Què significa que és una hipoteca a futur?
5: Mireu, l'objectiu central de l'ampliació de l'aeroport és augmentar la seva capacitat operativa, d'acord? Això vol dir passar de 78 operacions per hora a 90 operacions per hora. Això vol dir incrementar molt el trànsit aeri a l'aeroport del Prat, d'acord? Aquest increment té un impacte molt gran que s'estima pel cap baix que seran unes 600 quilotones de diòxid equivalent cada any. Això són les emissions d'una ciutat d'unes 300.000 persones, com per exemple l'Hospitalet. Per tant, el problema que tenim de reduir les emissions, que a Catalunya no ens estem en sortint, estem afegint encara un altre factor que contribuirà no a la baixada sinó a l'augment de les emissions, i per tant és absolutament incompatible amb els objectius de neutralitat climàtica.
1: Perquè potser algú que ens escolta pot pensar, bé, falten, no, com et deia, 24 anys fins al 2050, ja anirem reduint les emissions, però és que el clima no funciona així.
5: No, evidentment. És a dir, el que hem d'aconseguir és arribar a emissions zero quan abans millor. Tu dius, falten 24 anys. Sí, poden ser 20, molt millor. Perquè totes les emissions que anem llançant a l'atmosfera es van acumulant i van contribuint a l'augment de temperatura que estem experimentant. Val? Per tant, per tal de que aquests impactes deixin de créixer, val? Que no dic que redueixin, dic que deixin de créixer, que deixin d'augmentar, el que cal és assolir aquesta neutralitat quan abans millor. Aquest hauria de ser un objectiu de país i és, de fet, hauria de ser un objectiu mundial, perquè mentre no arribem a aquest punt de neutralitat climàtica, els nostres estius seran cada vegada més calorosos, les nostres tardors cada vegada tindrem més risc de riuades, etc, etc. I arriba un moment que els impactes no són gestionables. Val? Fins ara, doncs, mira, anem fent un impacte com la Dana que vam tenir al País Valencià va ser clarament no gestionable. Es va gestionar malament, però a més una riuada d'aquestes magnituds difícilment es pot gestionar bé. Podem salvar més vides, però els impactes a les infraestructures, a les cases, a les ciutats, haguessin quedat igual. I per tant, s'ha de ser responsable en la presa de decisions i s'ha de ser ferm en les polítiques. No pot ser que tinguem, per una banda, polítiques que demanin als ciutadans que comprin cotxes elèctrics i que per l'altra estiguem aprovant infraestructures com aquesta, com l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Clar, aquí, Ferran, per exemple, entren en joc els conceptes com els pressupostos de carboni, no? Estem ampliant l'aeroport, estem augmentant les emissions, cas a poc, no?, amb aquest objectiu d'anar reduint poc a poc i anar planificant aquesta reducció d'emissions en els propers anys.
0: Bé, però és que, com deia la Olga, reduir poc a poc és una sentència, no? Suposant que no la tinguéssim a damunt, la sentència ja, perquè aquest any hem passat, almenys l'any passat, dos o tres anys, em sembla, hem superat ja l'1,5 graus. L'1,5 graus dispara una sèrie de llaços de realimentació positiva que fan que el clima empitjori, fem el que fem. Per això dic que estem amb una mentalitat encara del segle passat, eh? És a dir, el segle passat era tot allò, l'oxímoron del desenvolupament sostenible, i ara està l'oxímoron de la descarbonització. O sigui, això no ho arreglarem, però també el que hem de veure és quines solucions trobem per tal de reduir les emissions el més aviat possible, preparar-nos per si no és possible, i alhora amb quina energia comptem, perquè allò que aquella activitat econòmica que dona el món de menjar la poguéssim tenir amb emissions zero. És a dir, com ens en fem, això? Això és un xocac, en realitat. És a dir, és una cosa, perquè si vols reduir les emissions, has de reduir l'energia. I si vols mantenir l'energia, augmentaràs les emissions. De manera que menjaràs la concentració, si més no. De manera que, per això dic, és a dir, hem de canviar el marc en el que pensem sobre la nostra realitat, eh? I el nostre mode de vida. No hi ha altra possibilitat, eh? O sigui, hem arribat massa lluny. Aquestes coses de posar aerogeneradors i plaques solars, tot això als anys 80 tenia sentit i és el que haguéssim hagut de fer. No s'ha fet. Un cop s'han superat, diguéssim, determinats llindars, les mateixes solucions no serveixen, eh?
1: Mm-hmm. Clar, perquè, Olga, quan parlem de dades, què és el que hauríem d'exigir científicament a qui defensa que podem ampliar aquest aeroport i complir els objectius climàtics?
5: Doncs el que s'ha d'exigir és intentar deixar enrere els combustibles fòssils quan abans millor. I per altra banda, preservar els espais naturals perquè són embornals de carboni, és a dir, perquè contribueixen a absorbir diòxid de carboni de l'atmosfera. La mesura de l'ampliació de l'aeroport va en contra, en direcció contrària a tots aquests dos objectius. Per què? Doncs perquè els avions volen amb querosè, que és un combustible fòssil, i com bé comentàveu, els substituts del querosè encara no estan a un nivell que siguin implementables a escala global, i a més hi ha molts dubtes de que puguin arribar-se a implementar a escala global. Aquí el que s'hauria de fer és, en lloc de pensar en ampliació de l'aeroport, pensar en desviar demanda, és a dir, tot el que són els viatges relativament propers s'haurien de poder fer en tren. Per tant, el que caldria, si les polítiques fossin coherents, actualment és estar reforçant moltíssim la xarxa de trens i la connexió per tren en el nostre territori i en tota Europa, que són aquestes mitges i curtes distàncies que haurien d'estar cobertes en tren. I el mateix per les mercaderies. Tenim pendent el corredor mediterrani des de fa molts anys. Bueno, doncs això s'hauria d'estar habilitant perquè fos una realitat en els propers 10 anys, no l'ampliació de l'aeroport. Mm-hmm. I, per tant, hi ha opcions que la comunitat científica posa sobre la taula, però que són opcions que sembla que no es vulguin escoltar o sembla que hi hagi altres prioritats que responen a altres interessos que no són els interessos de la majoria de la ciutadania, al meu entendre.
1: A mi em dona la sensació, escoltant-vos a totes vosaltres, que sou les expertes, que aquesta emergència climàtica es concep més com un eslògan o una declaració institucional que com un full de ruta real. És a dir, l'aprovació d'aquesta ampliació va totalment en contra dels objectius climàtics de neutralitat.
5: Sí, sí, sí. Jo tinc la mateixa percepció. És a dir, crec que en el nostre país s'estan fent polítiques, algunes que sí, que van a favor, però d'altres que no, i per tant tenim com la brújula una mica desorientada. El que cal és una direcció clara, i la política climàtica ha de ser transversal a totes les decisions. No pot ser que un departament prengui la decisió A, que mira, de retruc afavoreix l'acció climàtica, i un altre prengui una decisió que hi va en contra. Ha d'haver-hi aquesta transversalitat, i actualment aquesta transversalitat no existeix. És el Departament de Medi Ambient, Sostenibilitat i unes quantes coses més que té aquesta missió, però els altres no acabem de veure com s'hi senten interpel·lats.
1: Doncs Olga, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, gràcies per posar una miqueta de llum. No sé si ens n'anem una miqueta més positius, però com a mínim escoltar-te ens ha instruït una miqueta més. Esperem que també ho hagin gaudit totes les oients.
5: Molt bé, moltes gràcies. Adéu, bon dia.

0: hem escoltat aquesta cançó de Residente sobre un paisatge apocalíptic que pot venir. I després del que portem de programa, pot casar una miqueta aquesta ampliació d'aeroport amb un món que no sé si ens estimem o si realment, com dèiem abans, ens estimem només com a eslògan. Clàudia, fins ara hem dedicat bona part del programa al clima. Fem un exercici. Imaginem que, encara que sigui molt imaginar, demà aconseguíssim avions sense emissions. S'acabaria el problema de l'ampliació del Prat?
1: Malauradament no. Com hem dit abans, l'ampliació de l'aeroport té impactes en el clima i en la biodiversitat del Delta i de les zones properes, però és que té impactes en molts altres sectors, no? També té impactes en la salut de les veïnes, això crec que en parlarem després, però també té impactes en l'habitabilitat, no?, de la ciutat de Barcelona i de l'àrea metropolitana. Hi ha estudis que demostren el vincle directe entre el turisme aeri i l'increment del preu dels lloguers. És un estudi que s'ha publicat no fa gaire per la New Economics Foundation i que fa diversos casos d'estudi, un dels quals és l'estat espanyol, i ho vincula directament. El cas de Barcelona i Catalunya és molt particular perquè el 80% dels turistes arriben per mitjà aeri. Per tant, la gran porta d'entrada de turistes, tant a Barcelona com a Catalunya, és l'aeroport del Prat. Crec que qualsevol persona que visqui a Barcelona i fins i tot a l'àrea metropolitana dirà com de saturades estan els espais públics, les botigues, els comerços, com han incrementat els preus, el cost de la vida, vinculat sobretot a aquesta massa de visitants que arriba constantment i que normalment es poden permetre pagar uns preus superiors als de la població que viu aquí. I costa d'imaginar com encara poden ser més persones les que visitin la ciutat de Barcelona amb aquest tipus de turisme. I la crisi de l'habitatge també crec que és evident per tothom. Veiem com incrementen els costos dels lloguers, com els costos de compra ja ni en parlem, i mentre no hi ha una solució per garantir el dret a l'habitatge, que hauria de ser un dret, no? S'han aprovat algunes polítiques que en principi havien de contenir aquest increment dels preus dels lloguers, tot i així veiem com els lloguers incrementen. Per tant, si no frenem, no?, aquesta voràgine d'alimentar, no?, un model basat en el monocultiu turístic sense cap tipus de fren i de límit, seguirà, no?, empitjorant aquesta situació i encara fent més difícil i expulsant les veïnes de la ciutat, no només de Barcelona, sinó també de tots els municipis de la vora. També destacar, no són només turistes, no?, els que van servir a l'aeroport del Prat, també són persones, evidentment, que habiten aquí, però també és interessant aquí veure les dades, no? Abans el Joan Manel apuntava que globalment només un 20% de la població ha trepitjat mai un avió. Si ens centrem aquí en Barcelona, Catalunya, ara no sé si l'heu vist, que recentment s'ha publicat el número de setembre de la Directa, que fa un reportatge molt interessant sobre qui hi ha darrere de l'ampliació de l'aeroport, AENA, etc. I una de les dades interessants que destaquen és que un 5% de la població catalana genera el 30% de les emissions derivades de l'aviació, no? Per tant, veiem com unes elites econòmiques concentrades en molt poques persones que generen tot aquest impacte. No? Crec que també és important apuntar-ho. El debat...
0: És a dir, un terç de les emissions les provoquen només un 5% de la població,
1: exacte,
0: aquí a Catalunya. Eh?
1: Exacte. Això vol dir que són persones que viatgen molt freqüentment. No? Si també és important pensar, no?, hi ha persones que potser poden volar un cop a l'any o un cop cada 3 anys perquè tampoc s'ho poden permetre o no tenen la necessitat. En canvi, hi ha persones que ho tenen en el seu dia a dia i, per tant, generen molt més aquest impacte. Per tant, parlem d'una qüestió molt desigual, de privilegis i que impacta els drets d'uns i mentre els altres no se'n responsabilitzen.
0: Em parles de diferents qüestions i vosaltres també m'heu parlat. Per vosaltres, quina és la més important com a conseqüència d'aquesta ampliació del Prat, a banda de la descarbonització? És a dir, és el model turístic? És la crisi de l'habitatge?
2: A veure... No, jo no et sabria dir exactament quina, o sigui, és més el problema és més seguir amb la mateixa mentalitat, és a dir, seguir amb aquest més és millor, amb aquesta cosa de fer-ho tot molt gran i endavant, i endavant, i vinga, endavant, i endavant. Escolteu, les coses tenen una mesura, tenen un punt, no? I moltes vegades menys és millor, però no sempre, evidentment, les coses tenen un límit òptim, no? Jo crec que aquest límit ja el tenim. Ara què pretenen, ara? Que converteixi en un hub intercontinental, això? A veure, Madrid no ho permetrà, això. És a dir, no permetrà mai això, igual que no permès el corredor mediterrani, i si algun dia ho autoritzés, doncs estaríem al 2050, que ja una mica tots calmos, no? A mi el que em preocupa és que això es quedi mitges. És a dir, que haguéssim fet la destrossa i tot plegat no hagi servit per res. I que seguim pensant que es poden augmentar l'activitat econòmica i reduir les emissions. Això és un cuento. O sigui, això és que a la comunitat científica ja no s'ho creu ningú. Només s'ho creuen els economistes. Ja està, i que són els que informen els governs...
0: Que pràcticament són els que parlen tant amb els governs com els mitjans quan es parla de l'ampliació del Prat.
2: Exactament. Són els que tenen més descendent. Bueno, així estem.
3: Sí, jo agafant el relleu del Ferran, clar, has preguntat, a part del que ha comentat la Clàudia, què més us impacta, no?, sobre aquestes ànsies expansives de l'aeroport. Jo... Sí, parlo personalment, no? Per mi em sorprèn molt i no deixa de xocar-me la inconsciència i la irresponsabilitat política davant d'uns fets científics clars, no? Estem parlant de que hi ha uns límits planetaris, que n'hi ha 9, que estan parametritzats, quantificats i s'avaluen periòdicament. Són aquells límits biofísics, aquells processos biofísics que a partir d'un llindar dels quals de superació la vida a la Terra corre perill, doncs bé, d'aquests límits ja se n'han superat 7. Una ampliació de l'aeroport comportaria incidir en la superació de 5 d'aquests límits, per exemple, els usos del sòl. L'aeroport ocupa 1.500 hectàrees d'espais humits, espais agraris, espais naturals. Són espais bàsics, com deia l'Olga, per retenir el CO2. Les dinàmiques d'aigua dolça, també. L'aeroport l'únic que ha fet és alterar les dinàmiques de la hidrologia dels espais humits, l'afectació directa en els aqüífers, que són essencials en moments de sequera. L'aqüífer profund del delta té una capacitat d'extracció com el pantà de la Baix i n'hem tirat molt d'ells quan hi ha sequera. El canvi climàtic, l'augment de la capacitat comportaria només amb l'operativa, sense comptar les obres i la destrossa del territori, doncs un augment de les emissions d'un 45%.
0: Clar, perquè això molt poca gent ho té en compte, no? El tema de que l'aeroport del Prat està en un delta i això hi ha molta gent que no ho té al cap, no? Hi ha molts altres aeroports que estan en zones amb un impacte, no? Que si s'ampliessin tindria un impacte a nivell de biodiversitat molt menor, però clar, el Prat està en un delta.
3: Una delta que ja ha perdut, com deia, un altre límit planetari superat i que l'aeroport contribuiria a superar. Doncs bé, amb l'anterior ampliació s'han perdut el 80% de les aus hivernants i han disminuït també el 91% de les aus protegides, sense parlar d'altres espècies vives. Estem parlant vertebrats, estem parlant plantes, estem parlant fongs, líquens, etc. I després un altre límit que contribuiria a superar, i d'aquest hi ha menys dades, és el tema de les noves entitats. Les noves entitats són aquelles elements que fins fa pocs anys no existien a la natura. Estem parlant de residus químics, residus plàstics, residus nuclears, però també nous organismes genètics modificats genèticament. Els avions pujant i baixant generen partícules amb els seus pneumàtics de frenada que es van expandint arreu, no? I aquestes entitats no hi eren. I una altra cosa que volia comentar és que avui volar és tan barat perquè hi ha molts privilegis en el sector. No hi ha impostos en el carusè, l'IVA és reduït, es reben mils de subvencions i ajudes en cas de que les companyies aèries pateixin problemes, i per això volar és tan barat i hi ha un auge del turisme, i especialment en l'aeroport del Prat, que és líder europeu en vols de low cost, que està generant tots aquests problemes. I a més, les dinàmiques energètiques faran que es passi d'un aeroport de turisme massiu a un aeroport de turisme exclusiu. I llavors tindrem un aeroport que gaudiran segurament poca gent ara en un futur i que serà molt més gros del que és ara.
0: Una afectació directa al delta, uns deltes que estan en retrocés. Veiem tant el delta del Llobregat com el delta de l'Ebre com la gran majoria de deltes del Mediterrani, i a més el que fem és destruir-los encara més. Portem bona part del programa parlant de milions de passatgers, de tones de CO2, infraestructures, objectius per al 2050, però ara volem canviar completament l'escala, perquè un avió no només emet gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, no? També a terra, sal l'aire, fa soroll, genera contaminació i ho fa a prop de llocs on viu moltíssima gent. Ens acompanya per telèfon Laura Chica, de l'IES Global. Laura, hola, com estàs?
4: Hola, Marc, buenas.
0: Laura, quan des de la ciència parleu de l'impacte d'un aeroport sobre la salut, de què parlem exactament? D'afectacions pulmonars greus, de soroll?
4: Sí, pues principalmente hablamos de la asociación de la contaminación del aire y del ruido con afectaciones respiratorias y cardiovasculares, es decir, exceso de muertes, asma infantil, cáncer de pulmón. Estas son algunas de las enfermedades que se ven asociadas a la contaminación del aire que produce el aeropuerto.
0: És a dir, parlem de, per exemple, el càncer de pulmó, que m'ha sorprès que me'l diguis, de les persones que viuen a les poblacions més properes a l'aeroport, que en aquest cas, quines serien?
4: Bueno, digamos que no tenemos estudios específicos de los municipios del Prat de Llobregat, Viladecans y Sant Boi, y esto es una cosa que nosotros demandamos, de que haya estos estudios del impacto en la salud para poder evaluar cuál es el impacto del aeropuerto en la salud pública, porque, por ejemplo, sí que encontramos estos estudios en Barcelona. Por ejemplo, un dato es que hay 120 nuevos casos de cáncer de pulmón al año debido a la contaminación prolongada a la materia particulada 2.5 y NO2, pero no podríamos decir los mismos de estos municipios que están al costado del aeropuerto, y esto para nosotros es una demanda clave a la hora de evaluar cuál es el impacto del aeropuerto, no solo a nivel ambiental, pero a nivel de salud pública.
0: Uh-huh. Em deies que no hi ha estudis que puguin certificar-ho a nivell científic. Per què hi ha tan poca informació al respecte?
4: Tenemos varias razones. Por una parte, es difícil cuantificar o tomar medidas dentro de los aeropuertos. Esto está como muy regulado y hay restricciones por temas de seguridad. Pero luego, cuando sí que se pueden evaluar en estos municipios, como digo, por ejemplo, en el Prat, cuál es el impacto de la contaminación del aire en la población y no se hace. Entonces, esto realmente es responsabilidad de los gobiernos o del área metropolitana de Barcelona de proporcionar esta información y los recursos necesarios para hacer estos estudios y conocer quién son los grupos más afectados, qué nivel de afectación tienen y qué alternativas habría. Luego también está el hecho de que la gestión del aeropuerto, al ser estatal y semiprivada, se trata a veces como una infraestructura aislada y que no forma parte del entramado metropolitano. Y a nosotros nos parece que debe contar en la planificación urbana del área metropolitana, porque al final es una infraestructura más, es una mega infraestructura y se tiene que tener en consideración. No se puede tratar de manera diferenciada solo por este tipo de gestión.
0: Com abans comentaven també les companyes, aquesta destrucció de l'espai natural també pot tenir conseqüències directes, no?, sobre les espècies animals i sobre l'ésser humà. És a dir, quina funció fa tot aquest espai que ens beneficia?
4: Claro, cada vez hay más evidencia sobre la relación entre la salud humana y la salud del ecosistema, ¿no? Y en el caso del delta, como espacio natural, pues tiene unas cualidades muy importantes a nivel de mejorar la calidad del aire, regular la temperatura, proteger de inundaciones. Entonces nos sirve como aliado frente al cambio climático. Pero aparte de eso, está claro y cada vez también hay más evidencia sobre el impacto de los espacios naturales en la salud mental de las personas, ya que son un espacio de encuentro, son un espacio de socialización, pero también en el que se puede hacer actividad física. Entonces, esto tiene un impacto sobre el estrés, la calidad del sueño, la salud mental. Y también algo que a veces es más difícil de medir es la relación que tienen las personas con este espacio natural, ¿no? Como al final este espacio es parte del Prat y la relación de pertenencia o de arraigo que se genera a partir de este espacio es importante para la salud física y mental de las personas. Y sí, a ver, también es importante considerarlo como un todo. O sea, el ecosistema del delta está directamente relacionado a la atmósfera, a la calidad del aire, está directamente relacionado a la temperatura. Entonces, tratarlo también de manera aislada puede ser perjudicial, y tenemos que entender cómo el ecosistema dentro de toda el área metropolitana, como decía, como un aliado frente al cambio climático.
0: Laura, doncs moltíssimes gràcies per aportar-nos una miqueta més de llum a aquesta dimensió de salut, que poc se'n parla. Evidentment, si ja se'n parla poc a nivell científic sobre quines són aquestes conseqüències, doncs encara menys se'n parla d'aquests efectes sobre la salut. Gràcies per atendre'ns avui, Laura.
4: Moltes gràcies.
0: Hem parlat de les conseqüències climàtiques, de la pèrdua de biodiversitat, dels efectes en la gentrificació, també dels efectes directes que pot provocar en la nostra salut, i ja ens estem quedant sense temps. Ara sí, Joan Manel, aquesta oposició a l'ampliació també sortirà al carrer, i és que demà, diumenge 20 de setembre, heu convocat alguna cosa.
3: Sí, efectivament. Demà a les 12 del migdia, al carrer, a la confluència del Passeig de Gràcia amb el carrer Aragó, convoquem una manifestació que esperem que sigui ben concorreguda per oposar-nos a l'ampliació de l'aeroport, però no només aquest, sinó també d'altres. El mateix dia 20, a Eivissa i a Palma, hi ha dues manifestacions que també s'oposen a les ampliacions dels seus aeroports respectius, perquè es troben en les mateixes problemàtiques d'un sector que s'està privilegiant per sobre dels drets de la majoria de la gent, no? El recorregut de la manifestació anirà de la confluència, com he dit, Passeig de Gràcia Aragó, i anirà fins a la plaça Sant Jaume, i aquests dos punts estan triats expressament. El primer perquè hi ha el carrer Aragó, hi ha l'estació de Passeig de Gràcia de Rodalies, i hem volgut posar el focus precisament en la crisi de Rodalies i contraposar-ho amb els milions d'euros que es volen invertir en l'ampliació de l'aeroport i la poca eficiència que s'està tenint i destí de recursos a resoldre els problemes de Rodalies, i també per facilitar a la gent que pugui venir si aquell dia funcionen els trens, i també perquè ja ben a prop hi ha la Casa Batlló, i també volem posar focus en els problemes que causa la turistització que constantment ens estan imposant des de les administracions, no? I finalment acabarem a la plaça Sant Jaume, on hi haurà els parlaments finals, també per denunciar la defensa cega que fan tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat de Barcelona per aquest projecte, que no té cap sentit en els temps que vivim avui dia.
0: Demà, diumenge, 20 de setembre, a les 12 del migdia, la confluència entre carrer Aragó, m'has dit,
3: i Passeig de Gràcia.
0: I Passeig de Gràcia. Ja per acabar, molt ràpid, Ferran, ets optimista amb que aquesta ampliació no acabi succeint? És a dir, ja
2: jo
0: no hi ha
2: marxa
0: enrere?
2: Jo crec que no succeirà, però el que temo és que es quedi a mitges, com he dit abans. Jo voldria posar un apunt al que ha dit en Joan Manel, i també la companya. Quan parlem aquí d'ecologia, no? És a dir, que no sembli que aquí els que s'hi oposen són uns ecologistes que estan preocupats pels ocellets, no? O sigui, les coses han arribat molt lluny a la nostra... a la nostra societat. Han arribat tan lluny com que són coses, com que el preu que paguem per tot això és que avui dia l'aigua de pluja ja no sigui potable. Això, no sé si només una cosa, qüestió ecològica, o és que ens afecta a tothom, no? És a dir, no és potable perquè té un nivell de PFAS, que, de plàstics, el teflon, per entendre's, que és 10 vegades superior al que és permès per l'aigua potable, de l'aigua embotellada. Bueno, encara hi ha fonts en què això no es nota perquè encara les muntanyes ho filtren, però arriba al final acabarà sent, no? I sabem que tenim plàstics en el cos, a les placentes, al cor i al cervell. I l'última cosa que dic és que cal tenir en compte, ara recordava, que les emissions de l'aviació, de la navegació, no sé si és internacional o tota, no estan comptabilitzades en els acords, no hi són, no compten. Tampoc hi compta l'exèrcit dels Estats Units, el dels Estats Units. O sigui, allò com si no existís.
0: Clàudia, tu acabes amb un missatge optimista?
1: Optimista. Bueno, soc optimista de que demà hi hagi moltíssima gent a la manifestació i crec que és la manera, no?, de mostrar clarament un rebuig frontal a qualsevol proposta d'ampliació, perquè de vegades també quan sentim, no?, i parlem d'aquests temes que se'ns fan molt grans i és fàcil caure una mica, no?, en responsabilitzar-nos individualment, no?, i de les decisions que prenem en el dia a dia, en si he d'agafar o no un avió, crec que cadascú pot fer la seva reflexió, però crec que és molt important que mostrem la força conjunta als carrers i espero que ens veiem totes a la manifestació de demà a les 12.
0: Joan Manel, Clàudia, Ferran, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, també a la Olga i a la Laura, que ens han atès per telèfon, i també al tècnic, al Sergi Lezcano, que moltes vegades estan allà darrere i no els mencionem i fan la gran majoria de la feina perquè això pugui passar. Avui hem parlat d'una pista, d'una simple pista, com argumenten els defensors de l'ampliació, però en realitat hem parlat d'una decisió de país, de mobilitat, d'economia, de salut, d'emissions, i de quin marge volem deixar-nos per complir allò que diem que volem fer l'any 2050, aquesta neutralitat. Hem escoltat arguments diferents i una idea ha anat apareixent una vegada i una altra. Les infraestructures no són neutres. Condicionen el que passa després. Condicionen també quants vols hi haurà, quanta activitat generarem i també quines emissions assumirem durant dècades. Per això, el debat sobre l'aeroport no és només tècnic, és polític, ambiental i social. La pregunta de fons potser és aquesta: fins a quin punt podem continuar projectant creixement en sectors difícils de descarbonitzar i alhora afirmar que volem reduir les emissions amb la rapidesa que exigeix l'emergència climàtica? No tenim totes les preguntes, però sí una obligació: fer-nos aquestes preguntes abans de prendre decisions que després poden costar-nos fins i tot la nostra vida. Això ha estat Vida Verda. Ens retrobem dissabte vinent. Us deixem amb la cançó de Landscape is Changing, de Depeche Mode. El paisatge, per desgràcia, està canviant.

0: Molt bé, doncs acabem en aquest últim tram del programa amb la Laia Teruel. No es confonguin, teníem la Laila, ara tenim la Laia Teruel. Laia, molt bona tarda.
1: Exacte. Sí, sí, que el moja li costa. Bona tarda de nou.
0: Què tal? Com va tot?
1: Doncs molt bé, avui us vinc a presentar la meva nova secció dins de la secció de feminismes que faig a cada temporada.
0: Val.
1: Rius, eh?
0: Sí, sí.
1: No et sembla bé?
0: No, està bé.
1: Aquesta temporada recuperaré històries de dones diverses que han tingut vides molt interessants i molt sorprenents i que la majoria de nosaltres, i m'incloc, no coneixem. Serà una secció tipus vides a dones que, si fossin homes, estudiaríem a les escoles i a les unis.
0: Val, perfecte.
2: Ojo, molt interessant.
1: Sí, no?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: El Moja em demanava un títol aquest estiu i jo crec que seria una cosa com Les dones també fem coses. Què et sembla com a títol?
0: Les dones fem coses.
1: Què? T'agrada més, eh? Perquè t'havia proposat títols més serios. Què t'agrada més?
0: Però ho dius com si los catalanes hacen cosas. T'has copiat d'això?
1: T'he vist ràpid aquí.
0: És a dir, Rajoy... Rajoy és la teva inspiració.
2: Hola, bona tarda.
0: Bueno, al final tothom té els seus referents. Si el teu referent és Rajoy...
1: Jo que ja no em compro llibres d'homes, acabo de confessar.
0: Ah, ja no compres llibres escrits per
1: homes. Estic intentant només invertir en dones autores, què us sembla?
0: Molt bé.
1: Algú ho ha de fer. Llavors si vaig a la biblioteca, però...
0: Vale. Molt bé, doncs i què ens explicaràs avui en la teva secció?
1: Avui us porto una protagonista molt interessant. Ella es diu Nelly Bly, crec que ho dic bé, crec que ens hagués ajudat abans el Llanito, per dir-ho millor en anglès, que és una pionera del periodisme d'investigació i que va fer coses impensables per les dones a finals del segle XIX. Ara us explicaré una mica més d'ella, si us sembla, i començarem per saber una mica qui era aquesta dona i recuperarem la seva història.
0: Val, perfecte. Llavors, per contextualitzar, Nelly Bly.
1: Nelly Bly.
0: Nelly Bly, ens traslladem fins a...
1: Fins al segle XIX.
0: Fins al segle XIX.
1: 1864 va néixer ella als Estats Units. Hem de pensar que era una època on el patriarcat encara hi és, imagineu-vos llavors. I ella va impulsar el periodisme d'investigació. Venia d'una família benestant, però als 6 anys es va quedar sense pare, va caure en la pobresa. Això també és important perquè moltes dones d'aquella època que van poder fer coses és perquè estaven realment en famílies benestants. En aquest cas no era així, per això també és més singular. I la seva carrera periodística és molt interessant perquè va començar quasi per casualitat. Quan ella va respondre amb una carta, un article d'un diari que, atentes, es titulava «Per què serveixen les nenes?». I el propi article defensava que les dones servim per estar a casa. Llavors, què va fer ella? Ella va escriure una carta superjoveneta, titulada El trencaclosques de la dona, i allà, molt divertida, enginyosa i molt punyent, va respondre que les dones servien per treballar i va defensar els drets de les dones d'una manera molt original. Allò va fer que la contractessin en aquest diari.
2: Ostres, t'anava a dir, li van deixar publicar? Increïble.
1: La hi van publicar i la van contractar.
2: Wow.
1: També això, una aposta, tot i el masclisme de l'època, per ella, no? Al cap de poc temps ja es va fer una mica coneguda, llavors vivia a Pittsburgh, perquè feia articles que tocaven temes que anaven a la nafra, que incomodaven, que reclamaven canvis en aquella societat tan masclista. I estirant el fil d'aquests temes es va començar a infiltrar en espais dels quals no es parlava als diaris i que fins llavors ningú s'havia infiltrat. Ara segurament si us pregunto, periodisme d'investigacions, vindran al cap noms d'homes, no? No sé si us sona Hunter S. Thompson, sempre es considera que va ser el primer que es va infiltrar a Las Vegas amb les drogues, però no, ella ho va fer molt abans tot això. Diuen, perquè llavors aquí sempre trobem històries una mica, ja sabem com és la història, que la primera investigació va ser en una fàbrica tèxtil on es va fer passar per una dona sense mitjans ni família i va començar a treballar-hi. Ella en va fer un article sobre unes condicions laborals a les fàbriques que eren deplorables, sobretot per les dones, i això va fer que es fes una mica coneguda, però alhora que els empresaris de la ciutat pressionessin moltíssim el diari i la moguessin a una altra secció del diari.
2: Ostres.
1: A quina secció creieu que la van moure?
0: A l'horòscop.
1: Quasi, en aquella època. Ara seria l'horòscop.
0: Ara seria l'horòscop.
1: Ara sí. Llavors era la secció femenina,
2: clar,
1: no? Parlant de moda
2: de
1: i de coses de les dones, que era això, no? On no molestés. Però ella, allò, no va voler-ho, va fer la maleta i se'n va anar. Va passar per Mèxic, primer.
2: Wow.
1: I allà va fer de corresponsal i va denunciar corrupció, la repressió que vivien els periodistes, explotació laboral. I el govern de Mèxic la va amenaçar una mica amb que potser, si no se n'anava, acabaria a la presó. Llavors ella va fer un altre cop les maletes i va tornar als Estats Units. I aquí va tenir la sort, i era una mica coneguda, que la contractessin a un diari de Nova York, del magnat Pulitzer, del Josep Pulitzer, i allà hi va escriure un dels reportatges més coneguts seus i per el qual avui parlem d'ella. And play for you
0: a dulcet melody. Nelly Bly, aquesta tarda estem descobrint aquesta figura, Nelly Bly, una dona, periodista, que segurament és desconeguda per moltes de vostès i que avui la Laia ens està presentant.
1: I veieu que ara, no veieu, no escolteu, que ara hi ha una cançó de la Nelly Bly, just.
0: Què vols dir de la Nelly Bly?
1: Que estan parlant d'ella. Wow. Ah, és que has tallat just quan fica la Nelly Bly.
0: Ah, li estan dedicant?
1: Sí, sí, sí. I'll sing for you, play for you a dulcet melody. Keep singing. Hi, Nelly, ho, Nelly, listen, love to me. Hey, Nelly, I'll ho, Nelly. Vinga, aprofitant aquesta cançó de la Nelly Bly, si us sembla, arribem al nus de la història, aquesta gran fita que avui destacarem, i és que amb 23 anys la Nelly Bly es va infiltrar en un centre psiquiàtric.
2: Hòsties.
1: Època, finals del segle XIX, ella molt jove, i per aconseguir entrar-hi, què va fer? Doncs se'n va anar a dormir a una pensió i allà es va començar a fer passar pel que diríem ara, i en aquell moment també boja. Cridava, anava pels passadissos caminant com amb la mirada perduda. Els altres hostes ràpidament van trucar a la policia, la van denunciar, i fins a cinc metges, la van diagnosticar ràpidament com a boja. I llavors un jutge ja la va internar. I la va enviar a aquest centre psiquiàtric que estava a una illa, que es deia Balwells, i que també era una illa on hi havia presó, hospital, reformatoris... Bé, totes les persones que molestaven les posaven en aquella
0: illa. Però no era boja, sinó que feia de...
1: Clar, ella es va fer passar per boja per poder entrar. Clar, hi va estar 10 dies, d'allà després em va treure un article i un llibre, i va entrar sense saber com en sortiria.
2: Clar, això t'anava a preguntar. Hi havia algú que sabia alguna cosa des de fora o ella va dir a l'aventura?
1: Que li deien, com sortiràs aquí? I ella deia, el més important ara és entrar. Wow. Jo em concentro en entrar i llavors ja ens ho trobarem.
2: Periodisme, eh?
1: Periodisme que encara no s'havia fet mai, llavors. Ella estava sent una pionera total. Allà hi va conviure amb les pacients i va documentar després abusos, agressions, unes condicions terribles. El pitjor que us pugueu imaginar, maltractaments físics, psicològics, dones tancades en armaris, les submergien en aigua gelada fins que quasi s'ofegaven, tortures, tot el menjar en mal estat, rates, els hi parlaven malament. A més, era un lloc que estava dissenyat per 1.000 dones, però n'hi havia unes 1.600, que en aquella època, aquí també passava les presons d'aquí, doncs hi havia, imagineu-vos, unes a sobre les altres.
0: Però en aquest cas no era una presó, sinó que era...
1: Era un centre psiquiàtric.
0: Un centre psiquiàtric.
1: Sí, un centre psiquiàtric.
0: El que abans es deia manicomi.
1: Sí. Clar, ell, l'article que després direm, i el llibre el va titular 10 dies en el manicomi. El que abans es coneixia i ara encara algunes veus diuen manicomi. Què va descobrir allà? Que algunes dones sí que estaven per problemes de salut mental, però després de parlar amb elles va arribar a la conclusió que moltes no hi eren per això. Ella va documentar que hi havia dones immigrants que no parlaven anglès i això feia que no entenguessin les preguntes als metges i que no poguessin explicar com se sentien ni el que estaven vivint. Aquell comportament, no entendre'ls, era interpretat pels metges com a símptoma de bogeria i per això estaven internades i per això es mantenien internades i no les traien d'allà. Això dur, eh? O sigui, pensar que en realitat eren dones que simplement no parlaven l'anglès i que estaven allà per això.

0: és el pecat. Llavors la Nelly va descobrir que hi havia dones que estaven internes en aquest centre psiquiàtric, eren dones migrades, i va denunciar això, que com podia ser que hi hagués dones migrades que estiguessin ingressades pel simple fet de no saber l'idioma i que per això eren tractades com a persones boges.
1: Exacte, i dones pobres també, que això també, després ho hem vist també en presons de dones pobres. Ella documentava un cas d'una cambrera pobra que va malaltir per cansament i quan ja no va poder pagar el tractament mèdic la van ingressar al centre, perquè què en fem ara d'aquesta dona que no es pot pagar el metge? Doncs la posem allà i ja, doncs allà que es faci gran i allà que mori. I d'aquests, de dones pobres també en va documentar moltes, no? Immigrants pobres i una mica una barreja d'aquestes dones que no encaixaven a la societat nord-americana. I aquí també ens podem imaginar, doncs, dones treballadores sexuals, tot el que no encaixava era enviat una mica a aquell centre psiquiàtric que sabies quan entraves però no sabies quan en sorties.
0: Ningú ens traurà d'aquest forat i sovint penso tant de bo només si acostin desgraciats.
2: I gràcies a la Nelly aquesta història es va fer coneguda, com moltes de les històries que va explicar.
1: Jo crec que aquí hi ha un dubte que segur que les nostres oients tenen, que és com va sortir la Nelly d'aquí, no?
3: Sí, la veritat.
2: A més, vas explicar en un minut.
1: Doncs va sortir gràcies a l'advocat del diari, que va enviar una carta, i gràcies a això els 10 dies la van deixar sortir.
3: Wow.
1: Ella va fer aquest llibre de 10 dies al manicomi, i gràcies a això es van millorar molt les condicions i es va obrir un debat públic de com estem tractant a les dones, no? I com estem tractant a les persones que diem que tenen salut mental i qui decideix qui és boig. Que això és molt interessant, i qui és boja, no? Perquè al final això s'utilitzava per controlar els cossos de les dones i controlar les vides de les dones.
2: Com pot ser que una dona que va fer una feina d'investigació tan potent sigui desconeguda i que ara l'estiguem coneixent, ara en aquesta secció?
1: I ella, ja molt ràpid, va fer una altra cosa que és bastant famosa i coneguda, té un parc d'atraccions d'això, als Estats Units, que és que va fer un reportatge, va fer la volta al món en 72 dies perquè volia guanyar a la ficció de Jules Verne de La volta al món en 80 dies. I ho va aconseguir, ho va fer en 72 dies sola. Es veu que el diari no la volia deixar anar perquè li deia, una dona sola, on aniràs? Doncs ho va fer. I d'allà es veu que van fer concursos, li van fer un joc de taula, que podeu trobar imatges si busqueu, i es va fer molt famosa en aquella època gràcies a aquest gran reportatge que en van fer molts sobre la seva volta al món.
3: Ostres, Laia, que fascinant, eh?
1: Sí, una història...
2: Això em recorda la Dolly Parton, que va morir...
3: La Patron.
2: Sí. Patron, o què, com es diu?
3: Parton. Moja, per favor.
1: Un patró seria un patron, ara seria una altra cosa.
2: Jo al ChatGPT encara li dic ChatGTP, vull dir, no esperis que... I al Carrefour encara li dic Prica.
3: Bueno, això últim ja.
2: Això ja és més edat que disfunció, però no passa res. Doncs la Dolly que dius, Patron, tenia projectes on destinava tots els beneficis a una fundació que va crear perquè nens i nenes que no sabien llegir ni escriure poguessin tenir accés a un llibre. I va crear un centre d'atraccions, un centre temàtic, que es deia Dollywood.
1: Ah.
2: I encara existeix. Llavors, amb el Dollywood, l'objectiu que va fer, o que tenia, era donar feina a persones en situació de vulnerabilitat d'allà de la seva regió. Per tant, totes aquestes dones, no?, que als Estats Units fan centres...
1: Fan parcs d'atraccions, per moltes coses.
2: Per moltes coses.
1: Bueno, en honor a dones, millor que en una altra cosa.
2: Clar.
3: No, però totalment el que deies, no? Això, si ho hagués fet un home, ja seria molt més conegut.
1: I tant, jo no la coneixia, per exemple. I mireu que ha fet coses.
3: I probablement no s'ensenya a les escoles de periodisme, no?
1: No sé si heu estudiat periodisme, crec que sí, però jo he fet periodisme literari just, que té una mica de gonzo, d'investigació.
2: I no t'havien explicat res d'això.
1: Mira que tinc llibres de senyors, tots són senyors, perquè me'ls vaig comprar tots són senyors, no? El Gaitalès, tots són senyors.
2: Escolta, aquest nom propi, com no l'oblidem, que és...
1: Nelly Bly.
2: Estàs atenta o no? Avui necessitem...
1: Molt dinàmics. I amb aquesta secció anirem recuperant altres noms i per anar reflexionant per què aquests noms de tantes dones han estat soterrats i estan oblidats i per què no les coneixem.
3: Estaré molt atenta, ja m'ha agradat molt.
2: Molt bé, doncs Laia Teruel, periodista, experta en gènere. Moltes gràcies.
1: A tu.
2: Bé, doncs arribem al final del programa. En aquesta tarda de dissabte ha estat un plaer compartir amb tots vostès el D'on ets tu, de Ràdio 4. Acabem ara amb un himne que ja és un himne propi d'una generació. L'any 1988, els països mediterranis, els països àrabs, vivien una profunda crisi social i una joventut que sentia que el futur se li tancava fins i tot aquestes esperances. Khaled, que és el Cheb Khaled, va gravar una cançó que gairebé sense saber-ho acabaria posant música aquell moment. El disc va sortir només dos dies abans de les revoltes, a l'octubre d'aquell any, i la cançó es va convertir en tot un himne. Es diu Al-Arbawin, que ve a preguntar, fugir, però cap a on anirem? Que tinguin molt bon cap de setmana.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. L'Hora Clàssica, amb Marc Galluc i Pep Gorgori.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts. Ja ho sabeu, ja ho heu escoltat, això és l'Hora Clàssica. Una princesa captiva, un militar enamorat i una dona poderosa que descobreix que el poder no li serveix per aconseguir l'amor que desitja. Al voltant de tots ells, el dolor de dos pobles en guerra i uns sacerdots que decideixen el destí de tothom. Avui a l'Hora Clàssica de Ràdio 4 ens endinsem en Aïda, de Giuseppe Verdi, amb motiu de les representacions que obren la temporada del Gran Teatre del Liceu. En descobrirem l'argument, escoltarem alguns dels seus moments més reveladors i explicarem quin lloc ocupa aquesta òpera en la trajectòria de Verdi. I a Músics de Perfil retratarem la trajectòria precisament d'aquest compositor i escoltarem algunes de les seves obres més desconegudes. Ho farem en els propers 55 minuts aproximadament i, com sempre, amb l'Helena Ramos a l'altra banda del vidre, la nostra companya tècnica. Segon programa de temporada, de la nova temporada, i aquí tenim el Pep Gorgori, com sempre. Com estàs, Pep?
2: El Pep Gorgori, la Ida, el Radamés, tots Verdi, aquests egipcis, Verdi...
1: Quantes visites,
2: marros,
1: no? Quants acompanyants.
2: Embolics. Sí, avui tenim festa grossa.
1: Festa grossa.
2: Perquè el Liceu comença la temporada amb aquesta Ida de Verdi.
1: Clar, o sigui, nosaltres hem començat la temporada i el Liceu la comença.
2: Una mica més tard,
1: ja
2: mica, ells han d'assajar i clar, aquestes coses de covards. Nosaltres no ens cal, nosaltres
1: ho fem directament,
2: clar que sí.
1: Molt bé, doncs aquí ja ara comença l'Hora Clàssica. Doncs ja ho hem dit, Aïda de Verdi obre la temporada 2026-2027. Ho dic bé, no?
2: Exacte,
1: és que passa el temps tan ràpid.
2: Sí. I costa, jo m'embolico
1: sempre. Costa, dius, a veure, a quin any estem? Doncs això, 2026-2027 del Gran Teatre del Liceu. Quan podem veure Aïda?
2: Doncs a partir de divendres, dia 25 de setembre, és el dia de la inauguració de la temporada.
1: És a dir, el dia següent de la Mercè, perquè ho situeu, la patrona en les festes de Barcelona.
2: Sí, la gent que viu a Barcelona. Doncs,
1: la gent que viu a Barcelona,
2: això, sí. La gent que viu fora de Barcelona, el mateix, però sense el
1: però, i no tenen festa.
2: I podem veure-la fins al dia 15 d'octubre. Per tant, estem en allà unes setmanetes, un parell de setmanes i escàs. Hi ha bastantes funcions, no les he comptades, però fixa't, comença el dia, en realitat comença el dia 23 de setembre amb una funció només per menors de 35 anys.
1: Ah, són aquelles de l'Ander.
2: Aquest programa tan fantàstic que si tens
1: que
2: menys de 25 anys...
1: De preu.
2: Sí. 20, no sé si són 25 o 30 euros.
1: Llàstima no tenir menys de 35 anys.
2: Els que els tingueu, aprofiteu, perquè a més són unes funcions molt, molt xules.
1: O sigui que el dia 23 ja els menors de 35 anys poden veure la funció d'Aïda.
2: Exactament, i en total se'n faran, doncs estic veient la llista, pràcticament una vintena de funcions.
1: Una vintena de funcions, són moltes funcions.
2: Moltes funcions per un títol que funciona sempre meravellosament bé i que tendeix...
1: Èxit assegurat.
2: Exaurir localitats, efectivament, allò per agafar-ne un a l'atzar mentre estem preparant aquest programa, doncs bé, de les últimes funcions encara queda bastanta cosa a la venda. Sí,
1: o sigui que us podeu afanyar, però encara hi ha entrades.
2: Sí, però jo no m'adormiria.
1: No gaire, no?
2: Per si de cas que Aïda és molta Aïda. Una de les òperes mítiques de Verdi, amb algunes de les seves planes més celebrades.
1: Més conegudes, no? Fins i tot per la gent no gaire habitual del món de l'òpera.
2: Escoltarem unes quantes avui, tranquil·lament. Però, si et sembla, comencem repassant l'argument en la mesura que es pot repassar en un programa de ràdio sense que els oients acabin una mica
1: tancant
2: traumes.
1: Tancant la ràdio.
2: Exacte. A veure,
1: posa-t'hi.
2: Posem-nos una mica de musiqueta per sobre per ambientar-nos i al damunt d'això intentem fer alguna cosa.
1: Vinga, ens ambientem. Ara ja estàs en situació, no?
2: Comença així de bonica,
1: és l'inici, és l'obertura.
2: Sí, una obertura preciosa. I a partir d'aquí començarà a passar tot el que hagi de passar. Aviam, ens situem a l'antic Egipte, fins aquí bé, que en aquell moment està en guerra amb Etiòpia. Aïda és una princesa etíop que ha estat capturada per els egipcis.
1: Vaja.
2: que de tota manera es pensen que és una persona etíop sense més.
1: Ja, anònima.
2: No saben que és,
1: anònima,
2: la princesa,
1: és la princesa
2: i que el seu pare és el rei dels etíops.
1: És la filla del rei. O sigui que, déu-n'hi-do, l'embolic en el que s'han ficat.
2: Sí. Però és que, a més, no la tenen en un calabós normal i corrent, sinó per coses de la vida. Precisament a la filla del rei de l'enemic vas i la poses com a esclava al servei de la filla del rei d'Egipte, el Neris. Aquí ja,
1: aquí ja la cosa s'ha complicat moltíssim.
2: Trontollar. Espera't, sí, que encara es complica més.
1: No, ja.
2: Es complica més.
1: És que si
2: més,
1: no es complica, les òperes no.
2: Perquè tot això,
1: no
2: hi ha un militar egipci, sí, que deu ser un xaval, doncs bueno, que deu estar bastant bé, deu tenir les seves simpaties i els seus encants.
1: Ja.
2: Tant és així que amb Neris, la filla del rei d'Egipte, s'ha enamorat d'ell, i la seva esclava, que en realitat és la filla del rei d'Etiòpia, també s'ha enamorat de Ravanès. Ja tenim tot el marrufet.
1: Sí.
2: És que, oi que ens enteneu? Poc se'n parla del drama d'haver d'explicar òperes a la ràdio.
1: Poc se'n parla, poc se'n parla. Millor que l'aneu a veure directament. Bé, doncs, a més, ara posen subtítols.
2: Sí,
1: i llavors podem anar seguint la trama.
2: Hi ha Wikipedia,
1: la trama,
2: que la pots
1: també
2: preparar també molt, però fem encara una mica més de sofrets.
1: Tant a dir calla, però
2: no.
1: No, segueix.
2: O sigui, tenim la filla del rei d'Egipte i la filla del rei d'Etiòpia, ficades per allà, enamorades
1: del mateix
2: soldat
1: senyor,
2: egipci,
1: sí.
2: I en fi, i la cosa doncs es va...
1: Però a més, una d'elles fent d'esclava.
2: I una d'elles fent d'esclava, sense que l'altra sàpiga que és la filla del rei d'Etiòpia. És que això
1: d'acabar malament. No hi havia internet. Clar, no sabien aquestes coses.
2: Això ara s'arregla amb el...
1: Ara tu mires, a veure, clar, com es diu, no?
2: Mires l'Instagram, dius, ui, si aquesta noia és la filla del rei d'Etiòpia.
1: Però llavors no.
2: Llavors no, havien d'anar amb jeroglífics, que vulguis que no, explica tot això amb jeroglífics, és molt complicat.
1: Bona meva. Mira que era difícil tot, eh?
2: Doncs bé, la cosa s'acaba embolicant moltíssim, perquè envien Radamés a la guerra, llavors està Aïda, que és la filla del rei d'Etiòpia, que vol que Radamés guanyi, perquè si no guanya el pelaran, però és
1: clar,
2: que si guanya ell, guanya el seu pare, i llavors pelaran el seu pare.
1: Clar, és que quin dilema més gran.
2: Clar, s'ho manegui com s'ho manegui, està en una posició
1: surperdent,
2: que algun llençol hi perd, faci la bugada com la faci aquesta pobra noia, però en fi. Sí. A tot això, amb Neris, la filla del rei d'Egipte, sí, comença a sospitar que entre Aïda i Radamés
1: hi ha algun
2: marro, i li fa un parany, li diu, ui, Radamés s'ha mort a la batalla, i llavors Aïda li agafa un drama,
1: clar,
2: li diu que no, que és broma, llavors Aïda s'alegra molt i diu, tate.
1: I llavors ella arriba a la conclusió, molt avispada.
2: Entremig, sí, bueno, Radamés guanya, ve tot victoriós i tots són alegres i xerinoles, i entre els captius hi ha el rei d'Egipte, que també és el pare d'Aïda, sense que ningú sàpiga que és el pare d'Aïda, però al final s'entera tothom que és el pare d'Aïda. Bueno, és que Aïda i ella acaben fugint, Radamés el tenen per traïdor, la cosa acaba que...
1: Malament.
2: Doncs Radamés passa de ser el soldat victoriós que ha guanyat la batalla
1: i
2: contra
1: guapo.
2: Etiòpia i guapo a ser un traïdor a la pàtria.
1: Clar, que això estava molt mal vist.
2: Molt mal vist. I això, si et passava a l'Egipte dels faraons, la condemna doncs era, bàsicament, que et fotien viu dintre d'una piràmide,
1: sí, ja està,
2: i ja t'ho faràs.
1: Així de fàcil.
2: I així és com acaba Radamés, enterrat viu dins d'una tomba.
1: Sí.
2: Però, clar, quan tanquen la tomba, allò que borren la llosa, pam, aquí et quedes Radamés, sí, descobreix que Aïda, presa d'un amor innaturable, doncs abans que fessin tot això, ella s'ha colat dintre de la
1: tomba. Ja està
2: dintre
1: de la tomba.
2: I amb la qual cosa doncs acaben Radamés i Aïda dins la tomba, escoltant com a fora doncs hi ha tot un seguici dels sacerdots i la filla del rei d'Egipte lamentant-se que el Radamés tal, perquè al final...
1: Ja, quin final, eh?
2: Quin
1: més
2: final.
1: Trist. Per tots.
2: Queda així. Explicat així sembla absurd, ho és,
1: sí,
2: però clar, no subestimem Verdi.
1: No,
2: perquè
1: mai, això,
2: Verdi
1: mai
2: és capaç d'agafar aquest argument, donar-li una volta i muntar una òpera que realment ha transcendit fronteres d'espai, de temps i de tot plegat. Mm-hmm. I aquella llegenda que diu, bueno, llegenda malentès, que diu que Aïda s'havia d'estrenar per la inauguració del canal de Suez,
1: sí,
2: no és així. Es va encarregar amb motiu de la inauguració del canal de Suez, però es va estrenar un parell d'anys després.
1: Després.
2: Entre d'altres coses, també, perquè els decorats els feien venir de França.
1: I devien trigar bastant.
2: Sí, i a més hi havia la guerra franco-prussiana que tot el tinglado del decorat per portar-lo a Egipte d'Aïda, que ja em diràs tu quin decorat necessitaven a Egipte per fer una òpera d'Aïda ambientada a Egipte. Però el cas...
1: Sí, no té cap sentit.
2: Com no té cap sentit Aïda en si, que clar, tampoc és que sigui una reconstrucció especialment històrica de l'Egipte dels faraons.
1: Ells s'ho van inventar a la seva manera.
2: Des del punt de vista historiogràfic, pobrets, no s'agafa per enlloc.
1: Ja.
2: Com a òpera, fantàstica.
1: Sí, sí,
2: com a història d'Egipte...
1: La música meravellosa.
2: Però el decorat, això, es va endarrerir la representació, l'estrena a Egipte, perquè els decorats estaven encallats a París per culpa de la guerra
1: franco-prussiana. Clar.
2: Tot plegat.
1: El problema és el món en guerra, ja, seriosament.
2: Al final, el problema és el món en guerra. Una mica també és el missatge de Verdi, que és veritat que hi ha la gran marxa triomfal, però hi ha molts segons plans al llarg de tota l'òpera d'Aïda, molta introspecció, i en els moments més brillants sempre trobem o a Aïda o a Neris mateixa lamentant-se i dubtant, no, de tots aquells homes que van a la batalla.
1: Que van a la guerra, no? O sigui, en quin món vivim?
2: Exacte.
1: Es plantegen, com ara també ens ho plantegem.
2: I en això Verdi és molt hàbil, perquè no fa una gran exaltació de la guerra entre països, sinó que al darrere de tota victòria i cada moment que hi ha alguna cosa per celebrar, sempre hi posa algun esquitx de dubte, voleu dir que aquest és el camí.
1: Que val la pena. Voleu dir que val la pena,
2: exacte,
1: no?
2: I aquest és el fil argumental que s'ha vingut estirant en les posades en escena en les darreres dècades, que ja no és aquella glorificació de l'Egipte dels faraons i aquell gaudi estètic d'Egipte, sinó que subratllen la denúncia de la violència i del sense sentit de la guerra. La producció que podrem veure al Liceu és una posada en escena moderna que no aboca directament la grandesa faraònica, sinó que posa el focus en els dubtes, sobretot de la protagonista Aïda i de l'altra gran protagonista femenina, que és Amneris, les dues filles de reis, que veuen com en qualsevol batalla acaben perdent tots dos bàndols, en realitat.
1: Doncs aquest és l'argument que, com ens deia el Pep, amb la música i el llibret i tot plegat amb Verdi de pel mig, doncs és més que recomanable.
2: Doncs sí, sentirem bastanta Aïda, però comencem sentint Radamés, si et sembla. Sí,
1: vinga.
2: Perquè només començar l'òpera, l'àrea de presentació de Radamés es diu Celeste Aïda.
1: És preciosa aquesta àrea.
2: Que està enamoradíssim de la seva Aïda i canta.

0: La veu, que no ho havíem dit encara, però segur que molts l'heu reconegut, del gran Plácido Domingo, amb aquesta gran ària celeste Aïda, que és tan bonica, i amb la que hem començat musicalment. Bé, hem sentit una mica de l'obertura, però ens posem en situació a l'Aïda de Verdi.
1: La que podrem veure al Liceu, el paper de Radamés el fa Pietro Bezzala,
0: sí,
1: grandíssim
0: tenor.
1: També
0: un gran tenor, sí.
1: I quines dues Aïdes que tenim.
0: A veure.
1: Que tenim l'Anna Netrebko, Ojo, i tenim també l'Anna Pirozzi, alternant-se en el paper d'Aïda, Ekaterina Semenchuk com a Mneris, Ludovic Tézier com a Monasro, i la posada en escena de Shirin Neshat, una producció que ja té bastants anys d'existència i que s'ha anat adaptant, ha anat evolucionant amb el temps, i que és molt conceptual, molt poca egípcia i molt posant el focus doncs, en el patiment d'aquestes dues dones enamorades d'un soldat que es dedica bàsicament a fer de soldat.
0: Clar, clar.
1: I després és el que passa.
0: És el que té. Passa el que passa, que acaba la cosa malament, com explicàvem. Doncs hem escoltat el Celeste Aïda, hem explicat l'argument. Què més coses expliquem de l'Aïda, que es veurà al Liceu doncs, del 25 d'aquest mes, de setembre, fins al 15 d'octubre?
1: Doncs Aïda és una òpera d'un Giuseppe Verdi que una mica ja ho ha fet tot en la vida. S'estrena el 1871, llavors Verdi tenia 58 anys. Ara direu, bueno, 58 anys, queda molta vida per davant.
0: En aquella època no.
1: En aquella època
0: ja era
1: no,
0: gran en aquella època.
1: I clar, és que abans de fer Aïda havia fet tantes coses, clar, que ja es fa difícil d'imaginar un futur per Verdi.
0: En quin lloc podríem dir que ocupa Aïda?
1: Clar, és que quan escriu Aïda, ell ja ha fet Rigoletto,
0: sí,
1: Il Trovatore,
0: Déu-n'hi-do,
1: La Traviata,
0: mare meva,
1: La Força del Destino, Don Carlos, clar, què més li queda per escriure aquest home?
0: Però és que, clar, totes, a més, totes són bones, totes són conegudes, totes són...
1: Totes són molt top, i recordem que és aquell moment fenomenal de la producció de Verdi que en 11 anys fa 13 òperes, una bestiesa
0: d'així, increïble, no?
1: Sí, sí, i totes d'aquest nivell, clar. Després d'Aïda, és veritat que s'agafa una pauseta,

0: Sí, un any sabàtic.
1: 16 anys sabàtics.
0: 16 anys sabàtics. Déu-n'hi-do, perquè home, de 51, 16 més...
1: No, es dedica a supervisar posades en escena, es dedica a revisar partitures, es dedica a fer moltes coses.
0: Sí,
1: eh?
0: No s'està però no escriu òperes.
1: Es dedica també a cobrar royalties. Recordem que Verdi venia d'una família més o menys senzilleta, no pobra, però tampoc muntada en el dòlar, que podríem dir, o en la lira, o el que tingués. Però sí que amassa una fortuna francament important que li permet estar 16 anys sense estrenar cap òpera cobrant només de les reposicions de les que... És que, clar, estem parlant d'una Traviata.
0: Clar, clar, no, estem parlant d'òperes doncs, de les millors del món i estem parlant de que va ser en vida, va tenir molts èxits i, per tant, va cobrar.
1: El Liceu s'estrena 5 anys després de l'estrena a Egipte, Ida. Imagina't, és un període de temps molt, molt, molt petit per l'època. I així a tot el món. S'han fet quan... Fins ara, sense comptar les que comencen ara a finals de setembre, s'han fet 486 representacions d'Ida al Gran Teatre del Liceu.
0: Sense comptar les que ara estem explicant.
1: Per tant, ara aquí penso que arribarem... Aquests dies arribarem a la representació número 500.
0: Número 500.
1: Imagina't, mig miler de representacions.
0: Sí, sí, molt fort. Però clar, és que Aida és Aida.
1: És dels grandíssims títols. Per tant, Aida és la culminació de tot aquesta... de tot aquest reguitzell absolutament delirant de grandíssimes òperes. Després d'aquells 16 anys de pausa... Déu-n'hi-do, perquè...
0: El que va fer la tornada.
1: El descans li va anar molt bé.
0: Li va anar bé.
1: Va fer només dues més.
0: Però quines dues?
1: Són Otello i Falstaff.
0: Otello i Falstaff.
1: Les dues grans òperes shakespearianes de Verdi, que són una passada. Per tant, Déu-n'hi-do el que significa aquesta Aida. Anem a escoltar un trosset més i, sobretot, anem a escoltar aquest moment d'exaltació en què s'envia Radames a la guerra contra els etíops i la celebració de tot el poble que veu com marxa el seu exèrcit encapçalat pel seu eminent soldat Radames, doncs s'alterna amb aquesta ària Ritorna Vincitor, una ària meravellosa, meravellosa, en què la protagonista femenina, Aida, doncs expressa els seus dubtes, no? Diu, sí, tots dieu que torni vencent, però és que...
0: Però el meu pare què, no?
1: Quan torni, o serà vençut i no tornarà, haurà vençut i el meu pare estarà presoner en el millor dels casos, com és el cas.
0: Ja.
1: Anem a sentir aquest moment.
0: Vinga.

0: Doncs així anem sentint fragments d'aquesta fantàstica òpera de Verdi, Aida, que podeu veure al Gran Teatre del Liceu, aquells que tingueu entrada a partir del dia, com dèiem, 25 d'octubre, ho he dit bé?
1: 25 de setembre, que ja és aquí.
0: Clar, quines ganes d'arribar a Nadal. Perquè corro tant, jo corro tant. 25 de setembre comença aquesta representació. Ara sentíem una altra veu força il·lustre abans a Plàcido Domingo i ara en aquest Ritorno a Vincitor que té Richarelli en el paper d'Aida.
1: Quins mites, eh? Sí, bueno, el Plàcido encara el tenim.
0: Encara el tenim aquí. Sí, sí.
1: Sí, sí, fent, donant guerra, mai millor dit.
0: Encara.
1: Aida té aquests moments fantàstics, realment, d'aquesta orquestració, aquesta vistositat, i, en fi, hi ha el moment dels moments, que és quan Radamés torna...
0: Vincitor,
1: precisament, pensador d'aquesta batalla, que és un moment que ara ens grinyola una mica, perquè ja, ara que ja hem passat tota aquesta part del colonialisme, l'imperialisme, etc, etc, veiem un Verdi que d'alguna manera és fill de la seva època i llavors va presentant amb aquesta marxa triomfant tot l'expoli que Egipte ha fet d'Etiòpia, i és el moment aquell en què els escenaris s'omplen d'elefants, de personatges...
0: És una gran festa.
1: És una gran festa, com dient, mira, tot el que hem arrabassat del poble del costat.
0: Clar, és trist, perquè les guerres són tristes i perquè ho veiem ara amb aquesta perspectiva, però ells estaven contentíssims.
1: Per ells era la cosa més normal del món, igual que la Itàlia en què vivia Verdi, doncs havia expoliat el propi Egipte, tants altres països, no només pel que fa al seu patrimoni arquitectònic i artístic, sinó també doncs, persones, riqueses, etc, etc. Bé, ara està molt bé que ens faci posar una miqueta els pèls de punta, però tampoc podem jutjar Verdi per fer el que en la seva època es considerava
0: clar.
1: perfectament normal i s'ha considerat normal molt de temps. El cas és que aquesta escena, amb Expolio Sense, ens deixa una de les partitures més conegudes.
0: Conegudíssimes, no? La marxa triomfal.
1: Anem a escoltar-ho, perquè segur que ens estem morint de ganes. Jo tinc moltes ganes. Sempre hi ha ganes d'escoltar la marxa triomfal de l'Aida de Verdi.
0: Doncs ja.

0: la conegudíssima, famosíssima marxa triomfant d'Aida, de Verdi, que acabem d'escoltar aquí a l'Hora Clàssica, sintonia de Ràdio 4. Per què parlem d'Aida? Ja ho sabeu, perquè d'aquí uns dies, el 25 de setembre, s'estrena una vegada més, que ja són moltes, que hem dit que arribarien durant aquests dies a les 500.
1: Hem dit 486, sí. I com que jo tinc aquesta dislèxia numèrica, en sí, realitat són 468. Per tant, a les 500 s'arribarà la propera vegada que es programa Aida. Que serà d'aquí un parell d'anys, ja, tampoc...
0: És igual, són moltes representacions d'Aida i estem parlant avui aquí en aquesta, ja ens queda poquet, de l'Hora Clàssica de Ràdio 4. Què més diem per acabar?
1: Doncs mira, com a curiositats, l'any 1913, Aida, sí, de Verdi va ser l'òpera amb què es va inaugurar el mític festival de l'Arena de Verona. Mm-hmm. Aquell festival que segur que molts oients tenen present, que passa cada any a l'antic amfiteatre romà de Verona, en
0: sí,
1: aquelles
0: és ben maco.
1: Ruïnes. És un festival d'òpera a l'aire lliure,
0: sí,
1: on Aida no falta cap any i, clar, de fet, va ser l'òpera, doncs, que ho va estrenar. És que Aida es presta precisament a aquestes localitzacions.
0: Sí, a més, en un lloc així és perfecte.
1: Clar, que puguis fer allò una bona il·luminació, molta sonorització, molta gent a l'escena, queda també molt bé dins d'un teatre, com el Gran Teatre del Liceu, òbviament, però es presta a fer festa grossa, doncs,
0: a l'aire lliure.
1: Des del 1913, que es pot veure Aida a l'Arena di Verona. A Barcelona no es va estrenar el Gran Teatre del Liceu.
0: Ah, no?
1: No. Coses de l'època. A finals del segle XIX hi havia dos teatres d'òpera a Barcelona,
0: sí,
1: el Liceu i el Principal.
0: I es va estrenar el Principal.
1: Curiós, perquè el 76 es va... 1876. Mm-hmm. Es va estrenar el Teatre Principal i a l'any següent es va estrenar el Gran Teatre
0: del Liceu.
1: Que també és divertit. Aquesta època en què feien aquesta competència d'aviam qui programava abans Verdi, qui programava abans Puccini i Wagner...
0: Era l'exclusiva de l'època.
1: Era molt, molt divertit. Doncs des de llavors, 468 representacions al Gran Teatre del Liceu, que es diu aviat. És francament espectacular. Les dades d'Aida, una de les òperes més representades a tot el món, al costat d'unes quantes més de Verdi, com la Traviata, per exemple, que sempre estan al capdamunt dels rànquings.
0: Al capdamunt del rànquing.
1: Doncs...
0: Del 25 de setembre al 15 d'octubre, l'Aida a l'Iceu.
1: Exacte, amb Anna Netrebko, recordem, soprano d'origen rus renacionalitzada d'Austríaca, que en el moment de la guerra amb Ucraïna va tenir els seus embolics perquè era molt, molt, molt amiga de Putin, i ara resulta que no és tan, tan, tan amiga de Putin, i segueix estant present a les cartelleres occidentals,
0: del món, no?
1: Després d'un petit període de silenci fruit d'aquesta manca d'aclariment amb qui estava. Doncs al seu costat, parlen de guerres. Al seu costat, Anna Pirozzi. Els qui no us coincideixi cap dia d'escoltar Anna Netrebko, Anna Pirozzi és meravellosa. I al seu costat, Petro Bexalà, fent el paper de Radamés. És que serà espectacular tot això.
0: Doncs ja ho sabeu, avui us hem parlat d'Aida, però ja sabeu que tenim una secció nova aquesta temporada i no deixem una mica de parlar del mateix, perquè avui estava cantat que a Músics de Perfil, aquesta nova secció, havíem de retratar el compositor d'Aida, és a dir, Giuseppe Verdi, un músic únic que va conèixer un enorme èxit en vida, no passa sempre, però que també va haver de superar dificultats, algunes de les quals avui ens semblen absurdes. Us convidem, doncs, a descobrir amb nosaltres la seva vida i escoltar un grapat d'obres que no són gens habituals a la programació dels teatres i sales de concert. Avui, doncs, a l'Hora Clàssica, retratem Giuseppe Verdi de Perfil.

0: L'hora clàssica.
1: Corre l'any 1832 i un jove de 18 anys es presenta al Conservatori de Milà per estudiar-hi. Té experiència tocant l'orgue, ha compost música i compta amb el suport econòmic d'un comerciant del seu poble. Es diu Giuseppe Verdi. Havia nascut el 1813 a Roncole, prop de Busseto, en una família que regentava una petita hostaleria i un negoci de queviures. De gran, li agradarà presentar-se com un home de camp que s'ho ha fet tot sol, però darrere del jove Verdi hi havia una família que havia afavorit els seus estudis, mestres i una vida musical local prou activa per alimentar-ne el talent. El conservatori, però, li tanca la porta als nassos. Per començar, un home de 18 anys no el sembla precisament jove, supera l'edat habitual d'ingrés. A més, el noi no és milanès, sinó de la regió de Parma. Finalment, la seva manera de tocar el piano no convenç els examinadors. En una cosa, això sí, tenien raó les autoritats musicals de Milà. Verdi no estava cridat a destacar com a pianista. De tota la resta, se'n devien penedir tota la vida els encarregats de seleccionar talents. Verdi, però, es va quedar a la ciutat, a Milà, i gràcies al seu protector, Antonio Barezzi, estudia privadament amb Vincenzo Lavigna, un músic vinculat al Teatro La Scala. Treballa al contrapunt, aprèn l'ofici i freqüenta el teatre. La seva formació continua per un altre camí.

Abans d'estrenar la primera òpera, Verdi ja publica cançons com aquesta. El 1838 apareix un recull de 6 romances que inclou Non t'acostaré a l'urna, no t'acostis a l'urna funerària. I sentim una veu que parla des de la tomba i retreu a la persona estimada que li ofereixi, ara, una compassió que li havia negat en vida. És una petita escena dramàtica. Verdi ja sap convertir unes quantes paraules en una situació carregada d'emoció.

El Verdi d'aquests anys intenta construir una carrera i una família. El 1836 s'ha casat amb Margarita Varezzi, filla del seu protector. Tenen dos fills, però entre 1838 i 1840 moren tots dos infants i també mor Margarita. A les pèrdues familiars s'hi afegeixen les dificultats professionals. La seva primera òpera, Oberto, té una bona acollida a l'escala el 1839, però la següent, la comèdia Un giorno di regno, fracassa.

El Tom arriba al 1842 amb Nabucco. L'èxit és enorme i converteix Verdi en un dels noms que els teatres volen tenir als cartells. Comença una etapa intensíssima. Escriure, negociar amb empresaris, discutir amb llibretistes, viatjar, preparar estrenes. Entre Nabucco i La Traviata, en només 11 anys, estrena 16 òperes. Mentrestant, Itàlia viu el procés que la portarà a la unificació. Verdi hi està compromès.

Fins i tot el seu cognom acabarà convertit en consigna. El 1859, cridar Viva Verdi, també volia dir Viva Vittorio Emanuele Re d'Itàlia, visca Víctor Manuel Rei d'Itàlia. Les inicials formen el nom del compositor, V-E-R-D-I. Aquesta identificació entre Verdi i el país serà molt poderosa. Ell mateix serà diputat al primer Parlament italià des del 1861 i més endavant serà nomenat senador. Ara bé, convé distingir entre els fets i les llegendes que han crescut al seu voltant. El mític va pensiero del Nabucco acabarà convertit en un gran símbol nacional, però a posteriori, molt després de la seva estrena.

canvi, sí que hi ha una obra de Verdi que ja va néixer amb una intenció patriòtica ben explícita. És l'Himno Popolare, el 1848, sobre paraules de Goffredo Mameli. Comença amb una crida, suona la tromba, sona la trompeta. És la música que estem escoltant de fons, escrita per encoratjar una lluita col·lectiva. La vida personal de Verdi queda en aquella època lligada a la de la soprano Giuseppina Streponi, que havia participat en l'estrena de Nabucco. Esdevé la seva companya i una interlocutora musical essencial. Durant anys, conviuen sense estar casats, cosa que provoca comentaris i hostilitat a Busseto i a la resta d'Itàlia. No es casaran fins l'any 1859. A mesura que augmenta la seva independència econòmica, Verdi redueix el ritme de producció i afronta projectes cada vegada més ambiciosos. Escriu per París i Sant Petersburg. D'aquests encàrrecs surten obres com La Forza del Destino o Don Carlos. I encara troba ocasions per escriure música de petit format amb una lleugeresa que ens permet entreveure el seu sentit de l'humor.

del 1869 publica aquesta cançó, per exemple, Stornello, una breu cançó en què la persona que canta respon a la infidelitat amorosa amb desinvoltura. Si l'estimat ja no li és fidel, també ella pot trobar altres amors. 2 anys després estrena El Caire, Aïda, i després passaran 16 anys fins a l'estrena d'una òpera completament nova. Mentrestant, Verdi ha continuat treballant, supervisant representacions, revisant partitura i també explorant altres formes musicals. Precisament mentre és a Nàpols per una de les representacions d'Aïda, el 1873 escriu el seu quartet de corda en mi menor.

Aquesta és una oportunitat poc habitual d'escoltar com es desenvolupa el seu pensament musical entre, tot just, dos violins, una viola i un violoncel. En el segon moviment, aquest andantino, podem seguir aquesta conversa entre els instruments. Les frases passen d'una veu a l'altra, canvien d'accent i deixen aparèixer contrastos de caràcter. N'escoltem aquest fragment amb el quartet Hagen, que ens deixa entreveure com treballar els instruments ben bé com si fossin solistes vocals d'una òpera.

En els darrers anys, l'editor Giulio Ricordi i el poeta i compositor Arrigo Boito contribueixen a acostar-lo novament a Shakespeare. D'aquella col·laboració neixen Otello, el 1887, quan Verdi té 73 anys, i encara quan en té 79, arriba Falstaff, una comèdia plena d'agilitat, vitalitat i ironia.

Durant els últims anys de la seva vida, Verdi dedicarà diners i esforços a projectes assistencials, entre aquests un hospital a prop de les seves terres i una casa de repòs per a músics a Milà.

Verdi mor a Milà el 27 de gener de 1901, a 87 anys, un mes després, quan les seves despulles i les de Giuseppina són traslladades a la casa de repòs, una multitud els acompanya. Arturo Toscanini, el mític director, dirigeix un gran cor que canta Va pensiero. Entre les seves darreres obres hi ha Quattro pezzi sacri, quatre peces sagrades, publicades el 1898. Estem escoltant els laudi a la Vergine Maria, les lluances a la Verge Maria, que formen part d'aquesta col·lecció. Verdi va posar música a uns versos de l'últim cant del Paradís de Dante. Escriu per quatre veus femenines sense acompanyament instrumental. Després de tota una vida donant veu als personatges del teatre, el vell Verdi vol tornar a la poesia de Dante i a la tradició de la polifonia italiana.

Un darrer detall. Avui, el Conservatori de Milà, que li havia negat l'entrada a l'inici de la seva carrera, es diu Conservatori Giuseppe Verdi.

0: Doncs ja veieu que heu conegut moltes més coses de Verdi, no només aquesta Ida, que ha estat la gran protagonista de l'Hora Clàssica a Ràdio 4 en aquest diumenge de setembre. Està molt bé això d'escoltar, Pep, altres músiques també, que no són les més habituals,
1: clar,
0: no? Perquè, clar,
1: sí,
0: Verdi
1: quartet, que sí,
0: dona
1: que estàs...
0: per donar i vendre.
1: Sí.
0: I regalar.
1: Clar, ella es va dedicar a l'òpera, que és el sí, que li demanaven, sí, i el que sí, li donava
0: sí.
1: calés.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però no hem esmentat el Requiem, mm-hmm. per exemple, però
0: sí,
1: el quartet,
0: Verdi.
1: Aquestes cançons de joventut, mm-hmm. aquestes quatre últimes peces sacres que són una absoluta meravella mm-hmm. i que sempre doncs, passen desapercebudes al costat doncs, clar, de les Aïdes, els Otelos, els Falstaffs, mm-hmm. les Traviates, etcètera, etcètera, que és que estan molt bé.
0: Clar, és que són precioses i avui especialment us parlem d'aquesta Aïda perquè ja heu escoltat, al llarg del programa heu escoltat alguns dels fragments més coneguts de l'Aïda de Verdi, però ens acomiadem de nou
1: amb Aïda. Amb el final superdramàtic, clar, sí, hem tingut els grans moments
0: sí.
1: i ara...
0: Fins i tot la marxa triomfant, no?
1: Sí, sí, ens quedem amb aquest moment en què els dos amants estan sepultats dins d'una tomba egípcia, una piràmide.
0: No seria el lloc més agradable del món.
1: Home, aviam, també, tampoc el més... És dir, no sé...
0: Home, no, posats a morir
1: dins
0: d'una
1: piràmide, millor això que, no sé, amb aquestes catàstrofes naturals
0: sí,
1: i aquestes
0: també,
1: coses.
0: Sí, això també, però... Ha de ser dur,
1: posats a escollir, sí.
0: És que una mica claustrofòbia, no?
1: Una mica... Sí, bueno, claustrofòbia, que són molt grans,
0: sí, són grans, són grans.
1: I tens molts jeroglífics per anar mirant.
0: Això sí. No, si encara en començaràs.
1: Bé, no ho sé, però el cas és que en Aïda sona molt bé.
0: Sona molt bé.
1: La veritat és que sona,
0: bonic,
1: sona molt bonic. Ens acomiadem així. Potser no és la millor manera de començar un diumenge, els que ens estigueu escoltant per l'emissió convencional.
0: Clar, no és massa alegre.
1: Però és molt bonic.
0: Però és molt bonic.
1: Que sí.
0: Així que quedeu-vos amb això. És molt bonic. Tornem la setmana vinent, que us vagi molt bé. Adeu, Pep.
1: Adeu,
0: Elena. Adeu.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Aquest diumenge els líders dels grans partits nacionals desembarquen a casa nostra. Per part dels socialistes, Pedro Sánchez acompanyarà Salvador Illa a la festa de la Rosa del PSC a Gavà, un acte que s'espera multitudinari i demostra de suport al president d'Espanya enmig de la crisi de Ceuta i dels diferents processos judicials al seu voltant. Pel que fa als populars, Alberto Núñez Feijóo assistirà a un acte a Badalona juntament amb l'alcalde Xavier García Albiol, tot en un moment en què els populars volen centrar la conversa pública en la seguretat i la immigració, seguint l'estela de Vox. Santiago Abascal també ha estat a Catalunya aquest cap de setmana, en què s'ha engegat la maquinària electoral en vista al proper cicle electoral. Des del sobiranisme català retreuen la manca de temes pròpiament catalans en el debat. Jordi Turull, secretari general de Junts.
2: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
0: La justícia espanyola investiga presumptes maltractaments en centres de menors de Ceuta per les denúncies de 6 menors marroquines tutelades. La Fiscalia ha traslladat als jutjats un informe amb els testimonis de les joves que, arran d'aquesta situació, han fugit del centre. Escoltem l'advocada Nor Amar.
3: Se trata de insultos por parte de educadores y educadoras, que, pues sobre todo educadoras, que están a su cargo, que básicamente las hacen sentir humilladas, maltratadas, con correctivos y con castigos que atentan directamente contra la integridad física y moral de las propias niñas. La salud mental de las niñas se ha desmoronado las últimas semanas a causa de eso. Tenemos que decir que son niñas que están renunciando a un techo al que dormir cuando escapan por la presión que sufren dentro de los propios centros.
0: Mentrestant, Ceuta continua fent front a la crisi migratòria i humanitària. 51 dies des de l'entrada massiva i irregular de migrants, milers d'ells romanen a les platges, malvivint en barraques improvisades, perquè les places creades en els campaments habilitats pel govern central no han estat suficients per acollir-los a tots. Des del Partit Popular diuen que l'única solució és retornar-los. Miguel Tellado.
4: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
0: De l'exterior, Ucraïna ataca Rússia en la tercera i última jornada de les eleccions parlamentàries russes que se celebren enmig de la guerra. Aquest és el so d'un dels centenars de drons llançats contra la regió de Moscou, la capital. Dues persones han mort i 6 més n'han resultat ferides. Un dels objectius ha estat la refineria de Kapotnia, amb capacitat per processar uns 280.000 barrils de petroli per dia. I a l'Orient Mitjà, les ambaixades dels Estats Units han emès un avís de seguretat als seus ciutadans davant una possible ràpida escalada bèl·lica a la regió per la fulgurant ofensiva dels Houthis al Iemen. Els insurgents, aliats de l'Iran, ja controlant el pas de Bab al-Mandeb al Mar Roig, clau per al comerç mundial, i estan atacant objectius a l'Aràbia Saudita. En esports, el Barça guanya el Sevilla per 1-3, els 3 gols de Rafinha, i marxa a l'aturada de seleccions com a líder de la Lliga amb un ple de victòries. En segona divisió, victòria del Girona a Cádiz per 1-2. El conjunt granota se situa provisionalment en posicions de play-off d'ascens. A la Lliga femenina, empat a 0 entre Llevant Badalona i Reial Societat, i victòria de l'Espanyol davant el Madrid Club de Futbol per 1-5. En bàsquet, a les 7 de la tarda es disputa la final de la Supercopa entre Joventut Badalona i Barça després d'imposar-se en les semifinals a Baskonia i València, respectivament. Motociclisme, avui cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Jorge Martín s'ha endut la cursa a l'esprint. Recupera el lideratge del Mundial disputadíssim amb el cerverí Marc Márquez. I en ciclisme, Mundial a Montreal, Canadà, amb participació de les catalanes Mireia Benito i Paula Blasi. I és moment de mirar cap al cel per a veure què temps ens espera per a les pròximes hores. Emet, Jordi Oriós, bon dia.
5: Bon dia. Avui, temps estable a Catalunya, amb predomini del sol i del cel clar o poc ennuvolat. Només a la tarda s'espera un augment dels núvols d'evolució a la meitat nord. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens, excepte el litoral de Tarragona, no canvien. Avui, màximes de 32 graus a Girona i Lleida, 28 a Barcelona i Tarragona. Demà pugen les temperatures en general per damunt dels 30 graus a les quatre capitals i durant la pròxima setmana no s'espera que la calor afluixi molt, especialment cap a l'interior, inclús a les portes del pròxim cap de setmana podrien pujar encara més i superar els 34-35 graus a les depressions centrals. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix del nord al litoral i variable a l'interior a primeres hores, tendint a bufar a partir del migdia de component est a Girona i del sud a la resta. És una informació d'AEMET.
0: De moment és tot per part nostra. Es queden amb la millor companyia, com sempre, en Sílvia Tarragona i el seu equip, i els són quatre dies.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
1: Uau! Això és el que fem? Sí. Al llarg de les 24 hores del dia els escoltem, no només ens comuniquem. Bon dia i benvinguts, estimats oïdors de la pública. En aquest diumenge 20 de setembre del 2026 i els són 4 dies. Per on puc començar? Han escoltat en la veu del nostre company dels serveis informatius quina és la situació al món? La veritat és que no tenim gaires ganes de pensar que tot anirà millor, però ens hem d'obligar a sentir esperança al cor i pensar que la sang ens bull cap a una direcció més optimista. Això és el que intentarem fer tots aquests radiofonistes, periodistes, realitzadors, bona gent que es lleven molt aviat al cap de setmana per entretenir-los i també per informar-los. Fixin-se que si vostès ens estan escoltant des de la ciutat de Barcelona, potser no estaran de gaire bon humor perquè hi han carrers curtallats, hi han afectacions al transport públic per la cursa de la Mercè d'avui diumenge. La carrera de 10 quilòmetres limita el servei de més d'una trentena de línies d'autobús i la circulació per algunes vies cèntriques de la ciutat és complicada des de fa exactament 37 minuts. Però tot i així, nosaltres hi posem força, pit i ganes per dir-los que les coses poden tenir un altre to i, sobretot, un altre ritme. Avui, quan he engegat el cotxe, uau, ha sonat aquesta cançó. I he vingut des de casa fins aquí cantant a Chacacán. I he pensat, què passa si avui per començar el programa els hi dic I'm every woman, vinga, amb pit i força.

0: Home, ara que hi penso, escoltant la lletra d'aquesta cançó, potser resulta pretensiós que jo els hi digui I'm every woman, jo sóc cadascuna de les dones que tinguin al cap, que vulguin sentir, que vulguin conèixer, que vulguin explicar-los coses. Però és que aquesta peça de Chaka Khan, que després va ser seva durant molts anys, moltes dècades es va ballar aquesta cantant nord-americana i després va passar a les mans de Whitney Houston, apuja els ànims, apuja l'alegria i fa que una jornada festiva com aquesta tingui un altre to, un altre so i un altre contingut. Ai, per cert, i parlant de continguts...
1: Són 4 dies.

900-454-455. 900-454-455. Aquest és el telèfon directe dels Són 4 Dies. Aquesta és la línia que vostès han de buscar, trobar, cercar, marcar, si volen que els escoltem, perquè ja saben que aquest any, enguany, en aquest 2026, 5 dècades, 50 anys de Ràdio 4, tenim una manera diferent de comunicar-nos, i és que nosaltres volem escoltar-los, volem saber el que els hi passa, i al llarg d'aquestes 4 hores, des d'ara i fins al punt just de la 1 del migdia, passaran moltíssimes coses. Avui tenim una agenda política atapeïda aquí a Barcelona i altres zones del Principat. Tenim una agenda internacional que no cal ni que els hi expliqui. Ara repassarem amb el doctor Pasqual, així doncs que ens agradaria que vostès hi fossin. 900-454-455. Mirin, avui hem sabut una notícia d'aquelles que quan l'he llegit aquesta matinada, cap a 5:15, quan m'he llevat, m'he quedat de pedra. Una més de Donald Trump. Saben que ara és encastador? Sí. Donald Trump no només és president nord-americà, sinó que també es dedica al noble art de les enquestes. N'ha fet una a través dels seguidors de les seves xarxes socials. Vol canviar el nom de la intel·ligència artificial. A saber, com en deien els jesuïtes, o bé, intel·ligència superior, o bé,

Ahir Naomi Watts i Carmen Machi van reivindicar les senyores de la nostra edat, de la seva i de la meva, perquè totes gairebé estem a punt de fer els 60. A la nostra època, quan érem joves, ara fa 2.000 anys, el cap de setmana gairebé mai passava res, tothom estava tranquil, la gent se n'anava a missa, anava a fer vermut, anava a fer xocolata amb nata o un suís en el millor dels casos al barri gòtic de Barcelona, però això forma part de la nostra infantesa. Ara les coses són molt diferents, el ritme és trepidant i res s'atura. Per aquesta raó, avui també mirarem cap a la geopolítica amb el doctor Pasqual. També recordarem que no només nosaltres estem d'aniversari, està d'aniversari una pel·lícula d'Elia Kazan que és una meravella, malgrat és molt dramàtica, un tramvia anomenat Desig, basada en l'obra de teatre de Tennessee Williams. En Dani Agudó ens ho explicarà. S'estrenarà, entre cometes, un mestre de mestres, Santiago Tarín, el periodista que més en sap de successos. Va ser durant molt de temps el màxim responsable d'aquesta especialitat, d'aquest mestratge periodístic a La Vanguardia, i li han demanat que aquesta temporada ens expliqui, se'n recorden vostès de les Merry Melodies, aquells dibuixos animats, aquelles històries que eren d'ahir, d'ara i del futur? Doncs el que serà impossible d'explicar-los i perquè ho haurem d'escoltar és com Santiago Tarín posarà damunt de la taula els crims d'ahir, que tenen una repetició, una contraprestació als crims, desgraciadament, d'ara mateix. Com que és diumenge, Sergi Mas pot passar qualsevol cosa, òbviament, i de la bona, i a partir de les 11 del matí ens avançarem al Festival de Donosti. Presenta Belén Alonso i Manuel Dieguez, companys d'aquesta casa de Ràdio Televisió Espanyola, Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible, un documental sobre els homes, les dones que són emparedats, enterrats dins d'aquesta basílica de Cuelgamuros. Ja saben que és una de les grans circumstàncies dramàtiques de la història d'aquest país, del Valle de los Caídos, i conversarem amb la Belén Alonso i amb Manuel Dieguez. Després vindrà Lluís Pastor, que s'estrena també aquí al Són 4 dies. Pep Gorgori, el musicòleg, que també forma part, òbviament, del nostre planter d'especialistes del cap de setmana, i acabarem el nostre programa amb Santi Maifrent i tot el que ha donat de si una setmana atapeïda de moda i tendències. Què? Es queden? Doncs vinga, va, som-hi. 1:15 i 2:10 del matí. Posem fil a l'agulla.

0: Em diu una bona amiga que ens escolta, la Mercè Mirat, ens has despertat de cop. Home, això és el que volem, que vostès es llevin de cop. Home, no volem sotracs, no volem ensurts, no volem circumstàncies que ens facin patir, perquè ja tenim prous motius per a vegades no tenir gaires ganes de somriure, però el que sí volem és posar-li ritme al cap de setmanes, i els hi asseguro que treballem aferrissadament per aconseguir-ho. Tot l'equip del programa, ja saben qui som, en Julio Leal, en Luis Mimendi, Zabal, en Pau Robert, la Mònica Pavón i tots vostès que són a l'altra banda. 900-454-455. Estimadíssim doctor Pascual, com està? Bon dia.
1: Bon dia, bé, i vostè, que la veig una mica preocupada per tantes coses a la vegada, que li està pesant ja el cap de setmana i només estem a diumenge.
0: Escolta, exacte, exacte, és que avui ja és diumenge, que per nosaltres és com un divendres. Avui algú m'escrivia, que és un poeta la persona que m'ha escrit això, són quatre dies que forma part també dels punts cardinals de la vida, la vitalitat, la bellesa, la cultura i la saviesa apassionada. Això és el que nosaltres els volem oferir cada cap de setmana i penso que ho aconseguim. És que estic una mica, com li diria jo, exaltada al veure que Donald Trump, deixi'm començar per aquest senyor que sempre és protagonista de les nostres converses, ara es dedica a fer enquestes. Vol canviar el nom d'intel·ligència artificial a, atenció, intel·ligència suprema. Com se li ha quedat el cos, doctor Pascual, ara a l'hora del cafè, en aquest diumenge 20 de setembre?
1: Pues, clar, és que en comparació amb la seva intel·ligència és suprema, què vol que li digui? O sigui, és que... És que o sigui, em fa unes preguntes, però és que...

0: és una qüestió de comparació, i en aquest cas, vist el que estem veient al llarg d'aquesta segona presidència, el que podem dir és que tot això es revertirà, i el problema és que el canvi de noms, com el de l'AC Amèrica o el Golf d'Amèrica, es revertirà, Google deixarà de fer de genuflexar-se davant de l'histriònic president nord-americà, però, i això de la intel·ligència suprema, doncs també, no canviarà, perquè la gent no canviarà ara aquest nom. El problema és aquelles coses que no tenen reversió, que seran molt difícils de revertir. Entre altres coses, per exemple, el preu del petroli no trigarà un dia per l'altre si a l'Estret d'Hormuz arribés a la pau, no? O sigui, canviarà en un any i ja tindrem preus del petroli per sempre més molt alts. Però em refereixo a altres coses, com la desconfiança entre Europa i Amèrica, com el canvi geopolític real en el món, etc, etc. Aquestes coses, malauradament, no les podrem desfer tan fàcilment com aquests canvis de nom que se l'acudeixin a aquest senyor d'intel·ligència no suprema.
1: D'intel·ligència també ha dit extrema, eh? Atenció, avui que hi ha tantes persones que ens estan escoltant, que estan corrent per la ciutat de Barcelona, perquè és la cursa de la Mercè, tenim a tocar aquesta setmana en la que, bé, aquí a la ciutat estarem de festa major. Bé, ells sí que estan en aquests moments posant d'una manera suprema i extrema la seva capacitat corrent, no? Però aquest altre individu, deixi-m'ho dir així, penso que de suprem i d'extrem només té les ganes d'embolicar la troca. Miri, féssim recordar, doctor Pasqual, de cara al proper 22 de desembre, que és el dia de la grossa de Nadal, en la que vostè i jo sabrem...
0: No, esperi,
1: que vaig per aquí. El dia que vostè i jo sabrem si som milionaris o no, perquè li asseguro que abans del 22 de desembre vostè i jo anirem a comprar un butllet. Per què? Doncs perquè és l'oracle. Se'n recorda que ahir ens parlava de Xina? Doncs avui hem sabut que el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessin, i el viceprimer ministre xinès, He Lifeng, tenen previst reunir-se a Nova York per abordar assumptes econòmics, incloent-hi la possible extensió de la treva comercial signada l'any passat abans de la cimera que mantindrà a Washington la propera setmana els líders d'aquestes dues potències. No? És a dir, que abans de que el president xinès i el senyor Trump es reuneixin, els seus homes de confiança en matèria econòmica es troben per veure si, atenció, poden fer una extensió de la treva comercial. Alguna cosa que vostè ja ens va avançar. No sé si ahir o al cap de setmana passat, doctor Pasqual. Per això li deia que és l'oracle.
0: No, el que passa és que, primer, això demostra, és molt interessant això que diu vostè, no? Hi haurà una reunió entre els presidents, però així és com es fa la diplomàcia. Molt abans, i aquesta és la reunió dels caps, per dir-ho així. Abans de tot això, durant mesos, hi ha hagut reunions dels estaments inferiors fins a arribar-hi aquí, que els caps es reuneixen ja per donar el vistiplau final, i finalment els presidents l'únic que fan és signar aquest acord i ja està, que ha estat negociat. És interessant per veure com funciona la diplomàcia real. Les coses no es poden fer, a pesar del que diuen molts, d'un dia per l'altre. Ni firmar un tractat, ni fer fora la gent que entra en un país, no? Si hi ha un estat de dret i hi ha negociacions, les coses es fan d'una manera ordenada. En quant a Xina, hauríem de... És clar, ja vam parlar d'això, de l'altra visita també de Donald Trump a Xina, i ara li torna la visita, en aquest cas, als Estats Units, i als dos els interessa mantenir el comerç obert i sense grans batalles arancelàries ni de cap tipus. Per què? Perquè són interdependents i perquè, en el fons, com sí que vam parlar ahir, la Unió Europea és el que pagarà el pato, per dir-ho així, de tot això, en el sentit de que mentre el comerç entre Estats Units i Xina funcioni, nosaltres som una part més d'aquest engranatge en el que ells s'intenten repartir el comerç mundial. No? En tot cas, està bé que, per una vegada, no estem parlant de guerres arancelàries que encara pujarien més el preu del comerç mundial, sinó d'una certa entesa que permetrà, com a mínim, mantenir una inflació estable al món, no? Dins de lo que ha pujat per les guerres de l'energia.
1: I on, a més, la intel·ligència artificial no ajuda. Fixi's que ara en una d'aquestes dues pantalles que tinc aquí a l'estudi del carrer Roc Boronat de 127, en directe Ràdio 4 al Són 4 Dies, veig com es continua parlant i molt dels perills, entre cometes, de la intel·ligència artificial. Recordarà que la temporada passada, quan vostè i jo compartàvem escenari radiofònic i vida també una mica aquí a Ràdio 4, parlaven la majoria dels erudits de la intel·ligència artificial com la solució als nostres problemes. Doncs escolti, en el moment en el que aquests mateixos CEOs executius que han creat la intel·ligència artificial han dit que alguns d'ells, per una qüestió d'ètica, no estan d'acord amb aquest nou estri, ja es parla de perills. Trump ha anunciat un pacte de control permanent sobre seguretat a Groenlàndia i Dinamarca i ha matisat que serà seguretat compartida. Per què comparo aquest titular amb el de la intel·ligència artificial? Doncs perquè, com dicen los clàssicos, doctor Pascual, vostè que és aragonès, donde dije digo, digo Diego, quan els hi convé, canvien absolutament la manera d'explicar les coses, el contingut i el continent de les frases.
0: Ahir, quan vostè molt exaltada pensava que havíem venut Groenlàndia als americans, jo li vaig dir que havíem de tenir precaució i no comprar literalment el llenguatge de Trump, no? El president nord-americà sempre afirma haver obtingut més coses que el que realment té, no? I quan estàvem a l'estudi, va arribar, i vostè mateixa va llegir el teletip, de la contestació de Groenlàndia i Dinamarca dient que no s'havia comprat res, ni s'havia transferit la sobirania, ni res de res, sinó que era un acord. I jo li vaig recordar que des de 1951, i que es va actualitzar, si no ho recordo malament, el 2004, els Estats Units ja tenen un marc de defensa molt favorable. Aquí el que s'està jugant, bàsicament, és que Groenlàndia ha passat de ser una illa allà que tothom pensava que no tenia gaire pes estratègic a ser part central de lo que ve. Jo sempre he dit, hi ha dos llocs on els que realment pot haver-hi un enfrontament entre potències. És un estret, el de Malaca, que és el que, i més concretament, al mar de Xina, no? Taiwan i totes aquestes... Però el control de l'estret de Malaca, atenció, perquè és un estret que està allà, que no coneixem, però és un dels més importants perquè per allà passa realment tot el comerç, totes les matèries primes de Xina. Però això canviarà. I com canviarà? Quan a l'Àrtic... No dic sí, fixis amb això, no dic sí a l'Àrtic, dic quan a l'Àrtic sigui navegable totalment, no?, per al canvi climàtic. En aquell moment s'obriran les rutes àrtiques, Xina tindrà un altre lloc per passar i Groenlàndia tindrà un paper geoestratègic molt diferent. I aquí és on miri vostè per on conflueixen les tres grans potències. En el sentit de que els Estats Units, perquè necessita controlar des de, com li deia ahir, els submarins fins al llançament de missils, etc, etc. Però Rússia, una cosa que no sabem, és que les 50 bases que tenia abans de la o durant la Segona Guerra Mundial i que van ser abandonades han sigut el pla de regenerament militar més gran de la a Rússia. Putin ha dedicat molts esforços a això. Per què? Perquè estan pensant en controlar aquesta ruta comercial, que és algo així com controlar 20.000 estrets de Panamà, en el sentit que cobraran per això. Clar, això serà un dineral i aquí és on pot haver-hi un enfrontament, precisament.
1: És a dir, caixa cobri. Vostès no cal que utilitzin la caixa ni tampoc cal que utilitzin res més que no sigui la seva atenció per escoltar Ràdio 4 i per despertar-se cada cap de setmana amb el Són 4 dies. Falten 2 minuts per arribar al punt just de 2:15 del matí. Ja sabem més coses, de més detalls d'aquesta visita que ha fet Jaume Collboni a la ciutat de Nova York, que sembla ser que l'alcalde de Barcelona i Zoran Mamdani són íntims amics. Hi ha una bona sintonia meravellosa entre ells dos. Ja saben que s'han trobat a la cimera d'alcaldes de la Urban 20, en la que els líders de les ciutats treballen junts per trobar solucions pràctiques a l'augment del cost de la vivenda, la crisi climàtica i la migració. Bé, Collboni ha dit que Mamdani l'inspira, poca broma, poca broma, i que el que farà és, bé, tenir la idea de copiar, entre cometes, alguna cosa que ja va fer Mamdani, que és aquesta sensació de comerços que no només seran comerços que estaran a prop dels ciutadans, sinó que, a més, des d'un punt de vista econòmic, seran més assequibles. L'iniciativa arrencarà aquest any al barri de la Marina de Barcelona, i aquests comerços assequibles és garantir béns bàsics de primera necessitat de forma més senzilla per a les famílies treballadores i de classe mitjana. Això ho va fer Mamdani fa molt pocs mesos. Els supermercats amb productes a preus reduïts van ser una de les propostes de la campanya electoral que va fer que Mamdani guanyés les eleccions. Així doncs, que jo no sé si aquesta, doctor Pasqual, és una manera de dir-li a Mamdani, escolti'm, l'admiro i m'agrada el que fa, o és, per què no dir-ho, un estri més electoral, tenint en compte que aquest any estem d'eleccions, doctor Pasqual.
0: La meva primera pregunta, perquè sempre que la sento, a part de està dient que aquesta admiració, a part de la inevitable comparació estètica, no? Els dos amb barba i penus i coses d'aquestes, va més enllà o...?
1: No, l'admiració és perquè, bé, Collboni ha dit que ha inspirat Mamdani, l'alcalde de la ciutat comtal, per crear a partir del mes de gener aquests establiments de preu assequible per famílies que estiguin tenint problemes per arribar a final de mes. Que dolent que és vostè. Perquè la comparació amb Nova York i Barcelona ja li dic jo que no és,
0: Sí, no.
1: Amb tots els meus respectes cap a la ciutat de Barcelona, com dirien los morancos, deixin posar una gota d'alegria, va a ser que no.
0: Ja sé que vostè, bueno, està de ser una catalana d'arrel, allò de Nova York, que és massa per la seva vida, vull dir, que és un pes fonamental.
1: Bueno,
0: la idea és políticament molt potent, no? Ara cal saber si parlem d'una política de comerç públic o simplement d'uns quants establiments en punts estratègics de la ciutat, també. Què farà? És a dir, facilitar lloguers, facilitar locals, reduir els lloguers, fer una central de compres per abaratir el preu de distribució... No crec que posi funcionaris, no? Sinó que donarà això a ONG, suposo, que el que faran és tenir obert aquest comerç i tal, i després tota la infraestructura que significa. I li dic precisament per al voluntariat social que jo he fet en el meu moment, no? O sigui, que és... que és una infraestructura per dir qui necessita aquests béns, no? Qui pot usar aquest supermercat? I això no és senzill, eh?
1: No, què va.
0: Prendre afiliacions, saber on viu aquella persona, a vegades és molt difícil perquè té una situació de carrer, òbviament, i comprovar totes aquestes coses és una burocràcia molt gran, que s'haurà de fer càrrec, com li dic, un voluntariat, o no crec que es creï una burocràcia, perquè això encara encariria més, no? Hem de veure els detalls, com sempre. La idea, una idea que no és nova, per cert, i no és nova ni tan sols en aquest país. Podemos ja va dir que era necessari, junt amb la banca pública, aquella idea de la caja postal en un moment determinat que va dir el Pablo Iglesias, de reutilitzar la caja postal, també van parlar dels supermercats, no? Una cosa que era Collboni porta de nou, perquè el preu de la vida, a part del lloguer, després de l'habitatge, el preu de l'alimentació, dels productes quotidians, és un dels elements on més es veu la pèrdua de poder adquisitiu dels ciutadans de Barcelona, claríssimament.
1: Clar, perquè a Nova York hi ha persones que tenen feina, com passa aquí a la ciutat comtal, que viuen a pisos on han de triar entre arribar a final de mes amb una certa tranquil·litat o pagar encara amb més tranquil·litat el lloguer. Aquesta iniciativa de Mamdani, que ha començat al Bronx i que tindrà ja una afectació a altres barris i altres zones de la ciutat de Nova York, com Queens, a partir del gener del 2027, ha tingut moltíssima bona rebuda per part de les famílies que tenen problemes, que no arriben a final de mes. Per exemple, una altra de les circumstàncies que ha fet que Mamdani guanyés les eleccions va ser donar facilitats perquè les famílies monoparentals, les dones que estan soles o els homes que estan sols, poguessin fer front econòmicament a les escoles bressol, que, com vostè sap, a la ciutat de Nova York són impossibles, per trobar una plaça primer i segon pel seu preu. No? Però clar, la proposta de Mamdani ha despertat molt recel per part dels propis botiguers, que han dit que aquesta iniciativa és competència deslleial. Collboni ha dit que vol fer que les famílies treballadores i de classe mitjana puguin arribar a final de mes, que estan fixant-se en Nova York a l'hora de pensar en matèria de regulació de lloguers, de previsió de pisos turístics i també climatització de les escoles, perquè un dels grans problemes de la ciutat, no només a Barcelona, sinó també a Nova York, que té un clima molt semblant, és que a l'estiu els nens novaiorquesos passen molta calor, com passa a Barcelona, i en ple fred passen molt de fred, com també està succeint a la ciutat com tal. Així doncs que, esclar, d'acord, sobre paper, aquesta idea que l'alcalde Collboni vol traslladar aquí a Barcelona fa, bé, molta patxoca, però... què significarà? Els comerciants estaran d'acord? Perquè si vostè passeja pel centre de la ciutat, veurà que hi ha molts establiments oberts gairebé les 24 hores del dia, que els seus propietaris, bé, doncs, es van tornant per poder oferir aquest servei, no? Així doncs, cada entrada sembla una bona idea, però jo no sé si es trobaran també amb el recel dels propis comerciants, doctor Pasqual.
0: Però miri l'exemple que acaba de posar vostè i que ve també d'aquesta vida americana, no? I sobretot novaiorquesa, que és el fet de que tu pots tenir no només comerços oberts, sinó llocs on portar-te a dinar, a menjar, a qualsevol hora del dia o de la nit. I estic parlant a les 3, a les 4, a les 5, pots arribar a tenir uns macarrons en un lloc, en un supermercat d'aquests oberts, només de comida, com de menjar, que hi ha als Estats Units. No? Vostè, quan van arribar, encara ara, hi ha moltes denúncies, moltes baralles entre els comerciants habituals i aquest tipus de comerços que... regeixen habitualment o persones vingudes de fora, no? I, com vostè diu, fan un esforç de tornar-se per tenir obert durant moltes hores. Jo crec que aquí hem de ser sincers. Aquests supermercats, per això parlava de tota aquesta burocràcia prèvia, aniran per aquelles persones que realment no tenen per arribar a final de mes. Estan en situació de carrer, que és claríssim i això es veu molt ràpidament. O dos, que no hi arriben. Per exemple, amb una cosa com el paper de vàter, no? És a dir, vostè ha posat aquest exemple. Què he de comprar? Més paper de vàter o arribar a pagar final de mes i menjar? És que a vegades no ens plantegem aquest tema. Jo crec que els altres comerciants, els grans supermercats, de les cadenes que siguin, continuaran mantenint una facturació perquè aquestes persones no van a aquests supermercats, o si van a per un producte específic que continuen,
1: exacte,
0: per dir-li, un gelat que les agrada molt i que està allà i que està a baix preu allà, aniran per aquell producte. però segur que no fan la compra sencera ja perquè no s'ho poden permetre.
1: Clar, això és com deia la meva mare i la meva àvia en pau descansi, no? Si necessitem alguna cosa ens anem al botiguer de la cantonada que t'ha obert el diumenge al matí, però és infinitament més car que altres zones i altres establiments que poden estar dins del barri. Doctor Pasqual, no tenim més temps, un no oblidar que avui hi ha alguna cosa molt important, que és les eleccions legislatives al Marroc, que es faran efectives al llarg d'aquesta setmana vinent. En parlarem el cap de setmana vinent, si li sembla, aquí en directe al Són 4 dies, perquè, òbviament, el resultat d'aquestes eleccions, aquest Espanya-Marroc, que no és precisament un partit de futbol, pot fer superar la crisi o no que en aquests moments estem vivint a Ceuta. Doctor Pasqual, que passi vostè una bona setmana i dissabte vinent ens tornem a sentir, escoltar i a fer ràdio i vida plegats. Li sembla?
0: Perfectament. Un plaer, com sempre.
1: Igualment, doctor Pasqual, moltes gràcies. Bon dia.
0: Bon diumenge.
1: Bon diumenge. Ai, sí, que és diumenge. Que és diumenge. Que vostès estan de festa com que nosaltres anem tan atabalats perquè tenim tanta quantitat de coses que explicar-los i tant material periodístic informatiu, em dona la sensació que vostès no estan de descans. I sí que ho estan, sí. 900-454-455. Descansen, però amb un ull i una oïda oberta. Ens ha trucat la Carme, oient fidel del nostre programa, que estava molt interessada amb el que dèiem de Trump i el que diu Trump. Doncs ja ho sap, Carme, eh? El titular de la jornada d'avui a tots els diaris nord-americans. En primera fila, intel·ligència artificial es canvia per intel·ligència suprema o intel·ligència extrema. Arriba de neguda.
2: Són 4 dies amb Sílvia Tarragona.
3: Tu debes de ser Stanley. Yo soy Blanche.
4: Oh, la hermana de Estela.
3: Sí.
4: Ah. ¿Dónde está mi mujercita?
3: En el cuarto de baño.
4: Ah. Bueno, ¿de dónde vienes tú, Blanche?
3: Pues yo vivo en Auriol.
4: ¿En Auriol? En Auriol, ¿eh? Ah, sí, sí, ya sé, eso no está en mi recorrido. Las bebidas se van más deprisa con el calor. ¿Quieres un trago?
3: No. Yo apenas lo pruebo.
4: Las personas que apenas lo prueban son a las que les hace más efecto el alcohol. Me molesta la camiseta. ¿No te importa que me ponga cómodo?
3: Por favor, quítatela.
4: Como a la gente de mi pueblo me gusta la comodidad.
3: A mí también. Con este calor no es fácil tener aspecto de persona limpia. Ni siquiera me había dado tiempo de empolvarme la cara y apareciste tú.
1: Jo ho intentaré, eh? Ja saben que sempre, sempre som seriosos, rigorosos. Aquí a Ràdio 4, que és la pública, pública, pública, sempre hem de ser al nostre lloc i hem d'estar al nostre paper periodístic en el bon sentit de l'expressió. Oferir-los rigor, oferir-los informació, oferir-los realitat. Però aquí, aquesta temporada, els Són 4 dies de Ràdio 4, aquesta hora del matí, també volem oferir-los vida. Vida plena d'entreteniment i vida plena de passió. I jo no sé si seré capaç d'escoltar tot el que el professor Agudo ens explicarà segona setmana i amb nosaltres de totes les que vindran aquesta temporada, si seré capaç de no posar-me nerviosa, de no exaltar-me i excitar-me, ja m'entenen, pensant en Marlon Brando i pensant en una de les pel·lícules que més m'agraden. Veuran, el passat divendres 18 de setembre, és a dir, fa només 2 dies, ja que nosaltres diem allò de Són 4 dies, es va commemorar el 75è aniversari de un tramvia anomenat Desig, una de les obres que més m'agraden i que més em commocionen. La música que estan escoltant forma part de la pel·lícula Streetcar Named Desire, dirigida per, en aquest cas, la música Alex North, mític compositor de bandes sonores amb títols tan reconeguts com Espartaco, Les sandàlies del pescador, Cleòpatra, Qui té por a Virginia Woolf, Sota el volcà, Vides rebels. Recordaran que la setmana passada ja vam parlar també d'Alex North. Blanche és una professora de mitjana edat que arriba a New Orleans des del Mississippi per estar una temporada a casa de la seva germana Estela. El seu cunyat és Stanley. Déu del cel, és Marlon Brando. Un home irascible, amb un cos. Amb un cos, senyores i senyors. Ai, quin cos té Marlon Brando a un tramvia anomenat Desig. Un cos dissenyat per la luxúria, diem-ho clar. I aquí les samarretes ajustades i la suor multipliquen, amplifiquen i fan que el seu atractiu sigui inabastable. Stanley no suporta els bons models de Blanche i sospita que ha malgastat els diners de l'herència familiar en roba. Com no pot ser d'una altra manera, la tensió i la violència verbal i física no tarden en aparèixer. Ni tan sols enmig, un bon home company de fàbrica de Stanley que festeja amb la Blanche, però que entre vostès i jo és un tebi i un neutral, que jo li vaig agafar una mania des del segon u que vaig llegir l'obra de Tennessee Williams, quedarà al marge de les explosions emocionals de la família. Estimats oïdors de la pública, pública, pública, que jo no hauria de posar aquest to que som al matí, però clar, parlant de Marlon Brando, què els hi puc dir jo d'un tramvia anomenat Desig que vostès no hagin experimentat abans a les seves carns, com estima que experimentant jo en aquests moments. Adaptació de l'obra teatral de Tennessee Williams. Vivian Leigh és Blanche, Marlon Brando és Stanley, Kim Hunter és Stella i Carl Maiden és Mitch. A la direcció, un mestre d'actors, Elia Kazan, que ja havia dirigit l'obra a Broadway, amb tots els actors del film, excepte Vivian Leigh, que va ser Blanche a Londres, sota el comandament del seu marit, ni més ni menys que Sir Laurence Olivier, i que aquí va ser substituïda per ella mateixa en lloc de Jessica Tandy. Avui recordem aquí un dels títols més mítics de la història del cinema, tot just quan celebrem el 75è aniversari de la seva estrena a sales. Per cert, deixarem escoltar una mica més la música. Per què? Per què? Atenció! Aquesta banda sonora vostès es pot ja anar posant en situació de Marlon Brando, aquella calorada, aquella suor, aquell hot que deia Tennessee Williams, que es viu al Mississippi, a terres de Mark Twain i a New Orleans, on Marlon Brando es treu la samarreta amb aquesta música.

0: Professor Godó, amb aquest saxo, aquesta música, aquest Marlon Brando, que Marlon Brando juga amb la necessitat d'estimar i, sobretot, la necessitat sexual de Blanche DuBois, estimat. Godó va fort, per si a la segona setmana. Bon dia.
1: Sí, bon dia, Sílvia. En horari missal ja veus que no ens estem de res en aquesta
0: absolutament.
1: Casa.
0: Absolutament. Això és el que ens han demanat, que no ens estiguem de res i nosaltres fem el que ens diuen i no ens estem de res.
1: Doncs una de les pel·lícules de més prestigi de totes les que va fer la Warner Bros. Als anys 50, déu-n'hi-do, una productora que s'havia fet famosa per westerns i sobretot per pel·lícules de gangsters en blanc i negre, déu Unidor, no? Pel·lícules conegudes per ser directes, violentes, hi ha moltes metralletes i tot això. Ves per on, 75 anys després, continuem recordant una pel·lícula també violenta, però sense metralletes, aquesta història d'inestabilitats mentals, emocionals, amb gelosies, amb maltractaments físics que deies tu abans, herències, bancarrotes, lligams fallits, siguin de l'estil que siguin, d'amistat, de relació de parella i, evidentment, amb moltes samarretes, com deies tu abans. Per què funciona un tramvia anomenat Desig, pel·lícula any 51? Doncs, sens dubte, perquè la quantitat de talent acumulada allà era excepcional. Algú aquí diria, ja, però quan gairebé tot l'equip portava anys fent l'obra a Broadway, ja van arribar a la pel·lícula entrenats. Però hi ha una cosa al text, que ja està al text, tot i els canvis que introdueix la pel·lícula, que és la força capital, i és tens bons actors amb un text extremadament ric en subtítols, text i ric en conflicte. M'explico. Tens dos personatges principals, que són l'Stanley i la Blanche, que no s'assemblen en res. Però tenen un punt en comú que és el que fa bellugar tot el subtext de la pel·lícula. Tots dos són animals sexuals.
0: Efectivament, però un... Atenció, estimats oïdors de la pública, que això ens ho podria explicar l'Anna Crespi, eh? Les senyores que ens estan escoltant i els senyors també, però particularment les senyores, entendran. Animal sexual perquè ella... mai has sentit d'aquella manera la fortalesa d'un home que en aquell moment, any 1951, Tennessee Williams, New Orleans, Mississippi, una dona que té cultura, una dona que té classe, una dona que és bé, que té...
1: Sorenya, una senyora educada.
0: Una senyora educada, una senyora que té un bagatge, el que necessita és sentir-se posseïda físicament, sexualment, per aquell senyor que ho veu, perquè és un miserable, ho veu, i per això, a la segona plana d'un tramvia anomenat Desig, ja es treu la samarreta per mostrar-li, per ensenyar-li una mica, perdonin, vostès que avui segur que faran un xup-xup de peix que hauran anat ahir a mercat, per ensenyar-li una mica la gamba i l'escamarlà. Disculpin, no vull ser desagradable. El que fa Marlon Brando és ensenyar la gamba i l'escamarlà, per dir-li a Blanche DuBois, mira quina gamba i mira quin escamarlà que tinc, esperant-te. Però mentre li ensenya l'escamarlà, l'està vexant, l'està humiliant, l'està...
1: A les dues, a la dona i a ella.
0: I a la cunyada. I a l'amic, que també el pobre amic vol ensenyar-li un altre escamarlà, que no deu ser igual que no que el de Marlon Brando, no? És a dir, és una tensió sexual no resolta on tots dos no estan al mateix nivell de desig.
1: De fet, aquesta samarreta, aquest Marlon Brando interrompent la vida, aquesta vida de petits encontres sexuals, que el text ja mig diu que va tenir la Blanche, un matrimoni fallit, un alumne amb el qual va tenir alguna mena de relació, evidentment, no consentida, etc i tal, aquesta entrada de Marlon Brando, el que és a nivell d'indústria, és la porta d'entrada triomfal dels actors del Mètode Stanislavski, l'Actors Studio de Nova York, a un dels seus professors principals, Lee Strasberg, el Hyman Roth del Padrino 2, per entendre'ns, aquest senyor tenia una frase que va fer fortuna, que és l'enemic de l'actor és el text. Doncs si l'enemic de l'actor és el text, senyor Strasberg, què fa Marlon Brando amb un text tan poderós com el de Tennessee Williams? Doncs què fa? Doncs tot allò que no veiem que no està al text ho aporta ell de collita pròpia, perquè el mètode el que deia era que el principal treball de l'actor era transformar la psicologia del personatge en comportament. I tenim un senyor que quan parla s'està rascant la samarreta, es toca, sempre està fent alguna cosa, et mira d'aquella manera, hi ha un moment magistral en el qual la Vivien Leigh obre la maleta, li ensenya coses, les pells i no sé què, i ell se la mira com dient, i arriba fins i tot a dir com... que estava, francament, que era interessant per ella a nivell sexual, no? Li diu com se la mira, com és un gest furtiu, però és un gest depredador. I això és una cosa que Marlon Brando va saber portar. Evidentment, Kazan era molt llest com a director, va escollir els actors de l'obra, tret de la Jessica Tandy, com deies abans, i va fer que Carl Malden, un dels altres descobriments, aquest senyor de les calles de San Francisco amb el nas tan reconeixible, és l'antítesi total de lo que era Marlon Brando, no? I per això el moment que surt ell més festejant amb la Vivien Leigh és un element de l'exterior. És suficientment conscient Lia Kazan de que l'obra teatral és claustrofòbica i el que fa és obrir espais perquè entri oxigen al mig.
0: Clar, perquè a més, si se'n recorden, oïdors de la pública, oïdors del Són quatre dies, a la pel·lícula i a l'obra de teatre que va crear Tennessee Williams, clar, les habitacions que separen la cambra matrimonial de l'habitació de la pròpia Blanche...
1: I la cuina
0: són gairebé inexistents. Així doncs que Blanche DuBois escolta com el potent senyor en qüestió,
1: el cunyadíssimo,
0: està fent alguna cosa més que paraules amb la germana, i això amb ella li va produint una exaltació i una excitació sexual que fa que ella cada vegada es perdi més. Recordin el final, que no faig cap spoiler, d'un tramvia anomenat Desig, quan el veia a buscar el psiquiatre per ingressar-la en un centre. El senyor que l'havia buscat té prou elegància i prou pietat per, bé, convidar-la a sortir d'aquella casa com si se l'emportés a fer un cafè, no? A fer una d'aquelles llimonades tan fresques que són típiques de la ciutat de New Orleans, per cert. I, bé, en aquell moment ell li dona la mà, en l'obra de teatre també hi és, Blanche DuBois li agafa la mà i li diu: sempre he confiat en la bondat dels desconeguts. És a dir, és d'una duresa, guanyadora, per cert, de 4 premis Oscar, actriu Vivien Leigh, secundaris per Hunter i Maiden, i decorats, el premi al millor actor va ser per Humphrey Bogart per La reina d'Àfrica. Llàstima.
1: És que...
0: Ja no n'hi ha, ja.
1: Humphrey...
0: Ja, amb Catherine Hepburn, ojo.
1: Era ara o mai.
0: Exactament. Parlant d'Oscars, va ser la primera vegada que una pel·lícula es feia amb 3 dels 4 possibles Oscars interpretatius, una fita que només va igualar, se'n recorden, The Network, un món implacable, l'any 1976, i tota la vegada, a totes bandes, pel·lícula de l'any 2022. Marlon Brando i Elia Kazan ja havien treballat junts, o havien de treballar junts dues vegades més. A Viva Zapata, un any més tard, 1952, i La ley del silencio, aquella moto, perdonin, eh?
1: No, aquella... Allò salvaje.
0: Allò salvaje, perdonin.
1: Salvaje, un altre, però sí, són de la mateixa...
0: Però ell també lluïa...
1: Marlon Brando, quan era guaperas, i era un senyor...
0: Era guaperas, perdona. Era guaperas. Sí. La ley del silencio, 1954, per la que guanya per fi el seu primer Òscar, el segon, recordem, va ser per El Padrino. La relació de Kazan amb els Oscars va ser molt productiva. El va obtenir dues vegades com a director per La barrera invisible i La ley del silencio, i una com a premi honorífic. A més, va fer guanyar l'Oscar a 9 actors. Apuntin: Yves Marissen, James Dunn, Celeste Holm, Anthony Quinn, Joe Van Fleet, Vivien Leigh, Kim Hunter, Carl Malden i Marlon Brando. Ojo!
1: Poca broma. Hi ha una cosa molt, molt curiosa. A casa som molt de Jack Palance. I jo no puc acabar ni puc marxar d'aquí avui sense parlar de Jack Palance. I diràs, què pinta Jack Palance aquí en tota aquesta
0: pinta?
1: Història?
0: A veure, un momento. Fuera música, queridos. Perquè ara els oients ens estan atabalant. Jo m'estic atabalant. La meva tieta Marta a casa s'està atabalant. Les meves amigues estan atabalades. Tothom està atabalat. Si jo estic parlant de Marlon Brando amb aquell cos, aquella samarreta, aquella suor, aquella bauassa, aquells ulls, aquella pell, que ja m'agradaria a mi, que no sé quines cremes es posava aquell senyor, però per favor, que algú me les digui. Per què comparem Marlon Brando amb Jack Palance, que físicament no tenia res a veure? Un moment. Música, mestre.
1: Doncs, a l'obra teatral original, a Broadway, saps que els actors tenen un actor substitut, per si venint cap a l'obra trenques una cama, baixant de l'autobús, alguna cosa d'aquestes, el substitut de Marlon Brando a l'obra teatral era Jack Palance,
0: no,
1: que era d'origen ucraïnès, se suposa que el personatge és polaco, tenia un accent així polonès, tenia un accent de l'est, i era l'actor substitut, va haver un parell de vegades que el va substituir Jack Palance a Marlon Brando. I ho dic perquè Elia Kazan, que va donar l'alternativa i va obrir la porta a molts actors, Karl Malden, etc. i tal, és el senyor que fa debutar a l'any 50, un any abans que un també llamava de seu, a Jack Palance a la pel·lícula Pánico en las calles, on és perseguit per Richard Widmark. O sigui que és una d'aquelles coses que tot encaja en l'univers Elia Kazan. També un senyor, parlàvem fa una setmana de Dalton Trumbo i la casa de bruixes i tot això i tal, Elia Kazan, per poder continuar fent obres mestres, va haver de delatar companys al Hollywood dels anys 40 i anys 50. Però bueno, no és ben bé el tema de l'avui.
0: No, però per malgrat tot ja veuen que a vegades també dins de persones que tenen aquesta sensibilitat poden haver éssers absolutament contradictoris. Van haver molts actors que van lluir-se sota la direcció de Kazan, eh? Gregory Peck, Montgomery Clift, James Dean, Warren Beatty, Natalie Wood, Robert De Niro, Lee Remick, Rod Steiger, Carol Baker, Ellie Wallach, Richard Widmark, Jack Palance, com deia ara el professor Agudo, Ethel Barrymore, Patricia Neal, Walter Matthau, Faye Dunaway, Kirk Douglas i la parella, òbviament, Katharine Hepburn i Spencer Tracy. Altres adaptacions de l'obra per televisió. Una l'any 1984 amb Anne Margaret i T. Williams. L'altra, 1985, amb Jessica Lange, atenció, Alec Baldwin, Diane Lane i John Goodman. Però ja que ens n'anem, vostès ja s'han adonat que el professor Agudo i jo no només som cursis, no només som intensos, no només volem que aquí al Són 4 dies de Ràdio 4 vostès al llarg d'una estona vegin pel·lícules meravelloses d'aquelles que ens han fet la vida més amable, més sàvia i més bona, sinó que som una mica mitòmens.
1: Una mica
0: Agudo,
1: bastant.
0: Perquè jo quan he parlat de Marlon Brando era com si veiés la Santíssima Trinitat.
1: Bueno, i que més, en aquest cas específic, si obrim la mitomania a aquelles persones invisibles que fan pel·lícules, hem de parlar d'aquell senyor que guanya l'Òscar pels decorats, que era Richard Day, un senyor que va guanyar com 7 Òscars a la seva carrera, entre ells un perquè Verde era mi valle, com va construir tot aquell poblat de miners, i el director de fotografia, Harry Stradlin, que és un mestre del blanc i negre, però també guanya l'Òscar per My Fair Lady, que és una explosió de color, un senyor que és el responsable de les imatges de Johnny Guitar, de Hello Dolly, insisteixo, explosions de color i de blanc i negre, el sospecha de Hitchcock, aquella imatge de Gary Grant, pujant per les escales amb un got de llet.
0: Aquella angúnia.
1: Aquella
0: angúnia,
1: clar. Aquí és evident que Elia Kazan tenia un equip molt, molt potent.
0: Com nosaltres aquí a la ràdio.
1: El millor que podia oferir a Warner al seu moment.
0: Clar, és que nosaltres sense Julio Leal, sense la Mònica Pavón i sense Luis Miguel Mendizábal, res de res. Nosaltres ara sí que els hi podem oferir el millor de cada moment. I és que, com els hi deia, no només som mitòmens aquí el professor Agudo, servidora i vostès, espero, i dos dels Són 4 dies, com a bon mitòmen, Elton John, no és que ens vulguem posar a l'alçada, però gairebé, han escrit cançons on fan referència a icones de la cultura popular nord-americana. Sens dubte, la més popular va ser aquell Candle in the Wind que va dedicar l'actriu Marilyn Monroe l'any 1988, però va escriure aquesta rockera Goodbye Marlon Brando, on l'actor és una més de les icones yankees a les que fa un repàs, sumint a Beach Boys o Jackie Wilson, entre molts altres. Goodbye Marlon Brando. A veure, aquesta cançó, perdona'm Elton, però va ser que no, eh?
1: No és de les més conegudes, però bueno, segurament estava entre Rem i això, i aquesta tenia més ritme que la de Rem.
0: No, perdoni, eh? No poso en dubte la seva elecció. Poso en dubte què va passar amb Elton John, què va sopar la nit abans de composar aquesta cançó, perquè, clar, perdonin, eh? Jo Marlon Brando el veig de moltes maneres, però així no. Però doctors de l'Església, i potser vaja, no, segur que a vostès els agrada, per arribar al butlletí de les 10, aquest Goodbye Marlon Brando.
1: Un plaer, Sílvia.
0: Gràcies, Agudo, fins la setmana vinent.
1: Ens veiem.
0: No se'n vagin.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Amb el lema no a l'ampliació ni ara ni mai, la plataforma Zero Port, amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius, tornarà a sortir al carrer per reclamar que s'aturi el projecte d'ampliació del Prat. La protesta arriba la mateixa setmana en què Aena, l'administrador aeroportuari, ha donat llum verda a les inversions necessàries per a l'ampliació de la pista. Mireia Moreno.
2: Des de Zero Port veuen més necessari que mai sortir al carrer a dir no a l'ampliació del Prat. Denuncien que el DORA, aprovat aquest dimarts, s'ha fet d'amagat i sense debat públic. El document, recordem, contempla mesures prèvies, com la renovació de les terminals 1 i 2 i el paviment de la pista. Ariadna Cotés és integrant de la plataforma Zero Port.
3: És escandalós que la decisió d'ampliar les capacitats de molts aeroports de l'Estat, que són tan importants i poden afectar tant als territoris i a la gent, es duguin a terme sense cap mena de debat públic. Creiem que ara més que mai s'ha de sortir al carrer per demostrar que les ampliacions no s'aturen i només les podem aturar nosaltres.
2: La marxa començarà a les 12 del migdia al Passeig de Gràcia amb Aragó, passarà per punts simbòlics de protesta com la Casa Batlló, l'estació de Rodalies o la plaça Sant Jaume, on finalitzarà. Durant el recorregut també s'uniran diverses columnes, com una tracturada procedent del Baix Llobregat, i tot plegat quan aquest cap de setmana fa 5 anys de la darrera gran mobilització ciutadana contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. També s'han convocat manifestacions a Eivissa i Palma aquest mateix diumenge contra l'ampliació dels seus respectius aeroports.
0: I en paral·lel a aquesta manifestació, que s'espera multitudinària, els líders dels principals partits de l'Estat desembarquen a casa nostra. Per part dels socialistes, Pedro Sánchez acompanyarà Salvador Illa a la tradicional festa de la Rosa del PSC a Gavà, un acte que s'espera multitudinari i demostra de suport al president d'Espanya enmig de la crisi de Ceuta i dels diferents processos judicials al seu voltant. I a l'altre costat de l'àrea metropolitana, el popular Alberto Núñez Feijóo participa en un acte amb afiliats a Badalona, juntament amb la alcalde Xavier García Albiol, el baluard del partit contra la immigració irregular. Aquesta visita de Feijóo es produeix la vigília d'un nou viatge a Ceuta, el quart des de l'esclat de la crisi migratòria. I mentrestant a Ceuta continua la ciutat fer front a la crisi migratòria i humanitària 51 dies des de l'entrada massiva i irregular de migrants, milers d'ells romanen a les platges malvivint en barraques improvisades perquè les places creades als acampaments habilitats pel govern central no han estat suficients per acollir-los a tots.
4: Una oportunitat de vivir mejor, de tener un trabajo que sea bueno, algo así.
0: Des del Partit Popular diuen que l'única solució pasa per retornar-los. Miguel Tellado.
5: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
0: Els socialistes acusen al PP d'utilitzar la crisi migratòria com a eina electoralista. Rebeca Torró.
6: Ellos no ven personas, las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
0: I la justícia espanyola investiga presumptes maltractaments en centres de menors de Ceuta per les denúncies de 6 menors marroquines tutelades. La Fiscalia ha traslladat als jutjats un informe amb els testimonis de les joves en què relaten abusos i vexacions. Nor Amar n'és l'advocada.
7: Amenazas de violencia sexual por parte de guardias de seguridad. También están amenazadas por ciertas educadoras con que no se va a procesar su documentación. Han dormido maniatadas noches enteras dentro de baños porque, bueno, como forma de castigo.
0: I ara repassem notícies de l'exterior en format breu amb Laura Zurriaga. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Ucraïna ataca Rússia en la tercera i última jornada de les eleccions parlamentàries russes que se celebren enmig de la guerra. Centenars de drons han estat llançats contra la regió de Moscou, la capital.
8: Dues persones han mort i 6 més n'han resultat ferides. Un dels objectius ha estat la refineria de Kapotnia, amb capacitat per processar uns 280.000 barrils de petroli per dia.
0: I al Orient Mitjà, les ambaixades dels Estats Units han emès un avís de seguretat als seus ciutadans davant una possible ràpida escalada bèl·lica a la regió per la fulgurant ofensiva dels Houthis al Iemen.
8: Els insurgents aliats de l'Iran ja controlen el pas de Bab al-Mandeb al Mar Roig, clau per al comerç mundial, i estan atacant objectius també a l'Aràbia Saudita.
0: I per si no fos prou, Corea del Nord ha llançat un míssil de curt abast al mar del Japó després de la resolució de l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica en què reclama la seva desnuclearització.
8: La setmana passada, Corea del Sud, els Estats Units i el Japó van realitzar maniobres militars adreçades a enfortir una resposta conjunta davant eventuals amenaces nord-coreanes.
0: I en esports, la catalana Daniela Guillén s'ha proclamat campiona del món de motocross. En atletisme, el Roger Súria, atleta d'Igualada, ha guanyat la cursa de la Mercè en categoria femenina. La victòria ha estat per a la marroquina Douai Obukir. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 11 a aquesta emissora Ràdio 4.

0: Ràdio 4. Són 4 dies. Amb Sílvia Tarragona. Bon dia i bona hora, estimats oïdors de la pública. Passen 6 minuts de les 10 del matí. Mirin, no me'n puc anar als romans, que és la meva tendència natural, perquè si ara fóssim a un d'aquells mercats que poden vostès gaudir i disfrutar d'ells al llarg del cap de setmana a tot el territori, escoltarien algú que diu que m'ho treuen de les mans. Doncs així estic jo, que se m'ho emporten de les mans, perquè tenim tanta informació, tant volum de titulars i tantes circumstàncies informatives que explicar-los i que no sé ben bé per on començar. Però m'ho faré venir bé si confien en servidora de vostès. Ja saben que ahir es va concedir a la ciutat de Donosti, a Sant Sebastià, el premi més important del festival. Se li va donar, se li va otorgar a Naomi Watts per aquesta pel·lícula que tinc moltes ganes de veure, L'esposa perfecta, una història inspirada en fets reals en la que dona vida a una dona que sembla dòcil, que sembla bona persona, però que té un passat molt fosc. Va ser una de les màximes responsables, i és una història real, del camp de concentració de Ravensbrück. Deia Naomi Watts, els monstres són entre nosaltres. Doncs el que coneix perfectament l'olor, la mirada, la tàctica i el savoir-faire, en alguns casos, d'aquests monstres, és Santiago Tarín, que tinc l'honor absolut de dir-los que s'incorpora al planter de col·laboradors del Som 4 Dies. Vinga, l'aplaudim per donar-li la benvinguda. Som-hi! Mirin que ens eixampla el cap i la mirada, eh? Mirin que ens encanta llegir-lo i l'hem seguit d'una manera gairebé patològica. Però ens ha donat feina, en José Gil i a tot l'equip del programa, triar la sintonia de la secció que avui estrenem. Perquè, és clar, quina música podia donar aixopluc, podia acompanyar el gran Santiago Tarín? La veritat és que ho teníem magre, ho teníem pelut, eh? Hem estat escoltant moltes i moltes músiques i al final hem pensat, aquesta és la millor. Per què? O pensem nosaltres que és la millor, que escoltin, doctores tiene la iglesia, ja ho saben. Perquè nosaltres tenim una obsessió que és no només explicar el que passa a temps real, no només fer-ho des de la rigorositat que mereix l'audiència sobirana de la pública, sinó sobretot buscar el perquè de tot plegat. A mi hi ha alguna cosa que em fascina, què és el mal? Per què les persones són cruels? Per què la maldat existeix? Segur que, com ens passa a nosaltres, estan enganxats a alguna sèrie de crims, d'aquestes que poden veure a les plataformes. L'altre dia, una gran escriptora de gènere noir danesa deia: fixin-se vostès que les dones, sempre que són les protagonistes d'aquestes ficcions dramàtiques, són les víctimes, mai les assassines. I deia alguna cosa que em va agradar molt: el més estrany és la vida real. Doncs això és el que sap en Santiago Tarín, que no cal ni que els presenti, aquest periodista mestre, el que en sap més de successos i de tot el que té a veure amb el cantó fosc de la vida. A vegades el més complicat és la vida real. Santiago Tarín, gràcies per dir-nos sí.
1: No, home, vosaltres... Estic encantat.
0: Jo estic feliç, i tot l'equip també, i cada 15 dies el mestre Tarín serà amb nosaltres. Santi, tu ens parlaràs d'aquests crims que tu has titulat molt bé com Crímenes de ayer y hoy,
1: sí,
0: com Lonely Tunes, com aquells dibuixos animats que veiem, sí, quan eren petits i petites. Però estaries d'acord amb això que diu aquesta escriptora, no? Les dones gairebé sempre són víctimes, gairebé són mai assassines a les ficcions, tant de televisió com de la literatura, no?
1: Sí, però és que a la vida real l'estadística també mana. A la vida real les dones són més víctimes que assassines, no? Si mirem els números dels delictes, en quants són víctimes i en quants protagonistes, doncs majorment són víctimes. Suposo que també hi ha un tema de... amb el gran crim, per dir-ho d'alguna manera, de ser societat masclista, no? Perquè els grans líders de xarxes criminals sempre són homes. En comptades ocasions han sigut dones.
0: És veritat.
1: La dona que va donar peu a la creació d'un dels delinqüents més famosos del segle, que va crear Pablo Escobar, era una dona, que era la reina de la marihuana a Medellín. Però són faves comptades. Hi ha alguna a la màfia italiana que ha tingut poder i tal, però a la societat a la societat negra, com la societat, diguem, quotidiana, les dones encara no tenen el pes que els homes.
0: Malgrat la maldat pugui existir de la mateixa manera, clar, nosaltres, si hem de parlar d'una de les notícies luctuoses, amb interrogants, i que d'alguna manera han tocat també la societat catalana i espanyola, és el cas Endic, que avança la investigació, com saben. Sembla ser que el senyor Endic es va interessar per una teràpia que simulava llançar a un familiar per un penya-segat, que dius, home, això... Vaja, això jo penso que que Truman Capote no hagués pensat mai crear un titular en el que després allò que havia ell imaginat fos una realitat, no? Però aquest titular, que està relacionat amb el, bé, amb l'última hora del cas Endic, aquesta professora d'anglès que va declarar que el fill d'Isaac els va acompanyar en una tècnica de confrontació, el que tu llegeixes cada dia a la premsa, el que tu saps del que succeeix, són algunes coses que tu ja has explicat prèviament a les teves cròniques de La Vanguardia i de tot arreu, al llarg de tota la teva carrera professional.
1: És un dels problemes de fer-se vell.
0: De tenir expertesa.
1: De fer-se vell, diguem-ho clar. Quan un arriba a certa edat, després de molts anys de professió, crec que tothom que arriba al meu... al meu nivell, diguem, de jubilació i d'estar fora de... ja del dia, d'haver complert una carrera, penses, bueno, si tot això ja ho he vist, no? Uh-huh. I suposo que els hi passa a tothom, amb totes les feines. Ja, el món té poquetes novetats,
0: sí,
1: la història.
0: La veritat és que ens sorprèn poc el que passa a la realitat diària. Els oients del Són 4 Dies segur que estaran molt d'acord amb nosaltres, i si no ho estan, ja ho saben, 900-454-455. Per això aquesta temporada li han demanat a Santiago Tarín, i generosament ens ha dit que sí, no sap on s'ha ficat, que ens expliqui aquelles històries que potser a vegades no han tingut prou promoció en forma d'informació i que formen part de la història noir de la nostra vida, no? Del nostre pas per la humanitat. Santi, de qui ens vols parlar avui?
1: Mira, doncs avui et vull parlar d'una persona que encaixa perfectament amb tot això que has explicat. De fet, era desconegut per mi fins fa potser de 3-4 mesos. El vaig trobar en un llibre d'un historiador que es diu Xavier Juncosa i Gurgui, que s'ha dedicat molt al tema de les xarxes criminals i les xarxes d'espionatge a Barcelona durant la Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, que és un període, jo crec, que encara necessita molts més esforços dels historiadors, perquè és molt apassionant. Ell ha fet molta feina. I és un personatge que es diu Roger Morell, que és francès, marsellès, i que té una vinculació amb Barcelona a la nostra postguerra i durant la Guerra Mundial.
0: Què dius?
1: Sí. I...

0: el que es deia la França de Vichy, que era una entelèquia que en realitat era subordinada absolutament als nazis, no? Però bueno, estem en aquest moment que amb les dues unitats dintre d'un mateix país i amb aquesta població que es diu Montélimar, que està als Alps Roden, dintre de la França de Vichy, hi ha un senyor allí reclòs que es diu Max Dormoy. Aquest Max Dormoy havia estat ministre de l'Interior amb el Front Popular de Léon Blum. Naturalment, quan els nazis guanyen la batalla a França, el del Front Popular va passar
1: a millor vida,
0: a millor vida, i els seus integrants doncs, van ser empresonats o recluïts o d'alguna manera vigilats. Ells van a parar aquesta població i la matinada del 26 de juliol de l'any 41, una bomba que estava sota el seu matalàs a l'hotel va esclatar i el va deixar absolutament esquarterat. Va morir allà, no? Aquest senyor, com t'he dit, havia estat ministre de l'Interior. A conseqüència de l'assassinat va haver una investigació policial a França, van haver 17 detinguts ràpidament. Per què? Perquè pocs dies després a Niça, tres persones van intentar fer el mateix amb una altra bomba, igual que la que va esclatar a l'hotel de Montélimar, però aquesta els va esclatar a les mans i van morir. I a partir d'aquests tres morts es va aconseguir conèixer qui eren els seus còmplices, i així ens va arribar aquest senyor que es deia Roger Morell, que era el cap d'aquest grup que va assassinar el ministre de l'Interior. Total, que el van jutjar, el van condemnar i el van enviar a presó. Però què va passar? Estan parlant del mes de novembre ja de l'any 42, quan ell ingressa a presó, va estar només uns mesos. Per què? Perquè el mes de novembre del 42 es produeix el desembarcament aliat al nord d'Àfrica, el que es va dir l'operació Torxa, amb aquesta famosa pel·lícula del Patton i tot sí, això que nosaltres tant, hem vist al cine. I a conseqüència d'això, els alemanys ocupen tota França, és a dir, prescindeixen absolutament de Vichy i ocupen tota França. I una de les coses que fan quan arriben a la ciutat on està empresonat Roger Morell és deixar-lo en llibertat immediatament. Qui és aquest personatge, Roger Morell? Roger Morell és un tipus que neix a Marsella, comença com un petit empresari del transport, es casa i té una filla, però suposo que va veure que ell, que devia ser un tio amb, diguem, amb males maneres i poca empatia, va veure que es podria guanyar la vida d'una altra manera, i va entrar a formar part d'un grup que es deia La Cagul. La Cagul era un grup d'extrema dreta, era una clandestí terrorista que va operar l'any 36 i 38, amb el qual hi havia empresaris, militars i homes d'acció com el Roger Morell. Eren propers al feixisme italià, antisemites.
1: Però fixa't, tot això que estàs explicant ara, Santi, sí, és que m'estic quedant estorada, i suposo que els oients de Ràdio 4 també. És una pel·lícula, però ho podríem traslladar a la realitat d'ara.
0: Sí.
1: És a dir, els, per dir-ho res i curt, soldats imaginaris que formen part d'aquest batalló són el millor de cada casa, òbviament és ironia, però és que a part estem utilitzant el nom d'ideologies, de conflictes que ara mateix en ple segle XXI, any 2026, estan ben vius. És a dir, que el mal és cíclic i les circumstàncies que embolcallen el mal són sempre les mateixes.
0: Sí, la diferència són les circumstàncies en què es produeix. Jo crec que en aquest moment la violència latent a Europa és molt menor que la que hi havia en aquells anys 30, no? La situació econòmica era molt diferent. La gent a Europa, encara que estem patint algunes petites crisis comparat amb el que ha passat,
1: no, clar,
0: avui la gent viu bé a Espanya o a França o a Anglaterra, la gent viu, i en aquells moments
1: la gent no vivia,
0: no? I per això hi havia aquesta violència latent, per això hi havia aquestes organitzacions tan radicals, per això neixen les organitzacions d'aquest tipus, pel descontent. I aquesta, La Cagul, que és una paraula que vol dir el passar muntanyes en francès, doncs és culpable de 3-4 assassinats, el d'un economista rus que vivia a París,

0: era soviètic, era comunista. El de dos germans italians dissidents que s'havien ocultat a França fugint del Mussolini, i que el Mussolini es va posar en contacte amb la Kagul perquè els matessin, els van parar una emboscada i els van assassinar. I d'una noia assassinada al metro de París que sembla que tenia datos sobre la Kagul i els volia explicar, que s'havia infiltrat per conèixer el que era allò. A part d'això, va posar dos bombes a aquesta organització. O sigui, estem parlant d'una organització radical i terrorista no menor. I qui va acabar amb la Kagul? Max Dormoy, el ministre de l'Interior del govern de Leon Blum, que és assassinat a l'any 41 per el cap dels homes d'acció de la Kagul, que és el Roger Morell.
1: Déu del cel, per favor. És com un Tetris, això. Sí.
0: Què passa llavors? I per què ja ens hem d'acostar a Barcelona? Tot aquest pròleg era necessari per entendre qui era el paio aquest, no?
1: Individu aquest.
0: L'individu. Que és una paraula que ha desaparegut. Jo havia vist moltes diligències con el sujeto o l'individu.
1: L'individu i paio. Bé, clar, paio és una paraula que, desgraciadament, hi ha persones que l'utilitzen d'una manera menys tenidora, però paio és una expressió que el meu pare deia contínuament.
0: Total.
1: O individu. O, clar, aquestes expressions que, a més, formen part del relat periodístic, no? Tu les utilitzaves, el teu pare les utilitzava, és a dir, que formen part d'una jerga periodística, ara s'han perdut. Nosaltres aquí, al Són Quatre Dies, direm individu i paio, perquè és una expressió que tots a casa hem escoltat en més d'una ocasió.
0: Molt bé, doncs què passa amb el Roger Morell? Doncs que els nazis el treuen, ell torna a Marsella i s'integra com home d'acció de la Gestapo, per ajudar la Gestapo a Marsella. Es separa de la dona.
1: Home, clar.
0: Li compra una casa, no un piset, li compra un piset.
1: Escolta.
0: On s'està la dona amb la filla i els hi dona uns calerons, perquè ell guanya una fortuna treballant per la Gestapo, que fa, pues, no tenim totes les notícies de lo que va fer, però extorsions.
1: Delató.
0: No, delató, era un home d'acció. Ell ja. No era un xivato. Ja. Extorsions, segurament assassinats, i participar activament amb el blanqueig i tràfic de lo que els nazis robaven a l'Europa ocupada, fonamentalment els jueus. Amb això va fer una fortuna, i per això trinco li va comprar una casa a la dona i li va donar uns calerons perquè no tingués problemes.
1: Com dirien les àvies, ara també és una expressió que no es pot utilitzar, va deixar la dona i la filla arreglades.
0: Sí, arregladetes.
1: Sí. Allò de que no cal que pateixis, que et deixaré arreglada, que també és una expressió supermasclista, que jo cada que l'escolto se m'emporten els dimonis, però com estem dins d'un context antic, recordin, va deixar a la dona i la filla arreglades.
0: Molt bé, molt arregladetes. Total, que es converteix en un home de certa confiança per la Gestapo a Marsella. En aquella zona hi ha agents nazis alemanys dels serveis d'informació i dels serveis policials alemanys, que Marsella sempre ha tingut una connexió amb Barcelona, amb els baixos fons, doncs que operaven allà i aquí, no? Llavors l'envien a Barcelona perquè ell també crea una xarxa similar a la que està funcionant a Marsella, i l'envien a l'abril de l'any 1944. Una altra vegada és molt important la data, perquè si l'any 41 es produeix l'atemptat de Max Dormoy i el 42 els nazis alliberen el que l'ha assassinat perquè ocupen tota França, què passa l'any 44, el 6 de juny de l'any 1944?
1: El desembarcament de Normandia.
0: I l'inici de l'ofensiva final contra el Reich. Per tant, ell no ve pel desembarcament de Normandia, sinó que ve enviat per la Gestapo per muntar una xarxa a Espanya i Portugal similar a la que funcionava a Marsella, però es troba que ell arriba a l'abril i, clar, al juny les coses han canviat molt a França, no? L'exèrcit alemany està retrocedint i ell no pot tornar a França.
1: Vaja, llavors, que ja no està con los que tienen el poder.
0: Exacte, s'instal·la a Barcelona, fa venir a la seva gent a Barcelona...
1: La dona i la filla arreglades
0: no,
1: a la casa.
0: No, la dona i la filla ja abandonades.
1: Ja, mai més.
0: No arriba amb una mà davant i una darrere, perquè ingressa amb una compte corrent de la banca Tusquets de Plaça Urquinaona en un dineral, i es compra un piset al carrer Aragó 241 bis, un piset que és Aragó Rambla Catalunya, o sigui, diguem, no malament, no?
1: No és el pisito de Berlanga.
0: No.
1: No és el pisito de Berlanga.
0: Val. Aquell que tenia... Estoy viendo la sala de estar, però és de estar de pie, perquè és tan pequeña que no puedo ir a ningún lado. Això era una pel·lícula, una frase del Fernando Fernán Gómez, sí, amb una pel·lícula.
1: Has d'anar a veure Pepe Sacristán.
0: Sí.
1: Deixa'm obrir, parèntesi, tancar-lo immediatament. Vaig anar-hi abans d'ahir. I em vaig quedar tan impressionada, impressionada i emprenyada, que tu ja saps que tinc un caràcter fatal, perquè tothom tossia, caramels obrint-se, pantalles de mòbil encesos, si us plau, Pepe Sacristán, 89 anys, una hora i 10 fent una meravella actoral brutal. Tinguem una mica de respecte. Tanco parèntesi, però clar, ja saben que l'hijo de la còmica és Fernando Fernán Gómez. Així doncs, que com hem fet aquí un max-mix entre el pisito de Berlanga, la frase meravellosa que ens ha recordat el mestre Tarín, vagin vostès a veure a Sacristán. Tanco parèntesi. Aquest senyor té el piset al carrer Aragón, Rambla Catalunya.
0: Sí.
1: El meu somni, ja t'ho dic ara. Eh?
0: Sí.
1: El meu somni.
0: Pues bueno, ell s'instal·la allà i... I què fa Barcelona? Pues dates concretes són difícils de trobar, però no deu estar molt lluny de lo que estava fent a Marsella, i més amb els socis que tenia, perquè la Gestapo funcionava molt a Barcelona en aquella època. Tenien un despatx a la Jefatura de Policia de Barcelona. Això m'ho va explicar el Jaume Arias, antic subdirector de La Vanguardia, perquè ell treballava en aquella època i els havia vist. En fi, la Gestapo estava molt operativa, i és de suposar que una de les coses que més feia el Roger Morell, a part de pues, trencar cames, segurament algú...
1: Probablement.
0: Probablement, és el blanqueig de capital i tràfic d'objectes robats a l'Europa ocupada, que també va tenir una vessant a Barcelona. Bé, aquest personatge està un any, però, clar, acaba la Guerra Mundial, i què passa? Els aliats diuen, escolta, li diuen a Espanya... aviam si ens anem entregant a tots aquests
1: que tenien despatxet.
0: Que tenien despatxet. I un dels que demanen França és Roger Morell. Espanya es veu obligat a detenir-lo. El detenen a l'abril del 45, és a dir, està poc més d'un any a Barcelona.
1: Disfruta poc del piset.
0: Disfruta doncs. Poc del piset. I va parar a la presó Model, on està pràcticament un any. I al cap d'un any l'envien a França. Jo crec que aquí també hi ha una diferència, perquè quan va haver un llibre molt important de l'Irujo, de José María Irujo, que es deia La llista negra, crec que, si no recordo malament, que era la llista dels 104 nazis que els aliats van demanar que tornessin a Alemanya per jutjar-los. I Morell segurament no estava en aquesta llista, no ho he comprovat, perquè no era, diguem, del top 10 dels que es teníem aquí, no? Era un assassí, un home d'acció, no? Però sí que França el reclama pel tema del Max Dormoy, no? Però té fortuna, perquè aquest és un personatge
1: sempre
0: que té fortuna.
1: Sempre tenen sort, sempre tenen sort.
0: I es passa 2 anys a presó a França abans que el jutgin. Sí. El jutgen l'any 48. I clar, l'any 48... França ja comença a no... a intentar ja oblidar el passat, sobretot el dels col·laboracionistes.
1: Ja.
0: Així com hi ha una primera tongada entre el 45 i el 46, que molts col·laboracionistes són arrestats, jutjats i fusellats immediatament, a l'any 48 hi ha aquesta...
1: Passa que t'he vist.
0: Aquesta intenció ja no és tan palesa, no està tan palesa. Li imposen una condemna molt curta per l'assassinat del Max Dormoy, de 2 anys, perquè diuen que no es pot demostrar que ell va posar la bomba. Jo crec que també aquí hi ha d'aquestes coses que a vegades no acabes d'entendre, no? D'agafar-se la paper de fumar, com es diu vulgarment. Però la qüestió és que els 2 anys queda lliure, o sigui que estem parlant pues, de l'any 48, 50-51, aquest tipus ja estava donant voltes per França, i va morir el 25 de gener de l'any 99, amb 85 anys, en un poblet francès tranquil, i sense que sapiguem molt de lo que va fer durant aquesta època.
1: Escoltin, si vostès es pensen que en aquestes històries que ens anirà explicant el mestre Carín cada 15 dies, he dit Carín perquè ja quan ha dit que ha mort tranquil·lament al seu llit m'ha agafat com unes ganes de dir quin justa que és la vida, no? Aquestes històries que ens anirà explicant el mestre Carín cada 15 dies estaran plenes d'aquesta circumstància que fa que arribem a la conclusió de que la justícia poètica potser mai arriba, no? Perquè si parlem de col·laboracionistes hem de recordar que el propi Macron va dir que ell tenia claríssim que al seu país, en plena Segona Guerra Mundial, hi havien hagut molts membres de la resistència, però potser hi havien hagut més membres que formaven part del govern de Vichy que havien estat col·laboracionistes. Ens ha encantat aquesta història, sobretot perquè els membres de la Gestapo no només teníem despatx a Barcelona, sinó que a més tenien un piset. Tarín, estem a punt de rebre a Sergi Mas, que avui em deia en Mas, home, a veure, com podem fer perquè Santiago Tarín ens digui si verdaderament pensa que aquestes tres senyores que van ser protagonistes d'una de les sèries de televisió més celebrades de la història de la petita pantalla podien ser de debò bones detectius o no. Escolti la música, mirin.

0: Que sí, que sí, que és Farrah Fawcett, Major, Kelly Smith, amb aquell pentinat que la meva mare va intentar emular, pobre, com tenia el cabell enrinxolat, mai va aconseguir. Són els àngels de Charlie, perquè cada setmana, saps què fem amb el Sergi Mas, Tarín, arribem a una conclusió que tu saps que jo fa molts anys que dic, ja n'hi ha prou. Prou, ja n'hi ha prou d'estar tolerant circumstàncies que no ens acaben d'agradar. I ara que estem tan avassats a tot allò que està relacionat amb aquestes noves sèries que sembla ser que són les que ens ensenyen la diferència entre el bé i el mal, hem volgut anar allò més naïf i allò més tendre, que són Los Ángeles de Charlie. A tu t'agradaven Los Ángeles de Charlie?
1: No era de les meves favorites. Jo era molt d'aquella època, em fa l'efecte, és la mateixa de la cançó Triste de Hill Street.
0: Home, per
1: que
0: favor.
1: Que per mi era la millor. I com sèrie d'advocats, jo el millor que he vist amb sèries és Boston Legal.
0: Boston
1: però,
0: Legal, sí senyor.
1: Però d'aquí a Roma.
0: Sí,
1: i
0: senyor.
1: Jo vull dir-li dos cosetes al Sergi Mas, eh?
0: A veure.
1: Els Àngels de Charlie no existeixen.
0: Ja. Yeah.
1: Si haguessin existit, jo hagués hagut cua per fer successos als diaris i no n'hi havia.
0: Ja. Yeah.
1: I la vida és més cutre que té que el glamour que desprèn la sèrie.
0: Mas, ja lo ves, la vida és més cutre que el glamour que desprèn la sèrie. Ara necessitem una mica de música per poder entomar tot això que ens ha dit en Tarín i anem directament amb en Sergi Mas. Santi, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Cuida't.

Aquelles tres donasses que configuraven sense cap mena de dubte el mapa sentimental i la banda sonora original de la nostra infantesa, adolescència, vida, ai, els àngels de Charlie. Però Santiago Tarín, que tiene plaza en mando y mando en plaza, com dirien els clàssics, 2:15 d'11 del matí, ens ha fet una altra suggerència. Jo sé que en Mas no estarà content, però si Tarín ho diu, li hauríem de fer cas, no? Va, som-hi.

Ei, mirin, no sé vostès, però jo ja ploraria. Podríem fer una enquesta, ja que hem començat el nostre programa recordant que Donald Trump fa en aquests moments una espècie de situació demoscòpica demanant als seus seguidors a través de les xarxes què prefereixen, si intel·ligència artificial, intel·ligència suprema o no superin intel·ligència extrema. Obrim telèfons 900-454-455. 900-454-455. Vostès són més de Els Àngels de Charlie o Cançó Trista de Hill Street, aquella meravella de sèrie on veiem aquells detectius o alguns que anaven amb placa i anaven amb la pistola ensenyant tota la seva fortalesa policíaca, i d'altres que anaven una mica infiltrats. Bé, esclar, sé que és difícil, sé que és difícil escollir, però 900-454-455. Entrem al túnel del temps. Cançó Trista de Hill Street, Els Àngels de Charlie, o encara més, La Trompeta, que és el que ens ha demanat amb Sergi Mas, La Trompeta, de la banda sonora original d'aquesta sèrie on tres dones detectius feien maleses i moltes bondats.

0: Sí, sí, sí, vostès deuen dir, ai, aquests dels Són quatre dies com són, eh? Han trobat, una adaptació especial de la banda sonora dels Àngels de Charlie. Doncs no, mirin, ja els explico la història. Si el que diu Santiago Tarín va a missa, el que em demana Sergi Mas, jo ho escolto amb genuflexió com si estigués resant un rosari. L'altre dia em diu, a mi el que m'agradaria seria que sonés la trompeta dels Àngels de Charlie. Pues aquí la tienes, Mas. Bon dia, Sergi Mas, com estàs?
1: Estic estupendament, fabulós, però no sé per què em poses aquesta veu. A mi encara m'agradaries com si fos Robin Atkinson. No he entès aquesta veu. Sempre posem la veu impròpia a una persona que diu una cosa que no ens agrada. Pues a mi, jo no vull anar a la muntanya. Posa't tu aquesta veu.
0: No.
1: Sempre posem
0: és
1: una
0: veritat,
1: veu.
0: És veritat, és veritat.
1: No és just. Això és una reflexió d'Agustín Jiménez, un extraordinari monologuista, que sempre la tinc al cap. És a dir, per què posem, dramatitzem,
0: sí, senyor,
1: exemplaritzem
0: una veu? Tens tota la raó. Tota la raó. I et diré més, tu i jo, que estimem profundament a les persones no humanes, sabràs que quan parlem amb els nostres gossos o gats, per cert, t'he de donar una bona notícia, hi ha un membre més a la família, Tarragona García Esteve, que es diu Kira, la nova gata de la tieta Marta. Kira, una abraçada i benvinguda als Són quatre dies. Bé, doncs quan la tieta Marta parla amb la Kira, diu, Kira, carinyo, Kira, vols peix? No, perquè se l'ha de parlar a la Kira com si no fos d'aquest món, com si la Kira fos un ésser preternatural. No podem demanar-li a la Kira si vol llauneta de peix o rap bullit en el seu defecte, com si estigués en una altra dimensió, i tampoc podem parlar a Sergi Mas com si fos un ésser, d'una altra galàxia. Sergi Mas.
1: Si fos normal, li hauràs de parlar avui, a partir de demà, a la directora de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, Sònia, ¿vale?
0: Sí.
1: Hola, Sònia, ¿qué tal y cómo está? ¿A que no?
0: No, per favor, mai de la vida.
1: Però per què no?
0: Fa 28 anys que ens coneixem. Home, perquè la Sònia es pensaria que m'ha agafat un cobriment i trucaria al 112. Escoltin, vostès, estimats oïdors de la pública, s'han quedat amb la trompeta. Jo vull que torni a sonar la trompeta, Mas. Trompeta, sisplau.
2: Cuatro colchones, 100 pesetas. Cuatro colchones, 100 pesetas. Vengan y vean, señoras, vengan y vean, caballero. Se me lo quitan de las manos. Cuatro colchones. Y la cabra, vamos, Manolita, baila la cabra. Uf. ¡Vamos, que tiene hambre la cabra, señoras, señores! ¡Cuatro colchones, 100 pesetas! ¡Baila un poquito, Julia! ¡Mira cómo baila la niña!
0: Ai, per favor, de veritat.
1: No em diguis que no has viscut això.
0: Home, clar que ho he viscut, però...
1: Perdó. Per això et deia l'altre dia, estimada Sílvia, que a mi la trompeta de Los Àngels de Charlie em recordava molt els meus orígens de Tour de la Peira, Horta, Barcelona, que cada setmana venia una família de gitanos, sempre eren els mateixos, més macos ells.
0: Sí?
1: Home sense afeitar, dona... nens adolescents, el nen més gran, la filla més petita i una cabra. I la cabra pujava amb una tarima que posaven allà
0: amb un taburet,
1: i sonava
0: pobre.
1: Aquesta trompeta que a mi em recorda molt a la trompeta dels Àngels de Charlie.
0: Tornem a la trompeta, perquè atenció, això que en Sergi m'has explicat amb tanta gràcia forma part també d'un dels capítols durs i tristos de la història d'aquesta ciutat, com ja va retratar Mercè a Últimes Tardes en Teresa. És a dir, persones, ciutadans que feien una feina meravellosa, que és la de venedor ambulant, que havien d'agafar la cabra, pujar-la dalt d'un taburet, i un senyor que tenia molta més oïda que molts que es pensen que tenen oïda, tocava la trompeta. Hem d'agrair en genuflexió a Edim Alves, que és el músic que toca aquesta trompeta. Aquesta és una gravació absolutament original. Els explico la història. Roger Vergés, company de control central d'aquesta casa i bon amic, l'altre dia ens escoltava com, d'una manera preocupada, nos afanàvamos más per trobar el so de la trompeta. I no el trobàvem. I aleshores el Roger va dir, calla, parlaré amb un amic meu que és músic i que us faci el so de la trompeta de Los Ángeles de Charlie. Li volem agrair a Dima Alves, el fantàstic músic, el que veurem l'11 d'octubre al festival Duro XXL de Montmeló amb la seva formació Edim Viliox, que hagi estat capaç d'agafar aquest to de la trompeta de Los Ángeles de Charlie, que vostès potser mai haguessin associat aquesta part de la nostra infantesa, el taburet, la cabra, el senyor que venia a matalassos i, atenció també, l'afilador, perquè aquesta trompeta també ens retroalimentaria a afilador que afiles con pasión, els que afilaven els ganivets i anaven per casa. Sergi Mas.
1: Ara ho has dit, sí, sí. De cara a la propera setmana s'intentaré treure la banda sonora del
2: afilador.
1: Feien com un sorollet estrany a l'última síl·laba de
0: a
1: la
0: ver,
1: paraula afilador.
0: A ver, Mas, com la
2: fiel. Afilador.
1: Feien una cosa als llavis. Això l'hem perdut, eh? Això,
0: això és això una llàstima, perdona.
1: Això no ho veiem a Espanya.
0: I, bueno, no, no. Perdona, i... Sereno! Sereno!
2: Sereno!
0: Què?
2: Sereno!
0: Sereno!
1: La figura del sereno, un dia hem de tractar, eh? Hem de tractar aquesta
0: home,
1: figura.
0: Home, per favor.
1: Extraordinària figura, que jo la vaig viure...
0: Jo
1: la
0: també.
1: Vaig viure quan era nen.
0: A casa, a Horta.
1: I era un absolut controlador, perquè era això, aquesta figura, un controlador que sabia qui entrava, qui no entrava, a cada escala, a cada pis, perquè ell tenia les claus de totes les escales del barri. Sabia, mira, el José Manuel torna una altra vegada a casa de la seva amiga. Ho sabia tot.
0: Tot, tot, absolutament tot. I, a més, ho sabia tot amb aquella discreció, perquè ara que estem
1: exactament
0: parlant d'escups i d'influencers i de cara parlarem del vestit que porta Penélope Cruz i del vestit que portaven ahir les protagonistes de La Bola Negra, que va arrasar, per cert, a Donosti, bé, les crítiques avui de l'estrena de La Bola Negra dels Javis a Donosti són aclaparadores per bones, eh? Doncs, escoltin, això que deien de aquesta senyora porta aquest pantalon i aquesta ha estrenat una camisa de flors,
1: sabia,
0: això
1: ell,
0: el sereno ho sabia. I el sereno era un senyor que era com Gargamel. Sereno! Sereno! Era com Gargamel, perquè portava totes aquelles... Sereno! Que portava totes aquelles claus en la butxaca, que deies aquest senyor com va arrossegant les claus amb la seva pròpia humanitat. És a dir, jo penso que estem fent, atenció per la generació més jove, estem fent poca broma, Mas, que nosaltres riem, però estem fent, o està fent vostè, senyor Mas, una espècie de crònica de el que era aquesta ciutat i aquest país. Després d'escoltar Santiago Tarín amb aquesta crònica negra meravellosa que ens ha fet, recordar que hi havia moltes persones que, desgraciadament, havien de venir d'altres zones de la ciutat on no vivien còmodament en absolut, vivien a xaboles, que havien d'agafar una cabra, pujar-la dalt d'un taburet, vendre matalassos, l'altre afilar, exacte, l'altre afilar els ganivets que utilitzava la meva àvia, i el sereno que tenia totes les claus del carrer, perdona, però estem vius de miracle, Sergi Mas, perdona,
1: eh? Acabarem escrivint un llibre, eh?
0: Home!
1: De la tonteria del Som quatre dies farem Som quatre llibres, però...
0: Doncs sí.
1: Acabarem fent això.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo de Els Àngels de Charlie sí que recordo una intro del que era la sèrie, el capítol, o la pel·lícula que dèiem, que durava 1 minut 10. Espera, que he fet una coseta aquí. Aviam si s'escolta bé, això.
3: Había una vez 3 muchachitas que fueron a la Academia de Policía.
1: S'escolta bé?
0: S'ha escoltat perfectament. Tornem-ho a mirar, perquè això de muchachitas ja em posa nerviosa. Què vol dir? Pues, señor, ¿qué dice muchachitas? Ya empezamos. Pues
1: a més, és el to. Había una vez 3 muchachitas que fueron a la ciudad. I l'inici, había una vez... És de los payasos de la tele.
0: Home,
1: havia una vez
0: un
1: circo
0: i
1: havia una vez 3 muchachitas que fueron a la ciutat.
0: Home, no, per favor.
1: No ho acabo d'entendre. Bueno,
0: a veure, no,
1: torno a posar aquest meravellós
0: favor,
1: document.
0: Torna.
3: Havia una vez 3 muchachitas que fueron a l'Acadèmia de Policia.
0: És que, esclar...
3: Se les assignaron misiones muy peligrosas.
1: Muy peligrosas, Farrah Fawcett Major s'escrivint a màquina. Era el que es veia el que podien mirar mentre aquesta veu en off se les assignaron missions muy peligrosas. Deia això i estava Farrah Fawcett, que era la més llampant, la que més llum tenia de les tres noies, sí, que van tenir molt d'èxit, eh? És a dir, he investigat una mica i aquesta sèrie va durar 6 temporades, que la va emetre a l'ABC i a Espanya, Televisió Espanyola, des de l'any 78. Clar, cadascú feia el que feia, però clar, té un punt... Ara, avui dia, les entrades, les sintonies, les sèries no tenen 1:10 de durada.
0: No, clar que no, mira.
3: Pero yo las aparté de todo aquello y ahora trabajan para mí. Yo me llamo Charlie.
0: ¿Cómo?
1: Yo me llamo Charlie.
0: A veure, un moment, parem màgica. Músiques, parem màquines, parem-ho tot, perquè a mi ja m'està agafant tot el mal de cap. M'està agafant com un ofegamenta. M'està agafant... Ofegamenta! A veure, un moment. Aquest senyor diu... Muchachitas...
1: Sí.
0: I jo les aparté de tot això. Si us plau, tornem a escoltar aquest testimoni. Tornem-lo a escoltar, sí, sí, perquè com... és que gràcies a Déu i gràcies, sí, sobretot als moviments feministes i gràcies a senyores que estem insistint en que el llenguatge s'ha d'utilitzar d'una manera exacta, justa, com els diria jo, equitativa i sobretot respectuosa, no escoltem, sí, sí, capçaleres com aquesta que són una vergonya. Mirin, mirin, torna-hi.
3: Se les asignaron misiones muy peligrosas. Pero yo las aparté de todo aquello
0: y les puse un piso.
3: Trabajan para mí.
0: Clar, muy es que peligrosas. No me falta. Yo las aparté de todo eso y les puse
1: la
0: un piso.
1: Salvé.
0: Clar, la salvé. Y la salvé.
1: Y ahora trabajan para mí. Y yo soy Charlie, com donant una inexistent garantia de que aquestes dones estan bé i no té per què. No té per què.
0: Si us plau, la trompeta és molt important, perquè la trompeta que hem aconseguit gràcies a la generositat d'en Roger Vergés i en Edi Malvés és molt important per entendre el context en el que ens estem movent. Trompeta, sisplau. Perquè, a veure, un moment, perdonin, eh? La meva mare, que tenia els cabells enrinxolats com servidora de vostès, tenia una obsessió amb Farrah Fawcett, que dius, perquè una senyora que era professora de piano amb una certa, com li diria jo, empaque moral, sí, volia ser Farrah Fawcett, tenint en compte que era una senyora que m'havia 1,80 m i que, com jo, era del buen llantar. Doncs la meva mare, 900-454-455, a veure si també els hi passava a vostès, va tenir l'obsessió de deixar-se els cabells com Farrah Fawcett. I jo recordo la meva mare, amb moltíssima inquietud, passejant per casa amb rulos. Se'n recorden dels rulos, vostè? Jo sí.
1: Per favor.
0: Amb tot el cabell cap enrere per ser Farrah Fawcett. I jo pensava, però per què? Doncs ella volia ser Farrah Fawcett. I a més, aquestes senyores que eren detectius i que volien salvar-nos de los malotes i les malotes portaven uns tacons per córrer, que allò era incompatible amb la vida humana, mas. És així.
1: Sí. Però és que, clar, a cada generació li arriba un model o decideix escollir un model. Ben bé no sé per què, o moltes vegades és pels temps que corren. Els anys 70 tenen poc a veure, però així com moltes dones, moltes noies, sobretot noies, molt joves, volien ser Farrah Fawcett, noies d'avui volen ser, no sé si Rosalía,
0: sí,
1: o Aitana,
0: sí,
1: són les cantants, no? Clar, cada època té els seus referents i els seus models, però sí que és veritat que l'embolcall que hem escoltat d'aquesta mena de persona, actor, a qui no veiem mai, perquè sempre sortia d'esquena, Charlie, aquest Charlie, doncs donava lliçons de com s'havien de comportar especialment les dones.
0: I
1: segurament era el menys indicat per fer-ho.
0: Efectivament, perquè era un senyor masclista que, perdoni, vivia d'aquestes senyores. Perdoni,
1: I jo les aparté de todo ello.
0: I jo les aparté de todo ello.
1: La policia és dolenta, jo us aparto,
0: sí,
1: i ara treballen per a mi.
0: Per a mi, però treballen com a senyor, perquè, esclar, sí, a veure, imaginin vostès el que és el llenguatge sexista, no?
1: Sí,
0: hem passat d'un...
1: I ens ho menjàvem amb patates.
0: I ens ho menjàvem amb patates i ho trobàvem natural. Hem passat d'un senyor que es deia Charlie, que deia jo les aparté de tot això i treballaven per a mi,
1: sí,
0: a, gràcies a Déu, no normalitzar mai de la vida, perquè mai hagués hagut de passar això, que cap senyora treballi per un senyor i que aquests senyors, d'alguna manera, estiguin bé fent el que vulguin, no? Los Ángeles de Charlie, 900-454-455, anava a dir, passen 3 minuts de 3 quarts d'11, he dit 300. És que em dius Los Ángeles de Charlie i jo me'n vaig per los cerros de Úbeda. També hem parlat al llarg d'aquesta secció amb en Sergi Mas no només de la música d'aquesta gran sèrie de televisió, sinó sobretot de, com dèiem allò de l'afilador, Sergi Mas?
2: El afilador! El afilador!
4: Se afila cuchillo, navaja, tijera, hacha, machete.
1: Mira.
4: Todo tipo de utensilios de cocina, máquinas de fiambre. Ya está aquí el afilador.
0: Sí, sí, el afilador.
1: Ha dit màquines de fiambre?
0: Ha dit màquines de fiambre. Clar, és que tu te'n recordes. La meva àvia deia, nena, vés a buscar 100 grams de fiambre. Clar, jo anava a buscar 100 grams, però què era fiambre? Sí. Fiambre, què era? Pernil dolç? Era xurís? Era salami? Era mortadela? Clar, però jo anava allà a la senyora Pepita, que amb aquella cara que tenia de poll ressuscitat, i deia, l'àvia Maria m'ha dit 100 grams de fiambre. I clar, jo tornava a casa amb un paquet integrant, inquietant, que no sabia ben bé el que portava. T'ha agradat això del que deia l'afilador, atenció. Ha dit favor, màquina de fiambre. Favor. Tornem, si us plau, a escoltar el que diu l'afilador. Atenció, escolti'm.
4: Ya está aquí el afilador. Se afila cuchillos, navajas, tijeras, hachas, machetes, todo tipo de utensilios de cocina, máquinas de fiambre. Ya está aquí el afilador.
0: Màquines de fiambre. I atenció, combinava la imatge màquines de fiambre amb hachas, machetes i cuchillos de cocina. No podem fer cap comentari. No podem fer cap comentari al respecte.
1: Molt maco, però aquesta banda sonora de l'afilador, jo la veig també. La podem tornar a posar, sisplau?
0: I tant.
1: És que la veig amb aquesta veu en off que seria més o menys... Tradicions de tota la vida. Tradicions desaparegudes. Allò que va passar a la 2CAT. És que, evidentment, veig un documental de 30 minuts
0: doncs
1: de coses que ja han desaparegut.
0: I estem perdent el temps. Ja estem perdent el temps de coses que han desaparegut. L'afilador, el machete, perdonin, l'hacha... I ens quedàvem igual. És a dir, hi havia un senyor que deia que afilava machetes, hachas...
1: Machetes.
0: I màquines de fiambre i ens quedàvem absolutament igual. Els oients són sobirans, els oients volen parlar de Los Ángeles de Charlie. Ens anarem fins a La Coruña, estimadíssim Sergi Mas, un oient que ja ens escolta, en José Manuel, i que ho fa a través de l'aplicació de Ràdio 4. Jo tinc amics que ens escolten des de Madrid, en Josete, en Jesús, amics que ens estan escoltant des de Nova York, en Rashida, Jeff, Rebeca... Bé, molta gent que ens està escoltant des de moltes zones del món per parlar de... Estàs preparat, Mas?
1: Sempre.
0: D'en Bossi. Estimadíssim José Manuel, bon dia.
5: Hola, bon dia. Però abans de parlar dels Àngels de Charlie, vull fer una aportació a això de l'afilador.
0: A veure.
5: Perquè en el meu carrer de La Coruña passa el patatero. Ha llegado el camión de la patata. Patata rica y buena... Traigo de oferta para hoy.
1: No pot ser. El patatero?
0: El patatero.
5: El patatero.
1: Podia ser una cançó de Georgi Dan.
5: De la patata. Patata rica y buena, traigo de oferta para hoy.
0: Escolti'm, però això és que podria ser, diuen Sergi Mas, una cançó de Georgi Dan, El patatero.
1: El patatero.
0: El patatero. El patatero.
5: El camión de la patata, patata rica y buena, traigo de oferta para hoy.
1: Sí, te n'adones, Sílvia, que totes les cançons de Georgi Dan els hi posem al mateix ritme i
0: totes.
1: Busquem una paraula de quatre síl·labes?
0: Totes, perquè les cançons de Georgi Dan, que tenia un melenon, jo quan el vaig entrevistar...
1: Però la pregunta és, tenia o...
0: No, tenia... Era... A mi em va passar una amb Rosa de Diego, que ho recordaràs, Rosa. Rosa de Diego.
1: Ai.
0: I servidora, entrevistem a Georgi Dan. I entra Georgi Dan amb uns pantalons de campana de color blanc.
1: El patatero
0: i la barbacoa.
1: Sempre quatre síl·labes.
0: Sempre quatre síl·labes. Entra Georgi Dan amb uns cabells inquietants que jo pensava, aquest senyor s'ha posat tota la laca del món. I clar, Rosa i jo li miràvem al cap, perquè érem molt joves, i miràvem al cap d'aquell senyor sense entendre res. Fins que al final de l'entrevista diu, este pelo es mío. I va començar a estirar-se dels cabells perquè comprovéssim que no era peluca. Atenció, Però vaja, oi, Georgi Dan.
6: Que buenas las chuletas de cordero. Vamos!
5: El patatero.
6: El afilador.
5: El patatero.
0: El camión de la patata, Silvia, el afilador, digues.
1: La laca de George Dan és la principal problemàtica del canvi climàtic.
0: Home, per suposat, el forat de l'Uso, el forat d'Uso és de George Dan. Perdoni, José Manuel, parlàvem del patatero, aquest camió de patates, que és molt important, perquè la patata entenc que és crua. Vull dir, perdoni, eh? No és patata de bossa, és patata crua, no?
5: Saco de patata, 5 kilos, 20 euros.
0: Caram, tu, saco de patata. Fessin a casa, la meva tieta estaria encantada, saco de patata. Digui'm, li agraeixo moltíssim el sentit de l'humor i l'alegria, veritat que sí, Sergi Mas, tenim uns oients que no ens els mereixem. Expliqui'm, si us plau, aquesta teoria que té de Los Ángeles de Charlie. Endavant, quan vostè vulgui.
5: L'únic home que sortia, Charlie era invisible, que era una de les coses que tenia la sèrie, i l'únic personatge que sortia era una mena d'ajudant, no? Bosley, que era un senyor que sortia ahí, que era un ajudant una mica torpa, era les muchachitas, entre cometes, eren les llestes, i el senyor que era torpe, i era una mica així com aquesta broma un poc de l'època, el senyor Torpón, aquí, que no sabia fer, i el boss era invisible, Charlie, no me sortia, amb un bozarrón, de ser aquell moment, vull també reivindicar Los Hombres de Harrison.
0: ¡Hombre!
5: Por favor,
0: li he de dir, com era allò? Los Hombres de Harrison.
5: TJ al tejado.
1: No me sabem TJ al tejado. La resta no sabem, no recordem.
5: No, els personatges, ni que era Harrelson, ni res. TJ al tejado.
0: Però, a més a més, ho deien amb una precipitació.
1: Sí.
0: Pobre home, només... Perdonin, disculpin, eh? Només... Perdó. Tarragona, Torrento. Ells només podien anar al terrat. TJ al tejado! I pensaves, t'anaves com atabalat només pensant que era TJ al tejado. És veritat que, perdoni, eh? Jo no vull ser desagradable, però ara els hi faré una confessió a vostè per escoltar-nos des de la Corunya i al bon amic Sergi Mas. El primer amor eròtic que jo vaig tenir...
1: Perdona.
0: Atenció.
1: TJ.
0: TJ. A mi això de que anés al terrat... Me ponía tonta. TJ tejado.
1: TJ que era Tomás Jiménez.
5: Tomás Jiménez al tejado. El patatero.
1: Sí, sí. Tomás Jiménez patatas.
0: No, y el afilador. Y el afilador, atención. El afilador.
5: Al tejado.
0: Que también está en el tejado. Per favor, té raó. Los Hombres de Harrison, Sergi Mas, a tu també t'agradaven?
1: Sí, home, perquè era una sèrie... Bueno, eren quatre policies, quatre detectius que estaven resolent problemes a gent que els tenia, ¿vale? I sempre guanyaven. Però és veritat que al veure aquesta sèrie sempre... jo em passo al... parlo de El Afilador, El Patatero, penso en les pessetes.
0: Hombre.
1: Clar. No existien els euros, eren època de pessetes. Sí que és veritat que jo avui dia, ara riuràs o no, quan veig alguna cosa que em sembla cara, passo a pessetes.
0: Jo també. Clar, perquè els que tenim una edat hem de passar pessetes. Li puc fer una pregunta, José Manuel, una mica especial?
5: Sí.
0: Li puc preguntar quants anys té, si no es molesti ni indiscreció?
5: 54 anys.
0: Ah, miri, escolti, 54. Jo 58, a punt de 59, i en Mas també. Així doncs que...
1: No, Mas 62.
0: Bé, Mas 62, però jo no m'atrevia, si vostè no me da permiso. Jo no de l'edat. Dicho esto, moltíssimes gràcies per escoltar-nos des de la Corunya. Ara, quan em prengui unes patatones fregidetes, pensaré en...
1: Del patatero.
0: El patatero.
5: Ha llegado el camión de la patata.
0: Y el afilador con hachas, machetes y cuchillos. Atenció. Moltes gràcies, eh? Moltes gràcies, José Manuel. Una abraçada. Adéu-siau, la Corunya. Gràcies. Saludem el nostre amic amic que estimo fins, vaja, al cor i més enllà, que és en Jordi Mañas, company de Contracentral, gran radiofonista, que diu: estic rient sol amb aquesta secció d'en Mas i acabo de flipar amb TJ. Ai. És que tothom està quedant-se bocabadat amb TJ. Jo tinc una calor ara que no em trec la jaqueta, perquè home, estem en directe, bueno, ens poden veure a través de streaming i tampoc esperen de no ser una senyora fins a l'extenuació. Però, de debò, Sergi Mas, estem absolutament al·lucinats amb totes les circumstàncies que ens porten al sentit de l'humor intel·ligent que tens, Sergi.
1: Mai ens vam arribar a pensar com eren els noms de veritat dels, dels protagonistes de les sèries.
0: Tomás Jiménez és una bona opció.
1: Tomás Jiménez era TJ. I si el nom hagués estat Tomás Jiménez, no hagués estat el mateix, de cap de les maneres.
0: Tomás Jiménez al tejado, pels Tomás Jiménez que ens estan escoltant, no és el mateix. Mas, ens n'anem, que són les 11. Gràcies i el afilador.
1: El afilador.
0: Petons, fins ara.
1: Adéu, pató, bon dia.
7: Són les 11.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: L'Audiència Nacional ha demanat els expedients del campament temporal aixecat pel govern d'Espanya al port de Ceuta davant el recurs presentat pel sindicat policial Jupol, que va denunciar la instal·lació per motius de seguretat. El del port és un dels embalats temporals habilitats per acollir els migrants mentre tramiten els seus expedients d'expulsió o asil, tal com marca la llei. Pel moment, les 6.000 places creades no són suficients per a tots els migrants que van travessar la frontera massivament fa 51 dies. Per això, molts d'ells continuen malvivint als carrers i les platges de la ciutat. I allà a la ciutat, una altra acampada, la dels veïns, davant la delegació del govern per protestar per la gestió de la crisi. Noelia Alcázar és membre del Foro Ciudadano de Ceuta.
9: No podemos normalizar lo que no es normal. Aquí estamos para pedir a todas las administraciones, gobierne quien gobierne, que cumplan con su responsabilidad.
7: La situació a Ceuta sobrevolarà els dos grans actes de partit avui a casa nostra. Per part dels socialistes, Pedro Sánchez acompanyarà Salvador Illa a la tradicional festa de la Rosa del PSC a Gavà, un acte que s'espera multitudinari i com a mostra de suport al president d'Espanya enmig de la crisi de Ceuta i dels diferents processos judicials al seu voltant. I a l'altre costat de l'àrea metropolitana, el popular Alberto Núñez Feijóo participa en un acte amb afiliats a Badalona, juntament amb l'alcalde Xavier García Albiol, baluard del partit contra la immigració irregular. Aquesta visita de Feijóo es produeix la vigília d'un nou viatge a Ceuta, el quart des de l'esclat de la crisi migratòria. I amb el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", la plataforma Ceruport, amb el suport de més de 200 entitats i col·lectius, torna a sortir avui al carrer, aquest migdia, per reclamar que s'aturi el projecte d'ampliació del Prat. La protesta arriba la mateixa setmana en què AENA, l'administrador aeroportuari, ha donat llum verda a les inversions necessàries per a l'ampliació de la pista, una aprovació que s'ha fet d'amagatotis, denuncien des de Ceruport. Ariadna Cortés n'és integrant de la plataforma.
10: Que és escandalós que la decisió d'ampliar les capacitats de molts aeroports de l'Estat, que són tan importants i poden afectar tant als territoris i a la gent, es duguin a terme sense cap mena de debat públic. Creiem que ara més que mai s'ha de sortir al carrer per demostrar que les ampliacions no s'aturen i només les podem aturar nosaltres.
7: Durant el recorregut de la marxa s'hi uniran diverses columnes, com una tracturada procedent del Baix Llobregat. Denuncia a Ceruport que el govern català i l'espanyol prioritzen el projecte d'ampliació de l'aeroport, col·lisionant directament amb la crisi climàtica i afavorint un model de turisme massiu. De l'exterior, Ucraïna ha atacat amb drons la capital de Rússia, Moscou, en l'última jornada de les eleccions legislatives en què es renova la Duma per primera vegada des de l'inici de la guerra. A 3.500 quilòmetres de distància, la diàspora russa a casa nostra ho considera aquestes eleccions una farsa, sense oposició real dins del país i amb la dissidència perseguida i qualsevol veu contra la guerra reprimida. Julia Taran és vicepresidenta de l'Associació de Russos Lliures.
11: A Rússia no es pot obrir la boca, no es pot fer crítica del règim, estan imprisonant la gent cada dia. Cada dia surten nous casos de penes, però penes de 10 anys, de 12 anys, de 24, 25 anys, només per un repost, per un tuit o només per dir la paraula pau.
7: Per això es concentren avui davant del consolat rus a Barcelona per fer una enquesta a peu d'urna, però sobretot per donar veu als russos perquè puguin expressar-se lliurement. I també se celebren eleccions en dues regions d'Alemanya, a Berlín i a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on els col·legis electorals ja porten dues hores obertes, les portes dels col·legis. Uns comicis en què es llegiran en clau nacional. A la capital, Die Linke, l'esquerra, es posiciona com la força més votada a les últimes enquestes. I a Mecklenburg, el resultat també pot determinar el futur del canceller Friedrich Merz de la dreta tradicional davant l'ascens de la ultradreta de l'Alternativa per Alemanya, que va guanyar fa dues setmanes al Land de Saxònia-Anhalt. De tornada a casa nostra, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats de robar amb força en quatre establiments del Poblenou a Barcelona durant el passat mes d'agost. Els arrestats són dos homes de 42 i 50 anys que sumen un total de 109 antecedents policials, la majoria per delictes similars. Els dos homes s'alliaven per entrar als locals forçant les portes amb palanques. Una vegada dins, s'emportaven els diners en efectiu, les caixes enregistradores i els objectes de valor. A més, en un dels robatoris van robar una targeta de crèdit i la van utilitzar per fer com. Els investigadors van revisar les càmeres de seguretat dels locals i van aconseguir identificar els lladres, vinculant-los directament amb quatre robatoris. Els presumptes autors van ser detinguts el 12 de setembre i l'endemà, el 13, ja van passar a disposició del jutge. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 12 a aquesta emissora, Ràdio 4.
8: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia Bizum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
12: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Són 4 dies. Amb Sílvia Tarragona.

0: a falta de lo que dices tú, de un último ok. Pero claro, no podemos perder tiempo en llegar a colgar muros y decidimos, pues nada, metemos todo el material, fuimos en furgonetas, estamos esperando en la entrada hasta que nos dan el ok y adelante a documentar esta historia tan importante.
1: Manuel, en vuestro trabajo, bueno, ya se ve en el documental, habéis tenido que trabajar en espacios muy reducidos, ¿no? Y al final tenéis que afrontar también riesgos biológicos de realizar una tarea, porque hay hongos y que podían afectar a vuestra salud. En fin, ¿cómo ha sido todo este, cómo lo habéis vivido todo este proceso?
2: De això m'explica una salvedat. Abrimos un paréntesis y lo cerramos enseguida, Belén y Manuel. Cuando el presidente del gobierno fue a Cuelgamuros, no se pone la mascarilla. Y alguien le dice, usted no puede ir sin mascarilla aquí, porque efectivamente hay elementos tóxicos que pueden emanar de la zona en la que estabais rodando, ¿verdad, Manuel y Belén? Manuel.
0: Bueno, nosotros cuando fuimos en marzo para grabar, fue cuando nos contaron el riesgo biológico que existía y bueno, nos dieron todo el equipamiento exigido para poder entrar allí. Fuimos con EPIs. Y el rodaje fue muy difícil, como bien decís, porque, claro, los espacios son muy reducidos allí, tenemos que trabajar con las EPIs, que es súper incómodo, problemas de sonido, porque los roces del plástico de los EPIs pues, se colaba. Y, claro, moverse allí no ha sido fácil, porque aunque las criptas son de 6 metros de ancho por 12 de largo, solo tenemos acceso por unas pequeñas vías, que eran las vías que tenían los forenses para trabajar. O sea, que no tenemos todo el espacio para nosotros. Eso hizo que el reto fuese aún mayor, porque los compañeros del equipo técnico no podemos estar todos en el mismo sitio, en el mismo lugar, en el mismo momento.
2: Claro.
0: Por lo tanto, tuvimos una planificación muy exhausta de lo que queríamos conseguir. Íbamos un poco a rebufo del trabajo forense y teníamos la limitación también de ese espacio que os comento, porque había zonas que eran zonas de trabajo de los forenses donde nosotros no podemos entrar. No podemos entrar porque no tenemos esa vía de acceso. Por lo tanto, tuvimos que poner cámaras muy compactas en las vigas de las propias criptas para poder documentar ese trabajo.
2: És molt complicada la feina que han fet els nostres companys. Quan Manuel habla de las EPIs, recordaran ustedes, oients de Radio 4, del Son 4 Días, que los médicos que nos atendían en las UCIs y en las UBIs en plena pandèmia, en pleno Covid, també llevaven estas EPIs i per ells era molt, molt difícil treballar. Doncs per aquests companys que s'havien de moure amb una càmera, amb so, era complicadíssim. Pero no solo Belén es complicado para vosotros, lo fue, sino también y sobre todo para los forenses que ahí trabajan, ¿no? Porque hay muchas cajas y hay mucha cantidad de cuerpos.
3: La gran dificultad que hay en este proyecto es la localización, la extracción de las cajas del interior de las criptas.
4: En algunas hay una caja, un cuerpo, las carcasas individuales, donde la búsqueda de un cuerpo es relativamente sencilla, pero luego estamos hablando de las cajas colectivas, donde podían, teóricamente, según las instrucciones dadas, haber hasta 15 cuerpos. Hay algunas donde hay 8, hay 7, hay 6, hay 4, hay 15, hay 18, depende de...
2: Franco va inaugurar aquest lloc l'any 1959. El cardenal italià Gaetano Cicognani el va consagrar un any després. I res més, ni una paraula sobre les víctimes que estan allà enterrades i allà es troben, amb aquest passadís central, 6 capelles petites, 3 a cada costat. Belén i Manuel, una pregunta personal que va més allà de la periodística, me vais a permitir, compañeros. Debía también uno sentir ahí una congoja, no solo congoja por la responsabilidad, sino sobre todo por la pena, Belén.
5: Por la pena. Bueno, la verdad que yo más que congoja sí que sientes como mucho respeto, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo perfectamente el primer momento en el que entramos que todo el equipo pues nos quedamos en silencio, ¿no? Porque te conmueve inevitablemente. Mira, me emociona un poco al recordarlo, la verdad. Porque es que esa es la palabra, ¿no? Más que pena, conmoción un poco de... Madre mía, yo salía luego por la noche en casa, ¿no? con la familia, pues contando un poco el día, y es como eso que crees que no has visto lo que has visto, ¿no? Que te cuesta pensar, pero esto de verdad, que lo que yo he visto es real, ¿no? Lo llegas a dudar, ¿no? La verdad.
6: Y que dice Manuel también, recordemos que en el documental hay un momento en que todo el equipo de forenses, las personas que han vertebrado el documental, que entrevistáis, recuerdan la primera imagen y dicen con la cual se han quedado. En vuestro caso, ¿cuál sería esa imagen? Tú la estás expresando ese momento, Belén. Manuel, la pregunta también va para ti. ¿Con qué imagen o cuál es aquella primera que viste y que se te ha quedado?
0: Manuel. Pues bueno, la verdad es que sí, la verdad es que la primera imagen, como dice Belén, es una conmoción, ¿no? Porque tú para entrar al laboratorio, que está detrás del Santo Sepulcro, tienes que ir por la basílica, atravesar el coro y ir por un pasillo muy oscuro hasta una puerta. Y claro, tú ese camino que haces, pues hay misa, están los benedictinos, hay turistas, y tú pasas de un lugar donde, digamos, hay vida, y detrás de una puerta te encuentras pues los restos de personas, ¿no? Después de la guerra civil. Por lo tanto, es una conmoción, como dice Belén, porque no entiendes muy bien los primeros días que estás ahí, no entiendes cómo en el mismo lugar existen dos mundos, ¿no? Todos separados por una pared. Entonces, la conmoción es grandísima y, claro, a partir de ahí, pues, tienes una responsabilidad brutal por intentar transmitir lo que has visto y lo que sientes esos días, ¿no?
5: Y el estado, Silvia, el estado en el que están esos restos. Yo creo que eso es también muy importante.
2: Sí, sí.
5: Porque es muy chocante, porque es que hay montañas directamente de huesos y restos de madera de las cajas. Hay cajas en las que no queda absolutamente nada. Y lo de la conservación es uno de los grandes misterios que contamos en el documental, ¿no? Porque cómo puede ser que en la misma cripta haya una caja casi como si estuviera recién llegada, uh-huh, y otra de la que solo queda eso, ¿no? Astillas de madera y huesos.
2: Hi ha alguna cosa del documental que m'ha impressionat molt. Per un lado, que detrás de la Virgen de África, en recuerdo del inicio de la guerra, la del Carmen, patrona de la Marina, la de Loreto, patrona del Ejército del Aire, como tú explicas, Belén, detrás de esas imágenes no hay tumbas en el suelo, no las pueden buscar ustedes en el suelo. Las víctimas están emparedadas, escondidas. En aquel pasillo hay más de 7.000. Ni un rastro, ni un cartel, nada. Nada. Es decir, que no era solo el hecho de que estas personas eran extraídas del sitio en el que estaban enterradas, sino que luego, deliberadamente, fueron anuladas, su historia absolutamente borrada, ¿no? Això que deia de la conservació a la Belén, hay algo que me impresionó mucho también, que son los huesecillos del oído, ¿no? Por el estado de los restos es casi imposible componer el esqueleto completo de una persona, os explica una forense, pero sí podéis saber o pueden saber cuántas había en una caja, hombres, mujeres, su estatura, cómo les mataron, si a sangre fría, por la espalda, de frente, en un pelotón de fusilamiento. Quan vaig veure aquesta especificació, los huesecillos del oído, la verdad es que me recorrió un escalofrío por la espalda, Belén.
5: Sí, los huesecillos del oído, las costillas, que por ejemplo dicen si sufrieron una agresión o no por la espalda, ¿no? Uh-huh. También los huesos, como dice nuestra antropóloga, ¿no?, Irma, en el documental, hablan muchísimo porque te cuentan, pues eso, con qué delicadeza fueron exhumados, porque vienen de un cementerio previo, obviamente, no es su primer enterramiento en el Cuelgamuros. Ellos vienen de estar 20 años, ¿no?, desde la Guerra Civil hasta que le sacan en el 59 en otro cementerio. Entonces ahí se ve como mucha gente socó de fosas con prisas y esos propios huesos tienen lesiones de azadas, de cogerlo de cualquier manera, ¿no? ¿Cuáles fueron más respetados y cuáles menos, ¿no? Y bueno, la verdad que esa parte con Irma es muy llamativa porque ella te va contando todo lo que nos dicen los huesos, desde qué alimentación tenían, las que le tenían mejor, los que le tenían peor, uh-huh, qué estatura, a qué se podían dedicar, si eran agricultores, si eran ferroviarios, si eran combatientes. Uh-huh. Bueno, los huesos hablan muchísimo.
2: Els ossos parlen, i la Mònica Pavón també. Mònica.
6: Sí, Belén, Manuel, recojo algo que ha comentado Silvia hace un momento y es el tema de, en un tema en que quizás estarían de acuerdo todas las partes y es en la imposibilidad que han tenido todos de un lado o del otro, de tener un lugar para llevar flores, un lugar donde hablar o despedirse de sus familiares, ya que no se pudo hacer en su momento. Y el documental lo recoge. Recoge como ese punto de encuentro en lugares desencontrados. Lo habéis recogido así vosotros también. Y me pregunto, así como para el equipo que está allí investigando, quizás ese es el proyecto más importante de sus vidas, en el caso vuestro, que tenéis esta responsabilidad porque nadie más de fuera ha entrado allí a verlo. ¿Compartís este punto de vista? ¿Lo veis así? Belén, Manuel.
5: ¿Manu?
6: Manu.
0: Sí. Sí. Perdón. No, es que fui con un poquito de retardo. Hombre, es una gran responsabilidad tener en cuenta que muchos medios de todo el mundo han pedido acceso a Cuelgamuros. Entonces, claro, al entrar nosotros, que somos el primer medio en poder grabar las críticas, la responsabilidad es total. Y te das cuenta que evidentemente, que dices, no puede ser que esto no esté... los propios familiares no pueden allí a rezarles, dejarles un objeto, unas flores.
2: Claro.
0: Es que no hay ninguna indicación. Desde que tú entras, no hay ninguna indicación de ningún tipo que ahí hay 33.800 víctimas.
2: Fíjate, Manu, pues, un oyente de nuestro programa acaba de hablar con Julio, con nuestro subdirector. Dice, hablando de Cuelgamuros, el antiguo Valle de los Caídos, quizás ahí está el padre de mi madre. Mi abuela fue ahí para decirle adiós, muy doloroso. Tenemos nuestros datos de ADN en un banco por si algún día pueden localizarlo. Con mi hermano fuimos al último sitio que tenemos constancia de que estaba, cartas de él. Fue horrible. Todavía hay rastros de la guerra y este año mi madre cumplirá 90 años. Un oyente de Radio 4 acaba de compartir con Julio Leal y le agraeixo molt aquesta oient la seva sinceritat i la seva afectuositat a l'hora de compartir alguna cosa tan dura, ¿no? Es decir, un oyente ahora en directo nos ha explicado exactamente esto, Manu. Por eso Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible, cumple stricto sensu la función que tenemos nosotros, que somos periodistas, realizadores, radiofonistas de la radio y la televisión pública, explicar lo que pasa y también dar voz a aquellos que no la han tenido durante más de 90 años. Te escuchamos inmediatamente, Belén, pero Mónica quiere dar un último apunte.
6: No, en referencia justamente a lo que dice esta oyente y que es algo que también se transmite en el documental. Pensemos que los familiares que puedan quedar de las víctimas cada vez tendrán mes de edad, serán personas de una edad avanzada. El ADN de esas personas es necesario para poder identificarlas. Y, también los testigos. Es importante el carácter de urgencia.
2: Lo es. Nos queda solo un minuto, Belén.
5: Sí, Mónica, porque bueno, hay muchísima gente como nuestro protagonista, como Mercedes Abril, que tiene 93 años y lleva pues toda su vida esperando a poder sacar de allí a su padre, ¿no? Eso de la edad para las víctimas es muy importante. Eso y también una cosa que creo que ellas destacan, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora cuando haya elecciones? Esto es un debate que hay que hacer la sociedad. ¿Hay que seguir con este proyecto o no? Porque en función de quién salga en esas elecciones, esto se puede volver a acabar o se puede seguir con ello. Eso es importante. Y luego, un último apunte. La importancia que tiene este documental. Hay muchísimos observadores en el mundo a nivel internacional que están poniendo el ojo en él, en este trabajo forense, porque es único en el mundo. No hay ningún sitio con tantas víctimas. Científicamente es muy importante, en el exterior lo están valorando así. Entonces, no puede ser que nosotros no lo valoremos igual, que fuera, parece que siempre se valora más ¿no? desde fuera que desde dentro, no puede ser. Es un trabajo muy importante científicamente, que es donde nosotros hemos querido poner todo nuestro foco, ¿no?
2: Porque todos son víctimas, como también oímos en el documental y como uno de los muchos testimonios nos dicen, ¿eh? Todos son víctimas.
5: Sí. Por cierto, Silvia, con un cliché muy importante que derribamos en este documental, quien solicita sacar a sus familiares de allí no son todos republicanos.
2: Es efectivamente.
5: Más, la mayoría, hay más franquistas que quieren sacar a sus familiares de allí que republicanos, que creo que esto también se tiene que saber.
2: Sí, sí, lo hemos comentado al principio. Es decir, hay más víctimas franquistas que republicanas. Todos somos víctimas. En una guerra solo hay víctimas. Solo hay víctimas. Ya lo escribió Machado, ya lo han dicho grandes poetas y escritores españoles, y tenemos el ejemplo de García Lorca. També hi treballen professionals de l'Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Granada, que estan haciendo un trabajo impecable. Belén, Manu, gracias. Orgullosos de vuestro trabajo, orgullosos de la radio y televisión pública. Hay escenarios de la realidad y la historia de este país que no son negociables en ninguna elección democrática. Hay circunstancias que no podemos darle carpetazo. Tenemos que continuar luchando por el bien de todos y de nuestra salud democrática. Belén Alonso, gracias. Manuel Diéguez, gracias. Un abrazo.
0: Gracias a vosotros.
2: Gracias. Mónica, gracias.
6: A ti, Silvia. Gracias.
2: Luismi, gracias. No es perdin cuelgamuros entre lo difícil y lo imposible. De aquí 48 horas es presenta el Festival de Donosti de Sant Sebastià. Seguim. Déu-n'hi-do, amb el cor encara una mica estret, una mica pessigat per aquesta conversa que hem mantingut sobre aquest documental que s'estrenarà al Festival de Cinema de Donosti sobre Cuelgamuros. Ja saben que aquí són quatre dies, en aquest segon cap de setmana d'aquesta nova temporada, els hi volem oferir aquest contrast, una realitat dura que forma part de la nostra història i una conversa molt més relaxada. Mirin, si en lloc de ser aquí a l'estudi de Roc Boronat 127, aquest senyor i jo fóssim on som sempre, fent un cafè, dinant, sopant, fent un aigua amb gas o sense gas, un tallat, un te, doncs riuríem, que també riurem en aquesta secció, i li parlaria de tu. Però, esclar, ell i jo tenim alguna cosa en comú, moltes coses en comú, sobretot el mateix mestre, el mestre Cuní. I ell ens diria i ens diu, per antena de vostè. Així doncs, que no faig una genuflexió perquè no ho puc fer, si no, amb el micròfon li faria una mala passada als companys tècnics, però he de dir doctor Lluís Pastor, doctor en periodisme. Estimat doctor Pastor, bon dia.
7: Molt bon dia, Sílvia. Com estem?
2: Molt bé. Vostè com està?
7: Doncs jo, estupendo. Cada vegada que em convideu per parlar de les coses que m'apassionen, és una festa.
2: Li sembla bé que parlem de vostè, doncs?
7: Sí, sí, sí.
2: Oi que sí?
7: Sí, jo crec que les formes s'han de mantenir si volem mantenir-les, i com que volem mantenir-les, mantenim.
2: Avui les mantenim, veurem què farem d'aquí 15 dies.
7: Ja, deixem-ho córrer.
2: Vinga, deixem-ho aquí. Ara que parlàvem de les coses que s'han de fer i que no s'han de fer, segur que vostès saben que tothom s'ha agenollat davant d'Zverev, aquest mític tenista alemany, que fins i tot ha rebut el reconeixement de l'Organització Mundial de la Salut per dir clarament que és un alt diabètic. I en el moment que va guanyar el premi més important de tots els premis que es fan i es desfan a la seva disciplina, va dir això. Vull donar les gràcies a l'única persona que ha fet possible que arribi fins aquí. És la persona més important a la meva vida en el tennis i a la meva vida, en general. El seu fill de 4 anys va ser diagnosticat de diabetes i els doctors a la consulta li van dir, miri, aquest nen no podrà tenir mai una vida normal. I has de ser una mare molt forta per dir, no, no, el meu fill serà el que vulgui ser. El van aplaudir, òbviament. El van aplaudir molt.
8: My son will be whatever he wants to be. If he wants to be a tennis player, he'll be a tennis player.
2: Si el meu fill vol ser tenista, serà tenista. I la veritat és que aquest, vaja, discurs, aquest speech tan brutal i tan sincer, ens ha donat molt que pensar, perquè l'OMS l'ha felicitat. Ha guanyat el primer títol en obert dels Estats Units. Però, clar, el que va dir Zverev és, a mi la malaltia no em defineix. Ja li van dir la meva mare i la meva mare va dir que aquest nen no pot fer esport. No, no, no. Aquest nen farà esport, doctor Pastor. Aquesta és una manera molt generosa, diria jo, d'utilitzar la comunicació no verbal i la verbal, veritat.
7: Total, total. De fet, acabarem aquí, acabarem a les circumstàncies no ens defineixen. Però, clar, com que em demanes que faci l'anàlisi de comunicació, sí, jo, sí. Si em permets, si m'agafeu la mà, fem un recorregut.
2: Vinga,
7: i toquem diferents aspectes perquè tots ells ens portaran aquí i a multiplicar l'efecte d'aquesta comunicació d'Zverev. Aquesta comunicació d'Zverev, fixa, es dona en un entorn que és un entorn esportiu, amb el qual a l'entorn esportiu sembla que no hem de parlar de coses massa serioses, amb el qual quan ell diu una cosa seriosa ja crida molt l'atenció.
2: Uh-huh.
7: I em posa en evidència algunes qüestions. La primera d'elles, el propi context que vèiem, i és que, d'una manera natural, fixa't, el pes i el focus que li donem a la gent que té èxit.
2: És veritat!
7: perquè el que va jugar la final amb ell, no sabem si és diabètic o no, però en tot cas no li donem mai veu al que perd.
2: I té raó, perquè potser no és diabètic, però potser aquest senyor té un problema al genoll que li fa mal cada vegada que juga a tenis
7: qualsevol altra
2: i ha
7: cosa,
2: de fer un esforçat.
7: O també tenia ganes de fer un discurs. Fixa't com és la nostra societat, que d'entrada se li dona la veu i el focus només al que té èxit. I el que lluita per aquest èxit, i que moltes vegades aquestes qüestions va del canto d'un duro, el que perd no té veu. No té veu, i és una cosa que m'impressiona. És a dir, com... Ho dic perquè la gent a casa, quan ens escolti, digui, ostres, escolta't el pastor, i he entès més de què està passant amb aquest tipus de comunicacions. Aquesta és aquesta. Aquesta primera seria el focus que li donem a les persones que tenen èxit, que permeten que ens puguin explicar coses, i els altres no.
2: Clar, però fixi's, en el moment que Esmerev, que té èxit, ho diu, també és veritat que obre un ventall a persones que potser són grans diabètics, que en aquell moment no van tenir la sort de tenir una mare com la del senyor Esmerev, que va dir, tu, pa'lante como les Alicante, com diuen els clàssics, segur. I no van poder desenvolupar-se. Però segur. Sí, és veritat que també busquem una mica el titular americà, com diria la meva mare en pau descansi. La meva mare deia, nena... Quina americanada, i això que em van enviar allà a estudiar, però malgrat tot ho deia,
7: sí,
2: no?
7: Sí. Sí, és així, és així. I de fet, acabarem en aquesta cosa que ens estàs recordant, que no oblidem, i és important que l'anàlisi que faig la portem de banda, diguem, agafada amb una mà amb això que estàs dient. Nosaltres acabarem aquí, acabarem amb la lògica de com un discurs fet amb unes certes circumstàncies pot moure moltes més consciències que moltes altres comunicacions que passen. Llavors, això ho tenim en compte. Però a mi el que m'agradaria és apropar a la gent que ens escolta a veure com es construeix la importància d'aquest discurs d'Esberev. No només perquè hagi guanyat, perquè sí, li donem la veu als guanyadors, però hi ha més elements. Un altre és l'atenció absoluta que li donem a aquestes persones i el fet de que ell hagi decidit que agafa un format que és el format de la confessió.
2: No ho havia pensat, doctor Pastor. I els oients del Són 4 dies... A veure, que no vull menystenir-los, que no...
7: No, perquè tampoc ni creiem. O sigui, suposo que els que som experts en alguna cosa intentem donar llum sobre les coses del dia a dia que passen inadvertides.
2: Però és veritat, és una confessió molt íntima.
7: És una confessió molt
2: íntima. Privada.
7: És a dir, que tu guanyes una copa i habitualment és visca el Barça, visca Catalunya, oé, oé, oé, ja. Però de cop i volta no t'esperes... i això comunicativament és molt potent, no t'esperes que en un moment de joia, de dir banalitats moltes vegades, una persona agafi la càmera més de 10 segons, i això vol dir que la càmera tanca el pla, perquè quan tu estàs dient qualsevol coseta, el pla, i ho sabem tots els que vivim de la comunicació, mm-hmm. i els lectors, els oients, ho han de saber també, quan passa una cosa, el pla és obert. Quan algú comença a parlar i li dedica més de 10 segons a parlar, el realitzador va tancant el focus i va tancant el pla perquè l'escoltem millor, perquè el que veiem i el que escoltem forma part del mateix relat.
2: Però fixi't que interessant està dient això, doctor Pastor, que no hi havia pensat mai. Aleshores, el realitzador, el nostre tècnic aquí a la ràdio, el nostre, per dir-ho d'alguna manera, home i dona de màgia que fa que això soni, està ponderant, està decidint què és el que nosaltres hem de fixar-nos.
7: Contínuament. És a dir, el treball de la comunicació des de l'Esberev, que és la persona que vol llançar el seu missatge, fins a la persona que l'escolta, o que a milers de quilòmetres d'on es va produir això, l'US Open, fins aquí a Catalunya, Barcelona, el que sigui, estem comentant-ho, hi ha molta gent molt professional que treballa perquè aquell missatge arribi de la millor manera possible. I això és la màgia de la comunicació, és que hi ha algú que vol emetre una cosa que creu que és molt d'interès i un munt de persones que l'acompanyen fent el canal i fent que aquesta cosa arribi. I fixa't, quan ell està més de 10 segons xerrant, les càmeres l'enfoquen amb ell, llavors ell treu un altre element que és molt important des d'un punt de vista comunicatiu, que és la infantesa. La infantesa és un espai màgic on, diguem, tu no expliques coses de la teva infantesa a la primera persona que et creues.
2: No, és veritat, és veritat.
7: Comences a explicar coses de la teva infantesa quan amb aquella persona ha generat un punt de confiança, perquè saps que la infantesa és la caixa del tresor. La infantesa és el que ens acaba definint a tots i no ho sabem inconscientment, però pràcticament tot està en aquell bagul de la infantesa. Llavors, quan l'Esberev diu, escolta, jo us he d'explicar una cosa, i remet a una història de la seva infantesa, ja sabem que per ell això és molt important. Digui el que digui, per ell això està sent molt important. Llavors, remet a la seva infantesa, remet a una actitud de la seva mare, una dona valenta, i ara sí, el missatge. El missatge que, diguem, podíem haver comentat des del principi, però jo crec que amb aquest embolcall mm-hmm. que donem d'anàlisi comunicatiu, diguem, té un altre pes. El missatge és, el meu fill no vindrà determinat per una enfermedad. I això és un missatge superinteressant per la gent que té qualsevol tipus d'enfermedad, perquè no els determina. Però és un missatge molt interessant per tots nosaltres, perquè habitualment quan et diuen Lluís, Sílvia, tu qui ets? Tu què ets? No, jo sóc directiu, jo sóc no sé què. Mm-hmm. No, no, tu no ets directiu.
2: No, no.
7: Tu fas de directiu.
2: Molt bé. Molt
7: tu
2: bé.
7: Qui ets? Tu qui ets?
2: Què sents, no?
7: Què sents?
2: La diferència,
7: què et mou?
2: Clar, la diferència entre el tenir i el sentir. Hi ha exacte. Persones, doctor Pastor, som en directe a Ràdio 4, són 4 dies que avui s'ha estrenat. Bé, s'ha estrenat, no, s'ha estrenat en aquest programa i és un goig i una generositat per part seva que vulgui ser aquí, eh? Però el doctor Pastor saben perfectament que és l'especialista en comunicació no verbal i amb altres coses que ara explicarem mm-hmm. del nostre país i també d'Espanya, no? Però a mi em treu del meu lloc de confort i de polleguera quan algú em diu tinc això i tinc allò altre. No, escolti, a mi m'és igual si vostè té un cotxe d'alta gamma o no. Jo vull saber què sent vostè, què pensa vostè, no? Perquè, clar, Zverev ha guanyat, atenció, al US Open i el segon gran slam de la seva carrera va a conquerir Roland Garros. Allà ja ens va emocionar perquè el primer que va ser abraçar el seu gosset, que és el que l'acompanya a tot arreu, no? Vull dir que ja apuntava maneres que aquest senyor tenia una certa sensibilitat. Però, clar, Lluís, la sensibilitat també és sensinistra, també s'educa, no?
7: Sí, més que s'educa, deixeu-me que us digui una cosa que ja no sé si passa per les meves expertesa i les milers o milions d'hores que hauré passat estudiant coses d'aquestes, sinó per el que un sent com ser humà. La sensibilitat es deixa anar.
2: Ai!
7: La sensibilitat es deixa anar. És a dir, que quan nosaltres ens posem a totes aquestes carcasses de soc un directiu, soc a la meva feina, soc un cirurgià, soc un professor, soc un no sé què, això al final són carcasses. I el que aquest home, diguem, en comptagotes, quan guanya un d'aquests tornejos ens deixa caure, és que la sensibilitat és més aviat un deixar anar.
2: Nosaltres ens deixem anar sempre a la ràdio, cada dissabte i cada diumenge, entre la 1 i les 9 i la 1 del migdia, i també, evidentment, ens deixem anar quan tenim el goig de compartir l'expertesa de persones tan interessants com el doctor Bastó. Ha dit alguna cosa molt important avui el Lluís, ens ha ensenyat moltes coses. La sensibilitat és deixar-se anar. Però per deixar-se anar també cal tenir un bon receptor. Mirin, el doctor Pastor i jo ens vam enamorar des d'un punt de vista emocional l'un de l'altre, perquè tenim molts punts en comú. No perquè jo sigui com ell una sàvia de... del món de la comunicació, sinó perquè ell li interessa molt el món que no veiem com a mi. Vostès ja saben que les persones que ara són a la ràdio escoltant-nos, tots els nostres companys, tenen el cor bategant i tenen la sang que els hi bull i estan vius. Però en Lluís i jo estem convençuts de que hi ha altres persones que fa molts anys que el cor no els hi batega, que fa molts mesos que la sang no els hi bull, però que hi són. I no només ho pensem el doctor Pastor i jo, no, no. Ho han pensat també el jurat dels Premis Emmy.
9: Soy Tom Loftis.
10: Encantado, Tom. Arthur.
9: ¿Te apetece tomar un café?
10: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
9: ¡Oh, estupendo! Sí, bueno, una historia increíble.
10: He estado hablando con el tipo del ferry. Ajá. Y me ha dicho algo raro.
9: ¿El qué?
10: Que aquí pasan cosas malas.
2: Que aquí passen coses. És que, clar, perdonin, I és que passen moltes coses. Ja saben que es van donar els Premis Emmy, en vam parlar diumenge passat amb en Guillem Femerí. Una de les sèries que ha aconseguit donar la campanada és La maledicció de Widow's Bay. Tot passa a Nova Anglaterra. És la història d'un alcalde que vol promocionar la seva localitat, però, ojo, se n'adona que, no s'ho perdin, que aquesta ciutat passen coses estranyes, no? Hi ha fenòmens prèter i paranormals. S'han portat molts premis i sobretot s'han portat un premi al seu protagonista, que és un senyor que es diu Matthew Hayes, que és, no s'ho perdin, de Gales i que per imitar l'accent nord-americà quan era petitet imitava el so dels protagonistes de l'Equipo A. Te'n recordes de l'Equipo A? Se'n recorda vostè, doctor Pastor? Doncs així va començar fent d'actor el protagonista de La maledicció de Widow's Bay. Hem introduït aquesta sèrie perquè nosaltres també volem parlar aquí del món dels que no hi són físicament.
7: Sí, sí, de fet és així. De fet, com vostè sap, i com ara sabran també aquells oients que no ho sabien, jo fa més d'una dècada, una dècada llarga, que investigo la comunicació entre els morts i els vius. Que és una cosa que dius, home, Lluís, d'entrada, potser no existeix. Jo us diria que després de pràcticament 15 anys us diria que alguna cosa passa. O sigui, unes quantes persones al món estem analitzant què passa, jo des del món de la comunicació, però us diria que alguna cosa passa. Com que en aquesta secció parlarem de la comunicació que ens regalem als vius, però també en parlarem de la comunicació que tenim amb els morts, doncs avui ens semblava estupendo parlar d'aquest premi Emmy de la maledicció de la Badia de les Vídues.
2: Exacte. Oh, poca broma.
7: Que, clar, des del títol ja ens estan... Això és una cosa que també em fascina, diguem-ne, i fascina el professor que no només treballa amb els morts, sinó que treballa també amb els elements, diguem, semiòtics i retòrics que ens fan convèncer de coses. Fixeu-vos que una sèrie que es digui... La... Perquè podia el poble podia ser qualsevol.
2: Clar.
7: Podia ser el poble de la Mrs. Marple o podia ser... però tenia que ser un poble que es digués l'abadia de les vídues, amb la qual d'una manera natural nosaltres ja ens situem en el món dels morts, perquè quan parles d'una vídua parles del seu marit mort. No només això, sinó que tots els estudis que s'han fet de comunicació entre vius i morts t'indiquen que un percentatge altíssim, 60, 70, 80% de les persones que són vídues, homes o home, o homes, acaben tenint algun tipus de comunicació, contacte, d'aparició amb la seva persona que estimaven morta. L'havien d'estimar. Si no es portaven bé, no.
2: Ai, com m'agrada que digui això, doctor Pastor, perquè, és clar, vostès pensaran, home, a veure, un cap de setmana, a aquestes hores del matí, parlar de morts a Ràdio 4, també...
7: És que s'ha de normalitzar.
2: S'ha de normalitzar, perdonen. Igual que aquest senyor ha dit que gràcies a la fortalesa de la seva mare ell ha pogut arribar a guanyar el seu segon Gran Slam, probablement, si hagués dit gràcies al comentari, a la presència del meu pare mort, m'ho estic inventant,
7: sí,
2: jo he pogut tenir aquest guardó tan important. No?
7: Clar, fixa't que quan parlàvem de les declaracions d'Esberev, no estàvem posant el diumenge pel matí parlar d'enfermetats.
2: No.
7: Estàvem posant parlar de la vida.
2: I de l'agraïment.
7: I de l'agraïment. I del que al final hi ha moltes coses que estan en les teves mans, més o menys. Poden limitar-te, però no t'identifiquen amb això. I quan parlem ara de la comunicació amb els morts, estem intentant normalitzar un tipus d'experiències que tenen unes quantes persones. De fet, tots els estudis diuen que entre un 20 i un 30% de la població en algun moment té algun tipus de comunicació amb alguna persona morta. La persona morta, diguem, la tens si hi ha hagut un vincle d'amor durant la vida, que té una certa lògica, i d'aquí uns mesos, amb el següent llibre, ho explicarem, i aquí, en calma, també ho explicarem una miqueta més. Amb la qual cosa, no estem entrant a la lògica de parlar dels morts, estem naturalitzant un tipus d'experiències que durant molt de temps ens hi han posat d'esquena, perquè ens fan por, perquè ens han dit que no poden existir, i la gent, al final, si tu et diuen que una cosa no pot passar, encara que et passi, et fas 30.000 subterfugis per creure que no t'ha passat. Llavors, avui ve un professor i us diu, sí, si us passa, us passa.
2: Un passa, i vostè té, a més, l'expertesa i, per dir-ho ras i curt, la prova fehaçent. I és que molts estudiants, el que vostè els dona classe, a vegades l'aturen pel passadís i li diuen, doctor Pastor, miri, ha mort l'avi, i l'avi m'ha vingut a veure fa dos nits. O ha mort algú molt estimat i aquesta persona tan estimada m'ha vingut a veure. O s'han anat a la meva persona no humana. Vostè ja sap que jo sóc una admiradora absoluta dels gossos, els gats, les fures i tot el que estigui relacionat amb aquest món, no? I m'ha vingut a veure, jo he de confessar que una persona per mi molt estimada que va morir el passat 20 d'agost també a veure habitualment quan estic dormint, i el veig bé i el veig fantàstic i sento com em parla i sento tot el que em diu, no? Coses que només li puc explicar al doctor Pastor, però aquí he d'agrair molt a la direcció de Ràdio 4 que ens hagi dit, sí, sí, parlem de tot el que està relacionat amb aquesta vida que no té a veure amb el que veiem, però sí sentim, no?
7: Jo crec que és la primera vegada a la Ràdio Espanya que, d'una manera natural, amb un programa de ràdio d'una primera espasa com tu, es pot parlar de la comunicació que generem nosaltres els vius, i anàlisis semiòtics, i verbals, i no verbals, i el que tu vulguis, i podem també normalitzar una comunicació amb els morts que moltes de les persones que ens estan sentint... Ostres, a mi em va passar... A mi em va passar. I aquestes coses passen.
2: Passen. Doctor Pastor, gairebé per acabar, la setmana vinent, no, l'altra que ens vindrà a veure el doctor Pastor, en parlarem, però a modus d'exemple, perquè els oients de Ràdio 4, que potser no hi creuen, que són agnòstics, que pensen que estan dient, això no és veritat, això forma part d'aquella pel·lícula, el sisè sentit, d'aquell director tan important, que per cert ara torna a estrenar, efectivament, ara torna a estrenar al mig de gener, una pel·lícula que va per aquest camí, no? Amb Jake Gyllenhaal, que és la història d'un senyor que perd la seva nòvia i la nòvia el ve veure quan ell les està passant magres, no? Imagina's que diu, no, és que a mi això jo em fa iuiu, parlem del iuiu, doctor Pastor, parlem del iuiu. A mi em fa iuiu, em fa angúnia. Posi'm un exemple dels molts que vostè ha estudiat, ha llegit, ha comprovat. Posi'm un exemple.
7: Mira, Abans de posar l'exemple, deixi'm desllullar una miqueta la situació, perquè ens han fet sentir que els morts són sempre dolents, són sempre dimonis, i això, potser avui no en tenim temps, però fruit de la sèrie aquesta, que és una sèrie nord-americana i tal, diguem, anava bastant al pèl en el sentit de que tot això sorgeix en un moment donat que no sé si tenim poc o molt temps, t'ho dic per fer versió...
2: Tenim 3 minuts.
7: 3 minuts. En 3 minuts no hi haurà temps, però no és per avançar-vos. Us diria, el fet de que identifiquem morts sempre amb por, dimonis i tal, és una construcció cultural feta des del protestantisme i multiplicada després a través de la literatura i el cinema anglosaxó, que són protestants, i ens ha arribat aquelles cultures que no som del tot protestants.
2: Però fixi's, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, el gran escriptor nord-americà, el que va, conjuntament amb Mary Shelley, entre cometes, inventar tot el que té a veure amb la novel·la gòtica, no? Esclar, Edgar Allan Poe, la base fonamental de les seves converses, dels seus protagonistes, són persones que no hi són persones mortes.
7: Sí, però sempre generant aquest punt de terror, que és
2: sí,
7: el que
2: senyor,
7: et vinc a dir. Això,
2: sí,
7: sabem qui és el culpable, sabem que era un suís.
2: El muerto.
7: No, sabem que era un suís, sabem que era un capellà suís, sabem que és el segle XVI, sabem el llibre que és, sabem la pàgina on està i sabem la importància que va tenir. Qui m'escolti, a partir d'ara, que entengui que això és una construcció cultural, que està molt bé per riure, per entretenir-se i per posar-nos a la pell de gallina mentre mirem una pantalla, però la comunicació amb els morts no és una comunicació que espanti, és una comunicació pel que apropa, és una comunicació amorosa. Un cas clàssic és... a mi m'interessen sobretot no quan tu vas a buscar-lo a través d'un mèdium i tal, que això al final, si vas a buscar-lo jo com a investigador ja no puc entendre que anem nets perquè ja se suposa que existeix. A mi m'interessa aquell que tu estàs a casa mirant la final d'un partit de futbol o la teva sèrie que t'interessa, la teva àvia, la veus en un costat i et dona un missatge o no, o la veus o a mi em passa fins i tot, jo visc en una casa d'un poble on ha viscut molta gent abans i a vegades estic treballant i sento l'olor de colònia de persones grans. Aquestes coses passen, estan, i val la pena que algú les analitzi. Hi ha casos més rellevants? Sí, ja anirem veient. Però d'entrada el tast és no tingueu por, viviu això des de la lògica de l'amor.
2: No tinguem por, visquem això des de la lògica de l'amor. En aquest programa ho farem. Avui hem volgut introduir tot el que el doctor Pastor ens oferirà cada 15 dies, òbviament, l'anàlisi de la comunicació no verbal. Ara, per exemple, estem veient el president del govern, Pedro Sánchez, no?, que va ser a Palos de la Frontera dijous i estan repetint les imatges de com ella estava parlant, no?, parlant d'hidrogen verd. Val, d'acord, això es pot analitzar la jaqueta que porta el president, i ho farem. Però també analitzarem aquests moments que a vegades poden ser inquietants i que, cregui'm, estimat oïdor de la pública, pública, pública no són. Si ens volen explicar la seva història, ja saben que ho poden fer. 900-454-455, Lluís.
7: Això seria fantàstic.
2: Vinga, ens anem amb una de les cançons de la maledicció de l'abadia de les vídues, per arribar al butlletí. Estimat doctor Pastor, moltes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres, bon diumenge.
2: Vinga, bon diumenge als vius i als morts que ens escolten. Som-hi.

0: Perquè hi són. Els meus hi són, eh? A cada passa, a cada paraula, a cada sensació, a cada agraïment, a cada plor, a cada enrabiada, a cada frustració i també, per què no dir-ho, a cada acte d'amor com el que intentem oferir-los cada cap de setmana, dissabtes i diumenges entre les 9 del matí i la 1 del migdia. Intentem que la ràdio pública pública sigui això, rigor, sigui amorositat, sigui tendresa, però també sigui, quan cal, temes que ens toquen al cor, que són punyents, que cal explicar i que cal dir amb la màxima objectivitat, parlant del que sabem i intentem sempre saber del que parlem. I també parlem de la mort, perquè, com deia el doctor Pastor, tots passarem per aquest tràngol i tots hi hem passat amb persones estimades. Així doncs, que celebrem el que veiem i, sobretot, ens hem de congratular del que no podem arribar a percebre amb els ulls, però que existeix. Els hi dono paraula i sé que vostès també ho saben. Gràcies per la confiança, perquè el primer programa de ràdio a la ràdio espanyola que parlarà de la mort i de la comunicació amb els morts és aquesta, és aquí, a Ràdio 4. Són 4 dies, gràcies a la confiança de la direcció d'aquesta casa i gràcies sobretot al doctor Pascó. Arriba el butlletí informatiu del migdia. Què passa al món? Posem el comptador a zero. Fins ara!
1: Són les 12.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: A hores d'ara comença a Barcelona la manifestació per protestar contra l'ampliació de l'aeroport del Prat en una setmana en què Aena ha donat llum verda a les inversions necessàries per a l'ampliació de la pista. Pau Alemany, bon dia.
3: Hola, bon dia. A la cruïlla del Passeig de Gràcia, amb Aragó, a Barcelona ciutat, centenars de manifestants comencen ja a amuntegar-se i a cantar les primeres proclames com menys avions i més rodalies. Diverses pancartes assenyalen el rebuig cap a aquesta ampliació per les repercussions negatives que hi generaria en una ciutat amb un turisme massificat i els habitatges tensionats, segons comenta el portaveu de l'aeroport, Jaume Ossenet.
4: Que només agreujaria algun dels principals problemes que tenim al país, com per exemple la crisi de l'habitatge, la crisi ecològica i l'emergència climàtica i la massificació turística, entre altres.
3: La protesta es produeix després que el Consell de Ministres d'aquesta setmana aprovés el DORA 3, un document que regula les inversions als aeroports durant els propers 5 anys. I per l'aeroport del Prat estan previstos 1.760 milions, 191 dels quals estan reservats per a la hipotètica ampliació.
1: Gràcies, Pau. I aquest diumenge els líders dels grans partits nacionals han aterrat a casa nostra. Per part dels socialistes, Pedro Sánchez acompanya Salvador Illa a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà. Un acte que s'espera multitudinari demostra de suport al president d'Espanya enmig de la crisi de Ceuta i dels diferents processos judicials al seu voltant. Lorena Enns, bon dia.
5: Bon dia. Sí, aquí a la Pineda del municipi de Gavà, un dels bastions del PSOE a Catalunya, ja està tot preparat perquè comenci la Festa de la Rosa. Una Pineda plena de gom a gom. Entre 15.000 i 20.000 assistents ja estan preparats per rebre el president del govern i primer secretari del PSOE, Pedro Sánchez. Amb un ambient totalment festiu, la seva arribada està prevista a partir d'aquesta hora, on el rebran personalitats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, entre altres. S'espera un bany de masses que servirà a Sánchez per retrobar-se amb militants i afiliats al Baix Llobregat, una comarca amb una llarga tradició pel vot socialista i que li servirà de pretext per arrencar el curs electoral en un context marcat per la crisi a Ceuta, el debat sobre la immigració i també per l'auge de les formacions d'extrema dreta. Sánchez tractarà de mobilitzar el vot d'esquerres en una intervenció que escoltarem d'aquí uns minuts.
1: Gràcies, Lorena. I pel que fa als populars, Alberto Núñez Feijóo participa en un acte a Badalona juntament amb l'alcalde Xavier García Albiol, tot en un moment en què els populars volen centrar la conversa pública en la seguretat i la immigració. Laura Zurriaga.
6: L'acte d'avui es preveu multitudinari. Centenars d'afiliats ja han arribat aquí al Parc Turó Cariz de Badalona, però es preveu superar els 6.000 assistents. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha estat rebut amb una ovació bé acompanyat pel president del Partit de Catalunya, Alejandro Fernández, el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Daniel Fernández, i també l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, de línia dura contra la immigració irregular. Precisament la crisi migratòria de Ceuta és l'eix central de la picabaralla política nacional. Darrere fons, avui la revisió per part del Tribunal Constitucional dels recursos d'amnistia dels independentistes el proper dimarts. En la carrera per arribar a la Moncloa, Feijóo cerca escons a Catalunya, on té poca representació i ha de contrarrestar l'auge d'Aliança Catalana i també de Vox.
1: Gràcies, Laura. Ja ho ha avançat la nostra companya. Dimarts vinent, el Tribunal Constitucional començarà a estudiar els recursos d'empar dels dirigents independentistes contra la negativa del Tribunal Suprem a aplicar-los la llei d'amnistia. Entre ells, el de l'expresident Carles Puigdemont, qui avui, en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, assegura que quan torni de l'exili, en cas que pugui fer-ho, vol fer una invenció a la realitat actual de Catalunya.
7: Obviously, Catalunya was different now. The current Catalonia is not the same.
1: Diu Puigdemont que Catalunya no és la mateixa que quan va marxar fa 9 anys. Sobre Puigdemont, recordem, pesa una ordre de detenció des del 2017 pel procés. I a Ceuta, pel que fa a la crisi migratòria, l'Audiència Nacional ha demanat els expedients de la campament temporal aixecat pel govern d'Espanya al port de la ciutat davant el recurs presentat pel sindicat policial Jupol, que va denunciar la instal·lació per motius de seguretat. El del port és un dels embalats temporals habilitats per acollir els migrants mentre es tramiten els seus expedients d'expulsió o asil, tal i com marca la llei. Pel moment, les 6.000 places creades no són suficients per a tots els migrants que van travessar la frontera massivament fa 51 dies. Per això, molts d'ells continuen malvivint als carrers i les platges. De moment és tot per part nostra. Recordem, la informació torna d'aquí a 55 minuts a aquesta emissora, Ràdio 4.

Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Són 4 dies.

0: Són quatre dies i un vol ploure. Són quatre dies i un fa massa calor. Són quatre dies, l'altre fa massa fred. Són quatre dies, l'altre dia bufa el vent. Són quatre dies, l'altre que una tempesta d'aquelles que fa història al llarg de tots els caps de setmana que ens queden fins a acabar la temporada. Viurem molts moments diferents, molts i temps relacionats amb la meteorologia exterior i també la interior. Per aquesta raó, fa només uns minuts s'ha estrenat aquí en el nostre programa el professor Lluís Pastor. El doctor ha vingut a parlar-nos de la comunicació no verbal, però també de la comunicació entre les persones que no hi són físicament, i no saben vostès la quantitat d'oients que han marcat el 900-454-455. Agrair-li especialment a la Rosa, que ha parlat amb la Mònica Pavón, per dir que des de que el seu marit se'n va anar i es va acomiadar d'ella, no té por a la mort. Això és exactament el que volem aquí en el nostre programa, parlar de la vida, però fer-ho des de la llibertat, sense por, sense por el que veiem i sense cap recança ni besarda del que no veiem, però els hi asseguro, existeix. Com també existeix la bonomia, l'amistat, l'empatia, la connexió preternatural. En Pep Gorgori i jo ja som gairebé una unitat, no sé si microcel·lular, bicel·lular, interpersonal, però jo no podria ser davant d'un micròfon Ràdio 4 sense comptar amb ell. Avui l'han escoltat ja, i més que l'escoltaran, però és que faig ràdio amb Gorgori o no faig ràdio de cap de les maneres. Mestre Gorgori, bon dia, bona hora i feliç diumenge.
1: Feliç diumenge, però miri, si alguna cosa no som ni vostè ni jo, som microcel·lulars, precisament, eh?
0: No, som bastant complicadots, en el bon sentit, perquè,
1: i
0: clar,
1: jo crec que...
0: Digui, perdoni, eh?
1: No, que tenim més d'una cèl·lula i més de dues, vostè i jo, ja
0: sí,
1: li dic ara.
0: Sí. Però a vegades ens diuen allà de, home, a Tarragona, és que ets tan complicada. No som complicats. Aquestes edats, com deia Naomi Watts ahir al Festival de Cinema de Sant Sebastià, no som complicats. No, només volem que ens deixin ser nosaltres mateixos. I aquesta temporada, amb el mestre Gorgori, no només parlarem d'aquelles circumstàncies que tenen a veure amb la música, sinó que aquesta temporada, mestre Gorgori, hem volgut embolicar una mica més la troca en el bon sentit, oi que sí?
1: Doncs clar que sí, embolicar-la o desembolicar-la, segons com es miri, eh?
0: Efectivament.
1: Perquè parlarem de música, i és veritat que parlarem de música en relació amb altres disciplines artístiques. Això, des d'un cert punt de vista, pot ser embolicar la troca, perquè tindrem referències molt diverses, però des d'un altre punt de vista és desembolicar-la, perquè entenent la música en el seu context artístic, humanístic, polític, social, econòmic, doncs la música resulta molt més senzilla, segurament, i molt menys embolicada del que pot semblar-nos d'un bon principi. I, escolti, si li sembla, jo crec que aniria directament a posar l'exemple concret amb què comencem aquesta col·laboració. Serà molt diferent al que hem fet altres anys, vostè i jo, perquè anirem parlant de música, però parlem de moltes altres coses.
0: Efectivament.
1: Avui li proposo, senyora Tarragona, i això és el que farem cada dia, i un joc al qual convidarem els oients també, és agafar una obra d'art d'un any en concret i al voltant d'aquesta obra d'art i aquest any en concret parlar de música i parlar de tot el que passava en aquella època, perquè ens en portarem bastantes sorpreses. Si jo li dic, per exemple, any 1512...
0: Home.
1: Déu-n'hi-do, 514 anys abans, mig mil·lenni enrere ens anem, senyora Tarragona.
0: Escolti'm, doncs...
1: Si jo li dic 1512, què li suggereix aquest any? Li ve al cap alguna cosa? O com la majoria dels mortals ens quedem en blanc?
0: Com la majoria dels mortals ens quedem en blanc, però com que vostè és un bon amic, gran periodista, i m'ha passat una documentació que ja voldria tenir la seva possessió el propi Miquel Àngel, els hi diré que l'any 1512 Miquel Àngel culmina la volta de la Capella Sixtina. A Europa circula la polifonia de Josquin Després i Pierre Delarue. Rafael treballa al Vaticà i figures com Erasme, Maquiavel o Cisneros contribueixen a transformar la cultura i el pensament del Renaixement. Per què hem tingut aquesta idea, en Gorgori i jo? Doncs perquè aquest estiu allí hem estat molt pesats, hem anat a molts museus, com és habitual, i cada vegada que anàvem a un museu ens n'adonàvem, primer, que hi havia molta gent jove, que es quedava davant d'un quadre amb els auriculars posats. Però amb aquests auriculars que portaven, no només sentien la informació d'aquell quadre, que va, escoltaven música i gairebé sempre era música clàssica. I aquest viatge que hem viscut en Gorgori i jo als museus que hem visitat al llarg del món, hem pensat que els podem fer sonors aquí a Ràdio 4. Oi que l'any 1512 m'han passat totes aquestes coses que he anomenat, estimat Gorgori?
1: Doncs sí, sí, i alguna més encara, però és que és molt interessant fer aquest exercici de fixar-nos en una obra d'art, com és el cas, o en una obra literària, veure quin any va veure la llum o en quins anys es va gestar i veure quines coses més estaven passant simultàniament en el món, perquè això segueix passant ara, eh? Avui, dia 20 de setembre, m'ha costat, 20 de setembre de 2026, que no sabem ni en quin dia vivim, senyora Tarragona.
0: Mal.
1: 12 del matí, 11 minuts, que volen, d'un diumenge, no ens demanin gaire més lucidesa, que fem el que podem, però estan passant moltes coses al món i qui sap si aquest dia passarà a la història per algun motiu que ara mateix no podem ni sospitar o no, o vés a saber què està passant a l'altra punta del planeta. El cas és que l'any 1512 Miquel Àngel, efectivament, estava enllestint la volta de la Capella Sixtina. De fet, la va acabar el 31 d'octubre i el dia 1 de novembre, l'endemà, Juli II ja hi va celebrar la primera missa. Per tant, va ser una culminació patapam, eh? Allò, acabes una pintura i te l'inaugura un papa l'endemà. Una cosa així, directament. Això és el que estava passant al Vaticà en aquell any 1512. Però si ens aturem a pensar què més succeïa, és francament interessant veure que en aquell mateix moment Rafael estava també al Vaticà, pràcticament a l'habitació del costat, podríem dir, havia acabat de pintar l'escola d'Atenes i ja treballava en l'estanza de Heliodoro al mateix Vaticà. Per tant, imagini's quin ambient havia d'haver en aquella casa, a l'any 1512.
0: Que deixi'm ser una mica maldestra i vulgar, que els hi donaven per dinar i per beure, perquè en una habitació, Miquel Àngel, la Capella Sixtina, a l'altra, Rafael, l'escola d'Atenes, i Tiziano donant voltes per allà també, no s'ho perdin, eh?
1: Doncs sí, donant voltes per Venècia, concretament, però per Venècia també, perquè en aquella època, el 1512, és quan comença a treballar en un altre dels seus quadres icònics, Les tres edats de l'home, que és una icona d'aquella època també, si el teniu al cap i si no, feu un Google ràpidament a buscar-lo, són aquestes pintures absolutament meravelloses i que han quedat a la retina de tota la gent que som mínimament sensible a la cultura 500 anys després, mig mil·lenni després. Senyora Tarragona, qui se'n recordarà de nosaltres d'aquí 500 anys?
0: De nosaltres ningú, ja li dic ara, però tothom recordarà què va passar l'1 de novembre de 1512. Va acabar la Capella Sixtina el 31, però va ser el 10 de novembre quan es va fer ja oficial aquesta finalització per part de Miquel Àngel i, òbviament, en aquell moment també sonava molt música, perquè ni Miquel Àngel, ni Tiziano, ni Rafael, ni Maquiavel o Cisneros tenien Ràdio 4 en aquell moment, però tenien una banda sonora molt concreta, estimat Gorgori. És veritat, no?
1: Sí, i tenien una banda sonora. Miri, senyora Tarragona, en aquell moment no existia Bach, no existia Händel, no existia Mozart, no existia Beethoven, Schumann, Schubert, Mahler, no existia res, pràcticament. Però al mateix temps li dic, jo amb la banda sonora que tenien Miquel Àngel, Tiziano i Rafael, jo amb allò ja em conformo per viure la resta de la meva vida, si cal, eh? Perquè, esclar, és d'una música absolutament increïble. Acaba d'acabar l'època medieval. Notre-Dame de París ja fa bastantes dècades que dos monjos una mica il·luminats, Léonin i Perrotin, han decidit que això de la monodia i el cant gregorià està molt bé, però que si fas veus diferents i comences a treballar amb la polifonia, allò mola encara més.

0: pintar poca cosa, el màxim que puc fer és escoltar aquesta meravella de Josquin Dupré i maquillar-me a mi mateixa, senyor Gorgori, és el màxim mestre que em veig capaç de fer. Quina elegància, quina capacitat per fer-nos tocar gairebé amb els dits al cel, no?
1: Doncs sí, és una música absolutament sublim. Josquin es considera un dels millors músics del Renaixement europeu, amb permís d'uns quants més, que ja n'anirem parlant segurament en aquesta secció, i si no, a l'hora clàssica de Ràdio 4 n'acostumem a parlar també perquè ens agraden molt. Doncs bé, Josquin va compondre aquesta missa al voltant de l'any 1511-1512, per tant és contemporània, coetània exactament, de la Capella Sixtina, i es va publicar l'any 1514. Van passar 2 anys entre la composició i la publicació, i aquesta és una dada molt interessant, és que mentre Miquel Àngel estava pintant la Capella Sixtina, s'estava desenvolupant la impremta musical, perquè sempre parlem de la impremta de Gutenberg, que és bastant anterior, i en canvi a la música, a les partitures musicals, la impremta va arribar molt després, perquè és molt més complex. Quan estàs imprimint lletra normal, escrita, depèn de l'alfabet i depèn de l'idioma, doncs tenim entre 20 i 30, podríem dir, lletres diferents, la A, la B, la C, la D, etc. I, per tant, a l'hora de muntar els tipus d'una impremta, els tipus és cada peça amb una lletra, és més o menys senzill. En la música no passa el mateix. En la música tenim una partitura en què primer has de posar el pentagrama o el tetragrama, aquestes 4 ratlletes paral·leles sobre les quals es posen les notes, i després doncs, has de posar notes. Cada vegada es van damunt d'una ratlla, de vegades van en un espai, de vegades són blanques, de vegades són negres, de vegades porten un pal cap amunt, de vegades un pal cap avall, a vegades un pal amb un altre palet que s'atravessa, o 2 palets. Clar, la combinatòria és molt més extensa, i això va fer que fins ben entrat al segle XVI no es desenvolupés una impremta eficient per les partitures musicals. I aquí a un tal senyor Ottaviano Petrucci és a qui li devem l'invent d'aquesta impremta, que igual que la de Gutenberg va servir per imprimir la Bíblia, doncs la de Petrucci va servir per imprimir misses com les que estem escoltant de Josquin Dupré.
0: Però no serà l'única que escoltarem. Som en directe a Ràdio 4, 1:15 d'una del migdia, amb aquest so celestial que potser, qui sap, fa que vostès comencin a despertar-se, perquè en Gorgori i jo i tot l'equip estem llevats des de 4:15 del matí, però vostès fan una vida en la que potser avui descansen, tenen temps per fer un cafè, tenen temps per sentir la ràdio. Doncs cada 15 dies aquí amb el mestre Gorgori combinarem aquelles pintures, aquelles obres pictòriques que tant ens han agradat amb els coetanis que van fer que tinguessin més inspiració gràcies a la música. Josquin Dupré o Pierre Delarue. L'escoltem, mestre, i a partir d'aquí ens ho explica?
1: Escoltem-lo, un estil molt similar i igual d'elevat.
0: Som-hi.

0: Aquesta és la manera com tenien de ser a prop de Déu, de mostrar-nos la rellevància de ser gairebé a tocar de l'ésser celestial, com deien ells. És una missa a sis veus, veritat, Pep?
1: És una missa a sis veus d'aquest compositor que va viure entre 1452 i 1518, per tant, estava en plenitud de facultats i en els seus anys més prolífics, mentre Miquel Àngel estava pintant la volta de la Capella Sixtina. Aquest va néixer als Països Baixos, va viatjar per tota Europa, va estar vinculat a la cort espanyola, va ser músic de cambra de l'arxiduc Felip, després conegut com a Felip el Vell, Felipe el Hermoso, marit de Joana I de Castella. I, per tant, imagini's la influència que va tenir per tota Europa. Es va formar amb compositors de final d'època medieval, principi del Renaixement, Agricola, Isaac, Obrecht, compositors que ara no ens diuen gran cosa perquè tenim massa coses al cap com per preocupar-nos-en. Però en aquella època eren els grans

0: compositors del moment. Però, si es fixa, hem començat a Itàlia, a Roma, a Venècia, amb Tiziano, amb Miquel Àngel, amb Rafael. De sobte ens hem anat cap a França, a Països Baixos. Mm-hmm. Tornem un momentet a Itàlia, perquè... Venga. Segurament, a banda de misses, les estones que podien no escoltar misses treballant al Vaticà, que devien ser ben poques, també ho direm, és probable que Miquel Àngel, Tizià, Rafael sentissin i s'ho passessin bé escoltant un gènere musical que es diu Frottole.
1: Ui, Frottole, som-hi!

0: Vostè ja sap que tinc molts pecats, bé, que es poden explicar, d'altres que no. Compartiré amb vostè, estimadíssim mestre Gorgori, el meu darrer pecat. Tinc ànsia viva de veure la nova pel·lícula d'Andrew Scott, Il Signore, on ell dona vida a un dels grans directors d'escenes britànics que, abans de morir de sida, interpreta Hamlet, no? I hi ha un moment en el que Andrew Scott, que no he vist la pel·lícula, però com que estic tan obsessionada, mestre Gorgori, vaig veient tot allò que puc enganxar d'avançament de la pel·lícula. Hi ha un moment en el que sona aquesta música i com ell interpreta Hamlet, bé, parla i es mou com si estigués escoltant aquesta meravella d'Ottaviano Petrucci, correcte?
1: Doncs sí, publicat per Ottaviano Petrucci. La veritat és que el gènere de la fròtola són cançons profanes, moltes d'elles d'autors anònims, no ha transcendit la seva autoria. Aquest és un cas que estem escoltant, i que aquest editor, precisament italià, que va desenvolupar la impremta musical, Ottaviano Petrucci, va, podríem dir, forrar-se fent negoci venent llibres de partitures de frottole, que són aquestes, doncs, cançonetes profanes. Aquesta que estem escoltant es titula Et vaig veure collint roses. Es pot imaginar en la Itàlia del Renaixement, doncs, quin tipus de poesia és, tant hereva del Dante, del Petrarca, hereves directes, perquè són molt recents encara en el seu imaginari col·lectiu, i sobre molts poemes d'aquests autors italians del Renaixement es componen cançonetes que són aquestes frottole, algunes de les quals devia compondre Petrucci, però moltes les va simplement recopilar en els seus llibres. Va publicar, com a mínim, 10 o 12 llibres de fròtole, i anava pràcticament a raó d'un per any. O sigui, això era com els llibres aquests, que són aquestes sèries que ara són tan habituals, no? Que si trilogies, que si exalogies, etcètera, etcètera. Doncs a Itàlia, en l'època del Renaixement, mentre Miquel Àngel pintava la volta de la Capella Sixtina, el que triomfaven eren els llibres de fròtole, en què tu te'ls compraves i quedaves amb uns quants amics més, un agafava la part de tenor, l'altre la de baix, l'altre de soprano, l'altre tal, i entre tots, doncs, us posàveu a cantar fròtole, com si tal cosa.
0: Veus que bé, ara el que priva i el que pone és Shakira creant un macondo efímer a la ciutat de Madrid. Mirin com han canviat les coses. No seré jo, estimats oïdors de la pública del Són 4 dies, quan falten 5 minuts per 2:15, que cometré un dels meus pecats i diré el que penso. No serà així. Però en aquell moment hi havia fròtoles i ara hi ha Shakira dient que les mujeres no lloren, les mujeres facturen. Però posem-nos encara més elevats. Juan de l'Encina, poesia, teatre, música, estimat Gorgori?
1: Doncs sí, música meravellosa, perquè mentre tot això passava a Itàlia, França, Països Baixos, a Espanya també passaven coses, coses molt interessants, i de Juan de l'Encina tenim una cançó que es diu Si habrá en este Valdrés, que és una cançó molt breu, molt divertida, la lletra de la qual d'entrada no s'entén gens ni mica, està en un perfecte castellà, però clar, perfecte castellà de començaments del segle XVI, a finals del segle XV, per tant no entenem ni un borrall, però si li sembla, anem a escoltar aquesta música, aquest Valdrés.
0: Som-hi.
1: Si habrá en este Valdrés, i després li explico de què va.
0: Vinga, Valdrés, apugen el volum.
2: Sí.

0: Vostè sap perfectament que per aprendre un idioma com t'humana, el que has de fer és no només estudiar molt, sinó, a més, escoltar les cançons que són com trencaclosques lingüístics per intentar entendre el que diu aquesta espècie de galimaties meravellós que pot ser aquest Valdrés, perquè parla de Valdrés, parla d'Andrés. És meravellós, aquesta peça, Gorgori.
1: És meravellosa, i com que estem parlant de Miquel Àngel, Tizià, Rafael, les misses de Depré, de Delarue, ens pot semblar que és una música molt sublim i molt elevada, que ho és, però la temàtica, diguéssim, que va un pas més enllà de les fròtole italianes, que són aquesta de Tevis collint una rosa, que és aquesta escena bucòlica bonica. En aquí parla de tres noies d'un poble que estan fent-se mànigues per un vestit. Necessiten fer-se vestits i necessiten fer-se mànigues. Llavors, per trobar el teixit, diguéssim, se les volen fer de cuiro, s'entén, o d'algun teixit així, i bé, recorren a certa part d'un animal, d'un espècimen mascle d'un animal en forma de màniga, una part d'un animal mascle en forma de màniga. Jo, si vol, li dono més pista, senyora Tarragona.
0: Per favor.
1: Un Valdrés és això, vull dir. Yeah. Llavors diu que estaven pelant un Valdrés, després diuen una pija i un carallo, que potser s'entén una mica més.
0: S'entén molt més, sí.
1: Llavors, la cançó, la tornada, es pregunta si hi haurà en este Valdrés mangas para todas tres. És a dir, aviam si aquell membre viril d'un animal satisfarà les necessitats de totes tres noies per fer-se mànigues. Estem parlant de fer-se mànigues, no pensi en altres coses, senyora Tarragona, que ens coneixem.
0: No, no, ja sap vostè que jo sempre amb mi ha de posar en pràctica piensa mal i acertaràs, però estem parlant de mànigues, eh? Aquest Valdrés no té res a veure amb res que no sigui una màniga.
1: Cap altra cosa.
0: Per cert, em diu algú que estimo i aprecio molt i que és un mestre, que la seva nova secció, doctor Gorgori, és molt oportuna en una època de globalització. És a dir, en una època en la que el detall sembla que no existeix i on mirem cap al futur sense saber d'on venim, escoltar Valdrés, escoltar Josquin de la Rue, escoltar Tirano, parlar de Tiziano, de Miquel Àngel, del dia que va acabar la Capella Sixtina, aquesta meravella que va ser un 31 d'octubre, és motiu de joia. Així doncs que algú que vostè també admira, està comentant-me això, molt oportuna en una època de globalitat i globalització. Però el temps és el que és, estimat Gorgori, gairebé són dos quarts d'una, i com podríem anar dient adéu a aquesta secció que ha tingut tant èxit i s'acaba d'estrenar i que tornarà com la del doctor Pastor d'aquí 15 dies?
1: Doncs, miri, simplement assenyalant que aquell 1512 a Europa, Ludovico Ariosto estava escrivint Orlando Furioso, Thomas Moore estava escrivint la seva meravellosa utopia, a Espanya, la Universitat d'Alcalà, portava 4 anys oberta, perquè es va estrenar el 1508 i teníem el cardenal Cisneros empenyat en que hi hagués una Bíblia políglota impulsada des de la Universitat Complutense amb Antonio de Nebrija. El pintor Alonso Berruguet estava estudiant a Itàlia, atenció, i Ferran el Catòlic estava conquerint Navarra. Musicalment, doncs, teníem Juan de l'Encina fent poemes, fent obres de teatre, fent peces musicals com la que hem escoltat, si Abraham Esteve Valdrés, fent la seva mítica Triste España sin Ventura, i per acabar, senyora Tarragona, ja que és diumenge, són dos quarts d'una, anem de cara al vermutet i un bon dinar. Què li sembla si li dic hoy comamos y bebamos y gocemos y holguemos, que a mañana, si d'això, ja ayunaremos.
0: Ya si eso ya, com deien els morancos, o vale, vale, desde luego, com diu una bona amiga meva, que quan veu que estic nerviosa i angoixada em diu tu has de dir vale, vale, desde luego, i té més raó que una santa. Amiga, per cert, que vostè i jo compartim. Hoy comamos que ja si és o ja mañana, veremos lo que passa. Estimat Gorgori, escolti'm, queda dir-li que li faig una genuflexió d'aquelles que li faig sempre, que l'hora del vermut és meravellosa, sempre, però si venim d'escoltar aquestes peces tan exquisides encara més, i que d'aquí 15 dies ens escoltem. Gràcies, Gorgori, descansi i bon vermut. Unes patatones, unes olivetes, què vol avui pel vermut?
1: Doncs el que vostè diu, però sobretot bebamos, cantemos, gocemos i olguemos, que demà qui sap el que vindrà, i això ja ens ho deia Juan de l'Encina al segle XVI, fa mig mil·lenni.
0: Vinga, doncs anem a escoltar Juan de l'Encina. Gràcies, Gorgori, amb unes escopinyes tot passa millor. Fins aquí 15 dies, gràcies. Adéu.

0: que mañana ayunaremos. Escoltin, això que deia Juan de la Encina fa tants i tants segles és bàsic i fonamental per entendre la filosofia d'aquest programa. Ara som aquí, són 2:45, una del migdia. Hem esmorzat bé, un suquet de taronja, una torradeta amb una mica de pernil que m'he preparat a casa. Hem estat amb l'equip, una presa de xocolata petita, petita i escarrancida per donar-nos una mica d'ànim. I quan sortim de la ràdio vindrà un vermut, vindrà un dinar, vindrà un cinema, perquè la vida és això, estimats. La vida és viure i compartir des de la decència l'expertesa i el futur. Deixem aquest oikomamos perquè jo tenia una sorpresa per en Gorgori, però esclar, parlant de Juan de la Encina, després deixar sentir Celine Dion... Era como raruno, ¿no? Era raro, raro, raro. Però esclar, diu ella, I'm alive. I tant que està viva. Viva sortint d'un hotel meravellós, el Royal Marceau de París. Viva amb aquesta veu que ha gairebé, gairebé recuperat, perquè, escoltin, ja saben vostès que hi ha persones dolentes, dolentíssimes, més dolentes que la pell del diable i més dolentes que aquell baldrés que ens explicava en Gorgori, que es feien mànigues i no pas altres coses eròtiques que vostès es puguin imaginar. Llegia l'altre dia un diari francès que deien, sí, home, Celine Dion canta molt bé, però l'he passat una mica com Maria Callas, que ha perdut la veu. I jo pensava, cal, que les entrades són caríssimes, que jo vull anar i no hi ha manera. Però Celine Dion, sempre serà Celine Dion, com Santi Maifrent, sempre ha estat és i serà Santi Maifrent. Santi, bon dia, estimat.
1: Bon dia. Jo no sóc el doctor Iglesias Puga, de raro, raro, raro.
0: Te'n recordes?
1: I tant. I com que no sóc un robot, et felicito perquè una de les meves actrius preferides és Isabel Rocati.
0: Home.
1: Aleshores, estic assegut a la mateixa cadira que ella ahir...
0: Sí, senyor.
1: Doncs va tenir l'honor d'estar al teu programa.
0: No, al contrari, per
1: beso,
0: favor.
1: I beso la cadira.
0: Home.
1: No t'ho dic perquè una gran entrevista i, a més, resulta que avui obro La Vanguardia i veig Isabel Rocati, 68 anys, dues pel·lícules en menys d'un any, i tu vas tenir ahir la gran exclusiva de tenir a una dama del teatre aquí als Són 4 dies.
0: És que fixa't, Santi, tu que tens una edat i jo que en tinc una altra, durant un temps deliberadament semblava que la teva expertesa i la meva no comptava. Semblava que durant tants anys de ràdio i televisió hem estat passant figues, doncs no. Naomi Watts ho va dir ahir a Sant Sebastià, ho va tornar a repetir Carmen Machi. Tenim una edat, estem en un moment meravellós i penso que això s'ha de recordar i repassar. Deixa'm escoltar només Carmen Machi quan diu exactament que Isabel Rocati i que Santi Maifrent i que Naomi Watts i que servidora de vostès tenim dret a una segona vida. Em sembla que tenim a Carmen Machi, així doncs que la recuperem, perdó, a Naomi Watts. Escoltem a Naomi Watts, escoltem.
2: It was important for me to understand and tell the story in the most authentic way. She was someone who committed atrocious
0: crimes. En aquest nou paper que li han donat, un paper en el que dona vida a una dona que va treballar en un camp de concentració, l'havia de fer des de la genuïtat, des del fet de ser ella mateixa.
2: And that was my job, to deliver that story. It was hard to be in that mindset.
0: És la meva feina donar aquesta història, i sobretot també la meva feina és fer-ho des de l'expertesa. I que aquesta senyora, ahir, al Festival de Donosti, reivindiqués l'expertesa, és meravellós. I per això l'hem volgut recordar, perquè és fantàstic que una persona de la seva credibilitat i de la seva capacitat digui, no, jo reivindico l'edat que tinc, com la reivindica Santi Maifrent.
1: Saps que tens una cosa en comú amb Naomi Watts.
0: Que som rosses, de pot.
1: I que anàveu que tu vas de negre i sí. Ella recollint el premi també anava de negre.
0: Va encantar el vestit que portava, l'outfit que portava. Era meravellós, Meravellós, quina classe. Bé, parlant de classe, d'on ve en Santi Maifrent, han passat moltes coses, hi ha hagut molta classe i moltes novetats en forma de moda, Santi.
1: Sí, mira, he fet una passejada llarga de mitja setmana per la passarel·la de Madrid. El que passa que, ja t'ho vaig comentar, està arran de terra, ha sortit la moda al carrer, és a dir, que no ha sigut dificultós per mi, no? T'explico a grans trets el que m'he trobat. Mira, arriba la desfilada de Pedro del Hierro i la gran protagonista era Tamara Falcó, la filla d'Isabel Preisler. ha fet una col·lecció càpsula amb ells, ja en porto unes quantes. Déu-n'hi-do, la col·lecció que van presentar era força xula, no? I de cop i volta, la següent desfilada, em trobo a Pablo Alborán, que vam patir molt aquest estiu perquè va tenir una pneumònia, va cancel·lar concerts. Doncs de cop i volta, afortunadament, s'ha recuperat i va desfilar per Adolfo Domínguez.
0: Però, a veure, perdona una cosa, eh? Jo és que no ho acabo d'entendre. Jo que sóc fan de Julian Cris, ja ho saps.
1: Sí.
0: A veure, a mi si em fessin desfilar, segurament m'entrebancaria. Jo que vaig per terra, caic contínuament aquí a la ràdio, m'ha de recollir en Julio, m'ha de recollir la Mònica, jo caic com una magrana. Escolti'm, cal que Pablo Alborán desfili, que jo ja sé que em diràs que sóc antiga, més antiga que el gall de la passió, però cal que desfili Pablo Alborán?
1: A veure, ha tingut molta repercussió mediàtica, yeah. Ho va fer força bé, no van sopegar.
3: Com jo.
1: Per cert, he comprovat que, bueno, ni a Madrid ni a Barcelona hi ha privilegis a l'hora d'entrar a una desfilada. Si hi ha overbooking, no pots entrar. T'ho dic perquè jo vaig fer cua en un dels moments, culminants de la passarel·la, i al costat meu estava Marc Flores, i tampoc va entrar Marc Flores. És a dir, que tothom en aquell moment érem els mateixos, no?
0: Molt bé.
1: També va ser molt divertit veure la desfilada d'Agata Ruiz de Alparada al costat de la seva neta. És
0: neta.
1: Filla de Tristan, que és una mica el director de les seves últimes col·leccions. La nena es diu Deva. Li caia la bava després de la desfilada i ens va comentar una cosa molt interessant que després ha succeït, no? Ha participat en aquest univers Shakira, va fer una desfilada, perquè allò de Shakira és com...
0: És Macondo, senyora,
1: és molt fort, no? Doncs hi ha desfilades, en va fer una ella, ens va comentar que li hagués agradat o li agradaria en un futur doncs vestir-la, i sí que s'ha vist, hi ha moltes samarretes que es venen com a merchandising de la Shakira, que estan dissenyades, a veure si et sona aquest nom, Gustavo Adolfo Tarí. No et sona.
0: Em sona a Gustavo Adolfo Becker, Tarí, no?
1: No, és el dissenyador que té el taller just al costat de casa meva, al Poble Sec, que va vestir a Melody durant el festival d'Eurovisió.
0: Oh.
1: I justament Melody ahir també va actuar...
0: Melody va... Sí, senyor.
1: Al Poble Sec.
0: Al Poble Sec.
1: Al Paral·lel, no?
0: Amb d'èxit, sí.
1: I també una cosa molt interessant, parlant d'aquest univers Shakira, em vaig trobar l'altre dia amb Vico.
0: Ui, Vico.
1: Ja et parlaré un altre dia del que em va dir. Sí que la primera sortida de Shakira, que surt passejant per pujar a l'escenari amb molta gent, doncs la Vico la va acompanyar, igual que la Chanel Terrero, i ahir ho va fer la Paula Echevarría amb la seva filla. I els taloners de la Shakira, el primer concert van ser Santos Brava, jo els vaig conèixer l'altre dia en una festa a Madrid i pensava que eren els Backstreet Boys.
0: Estàs dient, ma? Backstreet Boys?
1: Em vaig quedar de pedra, no? Segueixo una mica en aquest periple que he tingut per Madrid. No em vaig trobar Susana a Griso, al backstage.
0: Que maca.
1: Vam parlar de la boda, de la guayabera del seu marit, que se n'ha parlat moltíssim al llarg d'aquests...
0: És que aquella guayabera, perdona, tu que en saps de moda, aquella guayabera amb aquell color, amb sabates fosques, això no es pot portar, aquesta combinació.
1: Estava previst i ella està molt satisfeta de com va quedar el marit. No, escolta, mira. Va donar records, per cert, per tu.
0: Moltes gràcies.
1: La periodista, per exemple, no va poder anar a la desfilada de la seva amiga Maite Casademunt, o la Casademunt, sí, que després l'escoltarem, però sí que va portar un vestit, perquè va anar de boda ahir, hi ha hagut un esdeveniment de 600 persones de Torroella de Montgrí, s'ha casat el fill del president del grup empresarial en el que ella treballa. No va poder anar a la desfilada, però sí que anava vestida de Lola Casademunt, no? Per certament, parlant de Lola Casademunt, ahir al festival de Nosti, la nostra companya, Cayetana Guillén Cuervo, també anava de la dissenyadora, no?
0: Un vestit rosa, preciós.
1: Sí, i per acabar...
0: Que s'ha tallat els cabells molt bé, la Cayetana Guillén Cuervo. Sí, el que passa que aquell estil bob a vegades és complicat, però li queda bé.
1: Sí,
0: deixa'm ser dolenta.
1: No li queda malament a la Naomi Watts, per exemple, també, que porta aquest tallat bob.
0: Sí, no, i tant.
1: I per acabar aquest periple, abans de parlar amb els protagonistes i les seves veus, arribar al front row de Lola Casademunt i trobar-me vestida d'Animal Print, que és d'alguna manera el seu outfit més característic de Lola Casademunt, Carmen Maura.
0: Com m'agrada Carmen Maura.
1: I també la Antonia Delate.
0: Escolta, mira, Santi, fem una cosa. La propera vegada que te'n vagis a un lloc d'aquests, jo vinc. Jo vinc i t'acompanyo, perquè, clar, Antonio de Lato, un somni, conèixer-la. Lola Casademunt, m'encanten les col·leccions que fa. Marc Flores, sé. Perdonin, jo respecto molt Marc Flores, però conèixer-la no és alguna cosa que em faci molta gràcia. Però aquests nois que semblen Backstreet Boys, això m'agradaria moltíssim.
1: Jo no sabia qui eren, vaig preguntar, quan em van dir que eren aquests personatges, vaig pensar, Déu-n'hi-do, no. Saps que la setmana passada vam parlar en exclusiva amb Asier Labarca, que és el director de la Fashion Week de Madrid, que sortia la passarel·la fora del recinte firal d'IFEMA, com aquí, doncs, Montjuïc, per exemple, no? 8 espais diferents, 8 localitzacions diferents. Imagina't que ha sigut un trencaclosques per les persones que han fet el càsting i la producció. Haig de dir que, de nou, té molt accent català la passarel·la de Madrid, i la responsable de tot això, del càsting i de les localitzacions i també de la producció, és Esther García Capdevila, de l'empresa ESMA de Barcelona, i hem pogut parlar amb ella, o hem pogut parlar amb ella fa uns dies, i ens explicar aquesta dificultat de trobar llocs i encabir desfilades.
3: Doncs aquesta edició, al tenir 8 espais diferents, 8 localitzacions diferents, en quan hem fet tota la part de la direcció artística de la passarel·la, i hem dissenyat els recorreguts de cada un dels espais, érem molt conscients de la dificultat de recorregut, de lo llargues que eren les passarel·les per no posar grades, perquè hi hagués el màxim de front row possible. Aleshores, hem intentat aconseguir models que els dissenyadors participessin a tindre més quantitat de models, i nosaltres també es diferencia molt d'unes desfilades d'unes altres perquè no existeixen models des de la desfilada de les 6 de la tarda, que es feia com a una de les ubicacions oficials, és a dir, una de les ubicacions on hi havia diversos desfilades, amb la ubicació de la desfilada del 8 del vespre.
1: I el que és més important per mi i també per tu, Sílvia, és a dir, la moda moltes vegades dius és que ha de ser per tothom, no? I les models i els models que surten potser no han de ser sempre normatius.
0: No, mira Ashley Graham, tu.
1: I de la mateixa
0: o
1: ètnia.
0: O Candice Hoffman, ja val.
1: Doncs mira, Esther García Capdevila fa 30 anys que es dedica a això i ens explica que ella sempre ho ha tingut en compte.
0: Molt bé.
3: Porto 30 anys dedicant-me a una part de la meva feina, és directora de càsting, i des del principi càstings multiracials han estat sempre, sempre, sempre, sempre. És cert que potser abans no hi havia tanta asiàtica i portem molts anys que volem que participin molt a les nostres filades als perfils asiàtics, i portem ja uns quants anys que realment ho hem aconseguit. A principi era molt difícil per tindre els papers adients perquè poguessin vindre a Espanya, ara ho tenen, i realment són molt, molt, molt multiracials, molt, de moltes diferents nacionalitats, i evidentment doncs, sempre molt... molt disposats a tindre diferents perfils, edats i cossos.
0: I cossos, doncs a veure si és veritat. A veure si és veritat.
1: Continuem amb tema d'accent català. Jo sóc una mica tafaner, vaig sentir un dia parlar una model que no és catalana parlar en català, precisament, no? Resulta que aquesta noia és Paula Williams, em diràs qui és. Mira, fa 10 anys va guanyar el premi a la millor model. Ella és de Granada, de pare holandès, i just és la dona de Quim Gutiérrez, un actor que admirem moltíssim, tenen dos fills, viu a Madrid, però parla perfectament català.
0: Què dius?
1: Jo li vaig dir, Paula, et puc entrevistar? Diu, que és en directe? Dic, no és en directe.
0: No pateixi, senyora.
1: Vols sentir a Paula Williams, una dona que fa 1,80 m, no sé quants, parlant... Digue'm.
0: No. Ara escoltarem a Paula Williams, que era una amiga en comú, m'ha dit, que està absolutament astorada amb el tema Melody. Que s'ha quedat morta quan hem parlat de Melody. Rosa, les coses van així i no les inventen.
1: Referida a estorada en...
0: No, estorada perquè, clar, que Melody és una senyora que ens inquieta, deixem-ho així. Sí. Però Paula Williams no ens inquieta.
1: Potser sentint-la parlar en català sí que t'inquieta.
0: Sí? Ai, nena, que ens inquietarà. A veure.
4: Doncs estic aquí amb una de les models que no para de treballar a la passarel·la, Paula Williams. Ella és de Granada, però la mare és holandesa. Paula, com estàs?
5: Molt bé.
4: Fa 10 anys vas guanyar el premi a la millor model d'aquí de Madrid. Això per la teva carrera va ser una cosa important?
5: Bueno, en aquell moment sí, em va posar una mica de foco a sobre meu, i sí que va obrir algunes portes.
4: Tu ets mare, tens dos fills, com es pot combinar una feina normal? De dilluns a divendres tens un horari, però l'horari de model pot canviar cada 2 per 3. Com ho pots fer això, el que es diu la conciliació familiar?
5: No és fàcil, com totes les mares i tots els pares, fem una mica de Tetris, i entre cangurs, la meva mare, l'altra àvia... I el pare i jo, doncs fem allí una mescla que cada setmana és diferent.
4: Però ho aconsegueixes, vaja.
5: De moment. Sí.
4: Molt bé, encantat de veure't, ja ha sigut fàcil. Sí. I m'has contestat la mare de bé en català. Vale. És a dir, encantat.
5: Gràcies.
4: Adéu.
0: Molt bé. Escolta, no? Quim Gutiérrez, sí? Per favor, hauria de ser professor de català perquè ho està fent molt bé.
1: Per cert, des de l'agència Tràfic.
0: Agència de Tràfic.
1: És Agència de Tràfic, no?
0: Molt bé.
1: Aleshores, també em vaig trobar a la model que l'edició anterior va guanyar el certamen i que aquesta temporada surt la fotografia seva a tot arreu. És del Poble Nou. Mm. Es diu Júlia Patxa.
0: Ah.
1: Ella és de l'agència Ava Models i està feliç i contenta, imagina't, de com diuen, de Madrid al cielo, doncs del Poble Nou, a
0: cap
1: dalt
0: amunt,
1: de tot.
0: Sí.
1: Escoltem a la Júlia Patxa.
0: Vinga.
6: És una mica com tot, no? Que no t'ho esperes i de cop veus que portes anys, que es valora la feina que has fet, però al final, clar, són tantes persones, tantes professionals, tantes dones i noies guapíssimes i precioses, que al final com... Bueno, una no s'ho creu, però clar, fa molta il·lusió, és un reconeixement de tot l'esforç i de tota la carrera, i fa molta il·lusió.
7: I això de ser actualment la imatge de la present edició, que està la teva fotografia per tot arreu, quan et veus, què penses? Ni encara que la teva professió sigui aquesta, no?
6: Sí, sí, em fa molta gràcia, sí. Sempre em veig i és que, clar, és el mateix, no m'ho crec. Em fa una mica de vergonya, també. Penso, clar, la gent m'ho diu, no? Com, t'he vist per aquí, t'he vist per allà. I tinc molts amics que van aquí a Madrid i no em prenen d'enviar fotos. Clar, és una mica com... És molt fort, és molt fort. I jo em veig aquí amb Rick, És com surrealista, em fa gràcia, però m'encanta, clar. O sigui, és una mica el mateix, molt, molt, molt agraïda de tot això, de tota aquesta experiència i d'aquesta bogeria, que és el que és.
7: Amb aquesta bogeria d'has de dinar, et deixo, que tens feina també aquesta tarda.
6: Sí.
7: Moltes gràcies
6: tu,
7: i fins aviat.
6: Moltíssimes gràcies, fins aviat.
0: Has de dinar, diu, clar, que les models dinen, no es pensin que no dinen. Parlant de dinar, jo tinc un ronron aquí a l'estómac.
1: Jo també.
0: Ara saps què em prendria jo?
1: Què?
0: Un tartar.
1: Ah.
0: Saps que la meva obsessió és el tartar. Ahir vaig dinar a tartar, perquè com tenia aquesta sensació de que no feia dies que no menjava un tartar, vaig menjar un tartar. Però ja saben vostès que si tenen aquest ronron, els ve de gust unes escopinyes, unes olivetes, unes braves, una cerveseta sense alcohol...
1: Tens recomanacions, no?
0: Home, tenim recomanacions d'en Raül Balam i la gran Natàlia Sánchez, que són a punt ja de presentar-los la comanda de res, d'aquí una horeta. Raül, vull un tartar. En Santi Mefren també vol un tartar tallat a ganivet. Ens els faràs? A veure, Raül Balam, Natàlia Sánchez, buenas.
8: Bon dia, Tarragona.
9: Hola, molt bon dia. Ja estem, tenim ja tot llest pel programa d'avui, eh?
8: Doncs sí, i el programa d'avui ens ha quedat... Mira, si la setmana passada estàvem a la bogueria molt reivindicatives, també estem reivindicatives perquè li hem posat molt de seny en el programa d'aquesta setmana d'avui, però també li hem posat una miqueta de rauxa.
9: Bueno, rauxa 100%, perquè estem a Santa Tecla i d'aquí res començarem les festes de la Mercè i volem fer un homenatge a totes aquestes festes majors.
8: Clar, i llavors parlem de plats típics de festes majors amb unes receptes que ens explicarà el Raül meravelloses. Parlarem també amb el gremi de pastisseria, amb el Mojahuac, per saber quin és el plat típic de Santa Tecla i acabem amb l'Ada Parellada.
9: Encara que no us sembli, és la que ens ficarà el seny en el programa d'avui, on ens parlarà del gastrorecup.
8: Efectivament, una iniciativa per lluitar contra el malbaratament. Tot això és el que tenim en el programa d'avui, el segon programa de la comanda. I Reus, esperem d'aquí una estona a les dues, aquí a Ràdio 4.
9: Vinga, fins ara.
0: Balam, que vull tartar. Quiero tartar, quiero tartar, quiero tartar, quiero tartar. Necessito tartar. A veure si és veritat, ja se'n fa. Dit això, la comanda d'aquí una horeta.
1: Dit això, Sílvia, jo sóc una mica ambaixador de Catalunya arreu del país.
0: Home, clar.
1: T'ho dic perquè en aquesta edició que es va acabar ahir de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la millor model ha tornat a ser catalana.
0: Per alguna cosa deu ser.
1: Home, perquè són les millors. De l'agència Francina Models, la seva propietària, l'estimem moltíssim, és Mireia Verdú. La noia es diu Rolf Schroeder, però Rolf és un nom artístic. Ella realment es diu Marina Schroeder Carrasco.
0: Déu del cel.
1: El pare és holandès i la mare és de Barcelona, que per cert la millor col·lecció va ser Redondo Brand i també van premiar la proposta d'Álvaro Calafat. Però ens agrada molt l'Ora Casademunt.
0: Oh,
1: Lola Casademunt va ser la mare, dissortadament va morir fa un parell d'anys, però la seva filla Maite és la que porta al capdavant la direcció artística d'aquesta firma. Va presentar una col·lecció que es diu City Oasis i en el backstage vam poder parlar i escoltem a Maite, Lola Casademunt.
0: Vinga.
10: Per mi és un moment superespecial perquè com que mirant enrere miro amb orgull a on hem arribat, no? O sigui, per mi era el meu somni estar on estem I és aquesta satisfacció de veure com hem evolucionat des d'aquell gran somni que jo tenia quan era joveneta, d'aconseguir que la marca fos una mica referent a nivell nacional i internacional.
11: Què diria la teva mare?
10: Bueno, jo crec que em faria una abraçada i em diria: Maite, ho estàs fent molt bé. Sigue a por más, em diria. No me diria, ja està ben guapa.
11: I la tenim present sempre, a la teva mare. Sí. Què diria de la col·lecció que presenteu aquí? Li agradaria?
10: No, jo crec que li encantaria, perquè jo crec que tinc molt ADN d'ella, de coses amb qualitat, diferents. Mi mare era una persona molt elegant, però que sempre portava coses especials. I jo crec que és una mica el que jo tinc a dintre, que sempre estic en búsqueda de coses diferents.
1: Imagina't, Sílvia, fa 45 anys va inaugurar la firma, va quedar vídua, tenia 4 fills i va tirar endavant el negoci. Això és, per una dona en aquella època, era tot un repte.
0: Era un miracle.
1: Com ens explica ella, la filla.
11: Maite, estàvem parlant de la teva mare, que fa 45 anys va ser un referent com a dona emprenedora, com a dona que va pujar un negoci sola, i per tu, per les teves germanes i pels teus germans, és un referent, sens dubte, no?
10: Total, sí, perquè jo la veritat és que sé el que és lluitar, però realment quan estàs sola i començar de zero, això té un mèrit, perquè no és el mateix quan ja tens un equip, no? Però tot des de zero jo crec que té molt valor. I més, i 4 nens que alimentar, no? Que ja és una pressió màxima.
11: I com creus que ho va aconseguir? Perquè ara és diferent, fa tants anys enrere, a veure, no sé com s'ho va, el dispositiu que va utilitzar i la força que va tenir.
10: Mira, et dic una cosa, mi mare sempre em deia una cosa, que deia: jo crec que Déu dona una força especial a cada moment. Quan una persona ho necessita, et dona com un poder. I penso que és així. Saps què passa? Que no tenia temps ni de contemplacions, ni de plorar, ni de pensar-s'ho. Sabia que tenia que tirar endavant una família i no havia altra que luchar i a por todas. Uh-huh. Bàsicament, és així, eh?
11: Molt bé, doncs la tenim sempre present.
10: Total, total.
11: Moltes gràcies, Maite.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que bo que digui això la Maite. Jo sóc una gran admiradora de la, de la col·lecció de Lola Casademunt, perquè ells sempre pensen en les dones de debò que ens movem. Uh-huh. Vull dir, bosses grans, si hi ha bosses petites d'aquestes que portem sempre penjades amb el mòbil i amb la documentació, o amb els diners que necessitem, són prou àmplies. És a dir, és una col·lecció, la de Lola Casademunt, des de fa 50 anys, per dones que penquen, com diria la meva mare, i per persones que anem endavant. No? Així doncs, que Maite, ha estat un luxe escoltar-la. Gràcies per ser amb nosaltres. Parlem de llibre?
1: Sí, perquè a la desfilada de Custo,
0: molt heavy,
1: això, per tu, Sílvia, ens vam trobar amb un model que és la tercera vegada que ho fa, i que justament aquesta setmana l'editorial Plaza y Janés ha publicat el llibre Una casa para mi madre, que explica la història real d'un jove senegalès que va arribar a l'estat espanyol en patera fa 2 anys. Després de moltes dificultats, Chek Kane treballa com a model a l'agència Bento Models d'aquí a Barcelona, ha desfilat per moltes passarel·les i ha pogut fer en realitat d'alguna manera el seu somni, i jo li vaig preguntar, em va dir que es va fer la presentació a Marbella, perquè ell viu a Marbella, si realment va tenir un èxit, es van exaurir els llibres, overbooking de gent, i li vaig preguntar si realment aquest llibre explica la seva història real.
12: El llibre és un viatge a través de mis anys de vida, que no sé exactament de quants són. En Senegal naces, no describes, o sea, digamos que en Senegal nace sin registro. Yo, por ejemplo, he nacido sin registro, sin absolutamente nada. He nacido casa, ¿no? En una casa, la casa de mi padre, así, normal, sin irme al hospital, sin nada. Entonces, he nacido sin registro, sin una fecha de nacimiento.
0: Estic impressionada, i més tenint en compte que estem vivint el que estem vivint amb la crisi a Ceuta, no? Aquestes persones que venen a buscar una segona oportunitat, que se'ls hi nega aquesta segona oportunitat, que se'ls tracta d'aquesta manera. Avui, des de les 9, estem parlant d'aquests abusos a dones i a joves i a nenes que han arribat a Ceuta de qualsevol manera, no? Doncs aquest noi m'ha deixat molt impressionada, i segur que vostès també. No sap ni els anys que té, perquè no té registre.
1: Imagina't, crecí sin fecha, sí, crecí sin mi verdadera madre, me criaron mujeres que no me querían, me alimenté de las obras de mi hermano enfermo. El viatge en patera va ser terrible. Ens explica realment que encara no s'ha, és a dir,
0: no s'ha recuperat.
1: No s'ha recuperat d'aquest tràngol. Un viatge que havia de ser 5 dies en va ser de 10.
12: O sea, el momento más duro que me ha pasado, bueno, sin duda, o sea, sin lugar a dudas, cuando perdimos la esperanza en la patera, en el trayecto, son 5 días, tardamos 10 días en el mar. porque normalmente se calcula como 5 o 6 días normalmente, pero como nos han pillado un viento y frío, podemos decir que fue el momento más difícil de mi vida. Los 10 días que nunca olvidaré en mi vida, ese terrible viaje que no merece la pena ningún ser humano poder vivir esto.
0: Doncs ningú, efectivament, ningú ha de viure
1: com
0: aquesta circumstància.
1: No només a parlar en espanyol, s'ha cultivat com a persona, va poder recuperar la seva mare, localitzar-la, i per això aquest homenatge, Una casa para mi madre, li vaig preguntar si realment era perquè el retrobament va ser tan emotiu, li passa diners, i ens explica per què, juntament el llibre, és a dir, és la seva vida, però l'ha escrit la periodista i escriptora Maria Albarral, i per això entre els dos van decidir, i amb l'editorial, titular-lo d'aquesta manera.
12: Sí, Santi, esta pregunta me gusta mucho porque he titulado el libro Una casa para mi madre. La elección de poder construirle una casa a mi madre, lo que me empujó a montarme en el cayuco, y todo mi trabajo ha ido dirigido a conseguirlo. El título hace alusión, ¿no? Digamos, a este objetivo de ofrecerle un hogar a mi familia.
0: Ai, que motiu, t'agraeixo moltíssim, Santi, perquè en Santi Mayfranc és un gran periodista i una excel·lent persona que sempre ens explica tot allò que té a veure amb el cantó més bonic i més brillant de la vida. No podem oblidar que també hi ha històries com aquesta que estan plenes de superació. Un minut i ens n'anem. Santi Mayfranc, intentarem entrevistar en Jake Kane per parlar d'aquest llibre Una casa per a mi madre, però saps aquí també estem intentant entrevistar?
1: Aquí.
0: A part de Santi Mayfranc? A Charles Spencer.
1: Està gens malament, no?
0: A veure si ho aconseguim. A veure si ho aconseguim.
1: Avui és molt esperada l'entrevista a la BBC, l'entrevista complerta, on parla precisament doncs, de la seva germana, que ara es compleixen els 29 anys,
0: sí, senyor,
1: de la seva mort, i la picabaralla que ha tingut amb el seu excunyat, amb el rei Carles III, entre altres coses, pel enterrament, pels funerals, i perquè bàsicament li va dir en un moment determinat que no volia que els seus fills, els seus nebots, siguessin darrere el seguici de la funeral, i ell, el príncep Carles, aleshores el rei, va dir que aviat s'oblidaria la gent de Lady Di.
0: I tindria una segona part de la primera part contractant, que seria Camila Parker-Bowles. I fins aquí podem parlar. Senyor Mayfranc elegant, moltíssimes gràcies. Jo també, mira, també. Ui, si són la una, tu, que ràpid passa tot. Gràcies, fins dissabte vinent. Disfrutin de la setmana.
13: Són les 12.
14: Ràdio 4. Serveis informatius.
13: Els líders dels principals partits polítics de l'Estat han aterrat a casa nostra. Aquest diumenge els socialistes celebren la tradicional Festa de la Rosa del PSC a Gavà. Tancarà l'acte Pedro Sánchez, que acompanya a Salvador Illa. Lorena Enns.
15: Què tal? Sí, Bany de Massa és el president del govern i primer secretari del PSOE. Pedro Sánchez ha aterrat a la Pineda de Gavà, on han rebut entre 15.000 i 20.000 militants i afiliats, també la plana major del socialisme, sota crits de no estar sol, cares reconegudes com la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, o el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, entre moltes altres figures, també del món del sindicalisme, com UGT i Comissions Obreres. Davant del seu principal graner de vots, Sánchez busca mobilitzar l'electorat d'esquerres en un context marcat pel clima preelectoral, la crisi a Ceuta i l'avenç global de la ultradreta. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut erigir el socialisme com l'alternativa a les noves reaccionàries.
16: Ser socialista és portar la màxima llibertat, la màxima igualtat, la màxima fraternitat a les persones que viuen en societat.
15: D'aquí uns minuts serà el president del govern central, Pedro Sánchez, qui intervindrà per clausurar l'esdeveniment.
13: Gràcies, Lorena. I pel que fa als populars, a pocs quilòmetres a l'altre costat de l'àrea metropolitana, Alberto Núñez Feijóo participa en un acte a Badalona juntament amb l'alcalde Xavier García Albiol, centrat en la seguretat i la immigració. Alberto Núñez Feijóo ha fet aquesta proposta pel que fa a la nacionalitat espanyola.
17: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad, revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. ¿Por qué? Porque es justo.
13: I l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha dit que els immigrants que delinquen no poden continuar entre nosaltres.
18: Y lo digo muy claro, y lo digo aquí delante de miles de personas. El delincuente español multireincidente, respuesta penal efectiva y cumplimiento de las penas. Y el delincuente extranjero multireincidente, impulsar las reformas para hacer efectiva su expulsión de manera inmediata.
13: La situació a Ceuta, protagonista en els dos grans actes de PSOE i PP a casa nostra, però allà a Ceuta molts veïns es concentren a prop de la frontera del Tarajal per reclamar solucions a la crisi i reivindicar la sobirania espanyola d'aquest enclavament al nord del continent africà.
19: Todas las personas que han entrado ilegalmente los tienen que devolver a Marruecos y no se puede esperar, como el gobierno de la nación quiere esperar, a hacer los trámites legales.
20: Todo el mundo es humano y tiene los derechos, pero primero hay que garantizar los nuestros para luego pues garantizar los de los demás.
13: També s'ha reforçat la presència policial i militar a la frontera davant els rumors a les xarxes socials d'una nova entrada massiva de migrants. És precisament pel pas del Tarajal, per on prop de 80.000 migrants van creuar cap a territori espanyol de manera irregular fa 51 dies. Dels que romanen a la ciutat, 6.000 ja han aconseguit una plaça en algun dels centres temporals habilitats pel govern d'Espanya, però milers més continuen repartits pels carrers i les platges de la ciutat malvivint en barraques improvisades. I de tornada a casa nostra, en marxa a hores d'ara pels carrers del centre de Barcelona la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat i un model que aprofundeix en el turisme de massa. Seguint-la de prop està el nostre company Pau Alemany.
21: Bona tarda. Els manifestants estan atravessant en aquest moment el Passeig de Gràcia després que una vintena de columnes hagin arribat des de diversos punts de Catalunya. La protesta es produeix després que el Consell de Ministres d'aquesta setmana aprovara el DORA 3, un document que regula les inversions als aeroports durant els propers 5 anys. Per a l'aeroport del Prat estan previstos 1.700 milions d'euros, 191 dels quals estan reservats per a la hipotètica ampliació. La portaveu de l'aeroport, Clàudia Custodio, considera que no és una decisió definitiva.
22: Sabem que serà un procés llarg, però avui esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
21: Les repercussions negatives sobre el medi ambient, l'habitatge o el turisme de masses són alguns dels arguments per justificar que el Prat no s'ampliï durant la pròxima dècada, segons han defensat els convocants.
13: De moment és tot per part nostra, però seguim pendents i seguint aquests dos actes de partit i aquesta manifestació, entre altres assumptes, que desenvoluparem a la propera edició cap de setmana de Ràdio 4 d'aquí a 25 minuts. Fins ara.
23: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia Bizum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
14: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

Bon dia, europeus. Aquesta setmana hi ha hagut ple del Parlament a Estrasburg i a l'ordre del dia temes tan destacats com seguretat i defensa, la guerra híbrida, Ucraïna, l'Orient Mitjà, el canvi climàtic i la immigració. Dimecres, en el discurs sobre l'estat de la Unió, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, es va referir a Ceuta per reforçar el seu ideari i les seves polítiques d'acolliment, que endureixen les condicions per als que sol·liciten asil. Però no va pas ser aquesta la qüestió més destacada en l'arrencada del ple. La cap de l'executiu comunitari es va despenjar amb la proposta de creació d'un Consell de Seguretat Europeu que funcionaria com una mena d'OTAN reduïda i va obrir les portes a Canadà com a primer membre associat. És diumenge 20 de setembre. Us parla Francesc Cruanyes.

0: All of our external borders are European borders. So I want to address the people of Spain directly. Ceuta's border is a European border because Ceuta is Spain and Ceuta is Europe and Europe will be there for you.
1: Ho hem dit, per primera vegada des que va esclatar aquesta crisi humanitària, la màxima responsable de la política europea s'ha referit a Ceuta amb aquestes paraules que acabem de sentir. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa i Europa serà allà, amb vosaltres. Què vol dir amb tot això, von der Leyen? Doncs el que ve a dir és que sí, que Ceuta és Europa, cosa que agrada molt tant al govern com a l'oposició, però que ningú no es pensi que aquella frontera és un pas franc per entrar al continent. La presidenta de la Comissió recorda el pacte de migració que va entrar en vigor el juliol i que endureix les condicions per als sol·licitants d'asil que arriben d'Europa. I ara proposa una nova regulació que permetria als estats membres flexibilitzar les regles migratòries. Això inclou buscar centres de deportació fora de les fronteres europees en casos de crisi. Von der Leyen també va fer esment a d'altres crisis migratòries com les del Bàltic i culpa les màfies de trànsit de persones i els adversaris de la Unió Europea d'utilitzar persones vulnerables contra el club comunitari.
2: Tota Europa.
1: A tomb de Ceuta, Espanya, la Unió Europea, el Marroc i la immigració, fem ara una parada per l'anàlisi i l'opinió, avui a càrrec de la periodista i excorresponsal a Brussel·les, Teresa Carreras.

0: Més enllà de les tensions, el futur compartit del Marroc i Espanya estan al davant d'una dura prova amb la crisi migratòria, aquesta crisi inèdita que ha colpejat les ciutats autònomes i ha deixat al carrer més d'un miler de menors, ha posat sobre la taula les fragilitats geopolítiques entre els dos països. Més que un simple desafiament fronterer, aquest episodi debilita les relacions bilaterals que estan prou unides des de la història fins a la geografia. El carreró sense sortida d'aquestes relacions continua sent quan es produeix el refús a repatriar aquests joves bloquejats a Ceuta i que persisteixen malgrat les repetides demandes de Rabat. La trobada del rei Felip VI amb un alt comandament militar en uniforme de gala per abordar temes de seguretat va ser percebuda pel Marroc com una posició agressiva susceptible de tornar a fer reneixer les tensions. A les reunions hi ha hagut també altres temes, com per exemple l'etern Sàhara Occidental, que aquesta vegada ha pujat un graó de to. Ha estat aprovada pel Parlament Espanyol una llei que concedeix la nacionalitat als saharauis nascuts abans del 1977, i això reavivarà profundes sensibilitats diplomàtiques. Els mitjans ibèrics, Espanya i Portugal, que han difós moltes manifestacions antimarroquines, han donat veu a menors que critiquen les condicions socioeconòmiques del seu país d'origen, alimentant una narrativa molt crítica sobre el Marroc. Enfront d'aquesta realitat complexa, la dreta espanyola, el Partit Popular i l'extrema dreta, Vox, instrumentalitzen l'angoixa humana amb finalitats electorals. Amb aquestes prometen solucions simples basades en la força i transmeten una informació poc veritable en el sentit de desestabilitzar l'executiu espanyol per captar l'electorat. Malgrat tot, hi ha la immigració clandestina que supera les fronteres nacionals, tant al Marroc com a Espanya, i converteix el camí en terres de trànsit per fluxos africans i magrebins. Un enfocament només de seguretat estaria abocat al fracàs. En els darrers dies s'han comptabilitzat diverses agressions sexuals a les platges de Ceuta. La Fiscalia Andalusa en tenia comptabilitzades 16 el dia 31 d'agost. Els vincles entre ambdues monarquies recolzen en bases seculars i molt fortes. Les pàgines de la història també han conegut la solidaritat, com ho demostra el suport històric dels marroquins a Espanya durant la Guerra Civil. Avui, més d'un milió de marroquins viuen en terra ibèrica i, en el pla econòmic, col·laboren molt. Estan ja pensant en l'organització conjunta de la Copa del Mundial de la FIFA del 2030, juntament amb Portugal, o amb el gran projecte final del túnel Europa-Àfrica. El destí de Marroc i d'Espanya seguirà sempre lligat per la geografia i també per l'ambició compartida d'un futur pròsper.
1: Tota Europa.

0: Ara de seguida ens centrarem en la novetat de l'anunci sobre seguretat i defensa d'aquesta setmana al Parlament Europeu i també en l'ampliació del Club Comunitari amb membres associats. Però abans volem fer esment a una proposta que va mereixer aplaudiments quan la presidenta de la comissió la va anunciar. Va a tomb de les xarxes socials i de l'ús que en fan els menors. Fins ara, les iniciatives per limitar l'edat d'accés han sigut aïllades, és a dir, cada estat ha dictat les seves normes. Ara es podria unificar criteris. Escoltem von der Leyen. Com sempre, en aquest programa europeu i europeista, l'escoltem tal com ho va dir, net, sense trepitjar-la i sense traducció. Després ja farem per maneres d'entendre el sentit de les seves paraules. Això també va ser dimecres al Parlament.
1: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15. That means from 13 to under 15 only mini accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day.
0: A veure, petits i xarxes socials. Menors de 13 anys no les podran utilitzar en cap cas. De 13 a 15 anys només podran tenir mini comptes. Comptes petits, creats i supervisats pels pares o tutors, amb funcionalitats limitades i un límit d'una hora al dia, una hora de fer-la servir. De 15 a 18 anys, les plataformes hauran d'aplicar obligatòriament un disseny segur, pensat per reduir els riscos per als adolescents. Von der Leyen va carregar especialment contra el disseny addictiu de les plataformes. Segons dades de la comissió, els joves europeus passen entre 4 i 6 hores al dia davant les pantalles i els programadors fan servir trampes per mantenir els usuaris desplaçant-s'hi contínuament, sense parar. També va relacionar l'ús problemàtic de les xarxes amb la pèrdua de son, l'ànsia, autolesions i fins i tot casos de suïcidi. Va explicar, de fet, el cas d'una noia belga de 14 anys que fa un mes es va manllevar la vida després d'haver patit assetjament en línia. Les plataformes hauran de demostrar que són segures, en lloc de deixar que siguin els pares o les institucions els que hagin d'acreditar que una determinada funcionalitat és perjudicial. I també ho han de ser de segures per als majors d'edat. Val a dir que tot plegat és una proposta que haurà de passar per tot el llarg procés legislatiu de la Unió abans de fer-se realitat amb les reformes o modificacions que els grups convinguin. I ara sí, ara anem a la part més sucosa del discurs sobre l'estat de la Unió d'aquesta setmana. Quan les relacions de Donald Trump i el Canadà estan en el pitjor moment, salta von der Leyen i pica l'ullet al primer ministre del Canadà, Mark Carney. Aquest que escoltem és l'himne de Canadà i compta de confondre el nom del primer ministre, que no és McCartney, com el Beatles, sinó Mark Carney. Ja sabem en quin estat es troben les relacions de Canadà amb el poderós veí del sud, els United States of America, de Donald Trump, que voldria fer-se el seu al Canadà, que res de res de Quebec ni del francès i que vinga aranzels i vinga limitacions al comerç. Doncs bé, la presidenta de la comissió els convida a Estrasburg i els proposa ser el primer estat associat de la Unió. Vaja, com ser de la Unió Europea sense ser-ne membre ni estar tampoc físicament

0: Dear Mark, estimat Marc, li arriba a dir. Vet aquí, doncs, que Canadà es pot convertir en el primer estat associat de la Unió Europea que, entre altres qüestions, també ha de ser un aliat per a tot el que té a veure amb la seguretat i la defensa. Perquè, atès el paper de la trista figura de l'OTAN, ja ho sabem, Europa fa temps que cerca fórmules per fer més efectiva la seva defensa sense tanta dependència dels Estats Units. Doncs von der Leyen no proposa crear un exèrcit europeu nou ni una aliança militar formal amb una llista tancada de països. El que es planteja és una estructura de cooperació més àmplia, on a més dels 27 estats membres de la Unió Europea hi podria haver també el Canadà, el Regne Unit, Noruega i Ucraïna. La proposta és crear un Consell Europeu de Seguretat, un European Security Council, que permeti coordinar més ràpidament la resposta davant les amenaces que afectin Europa. No cal dir que la resposta de Donald Trump no es va fer esperar, amb l'amenaça de multiplicar els aranzels i fer-los extensius a tota la Unió.
1: Tota Europa.
0: I avui acabarem amb Ucraïna. A 35 anys de la seva independència, a 12 de la invasió de Crimea, a 4 i mig de la invasió de Putin, el balanç de víctimes d'aquesta guerra esgarrifa. No existeix una xifra fiable i actualitzada de baixes totals, sobretot perquè ni Rússia ni Ucraïna no publiquen dades completes i els desapareguts poden acabar comptabilitzats com a morts o ferits. Ara bé, els números amb els quals treballen els observadors internacionals són de 450.000 morts de la banda russa, que si sumem els ferits i els desapareguts podrien arribar al milió, i pel que fa a Ucraïna, el nombre de morts podria ser de 150.000, que amb la suma de ferits i desapareguts s'acostarien al 500.000. Tot plegat fa que, a una banda i a l'altra, tant Putin com Zelensky tenen problemes per als reclutaments i molts joves en edat militar fugen per evitar haver d'anar al front en una guerra que s'allarga sense cap final previsible. A tota Europa hem volgut conversar del moment actual del conflicte amb l'analista i politòleg Peter Salmayev, analista polític i director de la Eurasia Democracy Initiative, una organització per la promoció de la democràcia i els drets humans a les societats postcomunistes. La conversa l'ha mantinguda Vicent San Clemente, que s'interessa en primer lloc per la vigència mediàtica d'aquesta guerra, que en parlàvem molt quan va començar i que ara hi ha dies que ni ens en recordem.
2: Sí, precisament d'això li volíem parlar, de dir, aquí sembla que la guerra ja s'hagi acabat perquè no es veu a les notícies, no?
3: Pues es un rasgo humano, completamente típico. La gente, ya sabes, se olvida, sigue adelante, pierde el interés. La guerra lleva ya 4 años y medio y, por supuesto, mientras tanto han surgido nuevas guerras que han captado la imaginación y las emociones de los españoles, de los europeos, todo el mundo. Y esas son la guerra en Gaza, por supuesto, la guerra en Irán, que una vez más han desviado la atención de Ucrania. Y por lo tanto, Ucrania tiene que esforzarse por mantenerse en los más altos de las noticias. Pero no diría que, ya sabes, la gente se ha olvidado. En muchos países a los que viajo, incluyendo, por ejemplo, Portugal, vecino, se ven noticias sobre la guerra en Ucrania a diario, por una razón u otra. Así que no es igual en todas partes. Desde que comenzó la guerra, hace 4 años y medio, ha experimentado varios cambios claramente diferenciados. Y si fuera de Ucrania, existe la impresión de que la guerra ha disminuido en intensidad, es absolutamente, en mi opinión, incorrecto. Es tan intensa como siempre, y el peso de esta guerra ha recaído cada vez más sobre la población civil, porque las líneas del frente permanecen estáticas. Ninguno de los dos bandos ha sido capaz de lograr recientemente un avance importante, y por tanto, ninguno de los dos bandos ha estado dispuesto a ceder. Así que, en esencia, se ha convertido en una guerra de desgaste en la que cada bando se concentra en la capacidad económica del otro para continuar estat

Era un fragment de la conversa que Vicenç San Clemente va mantenir amb l'analista i politòleg Peter Salmayev. Però avui és tot. Us ha acompanyat Francesc Cruanyes amb l'Iker García a les vies de so des dels estudis de Ràdio 4 a Girona. Gràcies per la vostra atenció. Avui és el Dia Mundial de la Llibertat d'Expressió del Pensament. Acabem, doncs, en conseqüència i fins

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia, Barcelona. Catalunya s'ha convertit avui en epicentre de la política estatal amb la presència del president del govern, Pedro Sánchez, i del líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, en sengles mítings. Tots dos han jugat a casa, Sánchez a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Feijóo a Badalona, municipi governat pel PP. I tots dos volen que Catalunya apuntali la seva victòria a les urnes. El president del govern té ara mateix un escull important, Ceuta, però diu que se'n sortirà.
2: El compromiso de que Ceuta saldrá adelante con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
3: Yo quiero tener la confianza de la mayoría de los españoles y quiero lograrla con Cataluña. Y añado, también para Cataluña.
0: I molt a prop de tots dos actes, el del PP i el dels socialistes.
4: No, no, no. No a l'ampliació.
0: No a l'ampliació de l'aeroport, ni ara ni mai. Amb aquest lema s'estan manifestant aquest diumenge a Barcelona milers de persones, també tractors procedents del Baix Llobregat, 5 anys després de la gran manifestació ciutadana contra l'aeroport. I quan tot just aquesta setmana el Consell de Ministres ha aprovat l'ampliació d'una dotzena d'aeroports de l'Estat, entre els quals el del Prat. La marxa ha començat a les 12 del migdia, al Passeig de Gràcia Aragó, i acaba a la plaça de Sant Jaume, amb parades a diferents punts simbòlics contra el turisme massiu. Seguint la marxa, hi és el Pau Alemany, endavant.
5: Hola, bona tarda. Sí, ara mateix la part capdavantera de la manifestació, amb bicicletes i tractors, travessa la Via Laietana. El segueixen milers de persones en un riu de gent que ha omplert el centre de la ciutat amb càntings i pancartes reivindicatives. El portaveu de l'aeroport, Jaume Senet, enumera els perjudicis que tindria.
6: La crisi de l'habitatge, la crisi ecològica i l'emergència climàtica i la massificació turística, entre altres.
5: I, com bé deies, està previst que la manifestació acabi a la plaça Sant Jaume.
0: Gràcies, Pau. Doncs tornarem a connectar amb tu en aquesta edició cap de setmana. Fem una ullada als mapes del temps. Aime, Jordi Urios.
7: Bona tarda. Avui temps estable a Catalunya, amb cel poc ennuvolat i amb un augment dels núvols d'evolució durant la tarda, especialment de la meitat nord. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens, excepte al litoral de Tarragona, no canvien. Avui les màximes seran de 32 graus a Girona i Lleida, 28 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al vent, bufarà de component est a Girona i del sud a la resta. Demà s'espera cel amb una mica més de núvols, excepte al Ter Sud, i amb un augment amb molt ennuvolat de núvols alts a la tarda a la resta del territori. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en ascens i podrà ser notable a punts del litoral de Tarragona. Durant la setmana continuarà la calor, especialment a les depressions centrals i cap a l'interior. Inclús a les portes del pròxim cap de setmana podrien pujar a valors a l'entorn dels 36 graus a la plana de Lleida. És una informació d'EMET.
0: Amb el Pau Robert als comandaments tècnics, el Roger Vergés a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: El president del govern i el líder de l'oposició, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, han triat avui Barcelona per donar el tret de sortida al curs polític, que a més serà electoral. I aquí a Catalunya juguen poder continuar o bé arribar a la Moncloa. Avui juguen a casa perquè Pedro Sánchez és a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Núñez Feijóo a Badalona amb l'alcalde del PP. Anem primer a Gavà. Lorena Enns, amb el suport tècnic del Joan Melera, endavant.
8: Bon dia, sí. Bany de masses del president del govern central, Pedro Sánchez, a la Pineda de Gavà, en una festa de la Rosa que s'ha convertit en l'escenari per arrencar el curs polític a Catalunya. Sánchez, sota crits de president i no està sol, ha reiterat el compromís del govern. Ceuta assegura se'n sortirà de l'actual crisi i ha retret a PP i Vox no fer res per resoldre-la.
2: Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España.
8: Crítiques a PP i Vox també per plantejar al Suprem el recurs per paralitzar la llei de nets. Un discurs en el qual Sánchez també ha tingut paraules cap a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
2: Nos ha dejado claro la señora Ayuso algo, que realmente a ella no le gustaba la fruta. Lo que realmente le gustan son los áticos. Menuda obsesión tiene y menuda sumisión la del señor Feijóo.
8: i ha assegurat que no hi haurà cap avançament electoral. El govern defensa esgotarà la legislatura. Acompanyat per la plana major del socialisme, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha erigit el socialisme com l'alternativa, ha dit, a les noves reaccionàries.
9: ¿Qué proyecto tenéis para Cataluña? Ninguno, ¿verdad? Pues al menos no entorpezcáis a aquellos que tenemos un proyecto como el presidente Sánchez y los socialistas catalanes. Quitaros de en medio, dejad que Cataluña pueda contribuir a hacer España más progresista, más igualitaria, con más libertad y con más fraternidad.
8: Tot davant una pineda plena de gom a gom amb entre 15.000 i 20.000 militants i afiliats.
0: Gràcies, Lorena. També el líder del PP, Núñez Feijóo, visita avui terreny amic, Badalona, governada pel popular Xavier García Albiol, que fa bandera d'una política migratòria hostil al que ve de fora. Feijóo vol els vots dels catalans per arribar a la Moncloa. Badalona, Laura Zurriaga.
10: Alberto Núñez Feijóo es presenta com el canvi que necessita Espanya, però també Catalunya. Des d'aquí, des del Parc Turó Caric, s'ha carregat contra l'independentisme i la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Diu que cal recuperar la protecció de les fronteres, promet al líder popular també retirar la nacionalitat als delinqüents estrangers si arriba a Moncloa i posa a Badalona com a exemple de seguretat. L'escoltem.
3: Y quiero que España sea el país más seguro de la Unión Europea y Badalona es un modelo para conseguirlo.
10: Precisament l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, li ha demanat que modifiqui la llei per expulsar els delinqüents estrangers si arriba a la presidència i també endurir condemnes als delinqüents nacionals.
11: El delincuente español multireincidente, respuesta penal efectiva y cumplimiento de las penas. Y el delincuente extranjero multireincidente, impulsar las reformas para hacer efectiva su expulsión de manera inmediata.
10: Feijóo, que cerca major representació a Catalunya i contrarrestar l'auge d'Aliança Catalana i de Vox, visitarà Ceuta demà per quarta vegada, acompanyat dels líders del Partit Popular Europeu.
0: Gràcies, Laura. No a l'ampliació de l'aeroport, ni ara ni mai. Amb aquest lema s'estan manifestant aquest diumenge a Barcelona milers de persones. Una marxa que ha començat a les 12 del migdia, que té previst acabar a Sant Jaume. I seguint aquesta marxa hi és el Pau Alemany. Tornem amb tu, Pau. Endavant.
5: Sí, Olga, un riu de persones ha omplert els carrers del centre de Barcelona per reclamar que no s'ampliï l'aeroport del Prat. Amb proclames com menys avions i més rodalies i pancartes de rebuig al projecte, milers de persones han posat el focus en les conseqüències climàtiques, la massificació turística i la crisi de l'habitatge que, segons diuen, comportaria l'ampliació del port. La portaveu de l'aeroport, Clàudia Custodio, confia que l'oposició social al projecte el faci de fallir.
12: Sabem que serà un procés llarg, però avui esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
5: La manifestació arriba en resposta a l'aprovació del DORA 3, un document que regula les inversions als aeroports durant els propers 5 anys. I per a l'aeroport del Prat estan previstos 1.700 milions d'euros, 191 dels quals estan reservats per a la hipotètica ampliació.
0: Pablo Muñoz és portaveu d'Aviació d'Ecologistes en Acció, una de les entitats convocants de la manifestació d'avui en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Bienvenido.
13: Muchas gracias.
0: Pablo, ¿por qué no se debería ampliar el aeropuerto del Prat?
13: Bueno, hay toda una serie de razones. Podemos empezar por razones de tipo ambiental y climático. El aeropuerto ya a día de hoy es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Por decirlo así, las que calientan el clima, pero además de grandes cantidades de contaminantes atmosféricos como óxidos de nitrógeno o partículas ultrafinas que respiramos y que empeoran la calidad del aire, también es una infraestructura superemisora de contaminación acústica. Pero además, digamos que incrementar el número de vuelos, pues lo que hace es incentivar también otras afecciones, como pueden ser a los ecosistemas de la zona, pero además intensifica otros impactos ligados, pues por ejemplo, a la turistificación de los territorios, a la saturación de tanto de las zonas urbanas como no urbanas, lo que genera toda una serie de presiones sociales y económicas. Por tanto, digamos que la decisión de ampliar el aeropuerto simboliza seguir optando por un camino, digamos, de de modelo social, económico y ambiental contrario al que consideramos que sería el que ahora mismo necesitamos.
0: Todos los estudios así lo corroboran, ampliar los aeropuertos es incompatible con los objetivos climáticos, pero justo esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado el documento de regulación aeroportuaria, el DORA, que prevé la ampliación de 12 aeropuertos, entre ellos el de Barcelona.
13: Sí, así es. Bueno, es la materialización de una política, en nuestro punto de vista, no solo irresponsable por los impactos que puede generar, sino también incoherente con toda una serie de acuerdos, compromisos y objetivos que en este caso el Estado español ha suscrito, ya sea en términos como por ejemplo el Acuerdo de París o de reducción de emisiones de contaminantes atmosféricos o de ruido o de protección de nuestra naturaleza, por ejemplo cargándose un espacio de la red Natura 2000. Por tanto, la firma o la aprobación de SEDORA supone incentivar unas políticas de aumento de la llegada de un modelo turístico muy destructivo y, por otro lado, contrario a toda una serie de políticas vinculantes, por otro lado, y de acuerdos internacionales, estatales y regionales de protección social y ambiental.
0: Según un estudio a nivel europeo en el que participan ustedes, Ecologistas en Acción, la ampliación de los 20 aeropuertos más grandes de Europa triplicará en 7 años el límite de emisiones para evitar el calentamiento global, para reducirlo a 1,7 grados centígrados.
13: Así es. Ese estudio lo que viene a demostrar es que, aunque incluyamos en la operativa del transporte aéreo aviones más eficientes o combustibles menos contaminantes, que es lo que defiende la industria y desde luego son avances, aunque hagamos eso, el crecimiento tan masivo que se está planteando del transporte aéreo hará que sobrepasemos todos esos límites climáticos, y además que lo vamos a hacer de una manera muy rápida, ¿no? Incluso el objetivo, del Acuerdo de París que firmamos hace ya más de 10 años, que era limitar el calentamiento del planeta a 1.5 grados, pues se va a cumplir este año, ¿no? O sea, con la aviación está sobrepasando de largo, el presupuesto de carbono con el que cuenta, y eso significa que otros sectores, probablemente más que responden a necesidades básicas, como puede ser la calefacción de los hogares o el sector energético u otros, o el agrícola, por ejemplo, se verán obligados a reducir todavía más, a recortar todavía más sus emisiones, ¿no? Lo cual nos parece como un escenario sumamente injusto y que pone de manifiesto la necesidad de poner coto y poner reglas, regular la capacidad que tiene ahora mismo el sector aéreo de generar emisiones de una manera pues casi libre.
0: Pablo Muñoz, portavoz de Ecologistas en Acción, muchas gracias.
13: Muchas gracias.
0: La alternativa al transport aeri hauria de ser el tren, menys contaminant també per a les mercaderies, però el transport ferroviari de mercaderies va ser l'any passat només del 3% de tots els moviments terrestres a Catalunya. La davallada del tren davant el camió s'ha accentuat des de la pandèmia per Covid. Abans era del 6,3%. Som a la cua de tota la Unió Europea. Mentrestant, creix l'activitat en el sector del transport per carretera alimentada pel creixement massiu del comerç online, que ha augmentat d'un 148% respecte a xifres prepandèmiques. En un context emergència climàtica, el repte del sector dels transports és avançar cap a un model més sostenible. A l'edició cap de setmana hem volgut conèixer exemples de bones pràctiques. Laura Zurriaga.
14: El transport per carretera representa el 80% de la mobilitat total a l'Estat i una tercera part dels gasos d'efecte hivernacle se'n deriven, segons dades del govern espanyol. En un moment en què la tecnologia verda es troba en fase de desenvolupament, a Furgotrailer han aconseguit minvar un 15% la petjada de carboni en 5 anys a través de diverses estratègies. Joan Monzón, director general.
15: El Duotrailer ens ha comportat una reducció de CO2 del 24%. Seguidament, el consum d'energia renovable, com és l'HBO, perquè estem consumint energia reciclada d'olis vegetals i té un impacte fins al 93%. I, per últim, nosaltres tenim plans de formació en conducció sostenible i això en els últims 5 anys ens ha comportat una reducció de l'11%.
14: Segons l'empresari, els tràilers elèctrics haurien de ser una realitat a curt termini, però calen més recursos per part de l'administració.
15: La realitat d'aquesta tecnologia és que encara és poc madura. És a dir, falten molts punts de càrrega d'alta potència per a aquest tipus de vehicles i les autonomies són curtes. Mancan recursos, i sobretot per part de l'administració.
14: Preocupa el repartiment d'última milla, és a dir, la paqueteria de curta distància. A Barcelona provoca el 40% de les emissions. Per això el consistori fa proves amb un vehicle elèctric autònom, el robot Ona.
0: Més coses, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que és a Nova York, ha anunciat la creació d'una xarxa de supermercats assequibles a imatge de la impulsada per l'alcalde de Nova York, que és Duran Mamdani, amb qui Collboni s'ha trobat aquest dissabte.
16: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector.
0: L'alcalde de Barcelona participa a Nova York a la cimera de Ciutats Urban 20. I tot coincidint amb la tercera i última jornada de votacions a Rússia, ciutadans russos residents a Catalunya s'han concentrat aquest migdia davant el consulat del seu país per denunciar que les eleccions són una farsa. Júlia Taran, vicepresidenta de l'Associació de Russos Lliures.
17: A Rússia no es pot obrir la boca, no es pot fer crítica del règim, estan empresonant la gent cada dia. Cada dia surten nous casos de penes, però penes de 10 anys, de 12 anys, de 24 a 25 anys, només per un repost, per un tuit o només per dir la paraula pau.
0: Taran assegura que la majoria de la població russa no vol la guerra, però no pot dir-ho pel terror estatal. Temen que hi hagi un nou reclutament per enviar tropes al front després d'aquestes eleccions. Acte institucional a aquesta hora per celebrar la presència catalana al Festival de Cinema de Sant Sebastià, presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Fins a 28 produccions amb segell català es projecten al festival, les mateixes que l'any passat, és a dir, que es consolida. I es presenten dues pel·lícules a la secció oficial per optar a la Concha d'Or, Sants, de Miquel Gurrea, i 5 minuts més de Javier Ruiz Caldera. També a la secció oficial del festival, però fora de concurs, s'hi projectarà Ruega por nosotras, del director Daniel Monfort. I es presenta també l'últim treball d'Isaki La Cuesta, un documental sobre el flamenc Jaleos Flamenco Sketch. Sant Sebastià retrà homenatge en aquesta edició al director català Pere Portavella i es projectarà Pont de Varsovia a la secció de clàssics del festival. I al Museu d'Art Contemporani de Barcelona podeu visitar l'exposició Ecos, conflictes globals del segle XXI, una selecció d'obres de videoart de la col·lecció del MACBA procedents de la donació feta l'any passat per la Fundació Han Neefkens. Montse Soto.
18: L'exposició al MACBA reuneix 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals com Aziz Karazam, Bárbara Sánchez, Erkan Özgen o Tauen Guyenpan, que exploren temes com la memòria, la violència, la migració, la identitat o el llegat colonial. Claudia Segura és la comissària d'Ecos que forma part d'aquesta triple exposició, El gest de filmar.
19: El gest de filmar, vídeos a la col·lecció MACBA, és una reflexió que parla del potencial crític de la imatge en moviment. També la seva capacitat per construir memòria col·lectiva i generar espais de debat. D'alguna manera, el que volem establir amb aquesta gran exposició de vídeo és repensar la relació entre document, testimoni i experiències. Ecos, vídeos de la donació de la Fundació Han Neefkens, és un recull de 7 vídeos de la gran donació que ens va fer el mecenes Han Neefkens, de 18 vídeos, que plantegen en la mateixa lògica, repensen lo documental, però parlen més aviat de conflictes que travessen la nostra societat contemporània, des de les guerres d'Afganistan fins a les migracions del Mediterrani.
18: Una de les peces que hi podreu trobar és First Rain, Brice Soleil, de Tauen Guyen. El 1987, l'artista va realitzar una obra de ficció ambientada al riu Mekong, al seu pas pel Vietnam, protagonitzada per una dona, filla de pare vietnamita i mare khmer, en el context de les guerres feudals del segle XVIII. Totes les obres estan vinculades al Programa Internacional de Beques i Ajuts a la Producció de la Fundació Han Neefkens per a artistes que es troben en moments clau de la seva carrera. Les podeu veure al MACBA fins al mes de gener.
0: I abans dels esports, anem a Vic.
20: La terrassa d'un bar en una nit d'estiu. Si no perdo la consciència, seguiré pensant en tu. Hi ha un mico que balla...
0: Avui acaba la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic i ho farà amb Quimi Portet, que escoltem. Després de la gira de l'última de la fila, Manolo García, Quimi Portet inicia la seva gira en solitari i ho fa a la seva ciutat. Lletres iròniques, que ha aplegat en un llibre, i també, atenció, prepara un nou disc que veurà la llum l'any que ve.
20: Diguessis a ningú aquell lloc d'aquesta terra que més em recorda tu. Hi ha dos policies que es passegen...
0: I ara, els esports. Nova victòria del Barça de futbol amb nova exhibició de Rafinha, però comencem parlant de bàsquet amb la final catalana de la Supercopa. Àlex Carazo, bon dia.
4: Bon dia. En aquesta 27a edició de la Supercopa d'Espanya de bàsquet que s'està disputant aquest cap de setmana a l'Olímpic de Badalona, Joventut i Barça s'enfronten aquest vespre en la que serà la segona final de la història en què jugaran aquest partit amb dos equips catalans, l'anterior al 1988 amb triomf blaugrana. Tot després dels resultats de les semifinals d'ahir, Josep Capel, una amb el marcador més ajustat que l'altra. Bona tarda.
21: Què tal? Bona tarda. Sí, el Barça va guanyar d'un puntet i gràcies a un tir lliure en extremis del seu capità, de Kevin Panther, 87-86 davant l'actual campió de la Supercopa i de Lliga, com és el València Bàsquet, més fàcilment per la penya, de 12 punts, 96-84, sobretot a dos aspectes, el gran tercer quart amb un parcial de 30-16, van saber mantenir aquesta diferència fins al final. Hi ha un Nicola Provitole amb la seva tornada a Badalona extraordinària i amb 27 punts i que parlava precisament del bon moment de l'equip.
22: Estamos en un momento en el que nos estamos conociendo a Dani, al sistema, o sea, estamos todos en un periodo de aprendizaje, de incorporar y de intentar ser mejores cada día. Hoy dimos muestra de que tenemos potencial, ahora hay que ir mejorando y trabajando cada día.
21: Nico, la Provitola, com dic, va ser el millor de la penya, una penya que faria història si guanya el títol avui en 27 edicions. Mai un equip anfitrió ha estat capaç de guanyar el títol. La penya n'ha guanyat dos, el 85 i el 86 fa moltíssims anys. Per part del Barça, déu-n'hi-do també, el darrer títol, en T6, va ser el 2015, fa 11 anys, ni més ni menys. Ahir el millor en plan anotador va ser Justin Robinson amb 17 punts, tot i la bona aportació, per exemple, de Joel Parra, que va acabar amb 12 punts, que avui s'enfrontarà al seu exequip i que parlava precisament d'aquest aspecte.
23: Moltes ganes, no? Sempre que vinc aquí a Badalona és molt especial, tant per mi com per la meva família, quan està a la grada, però ara mateix amb un títol en joc doncs encara serà molt, molt més especial. Intentar treure tots els nervis possibles abans del partit, però al final la pista doncs, no s'entenen de colors i al final els dos equips anem amb un objectiu que és aixecar el títol.
21: Doncs veurem què dona de si el partit d'avui. Recordem a l'Olímpic de Badalona, Àlex, a partir de les 7 de la tarda.
4: Gràcies, Capel. Canviem ara de pilota. Parlem de futbol i de la victòria 1-3 del Barça Sánchez-Pizjuán davant del Sevilla en un partit que va haver de remuntar. Els andalusos es van posar per davant el marcador amb gol de Fofana i amb una nova exhibició de Rafinha amb un altre hat-trick va permetre donar la volta a la situació. Els de Hansi Flick, enviat especial a Sevilla. Germán García, bona tarda.
24: Bona tarda, Àlex. Així és. El Barça ha completat una primera fase de la Lliga abans de l'aturada per compromisos de seleccions impecable. La millor de la seva història amb un bagatge de ple de victòries i un còmput anotador descomunal. 31 gols a favor i 7 en contra, amb un Rafinha desbocat que arriba a la dotzena de gols, 5 més que els seus perseguidors en la lluita pel Pichichi. De fet, Rafinha, d'aquí ahir, el director tècnic Deco va anunciar a l'assemblea de compromissaris que properament renovarà fins al 2030, figura al capdavant de la llista de golejadors europeus de les grans lligues amb 14 gols en 8 partits aquesta temporada. Atenció també als registres que presenta Lamine Yamal, que amb l'assistència magistral que va fer ahir en l'últim gol de Rafinha, suma ja 51 assistències com a culer amb només 19 gols. Simplement espectacular. En l'altre ordre de coses, doncs, Livakovic va debutar a la porteria com a blaugrana, guanyant-li la partida a Chesney. Pau Cubarsí, Fermín López i Anthony Gordon van tornar a la titularitat i Hansi Flick va continuar amb la seva política de rotacions. Potser l'única nota negativa sigui la lesió d'Andreas Christensen. Es va lesionar al minut 13 de la segona meitat, una jugada fortuïta, però que va sortir doncs, mal parat fins al punt de que Hansi Flick va dir que tindria per unes quantes setmanes, és a dir, que no tornarà, no se l'espera, per després d'aquesta aturada, que recordem serà de 3 setmanes, tota vegada que és una lesió muscular al quàdriceps. Ara comença una diàspora important d'internacionals, sense anar més lluny, el Barça té a 7 amb la selecció espanyola, Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo, Lamine Yamal, a més d'altres jugadors que sortiran amb les seves seleccions, com Livakovic en Croàcia, Koundé en França, Joao Cancelo en Portugal, Gordon en Anglaterra o Rafinha en Brasil. Compta amb Rafinha perquè és el que té el viatge més llarg. Haurà de visitar Austràlia i la Índia per completar 42.000 quilòmetres en aquestes 3 setmanes d'aturada.
4: Escoltem ara alguns dels protagonistes. Primer, Rodri, sobre les dues parts de l'equip.
1: Sí, victoria muy importante. Victoria, yo creo que con un gran aprendizaje, sabiendo que era un campo muy, muy complicado, lo sabíamos, el Pijuán. Ellos han hecho un grandísimo partido, un equipo muy, muy rocoso. Hemos cometido demasiados errores no forzados, como se dice en el tenis, pero hay que ser más inteligente. Y bueno, lo hemos adaptado a la segunda parte y yo creo que han sido las dos caras del partido, ¿no? Una primera parte no tan buena y una segunda parte muy buena.
4: Y Fermín, que va a lluar la figura de Rafinha.
2: Como jugador no nos sorprende a ninguno porque sabemos de lo que es capaz, pero al final nunca lo hemos visto delantero y la verdad que está haciendo un arranque muy bueno y ojalá siga marcando goles.
4: Pel que fa a segona divisió, tot preparat a la nova Creu Alta, on a partir de les dues el Sabadell s'enfronta al Real Oviedo a la jornada 6. Amb quin 11 titular, Dani Esclusa, hola.
6: Què tal, Àlex? Doncs el tècnic Ferran Costa que aposta per al següent 11 amb Diego Foli a la porteria, lateral dret per Òscar Sanz, parella de centrals per Català i Edgar a l'esquerra, Miqui Codina al doble pivot, Pere Pons i el capità Urri una mica més avançats, a la dreta Ton Ripoll, a l'esquerra Quadri, la parella ofensiva, l'uruguaià Gastón i Joel Priego.
4: Gràcies, Dani. T'escoltem ara a Tablero Deportiu, a Radio Nacional. Una jornada 6 que nit ens va deixar la victòria del Girona al camp del Cádiz. Josep Guardiola.
7: Un Girona molt millor a la primera part que a la segona. Es van duir els 3 punts a la seva visita al camp del Cádiz. De fet, el partit es va reflectir al damunt del terreny de joc amb un primer temps en el qual els de Quique Álvarez varen marcar els 2 gols, Benat i Carles Pérez en van ser els autors, i a la segona part, en els primers instants, varen rebre un gol que va acabar desdibuixant l'equip gironí i posant-lo contra les cordes. Reconeixia aquesta diferència Àlex Moreno, autor de les dues assistències dels gols.
9: No hemos puesto con 0-2 en la primera parte, creo que ha sido fundamental. En la segunda parte creo que hay que salir mejor, no sé, mentalizarnos para salir sobre todo los 15 primeros minutos que no nos marquen, que estar más concentrados, estar más juntos, cambiar ese chip, ¿no? Más que nada en la segunda parte, que a veces siempre pues no meten gol y a veces sufrimos en ese aspecto.
7: El Girona suma 10 punts a la classificació i ara li venen 2 compromisos a casa davant de l'Albacete i del Mallorca, partits en els quals el tècnic perdrà fins a 6 internacionals.
4: També a partir de les dues arrenca la cursa de MotoGP al Gran Premi d'Àustria. Marc Márquez va ser segon a l'esprint darrere de Jorge Martín. Mateixes posicions que ocupen ara mateix la classificació general i des de les quals sortiran en els pròxims minuts a la graella de sortida. Ara mateix el madrileny Jorge Martín té un avantatge de 3 punts sobre Marc Márquez a la general. A Moto3, victòria per Máximo Quiles, la novena de la temporada pel líder del Mundial. I a Moto2 ha guanyat Ethan Guevara. Més a punts de motor, la lloretenca Daniel Guillén s'ha proclamat campiona del món de motocross a l'imposar-se en les dues curses de la prova disputada a Austràlia que ha tancat el campionat. Als seus 20 anys, Guillén és la primera espanyola en aconseguir el Mundial en aquesta disciplina. I un altre títol de campió del món en motocross, el del balsarenyenc Guillem Farrés, a la segona categoria del Mundial. Podrien tenir fins i tot 3 títols mundials aquest diumenge en motor, perquè la terrassenca Berta Avellán està molt a prop de sumar el seu segon campionat del món en trial. Ho podria fer, de fet, en els pròxims minuts. Parlem ara de tennis. Paula Badosa, eliminada en 2 sets a les semifinals del torneig de São Paulo davant de l'Argentina Podoroska. En handbol, el Barça visita la pista del Puente Genil a les 5 de la tarda en partit de la jornada 2 de la Lliga Asobal. El Granollers va guanyar 24-27 ahir al Puerto Sagunto. S'està disputant ara mateix la final de la Copa Catalunya Femenina de waterpolo entre el Mataró i el Sabadell. El Mataró, que defensa títol, ara mateix està a punt de finalitzar el partit, estan empatades a 9, i a la Champions masculina, victòria del Sabadell a la fase preliminar, 20-12, davant del Budansk Rivijera Montenegrí. Es jugarà la classificació per la següent ronda demà, davant dels georgians Apollo Sport Management, que són els anfitrions d'aquesta fase preliminar de la Champions masculina de waterpolo.
0: Gràcies, Àlex.
4: Bona tarda.
0: Acomiadem l'audiència de Ràdio Nacional i de Ràdio 5, que passen a escoltar el diari de les dues. Nosaltres continuem aquí, a Ràdio 4, amb el resum de l'edició cap de setmana.

0: Són les dues. Catalunya s'ha convertit avui en epicentre de la política estatal. A casa nostra han desembarcat el president del govern, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. Una mostra de la importància que tindrà Catalunya en el pròxim cicle electoral. I en tots els actes, protagonisme per a la crisi de Ceuta. Joaquín Calvente.
1: Bany de masses de Pedro Sánchez en la tradicional festa de la Rosa del PSC a Gavà, en una pineda plena de gom a gom, amb entre 15.000 i 20.000 militants i afiliats, i sota crist de president i no està sol, Sánchez ha reiterat el compromís del govern amb resoldre la crisi migratòria a Ceuta i ha retret a PP i Vox no fer res per resoldre-la.
2: Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor mejor piensan ellos a España.
1: De la seva banda, el president català, Salvador Illa, ha erigit el socialisme com l'alternativa a les onades reaccionàries.
0: I a Badalona, el popular Alberto Núñez Feijóo ha participat en un acte amb afiliats del partit, juntament amb l'alcalde Xavier García Albiol, que s'ha centrat en la seguretat i la immigració.
1: Feijóo es presenta com el canvi que necessita Espanya, però també Catalunya, carregat contra l'independentisme i la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. Asegura Feijóo que cal recuperar el control de les fronteres i ha promès retirar la nacionalitat als delinqüents estrangers en cas d'arribar a la Moncloa.
3: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. ¿Por qué? Porque es justo.
1: I en la mateixa idea ha aprofundit l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, una visita i un debat amb el que els populars volen contrarrestar l'auge d'Aliança Catalana i de Vox.
0: Hi ha molt pocs quilòmetres dels actes de Núñez Feijóo i de Pedro Sánchez. Milers de persones s'han manifestat aquest migdia en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat, convocats per la plataforma Aeroport, que compta amb el suport de més de 200 associacions. Seguint la marxa, i és el Pau Alemany endavant.
4: Sí, Olga, un riu de persones ha omplert els carrers del centre de Barcelona per reclamar que no s'ampliï l'aeroport del Prat. Amb proclames com menys avions i més rodalies i pancartes de rebuig al projecte, milers de persones han posat el focus en les conseqüències climàtiques, la massificació turística i la crisi de l'habitatge que, segons diuen, comportaria l'ampliació del port. La portaveu de l'aeroport, Clàudia Custodio, confia que l'oposició social al projecte el faci defallir.
5: Sabem que serà un procés llarg, però avui esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i del rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
4: La manifestació arriba en resposta a l'aprovació del DORA 3, un document que regula les inversions als aeroports durant els propers 5 anys. I per a l'aeroport del Prat estan previstos 1.700 milions d'euros, 191 dels quals estan reservats per a la hipotètica ampliació.
0: A l'edició cap de setmana hem parlat amb Pablo Muñoz, portaveu d'Aviació d'Ecologistes en Acció, una de les entitats convocants de la manifestació, que ens ha explicat per què no s'ha d'ampliar l'aeroport.
6: L'aeropuerto ya a día de hoy es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, las que calientan el clima, pero además de grandes cantidades de contaminantes atmosféricos que respiramos y que empeoran la calidad del aire, de contaminación acústica, pero además incrementar el número de vuelos, pues lo que hace es incentivar también otras afecciones, como pueden ser a los ecosistemas de la zona, pero además intensifica otros impactos ligados, pues, por ejemplo, a la turistificación de los territorios.
1: Segons el responsable d'Aviació d'Ecologistes en Acció, l'aprovació aquesta setmana pel Consell de Ministres del document de regulació aeroportuària, el DORA 3, que preveu l'ampliació d'una dotzena d'aeroports espanyols, entre els quals el de Barcelona, és irresponsable i incoherent amb els compromisos climàtics.
0: Acabem amb la previsió del temps. Emet Jordi Oriós.
7: Bona tarda. Avui temps estable a Catalunya, amb cel poc ennuvolat i amb un augment dels núvols d'evolució durant la tarda, especialment a la meitat nord. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens, excepte al litoral de Tarragona, no canvien. Avui les màximes seran de 32 graus a Girona i Lleida, 28 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al vent, bufarà de component est a Girona i del sud a la resta. Demà s'espera cel amb una mica més de núvols, excepte al terç sud, i amb un augment a molt ennuvolat de núvols alts a la tarda a la resta del territori. territori. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en ascens i podrà ser notable a punts del litoral de Tarragona. Demà les màximes seran de 35 graus a Girona, 34 a Lleida, 31 a Barcelona i Tarragona. Durant la setmana continuarà la calor, especialment a les depressions centrals i cap a l'interior. Inclús a les portes del pròxim cap de setmana podrien pujar a valors a l'entorn dels 36 graus a la plana de Lleida. Pel que fa a les mínimes, la pròxima matinada seran de 19 graus a Barcelona i Tarragona, 16 a Lleida, 15 a Girona. És una informació d'EMET.
0: Ho deixem aquí. Més notícies a les 3. Bona tarda.
8: Edició cap de setmana.
9: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
8: Ràdio 4.
10: És festa perquè t'estimo i em perdon dins dels teus ulls. I dins els teus ulls camino pels negres carrers, corulls de gent que riu i que canta mentre balla la geganta, mig princesa, mig pagesa, dins un blau de festa encesa amb el sol per tamborí. És festa perquè m'estimes, cada balcó té un domàs, poms de clavells a les cimes, dels plàtans i els campanars. Jordi Sarsenedes, festa major de tu.
8: La comanda. Amb Natàlia Sánchez i Raül Balam.
11: Bon dia, meravelles. Molt bon diumenge. Hola, Natàlia Sánchez.
12: Hola, Raül Balam. Estimats, ja tornem a ser aquí.
11: Sí, segon... capítol número 2, eh?
12: Dos. De moment en portem dos.
11: Bo, quina emoció, eh?
12: Estem emocionades per dudes.
11: Jo estic, bueno... Mira, pell de gallina cada cop. Gallina de piel, eh?
12: Gallina
11: cada
12: de
11: cop,
12: piel.
11: Cada cop que parlo de la comanda o que la gent em parla de la comanda, eh?
12: Estem tenint molt bona rebuda, eh? Aquell primer programa des de la Boqueria ha agradat i molt. Us donem les gràcies perquè... Està abraçada, sí. Que ens ha arribat. Ai. I molt. Avui, però, anem de festa major.
11: Sí, jo crec que hem passat tot l'estiu de festes majors. Hem tingut festa major, doncs... crec que el tret de sortida va ser per Sant Joan. Aquí sí. Es va destapar i van començar les festes majors. Però ara hi han com dos tancaments molt grans, encara que continuen, perquè vindran les d'hivern, les de tardor i totes aquestes. Però acaben sí. Les d'estiu.
12: Acaben les d'estiu. El dimarts passat va començar les festes de Santa Tecla a Tarragona. Aquest pròxim dimarts comença la festa de la Mercè a Barcelona, sí que és una mica, és veritat, el 13, ja, bueno, ara sí. Ens calmem una miqueta, ara ens tanquem una miqueta a casa, ens tapem amb la mantona, bueno, però l'estiu que ve una altra vegada, perquè aquí som molt de festa major. Jo no sé si passa a la resta d'Espanya aquesta cosa amb les festes majors, però aquí es viuen i molt.
11: És que ja no li diuen, no sé com li diuen al resta d'Espanya les festes majors, però és que aquí quan li fiques amb una
12: la
11: paraula...
12: La setmana grande, no?
11: Sí, però quan li fiques major, és gran, és que al final s'implica tot el poble, sigui la gent gran, de la gent que estigui al casal de l'Esplai, siguin els nens, siguin els que entremig, els que tenen negoci, els que no tenen negoci, s'engalana el poble, la ciutat, i tots s'hi fiquen. A Barcelona també passa amb els barris, no? Cada barri té la seva festa major. Sí. I jo crec que és una festa que implica a molta, molta gent. Les tresines ens ho van ensenyar molt, no?
12: Totalment. Tu t'impliques amb la festa major? Tu ets d'aquests que t'estudies el programa i no te'n perds ni una? O vas una mica més a la teva?
11: Jo ja saps que no sóc una persona molt de multituds i molt de gent, però m'agrada molt la festa major. Però saps què m'agrada a mi de la festa major? Primer el que es menja, el que toca menjar, perquè jo t'ensenya i et diu quan hi ets, però... La missa solemne. És que jo sóc
12: què
11: molt...
12: Què dius? Bueno, no potser... ho hagués dit mai, Raül.
11: Bueno, no sóc creient, sóc molt poc practicant, però em fa molta gràcia perquè al final ens oblidem una mica que les festes majors estan implicades sota la capa d'un sant, una santa, una mare de Déu, o el que sigui. I jo crec que, bueno, és bo, no? El meu poble és Sant Jaume. Jo vaig néixer per Sant Jaume, el dia de Sant Jaume.
12: És veritat!
11: I per això jo crec que m'agrada tant o em dona tanta satisfacció la festa del meu poble.
12: Ostres, això és molt fort. És a dir, la senyora Carme Ruscalleda va parir quan començaven les festes de Sant Pol.
11: Al tancar la botiga, o sigui, que encara va despatxar aquell dia la botiga.
12: Que fort!
11: I per l'altre, perquè jo no vaig molestar, vaig deixar treballar, i a la tarda va ser a l'hora que vaig néixer.
13: És que ets molt prudent, tu.
11: Perquè,
13: fins i tot
11: més,
13: amb això.
11: Teníem la botiga tancada perquè era festa major.
12: Que
11: o sigui,
12: fort.
11: El 26 ja no hagués passat, això, i el 24 tampoc, perquè s'obria per la tarda. O sigui que vaig tindre aquest respecte al negoci familiar a néixer quan era tancat.
12: Quina meravella. Escolta una cosa, avui però parlarem de les festes majors que van més enllà de les places de les viles. Avui parlem de la festa major que passa sobre les taules, perquè és cert que hi ha molts plats tradicionals amb les diferents festes majors. En parlarem, però abans... Hem de sortir un moment de l'estudi.
11: S'ha de sortir de l'estudi, perquè jo crec que toca sortir de l'estudi, perquè, clar, comença aquesta setmana que ve, comença una gran festa, la festa de Barcelona, i crec que toca anar a parlar amb dos protagonistes molt importants. Bueno, tres, perquè hi ha l'implicat, que és el...
12: L'espai. Doncs mira, sortim de l'estudi perquè l'altre dia vam anar al celler de Gelida per parlar amb els pregoners de la festa de la Mercè d'aquest any. Ells són l'Antoni i la Meritxell Falgueres. Arriba.

0: Doncs som al celler Gelida amb l'Antoni i la Meritxell Falgueres. Moltíssimes gràcies per rebre'ns, Antoni, un plaer.
1: Que va, gràcies a vosaltres per vindre.
0: Amb la Meritxell ja fa molts anys que ens coneixem.
2: Sí, sí, ja veieu que el Toni, el meu pare, quan vens a la botiga li canvia la cara i tot, no? Ves, juga a casa i això es nota.
0: Fa molts anys que jugues a casa, Toni, però aquesta festa major faràs una cosa inèdita que no havíeu fet mai, és que sou els pregoners de la Mercè. Què suposa per vosaltres fer el pregó de la Mercè?
2: Pel meu pare, un estrès.
1: No, bueno, ha sigut una cosa que com diu l'Amèrica, ni escrivint la carta als Reis, ens ho pensàvem, no? I, a més, jo dic que potser Barcelona es mereixia una cosa més bona, però, bueno, mirarem de defendre el comerç de proximitat i el comerç especialitzat. Jo somio una Barcelona amb un comerç a cel obert i especialitat en moltes, moltes coses que la gent podria... Jo crec que ens podríem definir diferent una ciutat que en vez d'haver-hi franquícies hi haguessin botigues molt especialitzades.
0: Deia el teu pare que potser Barcelona es mereixia uns millors pregoners. Jo crec que no, perquè que aquest any sí que vosaltres els pregoners és un reconeixement al comerç de barri, als locals històrics, que això ens fa falta i molt en aquesta ciutat.
2: Totalment, totalment, perquè si no és que l'única diferència una ciutat de les altres és la moneda i la llengua, perquè acabes veient totes les mateixes botigues, i a mi que m'agrada tant el shopping, doncs que a Barcelona també, igual que vas a visitar museus o restaurants, que també, no?, aquestes botigues de barri. Clar, nosaltres estem a Sants i és veritat que formen el tarannà de la ciutat, i també és una manera de relacionar-nos, no?, perquè no és el mateix un paquet enmig de la foscor que un bon dia, bona tarda, com estàs, què et puc recomanar? Mira, el meu pare no ha estudiat màrqueting i ha vengut aquí més emocions que no sé què.
1: No, bueno, mirem d'atendre el client, no? Perquè de vegades aquest client normalment no ve, però el dia que té un compromís a casa, veus que ve i es deixa assessorar perquè potser li canvies tota l'estructura, perquè potser volia posar el bon cava a l'hora dels postres i li dius, no, no, posa-ho a l'hora de l'aperitiu, que ja veuràs quan la gent té set i no omplir massa a les copes perquè sempre estigui fresquet, tindre les ampolles a mà per poder-se posar un reget i tal, i que, diguéssim, a lo millor després, a l'hora dels postres, una garnatxa, una malvasia de sitges, un ranci, un vi, que llavors no tens tanta set, i diguéssim, perquè a vegades vas als casaments i veus això, que a l'hora dels postres es dona un millor cava, però queden les copes plenes i la gent llavors ja no té set, no? I una mica es donen patades. En canvi, amb un vi generós, doncs pot ser estupendo.
2: I també volem fer un brindis, però una manera metafòrica, que no vol dir amb alcohol, sinó vol dir mirar-nos als ulls i com una manera de relacionar-nos. Al final, jo crec que la tria de Toni Falgueres ha estat també per donar veu a tots aquests botiguers i botigueres que fan, doncs, això, no?, que la ciutat tingui una llum, tingui una olor també, no?, i que tingui això, no?, uns colors i que sigui al final també un mosaic de la gent que fa Barcelona sense sortir a les postals.
1: Tu estàs cantant la cançó del Joan Manel, del
2: sí.
1: Serrat, que diu mil colors té Barcelona... Sí. I és veritat, i moltes olors, i molts barris, molta gent, molt bona gent, sí. I a més aquesta gent que quan, no sé, algú entra, mires d'esmagar-te perquè per donar-li una cosa excepcional que pugui, diguéssim, reunir els amics i celebrar-ho, perquè també fer un brindis és fer brindis que per la salut, per la no guerra, per no sé, i es té de brindar sempre que es pot, perquè que la vida és curta i el siri és llarg.
0: I brindem també per les generacions, quarta i cinquena generació. Sí. Fa molts anys que treballeu junts, no sé què has après del teu pare.
2: Qui treballa més i qui té més paciència és el meu germà, que sí que ha heretat més el tarannà botiguer del meu pare. Jo he agafat més les relacions públiques i la comunicació. El meu pare sempre diu que porta 50 anys de casats treballant amb ma mare, que llavors és com el doble, però a sobre amb el fill, que és com el triple. No, jo el que he pres molt d'ell, que clar, imagina't, ell feia aparadors quan d'ampolles, que aquí posava ampolles, no? Les robes sí que estem acostumats a veure aparadors bonics, però no amb gastronomia, no amb ampolles, que normalment són, és com més una fotografia. Després, això de saber, ell en seguida veu a la gent, és, sap degustar la gent, ja veu qui li fa mal la butxaqueta i que es vol gastar 10 euros, qui té ganes de vins a uau, i sí, sí, sí. I després això, clar, el meu pare és megapancaire. Va néixer literalment a la botiga,

0: O sigui, tenia que ser difícil. La segona generació, segons el que he vist, el meu avi va tindre que anar a treballar al Ford del costat, que eren els propietaris del local, per mantindre la botiga. I la tercera generació, que van ser els meus pares, ho van tindre encara més difícil durant la guerra, els van intervindre el vi, els van fer canviar el nom de bodega de Gelida, o sigui, de celler de Gelida a bodega de Gelida. Quan els van intervindre el vi, el meu pare va tindre la gran sort de poder-s'hi anar a arreglar perquè se'ls espatllava i estava en edat militar, i amb el tema del vi i sucre que tenia es va poder anar bevent, feia com un mostillo, i quan anava a fer-se la revisió per anar al front el trobaven que era diabètic, i era gràcies al vi. I això ho va evitar d'anar al front. O sigui que sempre tenim una gran estimació al vi, perquè el vi en mesura sempre és bo. O sigui, o si no, el vi ja et castiga.
1: A veure, estem a pocs dies del pregó, hi hauran sorpreses, no?
2: Sí, però el que estem és molt nerviosos, però normal, no? Perquè si no, no serien persones. Estem molt emocionats, esperem fer-ho bé, però clar, el meu pare el que és un gran botiguer, fa un gran esforç perquè a tots ens faria molt respecte, a tots ens fa, a mi especialment, i a veure, jo, la meva feina és que ell brilli, que es senti còmode, que sé que serà difícil en el saló de 100, i que puguem fer al final tot aquest brindis d'una manera física o espiritual amb la ciutat.
0: Jo crec que mirarem d'estar a l'altura, però, bueno, sóc un botiguer, no sóc ni un polític ni un advocat per poder parlar, però, bueno, intentarem fer-ho, ja dic, el millor possible. I, a més, de mirar de que, per exemple, el raïm, que és un producte que s'utilitza per fer vi, per exemple, jo he vist a Centre Europa que la gent beu un mos recent fermentat per poder ajudar al calendari d'advent, per poder preparar el cos per Nadal, doncs es veu aquest mos recent fermentat, que és com una kombucha, com un hidromel, com pot ser una beguda fermentada, però que si té, per exemple, 20 anys, es veu 20 got de mos, fa aquest règim durant 2 dies, 3 dies, i prepara el cos per Nadal. Però, a més, a la gent jove, per exemple, els nanos, jo, els meus van deixar el que tothom veu per veure, per exemple, suc de raïm, que jo crec que és un producte molt nutritiu, que té moltes avantatges i que no se'ls consumeix. Jo molts dies em faig un suc de raïm perquè crec que és una de les coses bones que tenim, i així podríem aixecar el preu que s'està pagant en el pagès, que és el més perjudicat, perquè em sembla que et sorprendré. Per exemple, saps que un quilo de raïm al Penedès es paga de 20 cèntims a 90 cèntims. I saps quan es paga, per exemple, en una regió com la Xampanya, que és la millor, me'n vaig extrem a extrem, però saps quan es paga?
1: A quant?
0: Pues un quilo de raïm a la Xampanya val de 6 euros a 10 euros.
1: Una barbaritat.
0: Queda sorpresa, no? Jo crec que només deixar anar això perquè la gent vegi que ho tenim d'apoyar, i tenim d'apoyar la nostra pagesia.
1: Doncs visca els nostres productors, visca el raïm, visca el comerç de proximitat, visca el celler de Gelida i visca la família Falgueres. Moltíssimes gràcies per rebre'ns avui.
2: Gràcies.
0: No, ja que has sigut tan simpàtica, et donaré el secret, que no volia dir, però tu que ja et dic que has sigut tan simpàtica, o sigui, Barcelona, quan volem fer cultura, aixequem el taló, però per la festa major aixequem el porró.
2: Visca!
3: Mil perfums i mil colors, mil cares de Barcelona, la que ens ha somiat, la que va esgarrant porcioles, la que devoren les rates, la que volen els colors, la que es remulla a la platja.

0: meravella, quina família tan maca i que important aquesta aposta que ha fet l'Ajuntament de Barcelona a donar veu al comerç de tota la vida, perquè si perdem... Bueno, sempre ho reivindiquem, no? Bueno, sempre. Portem dos programes,
1: en aquests dos programes que portem, sí, ho hem reivindicat molt i ho continuarem fent.
0: Home, al 100%, al final, una ciutat, un lloc, un indret, es coneix per la gent que viu i per les seves botigues i els seus comerços que passen de generacions en generacions. I no hi ha millors pregoners que una família que portin tantes generacions a Barcelona venent tanta felicitat, no? I al darrere, doncs, representant, doncs, tots aquests colmados i totes aquestes botigues especialitzades on s'hi pot anar a comprar, on sempre te'n pots endur una recepta. O sigui, que meravella.
1: Amén, amén. Escolta, anem a taula.
0: Anem.
1: Plats típics de festa major. Comencem, com no podia ser d'una altra manera, amb el plat típic de Sant Pol, que jo el desconeixia fins que tu me'n vas començar a parlar.
0: A Sant Pol es mengen peres farcides de Sant Jaume.
1: Buah!
0: Bueno, això és una cosa... Quan era petit era un plat que em costava, perquè menjar una carn tirana dolça doncs era una cosa que em costava. Però ara és una cosa que... Oh, és un plat que jo el necessito menjar, sobretot aquell dia. El preparo encara que sigui per mi i menjar-lo aquest dia. Si estem oberts a Barcelona, s'ofereix a Barcelona i dir, senyores i senyors, avui és festa en el meu poble i avui es menja això. És un rostit, tu has de fer un rostit de carn, és de xai i vedella.
1: Ah.
0: Fas un rostit tradicional, un cop el tens fet i el tens trinxat, que seria un rostit de carn per fer canelons, és el moment d'amanir-ho. Ho amaneixes amb ratlladura de llimona, amb clara d'ou i amb sucre i canyella. Clar, és una carn que ja la portes dolça. Es devia fer, és una recepta que ja és de l'època medieval, que es devia fer doncs per conservar més la carn. I fiques la clara d'ou perquè la necessites, aquesta carn la bulliràs després dintre d'una pera.
1: Uau.
0: Clar, tu ara agafes unes peres, normalment fem servir arcoline. Abans se'n feia servir una que es deia la de cuixa de dona. És una cosa una mica machista, la cosa, perquè eren una mica rugoses i recordava una mica
1: a la
0: cel·lulitis. Però els homes també tenim cel·lulitis. Algun dia t'ho puc demostrar, Natàlia Sánchez. Doncs es fa amb aquesta pera, tu la buides amb un bolero, amb una cosa que s'has de buidar les peres, la farceixes i llavors amb una paella amb llard la marques per segellar-la. I llavors, un cop les tens segellades, que has marcat aquesta carn amb la pera, que ja no es trauràs el tap, les bulls. Un cop cuites, les retires, les fiques de cap per munt perquè la mateixa pera doni pressió en aquesta carn i llavors et faràs la salsa amb el brou, amb una farina, un tipus maicena, rovells d'ous i sucre, et faries una crema freda, perquè llavors l'has de deixar refredar, i es menja tal fred, es menja ambient o fred, tornant d'embalat, agraeixes molt aquest plat.
1: Home, t'ho diràs.
0: I llavors et menges una cosa que és un aperitiu o un plat principal meravellós.
1: Tant com aperitiu com a un plat
0: principal,
1: eh? Sí,
0: a casa ho mengem sempre per festa major, com que és el dia del meu aniversari, doncs jo escolleixo què pot haver i normalment doncs demanes un pollastre amb escamarlans, demanes una cosa que faci més festa a la taula, no? Però comencem doncs amb aquestes peres farcides.
1: Boníssim. I parlant de plats de festa major, en el cas de la Mercè, hi ha un dolç que a poc s'està convertint en una tradició. Parlem del pastís de la Mercè, un pastís impulsat pel Gremi de Pastisseria, Raül.
0: No, un pastís que més ensenya l'època de l'any que estem. Estem en un moment que hi ha una fruita reina que és el que corona aquest pastís de la Mercè.
1: Lluís Estrada Canal és pastisser i propietari de la pastisseria Canal dels carrers Montaner i Calvet de Barcelona i vicepresident de la Junta Directiva del Gremi de Pastisseria de Barcelona. Lluís, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: La figa és la protagonista del pastís de la Mercè, oi?
2: Sí, és.
1: Explica'ns una mica, què és el que porta aquest pastís de la Mercè?
2: Bueno, és una... Si la base és una tartaleta, que porta una... Bueno, porta un cremós d'ametlles, porta una crema d'ametlles i porta les figues a dalt. Més que les figues, perquè és un producte molt de temporada i, sobretot, la nostra pastisseria fem servir molt pastisseria fresca i és una manera també de reivindicar això, la pastisseria fresca, feta al moment, lleugera, que és una cosa que ens... Bueno, que representa bastant a tots els pastissers.
0: No, però això està molt bé perquè és un pastís que quan tu el veuràs sabràs 100% que és el pastís de la Mercè, perquè al desembre no el pots fer pas perquè no existeixen les figues. Jo crec que està, que és d'una manera molt intel·ligent.
2: Exacte, sí, sí, busquem les dues coses, el que tu dius, que sigui fruita temporada, perquè, bueno, esclar, està en el millor moment, i sobretot que és un pastís de festa major, i quan és festa major, diguéssim que els àpats ja són... Que nosaltres sempre estem a l'últim moment i ha de ser algo que sigui lleugeret, que sigui fàcil de menjar, perquè clar, venim d'un primer, venim d'uns segons, venim d'àpats bastant contundents, i llavors clar, busquem això, que sigui una cosa que a part de que és el moment que toca i és quan les figues estan més bones, si a més les complementem amb aquesta crema, amb aquestes ametlles, amb aquesta brisa, doncs pues, molt millor.
1: I escolta una cosa, d'on ve aquestes postres, aquest pastís de la Mercè, perquè tinc entès que sou vosaltres des del gremi de pastisseria qui ho impulseu.
2: Sí, va ser una xerrada així informal, que l'Olivier Fernández, que és el gerent del gremi, parlant amb el Jordi Vilà, que és, bueno, ja el coneixeu, que és un cuiner que defensa molt les tradicions, i estàvem amb l'Antonio Bachur, que estava aquí a Barcelona, i no era la Mercè, però a prop de la Mercè, i estàvem parlant, i parlàvem d'això, de que les pastisseries, pues, que totes tenim les nostres diades, està explicant precisament això, de que cada ciutat té pues, un pastís típic per una diada, més hi ha les que fem a tot Catalunya, que inclús hi ha per barris, estava explicant tot això, i vam dir, ostres, doncs, pues, just per la Mercè no tenim el nostre pastís, i entre ells el van fer, el van presentar, i bueno, des del gremi ens passen la recepta a tots i cadascú fem la nostra recepta, que o sigui, la base sempre és la mateixa, però potser pues, cadascú té la seva crema pastissera que la fa a la seva manera, mm-hmm. Doncs ho modifico una mica, també vam buscar això, que sigui una cosa que ja fem habitualment i que tots puguem quedar bé, i va sortir així d'un esmorzar.
0: Beneït esmorzar, eh? Gràcies, primer de tot, moltes gràcies. Segon, la rebuda de la ciutadania, què tal la gent? El disfruta? El ve a buscar?
2: Sí, sí, la veritat és que sí. De fet, el primer any vam i clar, no saps com et funcionarà, i el típic xat que tenim de pastissers, tots trucant uns als altres, aviam si els sobraven figues, com ho tenien, perquè el primer any va ser una bogeria. Va funcionar superbé, és que a més a la vista és molt maco, és molt...
0: Preciós.
2: És això, és que és com... O sigui, ho té tot, és fàcil, és bo, és...
0: Bueno, com, és com Barcelona.
2: Sí, sí, sí. I realment funciona molt bé. I també el que dèieu, de que sigui una època concreta i després t'has d'esperar tot un any, pues també crec que això... Bueno, nosaltres ho defensem i és una cosa que fa il·lusió. Com ara d'aquí a poc vindran els panellets, doncs això, el vens d'estiu, ja tornes a la rutina, però bueno, el primer és la Mercè, vinga, i quan vens a la botiga et trobes això, doncs la gent té ganes de provar-ho. Fa pocs anys que ho fem, però està funcionant superbé.
1: Sí, ara deies que fa pocs anys, que fa un parell o tres d'anys, no?
2: Sí, sí, sí. Diria que aquest és el tercer.
1: I escolta una cosa, ara aquest dimecres comença la Mercè, ja podem trobar el pastís de la Mercè a totes les pastisseries de la ciutat?
2: Totes no ho sé. Jo sé que... O sigui, el gremi ha demanat qui ho fa, uh-huh. I es pot buscar i es pot mirar quines ho fan. Jo crec que la majoria sí, però exactament no t'ho sabria dir si ho fan totes.
1: Entenc, Lluís, que pel web del gremi podrem trobar aquesta informació.
2: Exacte, sí, sí, sí, allò ho podeu trobar segur.
1: Lluís Estrada Canal, moltíssimes gràcies per atendre'ns a la comanda.
2: Bueno, moltes gràcies a vosaltres.
0: Bona, Mercè.
2: Merci, igualment.

0: La Comanda, amb Natàlia Sánchez i Raül Balam.
1: Però quina meravella, sí. Aquest pastís de la Mercè. Anem, però, ara a les festes de Santa Tecla, que van començar aquest passat dimarts, que se celebren fins al pròxim 24 de setembre. Recordem, aquesta festa major és Patrimoni d'Interès Nacional. Parlem del plat típic de Santa Tecla. Atenció, amb Moja Wack. Moja, bona tarda.
2: Hola, Moja.
3: Hola, bona tarda.
1: Escolta, quin és el plat típic de Santa Tecla?
3: Espineta amb caragolins.
2: Això és meravella, sí. Quan hi ha un plat salat típic, això és una fantasia.
1: No l'he tastat mai.
2: Jo tampoc. O sigui, estem
3: bueno,
2: aquí...
3: Jo us animo, i a més és un plat que jo interpreto com una mica d'aprofitament, no? Perquè és allò, l'espineta de la tonyina, que la guarden amb sal i després quan arriben les festes pues, fan pues, un bon sofregit amb els caragolins, afegeixen l'espineta prèviament dessalada... I és un plat de festa.
2: És un plat que sí, que es va fent de mica en mica, vas fent magatzem, per dir-ho d'una manera, per després fer una bona menja, no?
3: Exacte. De fet, bueno, doncs antigament es feia moltes coses així, perquè bueno, doncs no hi havia fred, no hi havia res, i per conservar doncs la sal és una meravella, no? Sí. I t'anaves guardant el millor pel dia de festa, per dia doncs, que et juntes amb la família, amb els amics, i no només n'hi ha un plat, hi ha beguda també a Tarragona per Santa Tecla.
2: Carai! Ostres, això ens ho has explicat,
3: el
2: també.
3: No ens oblidem del xartrés.
2: Del xartrés.
3: No ens oblidem del xartrés. I la mamadeta, que es fa amb granitzat de llimona, xartrés verd, xartrés groc. Si passeges ara per la ciutat, tots els bars estan amb cartells de xartrés i servim mamadeta, que hi ha uns gots que es fan cada any, que es fa una edició, i, bueno, doncs, és una passada l'ambient que hi ha.
2: Home, no m'estranya que sigui patrimoni de la humanitat, eh?
1: Escolta, quina meravella. T'hem presentat així com molt de cop, Moja. Tu ets propietari i cap de cuina del restaurant El Terrat de Tarragona. Durant les festes de Santa Tecla, trobem en el restaurant espineta amb caragolins?
3: No, perquè al ser un restaurant gastronòmic, bueno, sempre fem algun xartrés i tal, però ens costa barrejar conceptes, no?, a vegades. I bueno, pues, sí que hi ha molts llocs a Tarragona que es troba, no?, aquest menjar popular, perquè són plats populars i que es fan a casa, no?, normalment. I a la nostra proposta ens costa una mica que encaixi perquè tenim menys degustacions i estructurats per temporada i de més. Una mica complicat. Però bueno, tinc ganes d'obrir un restaurant tradicional.
1: Mira!
2: Ah, mira, ja tenim primícia. Sí, perquè al final sempre tira.
3: Exacte.
2: I al més que quan veus un plat que l'has viscut tota la vida, encara et fa més il·lusió, no?, preparar-lo un dia doncs, en un lloc i que tota la gent que passi per allà doncs, que pugui tastar un plat quan toca el dia que toca.
3: Sí, i a més a casa nostra cada vegada ens falta una mica més, no?, aquesta oferta de cuina de casa, de cuina de tota la vida, de cuina tradicional, que bueno, però la cuina catalana és molt rica i tots aquests plats formen part de la cuina catalana també, no? I, ostres, cada vegada a moltes ciutats del nostre país doncs, ens falta no?, aquesta oferta i aquí a Tarragona doncs, jo la trobo a faltar moltes vegades.
2: Doncs ja tenim aquí en Moja que ens ho arreglaràs tot això.
1: Escolta, Moja, avui et tenim per telèfon, però un dia... Quan vinguis a Barcelona ens truques. O vas als estudis bueno, de Ràdio Nacional a Tarragona, perquè tenim moltíssimes ganes de parlar amb tu de mil coses.
2: Això
3: bueno,
2: és cert.
3: No acabarem, perquè
2: perfecte.
3: Podem tocar tants temes.
2: Perfecte, perquè mira, aquí tenim una temporada molt llarga, tot just estem en el capítol número 2, i si ens has de tornar un dia, perquè tenim pensat un programa molt especial i tu formaries part.
1: Hem de parlar
3: sí,
1: amb tu.
3: Sí, perquè parlarem de Roma, parlarem de Tarragona, parlarem del Marroc, perquè jo vinc del nord del Marroc, soc a Masí... Bueno, hi ha moltes coses sí. Que puguin parlar.
2: És que jo sempre
3: i ens ho passarem
2: dic,
3: bé, sí, sobretot.
2: És que Catalunya està posat en un lloc estratègic on t'han passat tantes cultures, han passat tantes cultures i s'ha quedat tot lo bo d'aquestes cultures que és una passada, que a vegades no pensem o no som capaços d'entendre tota aquesta riquesa que tenim culinària és gràcies a que molta gent va passar per aquí i que avui en dia doncs, tenim doncs, tota aquesta riquesa.
3: Sí, sí, no, i a més és que es nota que analitzem una miqueta la cuina, el xup-xup, els sofregits, les espècies que aporta i tal, es nota moltíssim que aquí doncs, han passat molta gent i han vist coses bones i això doncs, és una riquesa molt gran.
2: I què és això, al final, que sempre que hi ha tots aquests problemes i tot, hem de pensar doncs, que el món gira durant 24 hores, però que les persones ens movem dintre i que tenim tot el dret de moure'ns i enriquir les cultures culinàries, que al final és el que ens fa grans.
3: I tant. Jo crec que bueno, pues un ingredient et canvia un plat moltes vegades, no? Un toc picant, un toc d'una espècie, un toc ja li dona un aire diferent, ja li dona un algo, ja... Pues aquesta és, no?, el punt de la diferència, no?
2: Sempre.
3: I al final és riquesa, és bo.
2: És bo, no, 100%, tot suma.
1: Ara deies que un ingredient pot canviar un plat, en el teu cas, un plat et va canviar la vida, perquè tu anaves per mecànic, però la crema catalana et va canviar la vida.
3: Pues sí, treballant, ja et dic, en un lloc de platja, d'allò, i sort de la vida, que hi havia un bon cuiner allà, i que, bueno, pues de tant en tant, tots sabem que els llocs aquests de platja on passen 1.000 persones no són a cuinar, diguem-ne, com Déu mana, no? Però hi havia un cuiner per sort allà que el dinar de família pues, ho feia molt de carinyo, no? I bueno, pues vaig mostrar molt d'interès i al final, mira, ja van 20 anys.
2: Ostres.
1: Déu-n'hi-do. Premi Revelació
3: sí,
1: de...
3: Ja és que queden.
2: Clar que sí.
1: Sí. Recordem, el Moja és Premi Revelació de Catalunya 2025, un premi que atorga l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. És el responsable, propietari i cap de cuina del prestigiós restaurant El Terrat de Tarragona. A més, és president de l'associació Tarraco a Taula, una entitat que posa en valor el patrimoni de la cuina romana de l'antiga Tarraco. Avui, però, ens ha parlat de l'espineta amb caragolins, el plat típic de Santa Tecla. Moja, que acabeu de tenir molt bona festa.
3: Gràcies. Us animo a tots a venir a Tarragona i a passar-s'ho bé, perquè hi ha un munt d'activitats, es fan moltes coses al carrer, hi ha moltíssima gent i bueno, pues, això és són festes, no? I es nota moltíssim al carrer. Així que us animo a tots a venir a Tarragona.
1: Visca Tarragona, visca també el Moja
3: Guac. Tarragona i visca la Tecla.
2: I glòria Santa Tecla, clar que sí.
3: Gràcies.
2: Abraçada.

0: I el que no poden passar aquestes festes majors, Raül, és que s'obri molt menjar. I si s'obre menjar, l'hem d'aprofitar.
1: Primer s'ha de comprar amb cap. S'ha de comprar amb cap i no, i tirar... És pecat. És pecat mortal tirar el menjar, sempre.
0: Hem de parlar de malbaratament alimentari, perquè, atenció, obrin les agendes el pròxim 29 de setembre i fins al 1 de novembre, més de 100 restaurants de Catalunya participen en la 5a edició del Gastro Recap. I darrere del Gastro Recap, qui hi ha? Doncs ella, la que està a totes les salses. Ada Parellada, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Hola, Ada.
2: Moltíssimes gràcies per donar espai en aquest problema que ens afecta a tots i que és d'abast mundial, que és el malbaratament alimentari.
1: 100%.
2: És que és una cosa enorme. És a dir, sí que és veritat que a les cases es llença, però a nivell de la cadena alimentària es llença un de cada
1: moltíssim,
2: tres aliments.
1: Moltíssim.
2: Un de cada tres aliments que es produeix, que això realment genera un impacte econòmic, social, mediambiental, bueno, ja t'ho imagines, eh?
1: Sí, és que...
2: Com si arribessis a casa després de fer la compra i portessis tres cistells i una llencessis per la borda perquè mira, ai mira, saps què? No, ara no m'hi cap a la nevera. No, qualsevol
1: és que no som conscients.
2: Absurda.
1: No som conscients de
2: no
1: tot.
2: Som conscients.
1: No som conscients. Jo sempre hi penso, sempre que vaig amb una gran superfície, amb un gran supermercat, i em miro totes aquelles illes de menjar i menjar i menjar, totes sempre estan tan perfectes, tan plenes, penso... Però això es menja. És que estic fart del menjar pels ulls. Hem de parar,
2: Raül,
1: de menjar pels ulls.
2: Has dit tantes coses amb una frase que m'estic ja entre emocionant i atabalant. Mira, la primera que...
1: no ens atabalem. Emocionem-nos molt, però no ens atabalem.
2: No, el que les vull recalcar, perquè has dit tres coses que són extremadament importants, no? Una, has dit consciència, i és l'objectiu principal d'aquesta campanya que fem durant tot aquest mes d'octubre, i som més de 100 restaurants que hi participem. I l'objectiu és generar aquesta consciència, és a dir, si nosaltres podem posar aquest menjar que s'anava a llançar, perquè són àpats elaborats amb aliments rescatats, que vol dir aliments que estaven descartats del circuit comercial i que s'anaven a llançar a les escombraries. Si nosaltres hem pogut fer aquest àpat extraordinàriament
1: Que no és dolent. O sigui, que hem de recalcar això, que dir que no és menjar dolent, és menjar que està en perfectes condicions.
2: Exacte.
1: És que hem de recalcar molt això, que estàvem llançant menjar bo.
2: Clar, són coses bones. És a dir, no, jo m'estimo molt el menjar, però mira que et dic, m'estimo més els clients. No els hi donaré mai una cosa
1: per això,
2: que no
1: estigui 100%.
2: Bé.
1: És perquè la gent que ens escolta tingui molt clar del que estem parlant, d'un problema mundial... Molt important, sí. Que no som conscients.
2: El malbaratament és exactament llançar menjar útil, perquè l'altre en diem mermes. Uh-huh. El que passa que és veritat que hi ha mermes, o sigui, quan en diem mimbes, mermes, això són coses que no es poden menjar i per tant s'han de llançar, però a vegades aquestes mermes sorgeixen per una mala gestió prèvia. Llavors, quan és una negligència, llavors sí que ho considerem malbaratament. Bueno, doncs tu has dit consciència. Objectiu principal de la campanya, precisament, la consciència. I després has dit una altra cosa que m'ha agradat moltíssim i que vull recalcar, que és la mirada. És a dir, quan tu vas a un establiment, sigui gran o petit, però sobretot quan són grans, i veus tantíssim menjar, i tu dius, per favor, és que això m'està ferint, perquè penso, perquè la mirada no és dir, oh, quin gust, tant cosa per menjar, no. La mirada és la que tu tens, Raül, és dir, què se'n farà d'això quan tanquin l'establiment? Això no hi ha capacitat d'absorbir tant volum.
1: Clar.
2: I aquestes dues coses són importantíssims d'esmentar perquè són la base d'aquesta campanya. I la tercera també has dit, mengem massa pels ulls. O sigui, comprem, no mengem, comprem massa pels ulls.
1: Hem de fer la llisteta. Primer s'ha d'anar comprant llista i llavors hem de reivindicar els taulells. Un tauler és el que té el menjar òptim que farà servir i que hi haurà un rodatge magnífic. No és aquests aparadors tan fantàstics que tens pizza pollastre filets, 10.000. Pizza pollastres a palets, 10.000. Sí, pizza pollastres sencers, 10.000. Pizza... Allà hi ha una mà de pollastres, dic aquí, però aquí quantes granges hi han de pollastres? Per això hem de reivindicar el taulell que tindran els pollastres que faran servir i que te'ls faran com tu vulguis, els vulguis a filets, els vulguis oberts per llibrets, els vulguis sencers, els vulguis de la manera...
2: Bueno, i el taulell, Raül, té una cosa que crec que és fonamental, que és que està... és la peça que després les passegen. O sigui, el tema de les passejat ja accelera la vida útil, o sigui, accelera la caducitat del producte. Mm-hmm. Quan tu talles, saps? Allò ja... És a dir, un pernil cuit, perquè ens entenguem. Quina és la durada d'un pernil cuit, quan tu parles de taulell, eh?
1: Sí, sí.
2: Quina és la durada d'un pernil cuit sencer? Doncs és una durada... un mes, no, un mes perfectament, perquè allò està cuit.
1: Sí, sí, sí, clar, està preparat per allò, sí.
2: Ara, aquest mateix pernil llescat,
1: que està...
2: escurces molt la durada del seu consum, saps? L'escurces moltíssim, no, per tant, estàs provocant amb el llescat, amb el espassejament, una acceleració de la seva caducitat i, per tant, un malbaratament més imminent. Sí.
1: Més...
2: Per tant, sí, el taulell, a més, normal... El bo del taulell, a més, encara t'afegiré una cosa. Si pot ser un taulell gestionat per la persona que per l'amo de la botiga, ostres,
1: clar,
2: tu...
1: Sí, sí, pel botiguer, clar.
2: Pel botiguer, allò va més com, saps? Va més alegre. Vinga, va, endú-t'ho avui. Quan ell veu que el producte està extraordinari, però, ostres, ja l'hem d'airejar perquè tal... Va, queda tu, que quasi bé t'ho regalo, que t'ho venga a bon preu. O sigui, ja fa perquè allò roti.
1: Clar, hi ha aquella gestió, i a més, quan estàvem parlant, ara estaves parlant d'aquest pernil cuit, quan te'l compres envasat, a part de malbaratament, de tirar un producte,
2: ara,
1: tot el plàstic,
2: bona,
1: que, tot el plàstic que genera. En canvi, bona, si et compres 100 grams de pernil dolç o de pernil en dolç, que també molta gent diu pernil en dolç, doncs llavors t'enduràs el paquet amb un paper que ja no hi haurà la caixa de plàstic, l'espongeta de sota.
2: O pots portar el teu tàper.
1: O 100%. Si mira, la peixateria de Sant Pol, tots anem amb el tàper, eh?
2: Veus?
1: Ella, la Maria Tomassa, et regala el tàper quan ets això, diu, mira, et regalo el tàper, però llavors l'has de portar sempre.
2: Sempre. Veus, moltes... A la gent hi ha molta creativitat. Però és que és això, el gran drama és que llences el producte i l'envàs i això a doll ja no et passa, per tant més a favor encara de preservar aquest model de compra. I ara volia dir una altra cosa i se m'han anat. Mira,
0: doncs mira, aprofito, Ada, per fer-te la pregunta, però exactament el Gastro Recap què és?
1: Ara.
2: És veritat. Sort que tenim una periodista aquí, eh?
1: Sí.
2: Sort que tenim algú
1: que ens guia, perquè si no malament, ens envalentonem aquí i volem arreglar el món en 2 minuts.
2: Ai, sí, perdona. Aviam, anem al tema.
0: Anem al tema.
2: Som, com et deia, 100 restaurants que fem un cop de punt sobre la taula i diem, escolta, la restauració no pot quedar immòbil davant d'aquest problema i nosaltres també hem d'actuar. Has de saber que la restauració sempre ha sigut molt reàcia a parlar, perquè tot és fresc i tot sempre... Però que nosaltres hem de ser conscients que estem en un context d'emergència climàtica i també hem de contribuir. Per tant, el que fem és molt senzill. Els restaurants participants, que els trobareu a tot Catalunya, a la campanya, el que fan és oferir un dia, un àpat, amb aliments rescatats. Amb aliments, o sigui, el que fem és tancar neveres, espavilar-nos per buscar aliments que estan descartats, però, evidentment, amb la seguretat alimentària absolutament garantida, i cuinar aquell dia, fer nosaltres aquest exercici de descobrir, de veure amb l'esfereïdor volum de menjar que es llença, que això també impacta moltíssim en els propis equips de cuina, i després doncs, fer aquest exercici de creativitat, d'imaginació, de transformar aquests aliments respectant el nostre estil de cuina i donar-los i servir-los als qui s'han apuntat a l'experiència amb tota la prosopopeia que es mereix, que es mereixen tots els aliments. Si nosaltres som un restaurant d'aquells prosopopeics, doncs ho farem d'aquesta manera, servint-los igual, amb la mateixa estima com ho faríem amb un aliment convencional, perquè descobrirem que no hi ha diferència entre un aliment i l'altre, un cop passat per les nostres mans mestres. I és això. Llavors, per apuntar-te a viure aquesta experiència...
1: Això ens interessa a tots els que ens escolten.
2: Perquè, a més, pensa que l'atomització dels restaurants està per tot el territori, per tot el país, des de les Terres de l'Ebre fins al Pirineu.
1: I passant per Llançà. Clar. Sí, fent el triangle.
2: Aquesta és una campanya més àmplia que està impulsada per la Generalitat, per anar a apuntar-te, has d'entrar a la web de la Generalitat, i és gent.cat/gastrorecup. Val?
3: Perfecte.
2: Ho trobaran aquí.
0: gent.cat/gastrorecup.
2: I en allà, pam, obren i veuran doncs, tots els restaurants participants i s'hi podran apuntar. Que apuntar vol dir comprar l'entrada.
1: Comprar l'entrada per anar allà. Sí. A més, hi haurà un gran dinar d'aprofitament, no?
2: Val, i dins d'aquesta campanya... GastroRecup forma part de la campanya Aprofitem els aliments de la Generalitat, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i aquesta campanya inclou, a banda d'aquests 100 restaurants que fem al GastroCup, inclou un gran dinar, és a dir, un dinar popular que enguany es fa a Manresa, que és el 17 d'octubre.
0: Sí, el 17 d'octubre a Cervera.
2: Ai, Cervera, perdoneu! Veus? Oi, gràcies,
1: però podem anar
2: gràcies,
1: a fer el cafè llavors a Manresa, baixant. Home, o sigui, no hi ha cap problema, O sigui, però s'ha d'anar, el 17 d'octubre s'ha d'anar cap a Cervera a fer aquest gran dinar d'aprofitament, clar que sí.
2: I una marató d'espigolades, que és una experiència també que us recomano moltíssim. El gran dinar és un dinar popular, gratuït, per tothom que s'hi acosti, en el qual, doncs, una colla de voluntaris cuinaran amb aliments rescatats un àpat allà en directe. Ho cuinen en directe i ho reparteixen a tots aquells que s'acostin. I després hi ha l'espigolada, que és una experiència que us recomano moltíssim, que és anar al camp a recollir allò que ha quedat després de la primera collita. I observareu, comprovareu, que és un volum inassumible, de veritat. Es recullen tones i tones d'aliments que no s'han recollit a la primera collita perquè no té estàndards comercials. En aquest cas sí que són... perquè són petits, són grans, tenen una petita maca o són estranys de forma. Llavors ja no entren, no s'encaixen bé i ja són descartats.
1: Que ja important, no sí. Que important són tots aquest el GastroRecup i tots aquests moviments que feu perquè la gent prengui consciència de que som un país molt ric produint, però que no ens hi fixem gaire quan recollim.
2: I això també va en contra, exactament, i això va també en contra doncs, de la rendibilitat dels pagesos i també, evidentment, el fet de no collir tot o de no absorbir tot el que es produeix provoca que hagin d'importar aliments. No. Ja m'explicaràs tu. Llancem sí, sí. I importem. Sí, és una paradoxa que a mi em fa petar el cap.
1: A mi hi ha una frase que m'encanta que es diu això és com el que té tos i es rasca els ous. I és que al final és això.
0: Portem dos programes de la comanda i és la segona vegada que dius aquesta frase.
1: És que és aquesta frase i jo crec que sortirà cada... Perquè al final la vida és això, no? Dic, veiem un problema, que hi ha un problema molt gran, però fotem una altra cosa i això està molt malament.
0: Escolta una cosa, Ada, hem d'entrar al web de la Generalitat, gastrorecup.
2: Sí.
0: Exacte, per agafar les entrades per anar a aquests 100 restaurants participants. En el cas del Sempruniana, és el dimarts 29 de setembre. Et queden tiquets o no?
2: No.
0: Ja està, eh?
1: Home, perquè és la impulsora. Hauràs de fer-ne dos o tres, ara.
2: I també tenim ple.
1: Però això està molt bé.
2: Fa 5 anys que ho fem amb la Generalitat, però prèviament jo ja portava 10 anys fent-ho unilateralment. de manera particular, perquè, mira, jo què sé, perquè m'indignava veure tot aquest volum, i llavors jo volia que els meus clients visquessin aquesta experiència. I llavors un cop l'any ho feia de manera individual i sola, saps? Vull dir, bueno, individual és sola, sí, vull dir, de manera espontània, diguéssim. Llavors la Generalitat va conèixer el projecte i va incloure'l dins la campanya Aprofitem els aliments, amb el compromís de que ho ampliaríem al màxim de restaurants que s'hi volguessin adherir de tot el país, i així ha estat. En aquest any hem arribat a 100, i el nostre propòsit és que cada edició augmentem el número de restaurants participants, i és així com estem treballant, i perquè tots els restaurants, un cop l'any, visquin aquesta experiència dins dels seus equips, perquè genera molt d'impacte, com us deia, i també amb els seus clients.
0: Doncs Ada Parellada, un plaer, companya, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Abraçada ben grossa.
2: Igualment, i un agraïment infinit per donar-nos veu.
0: Home, només faltaria.
1: Home.
0: Que vagi molt bé, guapa.
2: Fins aviat.
0: Adéu, Ada.
2: Adéu, i aprofiteu-ho tot.
1: Sempre.
0: Efectivament, que important és això, Raül.
1: Moltíssim, moltíssim. No, la veritat que sí, ja, i ho dèiem ara, ho parlàvem amb l'Ada, que no som conscients de tot el malbaratament que hi ha en la indústria. I és molt trist, perquè al final és menjar que es podria haver aprofitat. Perquè al final, si vas sumant i vas estirant fils, hi ha molta gent també que passa molta
0: Completament.
1: Gana.
0: Completament.
1: Per això hem de tenir, primer manament, tot el que et fiquis al plat, tu has de menjar. Aquí, el del plat ja no s'ha de tirar res, però s'ha de comprar amb molt de cap. I les coses que vegis que a casa teva no tenen una vida i que potser els hauràs d'acabar llançant, es poden fer 10.000 coses, però 10.000 coses. Amb les verdures et pots fer purés i congelar-los. Amb les fruites i les hores et pots fer confitures. El congelador és el teu gran aliat, però que també has d'anar revisant perquè vagi. I a l'hora d'anar a comprar és primordial. I totes les grans superfícies també han de fer un gran pensament de com comprem.
0: Seny, estimat.
1: Seny.
0: Mira,
1: seny.
0: Aquest programa ens ha quedat molt seny i rauxa. Hem anat de festa major hem acabat amb el punt de seny que pertoca.
1: Els catalans som això. Som molt del seny, però som més de la rauxa a vegades també.
0: I més nosaltres.
1: Sí, clar que sí.
0: Raül, un plaer.
1: Un plaer, com cada diumenge.
0: Ja està, quina meravella.
1: Ja està, capítol 2 fet. Anem cap al 3. Ja en tinc ganes ja d'estrenar-lo, com aquell que diu.
0: A veure quina aventura ens espera la setmana que ve.
1: I com sempre ens mengem els diumenges.
0: Ens els mengem. Vinga, adeu, adeu.
1: Adeu.
3: Jordi, aquest platillo d'avui sobretot necessita pa, un bon pa. Aquí sí que no vedeu, Pa per sucar, que m'entens? Té molt sofregit, necessita molt sofregit,

0: Son las 3.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Catalunya avui és l'epicentre de la política estatal. A casa nostra han desembarcat el president del govern, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, una mostra de la importància que tindrà Catalunya en el proper cicle electoral. I en tots dos actes, protagonisme per a la crisi migratòria de Ceuta. Pedro Sánchez s'ha fet un bany de masses en la tradicional festa de la Rosa del PSC a Gavà. Entre crisis de president i no està sol, Sánchez ha reiterat el compromís del govern amb Ceuta i ha retret a PP i Vox no fer res per resoldre la crisi migratòria.
2: Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor mejor piensan ellos a España.
0: I a l'altre costat de l'àrea metropolitana, acte del Partit Popular amb militants a Badalona, centrat en la seguretat i la immigració. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, es presenta com el canvi que necessita Espanya i Catalunya, carregat contra l'independentisme i també contra la gestió de la crisi migratòria. Assegura Feijóo que cal recuperar el control de les fronteres i ha promès retirar la nacionalitat als delinqüents estrangers en cas d'arribar a la Moncloa.
3: El passaporte espanyol tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. ¿Por qué? Porque es justo.
0: De la situació a Ceuta ha estat protagonista en els dos actes de PSOE i de PP a Barcelona. I a Ceuta, molts veïns es concentren a prop de la frontera del Tarajal per reclamar solucions a la crisi i reivindicar la sobirania espanyola d'aquest enclavament al nord del continent africà.
4: Todas las personas que han entrado ilegalmente los tienen que devolver a Marruecos y no se puede esperar como el gobierno de la nación quiere esperar a hacer los trámites legales.
5: Todo el mundo es humano y tiene los derechos, pero primero hay que garantizar los nuestros para luego pues garantizar los de los demás.
0: També s'ha reforçat la presència policial i militar a la frontera davant els rumors d'una nova entrada massiva de migrants. És precisament pel pas del Tarajal, per on prop de 80.000 migrants van creuar cap a territori espanyol de manera irregular fa 51 dies. Dels que romanen a la ciutat, 6.000 migrants ja han aconseguit una plaça en algun dels centres temporals habilitats pel govern d'Espanya, però milers més continuen repartits pels carrers i les platges de la ciutat malvivint en barraques improvisades. I de tornada a casa nostra. A banda dels dos actes polítics, Barcelona ha acollit aquest migdia la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat amb una alta participació, uns 5.500 manifestants, segons la Guàrdia Urbana. Una concentració que ha finalitzat a la plaça Sant Jaume. Allí hi és el nostre company, Pau Alemany.
6: Amb aquestes proclames contra el projecte ha conclòs la manifestació en què milers de persones han recorregut el centre de Barcelona durant tot el matí. A la plaça Sant Jaume s'han exposat dos discursos per finalitzar, dels quals ha estat llegit per un nen de 12 anys. Les conseqüències climàtiques per l'augment dels vols, la massificació turística o la tensió del mercat de l'habitatge han sigut tres dels arguments esgrimits pels manifestants. I és per això que Clàudia Custodio, portaveu de la plataforma Zeroport, demana que s'aturi el projecte.
7: Sabem que serà un procés llarg, però avui esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
6: Els manifestants han demanat seguir amb la mobilització durant els propers mesos per aconseguir que decaiga l'ampliació, un projecte per al qual el govern ha reservat 191 milions d'euros.
0: I de l'exterior, l'atac d'Ucraïna a Rússia amb centenars de drons sobre la capital, Moscou, que deixen de moment 3 morts i molts més ferits. El bombardeig en la tercera i última jornada de les eleccions parlamentàries russes que se celebren enmig de la guerra. A 3.500 quilòmetres de distància, la diàspora russa a casa nostra ho considera aquestes eleccions una farsa, sense oposició real dins del país i amb la dissidència perseguida i qualsevol veu contra la guerra reprimida. Julia Taran és vicepresidenta de l'Associació de Russos Lliures.
8: A Rússia no es pot obrir la boca, no es pot fer crítica del règim, estan empresonant la gent cada dia. Cada dia surten nous casos de penes, però penes de 10 anys, de 12 anys, de 24, 25 anys, només per un repost, per un tuit o només per dir la paraula pau.
0: Per això es concentren avui davant del Consolat Rus de Barcelona per fer una enquesta a peu d'urna, però sobretot per donar veu als russos perquè puguin expressar-se lliurement. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 4, a aquesta emissora, Ràdio 4.

0: Buenafuente y Sole, el que interpreta a Manuela Calle, maravillosa también, que es la primera película que hace Manuela Calle y está fantástica, es un magnetismo lo que tiene esa, ¿no? Esa chica. Pues en esta relación es donde está, digamos,
1: La luz,
0: la luz.
2: Daniel Monzón, yo creía que ibas a poner Help, ayúdame, ya que has recurrido a Tony Ronald, qué
0: Sí,
2: buenos
0: sí.
2: recuerdos, pero cualquier canción de Tony Ronald
0: Sí.
2: es
0: Es
2: estupenda, ¿no? Le
0: estupenda.
2: va muy bien a la banda sonora.
0: Totalmente. Y claro, el contraste, ¿no? Entre esta historia tan de encierro, ¿no? O sea, esta música que era una promesa como de más de libertad, ¿no? Pues el contraste es muy poderoso,
2: Y está
0: ¿no?
2: Julie, pero nosotros vamos a elegir para despediros, ¿no?
0: Fin de
2: Buscaremos un
0: semana, ¿no?
2: lugar, fin de
0: Buscaremos
2: semana,
0: un lugar para
2: para amar
0: amar y
2: y
0: soñar
2: soñar
0: este
2: este fin
0: fin
2: de
0: de
2: semana.
0: que es lo
2: Nos la
0: que.
2: sabemos todos, pero
0: Claro.
2: Jorge no canta, por lo que veo.
1: Iba a hacer el pa, pa, pa, pero
2: Daniel Monzón, Jorge Ricachevarría, director y guionista de Ruega por nosotras, una película contundente. Muchísimas gracias
0: Gracias a ti,
2: y
0: Conchita.
2: hasta la próxima visita.
1: Muchas gracias.
3: Mi sonrisa y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana.
2: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4 amb tota la força d'aquest inici de temporada i la que porta també Dafnis Baldut. Molt bona tarda.
4: Bona tarda, com estem?
2: Molt bé, Dafnis, aquí esperant a saber a qui li fas Diana avui.
4: Doncs avui fem una Diana bastant particular perquè, de fet, li faríem Diana, diguéssim, al Javier Bardem, que ja li hem fet. El que passa és que m'estic saltant les meves pròpies normes per poder fer-li Diana al Javier Bardem a cada estrena
2: per
4: que
2: això
4: passi.
2: Això estan les regles, o sigui, per saltar-se.
4: Sí. De fet, tindrem una secció que serà Javier Bardem i les seves trajectòries, perquè cada cosa que fa aquest senyor mereix, com a mínim, la meva secció la mereix, 100%. Ara bé, en aquest cas, per parlar del Ser Querido, la darrera pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen...
2: Has flipat.
4: És que s'ha de fer Diana, diguéssim, a nivell interpretatiu, una Diana molt global, tot i que, evidentment, hi ha dos protagonistes molt rotuns, no? Però és que tot el que acompanya allò... és acollonant el nivell que aconsegueix el Sorogoyen. El que és capaç de treure dels intèrprets aquest senyor és una absoluta meravella. I, de fet, em consta, perquè, a més, ho aquí puc explicar, jo vaig fer càsting i no em van agafar.
2: No m'ho diguis.
4: Així
2: aquí es va equivocar.
4: Es va equivocar, un error gravíssim. Però, tot i així, la pel·lícula m'ha semblat una meravella. Han fet aquests personatges que...
2: Deurien agafar la Melina Matthews en lloc de tu.
4: No, bueno, però ella i jo no durem el mateix perfil, tampoc.
2: No era el mateix paper.
4: No és el mateix paper.
2: Però seria pel dinar, per anar a dinar.
4: Era per fer un d'aquells de l'equip tècnic. O sigui, clar, no, ella feia una de les actrius, però el meu era per fer un dels, no en recordo quin, dels de l'equip tècnic, doncs que hi ha pues, el maquillador, el de so, el tal, o sigui, tot el que forma l'equip del rodatge de la pel·li, no? Un d'aquells, tots aquells actors que tenen, alguns tenen només dos frases, són actors, o sigui, no s'han agafat figurants cada cop i volta, són actors perquè ell volia que fossin actors i va treballar amb ells encara que després el metratge hagi quedat a una cosa molt reduïda. Però era la seva intenció i ell ja ho tenia en el cap d'aquesta manera. Per què dic això? Perquè és una manera de col·locar sempre en un nivell tot el planter de la pel·lícula, no? No de centrar-te només en els dos protes que ja xutaran, sinó de que tot el que hi hagi allà busqui l'excel·lència, com si diguéssim. Jo penso que en aquest cas l'aconsegueix. Aleshores, Javier Bardem, és que aquella primera seqüència de la pel·lícula, no desvetllarem gaire les coses, per si algú encara no l'ha vista, però aneu a veure-la, perquè em consta que està anant molt bé, vull dir que ja l'ha anat a veure molta gent, però que se segueixin anant a veure. Només aquella seqüència d'ell amb la Vicky Luengo, allò ja es podria acabar la pel·lícula després d'aquella seqüència, com si diguéssim. Només per veure aquells 15 minuts d'allò que et quedes acollonit allà assegut, veient com aquell home li estan passant totes aquelles coses sense parar. Hòstia, jo penso que realment ja es pot dir que estem davant d'un dels actors de cinema més importants de la història del cinema. O sigui, no ens havia passat.
2: No exagerem, no.
4: No exagerem, és que és una cosa molt fora de sèrie, aquest tio. Després hi ha tot el ventall de possibilitats que ell dona, no? Perquè en aquesta mateixa pel·lícula veure com la seva interpretació pot resultar d'un perill, a vegades, que et cagues, que et dius és que ara la liarà, i ara la liarà, i se'n va tota la merda perquè ara la liarà, amb un nivell de violència continguda que el tio és capaç de fotre-li allà, i al mateix temps commoure't i trencar-te el cor. I veure allà doncs, tot un senyor amb una culpa, amb una tendresa

0: que li surt, jo trobo, de debò. Em sembla que és un expediente X, aquest senyor. I que, a més, m'encanta, que això ja ho hem dit en alguna altra ocasió, però m'encanta la carrera del nivell de decisions que ell pren, no? Hi ha l'anècdota mítica de quan ell va dir-li que no a l'Steven Spielberg i al Tom Cruise per fer Minority Report, recordem.
1: I no li guarda rancor, no. A Steven Spielberg.
0: Que no. Per cert, el repre del Bardem ja s'estava fent un xalet en aquell moment, quan li, perquè eren aquelles èpoques, on la milionada que devia un oferir-li per fer allò.
1: No té rancor per ell.
0: Ell va rebre aquell gos, ho va mirar, evidentment, es va reunir, tal i qual, no ho va veure clar, i se'n va anar a fer Los Lunes al Sol. O sigui, l'opció va ser anar-se'n amb el Fernando León de Aranoa a fer allò. Clar, aquest tipus de pensament, no? de renunciar també a una quantitat de diners molt heavy per anar a explicar un altre tipus d'història, també fa que, bueno, doncs que les grandeses d'alguns intèrprets transcendeixin més enllà de ser només intèrprets i ser artistes. I jo crec que estem davant d'això, d'un tio...
1: És un monstre interpretatiu, no?
0: Amb unes capacitats extraordinàries i amb una consciència del que vol explicar, que també és veritat que, bueno, les carreres a vegades et permeten poder-ho fer això i moltes vegades no et permeten poder-ho fer. A vegades has d'agafar les feines que et venen perquè has de treballar i s'ha acabat. No tens el marge de construir una carrera. És una...
1: S'ha de pagar la hipoteca.
0: Clar, el de construir carreres és una cosa molt d'alguns actors concrets. La resta, doncs, anem vivint a la vida. El cas de Javier Bardem, amb el Ser Querido, sisplau, aneu a veure aquesta pel·lícula, és espectacular el que el tio aconsegueix. I a més, d'aquestes, perquè amb ell, que és un tio de molta composició, no? de sempre físicament canviar i tal, aquí no, aquí està ell tal qual, amb una samarreteta de màniga curta i uns pantalonets curts.
1: No necessita artifici.
0: Cap tipus de caracterització més enllà. És meravellós.
1: Un altre dia parlem de Penélope Cruz, estic segura que tindrem ocasió de tornar a parlar d'ella també.
0: En breu, perquè d'aquí, la que estrenin la Bola Negra, que ja ho tenim a sobre.
1: La repassem una altra vegada.
0: Perfecte.
1: Daphnis Baldut.
0: Fins molt aviat.
1: Moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve. La Bola Negra és notícia. Aquesta tarda aquí a Sant Sebastià tenim cita a l'Hotel Maria Cristina amb els Javis, amb Penélope Cruz i amb Guitarrica de la Fuente, que a part de protagonista signa aquest tamasso que estrenem.

0: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4. Som molt centrats en el Festival de Cinema de Sant Sebastià, però les estrenes no poden esperar tampoc, i tenim amb nosaltres algú que sap relacionar molt bé el cinema amb l'art, i que és Carles Martínez Agenjo. Molt bona tarda, Carles.
1: Molt bona tarda. Molta solemnitat, no?, aquesta cançó...
0: Això t'anava a dir, això és una ambientació de gran cinema.
1: Gran,
0: no?,
1: cinema, potser un punt massa patriòtic, com Steven Spielberg, que salvar el soldado Ryan, pel·lícula de l'any 98, que es van dur 5 Oscars. Estem escoltant la música de John Williams, un dels grans compositors de la història del cinema.
0: Indiscutible.
1: I com podem vincular això sense que quedi massa patriòtic, però relacionant les arts, no? El cinema, doncs en aquest cas podríem parlar de la fotografia. Un instant, pensem, no? El soldat Edward K. Reagan, d'infanteria de l'exèrcit dels Estats Units, apareix en primer pla amb l'aigua que li arriba fins al coll, estirat en una platja sota el foc alemany, no? Intenta sobreviure com els milers de soldats americans que hi havia a Normandia el 1944, un 6 de juny, a la platja d'Omaha. Aquesta cançó també es diu Omaha. I clar, el que l'Edward no sabia en aquell moment, de tensió pura, lluitant per la seva vida, és que a pocs metres Robert Capa li estava fent una foto en blanc i negre amb un carret de 35 mil·límetres, que el va convertir en un símbol, no?, de resistència en temps de guerra. I el llibre de memòria, Robert Capa, que es diu Ligeramente desenfocado, explica en detall que, doncs, què va sentir, no?, en aquell moment. Deia, la càmera buida em tremolava les mans en un nou tipus de por, el que em sacsejava el cos de cap a peus i em crispava la cara, no? Declaracions de Robert Capa sobre aquest moment, aquesta foto d'aquest soldat a la platja d'Omaha, no? I clar, això és un moment històric de la història de la fotografia. Va deixar frases tan icòniques com: si les teves fotos no són prou bones és perquè no t'has acostat prou, no? I aquella foto borrosa, clar, de sobte aquí hi ha una lectura, un factor que no s'ha tingut en compte i que crec que convé destacar avui, no? I és la meteorologia, perquè clar, quin temps feia el dia D, no?, en què aquests Estats Units es van enfrontar al tercer Reich a les platges de Normandia. Doncs aquesta meteorologia és el tema de la nova pel·lícula, una de les pel·lícules destacades d'aquest cap de setmana, Tiempo de Victoria, que justament ens trasllada 72 hores abans del desembarcament de Normandia, i el temps, el mal temps, és el més important de la pel·lícula, no? I d'aquí, per això intentem lligar, doncs, la foto amb el cinema a través d'aquesta pel·lícula i de la fotografia de Robert Capa. El cap del Servei Meteorològic Britànic dels Estats Units, que interpreta l'actor irlandès Andrew Scott, ha de fer un pronòstic per decidir si envien les tropes a Normandia o no.
0: Ataquen o no ataquen.
1: Exactament. No? I aquest és el tema de la pel·lícula Tiempo de Victoria, que s'estrena aquest cap de setmana.
0: No, no mirem únicament el temps per saber si podrem anar o no a la platja.
1: Exacte.
0: Encara, no? Aquí es tractava d'un afer molt més important.
1: Un pronòstic transcendental.
0: El que li demanava Eisenhower.
1: Exactament, que interpreta Brendan Fraser, per cert, guanyador de l'Oscar el 2022 per La Ballena, un actor, doncs, que està tornant a tenir una segona vida professional molt bonica.
0: I com estan tots, en aquesta pel·lícula d'Antoni Maras, el repartiment és extraordinari. Recomano veure la pel·lícula per veure'ls, escoltar-los i realment apropar-nos, no?, a aquest moment històric.
1: Una pel·lícula sobre l'honor, també, aquest Tiempo de Victoria d'Anthony Maras, molt interessant, que jo crec que, doncs, en aquesta cartellera tan heterodoxa que tenim aquest cap de setmana, doncs podria donar un contrapunt a la pel·lícula de terror Resident Evil, de Zach Cregger, director de la pel·lícula Weapons, que és una de les més esfereïdores dels últims anys, i ara reinicia una saga que va ser de pel·lícules, amb Mila Jovovich, i que havia sigut de videojocs. Ara fan, doncs, el que es diu un reboot d'aquesta saga de Resident Evil, que doncs, segurament tindrà molts i moltes espectadors fanàtics o no fanàtics de la saga.
0: Això són presitges, eh?
1: Exactament, ja? Totalment. Ja escalfant motors pel Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Catalunya.
0: Mentretant, seguim gaudint de tot el que ofereix el Festival de Cinema de Sant Sebastià, que és molt, eh?
1: Molt.
0: Aquí un es pot fer molts menús, eh? Algun en Ferran Adrià,
1: per exemple, és que hi ha de tot. Sant Sebastià té la seva secció culinària, no? De cinema.
0: I sobretot moltes perles, eh?
1: Ara ho has dit, perles, perlac, com diuen al País Basc, i una perla claríssima d'aquest Festival de Sant Sebastià seria Fatherland, de Pavel Pawlikowski, un director de cognom impronunciable, però que recordareu per la pel·lícula Ida i per la pel·lícula Cold War, per aquesta fotografia en blanc i negre d'aquest cinema polac que fa tan solemne, tan romàntic al mateix temps, que podria recordar doncs, el cinema escandinau de Dreyer en certs moments, però en qualsevol cas parla i respira per si sol, no? El cinema de Pavel Pawlikowski, i amb aquesta pel·lícula Fatherland, de sobte el cine dialoga amb quin altre art? Amb la literatura, d'aquí, doncs de Thomas Mann, que interpreta l'actor Hans Zisler, amb la seva filla, i aquí trobem fent d'Erika Mann, doncs a la gran Sandra Hüller, d'Anatomia d'una caïda. Van fer un viatge a través de les dues Alemanyes.
0: I la zona d'interès, eh?
1: I la zona d'interès, tremenda. Quina gran actriu i com està agafant vol. Clar, aquí trobem les dues Alemanyes, no? Estàvem parlant d'Omaha, Normandia, ara de sobte parlem d'una Alemanya partida en dos, en aquests inicis de la Guerra Freda, i com doncs, aquest viatge entre un pare i una filla ens parla de la memòria, de l'exili, d'aquests intel·lectuals de la postguerra europea. Hi ha un moment que apareix un compositor, Hans Eisler, i és una pel·lícula doncs, que ens recorda el perill de les ideologies, el verí de l'extremisme i la importància d'aprendre sobre les tragèdies.
0: I una oportunitat també, aquesta pel·lícula que tu esmentes molt bé, fas molt bé de fer-ho perquè per mi és una obra mestra indiscutible. Jo crec que serà una de les rivals de La Bola Negra als Òscar, en pel·lícula internacional. Si entren, que esperem que sí.
1: Esperem.
0: I una oportunitat també d'apropar-se més a l'autor i rellegir a l'autor de Muerte en Venècia o La Muntanya Màgica, no? Thomas Mann.
1: Sí. Sí, és a dir, com es va oposar des de l'exili al règim nazi, que havia segrestat el seu país, realment, no? I jo crec que aquesta pel·lícula, Fatherland, de Pawlikowski, doncs reivindica aquest pes de l'exili, però també aquesta independència, no?, dels intel·lectuals, com deia, i és una pel·lícula, doncs, sobre la memòria, al cap i a la fi, que crec que és molt important que la puguem veure. Va guanyar el festival,
0: el premi a millor direcció. El millor director compartit amb els Javis, també.
1: Javis, amb La Bola Negra,
0: tornaven
1: exactament.
0: Tornaven a trobar, eh?
1: Un ex-aequo.
0: Tornaven a veure les cares. Això sembla un western, eh? No?
1: Totalment. Western entre directors. Un duel de direcció. És que quin bon cinema que ens està donant aquest any.
0: Ho hem de dir, clar que sí. Clar i català.
1: Exactament.
0: Carles Martínez Agenjo, molt bona tarda i moltíssimes gràcies per apropar-nos una vegada més al gran art del cinema.
1: Un plaer.

Fins aquí aquest bar de cine fabricat a Sant Sebastià. Us donem les gràcies i també adeu-siau de part del fabulós Iker Estevez, que ha estat a la realització tècnica i control de so, Celia Pérez portant la producció, Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor, i us parla i us saluda Conxita Casanovas, que ja sabeu que els diumenges a aquesta hora va de cine aquí a Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Fins la setmana que ve, aquí seguirem feliços i contents amb el cinema entre les mans.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. 5.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, 30.000, segons els organitzadors, s'han manifestat aquest diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat, convocats per la plataforma Zero Port. Seguint la marxa hi ha estat el Pau Alemany.
2: Amb aquestes proclames contra el projecte ha conclòs la manifestació en què milers de persones han recorregut el centre de Barcelona durant tot el matí. A la plaça Sant Jaume s'han exposat dos discursos per finalitzar, dels quals ha estat llegit per un nen de 12 anys. Les conseqüències climàtiques per l'augment dels vols, la massificació turística o la tensió del mercat de l'habitatge han sigut tres dels arguments esgrimits pels manifestants. I és per això que Clàudia Custodio, portaveu de la plataforma Zero Port, demana que s'aturi el projecte.
3: Sabem que serà un procés llarg, però avui esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i del rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
2: Els manifestants han demanat seguir amb la mobilització durant els propers mesos per aconseguir que decaiga l'ampliació, un projecte per al qual el govern ha reservat 191 milions d'euros.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Núñez Feijóo, han donat el tret de sortida a la precampanya electoral a Barcelona. Sánchez ha donat un bany de masses a la festa de la Rosa del PSC a Gavà, al costat del president de la Generalitat, Salvador Illa, i Feijóo ha fet el mateix a Badalona, al costat de l'alcalde, el popular Xavier García Albiol. Els discursos de tots dos, Ceuta.
4: El compromiso de que Ceuta saldrá adelante con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
5: Yo quiero tener la confianza de la mayoría de los españoles y quiero lograrla con Cataluña. Y añado, también para Cataluña, para que los catalanes puedan tener una vivienda, salir seguros a la calle, buscar la prosperidad, la unidad y una política limpia.
0: Pedro Sánchez ha acusat el líder del PP de fer seguidisme de Vox i Feijóo ha assenyalat que vol passar pàgina del procés. Avui es compleixen 9 anys precisament del 20S, l'entrada de la policia a la seu del Departament d'Economia a les portes de l'1 d'octubre. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que era aleshores vicepresident i conseller d'Economia, ha reclamat en aquest aniversari l'aplicació efectiva de l'amnistia perquè es posi fi a la repressió. Ho ha dit en un missatge a les xarxes socials, també al partit, que assenyala que continua dempeus defensant l'autodeterminació. Els republicans recorden que l'operació policial del 20 de setembre del 2017 no va aconseguir aturar l'1 d'octubre i denuncien les maniobres judicials que encara impedeixen amnistiar Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Tot coincidint amb la tercera i última jornada de votacions a Rússia, ciutadans russos residents a Catalunya s'han concentrat aquest migdia davant el consolat del seu país a Barcelona per denunciar que les eleccions són una farsa. Julieta Aran, vicepresidenta de l'Associació de Russos Lliures.
6: A Rússia no es pot obrir la boca, no es pot fer crítica del règim, estan imprisonant la gent cada dia. Cada dia surten nous casos de penes, però penes de 10 anys, de 12 anys, de 24, 25 anys, només per un repost, per un tuit o només per dir la paraula pau.
0: Taran assegura que la majoria de la població russa no vol la guerra, però no pot dir-ho pel terror estatal. Temen que hi hagi un nou reclutament per enviar tropes al front després d'aquestes eleccions. Acte institucional aquest migdia per celebrar la presència catalana al Festival de Cinema de Sant Sebastià, presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Fins a 28 produccions amb segell català es projecten al festival, les mateixes que l'any passat, és a dir, que es consolida. Durant l'acte d'aquest migdia s'ha fet un reconeixement al director sortint del festival, José Luis Rebordinos, pel seu suport al cinema català. Durant la seva direcció s'han projectat a Sant Sebastià un centenar llarg de títols catalans, els mateixos que tota la dècada anterior. I festa grossa aquest cap de setmana a Granyena de Segarra, on acaben de recuperar una de les dues campanes de l'església, que data de finals del segle XVIII. L'instrument es va trencar l'any 41 i ara l'han restaurat a Àustria. Joana Cendra.
7: La nit de Reis de 1941, la campana es va trencar i des d'aleshores no havia sonat. Aquest dijous, però, s'ha tornat a instal·lar després d'una restauració a Innsbruck, Àustria, que ha costat 23.000 euros, la meitat dels quals recollits entre veïns i particulars. El Ramon Torres és un dels veïns de Granyena.
8: Heu de pensar que és una campana que fa 84 anys, vol dir que la gent que avui en dia viu al poble no han sentit mai aquesta campana. I gràcies a molta gent, doncs, aquesta campana, doncs, juntament amb l'altra campana, doncs, es podrà sentir.
7: L'empresa austriaca que s'ha encarregat de soldar la part esquerdada l'ha deixat amb la mateixa qualitat de so que quan es va forjar. Josep Carvajal, responsable de l'empresa que ha gestionat la restauració.
9: Aleshores, el que fan és el sàpiga, perquè primer perquè s'ha trencat
1: i segon és afegir tot el xafrà que han fet a tota l'esquerda, reomplir-lo, que ara al soldar-la la campana té el so original de quan la campana era nova.
7: També es va desmuntar el jou de fusta que l'ha refet el fuster del municipi amb fusta d'Iroco, un material resistent i que necessita poc manteniment. Aquest cap de setmana se celebren tocs de campana i visites guiades al municipi per donar a conèixer aquesta història.
0: Més notícies a les 5 de la tarda.
9: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.
10: El capítol d'ara fa una setmana ens van quedar a tocar del jaciment de Santa Coloma d'Àger. Avui entrarem, però abans dedicarem un moment a refrescar la memòria. És un jaciment que es troba als afores del municipi d'Àger, molt a prop de la Casa del Montsec, i en aquest espai, camuflada per les terres de conreu i fins i tot per la petita carretera que travessa el poble, es troba la necròpolis cristiana de Santa Coloma d'Àger i una antiga basílica que els habitants d'aquest territori van fer servir des del segle V fins al segle XI, és a dir, des del final del període romà fins a la plena edat mitjana. És el lloc d'enterrament d'una població rural d'un espai de frontera que es va mantenir en actiu fins i tot després i durant la conquesta islàmica que va començar al segle VIII. El jaciment es va descobrir a principis del segle XX. Puig i Cadafalch ja va identificar els primers sarcòfags. Tanmateix, la investigació arqueològica va ser irregular fins que fa poc més d'una dècada el doctor Jesús Brufal Sucarrat, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en arqueologia andalusina i medieval, en va reprendre la recerca per redescobrir part de la història de la Vall d'Àger.
11: De fet, arran precisament de l'arqueologia, intentem redefinir i reescriure la història d'aquest territori. És ben cert que Arnau Miret-Oste és la figura, o ha sigut la figura més coneguda, la figura més estudiada, però també és ben cert que a partir de l'arqueologia hem anat veient que tenim altres, diguem, habitants, tenim altres realitats, altres estructures que ens fan això, redescobrir, redefinir aquesta vall.
10: Si us hi fixeu, hi ha un nom que apareix sovint en aquest programa, és el d'Arnau Miret-Oste. Ara bé, ell no és ni serà el nostre protagonista principal i tampoc no el trobarem a Santa Coloma d'Àger perquè va ser precisament després de la seva conquesta que aquest espai es va deixar de fer servir com a lloc d'enterrament. És a dir, amb l'arribada d'Arnau Miret-Oste, moltes coses es van canviar a la Vall d'Àger, però com que el tornarem a trobar al llarg del programa, li hem demanat al nostre company Ramon Castelló que ens el presenti.
12: Arnau Miret-Oste va néixer a l'Alt Urgell a principis del segle XI. Procedent de la baixa noblesa de la zona, es podria dir que és un home que es va fer a si mateix. Orfe des de molt jove, va créixer ràpidament a la cort del comte d'Urgell. L'any 1031 fa un pas clau. Es casa amb Ersenda. L'origen d'Ersenda encara és un misteri, però s'ha especulat que podria provenir de la nissaga dels Fluvià. Ersenda no és una dona qualsevol del segle XI. És una autèntica estratega, capaç de dictar el seu propi testament i amb una visió política brillant. Junts, com a aliats i iguals, compren els drets del castell de Llordà, a l'actual Pallars Jussà, un lloc perillós que llavors marcava la frontera directa amb el món musulmà. Des d'allà comença una autèntica aventura militar. El gran objectiu d'Arnau Miret-Oste és la Vall d'Àger. No ho té fàcil. La conquesta, la perd i la torna a recuperar en diverses ocasions, en una guerra de desgast que va durar més de 15 anys. Quan finalment se'n fa amb el control definitiu, es converteix en el gran senyor de la zona. No només domina les armes, també repobla el territori, funda la col·legiata de Sant Pere i es fa imprescindible pels reis d'Aragó i els comtes de Barcelona, que en aquella època eren dues entitats polítiques independents. D'aquest matrimoni va néixer una nova branca familiar, la dels vescomtes de Cabrera i d'Àger, que generacions més tard i després d'una intensa guerra de successió, aquesta branca arribarà a reclamar el mateix comtat d'Urgell. Però aquesta ja és una altra història.

0: Sense memòria. A Ràdio 4.
1: En el capítol anterior amb els arqueòlegs Jesús Brufal Socarrat i Àngela González Centelles vam descobrir que segles abans de l'arribada d'Arnau Mir de Tost, aquest ja era un lloc molt important per a la memòria social de les comunitats rurals de la zona.
2: Que tanta gent s'enterri d'entre segle VIII a segle XI al voltant d'aquesta basílica i, a més, amb molt poca superposició, o sigui, sembla que hi ha un cert respecte als enterraments d'època tardor antiga, val? Ens parla d'una memòria social que perdura durant 600 anys, vull dir que són molts anys. Llavors ens està dient que és un nucli important encara que sigui rural i petit.
1: Sabem poc de qui eren, potser els hereus de les poblacions hispanoromanes del territori, potser hi havia visigots. De moment són detalls que no es poden precisar.
2: Absolutament no hem trobat cap identificació i de fet és un dels problemes que tenim per saber qui eren, no? Perquè la gran pregunta que et fas sempre en aquesta època és si són visigots nouvinguts o si són hispanoromanos que ja vivien aquí, diguem. Que és el que ens sembla de moment, que són d'aquí. Però això ens ho dirà l'ADN, que estem pendent dels resultats. I a nivell cultural no tenim res que ens identifiqui més enllà de que són cristians, pel tipus d'enterrament i per la basílica, clar. No tenim cap element que ens ajudi a identificar, a afinar la cultura o la procedència d'aquesta gent.
1: Ara bé, en els darrers anys, l'arqueòloga i antropòloga forense Júlia Oliver Busson ha començat a fer estudis bioarqueològics de les restes òssies trobades a la necròpolis de Santa Coloma d'Àger. Les restes no es conserven en gaire bon estat, però tot i així ens donen algunes pistes sobre com vivia la gent de la vall d'Àger abans de l'arribada del món feudal. Un d'aquests detalls és la presència d'un dimorfisme sexual molt marcat entre els esquelets. És a dir, les diferències físiques entre homes i dones són ben evidents. I això, curiosament, és una bona notícia, perquè quan les diferències en l'estructura òssia són tan clares, vol dir que aquesta comunitat no va passar grans privacions. Si durant la infantesa no hi ha fams ni problemes de salut greus, el cos es desenvolupa sense entrebancs i arriba a expressar tot el seu potencial. Són les noves línies d'investigació que ens permet la recerca científica allà on gairebé no ha quedat ni memòria ni registre escrit. Perquè, clar, quan parlem de Santa Coloma d'Àger no estem parlant d'un cementiri qualsevol. L'Àngela González Centelles ja ens explicava la setmana passada que en aquesta necròpolis hi podria haver fins a 3.000 tombes.
2: De fet, hi ha una acumulació d'individus que vam fer un cop amb en Jesús, vam intentar calcular en aquest camp amb la densitat d'individus que tenim de tombes, quantes tombes podrien haver, i no crec que eren unes, no sé, 3.000, unes 3.000.
1: 3.000?
2: Sí, només en el camp. Vull dir que la gent, i clar, si això t'ho imagines amb un poblament dispers, això vol dir que la gent venia a propòsit d'enterrar-se aquí, perquè 3.000 persones vivint a Àger, ni ara ni mai.
1: Però un jaciment arqueològic no es pot entendre sense conèixer el seu entorn. I el problema en què s'han trobat els arqueòlegs fins ara és que tenen un gran cementiri, però ni rastre de viles o poblaments rurals. Senzillament no se sap on vivia tota aquesta gent. Fins a poc, però, s'han començat a trobar les bases de petites cabanes que probablement ens parlen d'un poblament dispers a la vall d'Àger entre petits grups de masies o cabanes.
2: Hem començat a documentar des de fa poc, realment, un altre tipus d'ocupacions que són els fons de cabanes, que són unes ocupacions de poques famílies amb poca població i que són unes poblacions agrícoles autosuficients. Són comunitats que tenen estructures productives, forns, on s'ha documentat fons de dòlia, sitges, emmagatzematge. Són societats petites, potser formades per 4 o 5 famílies, i que els trobem tant en forma de cabanes com petites masies, que també són construccions amb murs, però que al final El registre ceràmic que trobem en els diferents tipus d'hàbitats és el mateix, que és ceràmica local, que és un dels problemes que tenim per datar aquests jaciments.
1: I això és precisament el que estaven excavant els arqueòlegs quan a mitjans de juliol vam arribar al jaciment de Santa Coloma d'Àger.
2: Ara mateix, tota la zona de necròpolis on es van documentar sarcòfags, que potser són les coses més visibles, i les estances funeràries amb murs construïts en pedra, ara està tapat, o sigui, ara això no ho veurem, perquè el que estem obrint és la zona 6, que és una zona on vam documentar ja des de l'any passat tota una sèrie de cabanes, de fons de cabana, que ens comença a explicar una mica més sobre aquesta comunitat que comença el segle V, aquesta comunitat tardoantiga, on vivia, perquè fins al moment només trobàvem els morts. Llavors és prou interessant. De fet, per exemple, en totes les intervencions que havíem fet fins al moment, que era en zones de necròpolis, no havíem recuperat fragments ceràmics ni cultura material més enllà de les pròpies tombes i dels propis individus. Des de l'any passat estem recuperant molta ceràmica, que de fet ens parla també de si hi ha importacions, si no tenim importacions, ens parla de com vivien i no tant de aquesta cultura de la mort que ja la teníem més ben entesa.
1: I ara reprenem el fil allà on el van deixar la setmana passada. Després d'una conversa climatitzada a la Casa del Montsec, ens vam anar a trobar amb la resta de l'equip d'arqueòlegs sota el sol de mig matí durant la tercera onada de calor d'aquest estiu. Doncs anem a conèixer-los i també anem a conèixer l'espai, que jo sé que abans he vist alguna pedra que dèiem, això què és això? I ens heu dit, no, això és un sarcòfag, no? O sigui que anem a buscar-lo.
2: Súper.
1: Vinga, fins ara.
0: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.
3: Estem anant a la zona de cabanes, però clar, aquesta és una zona de cabanes, tot just en la necròpoli.
2: Sí, molt a prop on tenim la basílica i la necròpolis. De fet, el que estem veient, les cabanes les estem excavant des de l'any passat, i el que estem veient pel material que ens surt és que són coetànies a quan funciona la basílica i la necròpolis tardoantiga. Llavors, el que sabem de moment és que aquí hi ha una zona productiva, com a mínim. Tenim dues cabanes identificades i excavades pràcticament en plantes senceres. Són segurament productives perquè trobem moltes cendres, escòria de ferro, elements productius. Les formes que trobem també són molt productives. En un dels extrems de la cabana 1, que li diem, vam documentar les restes d'un forn. Llavors, diríem com la part productiva d'aquest assentament. I ara la novetat d'aquesta campanya és que n'hem trobat una altra que tot just l'estem començant a excavar i a veure si aquesta continua sent productiva o ja trobem estructures més d'hàbitat.
3: Perquè aquestes cabanes, clar, suposo, igual és molt d'hora per conèixer la dada, no? Però se sap de quan a quan estan ocupades?
2: El material que ens surt estem entre segle V i segle VII. Hem d'estudiar-lo perquè aquest any ha sigut l'any que ens ha sortit més material. Hem d'acabar d'estudiar-lo a veure si podem definir una mica més. Però una mica el problema que tenim és el que t'explicava abans, que són societats bastant autosuficients, tot i que no vol dir que estiguin desconnectades del món, ni molt menys, però sí que es produïen la seva pròpia ceràmica, i el problema

0: Clar, perquè igual estem parlant, clar, dir-li, no direm centre urbà, sinó centre rural, perquè sí, hi ha una estructura aquí, vull dir, funciona basílica, necròpolis i espai d'habitatge o de producció, sí. Ja parla d'una unitat, per les dimensions de l'època, molt més gran que aquesta població dispersa.
1: Bueno, és que en tenim,
0: un centre.
1: En tenim molt pocs d'aquests centres rurals, llavors per això és tan interessant, no? I clar, això ens hem d'imaginar que tota la necròpolis, aquesta que tenim de tombes antropomorfes amb tapes de lloses, no existia. Vull dir, només ens hem d'imaginar que aquí només ja tenim les cabanes, la basílica i una basílica que té la planta central al mig, però que ens resta descobrir al voltant, perquè el que estem veient és que ens apareixen estances funeràries on s'enterren amb sarcòfags i cada cop l'edifici es fa més gran.
0: Per cert, els enterraments són molt diversos, molt variats, molt diferents. Què hi trobem?
1: Hem documentat fins a una vintena de sarcòfags entre els excavats dels anys 80 i els que tenim nosaltres, fins a una vintena de sarcòfags monolítics amb tapa doble vessant o tapa plana, que aquests sarcòfags, a més, es reutilitzen. Hi ha sarcòfags en els que hem documentat fins a 5 individus reduïts, no?, que van apartant a l'individu que hi havia anteriorment i posen l'altre. Llavors, el que trobem in situ en posició anatòmica, diguem, és el més modern, no? Llavors, això, primer ens parla de la reutilització de tombes. De fet, l'any passat vam trobar un altre tipus de tombes, que era una caixa amb els ossos recol·locats, on vam trobar els ossos llargs i el cap, un enterrament secundari, que en diem. Que això és molt típic.
0: Que ja s'havia traslladat, segurament. Vull dir, segurament es va fer un trasllat.
1: Segur, aquell el van treure. Segurament el que interessa és reutilitzar els sarcòfags, perquè els sarcòfags és un element que devia ser car, costós de fer, i segurament funcionaven com un nicho familiar. Clar, segurament, no ho sabem.
0: En l'arqueologia de diferents èpoques, les necròpolis ens aporten informació sobre les societats que habitaven aquell territori. Aquesta necròpolis, que a més presenta tanta diversitat amb les formes d'enterrament, ens pot dir alguna cosa més? O el fet d'estar a les portes de l'edat mitjana, aquesta època de canvi en la que no tenim tant de coneixement, ens ho dificulta, ens pot fer perdre, igual no ens aporta tant sobre la societat del moment.
1: Bueno, el que ens explica, que és bastant important, és que aquí hi havia algú organitzant aquesta necròpolis, perquè la reutilització de tombes ja t'està dient que algú està controlant qui s'enterra, qui no s'enterra. Podria ser que aquestes cabanes fos de la gent encarregada de controlar la basílica i la necròpolis? Podria ser, també. I que no fos un gran nucli tampoc poblacional. Aquesta és una idea. I per el que deies de la diferència de tipologies que documentem, a part dels sarcòfags, documentem tombes construïdes, documentem tombes amb taüt de fusta, però tot això segueix la mateixa orientació, es disposa dintre dels mateixos murs i dintre d'unes mateixes cambres funeràries. O sigui, tot respon a un mateix moment o a una mateixa organització, per molt que el contingent canviï, la idea és la mateixa.
0: Jesús, i quan arriba Arnau Mir de Tost i que ja es canvia, es trasllada tot, se n'obliden d'aquest cementiri? Ens oblidem, vull dir, perquè el record dels morts, dels difunts, és una constant a totes les cultures, com a mínim les mediterrànies. I aquí què fem? Ens oblidem?
2: Clar, el detall, pel que em preguntes, és difícil de respondre, perquè, clar, és un fet molt de vida quotidiana i no tenim clar la resposta. És factible la hipòtesi que llances, si bé és obvi que amb l'església reformada que arriba, aquí ja no s'enterra ningú més, i s'enterren a dintre, a costat de Sant Vicenç, que d'aquí la veiem una mica més bé, el perfil, a baix als sòls de vila, o sigui, no en contacte estrictament a dalt, sinó a la part baixa de la vila, que és una cosa molt habitual. Les esglésies es fan no tant a dintre, sinó que hi ha una certa distància. Això és una cosa, un patró bastant habitual.
0: Però les esglésies anaven al centre de les viles?
2: No sempre.
0: O és posterior?
2: No sempre, i això és en contextos aquests de l'11 i del 12, que és que hi ha aquest espai, aquesta diferenciació, No sempre és així.
0: Abans, quan hem arribat aquest matí, jo he dit que a mi m'era molt difícil identificar el que hi havia aquí. Al principi d'aquesta cala que teniu oberta, m'heu explicat que hi havia una pedra que era la resta d'un sarcòfag. Anem i me l'expliqueu?
2: Som-hi.
0: Bueno, no sé si hi ha algun altre que em voleu explicar millor que aquell, però a mi m'ha cridat l'atenció.
2: Bueno, aquell pot ser interessant perquè està en procés d'excavació i el veurem bé, perquè tenim els companys allí que estan treballant ara mateix.
0: Vale, doncs vinga.
1: Sí, de fet, hem obert aquesta zona per veure el contacte entre la zona d'hàbitats de

0: cabanes i la zona on tenim les estances funeràries. A veure, com, a veure si veiem el contacte físic d'aquestes dues tipus d'estructures.
1: Aquí tenim un grup de quatre joves arqueòlegs. Abans de començar amb això, veig que teniu les carpes, que aneu buscant el petit, intentant fer una mica d'ombra en els espais on s'està treballant, i també amb difusors d'aigua. Abans d'entrar en el contingut del jaciment, aquest any, aquesta temporada, està sent molt difícil. La climatologia està fent molt difícil l'excavació.
2: A nosaltres ens ha agafat dues onades de calor, de moment. De moment encara no hem acabat.
1: I porteu pocs dies.
2: Portem una setmana i mitja, vam agafar la que s'anomena segona, estem a mig de la tercera, a més al moment més sensible, i sí, això afecta el ritme de tot, o sigui, del treball a camp, però també de les tardes i de les nits. De fet, com que qui promou això, l'intervenció arqueològica, és l'Autònoma de Barcelona, estem en contacte amb el Servei de Prevenció, el Servei de Salut, que ens estan contínuament enviant protocols, responent dubtes i consultes. De moment, cal dir que en altres tot bé, en aquest sentit. Les carpes van molt bé. Fem un horari adaptat, per força, per força. Comencem a les 6 del matí i fins on podem arribar, francament. Perquè a partir de certa hora, com més a prop de migdia, més complicat es fa tot.
1: Però ens haurem de plantejar, o potser us haureu de plantejar de cara al futur més immediat, potser canviar les dates d'excavació. Això és viable?
2: És un tema que està sobre la taula i veurem la viabilitat segons el tipus d'excavacions. L'excavació preventiva que fa l'empresa ho respondran millor ells, però pel que fa a les de recerca és factible fer-ho, perquè al final nosaltres ens podem adaptar més bé, però les que són de formació amb alumnat, que són els cursos, les pràctiques de camp, hi ha feina a parlar dintre de l'organigrama de les facultats, i potser, i espero que tant de bo sigui així, més aviat que tard, el calendari acadèmic respongui amb aquesta necessitat climàtica.
1: Recordem als oients que aquest capítol de Sense Memòria l'estem enregistrant a la campanya d'excavació de Santa Coloma d'Àger. Ens ubiquem en una etapa, en un moment històric que aniria des de l'antiguitat tardana, segle IV, segle V, fins que ja comença ben bé l'edat mitjana, fins que entra en escena doncs, un personatge mític d'aquestes terres, que és Arnau Mir de Tost, però que passen moltíssimes altres coses. Hem vingut, Àngela, al tros o a l'espai aquell on es podia identificar el sarcòfag que ens has dit a primera hora d'aquest matí. Bueno, primer, me'l senyales i me'l descrius?
0: Sí, bueno, en aquest cas és una tomba segurament construïda, val? Només veiem la tapa ara, que és de tapa de lloses, però no la identifiquem com la segona fase que té el jaciment de segle VIII a segle XI, que també va amb tapa de lloses, sinó que aquesta té una construcció a les parets, també hi posen lloses, i és una tomba encista o una tomba de caixa, que li diuen. I aquesta, el més segur, tant per la ubicació al cantó de les cambres funeràries com pel tipus de tomba, que és, segurament és una d'època tardoantiga, de la primera fase, diguem, del jaciment.
1: Abans m'explicaves que potser podria haver-hi en tot aquest espai unes 3.000 tombes. De les que heu descobert, investigat, tenen inscripcions, tenen algun tipus de gravat, tenen algun tipus d'identificació?
0: Absolutament no hem trobat cap identificació, i de fet és un dels problemes que tenim per saber qui eren, no? Perquè la gran pregunta que et fa sempre en aquesta època és si són visigots nouvinguts o si són hispanos-romanos que ja vivien aquí, diguem. Que és el que ens sembla de moment, que són d'aquí. Però això ens ho dirà l'ADN, que estem pendent dels resultats, i a nivell cultural no tenim res que ens identifiqui, més enllà de que són cristians, pel tipus d'enterrament, i per la basílica, clar, no tenim cap element que ens ajudi a identificar, a afinar la cultura o la procedència d'aquesta gent.
1: Perquè una de les característiques, una de les coses que sí podem explicar, és que des de l'art d'antiguitat fins a l'edat mitjana, passant pel moment del poder o de l'ocupació musulmana, aquest espai es continua mantenint com un espai sagrat cristià. Tu ara feies referència a que no sabíem si eren visigots, hispanoromans. Abans, durant la conversa, parlaven una mica en la conversa prèvia, parlaven una mica de la continuïtat poblacional. Dels estudis que s'han fet fins ara, A veure, jo sospito, tinc la sensació i puc estar equivocada, però segurament presència de població visigòtica, aquí no devia haver-hi molta. Vull dir, potser som en un espai on la població no va canviar molt durant segles?
0: Segurament. Nosaltres ens inclinem més a creure que és una població hispanoromana, però sí que és cert que tenim Bobalà, que és visigòtic, i aquests sí que són visigots, perquè trobem els elements com les civelles, que és un element cultural, que de fet és bastant un fòssil director, diguem, no? I Bobalà, la basílica, segurament és anterior, però el poblat al voltant, teòricament, és visigòtic, i és un emplaçament molt especial també, i de fet passa el mateix que ens passa a nosaltres, que tenen un poblat al voltant d'una basílica, i al voltant de la basílica també tens la necròpolis. Vull dir que al final l'organització, els elements els tenim iguals, tot i que nosaltres tenim uns fons de cabana construïts amb materials peribles, i ells no, ells tenen un poble construït amb pedra i amb murs.
1: Àngela,
0: ja ens agradaria tenir la basílica de Bobalà també, t'ho le digo.
1: No. Àngela i Jesús, però més l'Àngela per l'època que li toca. És fascinant estar estudiant una època de la que tenim tan poques restes. Jo suposo que en algun moment deu ser frustrant, però com a mínim aquest interès per conèixer el desconegut...
0: Bueno, per això m'agrada a mi aquesta època, perquè hi ha moltes preguntes per respondre, no? I tenim molt poca informació, bueno, el que parlàvem abans també, tenim molt poques fonts escrites, i ja si te'n vas a les zones rurals, doncs encara és més... més gran és el misteri, no? I és molt xulo. I aquí, sapiguem que tenim aquesta segona fase de necròpolis...
1: Vols que ens movem?
0: Sí,
1: vinga, ens movem. Vinga. Sí, et deixem passar.
0: Clar, la importància d'aquest lloc, a més, ens la dona el propi jaciment, no? Ens la indica el propi jaciment, perquè la segona fase aquesta que tenim, que li diem segona fase, però és una continuïtat, això ja ho hem parlat, però que tanta gent s'enterri d'entre segle VIII a segle XI al voltant d'aquesta basílica, i, a més, amb molt poca superposició, o sigui, sembla que hi ha un cert respecte als enterraments d'època tardor antiga, val? Ens parla d'una memòria social que perdura durant 600 anys, vull dir que són molts anys. Llavors ens està dient que és un nucli important, encara que sigui rural i petit.
1: Tot i que siguin hàbitats dispersos o societats molt disperses, sí que tenen en si una identitat.
0: En el seu ideari és molt important aquest lloc, perquè se segueixen vinguent a enterrar. No es superposa molt poc, i a més, quan fan la vinya la fan sobre les cabanes que ja estan enterrades, però no la fan sobre la basílica ni sobre el sarcòfag. La vinya la tenim documentada del segle XI, no? La vinya de Santa Coloma. Vull dir que també tenim una tercera fase, que és de vinya. Val?
1: Quan acabeu la campanya d'enguany, tot aquest espai, aquestes cales que teniu obertes, es tapen...
0: Es
1: fa amb aquest terreny?
0: Es tapa, es posa una capa de geotèxtil i es torna a tapar, perquè és la manera que es conservi. A més, aquí tenim un subsol que és un conglomerat, i a la que s'asseca es desfà, que és el que va passar amb una de les excavacions antigues. Es va deixar destapat i totes les tombes antropomorfes han perdut totalment la forma antropomorfa, perquè s'han anat desgranant, i llavors si estava sota terra ja ha durat 600 anys o 1.000 anys o els que siguin, és millor tornar-ho a ficar sota terra, i llavors l'any que ve tornem a passar i tornem a destapar.
1: Quina llàstima. Això és com a Mesopotàmia, com a les restes de Síria, no? Que quan es destapaven, vull dir, pel mateix tipus de material que estaven, s'anaven desfent.
0: Exacte.
1: Vull dir que... Per el que m'heu mostrat abans sobre Plànol, aquí teniu un territori immens. Això, quantes campanyes d'excavació hi ha?
0: No tenim prou anys de vida per excavar tants morts, em sembla. Bueno, depèn, si tinguéssim un contingent de gent, sí. Però, clar, tot el camp sabem que, com a mínim, tota la part sud-oest i tot el centre del camp està tota aquesta necròpolis amb una acumulació brutal, o sigui que a dos pams surt una tomba, aquesta necròpolis d'entre segle VIII i segle XI. És interessant que respectin, doncs, el que dèiem, tota la zona de les cabanes, que entenem que les cabanes ja estaven abandonades al segle VIII, i allà segurament s'hi fa vinya, que a la documentació surt la vinya de Santa Coloma. Vull dir que estava a prop de la basílica que tenim aquí al cantó, no? Llavors, allà segurament tenien... és estrany que no utilitzin tot aquell tros, O sigui, alguna cosa hi havia, perquè si no s'haguessin enterrat aquí, perquè busquen estar molt a prop de la basílica i es van enganxant. Com pot ser que de cop aquí, tan a prop de la basílica, no tingui res? Doncs perquè alguna cosa hi havia i segurament era vinya. O sigui, la vinya segurament ja la tenim des d'abans de la que tenim documentada.
1: Important.
0: La vinya és important i, bueno, és important. Almenys sabem que tenia un altre ús, aquesta zona. Mm-hmm. Ens està parlant dels usos del tros que tenim de jaciment. Mm-hmm. Vull dir que la vinya que tenim documentada al segle XI segurament ja hi era al segle IX. No?
1: Què us agradaria trobar? Què és el que realment, si hi hagués un desig de, per on voleu que aquesta investigació pogués continuar, què necessitaríeu?
0: El tenim bastant complert de moment, perquè el fet d'haver trobat les cabanes, tot i que no siguin gaire monumentals, hosti, trobar una de les preguntes que teníem és on viu aquesta gent, no? On són? Perquè no s'ha documentat cap vila romana, no? com a inici de no? I dèiem on viu tota aquesta gent. El fet d'haver documentat hàbitat aquí per nosaltres és un regal i ens ajuda molt a entendre com funcionava aquesta primera fase. I després el desig que tenim, com o no, és obrir la basílica, recuperar la basílica i que aquest lloc sigui visitable, perquè és un jaciment que a més té els sarcòfags amb la basílica, és un conjunt que fàcilment seria un bon lloc per fer divulgació. No?
1: Però aquí, entre la territori i la carretera C12, que crec que és la que passa per aquí, no?
0: Bueno, però aquesta carretereta tampoc et creguis que...
2: però... Jesús. Jo sí que tinc un desig.
1: Sí, t'indiques.
2: Jo trobar un personatge, un individu enterrat amb ritual islàmic, quedaria molt bé. Quedaria molt bé perquè, clar, la cronologia 8-11 és a l'Àndalus, són, com hem dit abans, són dimnís, són mosàrabs, gent del llibre, però estan en un context d'una convivència, que és un concepte una mica difícil d'utilitzar pel període aquest, però si més no, estan sota el mateix marc polític. Aleshores, només un musulmà seria molt bonic.
1: Bueno, de fet, clar, no parlem de musulmans, però sí que parlem de la grafia, de la forma d'escriure. Una de les coses que no ens parem a explicar en moltes ocasions és que hi ha molts espais de la península, de Castella, a Burgos, monestirs, enterraments de reis, que fins i tot els textos estan escrits en àrab, tot i que siguin cristians. Vull dir que estem parlant d'una època de la història en la que les relacions entre les diferents poblacions que hi habitaven la península Ibèrica, doncs potser era molt més propera i molt més amb un intercanvi molt més fluid i que es considerava molt més normal des del punt de vista cultural del que ara ens podem imaginar.
2: El problema d'entendre aquest passat de les famoses tres cultures és que la lectura es fa molt des del present i d'un present que ho segmentem tot, no? Aleshores, clar, al final el fons és aquest, o sigui, són, si volem, els tres grups socials més de tres cultures, tres grups socials, a banda dels esclaus, a banda dels eslaus, que conviuen i, clar, que interactuen, perquè a més hi ha una posició de força que són els àrabs. Mm-hmm. D'acord? Aquest està claríssim, i si ets musulmà que tens més posició de força. O sigui, això no ho perdem de vista, que tenim un grup de persones que si són, això, musulmans o són àrabs i ben reconeguts, estan per sobre de la resta. Això no ho prenc de vista.
1: Perquè tenen el poder polític i administratiu, segurament. Vull dir, això és igual per qui sigui el que el tingui.
2: Sense cap mena de dubte, i a més això, per el que us deia abans, que en certa mesura aquesta paraula convivència que tenim avui en dia ja l'invalida, perquè des que tens una estructura de força i que governes cap a uns altres, i aquests altres, doncs, bueno, tens moments de tots. Hi ha un... Vaig molt ràpid ara, però entre el 8 i el 12 les convulsions són contínues. Però, bueno, al final ja recordem passatges molt bonics d'aquesta, diguem, interacció entre uns i altres. Per exemple, aquest conflicte de la Sal de Joseu i Aguilaneu, clar, és el governador de Lleida, musulmà, designat, això és el 987, pel califa, que diu, tu, sembla que es diu Fèlix, ara potser em falla el nom, que és el jutge dels cristians, ves aquí dalt i fica pau a la conflicte que tenen els dos comunitats mosàrabs pel control de la Sal, i alhora emporta't el que ens deuen a nosaltres, no? O sigui, fixeu-vos com hi ha una, diguem, un diàleg entès d'una posició de poder, d'una posició econòmica, d'una posició social entre diverses persones, diverses famílies que aprofiten, actuen, protesten, es queixen, al final estem parlant d'una societat molt normal.
1: Exacte.
2: De Homo sapiens.
1: Mira, com que venim en les gravacions que venim fent aquest estiu, venim de trobar neandertals, venim de trobar Homo sapiens, perquè van conèixer, bueno, no van conèixer, no, van parlar de la Linya, la sapiens que de la Noguera, la que van trobar a la Cova Gran de Santa Linya, vull dir, a l'època medieval i abans de medieval continuem sent sapiens. Jesús i Àngela, jo abans d'acabar us proposo, podem parlar amb algun dels estudiants d'arqueologia que estan fent aquí les seves pràctiques perquè ens expliquin la seva experiència?
2: I tant.
1: Doncs vinga, els busquem?
2: Sí, sí, anem.
3: Bueno, jo em dic Clara, estudio a la Universitat Autònoma, tinc 28 anys i estudio arqueologia.
1: Vale, estàs fent el grau ara d'arqueologia. Sí. Suposo que aquesta no és la teva primera campanya.
3: No, és la segona, ja vaig estar l'any passat.
1: Aquí mateix?
3: Sí, aquí a Àger.
1: I què tal l'experiència, què tal l'excavació, l'espai?
3: Molt bé, és una, al final és una bona oportunitat per posar una miqueta en pràctica i tot el que estem aprenent al final al grau. La veritat és que per nosaltres, per als estudiants, és una oportunitat fantàstica.
1: Perquè els oients ho puguin tenir una mica clar. Tu què és el que estàs fent aquí a l'excavació? Què et dediques? Què has fet? Has trobat alguna cosa?
3: Bueno, jo més que res estic donant una miqueta de recolzament i sobretot aprenent moltíssim. Sí que l'any passat vam trobar alguna altra coseta en aquesta zona que us estava ensenyant l'Àngela, i ara que hem reprès tota la zona de la de les cabanes, doncs, bueno, anem tot un material que també és molt, molt interessant per posar-ho en comú amb tot el que hem après durant el curs. I, bueno, ara pues, és que encara estem una miqueta enmig de campanes, així que no et sabria dir.
1: Estàs fent
3: Sí, sí, bueno, clar, jo ara estic molt contenta perquè estic aquí amb els meus companys amb la tomba i m'agrada molt, sobretot, aquesta part de l'excavació.
1: De fet, estàs treballant en la tomba de la que estàvem parlant amb l'Àngela i
3: sí.
1: Vull dir, sí, és un punt central, un focus central d'aquesta campanya,
3: sí.
1: A més de les cabanes.
3: Bueno, al final és això, com ho podem posar en comú i és molt interessant aquestes dues campanyes que hem fet perquè al final, no sé si també ho heu parlat abans, que és com l'espai dels vius i l'espai d'un religiós i de l'amor i de més, i a nivell visual per nosaltres, sobretot que som estudiants i veiem en paper i bueno, és una cosa més tècnica, no? Veure-ho aquí en directe i excavar-ho i al final també què t'imagines quan imagines arqueologia, no? Et rascar una miqueta i de cop trobar-te una cosa i a veure la incògnita i doncs...
1: Però estàs fent ja... Mira, ara ja que ho dius això, clar, sempre posem el focus en la campanya, en el moment de l'excavació, que sobretot a l'estiu és força dura, però després hi ha molta feina d'investigació. Has començat a fer feina de laboratori? Ho faràs més endavant?
3: Bueno, ho vaig fent. Des de l'Autònoma ens donen moltes oportunitats des dels departaments de fer, doncs, això, petites pràctiques al laboratori, d'identificar ceràmica, doncs, perquè ens posem una miqueta en la feina, no? Perquè aprenem a tocar sorra. Aquí aprenem a tocar el camp i al laboratori, doncs, una miqueta els materials. Però és que és anar fent, és una cosa que et vas trobant... I ens ho faciliten molt, des dels departaments, la veritat.
1: Fins ara has fet una època històrica, a més de l'antiguitat tardana fins segles previs a l'edat mitjana, però tens algun espai històric o prehistòric que et cridi més l'atenció o que et faci més ganes d'investigar?
3: De fet, quan vaig començar el grau, la meva com il·lusió i que és el que em va conduir una miqueta al grau era més a època clàssica, Egipte, tal, no? Que és potser el que des de... doncs, a les pel·lícules, tot això, doncs, que crida més l'atenció i un cop doncs, vam començar a fer les classes en medieval i de més, doncs, va començar a cridar més l'atenció aquesta època i la veritat és que estic molt contenta amb això. Evidentment, tot el que és clàssica, aquí a la península, doncs, toquem més Roma, grecs, però, bueno, aquí és idoni.
1: No sé si en el món de l'arqueologia serà igual, però en el món de la història m'han xivat alguns historiadors que queda molta feina per fer en medieval. O sigui, que tu vés pensant-ho.
3: I tant, bueno, és una època molt desconeguda. De fet, per mi, que és això, com a estudiant, jo tenia molt idealitzat, no?, l'arqueologia, amb tot el que és el clàssic i de més, i fins que no entres doncs, en aquest ambient acadèmic, es nota la falta de focus. En el que és pues, això, pel·lícules i ambientacions, que també hi ha molts biaixos, que això és complicat, però bueno, per això treballem, no? Doncs per desmantellar una miqueta tot això i donar llum al que no, el que no se sap.
1: Doncs ànims, a seguir estudiant, a seguir descobrint, i moltíssimes gràcies.
3: A tu.
4: Bon dia, em dic Lluc, i estic estudiant Arqueologia a l'Autònoma. Ara mateix he acabat el segon curs i començaré tercer l'any que ve.
1: És un grau de 4 cursos. És un grau, no?, de 4?
4: Sí, és un grau de 4 cursos.
1: Ja tens idea de quan arribi el màster per on tiraràs o encara no?
4: Sí, la meva idea és fer el màster en Arqueologia Subaquàtica a Càdiz. I, bueno, clar, és... Bueno, sempre he volgut fer com la part més moderna sobre pirateria, corsaris i tot aquest tema. I llavors, pues, aviam si puc acabar fent-ho, perquè ja puc acabar feina de moment en aquest àmbit.
1: Anava a fer, potser és una broma, no sé si està, però clar, ens trobem en un mes de juliol, en una onada de calor, en aquest espai supersec. Jo crec que l'arqueologia subaquàtica sona com un, gairebé com un paradís, no?
4: Ara mateix sí, la veritat. Una piscina sona ja un paradís ara mateix. Mm-hmm.
1: És la teva primera campanya aquí o has fet altres?
4: Aquí he fet només aquesta, però bueno, he estat en altres excavacions.
1: En qui? Bueno, no sé, com a mínim època, si no em pots dir les excavacions, sí, per saber una
4: bueno,
1: mica.
4: Vaig començar a venir a batxillerat fent a Santa Maria Besora, a Santa Maria Veciana, a l'Anoia, i és una època tardoantiga també, molt similar a aquesta, amb una necròpolis romana que teníem per la zona. Llavors vaig estar també a la Llacuna en període ibèric, que va ser el Puig Castellà, que he fet diverses campanyes, igual que a Santa Maria Veciana, i després he estat aquesta a Santa Maria Besora, que és una necròpolis que, bueno, té totes les cronologies possibles. En aquell moment em sona que estàvem excavant l'edat mitjana i... no sé si em deixo alguna, però més o menys aquestes.
1: Però tu m'acabes de dir que ja vas començar el batxillerat, és a dir, tu ja fa anys abans d'entrar a la universitat que ja ho tenies molt clar, no?
4: Bueno, va ser a primer batxillerat, perquè vaig tenir una professora, la Gemma Fortea, que és arqueòloga, i ara mateix està fent de docent, i vam estar parlant i això, i al final doncs em va tirar molt cap a aquest camí. Ja m'agradava la història, he passat per moltes professions a la meva vida de voler fer, però al final vaig tirar cap a aquesta arqueologia més pràctica, més de camp. Estar assentat a una oficina durant 8 hores em mataria, això ho tinc claríssim.
1: Però saps que hauràs de fer molts informes i que arribat el moment hauràs d'enfrontar-te a molta burocràcia també fent arqueologia,
4: sí,
1: no?
4: Sí, totalment, totalment. Sóc conscient, però crec que val la pena tenint aquests moments de camp.
1: I que, ja per acabar, com està anant la campanya d'enguany? Com està sent l'experiència?
4: No, la campanya molt bé, tot molt ben organitzat, la veritat. I com estic a la... Bueno, estem allà dalt, a la cabana 1, llavors ara estem baixant estrats i estrats, sembla que ara comencem a veure el geològic i també comencem a veure un nivell d'ús. Llavors, bueno, no crec que li quedi molt aquella cabana, però de moment superbé.
1: Però suposo que a més té el seu interès saber que estàs en un espai que pot explicar coses noves que fins ara, o fins fa molt poc, no s'havia descobert, no?
4: Totalment, pots arribar a fer volar la imaginació i dir, clar, és que estic trepitjant el mateix terra que estava trepitjant una persona de l'antiguitat tardana, estic agafant un clau, que aquest clau s'havia fabricat, i és molt xulo si fas volar la imaginació.
1: Que encara no sabrem si era visigot o hispanorromà, però com a mínim... per acabar, quants quilos de sorra us emporteu a l'alberg quan acabeu el dia d'excavació?
4: Aviam, sorprenentment menys del que m'esperava, però Déu-n'hi-do el que t'endús a sobre, a la roba, sí, és molt bèstia el tema.
1: Doncs moltíssimes gràcies.
4: Endavant,
1: ànims, i no sé, potser un dia d'aquests, quan estiguis per Cadis, ens trobem per allà.
4: Que sigui, sigui. Adeu. Moltes gràcies.
1: Vicenç Villatoro, què fas aquí?
5: En aquests impressions instants no, però normalment estic escrivint, i escriure sol demanar informar-se. Sobretot si escrius, encara que sigui en gèneres literaris, no gèneres, diguem-ne, acadèmics, necessites, com a mínim, no dir més bestieses a les imprescindibles. I llavors intentes veure on hi ha gent que en sap, que t'expliqui coses certes sobre les que tu puguis jugar, però que el fonament sigui cert i no sigui una pura invenció.
1: Explicarem als oients que, clar, avui estem enregistrant aquest capítol de Sense Memòria al jaciment durant la campanya d'excavació de Santa Coloma d'Àger, i, bueno, quan hem vingut ens hem trobat que tenien aquí a Vicenç Villatoro, i, clar, ens ha sorprès. Però, clar, estàs escrivint, sí, estàs documentant, i suposo que estàs aprofitant que estan els arqueòlegs aquí.
5: Sí.
1: Perquè això sí que és informació de primera mà.
5: Absolutament, sí. I pot ser que, diem-ne, que el que parlem amb ell ells a mi em serveixi per una línia mitja, eh? Però, bueno, però és una línia mitja que està sustentada sobre, per dir-ho així, sobre un fonament cert. Jo el que estic escrivint, que no sé què és, no és una novel·la.
1: Però es pot dir què és? O de què estàs escrivint?
5: Sí, és entorn del nom de Tosti i el Cent de Dàger, però és un gènere que crec que va inventat. Però que tinc ja una prova feta, que vaig fer un llibre que es deia Massa Foc, entorn de Maquiavel i Savonarola en la Florència dels Mèdici. Uh-huh. I és un intent de, a partir de fets històrics certs, plantejar temes de tipus genèric i fer-ho a través tant de diàlegs com de visites als llocs en la seva realitat actual. Per tant, es té un punt de llibre de viatges, per tant, jo penso en l'amic Magris i el seu Danubi, té un punt de biografia tipus Zweig, té un... Això, si em sortís bé, eh? Diguem-ne, si em surt malament.
1: Bueno, però la qüestió és anar provant, vull dir...
5: No, i apuntar amunt, perquè si apuntes avall, arribes més avall, llavors. I després hi ha això, un punt de per dir-ho així, d'hipotització històrica, llavors penso molt en Steiner, en George Steiner, o en Carlo Ginzburg, ara que diguem-ne que fa poc que va morir, i intento fer això, i és un llibre que no sé a quin prestatge anirà, però que espero que vagi algun prestatge.
1: Ah, però a poc a poc, o sigui, la qüestió és acabar-lo i fer-lo. Sí. De fet, ara, parlar des del punt de vista dels viatges, comença a ser més... està més a l'abast. Jo ho trobo més literatura en aquest sentit i la trobo molt interessant, eh? Vull dir, perquè és des del territori.
5: Un dels temes de fons, en aquest cas, és, per dir-ho així, l'imperatiu geogràfic. I això té a veure amb el que estan fent avui. És a dir, les poblacions canvien o no, però el territori més o menys és una dada fixa. I llavors, fins a quin punt aquesta dada fixa... és a dir, Pierre Vilar arriba a la història a través de la geografia, no? Mm-hmm. Doncs, sense la geografia, em sembla que no es pot entendre la història. Llavors, intentar explicar, per exemple, el nom de Tost i aquesta reorganització de l'espai que significa ell, un espai que es torna a organitzar després de dos canvis molt importants, doncs... la geografia mana, el fet de que aquí darrere ara en tinguem el Montsec i que talli com si fos una muralla, la muralla de Jericó. Això vol dir alguna cosa? El fet de que Terradets estigui allà, que sigui un pas natural, però un pas impossible? Per on van arribar? Per on van marxar? I l'altra cosa que m'interessa molt és la violència. Uh-huh. És la violència. És a dir, com les relacions humanes... estan marcades per la violència explícita o per la violència implícita. I això ens pot mereixer el judici moral que considerem oportú, però si ho treus de l'equació, l'equació no funciona, no resulta. No, escolta, jo ara intentaré explicar això, però com això de la violència és fastigoset i lleig i no ens agrada, ho traiem. Doncs, molt bé, eh? Estarà vostè molt content amb la seva ànima, però no entendrà el que va passar. Mm-hmm. La violència és això, eh? La violència explícita, és a dir, les bufetades, però també les relacions de força. I això, bueno, quan estem parlant d'Arnau Mir de Tost, és un gran heroi. Sí, sí, però per la gent, diguem-ne.
1: Però no,
5: com la immensa majoria, sí. Diguem-ne, dels herois. Ara, quan estem parlant nosaltres, després ja no, estan a punt d'estrenar la pel·lícula sobre Ulisses.
1: Exacte.
5: Gran heroi, i Homer i el fonament de la civilització occidental. Era una mala bèstia. Quan entra a Troia, pela en els fills d'Hèctor. És un animalot, però és un heroi. I és un heroi sobre el que construïm la nostra... quin paper li donem a la violència en tot això? I, bueno, per mi són temes que no és un assaig sobre això, eh? És parlar d'un període històric, parlar d'un espai físic, però tenim present aquestes coses que em sembla que no són ni de l'11, ni del 8... ni del 21, només, però també són del 11, del 8 i del 21, i per tant seran del 23, segurament.
1: Sí, sí, això... bueno, no entrarem ara perquè la conversa seria molt llarga, però fent història, puc dir que ja he fet un parell de capítols, o he parlat en un... he començat a fer preguntes sobre el moment de la creació del concepte dels estats, no de les nacions, sinó els estats, vull dir, anant-nos a Pròxim Orient, sí, sí, i altres, sí, sí, espais de la... primeríssima història, no? I com la complexitat, com la formació de l'Estat va d'alguna manera parella o vinculada a diferents formes de violència.
5: De violència. O sigui, en això, que dius, és el punt d'intersecció entre la violència i la geografia.
1: Uh-huh.
5: I per tant, si me'n surto, alguna cosa ho hem fet.
1: Vicenç Villatoro, moltíssimes gràcies.
5: Al contrari, vosaltres, jo estic aquí d'accident.
1: Moltíssimes gràcies per aquesta casualitat.
5: Però jo estic encantat de la casualitat i de seguir.
1: Doncs anem a tancar el programa, anem a buscar els nostres convidats principals, que són els codirectors d'aquesta campanya. Àngela González, Jesús Brufal, arribem al final d'aquesta gravació sota un sol que ja comença a ser imponent, però encara serà pitjor en les properes hores, aquí a la Noguera, al Montsec. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos fet de guia.
2: No, gràcies a vosaltres per venir, pel vostre temps i per donar-nos una possibilitat de comunicar el que venim fent aquí des de colla d'anys.
0: I moltes gràcies per fer el programa que feu. Està molt bé que es faci divulgació des de la ràdio televisió pública, superimportant, i moltes gràcies per fer-ho.
1: Bé, moltes gràcies per les teves paraules.
6: Gràcies.
1: I també...
6: Gràcies.
1: No vol que digues una
6: pobreta. No, jo no dic res.
1: Aquest és un programa que hem fet, com sempre, amb la col·laboració i la producció d'en Pedro Blázquez. Tornem a un proper Sense Memòria. Segurament ja des de l'estudi.
6: Gràcies.
7: Sense Memòria.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Milers de persones, 5.500 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest migdia a Barcelona contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Jaume Ausset és portaveu de la plataforma Zeroport.
2: Mostrar el rebuig frontal de la ciutadania cap a aquest projecte nefast que només agreujaria algun dels principals problemes que tenim al país, com per exemple la crisi de l'habitatge, la crisi ecològica i l'emergència climàtica i la massificació turística, entre altres.
0: Precisament aquesta setmana el Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'AENA, el gestor aeroportuari que contempla partides per actuacions necessàries en vista a la futura ampliació de la pista. Representants de partits de l'esquerra han participat en aquesta protesta. Diana Riba, Esquerra Republicana, Gerardo Pisarello, Comuns, i Laura Vega, CUP.
3: És una infraestructura que necessiten els nostres sectors, però el que també veiem és que ha arribat al seu límit.
4: Desviaran milions d'euros que ara mateix necessitem de manera prioritària per la xarxa ferroviària i pels trens.
5: Que els catalans no necessiten ampliar aquest aeroport, no necessiten més calor. Vivim en un país ofegat pel turisme, en una ciutat ofegada pel turisme, mentre un terç dels catalans no poden fer vacances.
0: I a Barcelona han aterrat avui el president del govern, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, per participar en actes dels seus partits. Aquest cap de setmana també hem tingut la presència del líder de Vox, Santiago Abascal, una mostra de la importància que tindrà Catalunya en el proper cicle electoral. Pedro Sánchez s'ha donat un bany de masses a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, on ha reiterat el compromís del govern amb Ceuta i ha retret a PP i Vox no fer res per resoldre la crisi migratòria. El president català, Salvador Illa, ha erigit el socialisme com l'alternativa a les onades reaccionàries i ha acusat a PP i Vox de venir a Catalunya a la cerca de vots.
6: ¿Qué proyecto tenéis para Cataluña? Ninguno, ¿verdad? Pues al menos no entorpezcáis a aquellos que tenemos un proyecto como el presidente Sánchez y los socialistas catalanes. ¡Quitaros de en medio! ¡Dejad que Cataluña pueda contribuir a hacer España más progresista, más igualitaria, con más libertad y con más fraternidad!
0: I a l'altre costat de l'àrea metropolitana, els populars han centrat el seu discurs en la seguretat i en la immigració, en l'acte celebrat a Badalona. Alberto Núñez Feijóo s'ha presentat com el canvi que necessita Espanya i Catalunya, carregat contra l'independentisme i contra la gestió de la crisi migratòria, i asseguren els populars que cal recuperar el control de les fronteres i proposen endurir les condicions per obtenir i mantenir la nacionalitat espanyola. Xavier García Albiol, alcalde de Badalona.
7: El delincuente español multireincidente, respuesta penal efectiva y cumplimiento de las penas. Y el delincuente extranjero multireincidente, impulsar las reformas para hacer efectiva su expulsión de manera inmediata.
0: Una visita y un discurso amb els quals els populars volen contrarrestar l'auge de la d'Aliança Catalana i de Vox. Dimarts vinents, el Tribunal Constitucional començarà a estudiar els recursos d'empar dels dirigents independentistes contra la negativa del Tribunal Suprem a aplicar la llei d'amnistia, entre ells el de l'expresident Carles Puigdemont, que avui, en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, assegura que quan torni de l'exili, en cas que pugui fer-ho, vol fer una immersió a la nova realitat de Catalunya.
8: Obviously, Catalonia was different now. The current Catalonia is not the same as the Catalonia was when I
0: perquè diu Puigdemont que Catalunya ja no és la mateixa Catalunya que quan va marxar fa 9 anys. Sobre Puigdemont, recordem, pesar una ordre de detenció des del 2017 pel procés. De la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha reclamat l'aplicació efectiva de l'amnistia en el 9è aniversari dels escorcolls policials a la seu d'Economia, a Rambla de Catalunya, i les protestes que van aixecar a les portes del referèndum de l'1 d'octubre aleshores. El líder dels republicans ha recordat en un missatge a les xarxes socials que la resposta de l'Estat als fets de la tardor del 2017 van ser un ultratge antidemocràtic i ha exigit així l'execució de la llei d'amnistia. Més assumptes, perquè un intern de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'ha suïcidat, lamenten aquest fet i expressen el seu condol i el suport dels familiars i persones properes a l'intern. Aquest home es trobava al centre des de l'abril passat. Aquest va ser el darrer ingrés i en el moment dels fets estava ubicat temporalment al mòdul d'ingressos. Fa pocs dies, un altre pres va matar un company de cel·la a la mateixa presó. Es tracta de dos episodis diferents i les circumstàncies dels quals s'han d'investigar individualment, però tots dos posen de manifest, segons el sindicat SICAP, el greu deteriorament que pateix el sistema penitenciari català. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 6 a aquesta emissora, Ràdio 4.
9: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Catalunya Express, amb Joan Arenas. Hey.

per sempre. Després del seu èxit viral, el Sutherland torna amb aquest nou single, aquesta oda a l'amistat que avui s'ha encarregat d'obrir aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine. Es diu L'última i ha estat la primera.

Com va? Salutacions des de la sintonia de Ràdio 4. Moment de començar aquesta nova edició del Catalunya Express, que t'acompanya, com sempre, cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM. Potser, però, estàs escoltant alguna remissió o bé en format podcast a la nostra pàgina web o l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. En tot cas, si estàs aquí, és perquè vols que t'expliquem tot allò que és actualitat en el món de la música en català, i ho fem a través de novetats com aquesta, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Venim del mercat de música Viva de Vic i estem davant de la Festa Major de Barcelona, Festes de la Mercè, que són a punt d'engegar-se aquesta pròxima setmana. I el nostre menú d'avui passa a la segona hora per un repàs a un dels anys, un dels 50 anys de la història de Ràdio 4, que lliguem també amb la música en català. 50 anys de Ràdio 4, 50 anys d'èxits en català, i avui ens aturarem a l'any 1977. Això serà a la segona hora de l'edició d'avui del programa, però en aquesta primera tindrem la batalla de PDs, en aquesta ocasió a l'entorn de les festes, i de les festes majors concretament, i amb la companyia d'en Jordi Via, un podcaster i melòman que avui s'ha encarregat de, juntament amb nosaltres, de fer la tria de cançons d'aquesta batalla de punxa discos. Dit això, passem per la Garrotxa abans de donar pas a la nostra batalla de PDs i un parell de novetats més. Anem a la Garrotxa per escoltar la novetat que ens porta en Marc Andorell. La cançó és Desorbitant.

Una novetat interessantíssima, aquesta formació es diu En Pla Moduda, i el single amb el que es presenta en la que vas escoltar es diu Ja emprenya. Dóna pas a una altra novetat, la que ens porta Columba, Udols.

0: Doncs sí, senyor, ha arribat l'hora que, com cada setmana, fem una batalla de PDs, la nostra batalla de punxa discos que habitualment compartim amb l'Oriol Puig, però que fa tres setmanes que ens fa el salt, que no sabem on és, que s'ha allargat les vacances, doncs hem de buscar nous partners. De fet, ja vam quedar amb l'Oriol, que érem una parella oberta, vull dir que podíem obrir-nos a altres convidats. La setmana passada vam tenir amb Marc Serrano, que és periodista, i avui hem tingut també de convidar el Jordi Via. Què tal, Jordi? Bona tarda.
1: Molt bona tarda, com estem?
0: Com et presento? Com a meloman? Com a què?
1: Sí, ja m'està bé. Podcaster, meloman...
0: Podcaster. Perquè tu ets un podcast molt
1: petit. Un podcast. Crema d'estrelles.
0: Crema d'estrelles.
1: Sí, senyor.
0: On què hi fas, a Crema d'estrelles? Ja, després m'expliques coses, però d'entrada què hi fas?
1: Bé, comparteixo música que m'agrada i intento explicar curiositats sobre les cançons o els discos que sonen allà.
0: Sobre música en català o sobre tota mena de música?
1: Tots els estils i tots els idiomes. No hi ha cap mena de frontera, diguéssim.
0: Avui el Jordi serà el nostre sparring d'en Quimi Portet, produït per en David Tickle, que és un productor d'aquests de renom.
1: Sí, sí.
0: Que dels que cobra una pasta per produir coses, segurament.
1: Home, el Rattle and Hum també està produït.
0: Què dius ara?
1: Sí, sí, sí, sí. És que ara em van venint títols. Sí.
0: Home, i comencem pel Marchenor fins al Rattle and Hum, hi ha un bon aquí de
1: sí,
0: un
1: sí,
0: bon
1: no,
0: ventall de produccions. Però ja ho sabeu. Avui estem repassant cançons que parlen de festes majors. Estem a les portes de les festes de la Mercè i crec que valia la pena, doncs, això, buscar cançons que en parlen. Hi ha un disc de l'any 2019, aquest sí, d'en Cesc Freixas, que està dedicat a la Festa Major. De fet, es diu Festa Major, i a l'estil, com van fer la Trinca als anys 70, doncs a mica recorre tots els actes d'una Festa Major. Va, doncs, des del pregó, a la cercavila, l'alegria, la rebella, el correfoc, el brindis, l'embalat, són cançons ambientades en una Festa Major, en aquest cas del Penedès, perquè ell és del Penedès, i hem triat d'aquest disc del Cesc Freixas una cançó dedicada al correfoc. Cesc Freixas, acompanyat en aquesta cançó de Nacho Terrés, de Gossos.

0: L'enyorat Cesc Freixas, acompanyat d'en Nacho Terrés, amb aquesta cançó dedicada al correfoc de la Festa Major, el seu estil inconfusible, en aquest cas dedicat a això, al cor, a l'ambient de correfoc. Jordi, què? Què m'expliques? Què has triat ara?
1: Ara he triat una...
0: Estàs aquí, estàs jo estupenda.
1: Jo t'ho agraeixo molt que m'hagis convidat, perquè de veritat que s'està molt
0: Tornaràs un altre dia, eh?
1: Quan no em demanis, ja ho saps. Bueno. De fet, tu em dius les coses i jo no trigo res a estar al teu costat, eh? Ens anem a Lleida, et sembla?
0: M'ha sonat una mica això, Chas, ja aparezco a tu lado.
1: Sí, una mica Àlex de la Nuet.
0: Àlex de la Nuet.
1: Ens anem a Lleida, a Ponts, concretament.
0: Mare de Déu.
1: Què, et sona això? Sí. Qui hi haurà? Qui trobarem?
0: A veure, Ponts, música. Ponts, hi ha poca cosa de...
1: Humor,
0: hi ha poca cosa de triar.
1: Youtuber.
0: Exacte. Algú que ha sabut connectar, doncs, amb l'ambient popular...
1: Sí, totalment.
0: De Catalunya. De què estem parlant?
1: Lo Pau de Ponts.
0: Lo Pau de Ponts, per favor.
1: I el tema Festa Major.
0: Sí, senyor, escoltem-lo.

0: El disc es diu Ojo, que hi ha arribat. És un disc de Lo Pau de Pons, on hi ha aquesta cançó dedicada a la Festa Major, cosa que és un ambient que ell coneix molt, perquè n'ha trepitjat moltes de festes majors a tot el territori, i aquesta cançó ho demostra. Jordi, quin és l'acte que més t'agrada d'una Festa Major a tu?
1: A mi m'agraden molt els concerts, sobretot, perquè el que m'agrada molt és la música, però sí que els castellers és d'aquelles parts d'una Festa Major que em posa la pell de gallina. Que,
0: sí, eh?
1: Sí, sí, m'emociona moltíssim.
0: Les cercaviles, què tal?
1: També m'agrada les cercaviles. El que passa que quan anem amb els nens segons a quin lloc, si hi ha els trabucaires ja...
0: Ah, bueno, clar, depèn del tipus de cercavila.
1: Sí, n'hi ha, Vilafranca,
0: n'hi ha, Penedès... N'hi ha que són una mica bèsties, diguéssim.
1: Sí, sí.
0: Eh?
1: Boniques, molt boniques. Però...
0: clar, surt tota la gent silvestrada de cada poble i se t'en compte.
1: Mira, l'última Festa Major que vam estar va ser a les Santes, a Mataró.
0: Home, allà ho toquen bé.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Allà és un correfoc, no?
1: Allà hi havia de tot.
0: Hi ha de tot, perquè,
1: Uf, mare meva, sí, sí. Vam fer un recorregut alternatiu amb uns amics i... No, la meva dona sí que va anar pel mig.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, però jo no, jo pel costat i amb els més grans.
0: En un correfoc o en un passacarrers o un cercavila no hi pot faltar un grup de grallers.
1: Ah, molt bé, clar.
0: I a Reus n'hi ha uns que són tot un emblema de la ciutat, van néixer l'any 97, es diuen Canya d'Or, encara estan en actiu, i en aquesta cançó que escoltarem hi col·laboren un bon grapat de convidats, entre altres hi ha en Jaume Quartero, la Gemma Andreu, en Josep Maria Mayol i el Xavi Siurans, el nostre bon amic d'excantant dels Gertrudis, que durant una època, no sé si encara hi viu, però crec que sí, encara viu a Reus, tot i que ell és de la Garriga, es va instal·lar a Reus. Amb els Canya d'Or va cantar, va col·laborar en aquesta cançó que ara escoltareu, i que és la cúmbia de la Festa Major. Els Canya d'Or és aquesta formació de gralles sonant així.
2: Apa! De Colòmbia al Principat, noi.

0: El Xavi Segurans cantant al costat dels Canya d'Or, que en aquesta ocasió el disc es diu Viratge, suposo perquè també surt una mica del seu, la seva zona de confort de la gralla i fan altres estils, en aquest cas una cúmbia, la cúmbia de la Festa Major. Una selecció que avui estem compartint amb en Jordi Via, que és podcaster, bon amic, i avui l'hem enganyat perquè vingui a compartir amb nosaltres cançons de Festa Major. Estem arribant al final, però encara ens en queden dues, tres, de fet. La teva última tria, quina és, Jordi?
1: La meva última és d'una noia que es diu Sandra Tangerina.
0: Sandra Tangerina.
1: Sandra Morera. De Molins de Rei, juntament amb el Raúl Jiménez, que tenien un grup que es deia, o tenen un grup que es diu Rocktambuls, de versions. Des de l'Ajuntament els van encarregar una cançó per la Festa Major i van fer doncs, aquesta cançó, que és boníssima. Bueno, a mi m'ha encantat aquesta cançó.
0: És una cançó feta expressament per la Festa Major de Molins de Rei.
1: De Molins de Rei, sí senyor.
0: Es diu?
1: Avui és Festa Major.
0: Som-hi.

0: Molt fan, Jordi, la teva tria d'aquest lo-lo-lo amb festa major, eh?
1: Sí, sí, sí. Escolta'm, que coincideix que ara és festa major del 18 al 29 de setembre
0: a Molins
1: de
0: Rei. Ah, doncs mira, sí, sí. Sonarà aquesta cançó tot
1: clar,
0: i plen.
1: No, sona molt.
0: A més, festa major lliga rima amb cançó,
1: sí,
0: vulguis que no.
1: Rima, rima. I amb el lo-lo-lo també.
0: Lo-lo-lo és festa major. La Sandra Tangerine, li van encarregar aquesta cançó al l'Ajuntament. Li van pagar, suposo.
1: Això ja no, ja això ja no ho sé.
0: Però ella de seguida va dir, lo-lo-lo és festa major. A partir d'aquí ja va tirar, eh?
1: Jo diria que el lo-lo-lo li van proposar des de l'Ajuntament.
0: Com ho saps?
1: Perquè ho he llegit.
0: En sèrio?
1: Sí, senyor.
0: O sigui, va haver un moment pensant, algun despatx de l'Ajuntament sí, va dir... Lo-lo-lo,
1: posa un lo-lo-lo.
0: Sí. Posa un lo-lo-lo.
1: Sí, sí. I aquí va anar. Carai. I va quedar bé, la veritat.
0: Molt bé, sí, sí, senyor. La meva última tria és per anar al País Valencià, perquè, evidentment, de festes majors se'n serveixen a tots els països catalans i, evidentment, al País Valencià també, i molt. Hi ha una formació femenina, Les Pupil·les, que en el seu segon disc van titular Tot i Res i van incloure aquesta cançó dedicada a la festa major. Pupil·les. Pupil·les.

0: Les Pupil·les, el seu disc Tot i Res, una cançó dedicada a la Festa Major. Hem arribat al final del nostre trajecte que avui hem compartit amb en Jordi i Via, l'entorn de cançons que parlen de les festes majors. Hem escoltat Pupil·les, la Sandra Tangerina, que està de Festa Major a Molins de Rei, els Canyador des de Reus, el Pau de Pons des de Pons, en Cesc Freixas i en Nacho Terrés des del Penedès, el Quimi Portet, la Pegatina, els Portobello, Charango, i hem obert amb els Cardonins Estrom. Eren de Cardona,
1: sí, de Cardona.
0: Sí, sí. Dic bé. Se m'ha confon Cardona i Solsona. I bueno, vaig a pensar una vegada, ells són de Cardona.
1: Sí.
0: Total, 10 cançons. Però clar, sempre hi ha una cançó que és la que tanca l'espai i que és la que considerem més emblemàtica. Segurament, si has anat seguint les cançons que hem triat avui, n'hauràs trobat una, que és segurament la més evident, la més mítica i emblemàtica, dedicada a la Festa Major. No només una cançó, sinó tot un àlbum sencer que van publicar La Trinca, ara ja fa una bona colla d'anys, l'any 1970. És aquest disc que jo crec que és el que ha de tancar avui.
1: Sí, senyor.
0: Aquesta secció. Estem d'acord o no, Jordi?
1: Totalment.
0: Jordi, moltes gràcies per venir.
1: Gràcies a tu.
0: M'ha agradat molt tenir-te avui i compte que seràs convocat qualsevol altre dia.
1: Pots comptar-hi. Jo encantat de la vida, de veritat.
0: Marxem amb La Trinca i la seva cançó Festa Major. Gràcies, Jordi.
1: Gràcies.

0: Catalunya Express.
1: Tan solo música en catalán.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musik nur auf katalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.
3: A punt d'arribar al butlletí de les 6 i ho fem amb una altra novetat, la que ens porten Pulsim. On? On?

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Catalunya s'ha convertit avui en l'epicentre de la política estatal. El president del govern, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, han desembarcat a Barcelona. Sánchez s'ha donat un bany de masses a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, al costat del president de la Generalitat, Salvador Illa. I Feijóo ha fet el mateix a Badalona, al costat de l'alcalde, el popular Xavier García Albiol. En llurs discursos, protagonisme per a la gestió de la crisi migratòria de Ceuta.
3: Ese es nuestro compromiso, el compromiso de que Ceuta saldrá adelante con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
4: Es una vergüenza que no podemos aceptar. Que a un alcalde de una ciudad se le diga que cuando hay 13.000 inmigrantes irregulares en esa ciudad y cuando han invadido 80.000 personas, no se puede en ningún caso derogar y dimitir de tus propias responsabilidades.
2: Pedro Sánchez ha acusat el líder del PP de fer seguidisme de Vox i Feijóo ha assenyalat que vol passar pàgina del procés a Catalunya. I a Ceuta, el govern d'Espanya continua els treballs per habilitar més places d'acollida temporal per als milers de migrants que van creuar la frontera de manera regular des del Marroc a finals de juliol. Dels que romanen a la ciutat, 6.000 ja han aconseguit una plaça, però milers més continuen repartits pels carrers i les platges de la ciutat, malvivint en barraques improvisades. Mentrestant, mig miler de veïns han tornat avui a manifestar-se per reclamar, entre d'altres coses, que es mantingui el reforç policial, tot davant els rumors d'una nova entrada massiva de migrants. Els veïns han marxat cap al pas fronterer de El Tarajal per reclamar solucions a la crisi i reivindicar la sobirania espanyola d'aquest enclavament al nord del continent d'Àfrica.
5: Todas las personas que han entrado ilegalmente los tienen que devolver a Marruecos y no se puede esperar como el gobierno de la nación quiere esperar a hacer los trámites legales.
6: Todo el mundo es humano y tiene los derechos, pero primero hay que garantizar los nuestros para luego pues garantizar los de los demás.
2: Milers de persones, 5.500, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest migdia a Barcelona contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Jaume Ucet és portaveu de la plataforma Zeroport.
7: Mostrar el rebuig frontal de la ciutadania cap a aquest projecte nefast que només agreujaria algun dels principals problemes que tenim al país, com per exemple la crisi de l'habitatge, la crisi ecològica i l'emergència climàtica i la massificació turística, entre altres.
2: Representants de partits de l'esquerra també han participat en la manifestació per mostrar el seu rebuig a l'ampliació. Diana Riba, Esquerra Republicana, Gerardo Pisarello, Comuns, Laura Vega, CUP.
8: És una infraestructura que necessiten els nostres sectors, però el que també veiem és que ha arribat al seu límit.
9: Desviaran milions d'euros que ara mateix necessitem de manera prioritària per la xarxa ferroviària i pels trens.
10: Que els catalans no necessiten ampliar aquest aeroport, no necessiten més calor. Vivim en un país ofegat pel turisme, en una ciutat ofegada pel turisme, mentre un terç dels catalans no poden fer vacances.
2: L'Agència Catalana de l'Aigua ha informat d'un abocament d'aigües residuals al mar procedent d'una estació depuradora clau per al sanejament de les aigües de Comarruga, al Vendrell, al Baix Penedès. L'abocament podria afectar la qualitat de les aigües de bany de les platges properes. I de l'exterior, l'atac d'Ucraïna a Rússia amb centenars de drones sobre la capital Moscou deixa de moment 3 morts. Un bombardeig en la tercera i última jornada de les eleccions parlamentàries russes que se celebren enmig de la guerra. Fins les 6 de la tarda, hora local a Moscou, han participat un 55% dels electors a 3 hores del tancament de les urnes. I a 3.500 quilòmetres de distància, la diàspora russa a casa nostra considera aquestes eleccions una farsa sense oposició real dins del país, amb la dissidència perseguida i qualsevol veu contra la guerra reprimida. Júlia Taran, vicepresidenta de l'Associació de Russos Lliures, assegura que la població no dona suport a la guerra, que només està callada perquè està aterroritzada.
11: Ara és que no hi ha suport a la guerra. Ara a Rússia la gent està callada perquè està aterroritzada. Perquè allò que veiem ara a Rússia és el terror estatal, el terror del govern contra els seus propis ciutadans, contra la seva pròpia població. És el terrorisme estatal. Aleshores, la gent està aterritzada i calla i no diu res, calla la boca. Però recolzament zero.
2: En esports, motociclisme, l'espanyol Pedracosta ha aconseguit la seva primera victòria en la categoria de MotoGP en el Gran Premi d'Àustria. En la classificació del Mundial és primer Jorge Martín, seguit del cerverí Marc Márquez. En motocross, els catalans Guillem Farrés i Daniela Guillén s'han proclamat campions del món de motocross i en trial la catalana Berta Bellán ha revalidat avui el Mundial. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 7 en aquesta emissora Ràdio 4.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Catalunya Express, amb Joan Arenyes.

És el feliç retorn de la Maria Coma, després de força temps desapareguda, d'alguna manera. Torna a l'activitat, en tot cas torna al pop, i ho fa amb aquesta cançó que acabes d'escoltar, que es diu Impresa Duc la Rebel·lia, i que s'ha encarregat d'obrir aquesta segona hora d'avui, que dedicarem bona part d'ella a repassar els èxits imprescindibles de l'any 1977. Són 50 anys d'èxit en català a Ràdio 4. Abans, però, és Meritxell Neddermann, que també presenta novetat aquesta setmana. La cançó és Mira'm. Mira'm.

0: 50 anys de Ràdio 4. 50 anys d'èxits de la música en català.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou viatge musical pels 50 anys de Ràdio 4. En aquest viatge en el temps, avui ens aturem a l'any 1977, un any clau, vibrant i ple de canvis polítics, socials i d'un bullit cultural sense precedents. El 1977 va ser l'any del retorn de la democràcia, de la diada multitudinària de l'11 de setembre, del retorn del president Josep Tarradellas i de l'establiment de la Generalitat Provisional. La música en català vivia un moment d'eclosió entre la cançó de protesta, el rock lacetà i la música laietana. Obrim l'arxiu.
0: 50 anys de Ràdio 4. 50 anys d'èxits de la música en català.
1: I el primer que fem és retrobar-nos amb la veu de la mallorquina Maria del Mar Bonet, que ressonava fort el 1977 des del seu àlbum A l'anar. Aquesta cançó capturava a la perfecció l'ansietat col·lectiva d'aquells anys de transició, el desig de llibertat i la paciència d'un poble en espera de canvis reals. Okay, yeah.

es fa llarg esperar la cançó de Maria del Mar Bonet. El 1977, als cinemes triomfava L'obscur objecte del desig, de Luis Buñuel, mentre a la televisió pública, l'única aleshores, la gent s'enganxava a sèries com Yo, Claudio o el mític programa 1, 2, 3.

0: Cims i abismes de Pep Laguarda i Tapineria del disc Brossa d'ahir. Pel que fa als esdeveniments esportius, el 1977, el Futbol Club Barcelona, liderat per Johan Cruyff, va lluitar a la Lliga contra l'Atlètic de Madrid, mentre que el Joventut de Badalona mantenia el seu domini a l'elit del bàsquet.
1: 50 anys de Ràdio 4. 50 anys d'èxits de la música en català.
0: Tornem a la música per aturar-nos en un disc que l'any següent seria el primer disc català de l'any de Ràdio 4. Es tracta de Campanades a mort, de Lluís Llach. La cançó, Laura, és un homenatge íntim i emotiu a la guitarrista Laura Aymerich. És un disc marcat per la tragèdia dels fets de Gasteiz. Aquesta peça aporta la delicadesa i l'estima fraternal del cantautor de Verges.

Laura és en Lluís Llach cantant aquesta cançó al seu disc Campanades a mort. I de Llach a Serrat. Serrat publica aquell any el disc homenatge al poeta Joan Salvat Papasseit. La cançó que dona títol a l'àlbum és un cant a la vida i al present, transformant la poesia avantguardista catalana en un èxit popular absolut. Re.

0: Res no és mesquí, en Joan Manuel Serrat. Pel que fa a l'actualitat política i social, el 15 de juny de 1977 es van celebrar les primeres eleccions democràtiques a Espanya després de la República. I el 23 d'octubre tornava Josep Tarradellas de l'exili pronunciant el seu famós...
1: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
2: 50 anys de Ràdio 4. 50 anys d'èxits de la música en català.
0: Mentretant, en Jordi Batista adoptava una estètica de rock dur cantat en català i adaptava l'esperit del Like a Rolling Stone de Bob Dylan al panorama local amb aquesta cançó, com una pedra del camí.
3: Abans d'ahir encara eres molt rica i llançaves la calderilla als pobres. No és veritat. N'hi havia que et deien, vés en compte, mà, com dia pots caure, tu te n'enreies. No sempre... Miraves a tothom pel damunt l'espatlla, passaves de llarg, els cabells per...

Vas anar als millors col·legis de monges, però allò només vas aprendre. I... Arrasar el rosari! Eres una senyoreta de casa bona, no sabies que era viure al carrer. Ara ja ho saps!

caiguda en el suburbi, avui és festa, tothom està content. A casa seva tant que et diverties abans, voltada per tot arreu d'aduladors. Oh, sempre! Mira, en Jaume t'està cridant. Ves-hi, si més no tindràs lloc aquesta nit.

Rocky Muntanyola, l'alter ego d'en Jordi Batista, amb Com una pedra del camí. És una de les cançons destacades d'aquest 1977 que avui estem repassant. I d'un clàssic d'aquell any a un altre clàssic, sense cap mena de dubte, és La companyia elèctrica d'Arma, del disc Tramuntana. Aquest tema sintetitza el so líric i festiu de la d'Arma, fusió de cobla, jazz rock i música tradicional catalana. Una autèntica festa popular en forma de música.

Entre les notícies que va publicar la premsa aquell any, recollia el darulls urbans per la venda ambulant a la Rambla, cròniques de les primeres jornades libertàries al Parc de la Ciutadella i el debat per la legalització del joc i el bingo als casinos catalans. Però tornem a la música. És moment d'escoltar a La Trinca. Extret del seu disc Trampera Matinera, La Trinca torna a fer ús del seu humor àcid i costumista per retratar la quotidianitat i la política del moment sense cap mena de censura. Això és la seva Oda al paper de vàter.

La Trinca, des del seu disc Trampera, Matinera i Oda al paper de vàter. I de La Trinca a Joan Isaac, un dels temes més emotius de la història de la cançó en català, dedicada a Margarida Bové, parella de Salvador Puig Antic. Aquesta cançó de l'àlbum Viure va esdevenir un himne contra la pena de mort i en record del jove anarquista executat el 1974.

A Margalida, amb en Joan Isaac dona pas a Marina Rossell, que amb el seu primer disc, Si voleu escoltar, la veu del Paradès renovava el cançoner tradicional català amb una sensibilitat i una delicadesa úniques. Comprova-ho ara escoltant el Rossell.

I de Marina Rossell a una altra veu femenina, la de Guillermina Motta. Tanquem aquell repàs amb l'elegància i l'ironia de Guillermina Motta, que adaptava el cabaret del Cuplé i també versions de Boris Vian, trencant tabús i aportant un toc de modernitat cosmopolita. La cançó es diu Fes-me mal, Johnny.

0: I així esclat, apa valent, fes-me mal, Johnny, Johnny, Johnny, engega'm el cel, jump! Fes-me mal, Johnny, Johnny, Johnny, jo vull l'amor que fa boom!
1: Quan li farà mal? I quan li farà mal? Quan li farà mal? Quan li farà mal?
0: Es va deixar els mitjans.

0: Johnny, no sóc com un mosquit de joma. Fes-me mal, Johnny, jo vull l'amor que fa boom.
1: Apa, fes-li mal. Apa, fes-li mal.
0: Donat que això no l'excitava, l'he insultat ferotgement.

0: vinya, rei, te'n fotrem far. Em fas mal, Johnny, Johnny, Johnny, amb els peus, no! Sí, em fas mal, Johnny, Johnny, Johnny, no vull l'amor que fa vinya.
1: Ja li està fent mal, ja li està fent mal, ja li està fent mal, ja li està fent mal.
0: S'ha anat vestint sense cap pressa, s'ha passat el gin d'un got, ha dit salut deixant la peça i em vaig quedar com un...

0: Oh, gràcies, Johnny.
1: I amb aquesta cançó de Guillermina Mota hem arribat al final d'aquest repàs de les 10 cançons més destacades d'aquell any 1977. T'espero la pròxima setmana amb un altre any, l'any 1978.
2: 50 anys de Ràdio 4. 50 anys d'èxits de la música en català.
3: Catalunya Express amb Joan Arenas a Ràdio 4.

I així queda el nostre podi. En el 3 ja Dani Six i Skit amb Que s'aturi el temps. Els dos és per la Maria Jaume i Feste Drama. I el nostre número 1 és per la Ludwig Band i en Xavier, el seu tècnic de so. Amb ells marxem. Adéu-siau.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Catalunya es converteix en l'epicentre de la política estatal. Aquest diumenge el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, han desembarcat a Barcelona. La crisi migratòria a Ceuta torna a centrar el debat. Des de la festa de la Rosa a Gavà, Sánchez ha reafirmat el seu compromís amb la ciutat autònoma i ha criticat la inacció de PP i Vox. I des de Badalona, Feijóo ha demanat una política migratòria ordenada i ha promès, dèiem, retirar la nacionalitat als delinqüents estrangers si arriba a la Moncloa. Els escoltem.
2: Ese es nuestro compromiso. El compromiso de que Ceuta saldrá adelante con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
3: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
0: Mentrestant, a la ciutat autònoma, prop d'un miler de persones s'ha manifestat per exigir solucions convocades per la Federació d'Associacions de Veïns. Han marxat cap al pas fronterer del Tarajal, entre d'altres, demanen un reforç policial davant una possible nova entrada massiva de migrants.
4: Todas las personas que han entrado ilegalmente los tienen que devolver a Marruecos y no se puede esperar como el gobierno de la nación quiere esperar a hacer los trámites legales.
5: Todo el mundo es humano y tiene los derechos, pero primero hay que garantizar los nuestros para luego pues garantizar los de los demás.
0: El govern treballa en nous espais d'acollida temporal. Ja hi ha 6.000 migrants allotjats, però molts continuen malvivint als carrers. I en clau internacional els expliquem que Alemanya celebra eleccions regionals en dos estats, Mecklenburg-Pomerània Occidental i també a Berlín. Poden ser decisives per al futur del canceller Friedrich Merz. Bona tarda, Joaquín Calvente.
6: Bona tarda. A Mecklenburg, les enquestes a peu d'urna auguren la victòria de la ultradreta d'Alternativa per Alemanya amb prop del 40% dels vots i una patacada de la CDU amb el 5% dels vots, fregant el límit per aconseguir o no representació parlamentària.
7: Es ist ein Desaster.
6: Com a un desastre qualifica el canceller Merz aquesta projecció dels sondejos que atribueix.
7: Aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden in der Zuspitzung zwischen SPD und AfD.
6: Aquest seu partit va ser aixafat per la polarització entre els socialistes i la ultradreta. En la victòria a Mecklenburg, Alternativa per Alemanya ja hauria assolit el poder en dos estats després de la seva victòria fa dues setmanes en Saxònia-Anhalt. I a la capital, les enquestes a peu d'urna donen la victòria a Die Linke, l'esquerra, amb un 25% dels vots, 5 punts per sobre dels democristians de la CDU. Seria la primera vegada que a Berlín no guanya socialistes o conservadors.
0: Gràcies, Joaquín. Canviem de qüestió perquè amb l'arribada de les pluges ja han començat els tractaments preventius contra el mosquit tigre a la Badia de Roses i també al Baix Ter. Gemma Esteve.
8: L'objectiu dels tractaments preventius és evitar que les pluges facin eclosionar els ous que les femelles han deixat en punts inundables i que fins ara havien quedat inactius per la falta d'aigua. El director del servei, Àlex Uller, explica que estan aplicant els tractaments principalment en aquells indrets on es pot acumular aigua.
9: Tornem a fer tractament de la zona pública. Nosaltres no entrem a zones privades. I llavors el que fem és tractament sobretot del sistema de recollides d'aigua pluvials, el que serien els embornals, no? Que són grans llocs de cria de mosquit tigre. No tots, però sí que molts d'ells fan mosquit tigre.
8: Més enllà dels tractaments, el servei també reforçarà la campanya informativa. Recorden que el 80% dels punts de cria són en espais privats i demanen a la gent que eviti acumular aigua en recipients de jardins, terrasses i balcons, on les femelles poden deixar els ous a l'espera que arribin les pluges. Segons els experts, la incidència del mosquit tigre aquest estiu ha estat baixa, però alerten que la situació podria canviar completament amb les precipitacions de final d'estiu i principi de tardor.
0: I en clau cultural, l'acte institucional aquest migdia per celebrar la presència catalana al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Una trobada que ha plegat productores, distribuïdores i professionals de la indústria catalana i que ha presidit la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
10: 28 produccions catalanes, 16 de les quals tenen ajut del Departament de Cultura. Contents, això s'explica perquè hi ha talent, perquè hi ha risc, hi ha empreses que aposten i, evidentment, també perquè les administracions doncs, apostem pel cinema.
0: De les 28 produccions catalanes enguany, dues competiran per la Conxa d'Or, són Sants de Miquel Gurrea i 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera. Estrena mundial també del nou documental d'Isaki, La Cuesta Jaleos. Durant l'acte institucional s'ha fet un reconeixement al director sortint del festival, José Luis Rebordinós, pel seu suport al cinema català.
11: Primero me ha hecho mucha ilusión el agradecimiento desde la Generalitat al trabajo que hemos hecho en el festival. Y es cierto, creo que el cine catalán vive un momento realmente impresionante. Creo que eso es fruto de un trabajo que se hace. Primero hay talento. Si no hubiera talento, no hay trabajo que hacer. Pero luego creo que es importante el trabajo que se hace desde la administración. Es importante luego las asociaciones de productores, cómo trabaja la industria. Todo eso junto hace que realmente el cine catalán esté donde está.
0: És tot per ara. Tornem amb més informació, ja ho saben, al punt de les 8 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
12: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum a 08247 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

Què tal? Molt bona tarda, encara amb la ressaca de tot allò que hem viscut amb aquesta darrera edició del Mercat de Música Viva de Vic. Ens pensàvem que ens vindríem una mica arriba, no? Amb la secció de la Biblioteca Inflamable, però el que estic veient davant meu no sé si condueix precisament a l'optimisme. Abans de demanar-li a l'Oriol Rossell, em sembla que passo abans, Sergi, vull dir que obre'm la porta, si vols, perquè crec que en aquesta ocasió necessito posar-me alguna coseta, saps? Per animar-me abans de que entri aquest home. Mare de Déu i Senyor, quina manera de començar.

0: A veure, Oriol, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Aquests dies que hem estat a Vic hem intentat... Sempre ho fem, eh? Vic és una mica com la tornada al col·le, perquè t'hi retrobes amb les companyes i els companys que treballen a l'entorn de la música i parles una mica de com anen les coses...
1: Fas la redacció que has fet aquest estiu?
0: Exacte, sí, I mires a veure de què és el que t'espera...
1: I tot té molt bona pinta.
0: I tot té molt bona pinta, sí. I l'única cosa bona de ser aquests dies a Vic és que no tens gaire temps ni de llegir notícies ni d'escoltar-les i fins i tot no mires les xarxes, no? Amb la qual cosa totes aquestes profecies apocalíptiques que ens indiquen que la humanitat s'acaba d'aquí 4 dies, doncs fas com una mena de parèntesi, no? Jo avui
1: arribava... Diuen unes vacances, bàsicament.
0: Sí, avui arribava una mica relaxada, diguéssim, va, tranquis, consol, que no serà per tant, i llavors arriba l'Oriol amb un totxamen, però totxamen impressionant, el Necronomicon.
1: Però no creguis...
0: És que no sé si toca, Oriol.
1: No creguis el que veuen els teus ulls, perquè no existeix.
0: Vale. Ara em queda baixa.
1: Espera,
0: que em relaxo, que me sento bé al sofà, m'agafo aquí el camí preparat.
1: A veure, per on comencem? A mi m'agrada molt fer una secció de llibres que no existeixen.
0: Uh-huh.
1: O sigui, trobo que és un molt bon punt de partida. Ja ho vam fer fa un parell d'anys, si te'n recordes, que vam parlar de Gilgamesh, aquella suposada novel·la de la que Philip K. Dick deia que era, o Stanislav Lem, ara no recordo, que era la millor novel·la del món i que els amics i amigues d'Hermenaute van tenir la encertadíssima idea de treure una antologia crítica d'aquesta... O sigui, una antologia d'assajos d'anàlisis d'aquesta novel·la, que no existeix aquesta novel·la, que no ha existit mai, i avui venim amb la mare de totes les invencions. Això se'n diuen pseudobiblions.
0: Pseudobiblions?
1: Pseudobiblions, vol dir un llibre fictici.
0: Ah, vale.
1: Llavors, avui vinc amb la mare de totes les pseudobiblions, que és, evidentment, el Necronomicon de Howard Phillips Lovecraft. Porto una edició al Necronomicon? No, el Necronomicon no existeix. Però anem una mica al principi. Sigueu o no aficionades a la literatura fantàstica, que no necessàriament estupenda, suposo que sí que veieu pel·lícules de terror, perquè sou així. Hi ha una pel·lícula en particular que va popularitzar tremendament la imatge del Necronomicon, que és Possession Infernal.
0: Sí, senyor.
1: Te'n recordes? Que per cert he vist l'última...
0: Ai, què?
1: Evil Dead Burn, em sembla que es diu, o alguna així, o en llames, no sé com.
0: Sí, Possession Infernal en llames.
1: Hosti, és molt bèstia, eh? És molt cafre, eh?
0: Sí?
1: Bueno, perquè està dirigida per un francès que és una mica la onda que hi va haver-hi fa ja 15-20 anys, que va haver-hi el nou extremisme francès, Alexander Aja, Martyrs, totes aquelles pel·lícules que eren bastant bèsties, a nivell gore i tot això, doncs aquest és una mica d'aquesta corda. I la veritat és que per ser una pel·li hollywoodiense i igual, va ser en plan de mare, Déu, quina salvatxada.
0: Ostres,
1: bruta amb ganes.
0: Doncs no sé què dir-te, perquè la veritat, us has de dir que quan em demanen en alguna ocasió quina és la pel·lícula de por que més por i més angoix em produeix, sempre dic Possession Infernal, perquè aquella càmera, movent-se d'aquella manera...
1: Surt a l'última entrega d'aquest... O sigui, us explico. Possession Infernal és una pel·lícula dels principis dels 80, dirigida per Sam Raimi. Sam Raimi, que després s'ha fet famosíssim perquè és el director de les pel·lis de Spider-Man, etc. Una mica una història semblant, a mi em recorda a vegades el Peter Jackson, un senyor que va començar fent Mal Gusto i Brain Dead i després va acabar fent El Señor de los Anillos, no? Brain Dead, que per cert, millor traducció de títol de la història, a Espanya es titulava Tu madre se ha comido a mi perro. Sí, això és així. Possession Infernal és la clàssica història d'un grupet d'amics i amigues amb fogots, no?, amb les hormones molt alteradetes, que van a passar un cap de setmana a una cabanya del bosque. I, òbviament, les coses no acaben bé. Resulta que en el soterrani de la cabanya del bosque troben un llibre. Un llibre que, segons la llegenda, s'explica, està escrit amb sang i enquadernat amb pell humana. I aquest llibre és el Necronomicon. I fan Ah, no, i llavors, si no recordo malament, posen una cinta, una cinta magnètica d'algú llegint el Necronomicon, que invoca a uns dimonis, diguem que obre la porta a l'infern, no? I a partir d'aquí és un festival de llum i de color. Gràcies a aquesta pel·lícula, el Necronomicon, per tota una generació, que ja tenim una edat, era com Wala, no? Hi ha un llibre que... perquè era, si el llegies en veu alta, obries les portes de l'infern, no? Que, de fet, és una imatge que recurrent en la nissaga Posició Infernal, Evil Dead, no? Però, clar, jo recordo, a l'època, els més extrems i tal, n'hi havia els que deien que l'havien llegit, no? I era com, uala, i què passó, no? No podien haver-lo llegit perquè no existia. Què és el Necronomicon? El Necronomicon és una invenció de Howard Phillips Lovecraft, H.P. Lovecraft, el gran autor de literatura d'horror, famós per ser el que es diu el rei del horror còsmic. Val? Si no coneixeu l'obra de Lovecraft, heu de saber que molt sovint parla d'éssers, no?, apareixen ara en el nostre món i ens fan la vida impossible, o persones que descobreixen l'existència d'éssers d'un ordre còsmic anterior a l'espècie humana. És a dir, abans de la humanitat, al planeta hi havia, doncs, unes entitats, no? Una de les quals, una mena de déu, diguem, pagà, era Cthulhu. No? Uh-huh. Que és Cthulhu, Cthulhu mai has tingut clar. S'escriu amb C-H-T-U-L, amb la qual cosa compliquen molt les coses. Però, bueno, li diem Cthulhu pels nostres amics heavies de Vilassar.
0: Ah, exacte.
1: Era un grup, pels que no ho sàpiguen, era un grup de trash metal de Vilassar de Dalt.
0: Sí, senyor, no. Que per cert han
1: tornat, també?
0: Han tornat, sí, van actuar fa un parell o tres endemesos, però em sembla que només per un concert.
1: Jo crec que podríem fer una notícia de qui no torna, però bueno, en fi.
0: Hòstia, com es nota que som grans. Va, segueix.
1: Aleshores, amb un dels seus relats del 1922, anomenat The Hound, el Sabueso, és on per primera vegada parla d'un llibre que es diu El Necronomicon. Un llibre que, en el cas d'aquest conte, els seus personatges poden consultar per descobrir, no?, per adquirir uns coneixements, com us dic, que expliquen un ordre còsmic, no?, un ordre cosmològic previ a l'existència de l'ésser humà. A partir d'aquí, el Necronomicon comença a ser una presència habitual en l'obra de Lovecraft, a diferents contes, a diferents relats, apareix. I de vegades surten petits fragments del text del Necronomicon, no? I Lovecraft arribarà a escriure sobre el Necronomicon i crearà tota una genealogia del llibre, que després us explicaré la història del Necronomicon, que dius, vale, molt bé, molt guai, però aquí ve el millor. Altres autors comencen a fer servir el Necronomicon en els seus relats. I així és com es va construint la llegenda d'aquest llibre que en realitat no existeix, que és un pseudo-biblion i és la mare de tots els pseudo-biblions, que és el Necronomicon de Howard Phillips Lovecraft. Què és el que he portat aquí, aquesta tutxana, que mira...
0: Ui, i no fa honor, el soroll que heu sentit.
1: Tapa dura. Espera, deixa'm mirar el número de pàgines. Sí, 700 pàgines. Tapa dura, amb les pàgines... No sé com es diu això. Saps que té el color pintat?
0: Sí, sí, no sabria dir-ho. Bueno, però home, que sembla un d'aquells llibres que estava a l'abadia de
1: Telema.
0: No,
1: el nombre de la Rosa.
0: Del nombre de la Rosa,
1: bueno, seria una mica això, sí, el que serien, no? El Finis Africae, que era la biblioteca dels llibres prohibits.
0: Exacte.
1: La secció dels llibres prohibits del nombre de la Rosa d'Humberto Eco. Doncs... què he portat? És el Necronomicon? No és el Necronomicon. És una antologia de tots els textos de Lovecraft on surt el Necronomicon, amb una intro i amb alguns retalls de text fet per un especialista en Lovecraft, on intenta explicar una mica d'on ve el Necronomicon i quina és la seva història. perquè, insisteixo, el Necronomicon no existeix, no ha existit mai, i és d'esperar que no existeix i no existirà mai, fins que arribi una intel·ligència artificial i el faci. Però, bueno, això a part...
0: No fiquem aquí. Netflix...
1: Això és de Duomo Ediciones. Atenció.
0: Preciosa, l'edició.
1: I molt econòmica.
0: Ah, sí?
1: Sí, val 20 i pocs euros. Val 20 i pocs euros per què? Perquè aquest any s'han alliberat els drets de Howard Phillips Lovecraft. Han passat 100 anys i ja són d'ús públic. És a dir, no s'han de pagar drets d'autor per utilitzar els textos de Lovecraft.
0: Espera, que encara es
1: passarà. O sigui, ara comença... No, però segurament a partir d'ara començaran a haver-hi moltes reedicions, coses de Lovecraft, perquè les editorials ja queden alliberades de pagar drets d'autor als hereus de Lovecraft.
0: Doncs serà tot una festa, però no la feu amb una cabana enmig del bosc, sisplau.

0: que bé t'ha quedat.
1: No, i després, home, i després d'Entombed sortiran coses com els helicòpters.
0: Sí.
1: És un dels d'Entombed, no? Vull que eren... Jo recordo una època, en els fanzines i tal, veure fotos d'Entombed i veies, clar, un grup de peluts i tal, però anant amb samarretes de Sonic Youth i coses així, deies, hosti...
0: Nivell.
1: Sí, vull dir, era un altre rotllo, no?
0: Diferents esclaons a l'escala.
1: Tenien un so molt particular, el so aquest dels Morrison Studios aquests de Suècia, no? Les guitarres sonen d'una manera molt particular. Són super... Mira que a mi, amb tema del death metal, em sona tot igual, eh? I en Tombet em resulten superfàcils d'identificar, en especial pel so de les guitarres, que és molt, molt, molt, molt, molt particular. Però, bueno, això. I llavors venia avui amb la moto i pensava, què posem de música pel Necronomicon? Dic, haurà de ser metal? Dic, home, dic, pues poso el camarà de mi, poso
0: Tombet. No sé si és el més adient escoltar els en Tombet mentre vas amb la moto conduint per Barcelona.
1: No, home, no, anava pensant, també. No anava escoltant en Tombet, anava pensant en què posàvem
0: de música. Porque te vienes arriba, com dèiem al principi, acabem malament. Bueno, va, vinga, va, anem amb
1: estem el Necronomicon, amb aquesta edició de Duomo, Duomo Ediciones, aquesta antologia de textos de Lovecraft sobre i a propòsit del Necronomicon. Estàvem explicant, no?, aquest llibre imaginari, que la gràcia, torno a insistir, és que altres autors li segueixen el cuento a Lovecraft. No? Llavors, clar, atravessa el temps, el Necronomicon, quan mor Lovecraft, no s'acaba la llegenda del Necronomicon, sinó que es perpetua en mans d'aquests hereus, diguem, putatius de Lovecraft. Entre ells, dos interessants, o sigui, interessants tots, però dos de molt coneguts. Un, Stephen King, que en alguna vegada ha fet servir referències al Necronomicon en els seus llibres, i l'altre, que em fa molta gràcia, Robert Bloch. Qui és Robert Bloch? Un senyor que es va fer molt conegut perquè és l'autor... Saps que diuen és mejor, sempre és millor el llibre que la pel·lícula? Doncs pues hi ha un cas a la història que és diferent. La pel·lícula és millor que el llibre. El llibre és una mica mierder, parlant clar. Doncs l'autor d'aquest llibre mierder és Robert Bloch i el llibre és Psicosis.
0: Ah, oh, no em va xapar.
1: L'autor de Psycho.
0: De fet, no, jo haig de reconèixer que jo no me l'he llegit mai, el llibre.
1: No cal. És un llibre correcte, però clar, comparat amb la monumentalitat de la pel·lícula de l'adaptació cinematogràfica d'Alfred Hitchcock, dius, home, desmerece, no? Que per cert, saps que la història de Psicosis està inspirada en Ed Gein, l'assassí que també va donar peu al mite de La Matança de Texas.
0: Ah,
1: que era aquell que es feia làmperes amb pells humanes.
0: Sí, sí, sí.
1: Pues
0: sí.
1: A l'Ed Gein, el Robert Bloch es va inspirar en el cas d'Ed Gein per escriure Psicosis, que tenia la mare momificada i tot el cuento, i el mateix cas va donar peu a que Tobe Hooper concebís La Matança de Texas al 74. Mira tu.
0: Déu-n'hi-do.
1: I ha donat per més, eh? I després hi havia una pel·lícula sobre Ed Gein, o una sèrie sobre Ed Gein, sí, fins i tot, eh? Que no l'he vista, perquè no. Però sí. Bueno, el Necronomicon. Aleshores, el Necronomicon, que no es diu Necronomicon d'entrada. No es deia. Es deia... espera, que ho tinc apuntat perquè
0: sí, no perquè Lovecraft tenia qui menys sigui seguidor del senyor Lovecraft, ja, jo que sé, Los mitos de Chultú i totes aquestes històries, l'home s'especialitzava en rebuscar uns noms d'aquells que dius ja te vale, Lovecraft, HP
1: Lovecraft, Al-Azif es deia el llibre originalment, Al-Azif, que és en àrab el nom del soroll que fan els insectes a la nit, que es considerava que era la veu del dimoni, val? Segons les llegendes perses. Llavors es deia Al-Azif, i originalment l'escriu Abdul Al-Azret. Abdul Al-Azret, també conegut com l'àrabe loco, si no recordo malament. Que poses cares molt rares.
0: No, és que estic flipant amb el programa d'avui, t'ho dic en sèrio, se m'estan trencant esquemes, se m'estan obrint les portes de l'infern, com diuen.
1: Però espera, que després seguim amb Entombed. Abdul Al-Azret, teòricament, era un poeta de Sanà, sí? Que va escriure, també conegut com a l'àrab boig, insisteixo, l'àrabe loco, apareix la seva figura a diverses obres, diversos relats de Lovecraft, cap a l'any 700... escriu aquest Al-Azif, aquest llibre, sí? Aquest Al-Azif és un recull

0: sí, de coneixements místics, incloent cants d'invocació, etc, etc, d'aquest món prehumà de monstres còsmics que determinaran en gran mesura la mitologia, no?, que domina els relats de H.P. Lovecraft. La història del Abdul Al-Azred és boníssima perquè resulta que ell se suposa que havia viatjat per tot Aràbia, que algú havia conegut tots aquests secrets, i escriu al-Azif, no, l'any 30, el 730 a Damasc, teòricament. 8 anys després, mor. I com mor? Mor devorat en públic per un monstre invisible. La imatge és boníssima. O sigui, una persona que li van arrencant la carn i va morir, però no estàs veient qui li està fent, només veus el que li està passant. Va morir devorat per un monstre invisible, una bèstia invisible del desert, que es va venjar perquè havia revelat secrets que no s'havien de revelar. I així és com mor Abu al-Azred el 738 després de Crist, havent escrit 8 anys abans el Hadif.
1: Ara estava pensant que abans feien referència a la pel·li, a la possessió infernal. Mm-hmm. A l'inici de la profecia es queden bolquers.
0: No,
1: la història d'aquest home, anant enrere amb el temps, cap a aquelles contrades.
0: No, ja espera que seguim.
1: Ah, vale.
0: Posem-me els entombets, va.
1: Vinga, sí, perquè, ostres, s'està enfosquint, trobo, l'estudi.

0: I s'ha fet... És que no deixo de donar-li voltes a la imatge, eh? A la imatge o a la no imatge, clar. S'ha fet alguna pel·lícula sobre aquest
1: home, sí.
0: Sobre l'àrab boig aquest?
1: No, sobre l'àrab boig, no ho sé. Em sembla que hi ha alguna pel·lícula sobre el Necronomicon, però que tenia una pinta de ser ultramierder i vaig passar a mirar-me-la. Però em sembla que sí que s'ha fet alguna cosa sobre el Necronomicon.
0: Vale, jo ho miraré, m'investigarem, ho posarem a xarxes.
1: És com aquestes coses, són aquestes coses curioses, no? Perquè jo sempre penso també, per exemple, amb Aleister Crowley, no? Aleister Crowley, el gran bruixot, l'home més dolent, més pervers del món, la gran bèstia 666, personatge que travessa la cultura pop des de l'Anglaterra victoriana, des de finals del XIX, no? Que si els Led Zeppelin, no? El disco 4, que surten els símbols trets dels coneixements de TLM d'Aleister Crowley, que el Jimmy Page tenia li va comprar la mansió.
0: Hi ha molt... I que els companys de la Felguera l'han fet com un del...
1: Iron Maiden tenen un tema que és Mr. Crowley. Vull dir, hi ha una presència d'Aleister Crowley i, en canvi, no hi ha pel·lícules de Aleister Crowley. N'hi ha una que és dolenta, no, lo següent, però dolenta amb ganes, eh? I ja està. És com estrany, no? Perquè, ostres, són aquestes figures de recurrència, el Necronomicon, Aleister Crowley, no? Bueno, no sé, a mi em semblen molt de calaix que haurien d'haver-hi pel·lícules d'això, però bueno, també veient quines fan per segons, que millor no, mejor no me ne hallo, no?, que diuen. Què passa amb el Al-Adif, aquest llibre de l'àrab boig, que 200 anys després de la mort de l'àrab boig, el 950, Teodoro Filetas el tradueix al grec. I llavors és quan se li posa el nom Necronomicon, que és un tractat sobre la mort i ara no em surt el nom, és igual. Originalment és Al-Adif, i el 950, gràcies a la traducció al grec, es converteix en Necronomicon. Vale, estem al 950, val? Saltem uns quants segles, el 1228, sí? El 1228, Olaus Bormius el tradueix al llatí, sí? I llavors comença la persecució del Necronomicon per part de l'Església Catòlica, sobretot, perquè es considera que, evidentment, és blasfemi, perquè contradiu les Sagrades Escriptures, i, per una altra banda, per una qüestió de seguretat, i és que conté un coneixement, i llavors és quan comença a circular la llegenda del Necronomicon. La llegenda no és que si el llegeixes... Obres les portes de l'infern. Que, per cert, en l'última entrega de Evil Dead passa això, perquè la veus en la noia protagonista que llegeix les tres paraules i quan va llegint vas veient la càmera corrent pel bosc, que a tu t'agrada.
0: Quin mal rotllo.
1: No, el que passa si llegeixes el Necronomicon és que embogeixes. Et tornes boig. Per què et tornes boig? Perquè els éssers humans no estem preparats per comprendre la veritat del nostre univers, que és terrible, és inexplicable per nosaltres, no?
0: Allò que Mark Fisher treia en Lo raro y lo espeluznante
1: és ultra espeluznante. Espeluznantísimo. Fins al punt de que et tornes to loco. Mahara perdut, val? Llavors aquesta és la llegenda del Necronomicon. Seguint alimentant la llegenda, clar, lo divertit és que tothom ha començat a alimentar la llegenda, els diferents autors parlen de coses que li han passat aquest llibre, i entre tot, és molt interessant com entre diverses persones es va construint un relat col·lectiu que, t'ho dic seriosament, hi ha moltíssima gent que es pensa que el Necronomicon existeix. No me l'estic enfotent, saps? De fet, jo quan vaig veure aquesta edició de Duomo Ediciones, del qual parlem avui, el primer que vaig pensar va ser: algú ha tingut els sants nassos d'escriure'l. Saps? D'agafar totes les referències, que això... Jo ahí lo suelto. Suposo que algú ho haurà fet ja, perquè hi ha gent molt loquis pel món. Però clar, agafar tot el que hi ha, les pistes i el que explica Lovecraft i aquesta constel·lació d'autors que graviten al voltant de la seva obra i convergeixen amb ella mitjançant la imatge del Necronomicon, una anàlisi ben fet i estricte, podria donar peu a escriure un Necronomicon, no? Ja sé que segur que algú ja ho ha fet, i jo no ho sé, perquè sóc una persona molt ignorant, però ahí lo dejo. ¿Vale? Sí?
0: Te poso una mica d'entombet?
1: Me pones entombet, entomba meva.
0: Vinga.

0: Doncs aquí estem parlant d'aquest Necronomicon, ens estem posant molt estupendos, eh? Estupendes. Ai, Déu meu. I a més, ara estàvem comentant amb l'Oriol, no?, que ens veiem venir, doncs, tot un allau de, probablement, de llibres, de pel·lícules que tenen a veure amb l'obra d'H.P. Lovecraft, perquè ens deies que s'havien ja alliberat, evidentment,
1: els drets,
0: sí. Els drets, i, a veure, per sucar i pa, eh?
1: Mm. Home, Lovecraft, en cinema se n'han fet 1000 d'adaptacions, directes i indirectes, perquè hi ha moltes que estan inspirades en Lovecraft, sense anar més lluny, un clàssic dels que tenim ja una edat, Reanimator.
0: Oi, sí.
1: Reanimator estava basada en Lovecraft. Que després és el que és, però... Quin riure, aquella pel·lícula. Que bèstia, eh? El seu moment era allò. Per cert, dada interessant, eh? El 1232, el papa Gregori IX va condemnar les versions gregues i llatines del Necronomicon i va exigir la seva persecució. Però...
0: I no va demanar que cremessin el llibre a la foguera per allò
1: un poquito, un poc sí. Però, se'n van salvar còpies. Una... està en el British Museum. L'altre, a la Bibliothèque Nacional.
0: Però del llibre del...
1: No, no, de res, que és tot inventat, això.
0: Ah,
1: això no és que és mentira.
0: Ah, és que ara estava flipant.
1: És com aquest
0: no,
1: de la PM.
0: No hem dit que no existeix, que no aneu a la llibreria, per favor, que no feu el ridícul, que no demaneu... Escolta, tens l'última edició del Necronomicon?
1: No. Això és com aquell que sortia a la PM. És mentira, se l'ha inventat, el Sapillau Speed. A la Universitat de Buenos Aires, lo qual té molta lògica, perquè qui hi ha a Buenos Aires que és el rei d'inventar històries sobre llibres que no existeixen? Jorge Luis Borges.
0: Ah, sí, senyor.
1: Que parla, té diversos llibres parlant de llibres que s'inventa ell i no existeix.
0: Així estan els
1: Borges
0: argentins.
1: Borges...
0: Perdó.
1: I ximpum.
0: Perdó, amb tot el carinyo i el respecte, eh?
1: Borges menciona el Necronomicon. A Borges li fascina la idea de... I clar, tots els jocs metaliteraris de Borges tenen molt a veure amb el que estem parlant avui, amb aquesta fascinació metaliterària, no? En plan, el literat que crea una literatura que en realitat no existeix. Clar, tots aquests trencaclosques són 200% Borges, no? De fet, escriu, parla d'un... No, com era? D'un poeta, no sé si era belga o no sé què, que havia tornat a escriure el Quijote, no me'n recordo com anava, era una cosa bogíssima, superboja de Borges. Però la qüestió, que segons Lovecraft, hi ha còpies, es conserven còpies molt ben guardades i que només es pot acostar a un especialista perquè són llibres molt perillosos, aquestes còpies del Necronomicon, al British Museum, a la Biblioteca Nacional de París, a la Universitat de Buenos Aires i, per suposat, a la Universitat Miskatonic d'Arham, que també està inventada, sorpresa. T'has quedat pasmada,
0: saltat
1: la tapeta del boli.
0: M'ha saltat el tap del boli i no hi fer res.
1: Pues ahí estamos. I el 1927, i això sí que és veritat, Lovecraft publica un llibre, un text que es diu La història del Necronomicon, que allà és on aclareix tot això que estem explicant. És a dir, la cronologia, les traduccions, les prohibicions i on es poden trobar alguns d'aquests exemplars. Aquest text, Història del Necronomicon, ara faltarà que ho trobi, està al final d'aquesta edició que estem llegint avui. Mira, Història del Necronomicon, vale? Aquesta edició de Duomo Editions, i és el text del 1927, efectivament, aquí hi ha la data, de H.P. Lovecraft, res, són dos paginetes, eh? Són dos paginetes i ja, on explica la història d'aquest llibre que podem embogir si el llegim, perquè tindrem accés a un coneixement arcà, prehumà, que ens va, literalment nos va ser estallar la puta cabeça. Què significa Necronomicon? No, com era? És que hi ha uns versos molt famosos del Necronomicon, i acabarem el programa amb aquests versos, que diu que no está muerto lo que puede yacer eternamente y en los eones venideros hasta la muerte puede morir. Toma ya. Ahí lo dejo. Lo toma ya es meu.
0: Oriol Rosell. Fins la setmana vinent. O no.
1: O no.

Doncs deixem els Entombed i mirem d'il·luminar, si més no, aquests darrers minuts del nostre territori clandestí. I ho farem tot parlant d'un festival que se celebra la pròxima setmana, 34 edicions ja del BAM, del Barcelona Acció Musical. Ja sabeu, aquesta mostra de músiques alternatives independents que se celebra dins la programació de les Festes de la Mercè. Amén!

0: Doncs aquesta veu que esteu escoltant i que ens arriba des de Brasil és de la cantant, compositora, activista Bia Ferreira. Ella serà una de les presències amb aquest Barcelona Acció Musical. Apunteu-vos al seu concert perquè és molt interessant. Plaça de Catalunya el dimecres, dia 23, dins aquest Barcelona Acció Musical, que es portarà també, entre d'altres, a la Valentina, Cristina Lem, la 126, les Testarudes, Sandré, Lecoq, Hester, un espectacle a la Fabra i Coats que posarà doncs, la cirereta del pastís d'aniversari dels 10 anys de l'Acció Cultura Viva també dintre d'aquest festival BAM, un BAM que inaugura aquest 2026 una nova direcció. L'Aina Pociello i la Marta May han estat les encarregades de trencar-se el cap per mirar de fer doncs, tota aquesta llista diversa de propostes artístiques que tindrem oportunitat de veure a diferents escenaris, ho deia, en Plaça Catalunya, Moll de la Fusta, Rambla del Raval, Fàbrica d'Am i també a la Fabra i Coats de la ciutat de Barcelona. Molta música de la que ens parlen elles mateixes, ens comenten què és el que volien fer amb el Barcelona Acció Musical, si l'escena actual s'ho ha posat fàcil o difícil a l'hora d'enllestir aquesta programació, si consideren que el BAM és un espai de descoberta i també a l'hora de retrobar-nos amb tot allò que està succeint arreu de Catalunya i si un festival d'aquestes característiques només pot ser un festival públic.
1: Doncs per una banda tenia moltes ganes de que el BAM de fer prevaldre aquesta essència del BAM com a espai de descoberta, descoberta en el sentit de poder mostrar propostes d'artistes emergents, tant a nivell nacional com local, com internacional. També poder portar propostes i projectes que mai han passat per la ciutat, això també era una cosa que ens feia molta il·lusió, i també projectes que d'alguna manera presenten nous treballs i que també el BAM pot ser aquest espai d'inici de noves gires.
2: Sí, no, ens ho han posat fàcil a nivell... Bueno, en el meu cas ja fa molt de temps que treballo colze a colze amb artistes emergents tant de Barcelona com de Catalunya i sempre doncs, hi ha una gran diversitat d'estilística, de grups i de bandes que tenen moltes coses a dir i amb estils, com deia, molt diferents. Llavors, ens ho han posat difícil a l'hora de que hi ha tantes bandes que és complicat poder fer la selecció d'aquestes poques que al final seran les que tocaran el BAM. En això sí que ens ho han posat difícil.

0: sobretot, més enllà d'això, d'aquest espai de descoberta i de que al final doncs, poder aportar en el públic de Barcelona i que el BAM i que sobre l'escenari es veia reflectida també aquesta diversitat de la ciutat de Barcelona, no? A nivell d'orígens, de llengües, de procedències, d'estils, creiem que és també un deure, no? Com a festival públic, que això pugui estar representat. També hem volgut donar un espai a l'accessibilitat. El dissabte els concerts de Plaça Catalunya seran interpretats en llengua de signes. Això també creiem que és una feina i una tasca que s'ha d'anar posant sobre els escenaris i sobretot en el món de la cultura i també doncs al final, no, que sí, que fos un espai en el qual doncs una ciutat de Barcelona amb tota la seva diversitat i la seva complexitat doncs es pogués sentir identificat d'alguna manera, no, i apel·lar al públic de diferents també edats i generacions.
1: Sí, i per altra banda també per nosaltres era important poder treballar amb la xarxa que ja existeix durant tot l'any, que ja es dedica i que ja ajuda aquests grups emergents o aquests grups de descoberta. En aquest sentit sí que ens agradaria treballar-hi més durant els pròxims anys, perquè amb el temps que hem tingut doncs tampoc hem pogut engegar molts projectes o moltes col·laboracions, però és una de les coses que tenim sobre la taula de cara al futur, de poder doncs fer alguna col·laboració més, doncs això que dèiem, els agents que ja existeixen, com poden ser doncs, associacions que ajuden a grups emergents, a sales de concerts...

0: ja sabeu, els festivals d'àmbit privat han de vendre entrades i, per tant, doncs, evidentment, asseguren i s'han d'assegurar, doncs, algun slot d'artistes més coneguts, doncs, que els hi venguin aquestes entrades. En el nostre cas, i com a festival públic, doncs, creiem que és el nostre deure de poder donar també l'oportunitat a aquestes bandes que normalment, doncs, no tenen un espai o no tenen un lloc on poder tocar i on poder presentar els seus projectes, i que per nosaltres és important, doncs, que en aquest cas tinguin aquest espai i que la gent els pugui conèixer.
1: Sí, també alhora, a més enllà d'un espai a projectes emergents, també seguir donant espai a projectes que ja tenen més recorregut però que potser no ocupen grans sales o no poden omplir grans estadis, però que també tenen una carrera i un projecte amb molta vàlua, i que creiem que també el BAM ha de ser un espai en el qual, si segueixen aquí, segueixen creant nous discos, noves gires, doncs també ha de ser un espai que els pugui acollir.

Doncs és la música de Restinga i és una altra de les propostes d'aquest Barcelona Acció Musical. A partir de la setmana vinent, 23 fins diumenge 27, ho dèiem, teniu un fotimer de propostes musicals als diferents escenaris. Nosaltres el gaudirem i també us explicarem doncs, tot allò que ha estat passant. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Marxem, ens tornem a retrobar el dissabte a partir de les 7 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio 4. Mira, us deixem amb el grup favorit d'un dels grups favorits del senyor Pedro Sánchez. Els hi va fer tot l'altre dia tot un anunci. No sabem si assistirà a la seva actuació. Minibús intergalàctic, s'encarreguen de posar el punt i final al territori clandestí. Adéu-siau.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Catalunya ha estat l'epicentre de la política nacional avui diumenge, amb Ceuta com a taló de fons. Des de la Festa de la Rosa a Gavà, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha refermat el seu compromís amb la ciutat autònoma i ha criticat la inacció de PP i Vox.
2: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox, pero también un nuevo compromiso del gobierno de España. Yo lo dije esos días, el 30 y el 31 de julio, cuando visité Ceuta. El gobierno de España va a poner todos los recursos necesarios para devolver la normalidad a esa ciudad autónoma.
0: I des de Badalona, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat una política migratòria ordenada i ha promès retirar la nacionalitat als delinqüents estrangers si arriba a Moncloa.
3: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
0: A Barcelona, protesta multitudinària aquest diumenge contra l'ampliació de la pista de l'aeroport del Prat. 5.500 persones segons la Guàrdia Urbana, 30.000 segons els organitzadors. Reclamen revocar el pla d'inversions d'Aena aprovat en Consell de Ministres aquesta setmana. Jaume Osete, portaveu de la plataforma Zero Port.
4: Mostrar el rebuig frontal de la ciutadania cap a aquest projecte nefast que només agreujaria algun dels principals problemes que tenim al país. Com, per exemple, la crisi de l'habitatge, la crisi ecològica i l'emergència climàtica i la massificació turística, entre altres.
0: Representants dels partits d'esquerra també han participat en aquesta protesta. Diana Riba, Esquerra, Gerardo Pizarello, Comuns, Laura Vega, CUP.
5: És una infraestructura que necessiten els nostres sectors, però el que també veiem és que ha arribat al seu límit.
6: Desviaran milions d'euros que ara mateix necessitem de manera prioritària per la xarxa ferroviària i pels trens.
7: Que els catalans no necessiten ampliar aquest aeroport, no necessiten més calor. Vivim en un país ofegat pel turisme, en una ciutat ofegada pel turisme, mentre un terç dels catalans no poden fer vacances.
0: I en clau de successos, un home de 40 anys ha resultat ferit per arma blanca en una baralla multitudinària aquest dissabte a Barcelona. Els fets van tenir lloc en una discoteca al barri de Sant Andreu de matinada. Els Mossos han obert una investigació, però de moment no han transcendit detencions. I canviem de qüestió perquè el partit de futbol amistós sub-20 entre Espanya i Mèxic que estava previst pel 30 de setembre no es jugarà finalment a Ceuta. Ha estat la policia la que ha desaconsellat disputar-lo a la ciutat autònoma per la pressió migratòria que pateix en aquests moments. La Real Federació de Futbol, però, planeja moure'l a Madrid. Rafael Louzán és el seu president.
8: La

0: policía nos desaconseja que lo pongamos en marcha en este momento. Y bueno, en este momento no vamos a poder celebrarlo, pero vamos a seguir, en el sentido de que queremos estar al lado de Ceuta.
1: I de l'exterior els expliquem que el Ministeri de Defensa rus ha acusat Ucraïna d'intentar frustrar els comicis que se celebren avui enmig de la guerra amb un atac massiu. 1.100 drons, segons autoritats russes, han caigut a prop de la regió de Moscou. Fins a les 6 de la tarda, hora local a Moscou, han participat un 55% dels electors a 3 hores del tancament de les urnes. A 3.500 quilòmetres de distància, la diàspora russa, a casa nostra, ho considera eleccions d'una farsa, diuen, sense oposició real dins el país, amb la dissidència perseguida. Júlia Taran, vicepresidenta de l'Associació de Russos Lliures, assenyala que la població no dona suport a la guerra.
2: Ara és que no hi ha suport a la guerra. Ara a Rússia la gent està callada perquè està aterroritzada, perquè allò que veiem ara a Rússia és el terror estatal, el terror del govern contra els seus propis ciutadans. Contra la seva pròpia població. És el terrorisme estatal. Aleshores, la gent està aterroritzada i calla i no diu res, calla la boca. Però recolzament, zero.
1: I a aquesta hora, les carreteres catalanes es registren algunes incidències. Connectem, doncs, amb el Servei Català del Trànsit per saber com se circula fins ara. Que bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha alguns trams de retencions de mobilitat de tornada del cap de setmana. Ens comencem situant a l'autopista P7, on hi ha circulació amb retencions intermitents entre Castellet i la Gornal i la Granada, i més endavant circulació també molt intensa entre l'Èrdola i Subirats. Destaquem que s'ha obert el carril addicional d'aquí del tram del Penedès fins a arribar a la B23 a Molins de Rei per ajudar a descongestionar aquesta situació. També destaquem en el tram nord de l'autopista AP7 retencions entre Llinars i la Roca del Vallès en un tram de 5 quilòmetres en sentit sud, en sentit Tarragona, i altres punts amb aturades són la C55 amb retencions entre Manresa i Castellgalí, i també aturades a la C32 entre Sant Vicenç de Montalt i Mataró, i més endavant a la zona de Premià de Dalt, tot en sentit Barcelona. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: És tot per ara, ja ho saben, tornem amb més informació al punt de les 9 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bon vespre.
4: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia Bizum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
5: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel.
6: Doncs vinga, que ja som per aquí, eh? Molt bona tarda o molt bon vespre. És diumenge i vol dir que hem superat el primer programa si tornem a estar en aquesta freqüència i en aquesta hora aquí, eh? Això vol dir que no ens han fet fora. Però encara el més important, també, és que vosaltres també heu sobreviscut a una setmana més. Benvingudes i benvinguts a Demà és dilluns i què? A Ràdio 4. Comencem dues hores per deixar enrere les preses del cap de setmana i encara la tornava a la rutina amb una mica més d'optimisme. Us volem fer costat tant si torneu d'una escapada de cap a setmana com si sou a casa, posant ordre, allò que fem de posar una mica d'endreçar el que ens toca fer els propers dies, o si ens escolteu qualsevol altre dia, per exemple, a l'aplicació RNE Audio. Fins a les 10 compartirem música, entreteniment i farem tot el possible per passar-ho d'allò més bé. Així que respireu fondo, poseu-vos còmodes i aprofitem les últimes hores del cap a setmana perquè sí, demà és dilluns. I què? I per començar el programa, una miqueta de música amb aquesta cançó que m'encanta, de Robin i Farrah Larsson, que es diu Talk to Me.

0: Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel.
1: Doncs una setmana bé plena de feina, d'estudi, de rutina, però també de lleure, expos, concerts, festes, i qui més sap d'aquests temes i cada setmana ens porta les millors propostes és l'Oriol Serra. Bon vespre, Oriol, com estàs?
2: Bona vesprada, què tal?
1: Ai, se t'ha enganxat això a la bona vesprada,
2: sí, eh? Sí, ara dic vesprada, no sé, és una mica valencià això, no? El bona vesprada?
1: No, clar, això és per l'estiu, perquè vam fer l'estiu XL a Ràdio 4 per les tardes, estava el nostre company valencià, el Julio Leal, i ell deia bona vesprada.
2: Doncs
1: i se'ns ha enganxat a tots molt això, Sí, bé, comencem l'agenda d'aquesta pròxima setmana.
2: Sí, una setmana que ens ve plena de plans a dojo. Comencem amb el MACBA a Barcelona, una setmana per gaudir de l'exposició Com una dansa d'estornells, una nova mirada a la col·lecció del museu, que amb més de 200 obres reflexiona sobre la identitat, la comunitat i les diferents maneres de ser i habitar el món. Si voleu més museus, un dels pocs que obren dilluns, de fet, és el Cosmocaixa, en clau molt familiar, podríem dir, el planetari, animals vius, ciència i molta diversió. Perfecte per anar amb criatures a la tarda. I també comencem setmana i és un bon moment per anar a la Setmana del Llibre en Català, a l'edició número 44, que ve amb més de 350 activitats i firmes d'uns centenars d'autors repartides per tota la setmana. Hem volgut preguntar, de fet, a l'Oriol Magrinyà, un dels organitzadors organitzadors de la setmana i també president d'editors.cat, que ens expliqui per què no hi podem faltar.
3: Doncs perquè, a banda de Sant Jordi, és la fira del llibre més important que té lloc durant tot l'any en el nostre país. Penseu que hi trobarem, des de la darrera novetat que acaba de sortir, acompanyada segurament d'una presentació o d'una signatura de llibres, fins a aquell llibre de fons que ja no es troba a les llibreries perquè no és nou, que pensàvem potser que ja està exhaurit, i trobarem també llibres de totes les temàtiques i tots els gèneres, no només de literatura. Hi trobarem llibres de cuina, hi trobarem llibres de divulgació científica, d'història, de filosofia, d'autoajuda, hi trobarem una oferta cada cop més gran de còmic i manga en català, hi trobarem un espai familiar que cada any se supera, l'espai familiar amb una oferta de llibre infantil i juvenil extraordinària i potentíssima, i hi trobarem de tot. Penseu que hi ha representades editorials i llibreries de tots els territoris de llengua catalana.
2: Però no tot és comprar i vendre llibres. Cristina Domènech, que és la directora de la setmana, ens comenta que va més enllà.
4: Justament la setmana va molt més enllà d'una fira on pots comprar llibres. Organitzem moltíssimes activitats, hi ha molts escenaris, hi ha molts espais diferents per un públic molt ampli, i el visitant pot venir a passar el dia, a passar la tarda, el que vulgui, escoltar propostes, xerrades, converses, de debats, temes molt diferents, amb persones, amb experts. Crec que realment és un festival molt divertit, molt distret, molt interessant i propostes molt diverses. Per tant, convido tothom a que vinguin a gaudir-lo, per suposat.
2: I sobretot estaràs d'acord, Joan, amb mi, que és molt recomanable anar entre setmana per evitar gent i estarà fins al 28 de setembre.
1: Doncs mira, llibres per llegir, expos, fantàstiques aquests propers dies, i anem cap al dimarts. Què podem fer el dimarts?
2: Mira, el dimarts ens anem amb ritme.

0: una cançó perfecta per aquella gent que encara va conduint aquesta hora, no? Que és una cançó molt de volant, no?
1: Sí, diguéssim.
0: Sí. Mira, és el concert que es farà a Razzmatazz de Luke Wilson King, un concert de blues i roots americà, i una cita que, si us agrada aquest estil més tradicional i amb influències del folk i del rock and roll, és un èxit assegurat. També destaquem el cicle de Jane Fonda, la Filmoteca de Barcelona, El cor del Raval, una revisió dedicada a l'actriu, on al llarg de la programació de setembre projectaran 9 pel·lícules seves, des de títols molt coneguts de la seva etapa més compromesa entre els 70, com Julia Coming Home, El síndrome de China, fins a altres, doncs, més comercials dels 80 i 90, com la que gaudirem aquest dimarts a les 8 al film Stanley i Iris. I si esteu per Girona, i més en concret a Tossa de Mar, segueixen les jornades gastronòmiques Cuina del Cim i Tomba, amb menús temàtics amb el plat mariner tradicional, com amb peix i patata, iai i oli. I viatgem a Tarragona perquè segueixen les festes de Santa Tecla, i us destaquem que el dimarts, per exemple, és el Tecla Tapa i la cercavila de la vigília de Santa Tecla.
1: A mi tot això que és Tecla Tapa i menjar...
0: Semblem els de la comanda, de cop,
1: i halà,
0: no?
1: Mira que estic de dieta i no hauria de menjar gaire, però jo vaig on sigui, eh? Si és un Tecla Tapa, jo faig molta tapa, eh?
0: Això, una cerveseta.
1: Això sí, quin merda. Però dimecres és una data importantíssima per Barcelona, perquè és vigília d'un dia festiu important, la Mercè.
0: Ah, exacte, i podem gaudir de música portada des de Portugal.
2: Ja passaron dos anos e tal, i do Chico nem sinal. Há quem diga que emigrou, há quem diga que encontrou uma brasileira que não está nada mal. E a Dolores todos os dias o espera.
0: Sona Lluís de Sobral, cantautora portuguesa, i que us sonarà segurament perquè és la germana de Salvador Sobral, representant de Portugal al Festival d'Eurovisió per Amar Pelos Dois. És un concert gratuït al Teatre Grec de Barcelona com a avantsala d'un dels molts que hi haurà durant el Dia de la Mercè a la ciutat.
2: És la mà que mai s'amaga, és la llum.
0: I dimecres arriba la Mercè, arriba amb el pregó, que dona el tret de sortida a les festes grans de la ciutat, i l'inici de la festa es farà, com diem, el dimecres, enguany a càrrec del celler Gèlida, al barri de Sants, amb més de 130 anys d'història i una forma de retre homenatge a la tradició, a la gastronomia catalana i també als vins locals. El pregó serà a la plaça Sant Jaume. I després d'aquest moment arrenca oficialment la Mercè a tota la ciutat de Barcelona, amb 4 dies de concerts gratuïts, correfocs i cultura popular per tota la ciutat. Joan, jo no sé si has vist el cartell, que recrea diferents espais i edificis icònics jugant amb la geometria, sempre obre molt debat. No sé si l'has vist, a tu què
1: et sembla? Sí, però a mi m'agrada. El que passa que, clar, el cartell és molt... Cada any passa alguna cosa amb el cartell.
0: Sempre hi ha polèmica o
1: passa amb el de la Mercè i passa també amb el del barri on vius. O sigui, sempre el cartell de la Festa Major sempre és polèmica a qualsevol lloc. Però, clar, és que hi ha molta gent per opinar.
0: Hi ha molta gent. Però deixem el debat del cartell de la Mercè d'enguany i ens anem al dia gran, el dia festiu, dijous 24, festiu a la Mercè. És un bon moment, doncs, per gaudir de les moltes activitats que hi ha per als 10 districtes, per primer cop als 10 districtes de la ciutat, i que també arriben a districtes, com diem, les Corts i Sant Gervasi. Hi ha moltes novetats i no és gens fàcil resumir-les, però hem parlat amb la Anna Lleó, cap de festes de l'ICUP, i ens ha explicat quines tenen especial importància enguany.
3: La veritat és que resumir una Mercè sempre és una tasca una mica complexa, perquè és una, com sabeu, és una festa major orientada, dissenyada per tota la ciutadania i cada vegada, doncs, amb aquesta voluntat d'arribar a cada racó de la ciutat de manera descentralitzada. Jo et diria uns quants projectes, doncs, com per exemple enguany obrim el Parc de Glòries com a nou espai de Mercè Arts de carrer Nou el dia 24, amb una programació familiar tot el dia en aquest espai cèntric. També et comentaria que, per exemple, en aquesta línia de poder explorar noves maneres de fer espectacle i de fer escena i música de manera híbrida, és a dir, en formats híbrids i de gran format, aquest any també presentem un espectacle. És una producció europea que s'ha fet amb una línia d'Europa Creativa, una línia d'ajut centrada en l'Europa Creativa, d'un festival que es diu Exit Festival, però que han treballat conjuntament amb la Fura dels Baus i amb Iceberg per presentar un espectacle que parla de l'activisme ambiental i que presentarem el dia 24 al Moll de la Fusta. Per tant, us heu d'imaginar un gran format amb Fura dels Baus, amb Iceberg, que són un referent en, la, en el treball tecnològic, juntament amb Satori, que és un músic de música electrònica molt potent a nivell europeu. També et podria dir, enguany també hem traçat una coproducció entre Generalitat, Fira Manresa i la Mercè, la pròpia Mercè, amb un espectacle de gran format que el que fa és fusionar el carrer, les arts de carrer, en aquest cas la dansa i la música, amb l'arrel. I en aquest sentit, el Parkway ens acollirà, també l'any passat vam fer una altra coproducció, enguany repetim i fem una nova coproducció, al Parc Güell, el dia 24, amb l'OMAC, que és l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, i l'Esbor, que és amb en Pere Seda, que és un ballarí que ha treballat moltíssim l'arrel, juntament amb diferents participants dels esbars, de tots els esbars de Barcelona. Per tant, us heu d'imaginar un gran format amb vora 60 artistes, estem parlant de 54 artistes, dalt de l'escenari a la plaça de la Natura del Parc Güell, de manera gratuïta, l'accés és gratuït en el Parc Güell, aquest dia 24.
0: Aquestes són algunes de les novetats, però també com cada any tindrem una ciutat convidada, que enguany és Xangai.
3: No és una novetat perquè el concepte en si cada any es repeteix des de fa bastants anys, que és la ciutat convidada, i aquest potser és un tret clarament diferencial de la resta de festes majors de la resta del país. Per exemple, aquest any amb Xangai estem parlant que ens visitaran des de Xangai directament més de 100 artistes. Això per nosaltres, per la ciutat, pel país, realment és una oportunitat d'establir ponts amb diferents ciutats, amb diferents cultures, amb diferents maneres de treballar i d'aquí establir intercanvis perquè no és només que aquesta ciutat treballem conjuntament per fer arribar tot aquest gruix d'artistes, sinó que també els propis artistes de la Mercè, el propi públic, no?, s'embolcalla o coneix altres maneres de fer cultura, de fer música, de fer arts de carrer. I a més, en el cas de la ciutat convidada, hi ha un valor afegit molt potent i que nosaltres realment en tenim cura cada any al màxim que podem treballar-ho, que és aprofitar aquesta vinguda o aquest nexe amb la ciutat convidada per potenciar i desenvolupar encara més la nostra relació amb les comunitats. Per exemple, en aquest cas, la comunitat xinesa que viu a Barcelona, que és una comunitat molt present, molt important. Aquí també hem fet un treball molt extens juntament amb Casa Àsia i la Fundació Confuci per desenvolupar també tot un seguit de propostes que lideren aquestes comunitats xineses de Barcelona. I, per tant, és la nostra oportunitat

0: pel que veiem a Barcelona, un munt d'històries, i ens anem cap al divendres.
1: Sí, perquè estic segur que hi ha algú de fora de Barcelona que ens està dient ara mateix que pesats aquests que sempre estan parlant de la capital, de que tot passa a la capital. Doncs no, perquè qui digui això ens anem cap a Reus, que el divendres serà el torn del primer dia de la Festa Major de la Misericòrdia de Reus, i parlar d'aquesta ciutat és parlar de la Colla Castellera, que tindrà exhibició el divendres al Santuari de la Misericòrdia, i també destacar la baixada del Vall de Diables, que és una de les imatges més potents de la festa de la localitat. De Reus ens anem a Girona, on divendres, dins del cicle d'humor de la temporada de l'Auditori, actuarà Lluís Piedrahita, un dels noms més populars de l'humor sobre l'escenari. I també ens anem el mateix dia a Sant Cugat, que també, mira, si t'agraden els plans de menjar, com tu, Joan, està al Bar de Tapes, ruta gastronòmica pels bars i restaurants de la ciutat.
0: Se m'estan acostumant als plans gastronòmics. Tinc el Bar de Tapes, tinc alguns més que he vist per aquí, o sigui, tinc uns quants dies...
1: Vés apuntant i la setmana que ve els comentem què tal t'han semblat.
0: Sí, deja-la bastant. Anem cap al dissabte.
1: Exacte, com dèiem, hi ha bona música, perquè les festes de la Mercè destaquen per moltes activitats sonores, i també el concert de Love of Lesbian, gratuït, important perquè és un concert de comiat de gira i serà a les 11 a la platja del Bogatell de Barcelona, el dissabte 26. Aquell mateix dia també actua la Pegatina o Al·lèrgiques al Pol·len, entre altres. Però deixem la Mercè un moment per parlar d'altres activitats, també en clau musical, perquè torna això a l'escenari.

0: I dic que torna perquè sí, han estat uns anys sense estar a cartellera, tot i que és un dels clàssics de la nostra ciutat. Torna al Teatre Tívoli el dissabte 26, a Mamma Mia, i ho fa amb les actrius d'Anna Legares, Maria Portas, coneguda per Polònia, o Noemí Gallego, un autèntic clàssic de la cartellera de Barcelona. I és tardor, i això vol dir que també comencen els Oktoberfest. De fet, a Girona ho fa el dissabte. Ja sabeu, cervesa alemanya amb gastronomia i concerts. I a Manresa, el dissabte és la gala del Festival Manresa Màgic, amb Màgic Pol, Carlitos o Amelier, dins de la jornada familiar de màgia durant tot el dia.
1: I acabem ja la setmana, no? Perquè vaig tenir molta feina i una setmana bastant ocupada, aquesta,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, acabem bé, parlant de la Mercè, una de les seves activitats més destacades i de tancament. El Piro Musical de la Mercè, com deia enguany, es farà la nova Icària, ja que vinguda Maria Cristina està en obres. Des de fa 3 anys, com bé saps, la música va de les mans d'un artista popular. Primer va ser la Rosalia, després Estopa, i enguany està signada per el Josep Montero, d'Oques Grasses, i hem volgut preguntar a l'Anna Lleó d'ICUB sota quin criteri han escollit aquest artista per aquesta ocasió tan especial.
2: Doncs és una feina molt conjunta, juntament amb la direcció artística de música del Música Mercè. En aquí es tenen en compte diferents inputs, doncs, per exemple, Oques Grasses aquest any, en el seu any de finalització, no? estan fent tot aquest any l'última gira. També es té molt en compte que sigui un tipus o un grup o una proposta d'autor o de grup de música, doncs, que també interpel·li molt directament amb la nostra cultura, amb la cultura barcelonina, amb la cultura pròpia de la ciutat, que s'identifiqui amb la cultura catalana o amb la cultura de la ciutat. I en aquí ja et dic, és una mica un cúmul de diferents criteris que ens fan pensar que també per anar equilibrant les diferents veus que anem proposant al llarg dels anys en el Piro Musical, sempre sigui una presència equilibrada d'autor, no? I en aquí també ells, evidentment, també despleguen tot un disseny de la seva pròpia playlist, en aquest cas ell mateix, sempre tenint en compte a qui s'està dirigint, què és el Piro Musical i, per tant, quin és l'input que nosaltres volem que el públic senti, no? Que al final és un final de festa, un final festiu, etcètera, etcètera.
0: Però a banda d'aquest Piro Musical de la Mercè a Barcelona, el diumenge també hi ha plans a Balaguer, com per exemple la Fira Medieval, que omplirà espais temàtics per viure la ciutat com una autèntica vila medieval, o la Diada Castellera de Lleida el diumenge a les 12. I també volia comentar, per cert, que el pròxim cap de setmana s'estrena la pel·lícula, una pel·lícula molt esperada, La Bola Negra dels Javis, així que també és un bon moment per anar al cinema.
1: La nostra candidata als Oscars.
0: Exacte, exacte.
1: O sigui que és una molt bona notícia.
0: Molta expectació, a veure que finalment si surto del cinema amb bones sensacions o no.

0: A veure, sí, perquè té molta expectació. Inclús han dit que és possible que no només estigui nominada com a pel·lícula internacional, sinó que pugui tenir més categories. Per tant, a veure si tenen sort. Alguna cosa més, senyor Oriol Serra?
1: Home, et sembla poc totes les activitats que
0: si vols fer el programa sencer, jo, mira, jo sé que aquí tranquil·lament i te'l fem teu, eh?
1: Tenim col·laboradors aquí esperant que em diuen, bueno, aquest quan calla ja, no? Amb tants plans.
0: Sí, doncs aquestes són les propostes per aquests propers dies, per aquesta setmana que tot just comença demà, que us aportem cada setmana des del Demà és dilluns i què, aquí a Ràdio 4.
2: Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel.
0: Quina meravella compartir aquesta hora amb vosaltres aquí a Ràdio 4 i quina meravella rebre cada setmana el Juanma Braves perquè ens apropi les cançons que van ser número 1 tal dia com avui fa uns anys. Bona tarda, Juanma.
3: Bona tarda, Joan. Bona tarda a tots. Clar que sí, estem aquí per recordar les cançons que eren número 1 a Nord-Amèrica, Anglaterra i aquí a Espanya tal dia com avui, però avui hem triat l'any 2000.
4: Number one.
5: Number one.
6: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
3: I en la llista oficial del Billboard Hot 100 del 16 de setembre al 7 d'octubre de l'any 2000 va ser número 1 la reina del pop, merescudament, i ho va fer amb una entrada importantíssima directa al número 1 amb el seu èxit de l'any 2000, Madonna.

1 d'avui és per Madonna, número 1, el 20 de setembre del 2000, Billboard Hot 100 Music. Aquesta cançó, jo estic segur que us va agradar des del primer moment que la veu escoltar. I sabeu per què? Perquè el tema està inspirat amb una cançó de Chic

música dels 80, dels 90 i dels 2000. Segurament en una de les festes musicals de la Mercè 2026. Sonaran, eren número 1 tal dia com avui, el 20 de setembre del 2000, Anglaterra, Mojo i Lady.

0: els temes que eren número 1 tal dia com avui, però de fa ja una bona pila d'anys. El 2000 semblava que era ahir. I mireu on queda, ja som en el 2026. El Joan i tot l'equip del programa estan aquí ballant. Seieu, seieu, home. Emocionats. Quina música. Acabeu de passar bona tarda. Número 1 a casa nostra. El 20 de setembre del 2000. The Corrs, Breathless. Ens veiem, família.
1: Gràcies, Juanma, com per no ballar aquestes cançons, eh? Quins records, any 2000, han passat ja 26 anys d'aquestes cançons que van ser número 1 el 20 de setembre de l'any 2000. Temes de Madonna, de Mojo i també de The Corrs. Com passa el temps, Déu meu. I el temps també passa en aquesta tarda de diumenge aquí a Ràdio 4 i tenim moltíssimes coses més per compartir amb vosaltres des d'aquí, des del Demà és dilluns i què?
2: Demà és dilluns i què? Amb Joan Barutel.

0: Ai, quina sintonia! I quan arriba aquesta sintonia, en aquesta freqüència, ara mateix, i aquí a la ràdio, arribarà sempre una persona que ens aproparà les sèries que podem veure a casa, perquè està molt bé treballar, però clar, després quan arribem a casa i ens tirem al sofà, no volem estar doncs tres quarts d'hora buscant quina és la sèrie que hem de veure a qualsevol plataforma. I per això vindrà a visitar-nos de tant en tant el nostre company Albert Suárez. Albert, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Doncs mira, aquí acabant el cap de setmana amb tu, cosa que ens encanta, i a mi em passa això, que moltes vegades...
1: Jo crec que a tothom li passa, no?
0: Sí,
1: que hi ha un moment que només fas zapping i al final ja no veus res, pràcticament, no?
0: M'ha passat moltes vegades d'estar en una plataforma buscant contingut, passar-me una altra, no trobar-ne res, i al final apagar.
1: Exacte. Doncs aquesta és la filosofia del programa. Però primer de res, m'agradaria agrair-te que hagis confiat en mi això de començar a fer aquesta secció del programa. En segon lloc, que potser que parli moltes voltes en valencià,
0: normal,
1: perquè ja fa
0: normal.
1: Molt de temps que he vist a Castelló i a València i he fet també ràdio en valencià, i aleshores, clar, em sortirà o m'eixirà molt en valencià, d'acord? Que ho sàpigues.
0: No passa
1: res. I que ho
0: sàpiga
1: tota la gent.
0: No passa res.
1: No passa res, ja ho sé que no passa res.
0: Pots parlar com vulguis. Escolta, estem aquí. Jo volia... T'estava comentant això de les sèries perquè és un tema bastant fotut aquest, perquè l'altre dia vam convidar a la nostra companya Elena Neira i ens va explicar que Netflix tenia una estratègia en la qual pensa que si tu estàs més d'un minut i mig buscant una sèrie, que la cosa no interessa, que no estàs en un bon moment.
1: Però, bueno, sí, és que segurament passarà això, no? I els algoritmes també fan la seua. El que passa és que això de la filosofia d'aquesta secció, que és intentar recomanar algunes sèries o fins i tot alguna pel·lícula que no siga molt, molt, molt coneguda, perquè n'hi ha algunes que són molt conegudes, jo què sé, Joc de Trons, etcètera, no? Aquesta no és la filosofia d'aquesta secció. I el que nosaltres volem fer és recomanar coses que no siguen tan conegudes, però que si arribes, t'agradarà. I tornant un poquet al principi, el fet això, no?, de que estàs buscant, a mi me passa moltíssim, no? I jo tinc pràcticament moltes de les plataformes, pràcticament totes. Tu quantes tens?
0: En tinc
1: que això
0: quantes,
1: també passa,
0: sí.
1: No?
0: Sí.
1: I al final comences a buscar, a fer una recerca en una plataforma, no trobes res, te'n vas a una altra i continues, i jo em passo potser més de mitja hora intentant buscar alguna cosa, i després trobes alguna, te poses a mirar-la i no t'acaba. I al final és que no has vist.
0: Has perdut temps, sí. Jo moltes vegades acabo fent una cosa que no s'hauria de fer, que és veure la sèrie sencera només perquè hi ha vist un fragment del capítol. Que passa que també és veritat que no es valora el contingut com abans, perquè, clar, el veus i pots passar a la següent. No hi ha cap problema.
1: Però abans de començar, també m'agradaria preguntar-te... Tu vas escollir aquest títol del...
0: Sí, no?
1: I per què ho vas escollir? Demà és dilluns i què?
0: Doncs mira, molt fàcil, perquè moltes
1: vegades...
0: Ja estic
1: sent jo d'entrevista.
0: Sí, perquè sí, això és un defecte de fàbrica. Doncs perquè mira, moltes vegades estem sempre pensant que és dilluns, ens agafa com molt bajón, no? Perquè
1: sí,
0: el dia següent has d'anar a currar.
1: Sí.
0: I per això vaig dir, home, doncs anem a fer un programa que digui això, que proposi ser una opció doncs per la gent que escolti la ràdio i que tingui les ganes de seguir-nos, escoltar-nos, per tenir doncs coses que puguin ser interessants, per poder parlar a la màquina del cafè amb els teus companys, perquè a vegades es fan silencis una mica incòmodes i no tenir típiques converses. I a més també, doncs, per acompanyar la gent que no volia escoltar aquesta hora futbol, saps? Que molta gent
1: Perfecte.
0: No vol escoltar futbol
1: i
0: vol escoltar, doncs, alguna cosa.
1: No, és que quan vas dir el nom vaig dir, ostres, tu, que bé, que veritat. I jo, n'hi ha molta gent que exactament té aquest sentiment, no? Ostres, tu, demà és dilluns, no? Quina mala pata, no? I jo no.
0: Ah.
1: Jo dic, jo tinc aquesta sort de que, bueno, comença el dilluns, comença la setmana i comença bé, i no passa res.
0: Està molt
1: però
0: bé.
1: Tu saps que n'hi ha gent, fins i tot així a Ràdio Nacional, jo crec que és a la plataforma de ràdio...
0: Sí, RNA Audio, sí.
1: Que n'hi ha gent que no pensa exactament com tu.
0: Ah, no?
1: No, tu tens el telèfon d'Isabel Coixet.
0: No,
1: ja que això parlarem de cinema i de sèries, no?
0: No.
1: És que ella fa un programa, un podcast, que es diu Alguien debería prohibir los domingos por la tarde.
0: Ah.
1: O sigui que... Totalment al contrari de diguem-ne, de la idea d'aquest programa.
0: Però possiblement perquè el diumenge a la tarda vol dir que després arriba el dilluns, no?
1: Clar. Ella pensa, diu, los domingos por la tarde son el triángulo de las Bermudas de la semana, ese momento en el que confluyen los terrores de la infancia y las angustias de la madurez. Per a que vegis.
0: Déu meu.
1: Ho posa un poquet en el contingut del programa, no?, per a presentar el programa. Bueno.
0: Bé, anem a començar ja en matèria.
1: Aquesta sintonia que havíem posat al principi, que has dit que és la que ens introduirà en el que és el món del cinema i el món de les sèries, és una sèrie sí que majoritària que és Succession.
0: Sí,
1: no sé
0: sí,
1: si
0: sí, l'he vista, l'he vista.
1: Aquesta és una de...
0: Perquè
1: aquelles
0: és
1: bones...
0: nostra, els mitjans de comunicació, els lobbies,
1: bueno, sí, sí.
0: Les famílies...
1: Les famílies, exacte, no?
0: Sí.
1: Que ens recorda potser també època de sèries com Dinastia, Dallas
0: sí, sí,
1: o Falcon Crest.
0: Sí, és un Falcon Crest, però de la comunicació. Exacte.
1: Exacte. És,
0: sí,
1: una
0: sí.
1: Sèrie, és una sèrie per enganxar-se, jo la recomano a tota la gent que no l'hagi vista, que la recomano. Però, avui, comencem amb una sèrie que jo vaig trobar i em va encantar, que segurament molta gent no és d'aquestes superproduccions, és a més una producció danesa-islandesa, fixa't tu. Sí que habitualment dius això, dius, mare meva, no, el que em puc trobar. Però és molt, molt divertida, que es diu La mujer danesa.
2: Vete, fuera de aquí.
3: ¿Has olido algo rico?
2: ¿Te creías que te podías cagar en mi jardín?
3: Dite Jensen,
2: acabo de mudarme a Islandia.
4: La mujer danesa.
2: Sí, soy la vecina del tercero.
1: ¿Tú penses, Joan, que es pot deixar de ser espia d'un dia per l'altre?
0: Home, no, crec que no, això no, que això ve, és efecte de fàbrica d'un.
1: Sí, sí, aquesta és una comèdia nòrdica amb molt d'humor negre i que respon a moltes coses que podríem pensar en que no pot passar, no pot succeir en una persona com aquesta. És una ex-espia danesa que es diu Ditte Jensen, que es retira a Reykjavik a la recerca d'una vida tranquil·la, però que no pot ignorar els seus instints, com dèiem, guerrers, no? Això es porta. Converteix el seu edifici d'apartaments en un camp de batalla, ajudant els veïns a resoldre els problemes a la seva manera, els agradi o no. Podríem dir que n'hi ha molt d'humor negre, n'hi ha molta ironia, i podríem dir també que és una d'aquelles persones, no sé si es pot dir, jo crec que sí, no? Perquè un diumenge a la tarda és una persona, diguem-ne que és una persona tocaous.
0: Uh-huh.
1: Tocaous. Uh-huh. I que ajuda molt els veïns, escolta els problemes dels veïns, encara que pot ser està explicant coses, ella dissimule, i pot ser que ella és la causa dels problemes dels veïns. Anem a escoltar també un poquet la sintonia del programa, perquè la música té molta importància.

0: La primera vegada que ja vaig veure aquesta sèrie, quan començava, jo deia, bueno, quina cosa més estranya, perquè de sobte es veu la protagonista que comença a ballar. Uh-huh. Comença a ballar amb això, no? I comença a cantar. I dic, què cosa més estranya? Dic, ui, aquesta sèrie no sé què passarà, que no m'agradarà, no? Però després em va enganxar moltíssim. I és que la música té un paper molt important en tots els capítols, perquè fins i tot ella sempre, amb els protagonistes de, diguem-ne, d'eixe capítol, al final fa una mena de performance també amb cançons. És, és una mica estrany, però la veritat és molt, molt divertit. Dèiem que és una diguem-ne, una sèrie on es parla de moltes coses, té molts punts, té molta ironia. Podríem dir també que ella és una mica una terrorista de l'ecologisme. No vull tampoc destripar absolutament tot el que passa. I podríem dir també que de nacionalista, nacionalista de Dinamarca cap a Islàndia, no? Cap als islandesos, no? De la que va ser Dinamarca, diguem-ne, la seua pàtria. I si no, escolta un poquet aquesta conversa que té la protagonista amb una dependenta.
1: Sí, soy yo, me llamo Dite.
2: ¿Sabes hablar islandés?
1: Solo un poquito. Acabo de mudarme a Islandia. ¿Pero no entendéis el danés? ¿Nos lo enseñan en el cole?
2: Sí, el inglés se nos da mejor.
1: Pues deberíais saber hablar danés. Fuisteis daneses, ¿no? Estabais en el reino de Dinamarca.
3: ¿Imitabas a un gato?
0: I, bueno, era un altre tall, no?, que volíem escoltar, però no passa res, perquè ara sí que escoltem també un moment en què la protagonista, sí, estava la protagonista parlant amb uns nens, dient-li, escolta'm, que no parleu danès, no? Uh-huh. Sí, hauríeu de parlar danès, no?, perquè va ser la potència que va estar així a Islàndia. I ara escolta precisament també aquest, diguem-ne, aspecte que té la protagonista de parlar un poquet, diguem-ne, del seu nacionalisme.
4: La ayudo? ¿La ayudo?
1: ¿Eres danesa?
4: Oh, no, lo siento, soy de aquí, pero la puedo atender igual.
1: ¿No vendéis diseño danés?
4: Sí, pero lo siento, yo no.
1: Oh, pues empezamos bien.
0: I així, no? I no, de la veritat és molt divertida. Només són 6 capítols, es pot veure a Filmin i jo la recomano moltíssim.
5: Doncs una de les primeres recomanacions per aquests propers dies o per quan puguis veure la sèrie, a més perquè es consumeix ràpid, no?
0: Sí,
5: perquè,
0: sí,
5: són 6 capítols que estan a Filmin d'aquesta sèrie que recomana l'Albert, que es diu La mujer danesa. Seguim amb més recomanacions?
0: Sí, mira, una pel·lícula, perquè també m'agradaria recomanar a voltes, no?, alguna pel·lícula, i com ja hem parlat al principi d'Isabel Coixet, que té aquesta secció, aquest podcast, no?, de que no li agraden els diumenges per la tarda, pues vinga, anem a recomanar també una de les seues últimes pel·lícules, que es diu Los tres adioses.
6: Miss Marta, ¿cómo lo consigues? Me refiero a evitar hacer las cosas que no te gusta hacer.
7: Basta con pedalear. Adiós.
8: Antonio me ha dejado porque me ha dejado. Porque se ha hartado de las cosas que le gustaban de mí al principio. Funciona así. Amas a una persona y en un momento no.
9: No, es que si dejas a alguien y no lo echas de menos.
8: Te lo tengo que preguntar. ¿Por qué la dejaste?
10: Los exámenes muestran una cierta inestabilidad. ¿Se te ocurre algo que pueda haber desencadenado este malestar?
8: Mi ex.
0: Ojo, Joan, que aquesta és una pel·lícula, com sempre, que no espera a tots els públics. Uh-huh. Depèn de com tu estiguis, també la pots veure, pots tindre uns sentiments o uns altres.
5: Ah.
0: Perquè parla precisament del que diu el títol de la pel·lícula, Los tres adioses, no? És el adiós o com acomiadar-te, adéu a l'amor, adéu també a les teves coses que tens... I fins i tot, adéu a la vida.
5: Ah, uf.
0: O sigui, tres adioses.
5: És bastant intensa, no?, pel que veig.
0: És molt intensa, però t'ajuda també a continuar endavant quan tens problemes, jo crec, no? I quan al final te trobes amb situacions com li passen a la protagonista. La protagonista és Alba Rochwacher, és Marta, la protagonista, i Antonio, que està interpretat per Elio Germano. Ells se separen, ell és un xef prometedor, es refugia als seus fogons, ell en silenci comença a notar alguna cosa més que tristesa, ha perdut la gana i no només per desamor. Quan descobreix que darrere hi ha un problema de salut, tot fa un gir inesperat, el menjar sap millor, la música li arriba com mai i el desig desperta les ganes de viure sense por. És a dir, que sí que és molt trista la pel·lícula, perquè és l'adeu.
5: Ja estic veient de què va, estic intuint de què va.
0: Però és acomiadar-se bé. És acomiadar-se bé de la vida.
5: Estem fent una mica de spoiler, crec jo, eh?
0: Tu creus?
5: Sí, sí,
0: no,
5: sí.
0: No,
5: perquè
0: no,
5: jo sense saber de què va ja t'ho puc... Ja sé més o menys de què va.
0: Ja ho sé, no, però no és spoiler, no és spoiler.
5: No.
0: I a més està basada en un llibre, Tres cuencos, de l'escriptora italiana Michela Murgia.
5: Molt bé. Doncs és una... Jo crec que
0: és una bona recomanació,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, criba l'atenció, perquè ja sé de què va, però criba l'atenció, perquè a més entenc que per segons quins moments aquesta pel·lícula deu estar bé.
0: I diu, no és spoiler, perquè des del principi ja se sap. I si he fet un poquet d'espoilers, tampoc passa res.
5: No, tampoc. A mi em costa molt, quan faig alguna entrevista, algun actor, em costa moltíssim. Quan em passa amb la pel·lícula per veure abans, estar amb l'actor i no fer spoilers.
0: Clar, passa això. Clar,
5: una cosa complicada, eh?
0: Sí, i una altra cosa, que no t'ho he preguntat abans al principi, quines són les teues sèries favorites?
5: Doncs és que jo depèn.
0: Tens o no?
5: Sí, depèn, però jo saps què passa? Que... també em passa això que et deia d'anar a les plataformes i no trobar alguna cosa que m'agradi. Llavors em costa molt. Sí que és veritat que sóc bastant comercial, però a vegades també vaig cobrir coses diferents. I, per exemple, fa uns mesos vaig veure les temporades senceres d'Urgències, que no les havia vist en el seu moment.
0: Ostres.
5: I mira que és molt retro, això, però les vaig veure totes.
0: I te va agradar?
5: Molt. M'agrada molt The Pitt, m'agrada molt Shameless. Sí, m'encanta, l'he vist dues vegades, o sigui, la veuria 20 vegades, quan no sé què fer, poso un episodi... Sí. I...
0: Tu eres de les persones que repeteixen, potser?
5: Sí. I de fet em passa molt sovint, que això ja es veu que és normal ara, que quan comença la temporada nova d'una sèrie, doncs haig de veure l'anterior temporada perquè no me'n recordo.
0: Ah, bueno, sí, però això està bé, no? I també les plataformes t'ho recorden, no?
5: Sí.
0: Abans que torni, abans que arribi la nova temporada tal...
5: Crec que no caldria, si no hagués estat en marge no caldria. Jo crec que abans consumien d'una altra manera, que sí que ens recordaven del que passava, i ara consumien com tan ràpid que no... No queda el...
0: Doncs mira, jo sí que tinc una sèrie, diguem-ne, que favorita, i quan dèiem al principi de que tu busques, a veure, no, si trobes alguna cosa nova i no trobes res, al final sempre acaba a Black Mirror.
5: Ah.
0: A Netflix.
5: Sí, sí.
0: És una sèrie que m'encanta.
5: Me l'han recomanat també, no l'he vista, però me l'han recomanat.
0: Doncs si t'agrada tot el que té a veure amb una distopia, amb la distopia tecnològica, amb tot el que té el que ve de la intel·ligència artificial, les noves tecnologies, si t'agrada tot això, t'apassionarà. T'ho recomano al màxim.
5: Black Mirror.
0: Sí, però és una sèrie que ja té,
5: que té temps.
0: Moltes temporades, i això és un clàssic.
5: He passat per allà a sobre, no m'ha donat per donar-li.
0: I és una sèrie més que pots veure en qualsevol moment i qualsevol dia, perquè són capítols que no segueixen uns als altres, que són de històries diferents, amb protagonistes diferents, i la veritat és que a mi m'enganxa prou, perquè sempre són temes així tecnològics, però distòpics, pràcticament sempre distòpics. I després te contaré amb el micro tancat algun dels capítols, perquè clar, si no ja em diràs que fem així, spoiler més encara.
5: Que em facis un spoiler a mi encara, però als oients, sisplau, no. Doncs Albert Suárez, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a tu.
5: En aquesta tarda, en el demà és dilluns i que aquí a Ràdio 4, i fins aviat.
0: Gràcies a tu.
5: Arribem a la informació de les 9 amb la música de Bruce Springsteen i aquest Human Touch. Després, més demà és dilluns i que...

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. La crisi migratòria a Ceuta ha centrat el debat entre el president del govern i el líder de l'oposició, ambdós avui a Catalunya. Des de la Festa de la Rosa a Gavà, Sánchez ha refermat el seu compromís amb la ciutat autònoma i ha criticat la inacció de PP i de Vox. Des de Badalona, Feijóo ha demanat una política migratòria ordenada i ha promès retirar la nacionalitat als delinqüents estrangers si arriba a Moncloa.
2: Ese es nuestro compromiso. El compromiso de que Ceuta saldrá adelante con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
3: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad, revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
0: Més qüestions. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha participat aquest cap de setmana a Nova York, a la cimera de Ciutats Urban 20, on ha explicat les polítiques d'habitatge que s'estan aplicant a la capital catalana i ha instat els alcaldes de tot el món a crear una aliança a favor de l'habitatge assequible. Collboni s'alinea amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, que ha fet una proposta i ha recordat que ja existeix una xarxa de ciutats europees en aquest sentit que es podria estendre a altres continents. L'alcalde de Barcelona anima des de Nova York a combatre les plataformes de lloguer turístic i també els fons especulatius. I de l'exterior els expliquem que, sense canvis a Rússia, el Kremlin ha guanyat les eleccions amb un 57,5% dels vots, segons els primers recomptes. El Partit Comunista Rus ha estat la segona força més votada, amb prop del 14% dels vots, segons la Comissió Electoral Central. El partit de l'oposició, Yabloko, volíem dir, exclòs de les llistes de partits, ha denunciat nombroses irregularitats en els comicis. Aquí, la diàspora russa no ho considera, volíem dir, aquestes eleccions una farsa sense oposició real, diuen, dins el país i amb la dissidència perseguida. Júlia Taran, vicepresidenta de l'Associació de Russos Lliures, assegura que la població no dona suport a la guerra.
4: Ara és que no hi ha suport a la guerra. Ara a Rússia la gent està callada perquè està aterroritzada, perquè allò que veiem ara a Rússia és el terror estatal, el terror del govern contra els seus propis ciutadans. Contra la seva pròpia població. És el terrorisme estatal. Aleshores, la gent està aterroritzada i calla i no diu res, calla la boca. Però recolzament, zero.
0: Tornem a casa perquè la diada castellera del primer diumenge de les festes de Santa Tecla, els castellers de Vilafranca han estat els grans protagonistes. La colla vella de Valls i la colla jove de Tarragona han tingut algunes caigudes, mentre que els xiquets de Tarragona han celebrat haver completat la seva millor actuació de l'any. Joaquín Calvente.
5: Els castellers de Vilafranca han completat la seva millor actuació en la plaça de la Font en anys. Els verds han descarregat completament tots els seus castells de màxima dificultat. El 3 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, el 5 de 9 amb folre i el pilar de 8 amb manillat. La vella de Valls ha completat el 5 de 9 amb folre. Els rosats també han assolit els 10 pisos amb un 4 de 10 amb folre i manilles que no han pogut descarregar.
6: Tranquils aquí! Sortida suau!
5: Pel que fa a la jove de Tarragona, el seu gran repte del dia, el 3 de 9 amb folre i manilles, ha quedat en intent. Després de la caiguda, els liles han decidit assegurar i fer castells de 9 pisos més bàsics que van completar molt bé. Els xiquets de Tarragona han completat el 5 de 8, l'anomenada catedral, i el 3 i 4 de 9 amb folre, recuperant així la tripleta màgica dos anys després.
0: I els esports? La Sisa Joventut guanya la Supercopa Endesa després de vèncer el Barça per 101-87. Els de Badalona tornen a guanyar un títol 18 anys després en una cita molt especial a casa seva. I abans de marxar, coneguem la previsió del temps per a demà. A Emet, Jordi Urios.
7: Demà no s'esperen precipitacions a Catalunya, però sí es preveuen intervals de núvols en general al territori, excepte al terç sud. A la tarda s'espera un augment general de la nuvolositat a núvols alts. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en ascens i podrà ser notable a punts del litoral de Tarragona. Demà màximes de 35 graus a Girona, 34 a Lleida, 31 a Barcelona i Tarragona. Durant la setmana continuarà la calor, especialment a les depressions centrals, amb valors per damunt dels 30 graus. Inclús a partir del dijous podrien pujar una mica més a la plana de Lleida cap a valors a l'entorn dels 36 graus, temperatures significativament elevades per a una última setmana de setembre. Pel que fa a les temperatures mínimes, la pròxima matinada seran de 19 graus a Barcelona i Tarragona, 16 a Lleida, 15 a Girona. Pel que fa al vent, demà bufarà moderat del nord-oest a primeres hores al litoral de Tarragona, tendint a partir del migdia a bufar moderat de component sud. A l'interior bufarà el vent de l'oest i a la Vall d'Aran i a l'Empordà del nord. És una informació d'AEMET.
0: És tot per part nostra. Poden mantenir-se informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit i bona setmana.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel.
8: Doncs aquí estem començant la segona hora del Demà és dilluns i què a Ràdio 4, acabant ja aquest cap de setmana del 20 de setembre del 2026, i tenim tantes coses per compartir que jo crec que el millor que hem de fer és començar aquesta nova hora. I com sempre, aquesta hora el que fem és obrir una finestra al passat per repassar algunes de les coses que van passar durant la setmana que comença tot just demà. Aquesta vegada viatjarem per la Terra Mitjana, descobrirem un planeta, entrarem al Camp Nou i acabarem ballant. Si et sembla, comencem. I és que demà dilluns, 21 de setembre, farà 89 anys de la publicació del Hobbit, de J.R.R. Tolkien. La primera edició va aparèixer al Regne Unit l'any 1937 amb un tiratge de només 1.500 exemplars i il·lustracions del mateix Tolkien. El llibre ens presentava a Bilbo, a Sake, de Gandalf, i la Terra Mitjana, l'univers que més endavant creixeria amb el Senyor dels Anells. El 21 de setembre també serà el Dia Internacional de la Pau, una jornada de les Nacions Unides dedicada a defensar la no violència i el cessament dels conflictes. Tant de bo no calgués recordar-ho només un dia a l'any, sinó que ho féssim, de veritat. I també es celebra el dia 21 el Dia Mundial de l'Alzheimer, que vol donar visibilitat a aquesta malaltia i recordar la importància de la investigació, el diagnòstic precoç i el suport als malalts i a les seves famílies. Anem cap al dimecres 23 de setembre, perquè farà 53 anys de la mort de Pablo Neruda. El poeta xilè, guardonat amb el Premi Nobel de Literatura, va morir l'any 1973, només 12 dies després del cop d'estat que va enderrocar el govern de Salvador Allende. A més, serà el Dia Internacional de les Llengües de Signes, reconegut per les Nacions Unides per reivindicar els drets de les persones sordes i preservar les diferents llengües de signes. Doncs sí, quines ganes tenia per posar aquesta cançó per aquesta secció, feia molta il·lusió de la trinca. És que aquest dijous, com bé sabeu, el 24 de setembre serà la Mercè, la Festa Major de Barcelona. La celebració està dedicada a la Mercè, a la Mare de Déu de la Mercè, copatrona de la ciutat, amb Santa Eulàlia. Les festes populars al voltant d'aquesta data van començar l'any 1871, atenció, i amb el temps s'hi van incorporar gegants, castellers, sardanes, correfocs, concerts i el tradicional piromusical. I precisament un dia de la Mercè, el 24 de setembre de 1957, es va inaugurar el Camp Nou. Imagina't! El primer partit va enfrontar el Barça amb una selecció de jugadors de Varsovia. Els blaugranes van guanyar per 4-2 i Eulogio Martínez va marcar el primer gol de la història de l'estadi. Aquest dijous farà 69 anys de la seva inauguració. Per cert, el Camp Nou va costar 288 milions de pessetes, molt més del pressupost inicial. Ja sabeu que quan fas una obra a casa et passa el mateix, que de sobte arriba el paleta, comença a treure coses i coses, i quan t'has adonat, deies, però això no valia això, i de sobte et costa molt més. Però què hi farem? Són coses de les obres. També passa inclús amb el Camp Nou.

Ai, quina meravella, perquè el 24 de setembre de l'any 91 es publicava als Estats Units Nevermind, de Nirvana, el seu primer àlbum, amb aquella portada famosa de color blau, amb aigua del mar, amb un nadó que estava allà flotant. L'àlbum que incluïa aquesta cançó, Smells Like Teen Spirit, va convertir el grunge en un fenomen mundial, i aquest dijous farà 35 anys de la seva publicació. I també atenció, perquè passem el divendres dia 25 de setembre. És un dia molt important perquè dos actors molt coneguts, Michael Douglas, nascut al 1944, i Catherine Zeta-Jones, nascuda l'any 69. Ja sabeu que són matrimoni, van néixer el mateix dia, però amb 25 anys de diferència. Això facilita recordar la data de l'aniversari, tot i que també, si has de fer una festa d'aniversari, has de portar por regals, un parell i un parella. Ai, Déu meu, quina meravella, això de complir anys i seguir celebrant dates importants com el teu propi aniversari amb la teva parella. I atenció, perquè dissabte 26 de setembre farà 57 anys de la publicació de l'Abbey Road al Regne Unit. Va ser l'últim disc que els quatre Beatles van registrar junts, tot i que Let It Be es publicaria molt més tard. La portada amb John, Paul, George i Ringo travessant un pas de vianants s'ha convertit en una de les imatges més imitades de la cultura popular. Tothom vol fer aquesta foto. És una cosa que et fa molta il·lusió perquè vols ser un Beatle. El disc conté peces com aquest Come Together o Something i He Hopes the Sun. El dissabte també serà un dia important perquè serà el Dia Europeu de les Llengües, una iniciativa que celebra la diversitat lingüística del continent i promou l'aprenentatge d'idiomes. Això està molt bé, eh? Mira que costa aprendre, però està molt bé saber molts idiomes. I a Europa, tingueu en compte que es parla més de 200 llengües pròpies, sense comptar totes les que hi han arribat gràcies a les migracions. Imagineu-vos aprendre-les totes, seria meravellós. I segurament que us heu adonat que ens hem saltat un dia, el dimarts 22. Tranquils, no és que ens hem despistat, eh? Mira que jo soc bastant despistat a vegades. És que l'he guardat pel final, perquè el dimarts 22 de setembre farà 48 anys de l'estrena de Gris als cinemes espanyols. La pel·lícula, dirigida per Randall Kleiser i protagonitzada per John Travolta i Olivia Newton-John, es va convertir en un dels musicals més populars de la història. Gairebé mig segle després, Gris continua demostrant que una història d'amor adolescent, una jaqueta de cuir i molta brillantina poden fer qualsevol cosa. La banda sonora ens va deixar un grapat d'èxits i segurament si molts hem intentat moltes vegades imitar la foto dels Beatles, molts hem intentat moltes vegades ballar també com John Travolta o Olivia Newton-John. Bé, doncs si es va baixar moltes cançons, jo pensava que la millor manera d'acabar la secció d'avui era recuperar-les totes amb aquest disc, amb el Gris Megamix. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why's it greased lightning?

0: Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel.
1: Doncs sí, aquí estem a Ràdio 4, des del Demà és dilluns i què? I després de les vacances, tornem a la feina, a l'escola i també a les nostres rutines esportives. De sobte recuperem moltes hores asseguts davant de l'ordinador, els infants tornen a fer els deures i nosaltres continuem passant força estona mirant el mòbil o descansant al sofà. Però adoptem una bona postura? Existeix realment una postura perfecta? I què podem fer per evitar el mal d'esquena, la tensió al coll o les molèsties a les espatlles? D'altra banda, moltes persones aprofiten la tornada a la rutina per reprendre l'esport, això que jo mai faig, després d'unes setmanes de menys activitat. Però volem recuperar immediatament el ritme anterior i això pot acabar provocant sobrecàrregues o lesions. Avui parlarem de com tornar a la rutina cuidant el nostre cos i ho farem amb el Carles Vilardell, fisioterapeuta que ens acompanya avui aquí a Ràdio 4. Carles, bona vesprà. Bon vespre, com estàs?
2: Doncs molt bé, moltes gràcies, Joan, a tu i al teu equip per convidar-me i fer divulgació de la meva professió, com és el món de la fisioteràpia. Una disciplina que, per sort, cada cop fa servir més ciutadania d'avui en dia.
1: Això és una cosa que és certa, perquè jo porto uns dies anant-hi perquè tinc mal a la cervical si no hi ha manera que se'n solucioni. Igual després hem de fer un negoci tu i jo perquè m'ho arreglis.
2: Cap problema.
1: A veure, jo volia dividir la conversa en dos grans blocs. Primer parlarem dels hàbits posturals en situacions molt quotidianes, per exemple, a la feina, o mentre els infants fan els deures, quan utilitzem el mòbil o quan mirem la televisió al sofà, saps que a vegades fem coses rares perquè estem fent una posició rara al sofà mirant la tele mentre mirem el mòbil. I després volem també parlar de la tornada a l'activitat física, vale? Com l'hem de reprendre, perquè molta gent torna al gimnàs i el primer dia ja vol fer els Jocs Olímpics. I això hem de mirar-ho amb una mica de calma. Comencem amb una pregunta general. Quan tornem a la rutina, quins són els errors més habituals que cometem amb el nostre cos?
2: Doncs mira, les principals consultes post-estiu, diguéssim, són molt tipificades. És el ai, em fa mal tot. Aleshores, no sabem per on començar, però sempre, inicialment, fem una anamnesi. Fem unes preguntes més concretes com què has fet a l'estiu? O què feies abans de l'estiu? I veiem que moltes persones han deixat els seus hàbits quotidians i s'han despreocupat per la salut. Aquí és on comencem a entrar i a centrar el problema principal. Volem veure si hi ha hagut una falta d'exercici, males postures sostingudes o prolongades en el temps, entre altres coses, clar.
1: Uh-huh. A veure... Anem al tema de la postura, et sembla?
2: Sí,
1: perquè, clar, sempre diuen allò de... quan has de seure, no? Hem de seure amb l'esquena recta i les espatlles enrere, però des del punt de vista d'una persona que en sap del tema, existeix realment una postura correcta o perfecta?
2: Mira, si t'hi fixes pel carrer, tothom adopta una postura adaptada segons el seu estat anímic o el seu estat laboral o simplement per un tema patològic. Jo discrepo de l'harmonia que va dibuixar Da Vinci, aquella imatge famosa d'un home dintre d'un cercle amb dues postures anatòmiques simètriques. El cos, al llarg de la vida, es va creant en funció de la seva actitud o la teva actitud i disposició cap a com enfrontes el dia a dia. Ara bé, ningú em pot negar que veure un ballarí de dansa fa que observis una perfecció anatòmica que atrau, però us penseu que no tenen dolors o patologies internes? Clar que sí, som tots humans i ens formem al llarg de la vida. Per això és important visitar un fisioterapeuta perquè et faciliti una pauta d'exercicis terapèutics per contrarrestar aquestes patologies que observem posturalment i reconduir el benestar general per continuar amb la vida quotidiana.
1: O sigui que, per tant, encara que nosaltres notem... Però clar, és que saps què passa? Que moltes vegades acabem amb el fisioterapeuta quan ja estem acabats.
2: Al final,
1: quan ja ens estem morint.
2: Sí. Això és el que hem d'evitar sempre. Hem d'intentar ja, quan comença el dolor, ja dir, vinga, anem al Carles.
1: Sí, no? Perquè si no, això...
2: Si no, si tu agafes una patologia ja prolongada en el temps, és més difícil recuperar, més difícil veure, trobar exactament el punt de la patologia. És com tot molt, sempre et diuen, no, és que ja està difuminat, no? O sigui, el dolor ja està irradiat, ja, ostres, doncs no, intentem començar ja des d'inici. Ja si em fa mal, el dia següent ja has d'anar 24 hores i mirem, no, ja se'n passarà, que és el que he explicat abans.
1: Uh-huh. Escolta, i també la medicació, que moltes vegades la gent el que fa és em medico amb alguna cosa, amb algun antiinflamatori, amb el famós ibuprofeno, uh-huh. I llavors ja no faig res més.
2: L'automedicació és el pitjor que pot fer una persona. O sigui, primer has d'anar al teu metge capçalera en tot cas i que que ell sigui el que et recomani què has de fer, què t'has de prendre o quina cremeta t'has de posar.
1: Uh-huh. Escolta, una altra de les coses que passen és que, clar, ens toca treballar i moltes persones, i a més ara amb el teletreball, passen 6, 8 o més hores assegudes davant d'un ordinador. A veure, com hauríem d'organitzar la cadira, la pantalla...

0: cadira ergonòmica, una taula que es reguli l'altura. Hi ha moltes coses que ens faciliten la vida, però també han d'estar en el lloc de treball, clar.
1: Escolta, tu em recomanaries que abans de muntar-me un despatx, per exemple, a casa, vagi a veure un físio?
0: Evidentment que sí, m'has de trucar i jo vinc a casa teva i et faig el despatx.
1: Això ja seria un servei, escolta, clau en mà, eh? T'imagines? Ja seria la bomba, això. Escolta, una altra de les coses que sempre es comenten quan estem treballant a casa o una feina és que de tant en tant és bo, doncs, parar, caminar una mica, canviar de postura. Això cada quan ho hem de fer?
0: Doncs mira, les teories diuen que un s'ha d'aixecar 5 minuts cada hora. És molt important dur-ho a terme perquè el cos el que vol és moviment.
1: Uh-huh. El cos vol que ens movem.
0: Sí.
1: I llavors, si estem a casa, el que hem de fer igualment és aixecar-nos?
0: És igual, t'has d'aixecar 5 minutets, te'n vas a la cuina, agafes un got d'aigua, el que sigui. Però el cos vol moviment, tot allò estàtic, el cos ja et provoca dolors, molèsties, vol moviment.
1: Ara que dius això, a vegades quan estem treballant aprofitem per tenir l'aigua al costat per no aixecar-nos, per tant és millor inclús
0: Error.
1: No tenir-la.
0: Correcte.
1: I així d'aquesta
0: millor
1: manera...
0: Millor que t'aixeques, si les instal·lacions i tot t'ho permeten, ja sigui laboralment o tal, si és a casa, evidentment, podràs. Sí, t'has d'aixecar, vas, encara que sigui la fotocopiadora, a buscar l'aigua, t'aixeques a mirar per la finestra... clar que sí. 5 minutets has de mantenir aquest moviment, sí.
1: Els nens són com de plàstic, a vegades, però també, clar, han de fer deures, han de... seure per fer-los, i moltes vegades adopten postures que no són gaire correctes. I més, no només això, sinó que també es passen moltes hores davant de les pantalles, davant dels ordinadors, doncs, jugant a jocs, etcètera, etcètera. Què hem de fer perquè això no pugui acabar amb un problema de salut?
0: Clar, això és el que hem de fer, és autocrítica.
1: Uh-huh.
0: Val? Cadascú, evidentment, els pares de cada fill ha de saber què ha de fer. Per tant, evidentment, si els pares veuen que el fill està en una postura incorrecta o està massa hores mirant una pantalla, tothom ja sabem què hem de fer, què hem de dir. Aleshores, aquí hem de fer una miqueta d'autocrítica, val? I, sobretot, pedagogia als fills de no seguis així, després, clar, que et fa mal l'esquena, clar, que no sé què. Bueno, i a mala, si no, ens porteu els fills, com en fan molts pares, i després jo faig de persona dolenta.
1: De polidolent.
0: De polidolent, sí. Aleshores, doncs, bueno, sempre quan les coses les diuen fora de l'àmbit més comú o més familiar, com que s'ho prenen tot molt més en sèrio. Aleshores, sí que normalment ja es pot ajudar bastant més.
1: Escolta, clar, és que tu em parles sempre de la postura correcta, la postura incorrecta, però si jo, per exemple, ja estic tenint una postura incorrecta perquè no sé quina és la correcta, com vols que jo li digui al meu fill quina és la correcta?
0: Clar, correcte. Sí, tens raó.
1: Això,
0: tens raó.
1: Clar, al final...
0: Per sort, cada vegada la fisioteràpia fem més pedagogia, fem més difusió... d'aquests temes, justament perquè la gent coneixi i tingui més informació al respecte. Està costant, evidentment, som una disciplina mitjanament jove, mal. Aleshores encara costarà una miqueta més, però estem en tots els àmbits, estem a les escoles, estem als CAPs... Bueno, hem de fer pedagogia.
1: Uh-huh. Anem a parlar d'una de les coses que més fem al dia, encara que no hauríem de fer-ho tant, però ho fem, és així, i és agafar el telèfon mòbil i mirar el telèfon mòbil. Anem tot el dia. El transport públic, quan estem a casa, quan estem mirant una pel·lícula, parlem-ne clar. Quina és la postura correcta per mirar el mòbil?
0: Doncs ja comencem malament. Aquí seré molt crític. Per què hem d'adoptar una postura que tots sabem que és perjudicial i ens provoca dolors fent servir aquest aparell? El que ens hauríem de fer és una autocrítica i ser conscients que passem massa hores mirant el mòbil. El correcte és mirar-lo lo just i necessari. Un mòbil abans era per rebre trucades o fer-les o rebre missatges, però ara s'ha tornat l'eina de la nostra vida per tot. Per comprar, per relacionar-nos, per treballar, per respondre e-mails a totes hores o per fer-nos influencers. Ho hem de parar. Siguem crítics i comencem a valorar el nostre temps, el temps que se'ns escapa veient una pantalla de mòbil i que ens provoca dolors i malestars cervicals. Que no només afecta les cervicals, Els dits també, l'antebraç, hi ha diferents patologies dintre de la manipulació del propi mòbil.
1: Però una d'elles, veus, que jo crec que és molt el que deies de les cervicals, perquè, clar, agafes la postura i, clar, el cap el tires cap a baix per
0: Correcte.
1: Mirar el mòbil.
0: En flexió.
1: En flexió, i això el tens així...
0: Hores.
1: Sí, sí, i...
0: Hores, és un problema, clar. Realment, què hauríem de fer? Sí, clar, si tu mires... La teoria és mirar, sí, sempre a l'altura dels ulls, al mòbil...

0: ho fa ningú. Bueno, potser és l'única opció, tenir el mòbil a l'altura de la vista, perquè notis el cansament als braços i observis que ja has estat massa estona amb el mòbil i has de deixar-lo de banda. Seria una alternativa. Bueno, es podria provar, hauríem de fer un estudi.
1: I clar, també fem molt canvi aquest de mirar mòbil, mirar tele, mirar mòbil, mirar tele, perquè ara no sabem veure una pel·lícula sense mirar el mòbil.
0: Ah, i més estan en el sofà, no?
1: Sí.
0: Perquè això és típic del sofà, no? Bueno, el tema aquest no ho podem fer, o sigui, o estem per la pel·lícula o estem pel mòbil, hauríem de, és el que dic, no?, una autocrítica. Deixem de banda el mòbil una estoneta, veiem la tele sentadets en una cadira, perquè clar, evidentment no ho fem en una cadira, ho fem en el sofà. Un altre tema a parlar.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí.
1: O sigui, que el sofà no és tan còmode per veure una... Ara no podem tampoc tirar-nos al sofà?
0: I tant, que pots tirar-te al sofà, lo just i necessari, evidentment. Mira, jo sempre explico una cosa. Cada cop, bueno, veig que el sofà ens fa més mal que bé, però bueno, clar que és còmode, però tu mateix pots observar la postura que adoptes en el sofà. Ja veus que no és la postura més correcta. A més, a vegades t'aixeques del sofà i dius, hòstia, quin mal les lumbars, no? Ostres, bueno, hi ha autocrítica. Veus? I el sofà no és tan bo. Aleshores, sí que és veritat que jo ho haig de dir-ho, no? Jo que faig domicilis, he vist la gent gran que s'asseuen a les cadires encara per veure la televisió. Uh-huh. I tenen el sofà allà, però només en moments puntuals, pues, per fer la migdiadeta o qualsevol cosa. Som la societat més jove la que ens tirem directament al sofà ja a l'arribar a casa. Ja és com el nostre llit, no? És un error. Hem de ser molt autocrítics amb aquestes coses i autovalorar-nos i autocriticar de dir, val, ok, si puc estar en el sofà si una estona... També és el que he dit. El cos vol moviment. Molta estona en el sofà et comença a fer mal tot. Ara em fa mal... És que és lògica, perquè el cos vol moviment.
1: Escolta una cosa, per tant, l'invent aquest de la chaise-long tampoc és tan bo?
0: El chaise-long és fantàstic, és meravellós, però no, clar. Quanta estona t'hi vols passar al chaise-long?
1: No, clar, perquè com estaves dient això, clar, llavors, per aquesta forma que ho expliques, és bo, llavors, quan estem, per exemple, en un sofà, els sofàs que són d'una única plaça, correcte, millor que no pas un sofà de tres places quan t'estires.
0: Bueno, depèn de la gent, clar, a veure, depèn de com t'asseguis, depèn de com sigui el sofà. Sofàs n'hi ha 50.000, que si un s'aixeca les cames, que si l'altre no sé què... Bueno, el problema és el que dic jo, és el temps que estiguis en el sofà.
1: Clar, però si és una butaca, per exemple, és millor, que és més semblant a una cadira, que no pas un sofà.
0: Correcte, una butaqueta és més similar a una cadira, pots adoptar una postura més correcta, més ergonòmica, i pots estar mitjanament còmode, clar que sí.
1: Estem parlant de com ens hem de tirar al sofà, i m'estàs aquí trencant molts mites, Carles?
0: Bueno,
1: que jo tiro al sofà, jo sóc de sofà.
0: Doncs ben fet, no? Cap
1: sol,
0: problema, tu
1: sol.
0: Segueixes. Després no em truquis, Sobretot
1: sí,
0: no em truquis,
1: sí,
0: després, després no em diguis que et fa mal les cervicals o les lumbars.
1: No, home, doncs sí, tinc les dues coses.
0: Sí?
1: Les cervicals i mal de lumbars. I porto ja molts dies, O sigui que ja que el meu fisio s'està fent, jo crec que un edifici nou amb el que l'estic pagant.
0: Ah, sí? Doncs truca'm a mi i així me'l faig jo, també.
1: Ah, doncs mira, és una bona opció, perquè ell s'està fent, l'estic pagant jo. M'ha dit l'altre dia, en una clínica nova, dic, ja ho sé, ja, jo estic... Soc jo accionista d'aquesta clínica.
0: Posarà el teu nom, segurament.
1: Sí, segurament. Anem a parlar de l'esport, perquè després de les vacances tornem a la rutina, volem fer allò que ens encanta, que és fer esport, i això hem de també vigilar, hem d'anar amb compte de com ho practiquem, perquè després d'unes setmanes amb menys activitat, moltes persones volen tornar a entrenar com abans de marxar, no? Com hauríem de fer aquesta tornada segura a l'esport?
0: Clar, a veure, a l'esport jo sempre dic una cosa. Nosaltres sempre diem reintroducció a l'activitat, val? Uh-huh. Ha de ser una activitat progressiva, incidint en l'escalfament previ i els estiraments o la relaxació muscular després. Ha de ser tot una progressió. No pots començar a saco, diguéssim. O sigui, hem d'anar amb una evolució constant, valorant la intensitat, valorant el temps... Això sí que és veritat que és una cosa que jo treballo molt amb els meus companys multidisciplinars, perquè a mi m'agrada treballar molt amb el tema multidisciplinar, i és amb els professionals del món de l'esport, com el CAFE o INEF, no? I sempre recomano doncs això, no? Donar consells dels professionals del món de l'esport junts, conjuntament, perquè ells et facin una rutina i nosaltres fem l'altra part del tema dels exercicis més terapèutics. I, evidentment, el que s'ha de fer és progressió. No hi ha una altra cosa.
1: És que jo crec que hi ha moltes lesions, Perquè jo, per exemple, flipo bastant quan vaig al fisio, que sempre espero trobar gent de la meva... saps? De la meva edat o més gran, i de sobte comença a arribar gent jove, però quan em parlo de gent jove parlo de gent de 18, 19, 20, 21 i dic, aquesta gent es lesiona? Quina bestialitat ha fet aquesta gent perquè es lesioni fent esport?
0: Clar, perquè fan moviments que no estan acostumats, forcen la màquina, ningú els controla, per això és la importància de monitor de fitness, que estiguin allà amb tu, que et faci una guia, una pauta, et faci tots els exercicis progressius. Quan tens portes sense efectivitat, doncs tant, pum, ell t'ho farà. O sigui, no et preocupis, que els professionals del món de l'esport ja estan molt habituats a fer aquestes coses i hem de confiar molt també en ells.
1: Uh-huh. Escolta, jo, vale, ara ja anem a fer-ho com si fóssim, vale, jo vull tornar ara a fer esport. Bé, jo no he fet esport, ja saps que sóc una mica, faig poc esport. Però bé, imagina que vull tornar a fer esport i abans em feia. I anava, per exemple, al gimnàs 3 cops per setmana. Com començo? Què faig? Vaig 3 cops un altre cop menys estona? Vaig 2 dies i després augmento? Quin és el ritme que més o menys hauria de seguir?
0: Normalment el teu cos t'ho dirà. Uh-huh. Tu ja l'escoltaràs. Tu pots anar el primer dia i, evidentment, tu pots plantejar-te fer 3 dies a la setmana. Clar que sí, no hi ha cap tipus de problema. Però, clar, s'han de dividir en diferents disciplines. Jo sempre recomano, per exemple, a nosaltres, als meus pacients que em venen, que han tingut problemes patològics i tal, i em diuen, bueno, Carles, m'he passat tot un mes sense fer res. Que, per on començo? Això és l'important, no? Bé, primer comences venint al fisio. Vale? I parlem-ne. Què necessites? Que és que no, és que em canso molt i tal i qual. Val, per què et canses? Bueno, pues anem a mirar-ho. És que em fa mal el genoll. Clar, normal. Si no has fet res, mira aquest quàdriceps com el tens. Bueno, s'ha de fer una progressió. Hem de començar amb 10 minuts d'escalfament, després fer tot el que et digui el teu monitor en el tema del gimnàs, si vas al gimnàs, i si necessites exercicis terapèutics, que nosaltres sempre recomanem que aneu als gimnasos a fer-lo, fas la pauta que nosaltres et donem com a exercicis terapèutics i després ja fas diguéssim, la tornada a la calma.
1: Uh-huh. Escolta, però clar, jo per exemple el que penso és, per tant, jo demà si torno al gimnàs el que no puc fer el primer dia és una classe de spinning de 45 minuts.
0: Per què no? La intensitat la dones tu. O sigui, tu pots fer una classe de 45 minuts, però tu veuràs la intensitat que li dones. Uh-huh. Evidentment, tu ja veuràs que no podràs donar-li la mateixa intensitat que abans, l'hauràs de reduir una miqueta, i sobretot, clar, jo sempre dic el mateix, no comenceu molt, molt a saco, perquè clar, us podeu lesionar, és el moment idoni per lesionar-se. No, siguem una miqueta autocrítics, evolució, poquet a poquet, i després ja veurem.
1: Uh-huh. Escolta, clar, moltes vegades tenim agulletes, no? Sí. Sí, que perquè hem fet esport. Però clar, això es pot confondre també amb una lesió. Com ho podem diferenciar una cosa de l'altra?
0: Mira, vaig aprendre, em va costar molt, però no es diuen agulletes, es diuen tiretes.
1: Ah, les tiretes.
0: Ostres, com em va agradar aquesta paraula. La faig servir a tot arreu.
1: M'encanta les tiretes.
0: Doncs mira, les tiretes formen part de la reacció del cos davant d'una activitat intensa o poc habitual. Forma part, justament, de la recuperació. El cos repara les fibres i les fa més fortes pel següent entrenament. Normalment, desapareixen en pocs dies. Quan ens lesionem, apareixen respostes com dolor o inflamació, o entre altres cosetes. I normalment perduren en el temps. Jo sempre recomano que davant del dolor és primordial visitar el professional de la salut. Uh-huh. I després, aquí, ja veurem què et diem nosaltres i ho valorem. El més important és que no diguin no, ja se'n passarà, perquè moltes vegades empitjora la patologia existent. Com abans incidim i apliquem el tractament, escurçarem el temps de lesió.
1: Escolta, i aquests típics truquets que es fan d'aigua, no sé què, per les tiretes, això funciona o no funciona?
0: Bueno, els estudis científics podríem aquí mirar a veure si hi ha algun estudi científic que ho corrobori.
1: No, però t'ho pregunto, t'ho pregunto.
0: No, això són, jo sempre ho dic, no. S'haurien de mirar els estudis científics si diuen alguna cosa, però jo crec que no diran gaires cosetes. Hi haurà coses que sí, que estaran vinculades, però no, les tiretes és la recuperació del cos. O sigui, deixa'l fer, deixa'l que el cos reaccioni i s'autocuri, que també té un procés d'autocuració al cos.
1: Tu creus que escoltem suficientment el nostre cos?
0: No, ja t'ho puc assegurar que no. No, perquè sempre ho dic, si tens un doloret, ja se'n passarà, sí, bueno, però no l'escoltes, i seguiràs i dius, tinc un dolor però segueixo corrent perquè vull córrer. Doncs no, t'has de fer una autocrítica i mira, escolta, para, i si veus que en 24-48 hores no se t'han anat, ostres, potser has d'anar al professional de la salut a mirar-t'ho, no?
1: Uh-huh. Veig que estàs com... que hem de ser molt autocrítics, eh? Ens fot molta bronca, eh?
0: Home, és que...
1: No m'agradaria estar a la consulta amb tu.
0: Qui es coneix millor que tu el teu cos?
1: Sí, el que passa que possiblement el que ens passa és que nosaltres no coneixem quins són els símptomes o les coses que ens poden alarmar o alertar, saps? I llavors, clar, penses que això se't passarà, és que això, i a més que hi ha frases típiques, això és un mal gesto, això és que has dormit malament.
0: Correcte, per això estem nosaltres, per solucionar i respondre aquestes preguntes o aquests dubtes que la gent pugui tenir.
1: Doncs hem parlat de postures, hem parlat també de com tornar a fer una mica d'esport. Jo vull agrair-te que estiguis aquí, Carles, perquè avui hem après que cuidar la postura no significa mantenir-nos rígids ni buscar una posició perfecta durant tot el dia, que hem après més coses, que la clau és tenir un espai adaptat, que també és important escoltar el nostre cos, que l'hem de tenir present, això. Que hem de canviar la postura, perquè això és important, que el cos necessita moviment, per tant, que ens hem de moure. I també hem parlat d'això, de que reprendre l'esport després de l'estiu, doncs que ho hem de fer amb tranquil·litat i sense presses, que no podem ser demà atletes olímpics, sinó hem d'anar a poc a poc agafant el ritme altre cop. És que jo, clar, aquesta gent que fa aquests esports tan heavy, que els veig a vegades, dic, ja torneu a fer això? Dic, ui, Déu meu. Carles Vilardell, fisioterapeuta, gràcies per acompanyar-nos aquí al Demà és dilluns i què a Ràdio 4.
0: Moltíssimes gràcies, Joan.
1: Seguim amb moltes més coses.
2: Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel.

0: Una miqueta de rima amb aquesta cançó de Milky, remixada per David Guetta, aquest Just the Way You Are, aquí a Ràdio 4. Demà és dilluns i que aquí a Ràdio 4 seguim compartint aquesta estona amb vosaltres i ens encanta fer-ho, i també amb l'Aran Comín. Aran, què tal? Bon vespre, bona nit, com estàs?
1: Bona tarda, bon vespre, bona nit. Molt bé, i tu?
0: Es poden dir de moltes maneres, a aquesta hora.
1: Sí, tant.
0: Estic aquí encantat. L'Aran, de tant en tant, vindrà a portar-nos, perquè volem posar un toc d'humor, aquelles notícies que semblen inversemblants, però que són reals moltes vegades. Bé, moltes vegades no, ho són. Per això volem explicar-les, perquè hi ha titulars tan bojos que ens fan realment gràcia. A vegades pensem, la gent és capaç de fer això? Doncs sí, hi ha gent per tot, Comencem. Cap a on anem, Aran?
1: Doncs mira, avui l'actualitat més estrambòtica ens porta fins a Bedford, una ciutat a les afores de Londres, i ja aviso a tots els nostres oients que a Anglaterra passen coses molt estranyes.
0: Uh-huh.
1: Doncs bé, la història és recent, és de fa un parell de setmanes. Diu així: una dona torna a casa i descobreix que un colom ha fet un niu dins del seu neceser.
0: Déu meu, això sí que és complicat, perquè que faci un niu a casa seva encara ho entenc, però a sobre del seu neceser, ja, on tenia el neceser? Allà enmig del menjador?
1: Allà, no, el tenia al lavabo, però a sobre de les potingues i de tot el que tenia allà, i allà es va plantar. Va ser el lloc que va trobar més còmode, ja em diràs tu. A veure, explica'm una miqueta què és el que ha passat aquí. La dona, que es diu Mimi Stranger,
0: sí,
1: no molt anglès, no?, havia marxat a passar uns dies amb la seva mare, estava fora, i quan va tornar es va trobar amb una sorpresa al lavabo. Estava ple de fulles, de plomes, de branques pel terra, tot destrossat. El que havia passat és que un colom havia entrat per la finestra i, a més de fer el niu al seu neceser, hi havia post dos ous.
0: Ah, mira, veus, havia fet la feina.
1: Sí, de tan còmode que estava, Ja veus tu.
0: Home, una casa, un pis, un neceser, és fantàstic.
1: Atenció a la cita textual que recull la notícia. Paraules de la Mimi Stranger. Diu així: he de dir que és la primera vegada que em passa. Dius, evidentment, no? I espero que sigui l'última, perquè això no són coses que passen habitualment. I continua: m'he convertit en àvia de dos bessons.
0: Ai, Déu meu. Home, clar, la dona també és veritat. Si ha nascut a casa seva, ja són seus, no? Oficialment.
1: Sí, no? És família adoptiva, no? Home, a partir d'aquest punt.
0: Li deu fer gràcia tenir dos coloms a casa. Mira, escolta,
1: doncs
0: cadascú...
1: Sí. Sí, sí. En lloc de fer fora el colom, li ha posat nom, fins i tot. I li ha dit Pidgey.
0: Pidgey.
1: I els dos ous també. Un Cluck i l'altre Norris, ja em diràs tu.
0: No li ha posat Chuck Norris, li ha posat Cluck.
1: Això és el que no acabo d'entendre.
0: Jo tampoc.
1: Dius, oportunitat perduda,
0: Sí, sí, perquè clar, el normal seria Chuck Norris, no Cluck Norris, però bé.
1: Totalment.
0: Per algun motiu deu ser. Escolta, això en anglès seria Cluck o Cluck? Com ara tu ets...
1: Hauríem de dir Cluck, no?
0: Cluck, molt bé. No t'ho dic perquè com tu ara ets londinenc, doncs per això t'ho pregunto.
1: Sí, sí. Deixa'm dir que ha fet bé de deixar que la nova família es quedi a casa, la Mimi, perquè segons RSPB, una protectora d'aquí d'ús del Regne Unit, és il·legal desfer-se d'un niu actiu, encara que sigui d'un colom, fins i tot. A Catalunya diria que no és ben bé així, que també passa que no pots desfer-te d'un niu, però que només si és una au protegida.
0: Uh-huh.
1: Però bé... així que l'haurà de cuidar fins que els coloms neixin, de fet.
0: Déu meu, que maco, però bé, ja tampoc té cap problema, els ha adoptat i els ha posat nom. Ja crec que ja se'ls queda a casa per tota la vida. Tampoc és
1: exacte,
0: això una cosa rara.
1: Potser estarà uns dies sense poder maquillar-se, però mira, haurà fet una bona acció, no?
0: No, i tant. Però que maco, Quin moment més maco.
1: A tu, Joan Berutel, quina és la cosa més estranya que t'ha entrat a casa per la finestra?
0: Mira, anava a dir-te ara mateix una cosa, però me l'aguanto, perquè...
1: Ai.
0: Anava a dir tu, però no. No, però no acostumo.
1: Vaig per les escales normalment.
0: Sí, sí, i a més les pujos caminen a vegades per fer esport. Escolta, doncs no sé, realment a mi a casa no m'ha entrat cap cosa estranya.
1: No?
0: I mira que davant...
1: Una serp no, no?
0: No, davant de casa tinc com una espècie d'arbres, que ho saps, que són molt alts, i tinc allà molts ocells, d'aquests que no fan més que soroll tot el dia.
1: Cotorres argentines, no?
0: I vinga, i vinga tot el dia. Brrr, brrr, sí. La mare. I clar, què passa? Que algun dia dic, se'm colarà una casa. Però no ha passat cap vegada. No, només una casa...
1: Has tingut sort.
0: Només una vegada se'm va colar per la... per la porta de casa, la gossa de la meva veïna i la meva gossa, que en aquell moment encara estava amb mi, doncs ja es va encarregar de fotre-la fora. Ja va fer
1: no,
0: la feina.
1: No volia companyia, eh?
0: No volia companyia, perquè a més va fer una cosa molt dolenta, que va ser anar a la cuina i menjar-se el seu menjar. Ui. I beure de la seva aigua. Ah, i això a un gos no li agrada gens.
1: Que malament, som... malament.
0: El territori és seu.
1: Sí, sí, sí.
0: Però bé, seguim avançant. Què més va passar allà? Què més tenim de notícies d'aquestes destacades de gent que està fent coses rares o coses rares que passen al món?
1: Coses rares que passen al món. Mira, no anem massa lluny, anem cap al sud-oest d'Anglaterra, perquè d'allà ens arriba una història d'unes gavines que sembla que van sortir de festa. A Devon, els veïns d'una zona costanera van trobar-se amb un grup de gavines que feien pudor alcohol.
0: Ah.
1: Poca broma. La notícia diu així. Una d'elles estava tan borratxa que va caure d'una teulada, amb prou feines podia mantenir-se dreta i va acabar vomitant els bombers que estaven intentant rescatar-les.
0: A veure, al final haurem de, què haurem de fer, també? Controls d'alcoholèmia a les gavines? O sigui, ja em sembla brutal, això.
1: És una miqueta bogeria. No sé què està passant, a Anglaterra, la veritat.
0: No, no.
1: Però bé, què va passar aquí? Al principi van pensar que les gavines d'aquesta població havien començat a beure dels gots de cervesa que la gent havia deixat pels carrers al voltant dels pubs la nit anterior.
0: Que això també, que això també és molt anglès.
1: Això és molt anglès, no? De trobar-te els gots aquests allà pel carrer amb cervesa i tot plegat. Però no, aquesta hipòtesi va ser ràpidament descartada perquè, bé, gots amb cervesa, com dèiem, no? Pel carrer sempre n'hi ha hagut sempre i cada cap de setmana. I es veu que en realitat les gavines havien ingerit restes d'alcohol procedents de residus d'una cerveseria de la zona. Així que va ser un incident aïllat i no ens hem de preocupar per les gavines, pobres.
0: Home, elles estaven encantades.
1: Sí, bueno, encantades no ho sé, eh? Vull dir, si no podien volar, també... No sé, no sabem com ho estaven vivint, no?
0: Llavors les van rescatar, entenc, i un cop que les rescaten, què fan? Com funciona això? Les desintoxiquen? Els hi fan passar, les fan bufar i després les deixen allà descansant i quan ja no eren positius les deixen volar de nou? Com funciona això?
1: Doncs sí, les van portar en un centre de recuperació d'aus de la zona i després d'unes hores de descans, tampoc et pensis que van estar gaire temps allà, eh? Però es van recuperar ràpidament i van ser alliberades a nou i estaven volant en línia recta, pobres.
0: Ai, Déu meu, seguim parlant d'ocells, no?
1: Sí, perquè ara que estàvem parlant d'aquesta notícia de gavines tan transcendental, deixa'm que recuperi un titular que vam donar a l'Estiu XL.
0: Ai, sí, me'n recordo d'aquest, me'n recordo. 4. Sí, me'n recordo.
1: Sí. Una notícia que em va robar el cor, de veritat, eh? Deia així, descobreixen que l'ocell exòtic que van rescatar era en realitat una gavina coberta de curri. O sigui, d'exòtic no tenia gaire, eh? Això ho llegia amb el diari Metro. És una història 100% verídica. De fet, tot el que diré en aquesta secció és veritat. I va passar a prop d'Oxford. Una parella va trobar un ocell de color taronja molt intens al voral de la carretera. Un taronja espectacular. Tant que van pensar que podia ser un ocell exòtic que s'havia escapat d'algun lloc. Doncs bé, la parella va alertar un centre de recuperació de fauna salvatge de la zona i la intriga, diguem-ne, que es va esvair ràpidament quan el van començar a rentar. Es va esvair tan ràpidament com el color taronja de l'animal, perquè ni ocell exòtic ni històries. Era simplement una gavina normal i corrent que estava completament coberta de curri. I d'aquí venia el color taronja.
0: Quina gràcia, eh? Que mono. Escolta, tens un dia avui molt d'ocells, no? Tens un... Avui estàs molt de gavines, sí. Més gavines, coloms... seguirem sí, amb aquests sí. Temes o canviem de temàtica?
1: Canviarem de temàtica i canviarem ara mateix, deixarem els ocells per avui. Però la veritat és que els animals donen molt joc, eh? Aquí,
0: no, ja ho veig,
1: Regne Unit, sobretot. Va, una última. Aquesta va de patates fregides, atenció.
0: Això m'agrada. Les patates fregides m'agraden
1: molt. Titular?
0: Sí.
1: Molt bé, doncs aquesta t'agradarà. Llegeixo el titular i després entrem al detall de la notícia. Diu així, volia sorprendre la seva dona amb un gest romàntic en un hotel i es van trobar el llit cobert de patates fregides.
0: Però patates fregides d'aquestes de sobre, o sigui, de paquet, o de les que es fan fregides de veritat?
1: De bossa. Perquè si fossin de fregidora ja...
0: Ja seria la bona.
1: Sí, seria un merder, això, no?
0: Sí.
1: A veure, què ha passat aquí, no? Bé, un home volia preparar una sorpresa romàntica a la seva dona pel seu aniversari, però diguem-ne que va haver-hi un petit error de comunicació amb el personal de l'hotel. us explico. La Rachel Norman, de 36 anys, i el seu marit, Johnny, de 35, havien anat a Blackpool per celebrar l'aniversari d'ella. Uh-huh. I el Johnny sabia perfectament què és el que més li agradava a la seva dona, fins i tot fregant una petita obsessió, eh? Les patates fregides de bossa. Així que sí, mentre eren a fora, va demanar en secret al personal de l'hotel que preparessin una sorpresa. 30 bosses de patates fregides de diferents sabors sobre el llit. Però clar, jo... A veure, això ja com a idea romàntica no ho sé, eh? Però jo ja, si et dono aquesta consigna, Joan...
0: Sí?
1: Les 30 bosses com les deixaries a sobre el llit?
0: Home, la gràcia, entenc, no?, és que estiguin obertes sobre el llit.
1: O sigui, tu penses igual que el personal de l'hotel, no?
0: Home, és que si em demanes 30 bosses per posar una al costat de l'altra, doncs què vols que et digui? No té cap gràcia.
1: Doncs la idea del Johnny no era aquesta. La idea del Johnny era deixar totes les bossetes allà, bosses aquestes petites, d'snack, no?
0: Sí.
1: Com si fos un regal a sobre el llit. I que llavors la dona pogués triar, doncs mira, agafo d'aquest gust, agafo unes campesines. Ara agafo unes de jamón. Així. Però no. Quan va tornar la parella a l'habitació es van trobar el llit ple de patates perquè el personal les havia escampat directament sobre els llençols com si fossin pètals de rosa.
0: Home, és que jo, sincerament, hagués fet el mateix, eh?
1: Tu
0: o sigui,
1: també, eh?
0: Em sembla que és una trastada perquè al final arribes allà i saps que no te les menjaràs totes, però la gràcia és veure i anar provant cada patata de què és. Si ja veus, clar, la bossa, no té gràcia. Si dius, ai, mira, agafo una d'aquí, mira de què és. Ah, de pernil, quina gràcia. Agafo aquesta d'aquí, mira, és normal. Aquesta d'aquí, sabor, jo què sé, fan ara patates de qualsevol sabor. Aquestes patates de, jo què sé, de sabor Boquerón. No sé, qualsevol cosa. D'escopinyes, sí, sí. Aquestes sabor escopinyes.
1: Bueno, sí. Clar...
0: No sé.
1: Sí, sí, has de pensar que són sabors d'Anglaterra, eh? Que aquí es porta molt la sal i el vinagre com a gust, o el gust de gambes, per exemple, també.
0: Bé, bé, escolta, contra gustos, los colores. Però escolta,
1: totalment,
0: una cosa, jo sí que és veritat que penso que faria això. A veure, també és veritat que si les tens tancadetes, doncs pots escollir en cada moment quina vols i guardar-te les que no es fa servir. Amb això així, clar, tot això obert ja, doncs, o t'ho menges o ho llences.
1: És a dir, tu, si entres a l'habitació i et trobes tot el llit ple de patates, comences a tastar-les, eh? Sense fer-te cap pregunta.
0: Sense fer-me cap pregunta, sí. A més, clar, el que passa que jo penso que potser el nòvio... Com es deia el nòvio, m'has dit? El marit de la Rachel?
1: El marit es deia Johnny.
0: El Johnny, em penso que el que volia ell era fer feina, saps? I quan li van posar la noia les patates allà, ella va fer feina per un altre tipus. I li va trencar el plan. O sigui...
1: Doncs sí. Sí, sí, la cosa va tirar per una altra banda, eh?
0: Sí, va dir, jo pensava que menjaria altres coses i s'ha posat a menjar patates. O sigui, clar,
1: doncs és tal i com va anar, eh? El primer que va fer la Rachel en veure el llit ple de patates va començar a menjar-ne unes quantes.
0: Clar,
1: veritat,
0: és que és normal. Que... És que, sí, sí. Què fas? Les deixes allà? Pues mira.
1: I ja t'oblides.
0: Clar, tu penses... És que jo el Johnny el veig cada dia a casa. Ja me'l menjaré un altre dia, però les patates les tinc aquí i me les haig de menjar ara. Ells anava per feina.
1: Sí, sí, sí. I tant, i tant.
0: Ai, Déu meu. Doncs...
1: El que sabem és que, bueno, a tu aquest gest romàntic t'hagués encaixat perfectament. I això és el que amb el que em quedaré avui.
0: Però també t'estic dient que jo menjaria patates i no menjaria el que hagués de menjar, eh? Jo també, o sigui, deixo el clar. Johnny allà en un costat, que miri com menjo, eh? O sigui...
1: Prioritats, eh? Prioritats.
0: Home, el menjar és prioritari. Ja saps com sóc jo amb el menjar. O sigui,
1: ho diràs.
0: Jo quan tinc gana, tinc gana. Bueno, amb això som una mica iguals també, tu, eh? Que tu quan tens gana, també tens gana.
1: Evidentment.
0: Ai, Déu meu. Doncs alguna coseta més per avui, senyor Comín?
1: Per avui no, però per la propera vegada seguirem buscant notícies que estiguin passant. Anirem a un altre país, a veure què està passant en un altre país.
0: A veure si estan més bojos o menys bojos, passant coses més boges o menys boges que a Anglaterra, no?
1: Això mateix, això mateix.
0: Doncs, Aran Comín, gràcies per apropar-nos notícies curioses, divertides i que a vegades semblen no reals, però que sí que ho són. Aquí el demà és dilluns i què? Apa, passar-ho bé, Aran.
1: Que vagi bé.
0: Apa, adeu-siau. Que ràpid passa el temps quan t'ho estàs passant bé. Ha sigut un plaer estar amb vosaltres des de Ràdio 4, des del demà és dilluns, i que sí, que demà és dilluns, però no preocupis que tot es supera, eh? I més aquesta setmana, que segurament serà brutal, com totes. Les hem de començar amb molt, molt optimisme. Ha sigut un plaer fer-vos costat. Soc en Joan Barutel. Que tingueu una molt bona setmana. I fins les 10, una de les cançons que segurament vam ballar a principis dels 2000, aquesta de Daft Punk, que es diu One More Time. Apa, adéu-siau.

0: Plurals i singulars. Amb Quim Esteban.
1: En el Plurals i singulars avui ens visita en Ta Chau, és un escriptor de Malàsia que ha escrit El Sud, una novel·la protagonitzada pel Jai, un jove que viatja amb la seva família cap al sud del país per treballar en una granja que han heredat. En aquesta masia, en aquesta granja, en Jai coneix el Chuan i descobreix la seva sexualitat. Avui tenim aquí en Ta Chau i també tenim l'ajuda d'en Yannick, amb qui farem aquesta traducció d'aquesta entrevista. Anem a saludar-los. Ta Chau, bona nit, good night.
2: Hello, nice to be
3: Hola,
2: here.
3: Un plaer.
1: I Yannick també, bona nit a tu per estar amb nosaltres.
4: Hola.
1: El llibre explica una història de l'any 1997 i ens agradaria saber com estava vista l'homosexualitat per contextualitzar tot plegat a Malàsia fa 30 anys i com es veu actualment.
2: First of all, thank you for inviting me.
3: Moltes gràcies per haver-me convidat. És un plaer ser a aquest programa.
2: In 1997, as long as I remember,
3: va ser una època en què l'homosexualitat doncs, era legal, com sempre ho ha estat a Malàsia.
2: But the LGBTQ
3: la comunitat LGBTQ sempre ha estat molt visible. Per tant, jo quan era jove sempre vaig viure aquesta dualitat. En primer lloc, veia moltes persones queer al meu voltant, però també sabia que des d'un punt de vista legal no teníem el dret a existir. De tota manera, en moltes societats on es dona aquesta dualitat també veiem una certa cooperació. És a dir, que aquelles lleis no s'acaben complint mai. Les lleis contra la sexualitat no s'aplicaven. Ara bé, als darrers 5-10 anys, com ha passat a gran part del món, hem vist com s'han anat endurint aquestes actituds contra la comunitat queer. I això ve doncs, per la religió i també doncs, per les forces socialment conservadores. És a dir, que tenim una situació una mica incòmoda, perquè gran part de la societat, crec jo, continua acceptant força la comunitat queer, però des d'un punt de vista legal s'ha complicat moltíssim la vida perquè puguin existir de manera doncs, oberta i orgullosa.
1: Anem a aquell any, a l'any de la història, a l'any 1997, i per com em dius, Tash, allà, diguéssim, a Malàsia, la gent sap que potser hi ha algú que sigui LGTBI, però no es parla, i sembla que del que no es parli no existeixi. És més o menys aquest silenci que fins i tot al nostre país també l'hem pogut veure anys enrere.
2: Sí, sí,
3: i tant. De fet, la novel·la, en gran part, parla del silenci i de com aquest silenci es va transformant en una sensació de vergonya, perquè aquests nois que tenen 16, 17, 19 anys saben que són gais. I tenen aquesta sensació de vergonya perquè no saben què fer-ne d'aquest desig que senten l'un per l'altre. Jo el que intento fer en aquest llibre és mostrar com el silenci també pot ser alliberador. Al llibre, el que els passa és que es troben en una granja aïllada, lluny de la ciutat, també lluny de les persones que els poden observar, la mirada de la seva família, dels seus amics, i en aquest silenci, en aquesta llibertat que els dona aquest espai, no tenen cap vincle amb ningú més, i per fi poden sentir-se lliures amb els seus cossos, i per fi poden expressar el seu desig. Per tant, en aquest silenci hi ha vergonya també, però alhora els és possible descobrir el món.
1: També en la novel·la es parla de la família del protagonista, d'en Jai, d'aquest silenci. No sé com reacciona també la família en aquest món rural dels 190 a Malàsia davant el seu fill que inicia una relació amb el Chuan. Quina importància té als pares?
2: I don't know either. I mean, we don't,
3: jo tampoc
2: in the book,
3: sé com reaccionen, perquè en realitat al llibre
2: no one knows about
3: ningú sap, ningú coneix la sexualitat d'aquests nois.
2: I was thinking back
3: Jo intentava recordar com em sentia jo en aquesta edat. I jo pensava que tothom m'observava, no? Estava molt cohibit de com parlava, com caminava, les coses que feia. Pensava que allò em trairia i tothom sabria quina era la meva sexualitat. Quan en realitat, al cap de molts anys, he acabat adonant-me que a ningú li importava allò, perquè ells ja tenien els seus propis problemes. La meva mare tenia una crisi personal, com li passa a la mare de la novel·la, el meu pare havia perdut la feina. Per tant, en realitat, tots els membres d'aquesta família tenen les seves pròpies batalles, i són batalles que van lliurant en silenci, també. Per tant, és molt semblant als problemes o les batalles que tenen els joves del llibre.
1: Tu estàs parlant de tu mateix, també, Tash. Jo no sé fins a quin punt en Jai ets tu.
2: I think there's a lot of myself in Jai.
3: Jo crec que en gran part hi ha molt de la vida d'en Jai que sí que en sóc jo. Per poder recrear el personatge d'en Jai he hagut de fer memòria, no? I intentar recordar quina sensació tenia jo als 17 anys i adonar-te per primera vegada que tenia un cos i que tenia uns impulsos i que volia portar-los a la pràctica. Totes les emocions que li passen a en Jai són coses que m'han passat a mi, no? Aquesta combinació d'il·lusió, de desig, però també de por. De por i d'una possible vergonya.
1: I creus que el que li passa al Jai li passaria a altres punts del planeta, perquè està passant a Malàsia, però veient una mica el món mundial, no? Els altres països, veiem que no és una cosa pròpia de Malàsia, sinó que li passa en molts altres països, també a Espanya, per exemple.
3: Jo crec que aquesta història és molt malèsia, però alhora també molt universal. Aquestes persones són de Malàsia i van créixer en un lloc i en un temps concrets, però em sembla que les experiències sí que són universals. Aquest desig jove i queer crec que és universal. Què fas, no? Perquè tu saps que allò és importantíssim, no? I acabarà condicionant qui ets tu la resta de la teva vida. Però alhora, també saps que gran part de la societat no aprovarà el que facis fins i tot a l'Europa Occidental, no? Aquí tenim proteccions des del punt de vista legal i hi ha un seguit de convencions socials, no? Els nois, quan fan 15, 16, 17 anys, l'únic que saben és el que s'espera d'ells, perquè la societat no para de dir-los-ho. No? Això és el que implica ser un home, ser mascle. I saben que, si són ells mateixos, en certa manera acabaran decebent la societat, no? I, per tant, la seva família. O sigui, que aquest llibre va sobre com trobar la força en qui ets tu realment i trobar la llibertat per poder tenir una visió clara de tu mateix que sigui diferent de la que té la societat de tu.
1: Diguéssim que és aquesta lluita que pot ser internacional, no? De lluitar amb el que una persona és, amb la por a decebre a terceres persones i no viure el que una persona pot viure perquè té ganes de viure així, però que al final, doncs, els instints que tenim són els que tenim, no?
2: Absolutely. But it's not just about
3: the instinct to enjoy ourselves. Només de l'instint de passar-ho bé, no? És l'instint de ser autèntic.
1: De ser. De to be. Absolutely.
3: Sí, sí, tant.
2: To be honest to
3: yourself. De ser honestos amb nosaltres mateixos, de viure una vida honesta.
2: Going back to your first question.
3: Tornant una mica a la teva primera pregunta, no? Com es veu l'homosexualitat a l'època en què jo era més jove, als 80-90? Jo coneixia moltes persones queer que alhora estaven casades, per exemple, a persones de l'altre gènere, i que tenien fills, i les seves vides eren una mentida. I jo sabia que allò era incapaç de portar-ho a terme. Jo havia de ser autèntic amb mi mateix. I és una cosa que sí que crec que és universal, independentment d'on visquis. Com trobes aquesta visió de tu mateix que sigui honesta? Crec que això és complicadíssim. Per les persones queer, però també en el cas de les dones, per exemple, que apareixen aquí, no? Dones heterosexuals d'aquesta novel·la. Com guanyes aquesta independència, no? Com acaba sent autèntica i ser una dona moderna quan hi ha tantes pressions que t'imposa la societat, no? Les dones de la novel·la eren com les dones de la meva família i jo vaig créixer doncs, amb molta proximitat, les vaig observar sempre i veia com doncs, rebien totes aquestes pressions, no? Per seguir una mica les expectatives de ser dones dòcils, obedients i encaixar amb el patriarcat, no? Crec que tots vivim en aquesta lluita universal per ser lliures.
1: Parlaves ara de viure com una persona envolvida, no trair-se a un mateix, però tampoc trair a una tercera persona, perquè, al igual que a Males aquí a Espanya, també molta gent es va casar amb dones, per exemple, i després tampoc estaven traint-les a elles, no? Perquè no eren felices, perquè no els hi podien donar el que elles necessitaven.
2: Yeah, absolutely. So, sí, sí. You know, very often, you know,
3: de fet, moltes vegades, el conformisme ja és una traïció. És a dir, pensem que estem doncs, fent feliç la resta de la societat quan en realitat estem causant una gran infelicitat a tothom. Gran part del llibre va sobre qüestionar les expectatives amb què vam créixer, no? Unes expectatives molt bàsiques. A què em refereixo exactament? La família, sobretot. Les expectatives que la família et va creant, no? Quan érem petits ens van dir que la família era el més important. Molta gent conservadora t'ho diu, no? La família és el més important, sempre. Quan en realitat el que fa la família és fer que cada membre d'aquella xarxa rebi una pressió que de vegades és insostenible, sobretot per a les persones queer. T'assignen un paper i et diuen, doncs mira, els nois es porten així, les nenes es porten així. I què passa si aquest paper tu no el vols? Encara que siguis heterosexual, una persona cis hetero, què passa quan no volem ser la mare atenta, la dona obedient, o resulta que sents un home cis hetero i l'únic que vols fer és passar el dia amb els teus amics, no tens ganes d'anar a treballar cada dia per guanyar diners, no? Guanyar-te el pa de la família i ajudar els teus fills. Tota la gent dins d'una família com pot aconseguir aquesta llibertat? I això és el gran interrogant del llibre.
1: El protagonista d'aquesta obra, del sud en Jai, se sent també menystingut per ser d'una minoria ètnica. Quina és aquesta minoria i saber a Malàsia si hi ha racisme o etnicisme, no sé si dir-ho d'aquesta manera, a la població i a la societat.
3: I tant, si hi ha racisme a Malàsia. És com se n'ha de dir. Malàsia té un sistema de discriminació que s'ha polititzat. És a dir, les persones d'orígens ètnics diferents doncs tenen també drets legals diferents. I en Jay, com el meu cas, doncs ve d'uns orígens ètnics xinesos. I això és perquè doncs, hi ha una comunitat immigrant des de fa molts anys instal·lada a Malàsia i, per tant, en Jay, com em va passar a mi, doncs creix pensant que ell és igual que la resta de ciutadans, no? Ell no és conscient en cap moment, com em passava a mi, que jo era diferent dels altres malaisis, fins que vaig fer potser 6-7 anys i per primera vegada algú em va dir torna-te'n a la Xina. Jo no tenia ni idea que m'ho deien a mi. De veritat, és que no ho entenia. Em vaig quedar com molt confós per aquella experiència. Però quan t'ho diuen moltes vegades comencen a fer-te sentir que sí que ets diferent dels altres. I que després, quan et fas més gran, quan tens 16 o 17 anys, que és l'edat que tenen els personatges, veus què implica formar part d'una minoria amb drets polítics diferents. No tens el mateix accés als estudis, no tens el mateix accés als préstecs públics del govern, les subvencions, i això et canvia el vincle que tens amb el país. Des d'un punt de vista emocional, continues doncs, molt lligat al país, però només pots gestionar-ho un seguit de vegades. Quan la gent constantment et diu torna't a la Xina, hi ha una cosa dins teu que canvia, no? I també és aquesta etapa que està vivint en Jay i les seves germanes al llibre. Des d'un punt de vista emocional, ells se senten absolutament de Malàisia. Intel·lectualment saben, però, que hi ha alguna cosa i que no són iguals que els altres.
1: Estem aprenent molt de Malàisia gràcies a aquest llibre al sud, i jo estudiant una mica per preparar-me l'entrevista també he descobert que en aquesta època en què està basada el llibre, al final dels 90, hi havia un vicepresident a Malàsia que, si no m'equivoco, es deia Anwar Ibrahim, que el, diguéssim, el van cessar i el van acabar, diguéssim, condemnant per ser homosexual o alguna cosa així. És a dir, que més enllà de si havia robat o no havia robat, la condemna va ser per la seva orientació sexual. I això és una cosa que també ens pot xocar al nostre país.
2: Well, you know, this is one of the, doncs mira, the great scandals
3: és un dels grans escàndols de la política de Malàisia.
2: It was the only prosecution,
3: perquè va ser l'única causa legal en què es va, doncs, enviar algú, es va jutjar algú per el que se'n diuen delictes d'homosexualitat en 30 anys. Ningú recordava cap judici semblant abans d'allò. I, evidentment, doncs, hi havia una gran càrrega política, no? El van detenir perquè ell era una amenaça per al primer ministre d'aquella època.
2: But you know, però, in Malaysia, everything is confused by
3: tot,
2: the convergence between politics and money.
3: Tot es confon entre aquesta cruïlla entre política i diners. I al capdavall té a veure amb qui controla la política, so, també controla els diners. En aquella època, aquest senyor es considerava una amenaça per als poderosos, i és per això que el van fer fora. En aquells anys, jo hauria dit que no representava l'actitud de tot el país envers l'homosexualitat, sinó que era un cas aberrant. Ara, en canvi, canviaria d'opinió. Ara hi ha hagut moltes més detencions per motius de sexualitat. I, per tant, la situació em sembla que ha canviat.
1: És el que ens deies abans, tornem una mica enrere, unes lleis que estaven però que no s'aplicaven, amb el cas de l'Anbar Ibrahim sí que es van practicar o sí que es van portar a terme, i ara sembla que tornem una mica a aquest cas, no?, utilitzar aquestes lleis per perseguir la comunitat LGTBI o queer.
2: Yes, I mean, you can see this in many other countries.
3: I,
2: you know, these
3: ho veiem en molts altres països, no? Són lleis que hem heretat de l'època colonial,
2: which is not an excuse for their
3: cosa que no és una excusa perquè continuen existint. La gent ara en parla d'aquestes lleis com un reducte d'aquest llegat colonial que ens van imposar aquestes potències colonials. Però, esclar, fa 60-70 anys que som independents i hem passat per moltes etapes en què hem anat esborrant moltes d'aquestes lleis colonials. Ara bé, doncs ha estat convenient mantenir-les aquestes, no? És un d'aquests exemples. No és inevitable conservar aquestes lleis, perquè quan veus els veïns que hi ha a prop de Malàisia, els països fronterers, els que realment tenen aquest contacte, Singapur i Tailàndia, són dos països en què els darrers anys han alliberat les seves lleis. No? Singapur ha descriminalitzat la sexualitat i Tailàndia també hi ha una llei de despenalització, i ara mateix eren lleis victorianes colonials. És molt senzill eliminar-les. Tailàndia sempre ha estat un país molt liberal, però ara, de fet, fins i tot ofereix protecció legal. És a dir, que és legal per les parelles del mateix sexe casar-se a Tailàndia i tenen frontera terrestre i marítima amb Malàisia i Singapur també. Per tant, no crec que la gent pot dir és una cosa cultural. No, no és cultural, és polític.
1: Aquest llibre, al sud, crec que és el primer d'una sèrie de quatre llibres, perquè el protagonista, en Jai, anirà evolucionant i crec que fins i tot se'n va a viure a Londres, no? I allà descobreix una mica la seva orientació sexual o la pot disfrutar sense aquests remordiments que podia tenir el seu país.
2: Yes, I mean,
3: sí.
2: My hope is that, you know,
3: el que espero
2: we will grow and,
3: és que anirem creixent i experimentant aquest pas del temps amb tots aquests personatges.
2: In a very meaningful way.
3: I jo crec que això aportarà un gran valor. El motiu pel qual volia escriure quatre llibres i no només un és que em sembla que només som capaços d'entendre la història quan vivim dins d'aquesta història, no? En comptes d'esperar 50 anys i després rememorar el que ha passat. De vegades és més interessant viure la nostra relació amb la història i amb el pas del temps immergint-nos en aquell moment, convivint amb aquests personatges, que crec que és més interessant i més autèntic també per poder veure com, doncs, cada persona experimenta aquest pas de la història.
1: Doncs Tash Au, l'autor del Sud, moltíssimes gràcies per venir al Plurals i Singulars de Ràdio 4 i també en Geni per fer la traducció, que vagi molt bé. Gràcies.
2: Thank you very much.
3: Moltes gràcies.

Doncs fins aquí el Plurals i Singulars d'aquesta setmana. Hem parlat de transfòbia i també hem parlat de diversitat sexual a Malàcia. La setmana que ve, més aquí, al Plurals i Singulars, a Ràdio 4. Recordeu, els diumenges a les 10 del vespre, a través d'aquesta emissora. Avui als controls tècnics hem tingut a l'Edu Ortega. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Quim Esteban. Bona setmana.

Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. La barrera del so. Amb Irene Desumvila.

Com és la creació sonora al segle XXI? És una creació que ja indubtablement usa tecnologia, però en realitat què vol dir exactament tecnologia i tecnologia musical? Pot ser doncs, que ja faci anys i panys que estem utilitzant algunes d'aquestes eines, però ara, en aquest segle XXI, han canviat, no? I com són les que usen els nous artistes? I de quina manera també algunes d'aquestes eines estan canviant radicalment la manera com consumim la música i el valor que li donem? Avui tenim un programa ple de temes interessants. D'una banda parlarem de l'anuari que el Barcelona Music Tech ha publicat i en el que doncs, traiem una mica l'entrellat de què vol dir exactament empreses de tecnologia musical i en quin panorama ens trobem. Sembla que en un escenari on la IA inunda molts processos de treball, doncs les empreses del Music Tech hagin de tenir molta presència, i és així. Però de quina manera? Som prou conscients com a indústria, com a administració, de tots els processos en els que intervé la tecnologia? En parlarem avui al programa i després marxarem fins al Mercat de Música Viva de Vic també per continuar reflexionant sobre alguns d'aquests temes, perquè amb una revolució d'aquestes eines també arriba la infoxicació, és a dir, aquest accés d'informació, aquest accés de contingut molt d'ell banal o anodí o escombraria. Com aquest contingut slop afecta també a la música i a l'artista? En quin lloc queda també davant de tot això l'artista? Doncs davant d'ell també la IA, una eina que pot ser molt útil, no? Són escenaris que fins i tot van redefinint el propi concepte de què és música, de què entenem per música, de què entenem per músic, per creador. Atenció, perquè també parlarem de l'espectacle inaugural del Mercat de Música Viva de Vic, que girava molt entorn d'aquestes preguntes. Què és un concert? Explorant, com sempre, les barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so, benvingudes a la Barrera del So.

0: Ho anunciem sempre al programa. L'objectiu de la Barrera del So, doncs, és explorar totes aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so, entendre el futur de la música, i això passa per entendre de quina manera la tecnologia interjecciona amb la música. El sector del music tech creix indiscutiblement cada any, però com ho fa? De quina manera? D'entrada, ho fa de manera infrafinançada. És una de les conclusions de l'anuari publicat pel Barcelona Music Tech. Avui en volem parlar amb el president del Barcelona Music Tech, el José Luis Zagaceta. Què tal? Com estàs, José Luis?
1: Hola, Irene, molt bé. Gràcies.
0: Molt benvingut. Tenia moltes ganes de que visitessis el programa, perquè, com ja saps, aquí doncs, sempre estem intentant explorar, parlar una mica sobre com la tecnologia està canviant la música. Però a vegades també, quan parlem del Music Tech o de l'entorn del Music Tech, moltes vegades no sé si sabem de què estem parlant. No? És a dir, quan estem parlant d'empreses de tecnologia musical, de què parlem exactament?
1: Mira, l'abanic s'ha fet molt, molt, molt gran. Abans, no sé, quan parlàvem del terme music tech, feia referència a sintetitzadors, per exemple, no? A instruments tecnològics, electrònics, no? Però ara nosaltres, quan parlem de music tech, estem parlant del cicle de vida de la música, és a dir, des del moment de la concepció, la creació d'aquesta música, fins que arriba a la gent. I llavors passa per diferents etapes, no? Aquesta música es compon, després s'ha de treballar, s'ha de produir, després s'han de registrar en les associacions, de societats de gestió, perquè els drets arribin. Aquesta música després s'ha de distribuir a les plataformes. Després, aquesta música ha d'estar reconeguda, és a dir, hi ha d'haver tecnologia capaç d'identificar aquesta música, com s'està consumint, perquè aquestes dades les utilitzen també la societat de gestió per fer el repartiment dels drets. No? Uh-huh. I després vindria tota la part de com es comercialitza aquesta música una vegada que ja està allà, no? Com arriba la gent, no? Com es posiciona, no? La part de discovery. Uh-huh. I una vegada que arriba, després s'han de fer repartiments de drets, s'han de fer repartiments de regalies, de royalties, tot això ha de passar també i d'anar als... A la gent que ha composat aquesta cançó, no? Als segells discogràfics que són propietaris del màster de gravació, etc. i tal. Tota aquesta part, hi ha eines financeres, no? Fintech, dintre de la música, també aplicades. I després hi ha un procés continu de noves eines que van sortint, llavors nous instruments que van apareixent al mercat, noves plataformes que t'ajuden a aprendre i a millorar la teva capacitat amb un instrument. Llavors hi ha molta formació contínua. I hi ha moltes dades que s'han de recollir de tot aquest consum. Hi ha plataformes que es dediquen a recollir aquestes dades. Llavors, perquè has de fer un anàlisi i torna a empezar. Uh-huh. Llavors, tot aquest és el que nosaltres anomenem el cicle de vida de la música. I després el consum es dona en aquest moment, sí, als aparells de telèfon mòbil, però també al teu sofà, no? En tu Smart TV, o a través de noves eines en mons virtuals, no? Llavors, tot evoluciona. Tot aquest abanic vindria a ser el que nosaltres anomenem ara Music Tech.
0: Per tant, entenc que una empresa de tecnologia musical és l'empresa que, per exemple, dissenya el sintetitzador amb el qual jo estic composant, és també l'empresa doncs, que fa el programari per gravar aquesta música, també és l'empresa que desenvolupa doncs, el streaming perquè jo doni a conèixer la meva música, totes això són empreses del sector del Music Tech.
1: Correcte, i això ho tenim a l'anuari. A l'anuari, precisament, donem, no? Anem a fer un procés de divulgació de dir, ei, què és el Music Tech? Com s'entén? I és molt important que la gent comprengui tot això, perquè no solament es tracta d'aquest que fa la música i tal, sinó hi ha tota una capa molt gran de moltes empreses. És un sector industrial, és un teixit industrial, és una indústria que requereix també inversió. No solament l'automòbil i el farmacèutic, que són sectors industrials que normalment reben ajudes de l'Estat, del govern, sinó aquest sector que és el gran desconegut, i és per això la nostra labor, no? I la nostra raó de ser.
0: De fet, una de les coses que destaquem de l'anuari és també, doncs, això que sobresurt, que és aquesta dada d'infrafinançament. Expliquem-lo, no? Perquè, per exemple, una de les preguntes que es fa a l'anuari és quantes empreses de tecnologia musical existeixen. D'entrada, aquí ja tenim un problema perquè no existeix un cens real, no? I a partir d'aquí, quines d'aquestes empreses doncs estan rebent finançament extern, no?, privat, i quines no, no?
1: Sí, normalment, clar, en el món de l'emprenedoria i de la inversió, és molt difícil captar inversió, sobretot en aquest temps, no? Fa uns anys era potser una miqueta més fàcil, però cada vegada és més complicat. Llavors, però al principi sempre hi ha els business angels. Jo mateix tinc un gorro de business angel, tinc un petit fons que inverteixo en empreses molt, molt, molt al principi, no? Pràcticament te la jugues, no?, amb aquests diners i tal. Però jo vaig passar també per ahir com a emprenedor, no?, perquè jo he fundat moltes empreses dintre l'àmbit de la música i també després amb l'evolució amb el Music Tech, i llavors pràcticament sempre estava en una situació de... era molt difícil fer entendre que això tenia un component, un futur, una visió, no? Ara ja portem anys amb dades que arropen i que d'alguna forma aquest sector és un sector en creixement, amb dades importants, i llavors hi ha cada vegada més possible interès. Però solament és al principi quan hi ha una petita possible financiació, no? És a dir, has d'estar, no sé, de 100 projectes o 100 inversors amb els que parles, potser igual s'interessa. Molts inversors, aquest sector, per desconeixement, no les interessa, frente a un altre tipus de sector, no? Per exemple, el sector financer. El mercat és molt més gran, aquest sector per ells és un mercat molt de nicho, llavors ha de ser gent que vulgui o que tingui alguna relació amb la música o algun interès especial per voler arriscar-se a financiar projectes, no? I no hi ha instruments per financiar empreses de l'àmbit Music Tech. Hi ha instruments per financiar tot el que és la part cultural per fundacions o per festivals, uh-huh, amb incentius fiscals, no?, que ajuden a levantar financiació per tirar endavant aquests projectes culturals. Però per al sector Music Tech específic, no.
0: És a dir, que entenc que el principal motiu és el desconeixement. Per això, doncs, la feina també d'entitats com el Barcelona Music Tech, perquè aquest finançament, com tu estàs explicant ara, normalment és primerenc, a les primeres fases dels projectes, normalment és públic, no?, apenes es divulga. I després també que sorprèn, perquè, clar, aquests fons de capital risc no inverteixen quan en realitat és un mercat global que sí que està xifrat, que mou al voltant de 120.000 milions de dòlars. Vull dir que tampoc estem... estem parlant d'un sector en creixement i que mou diners, no?
1: Sí, els VCs necessiten uns múltiples molt agressius i que en molts casos en aquest sector... No es donen, és a dir, hi ha empreses que creixen però no amb l'agressivitat, no?, que vol un VC, per exemple. Llavors els VCs, fins que no siguis una empresa ja amb un recorregut determinat i amb un gros i amb un nivell gros a nivell internacional, llavors pràcticament ni mirar-los, no? D'aquí a nivell de fora, sí, als Estats Units, a San Francisco, a Silicon Valley, ells a Nova York, ells tenen molta, però també són mercats, tant Estats Units com Reino Unit, que han estat molt... que la música ha sigut una part molt important, uh-huh, per ells, no?
0: Sí, que també forma part de la cultura pròpia del país,
1: totalment,
0: no?
1: Totalment. I sobretot la cultura del risc, no? Uh-huh. És a dir, als Estats Units s'inverteixen i veritablement existeix un risc, i per això es diu capital risk, no? I aquí no es busca tant. Però aquí una de les problemàtiques que hi ha és per a aquestes empreses que ja han tingut la capacitat de créixer i de demostrar ja una trajectòria. Arriba un moment en què, per exemple, la financiació per una etapa growth, no?, una etapa de creixement, no arriba. És impossible encontrar-la aquí, no la trobes. Aquesta problemàtica no solament és aquí, passa a Europa. Uh-huh. I l'últim informe al Regne Unit, per exemple, estan en la mateixa situació. És a dir, troben financiació al principi, però després en etapes de creixement no. Llavors, què passa? Finalment les empreses es venen. Uh-huh. I qui les compra? Els Estats Units, de fora. I això és una cosa que dius, mira, al final estàs perdent valor, perquè l'interès és fer-les créixer, aquestes empreses, que tinguin capacitat de comprar altres empreses, per dir-ho, i crear un ecosistema saludable, no?
0: Ara hem començat a veure alguns casos, no? Per exemple, Vimat o Fiverr, no? Que són dues empreses també del sector que han començat a expandir-se, no? Una mica. Com podem fer també que aquestes empreses, que petites startups, doncs es consolidin i en comptes de que siguin venudes, elles comprin, no?
1: Doncs una part molt important és que arribi una financiació aquí, que existeixen vehicles de financiació pública-privada que vegin aquest sector d'interès i que donin la financiació adequada perquè aquestes empreses puguin créixer. Això és molt important. I això, clar, és el que deia, no? Hi ha empreses que han tingut capacitat de fer-ho, uh-huh. però totalment soles, no? Sense... I aquí el que volem nosaltres és iniciar una conversa amb aquest tipus de treball i divulgació, posant dades a sobre la taula perquè vegin que això és un sector industrial per tenir-lo en compte. No?
0: Uh-huh. Quins tipus d'empresa estan creixent més? Les empreses, potser ara també aquelles empreses relacionades amb eines d'IA o de machine learning...
1: A nivell de financiació, qui està captant més en aquest moment són les empreses relacionades amb IA. És així. I el tema de la financiació va per modes, no?
0: Vale.
1: O va per hypes, no? I en aquest moment encara seguim en el tema de la financiació de la IA, més que altres.
0: Uh-huh. Després també hem una dada també curiosa, perquè aquí moltes vegades estem parlant també de que potser els concerts aniran canviant els seus formats, ja no seran tan frontals, no? Entenc que també totes aquelles empreses relacionades amb tecnologies emergents que tractin l'àudio espacial o immersiu, no? Potser aquí també hi ha un...
1: Hi ha una oportunitat molt gran per tots els esdeveniments, no? Precisament per millorar l'experiència, no?, de les persones. Sabem que en els grans esdeveniments i en els grans festivals el so sempre és una assignatura pendent, no?, que millora. Tecnologies com el so 3D, la intel·ligència artificial per mig, per poder treballar en on fica quin so i, no?, i millorar la repercussió, és un camp molt atractiu per a moltes empreses que estan treballant allà.
0: Quines estratègies, quines aliances, quins projectes, per exemple, té el Music Tech, doncs per posar en valor i en connexió tot aquest sector, no? Per exemple, abans dèiem de que no sabíem quantes empreses de tecnologia musical existeixen, no? S'està treballant també, per exemple, en bases de dades, no? Per centralitzar tots aquests coneixements.
1: Sí, tenim un projecte que va guanyar una financiació europea que es diu OMD2, the Open Music Database for Discoverability. I la idea era mapejar tot l'ecosistema global Music Tech en una base de dades perquè tothom tingui la possibilitat d'anar a un sol lloc, no? Gent de la indústria, emprenedors e inversors també, no? I estem treballant en aquest projecte. És un projecte viu, no? Encara estem treballant. Ara, per exemple, aplicarem millores, canvis, és un projecte completament viu, no? Ho portem des del Hub, té l'aprovació, el beneplàcit d'una xarxa paneuropea que es diu Music Tech Europe, que en aquest moment està composada per 13 Music Tech Hubs de distintos països, no? Nosaltres pertanyem al d'aquí, i llavors s'està convertint en la base de dades del sector, no?
0: Uh-huh. Perquè ara més o menys sabem quantes empreses de tecnologia musical hi han?
1: A veure, nosaltres tenim, també mirant d'altres dades i altres empreses, més o menys un horitzon, un univers d'unes 10.000 en tot el món. 10.000. Nosaltres tenim un 10% ja ficat en la nostra base de dades, a l'OMD2, i estem treballant.
0: Uh-huh, uh-huh. A Espanya, per exemple, n'heu parlat de que n'heu mapejat unes 490 aproximadament, i que segons m'ha semblat llegir en l'anuari, d'aquestes 490, tornant una miqueta al que dèiem abans, no, del finançament, sí que 117 sí que són algunes d'elles que han aconseguit finançament extern, perquè ens faci una mica la idea també d'aquesta radiografia, no?
1: Sí, nosaltres tenim al Hub associades un centenar d'empreses. Encara tenim recorregut per captar altres empreses i que vegin que s'han d'associar i entrar al Hub. Però sí, és l'estudi. Ara, nosaltres encara estem treballant en l'estudi. Això ha sigut un primer avançament que hem volgut imprimir-lo i ficar-lo a l'anuari, okay? Però nosaltres estem treballant en un estudi més complex. Hi ha una problemàtica, per exemple, hi ha moltes, si accedem a les dades, no, de l'Institut d'Estadístiques, no, amb les empreses, el Código Nacional d'Activitat Econòmica, el SENAE, de les empreses, moltes empreses que estan a l'àmbit del Music Tech estan a qualsevol SENAE, per exemple, de desenvolupament de software, molt genèrics, però no fan referència al Music Tech, no? Uh-huh. I estem treballant en això precisament per veure si hi hagués una oportunitat de plantejar una reclassificació perquè tot aquest ecosistema que hem parlat al principi del cicle de vida de la música estigués correctament identificat en un mateix codi, no? O, bueno, amb les seves derivades. Que això seria una dada i un treball molt important perquè ens ajudaria molt a posar a sobre la taula el valor real d'aquest ecosistema.
0: Passa una mica això, és a dir, que fins a quin punt la tecnologia avança més de pressa del que nosaltres podem organitzar i entendre.
1: Hi ha un gap informatiu molt gran i cada vegada es fa més gran. Per què? Perquè la tecnologia avança i ara, sobretot, amb les eines d'intel·ligència artificial, llavors pots crear una empresa en 0, saps? I clar, que tot l'ecosistema, els músics, els segells discogràfics, la gent que organitza festivals ho entenguin i tinguin la capacitat, no, perquè estan en el seu dia a dia, no? I ja no et dic l'administració, això ve després, no? Llavors sempre ha sigut així. La tecnologia va de pressa, avança, la música sempre ha estat, jo sempre he dit, la punta de lança de la innovació, perquè els músics, que és gent inquieta i que té una plasticitat cerebral per la seva condició de músic, sempre els ha interessat jugar a un nou aparell, tocar, explorar, no? Això està molt inherent a la indústria de la música. Llavors, tecnologia que surt, molt probable que algun músic ja ha estat jugant amb això. Va ser el primer sector en digitalitzar-se. Encara estem parlant de la digitalització, però el sector de la música va digitalitzar al canvi del cicle. No? I així també amb l'intel·ligència artificial ara ja s'ha fet hype, no? Perquè fa 3 anys estem amb ChatGPT i això ha fet que arribi a tothom, però la tecnologia, la intel·ligència artificial, el machine learning i tot això ja estava ja a la indústria des de fa més de 10 anys, no? I sempre estem allà, no? Llavors aquest gap creix i la nostra missió també és una missió de divulgació, és una missió també de connectar els actors que estan fent i creant aquesta tecnologia per connectar-los amb la gent de la música i de la indústria. Fer el pont entre els managers, els segells, els editors, els festivals i la gent que està creant aquesta nova tecnologia que facilitarà la vida d'aquesta nova gent. No? És per això que nosaltres aquest any, el desembre, el 2 de desembre, farem el Music Tech Summit Barcelona, una conferència Music Tech del sector del Music Tech. Parlarem de tota la cadena de valor de la indústria, és a dir, des de la creació, distribució, identificació, pagament de royalties, no? I drets, tot això. I posarem 4 actors de la indústria, que són actors que estan aquí a Barcelona. Convidarem altres empreses d'Europa, no? Del món, però pràcticament aquest teixit, no? de tota la cadena de valor la tenim aquí i ells seran els protagonistes, no? I parlarem de els reptes, precisament amb la intel·ligència artificial, i les solucions i els avanços que hi ha, no? I tenim un outcome, no? Un objectiu d'aquest summit, i és treure un document que ho enviarem a Europa, perquè estan encara en tot el procés de regulació, llavors...
0: Ho enviarem a Europa, vol dir el Music Tech Europeu, i també com a full de ruta també per l'administració, perquè anem, o sigui, super retreçats amb tot això, sí. I no estem fent cap marc legal que realment respongui a la realitat del sector.
1: Europa ha estat el primer en redactar l'AI Act, no? I encara està en procés, no? de continua aquest procés regulatori. Llavors, des de Music Tech Europe, no? Nosaltres enviarem aquest document a ells i ells s'encarregaran de enviar-lo a Brussel·les, per dir-ho.
0: Uh-huh. Sí, doncs sí, allà estarem també per conèixer tot això que comentes i com de necessari és, nosaltres creiem que imprescindible aquest exercici, no? Doncs que tots aquests creadors, artistes del que té a veure amb la música i la tecnologia, doncs es posin en contacte en un sector, doncs, que es faci més fort i que també estigui en contacte coherent i amb l'administració, no? Per tant, doncs, donar aixopluc a tot això que està passant al voltant de la música i tecnologia, i que cada setmana nosaltres també intentem donar veu aquí a la Barrera del So. Així que José Luis Zagaceta, el president del Barcelona Music Tech, moltes gràcies per haver vingut avui.
1: Moltes gràcies per haver-me convidat i encantat.
0: I deia jo artistes, em referia amb el terme artistes als creadors de tecnologia musical, perquè ja segons com la línia entre creador, artista, tecnòleg es difumina. Com podem definir un artista avui dia? Algú que crea cançons només amb una IA generativa és un músic, és un artista, és un creador? Quines influències en la composició, en la producció, en la recepció de la música estan tenint aquestes noves eines i concretament la intel·ligència artificial? Hem anat fins al Mercat de Música Viva de Vic per reflexionar sobre alguns d'aquests assumptes.
2: Have you heard that new song by that new artist? Oh yeah, it sounded kind of like...

0: Estem a una altra de les xerrades del Mercat de Música Viva de Vic, en aquest cas reflexionant sobre l'autoria al segle XXI, una xerrada doncs, que ha tingut la presència, ha comptat amb la presència de l'Adrià Sales, que és compositor i cantant, també la Mercè Vallverdú de l'ESGAE o de l'Eva Faustino de l'APECAT, de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya. Una mica, clar, el debat és aquest, no?, actualment, és a dir, primer d'entrada, què són els drets d'autor i com han canviat? És a dir, què són els drets d'autor al segle XXI? Aquesta potser la començo amb la Mercè Vallverdú de l'ESGAE.
1: Sí, bueno, els drets d'autor, ho he dit abans, és un invent nou. Neix amb l'evolució de la tecnologia que fa que les obres arribin a més gent i hi hagi un negoci, sobretot. Llavors, els drets d'autor han anat evolucionant, però perquè s'han anat adaptant a les noves tecnologies, a la manera de difondre l'obra. I el dret d'autor, bàsicament, el que persegueix, a part de que dura només 70 anys després de la mort de l'autor, que això és molt important, és l'única propietat que passa a domini públic, no com els béns immobles, el dret d'autor el que pretén és que els creadors puguin viure o puguin participar del negoci que fan altres amb les seves obres.
0: I què són els drets d'autor al segle XXI? És a dir, tu, Adrià, has dit l'artista ha de ser autor. No? Què vol dir això exactament? I què vol dir ser autor ara?
2: Bueno, era una proposta perquè, clar, hi ha molts artistes que no són autors de la seva obra, o no ho eren fins ara, no? I al final perds el control de les cançons que després tu has d'interpretar en un directe, no? I clar, no són teves, són d'uns autors que no ets tu, no? Llavors sí que veig que cada vegada hi ha més gent interessada en compondre en grup, no? I compondre i formar part de les seves pròpies cançons com a autor, i això em sembla molt interessant. I què diria que ser autor ara mateix, al segle XXI? Doncs, bueno, jo crec que has de tocar molts camps diferents, no? I has de compondre no només per tu, compondre per altres, interessar-te també en el sentit de què és el que busca la indústria i d'això, i pensar en l'autoria com un patrimoni que, doncs això, a banda que et dura 70 anys després de mort, però que és una motxilla que tu carregues de totes les creacions que has fet, no?, i que et van acompanyant en tota la teva carrera com a compositor.
0: Parlant de la creació, de l'autoria i de la creació, parlaves de crear en grup, crear amb la IA també és crear en grup, o què és?
2: Bueno, amb grup de persones em referia. No, crec que creant la IA, si s'utilitza com a eina, vull dir, tu pots... O sigui, només partint de que el que crea són les persones humanes i no la IA, no? Que al final fa un refregit de coses amb les que s'ha nodrit abans. Llavors el que crea és un artista, un autor, un compositor que pot utilitzar com a eina la IA per inspirar-se o perquè li proposi alguna cosa i després acabar de retocar coses o per... No? Com una eina sí que és molt interessant utilitzar-la. Jo crec que ja ho estan fent servir tots els autors.
0: Això és que t'anava a dir, és a dir, encara a nivell regulatori legal potser encara anem una mica per endarrere, però els artistes al final sempre van per davant. Quan surt una nova tecnologia el que volen és jugar i provar-la, no? I aleshores aquí realment ja hi ha molts artistes. Tu, per exemple, fas servir eines d'IA en la composició?
2: Sí, jo faig servir perquè em donin idees de pues, per on anar amb una lletra, no? Que estic bloquejat i li dic, ai, proposa frases fetes sobre aquesta qüestió i tal, i després dic, ah, i després no agafo res del que m'ha dit, però em ve una altra cosa que dic, ah, això sí, perquè es busco algo meu, però busco que m'inspiri, no? I la faig servir per això. És veritat que en campus de composició que es fan servir, que t'ajunten allà, moltes vegades es parteix de Suno, com una eina perquè tots ens inspirem i tinguem una base sobre la que treballar i tal, però bueno, jo és que soc partidari d'agafar guitarra i veu i que es creï una energia i no partir directament des de l'ordinador, no? Sinó partir des de estar amb altra gent, agafar la guitarra i crear un ambient de no sé, de transcendent, no? Que et faci arribar a la cançó.
0: Abans que se me'n vagi l'Eva Faustino, que ha d'anar a una reunió, òbviament de les que s'estan fent aquí al Mercat de Música Viva de Vic, en aquest cas de l'APECAT, consultar-te també tu com a advocada, no? En quin moment està a nivell legal tota aquesta gestió de la cocreació humà-màquina, no?
3: Bueno, des del punt de vista legal, crec que és molt incipient. Jo penso que durant un temps ens haurem de centrar en autorregulació i codis de conducta on el propi sector posi límits i línies vermelles, perquè la legislació té els seus tempos i arribarà quan moltes pràctiques hagin resultat molt infractores. També és molt important veure que una cosa és el que diu la llei i es treballa legalment i queda en un text, i després una altra cosa és la capacitat de que la llei sigui executable. Perquè actualment ja hi haurien accions que tu podries posar en marxa legalment per determinades coses que ens semblen flagrants, és, doncs jo què sé, si una IA fa servir la veu de l'Adrià exacta, evidentment podríem demandar, però el problema és que demandes fora del teu territori, que no tens capacitat d'entrar a les tecnologies d'allà per demostrar d'on han tret la veu, quan l'han tret i com ha funcionat, qui és el responsable, el que ha posat el prompt o quan ha agafat aquesta veu. O sigui, hi ha moltes variables que o bé apareixen projectes tecnològics que t'ajudin, que ens ajudin els juristes a presentar demandes amb més fiabilitat, o bé no ho podrem fer complir. Amb la qual cosa, per ara, a mi seria autorregulació, responsabilitat social de dir què vull i què no vull, i després que els tecnòlegs i la gent i els projectes tecnològics de totes les entitats que hi ha vagin adreçades a facilitar-nos la tasca de reclamar el que la llei ja diu que podem reclamar.
0: Doncs allibero la Eva, gràcies, que vagi molt bé l'assemblea de la PECAT, imagino. Fins aquí, aprofito per preguntar-li, i ara recupero amb tu, Adrià, però aprofito per preguntar-li a la Mercè fins a quin punt també institucions com l'ESGAE estan en diàleg també amb institucions tecnològiques que puguin arribar a desenvolupar aquests tipus d'eines, no? De traçabilitat de tant percents d'autories d'IA.
1: Sí, a veure, per una banda l'ESGAE està fent lobby, no? A les institucions europees, etc., a les entitats de gestió mundials de drets, per anar tots a una i per intentar regular això. En quant a les tecnològiques, l'ESGAE, com altres entitats de gestió, ja treballa amb una empresa tecnològica, no dic el nom, que ens ajuda a veure la traçabilitat per poder identificar les obres que estan que sonen a la ràdio, digitalment, etc., per poder repartir bé els drets, que és el més important de tot això. I s'està treballant, però això no ho fa l'ESGAE sola. Això ho ha de fer tota una agrupació més gran d'entitats de gestió conjuntament.
0: Però existeix ja una eina que pugui...
1: S'està treballant. El que ja existeix són eines que identifiquen obres existents. Eines que identifiquin el que la IA està utilitzant ha existit fins ara. Hi ha un cas judicial que s'ha guanyat a Alemanya contra Suno, que va poder veure la traçabilitat, però és que cada cop això és més difícil. Llavors, és una carrera entre qui està intentant amagar-se i qui està intentant trobar-li les escletxes.
0: De què anava aquest cas de Suno?
1: Aquest, GEMA, l'entitat de gestió alemana, va demandar a Suno perquè estava utilitzant obres preexistents per alimentar
2: i
1: ho va poder demostrar.
0: Tu, com a compositor que fa més de 20 anys que et dediques a fer cançons i molt conegudes, què sents quan, per exemple, probablement l'AI ha fet servir música teva i de la Pegatina i de moltes altres bandes per generar també cançons noves?
2: A mi em fa gràcia perquè, clar, he intentat també dir-li a ChatGPT que em faci una cançó de la Pegatina i he pensat, això no és. Vull dir que aquí em quedo tranquil·la, en certa manera. És veritat que hi ha un tema, perquè ho ha dit abans l'Eva, lo de la veu, i això sí que em faria patir més, no? El fet de que utilitzin la meva... Com que és algo íntim i és un signe d'identitat propi, no? Més que de la música, al final, doncs, tots fem música i hi ha 8 notes, i, saps? Vull dir, com que és... Però sí, la veu, que jo penso sempre, he pensat que la veu és l'estil i la veu és la identitat pròpia d'una cançó, a banda de la manera d'escriure, així, no? Però... I pensar, clar, nosaltres, quan va començar això de la IA, i ara fa uns anys, estàvem patint perquè si tu agafes el telèfon i deies sí o deies hola, no?, que fessin servir per estar... I al final, clar, en el meu cas, poden agafar la meva imatge, poden agafar la meva veu, perquè tot està a internet, i poden crear comptes falsos i crear-me un avatar a mi, que sigui jo, però no... Vull dir, que es poden fer mil coses per estafar, però, és, clar, és una estafa. En el sentit... com a creador no li tinc por a la IA, perquè doncs, evidentment jo com gaudeixo és fent cançons, vull dir que no gaudeixo tant venent-les o que es publiquin o tal, o sigui, gaudeixo en el moment de la creació i això no m'ho pot treure perquè jo decideixo crear, no? Vull dir que en aquest sentit. I en el fet que hi hagi, jo què sé, que apareguin grups o IAs que facin coses similars a les que fem amb el grup i que ens puguin substituir, doncs tampoc li por perquè no li tinc por perquè no es podran pujar a un escenari i no podran fer el que jo faig. Vull dir que, de certa manera, no sé.
0: I en quant a la sobirania creativa, allò que et preguntava abans, d'on està la línia, de quin tant per cent pot haver-hi d'ajuda a la màquina. I...
2: Sí, o sigui, no sé, perquè no està regulat, és a dir, és una cosa que és de voluntat pròpia dir doncs quin tant per cent has fet servir la IA, no?, quan vas a registrar una cançó. Doncs si només l'he utilitzat per fer una base musical o l'he utilitzat per fer-ho tot o no, i això és, bueno, el que deia una mica l'Eva, no?, que és responsabilitat de cadascú. Jo, en el meu cas, clar, que m'ajudi a fer brainstorming però després no li agafo res del que m'ha dit, doncs no sé quin tant per cent és, no sé calcular.
0: Com veieu una mica el futur? Perquè això va tan de pressa, no? I aquí estan, també, els artistes, doncs exemplificant també tot aquest revulsiu, no? Però cap on anem? O sigui, d'aquí un any, el Mercat de Música Viva de l'any que ve, quin serà el títol de la ponència, no?
1: Bueno, ara seré molt optimista. Bueno, ho hem superat. Jo crec que explotarà això. O sigui, els últims 3 anys, sobretot, ha sigut com una bomba atòmica. I també hem creat la bomba atòmica i no l'estem utilitzant. O sigui que jo crec que això es regularà, perquè no pot ser que només consumim mediocritat. I crec que la música en directe, el Mercat de Música Viva de Vic, seguirà buscant a creadors autèntics, artistes, o sigui, humans, m'estic referint. I no aquesta cosa uniforme que ens està abocant, no?, al mal ús de la IA.
0: I tu què creus, Adrià, i també què creus tu com a creador, saps? O sigui, com composaràs d'aquí un any?
2: No sé, perquè espero que hi hagi més eines, no? A mi cada eina que surt també m'omple més el camp de visió, no? O sigui, me l'obre, vull dir, m'obre més el camp de visió i puc fer més coses, i de cop i volta no sóc la mateixa persona que composava quan tenia 18 que quan tinc 41. O sigui, composo molt diferent, és una altra història. Llavors, bueno, si segueix la cosa com està, doncs potser no tinc res més a aprendre, però si hi ha més eines i... doncs em dona la possibilitat d'obrir-me més i de crear d'una manera diferent. O sigui, jo ho entenc així. I crec que el Mercat de Música Viva aquest any, a l'inaugural, han parlat de la música gravada, no? Han fet aquest qüestionament de si la música gravada sobre un escenari és el mateix que estigui tocada o no. Doncs això crec que també és un dels temes que s'anirà tractant, perquè cada cop hi vaig molts companys que diuen: ui, no sóc suficient damunt d'un escenari, anem a posar més vents, més cintes, més no sé què, tot gravat. També té a veure amb la precarització no, de la gent que toca, que cobra molt poc i tal, i llavors diuen: bueno, no podem anar 10 i anem 2 i posem bases, no? O sigui, tot té una mica a veure. I com va sortir la música urbana, el fet de que tu poguessis accedir a un micròfon a casa teva i dius: bueno, faig una base i canto i puc publicar una cançó cada dia. Tot això fa que vagi canviant la indústria contínuament i fa que sigui divertit, perquè si féssim el mateix, doncs podríem seguir els mateixos tota la vida, però la idea és que la gent jove també aporti coses noves i provi i experimenti, i els altres ens obligui a canviar i a pensar-nos-ho d'una altra manera, i està molt... O sigui, ser artista en aquest sentit és molt divertit quan passen coses. Una altra cosa és que hi hagi estafes, fraus, gent aprofitada que es dediqui a malmetre al sector més precaritzat que hi ha, que són els músics i els artistes.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Un concert amb una estètica cuidadíssima, que jugava amb la percepció de l'espectador. I és que, a mesura que anava avançant l'espectacle, hi havia elements visuals que potser no corresponien amb els elements sonors, és a dir, amb allò que estàvem escoltant. I el públic es qüestionava si en realitat aquells músics eren els que estaven tocant. Era realment Andrea Laszlo de Simón qui estava cantant? Estem parlant del concert inaugural del Mercat de Música Viva de Vic a càrrec de la dramaturga Lucia del Greco. Duia per títol Non Concerto, és a dir, no concert, una longuíssima ombra inspirat en la música de l'italià Andrea Laszlo de Simón, un artista que és molt conegut a Itàlia però que fa 5 anys va decidir que no trepitjaria mai més un escenari. Un concert per reflexionar sobre què és un concert. Del Greco planteja doncs, una posada en escena centrada en allò sensorial, en elements intangibles, aprofitant també els avantatges atmosfèrics de la música d'Andrea de Laszlo. És una aposta per una intimitat enfront del hiperespectacle, dels concerts, dels macroconcerts que estem acostumats avui dia amb ídols de masses actuant doncs, davant del públic. Una reflexió conceptual sobre el directe que neix d'una profunda reflexió filosòfica sobre la música en viu en l'època actual. Per tant, qüestionant la veracitat, els artificis, la intel·ligència artificial, la mercantilització de l'experiència, li van poder fer un parell de preguntes. Doncs estem ara mateix amb Lucia del Greco, la persona responsable del concert inaugural d'aquesta 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, o hauria de dir del no concert, no? Què vam veure exactament, per qui no hi fos ahir, què vam veure ahir al Mercat de Música Viva de Vic?
1: Em sembla una molt bona pregunta, que no té una resposta, en tindria una per cada persona de públic que va seure ahir a la platea. De fet, quan es va acabar el concert, la gent parlava d'això, de fer reflexions sobre què cadascú pensava que s'havia representat en escena. És una pregunta a la que no puc respondre de la manera en què potser qui està escoltant el programa voldria, perquè no puc descriure el que es va veure. Puc dir que vam treballar sobre el concepte de les ombres, que és clau en tot el disc de l'Andrea Laszlo de Simone, que es diu Una longuíssima ombra. Però la percepció de l'espectador, dels espectadors, va ser molt diferent per cadascú. Per tant, vam veure algo que alguns van percebre com amb diferents gradacions de realitat.
0: De quina manera vol interpel·lar això l'espectador? O sigui, quines preguntes li vol llançar?
1: Són moltíssimes les preguntes que vol llançar aquest concert. Crec que una de les principals és la mateixa que m'han fet moltes vegades en aquestes últimes hores, de què és la música en directe, que fa que un directe sigui un directe, perquè moltes cantants fan directes amb un play a un ordinador. També què passa si la emoció està en l'espectador, tot i no saber la gradació de realitat i de veritat del que té davant dels ulls. Fins a quin punt la figura de l'artista és essencial per vehicular la música, és a dir, vivim en una societat en la que hi ha una tendència a la idolatria i a la creació d'ídols de les masses. Llavors, què passa si la música busca un canal de sortida que no ha de passar necessàriament a través del canal de l'artista, del frontman, de la persona que ocupa l'espai i que vehicula l'emoció de tothom?
0: Què significa, més ben dit, que el Mercat de Música Viva de Vic, en la seva 38a edició aquest any 2026, aposti per un concert inaugural així?
1: Jo crec que, primer de tot, hi ha una mirada molt important cap a la cultura, és a dir, cap a una defensa real de la cultura, de la música, fins i tot de ampliar la tipologia de públic que pot accedir a determinats concerts o no concerts, perquè crec que ahir hi havia un públic molt diversificat i no sé quantes persones d'aquelles que hi eren ahir s'haguessin sentit interpel·lades si no haguessin intuït que potser no era un concert a l'uso, És a dir, no sé si, si el públic ha sigut el, el mateix, i hi ha una, un posicionament molt interessant per part del mercat de posar realment la, la, la música al centre, però amb el pensament, no la música des del gaudi, des del plaer, des de la diversió, des de l'oci nocturn o diurn, sinó realment des de el, què estem fent avui en dia amb la música en directe. Jo he sentit tota l'estona també realment un acompanyament conceptual i un interès per part de tot el festival en fer-se aquestes preguntes, que surten des d'un lloc molt, molt genuí i surten des d'una preocupació sobre què és el directe avui en dia i quina necessitat hi ha d'uns cossos en escena per interpretar que el que tenim al davant de nosaltres és real.

un concert on hi havia cossos, però no sempre aquests cossos potser responien a la música, però el concert va ser un concert igual, o no? Una reflexió molt interessant sobre què és la música en directe i que completa avui aquest programa que ha volgut pensar una mica sobre l'actual concepte del que és música, del que és un músic, del context actual. Un programa que avui es vol acabar dissortadament amb una menció especial. No haguéssim volgut mai haver de dir aquestes paraules, però aquesta setmana hem tingut una notícia terrible i amb moltíssima pena al cor hem hagut de dir adéu a una persona molt vinculada a l'escena musical barcelonina. Ell va ser el responsable de la programació de l'enyoradíssim Milano, el club de jazz i blues de la Ronda Universitat. Vam estar molt presents, de fet, en la lluita també per salvar el Milano i que no el convertissin en un restaurant de pizza i de pasta més del centre, impersonal. I ara doncs estava enfocadíssim en la nova obertura del Jassy, també un altre dels escenaris importantíssims i mítics de la ciutat de Barcelona. Havia de reobrir les portes aquest divendres i lògicament ha posposat la seva obertura. Ell és el Guim Cifré, un amant de la música, una persona preciosa, entusiasta, amable, dolça, intel·ligent, lluitadora, humana, sempre ens va tractar molt i molt bé en els moments que vam compartir, que vam tenir la sort de poder estar en alguns dels darrers moments també del Milano, molt jove i plenament injusta la seva mort sobtada per un accident aquesta setmana. Sembla que quelcom impossible d'entendre, doncs que no puguem viure ja amb la seva sensibilitat, tendresa i saviesa. Avui volíem tenir un record per ell en aquesta part final del programa. Una abraçada i gràcies per tot, Guim. Nosaltres hi tornem la setmana vinent, el dissabte a les 11.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: Carles, la guitarra que has portat té la seva història, no?
2: Sí. És una guitarra, la guitarra bona meva espanyola, que la vaig, fa molts anys que la tinc, que quan vaig anar a tocar amb el Chic Corea, quan el Chic Corea em va contractar, diguéssim, jo sabia que havia d'anar uns mesos, havia d'estar uns mesos a Estats Units, i me la vaig emportar juntament amb el baix, perquè jo composava amb la guitarra i
1: sí, sí,
2: vaig voler emportar la guitarra més a més del baix. I vam viatjar junts amb el Paco de Lucía, perquè la gràcia és que anàvem el Paco i jo a Los Angeles, gravàvem un disc amb el Chic Corea i després ell tornava, perquè tenia gires amb el McLaughlin i amb
1: sí,
2: el Aldi Meola,
1: i tu et quedaves amb el Chic Corea.
2: Amb el Chic Corea. Mm-hmm. Però llavors vaig voler portar la guitarra i dic, si vaig estar aquí 3 mesos, necessito la guitarra. I el que va passar és que quan vam recollir els instruments, que vam facturar coses, i el Paco va facturar la seva guitarra també, estava trencada la del Paco.
1: Ui.
2: I clar, allà no hi ha, trobar una guitarra d'aquestes característiques, i el Paco va tocar amb la meva. Com que és una guitarra bona, és una Ramírez, no és de l'estil que ell utilitza, perquè és de pi, i ell l'utilitzava de palbussant, de palissandre, però es va adaptar, li agradava com sonaven els greus, sobretot, els agudos, no sé què. Però bueno, era una bona guitarra i va sonar fantàstica. I a més, amb mans d'ell, jo he vist el Paco tocant guitarres de tòmbola i fer-les sonar, eh? Vull dir que...
1: O sigui, qualsevol guitarra.
2: Qualsevol guitarra. Qualsevol, guitarra. Sí, qualsevol restaurant espanyol que li treia una guitarra de tòmbola, la feia sonar.
1: Clar. I li tens estima especial en
2: aquesta... Home, clar, per mi aquesta guitarra és un talismán. O sigui, va, el disc crec que és l'únic que hi ha del Chic Corea amb el Paco de Lucía amb el Chic Corea, que es diu Touchstone, gravat l'any 82 a Los Angeles. El va gravar el Paco amb aquesta guitarra.
1: Quantes en tens?
2: Guitarres en tinc, espanyola aquesta. Després acústiques en tinc una altra. I després tinc mandoles i llauts i coses d'aquestes, però guitarra i elèctrica també en tinc una d'elèctrica.
1: Ja.
2: Però el que tinc més són baixos, evidentment. Baixos acústics, baixos elèctrics, de diverses èpoques.
1: De baixos
2: tinc
1: moltíssims,
2: paret,
1: no?
2: Tinc una paret.
1: Una paret sencera.
2: Ple d'instruments penjats del coll.
1: Un museu a casa teva, no?
2: Bueno, tant com un museu no, però a l'estudi que tinc hi ha una paret que havia de ser un armari, i vaig dir, no, un armari per tenir-les tancades, no. I per tenir-les amb un vidre, no, perquè sonarà fatal per les gravacions. I llavors vaig dir, escolta, doncs les penjo amb uns peus d'aquests penjats,
1: sí,
2: que les tens a mà sempre, només tens que agafar-la i ja està. No tens que posar una cortina per davant del vidre, si hi havia un vidre.
1: Avui el nostre irrepetible és el músic Carles Benavent.
0: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
1: Carles Benavent, benvingut a Irrepetibles.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies per avisar.
1: Ets una llegenda viva de la música catalana contemporani i del jazz, baixista, compositor, una figura pionera del baix elèctric al nostre país. Has obert camí, de fet, Carles, amb tot el que això implica, un referent al nostre país que ha compartit escenaris, com deies, per exemple, amb Paco de Lucía, Chic Corea, Miles Davis. Un cop més, un irrepetible amb una carrera inabastable. Però tu dius que per treballar d'aquesta manera s'han de saber agafar tots els trens que passen.
2: Bueno, això ja els dic sempre als xavals quan dono classes a vegades a nanos que venen a casa o faig algun masterclass o el que sigui,
1: sí,
2: que els dic que tenen que tenir la mà prou llesta, prou espavilada, per quan passi un tren agafar-te i no tenen que baixar la primera parada. O que estar unes quantes parades amb un tren. I més si va ràpid, que et puguis agafar fort i que no et tiri cap a fora. No?
1: Però en passen de trens?
2: Home, jo crec que sí. A mi me n'han passat uns quants, ja, però d'aquests talgos, eh? O sigui, verdaders monstres m'han passat.
1: Complicat,
2: sí.
1: I
2: sempre he tingut la sort d'estar prou preparat, això sempre els dic, he tingut la sort d'estar prou preparat per poder aprofitar l'oportunitat que em donava la vida, no? Sempre he sigut molt afortunat, sempre. He tingut molta sort de tenir bons companys. El Joan Albert Amargós em va preparar amb un grup que es deia Música Urbana.
1: Sí, sí, arribarem.
2: Que el Joan Albert escrivia d'una manera que allò em va posar la mà a punt per entrar, per sentar-me al costat del Paco de Lucía.
1: En una crònica de no fa gaire, el periodista Javier Menéndez Flores, a qui coneixes, deia que tocar un instrument el pot tocar fins i tot un tonto, però el domini del temps és només exclusiva dels genis. I estàs d'acord?
2: Bueno, el temps és una...
1: Però ja parlen de tu, eh?
2: Sí, bueno, s'escolten aquests elogis, a mi em posa una mica, em ruboritzo. Pues, evidentment, el tempo, el el temps és el més important. És el primer, la música va començar així, va començar amb uns negrets, em sembla, amb uns negres a l'Àfrica tocant tambors, eh? Vull dir que la música va començar pel ritme, després es va anar afegint melodia i després diverses melodies juntes es va començar a harmonitzar la cosa i després van començar a aparèixer els instruments, però el primer de tot és un tambor, unes mans picant alguna cosa, amb una baqueta, un tros de fusta o amb les mans, no? I bueno, una de les coses que jo, per exemple, admiro més d'un músic és el tempo que té, el control de les emocions, perquè, clar, normalment quan tu toques més de pressa, toques més fort, saps? I quan toques, saps? I quan toques més fluixet, toques, sembla que baixes la velocitat.
1: Sí.
2: I les emocions, controlar-les és difícil, i és una de les grans qualitats que li vaig veure al Paco de Lucía, que hi ha músics que ho tenen, que se'ls nota molt que la tenen, el Xicoré és un altre, gent que el tempo el tenen increïble.
1: Carles Benavent Guinart. Vas néixer a Barcelona l'1 de març de 1954. Hem de situar la teva infantesa al Poble Sec. Com era aquell Poble Sec que tu vas conèixer,
2: molt
1: Carles?
2: Més poble que ara, o sigui,
1: Molt més poble que ara.
2: Sí. És com Gràcia, com aquests puestos que tothom el recorda d'anys enrere, no, del segle passat.
1: Sí, quan eren pobles.
2: Quan eren més poble. Sí. Sarrià, jo què sé, tots aquests puestos semblaven més poblet. I coneixies més gent. Bueno, més les característiques d'un poble.
1: I has tornat?
2: Sí que he tornat. No, i vaig estar vivint, inclús després vaig tornar vivint, quan em vaig casar, doncs vam anar a viure al pis de la iaia, saps?
1: Que, ah, sí?
2: No, sí, al pis que el pare del meu pare ens el va cedir per anar a viure allà. O sigui, vaig tornar a viure al Poble Sec ja d'adolescent, i després després ja me'n vaig anar de Barcelona, perquè ja vaig descobrir que... Bueno, em vaig donar compte que volia estar fora del neguit de la ciutat, perquè la ciutat ha anat creixent i s'ha anat cada vegada més sorollosa, més pol·lució, més de tot, no?
1: I ara vius a Begues.
2: Vic a Begues, que és un miracle, perquè són 400 metres d'alçada, no hi ha pol·lució, hi ha ocellets, perquè a més a més estic al bosc, només sento ocells. No passa, quan baixo a Barcelona, m'entra una que no vegi.
1: Et poses malalt.
2: Sí, hi ha molt contrast,
1: Escolta, i a qui es dedicaven els teus pares? Què feien?
2: Bueno, el meu pare era comptable i va tenir diverses feines, i la meva mare és ama de casa, el que eren la majoria de les mares de la gent de la meva edat, de la meva generació, Ama de casa dedicada als seus fills, ja està. Havia treballat, però quan es va casar va deixar de treballar. Era el que es feia llavors. I ja et dic, quan li vaig dir al meu pare, quan tenia 13 anys, que volia tocar el baix, jo de gran volia tocar el baix elèctric, va dir, què és el baix elèctric?
1: Què és això, no?
2: Ja comencem.
1: Perquè, clar, a ells els agradava la música?
2: Sí, al meu pare li agradava la sarsuela.
1: Els agradava?
2: No, sí.
1: S'escoltava música a casa teva?
2: Sí, la meva mare els tangos i el meu pare la sarsuela. Això és el que els agradava.
1: Sí. I clar, tenies uns 12 anys i la primera vegada que vas veure un grup a un local d'assaig va ser amb Los Cheyennes.
2: Los Cheyennes, al Poble Sec.

0: Clar, i el més curiós de tot és que el que més et va agradar van ser les guitarres elèctriques.
1: Sí.
0: Per què?
1: Pues no ho sé, per lo trencadores que eren, però m'agradaven les guitarres elèctriques i els cabells llargs. I, saps, era tot una barreja de coses que m'agradaven. Era com una cosa espectacular, no? Dius, això... Jo vull fer això quan sigui gran, saps?
0: Ja.
1: Una cosa que, no sé, em va enlluernar. La veritat és que em va enlluernar.
0: I el teu ídol era l'Emili Valeriola.
1: Bueno, va coincidir que al col·legi, anàvem al col·legi, anàvem al mateix curs, perquè ell tenia un any més que jo, però com que va suspendre un curs, va repetir quart
0: de batxillerat,
1: i vam coincidir la classe, però ell tenia un any més que jo, però als 14 anys, no? I ell ja tenia una guitarra elèctrica. I llavors, clar, jo em vaig flipar, i clar, jo també volia una, però dic, escolta'm, dos guitarres. I llavors va ser quan vaig pensar, escolta'm, i si toco el baix, que també m'agradava, i a més, però sobretot perquè tenia quatre cordes, dic, això serà més fàcil de tocar.
0: Amb 13-14, com deies, eh?
1: Sí, 13 anys, sí, 14.
0: Sí.
1: 13 per complir 14, va ser la compra del primer baix elèctric que vaig tenir.
0: Mm-hmm.
1: I va ser això.
0: El vas escollir perquè pensaves que seria més fàcil?
1: Sí.
0: Sí.
1: Perquè pensava que amb quatre cordes seria més fàcil, i vaig pensar que també, no sé, el que feia el baix m'hi veia més en cor, no? I no hi havia tants acords. Hi havia... De moment dic, començo amb això, saps? I va ser mica en mica que em vaig anar... adaptant el baix, diguéssim, no? I però el que passa és que, clar, volia tocar la guitarra amb el baix, perquè jo el que volia és fer el que feia el guitarrista amb el baix, no? Llavors sempre vaig estar copiant de jovenet els guitarristes. Per comptes de copiar el Jack Bruce, que era el baixista de Cream, intentava copiar l'Eric Clapton. I clar, intentava treure trossos de solos del Jimi Hendrix o trossos de solos del B.B. King, perquè vam començar a sentir blues, vam començar a tocar amb blues. Que això és una cosa que també m'ha marcat una miqueta, perquè encara quan faig un tema, el blues em surt sempre. Quan faig una composició, hi ha una barreja de flamenco i blues amb la meva vida, però el blues no l'he deixat anar mai. Sempre, com que va ser com el primer pas que vaig donar,
0: clar,
1: va ser la primera trepitjada...
0: Sempre queda, no?
1: Jo crec que això et marca.
0: Tu volies ser músic, però a casa teva volien que estudiessis una carrera.
1: Bueno, tampoc m'ho va dir així el meu pare. Va dir, escolta'm, ja que no,
0: que...
1: Si no fas una carrera, doncs mira, escolta'm, és igual. Però almenys fes un ofici, em va dir. Perquè no ho veia gens clar, el de tocar el baix elèctric.
0: Ja.
1: Era una cosa estrambòtica, perquè no hi ha hagut cap músic a la família.
0: Ja.
1: M'entens? Si haguéssim hagut una família que haguessin músics, ja és una altra...
0: I llavors vas aprendre joieria.
1: Sí.
0: Per què joieria?
1: Perquè el meu padrí era joier i a mi m'agradava també les eines, sempre m'atreia molt el de treballar amb les mans,
0: el
1: de les eines i fer joies. De fet, la joieria és una escultura en miniatura, vull dir, i les eines de com fer el fil cada vegada més petit, la planxa, reduir-la per estar a la mida que t'interessa. Bueno, tot això, tot el que és l'aprenentatge de l'ofici és meravellós.
0: Uh-huh.
1: Em va encantar. El que passa que vaig estar un temps i hasta que la música ja va començar a apretar i apretar una mica
0: vas
1: més.
0: Vas començar al conservatori, també, tot i que vas durar poc temps.
1: Sí, vaig durar poc temps.
0: Però
1: no,
0: per
1: sí,
0: què poc temps?
1: Sempre m'avergonyeix això, perquè dic, escolta, quina vergonya amb aquesta... Amb tot...
0: Si vols, passem pàgina, d'això.
1: Sí, bueno, sempre m'he sentit com una mica complexat de no haver estudiat més. Sí, perquè vaig tirar milles, saps? Inclús amb el baix elèctric també sempre m'he sentit com tenia que defensar aquest instrument, perquè primer el meu pare, que no sabia el que era, clar, un baix elèctric, què és un baix elèctric? Home, és una guitarra, però de quatre cordes, que fa els baixos, i dic, i això és el que t'agrada, fill meu? Dic, pues sí, no està malament. És molt graciós. Però llavors és que inclús el meu professor de contrabaix deia, Carles, no toquis la guitarra baixa aquesta.
0: La guitarra baixa,
1: amb aquest to de veu, saps?
0: Aquesta cosa,
1: que t'embrutaràs, que agafaràs vicis. No em toquis la guitarra baixa, aquesta, toca el contrabaix. I veritat, és un gran professor, un professor boníssim, el professor Sala, no? I sí, m'agradava el contrabaix, el que passa que el contrabaix és que era lent tot allò, per tirar endavant, i en canvi amb el baix cada vegada anava més de pressa, i cada vegada anava fent frases més de guitarrista, i tocava amb la pua, que segueixo tocant amb pua.
0: Sí.
1: Clar, evidentment estava cap a una altra banda, no sé, i vaig deixar que li vaig donar un disgust al meu professor, perquè havia tingut... veia que jo anava bé, o sigui, s'havia il·lusionat una mica amb mi com a alumne, no?
0: I amb l'Emili Valeriola i el Salvador Font...
1: Sí.
0: Crees un grup que es diu Crac.
1: Creem, bueno, sí.
0: Adéu.
1: Sí,
0: els tres. Sí.

0: Què sents escoltant això?
1: Pues que ja ni me'n recordo de on ho vam gravar.
0: No?
1: Sí, no, no me'n recordo on ho vam gravar, això. En un estudi ho vam gravar, però no me'n recordo. Sí, sí, sí.
0: Com passa el temps,
1: però, eh? Però d'això no va sortir cap disc, jo. No està gravat a cap disc, perquè que jo sàpiga no té cap disc. D'on te l'has tret, aquesta gravació?
0: Fent màgia.
1: Fent màgia, no? Ostres, és fantàstic.
0: Carles. Escolta'm. I el que fèieu era emular els vostres ídols.
1: Sí.
0: B.B. King, Hendrix... No?
1: Clar, és que en aquelles èpoques estàs buscant a veure quina, què és el que t'agrada més. Després crack va entrar màquina. També va haver-hi diversos estils dintre de màquina. En l'època de Blood, Sweat & Tears. Sí. I imitàvem a vegades el Chicago, o Blood, Sweat & Tears, o... saps? Perquè vam posar metalls i l'Enric Herrera feia arranjaments de metall. Uh-huh. I clar, estàs buscant...
0: Era com psicodèlic, no?
1: Sí, i buscant... Va coincidir que l'entrada del free jazz, Miles Davis amb Beaches Brews, hi havia tot un pastel de coses que havies d'anar provant. No? Mm. És lògic, quan busques un camí... No?
0: I quan comences, no?
1: Quan clar, comences vas buscant que a veure què és el que t'agrada més.
0: Crack, màquina i música urbana.
1: Música urbana, sí.

0: L'etiqueta seria jazz rock, no?
1: Bueno, sí, jo veig
0: per
1: més...
0: Per posar-li una etiqueta.
1: Sí, per posar una etiqueta, sí, fusió. Fusió, jo faria més fusió, m'agrada més fusió perquè és barrejar coses. I el Joan, com que el compositor és el Joan Albert, ell ve del clàssic, sí. Llavors era com reduir una orquestra amb un quintet o un sextet, amb el que tinguis, no? I clar, però tots aquests contracants, aquesta manera de treballar, que no hi havia cap grup que fes el mateix. No podies comparar, et podia agradar o no agradar, però no podies comparar amb ningú.
0: Mm-hmm.
1: Una cosa única.
0: Era únic.
1: La música nirvana és únic. I a mi em va anar molt bé per agilitzar-la. Si t'has fixat, estava fent... Amb la guitarra anàvem doblant les coses.
0: Sí, sí.
1: O sigui, tenies un paper molt rellevant, no d'acompanyament, sinó acompanyar i tocar, saps?
0: Escoltem què ens deia d'aquesta formació Joan Albert Amargós, ara fa uns mesos.
2: Era un grup que tenia una força tremenda a l'escenari. Jo crec que és el que més ens van valorar els músics, no? Que era un grup que era molt compacte, perquè assajàvem moltíssim. No tens una ambició de guanyar diners, vas sobrevivisquent, alguns encara vivien amb la família, alguns més joves, el Jordi Bonell, per cert, que ara se li fa un homenatge el 5 de maig, que va morir fa poc, un guitarrista brutal. I, bueno, són coses que estan aquí en la memòria nostra de tota la vida.
0: I aquest so que estem escoltant és de la primera actuació que vau fer a Televisió Espanyola, en aquesta casa, i vau gravar-ho en una cova a Corbera Alta de Llobregat. Te'n recordes d'això o tampoc?
1: També tinc uns forats negres tremendos, escolta'm. Però he vist algunes imatges d'això, sí? I dic, ostres, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Però
0: I no te'n recordes.
1: És com si ho hagués somiat. No? Sí, sí.
0: Escolta.
1: Jo crec que el no llegir partitures a vista i aprendre'm totes les coses sempre de memòria, jo crec que he desplaçat tota la meva capacitat d'intel·ligència del cervell per recordar-me'n de les notes que tinc que tocar, i el més ho he deixat a la nevera,
0: sí.
1: S'ha quedat amb un racó del cervell que és inutilitzat. Saps què?
0: Deia el Joan Albert Amargós que assajàveu moltes hores
1: sí,
0: al dia.
1: Sí, potser 4 o 5 hores, almenys tota una tarda o tot un dematí, o a vegades de matí, mig de matí i mig de tarda.
0: I encara que no hi hagués, molt dur.
1: Encara que no hi hagués cap bolo, però clar, la gràcia és treure el repertori, treure els temes, i com que eren temes difícils, quan sonaven, doncs, ostres, mira, ja en tenim un. I així anaven construint.
0: I aquesta música, el que fèieu vosaltres, ho fèieu sense més pretensió que divertir-vos?
1: Bueno, i si pot ser tocar.
0: Sí,
1: si pot ser tocar a la gent i tocar davant de la gent.
0: Però vull dir, no volem ser coneguts... O també.
1: No especialment, no. No. Evidentment, si agrada a la gent, és un premi que és el que busques, que agradi a la gent i que tingui repercussió i que surtin bolos. Això és el que demanin per tocar els puestos i que cada vegada toquis a puestos més importants i més macos, a festivals més macos, inclús a l'estranger.
0: Sí, sí, una cosa porta
1: una cosa
0: altra,
1: et porta
0: no?
1: l'altra, no? Però sempre partint de la base que t'ha d'agradar el que fas. No? I llavors és per defensar una cosa, el que primer que tens que fer és creure't el que estàs venent, no? El producte que estàs oferint. Si no t'ho creus, malament, no?
0: I aquí passa un gran tren, perquè Música Urbana és el grup que et va apropar a Paco de Lucía, no? I tot va començar perquè el seu baixista, de Dolores, havia començat la mili i necessitava algú.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I el Jorge Pardo i Rubén Dantas et van recomanar.
1: Em van recomanar, que és un xaval en Barcelona i tal. I no sé si li van posar alguna cosa de música urbana perquè veies com sonava o que veia quin tipus de frases feia amb el baix, perquè veies... Sí, sí, en seguida va dir que sí, que ja em va trucar.
0: I tu en sabies alguna cosa del flamenc?
1: No. Amb el Joan Albert havíem començat a fer coses, música espanyola. Ja, una mica el fraseig ja l'havíem començat a treballar, saps? Les notes d'adorno, els lligats, saps? El tipus de fraseig espanyol, sí. Saps? Perquè hi havia temes que de música urbana que sonaven espanyols, sonaven, teníem un passadoble balear, un dels temes que teníem, que es deia passadoble balear. Vull dir que ja havíem entrat dintre del que és l'estètica o com es diu això? Pues el fraseig, una mica el fraseig, el sabor, sense entrar en pals, sense entrar a fer boleries ni fandangos, ni coses de... Tot això em venia de nou per mi.
0: Clar.
1: Tot això vaig tindre que aprendre amb el millor professor que podia tenir, que això també és el que dic sempre, la sort que vaig tenir, és que ja tenia la mà prou llesta com per poder sentar-me al costat d'aquest pàjaro, del Paco de Lucía, i no d'acompanyar-lo, que jo no volia acompanyar-lo, que també. Jo volia tocar amb ell. I tocar amb ell
0: que
1: vol
0: no
1: dir...
0: el mateix, no?
1: Vol dir
0: tocar i acompanyar.
1: Intercalar-me, intentar agafar-li alguna frase, algun picau d'aquells que feien, encara que no fes totes les notes, però començar i acabar, i els accents, saps el que dic?
0: I els puristes del flamenc què deien de tu? Com et van rebre?
1: Home, al principi com un instrument incòmodo, o sigui, un instrument estranger.
0: La guitarra xina,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, un immigrant. Era com un immigrant, saps? O Porto, que li van dir, Paco, el de la guitarra xina, que se vaya. I el Paco, i al final, o sigui, ja, va estar un temps que
0: ja va
1: anava,
0: quedar com un acudit,
1: em presentava,
0: no?
1: Carlos Benavent, a la guitarra xina, Carlos Benavent. Jo el saludava.
0: Però vas començar a treballar i gravar amb el Paco de Lucía, tot i això, sí. Tot i la guitarra xina, i tot canvia. Això és el primer que vas fer amb ell, Monasterio de Sal, sí. És una gravació de 1980.
1: Però això ja veuràs que el baix fa una... no acompanyo, faig de... m'entrellaço amb ell.
0: Ho escoltem.

0: Això estava molt assajat?
1: No, això va sortir espontani.
0: Espontani?
1: Estava espontani amb mi, diguéssim, acompanyar-li aquest tan-tan-tan-teran-tan, tupa-tupa-tupa-tatara, aquest contratemps. Sí. Va quedar ell també com, què hace el català? Què està fent el català aquest? No? I aquí vaig guanyar, jo crec que amb aquesta frase, em vaig guanyar la cadira.
0: Sí.
1: Em vaig guanyar la cadira amb això, amb aquests detalls de que per comptes de tan-tan-tan-ta-tong-tong-tong-pom-pom, per comptes d'acompanyar un baix d'acompanyament, fer-li això, vaig quan vam descobrir que allà hi havia un camí a seguir, teníem feina per rato. O sigui que allò era un primer pas, però que ja estàvem pujant una escala. Ja estàvem pujant una escala que no tenia... anava molt amunt.
0: Tu li donaves moltes idees?
1: Jo crec que totes les que tenia, clar.
0: Què
1: dius? Tot el que tenia li donava, saps?
0: Ja.
1: Llavors era una sensació que també és, que jo els explico moltes vegades, que això és una sort de no aprendre amb un mestre, que ho era, que ho vam fer, però de créixer junts, perquè hi havia coses que vam créixer junts. Ell per un costat i nosaltres anàvem buscant, perquè ell també tenia la mateixa inquietud de voler fer coses diferents amb la guitarra, volia fer coses diferents que fèiem nosaltres, a lo millor, amb el Jorge improvisant, que era, per exemple, el Jorge Pardo, s'hi fixava molt i li preguntava coses de com improvisar, com fer les frases per anar d'un acord a l'altre, veus que això jo potser no... Però en canvi jo rítmicament sí que hi havia una comunicació que el ritme és el primer, no? Pues potser era més visceral, ell i jo érem més víscera. És que el Carlos toca molt flamenco, deia, com si toqués més flamenco que els altres, i no és veritat. No és que toqués més flamenco, és que li pessigava on te l'havia de pessigar, saps?
0: Sí.
1: I això és una cosa innata, una cosa natural, que és el que dèiem, que això, si neix, això neixes amb això posat. Si ho tens, és que neixes amb això posat.
0: I la primera experiència a l'estudi amb el Paco de Lucía va ser Solo quiero caminar.

0: o 15.000, saps?
1: Clar.
0: I clar, era una pasta.
1: Sí.
0: O sigui, però ja anàvem ensejats allà, eh? No anàvem a buscar coses, no. Ja les havíem trobat a la a casa seva o a les proves de so, que és on t'ensejàvem.
1: Clar, perquè les hores corrien, eh?
0: Clar,
1: a l'estudi.
0: 15.000 pessetes l'hora. Sí, sí,
1: sí, sí.
0: No podies anar allà a ensejar, no? Ensejar no. Tenies que anar allà a interpretar tot el que havies ensejat.
1: Clar. La forma de controlar les emocions que tenia el Paco de Lucía, tu creus que l'has observat en d'altres artistes o només amb ell?
0: Ja et dic, rítmicament, tant el Paco com el Chic,
1: sí,
0: com el Kid Flux, mira que sí, me'n vaig a puestos diferents,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Que són gent que diu, ostres, com el ritme, lo del temps, saps? Aquests gent amb tempo real, que vull dir que t'ajuden a tocar millor. Amb un músic com aquests toques millor. Eh? Jo normalment tinc tendència a córrer, a ser una mica galgo, eh? I sí, però i vull dir, quan toques amb un d'aquests que t'aguanta com el Tino Di Geraldo,
1: sí,
0: m'amarra a mi que, ostres, em va més bé tocar amb ell, que és que el noto, eh?
1: Bueno, de fet et diuen la garça, no? Crec.
0: Bueno, però la garça és perquè posava les cames tortes, així, tombades, així, com el prim,
1: que també corren, no?
0: les cames llargues, i bueno, sí, se m'ho va posar el Paco.
1: Era una llegenda, era un luxe treballar amb ell, però tu eres amic també personal del Paco de Lucía.
0: Clar, és que això era com una família. Vull dir, jo sempre ho he dit, i el Jorge ho ha explicat moltes vegades també, que ho explica molt bé el Jorge, parla molt bé. Era com una família que llavors vam aprendre d'ell, però ja no solament música, sinó com a persones.
1: De la vida.
0: De la vida en general, de com interpretava les coses, de molts aspectes, uns aspectes generals, com de família, com... Perquè realment, quan te'n vas de gira 3 mesos, amb un grupet de 7 persones, allà acabes explicant-te les intimitats.
1: Clar, tot.
0: Has agafat un dia una borratxera i li has explicat coses que no li havies explicat a ningú, saps? Eh? O sigui, jo me'n recordo el Paco, a més que tenia un tirón, o sigui, que jo vaig tardar, una setmana en explicar-li la meva vida. Era molt hàbil per això, també, eh?
1: Ja,
0: era
1: ja.
0: Molt hàbil.
1: I suposo que va ser un cop molt fort la seva mort.
0: Home, encara no m'ho crec, perquè va morir als 66 anys, que no tenia per què morir
1: massa
0: tant d'hora.
1: Sí, massa aviat.
0: No, és una putada, parlar malament, em perdó. Mm-hmm.
1: L'enterrament va ser justament el dia del teu aniversari.
0: Sí, bueno, jo vaig...
1: Estava jo a
0: Estambul, que tenia un contracte a Estambul, que em van avisar al dematí que me'n anava a Estambul. De matinada em truca el Ramoncito, el fill del Ramon d'Algeciras. Uh-huh. Carlos, que Paco ha muerto. Diu, què dices? Què dices? I agafava l'avió al cap d'unes hores, eh? I em va enganxar que el dia del meu cumpleaños era el dia que l'enterraven. Llavors la gent que em trucava per felicitar-me i donar-me el pèsam al mateix temps. Una situació surrealista, molt surrealista. Me'n recordo perfectament de l'hotel. Hi ha coses que no m'oblido. Però
1: aquesta
0: no,
1: sí, aquesta no, malauradament.
0: Això no es pots oblidar.
1: Sí, 2014.
0: I estava allà amb la meva dona, precisament, que no era corrent que vingués la meva dona. Yeah. Puesto per Estambul, li feia il·lusió i vam anar junts. I clar, jo me'n recordo perfectament de tot, no? de la situació, no? Surrealista.
1: El Paco de Lucía és un dels teus irrepetibles, Carles, però també ho és Chic Corea. Escoltem un fragment del programa de televisió espanyola Música a l'Express, amb l'Àngel Casas, en 1982.
2: Es un hombre que se va fuera, que cuando este programa se emita por televisión estará tocando con Chic Corea como bajista. Carlos, esto es realmente para un músico español es una noticia como la copa de un pino.
3: Sí, bastante.
0: Uy.
3: Bueno, todo ha ido muy rápido, o sea, desde Navidad que lo sé. Y todavía no sé lo que voy a encontrarme allí, pero voy para allá. Voy para allá.
2: Vas a tocar en la banda de Chic, ¿no?
3: Sí, durante 3 meses, en principio.
2: ¿Cómo ha surgido esta unión o esta posibilidad?
3: Bueno, esto vino de un... Yo, como sabes, que estoy tocando con Paco de Lucía. Estuvimos en Japón hace como unos 6 meses y allí tocamos juntos. Y hubo buena relación, o sea, buen contacto, ¿no? Entonces se ve que necesitaba bajista para esta gira y pensó en mí, y entonces llamó a Paco y a través de Paco, pues...
2: Me conectó.
1: No te os han recordado això, ¿no?
0: Pues no me'n recordo.
1: Eres jove, molt jove.
0: Clar, bueno, tenia... Això va ser el 82.
1: Sí.
0: Sota el 54, pues mira.
1: Sí. Escolta, ¿era fàcil o era difícil treballar amb Chic Corea?
0: No, era fàcil.

0: fàcil.
1: Sí.
0: Hi havia quantitat de feina, perquè me'n recordo que el no llegia partitures a la vista. Clar, era un hàndicap, no? I llavors va donar un taco de partitures així, perquè jo vaig dir, sí, les partitures per revisar, jo no llegeixo vista però conec el llenguatge, o sigui, conec ja. el solfeig, eh? Vull dir, però dic, necessito els discos també, necessito l'àudio. Jo sempre he demanat l'àudio, la partitura i l'àudio. Llavors em va donar un taco així, no sé si quants temes, però 20 o 30 temes, que dius, ui,
1: quina bogeria,
0: quina
1: no?
0: Bogeria. Llavors jo vivia en un apartament, m'han llogat un apartament, i tenia com una setmana o així per penar-m'ho. I tu no he estat mai tant temps estudiant el que m'havia de fer. Perquè jo sempre soc bastant, a vegades soc una mica mandrós per fer les coses, però quan dic, faig, això ho faré. Si ho faig, si m'arremango, llavors és tu o jo.
1: Ho fas.
0: O et mato tu o tu em mates. Yeah. Saps? El primer dia d'ensaig que vam tenir, saps el que va passar?
1: Què?
0: Que jo em sabia tot el repertori de memòria. I això vaig guanyar 10 punts. Saps? Això va ser que... Perquè un altre... Si hagués
1: començat, el vas impressionar,
0: si hagués fallat amb aquell ensaig, no hagués durat res.
1: Yeah.
0: No hagués durat res, perquè bueno, aquest noi, clar, si no llegeix a vista i no d'allò...
1: Però tu sabies que era tan exigent?
0: No sé gens, que hi havia molta quantitat de temes.
1: Yeah.
0: I s'han de tocar aquells temes, no? Has de tenir-los disponibles per tocar.
1: Yeah.
0: Un músic, si tu contrates un músic, perquè toqui vols que toqui, o perquè toqui amb tu. I li vaig fer tota la feina, o sigui, vaig fer la feina que havia de fer. Aprendre-m'ho de memòria, si no podia haver llegit vista, només et queda aquesta solució, aprendre-t'ho de memòria, no n'hi ha una altra.
1: I has portat dos objectes,
0: bueno,
1: de Xicorea.
0: Que es va donar compte que jo parlava fatal, perquè d'anglès havia dit good morning i bona nit,
1: i
0: happy birthday, i feliz cumpleaños i tot això. I llavors em va regalar un llibret, aquest Spanish Dictionary.
1: Sí.
0: De bolsillo.
1: Molt petit, eh? No arriba ni a un pam.
0: No, perquè és de bolsillo, és un llibre de butxaca.
1: A veure.
0: Per poder-lo tenir a la butxaca sempre.
1: Sí. Ostres, la lletra és molt petita, eh?
0: Lletra és molt petita, però mira que estava llet. El vaig fer servir.
1: Sí, sí,
0: sí. El vaig obrir bastantes vegades.
1: El vas utilitzar.
0: El vaig utilitzar.
1: I et va ser útil.
0: Molt.
1: Sí.
0: I després, quan ens vam trobar una altra vegada en plan de fer gira, que ens vam tornar a trobar el 2004, vaig anar un dia amb el llibret, perquè jo el conservava, i li vaig dir, sí, me'l tens que firmar perquè això, i li vaig recordar que te recordes que me'l vas donar? Ai, no sé si se'n recordava, no, però
1: quina dir, mala memòria, sí, els músics,
0: tu
1: també mala memòria. I l'altre objecte.
0: I això és un regalo d'ell que em va fer festa de compleanys com dues o tres, o dues, em sembla, quan vaig complir 50 i quan vaig complir no sé quan, però que estàvem de gira, i la primera vegada que em va fer una festa de compleanys, em va regalar aquest aparell, que és una cosa que acabava de sortir.
1: És un multieines, no?
0: Sí, és un multieines, però acabaven de sortir amb aquell any que acabaven de sortir.
1: Sí.
0: És una dels alicates que dintre té moltes cosetes, que tornavisos,
1: metro,
0: unes tisores,
1: de tot.
0: Sí, de tot. Sí. I res, perquè ell sabia que jo havia fet de joier, ja l'havia explicat, i que m'agradava el bricolatge, i que, bueno... En fi...
1: Sí, l'has utilitzat?
0: I l'utilizo, la tinc a casa, a l'estudi, per tallar les cordes, per canvio de cordes, no?
1: Està bé.
0: Ho vull tenir i ho vull fer servir, saps? Són d'aquelles coses que s'han de tenir i s'han d'utilitzar.
1: Clar, clar que sí. Carles, i gràcies a ell, a Nova York, als Estats Units, et vas fer un lloc important.
0: Bueno, no sé si un lloc important, però vaig fer el que tenia que fer. Em sento satisfet de lo que he fet, saps què vull dir? Arribi on t'arribi. Si tenia que fer una cosa, la vaig fer. Mm-hmm. I la vaig fer de la millor manera.
1: Però vas continuar amb el Paco de Lucía, que et va apropar també a Camarón de la Isla en 1984.

0: I el Camarón de la Isla és per tu també un punt d'inflexió a la teva trajectòria.
1: Bueno, el Camarón de la Isla, sí, realment era un puntal, era una peça, un ídolo per molta gent,
0: Sí.
1: El Paco era el seu preferit, en vida, diguéssim,
0: sí,
1: per poder treballar amb ell, eh? I en el meu cas, el que va ser és que es va acabar lo de la guitarra xina, es va acabar així, quan vaig fer una boleria amb el Camarón.
0: Ja.
1: Que és del disc El Viviré. El Viviré hi ha una boleria,
0: sí,
1: que allà va ser la primera boleria que vaig tocar amb el baix. Vam tardar molt en fer boleries amb el Paco, eh? Que allà amb molt de cuidado de tocar segons què, si no ho havíem de fer molt ben fet, no ho fèiem. Vam tardar 5 anys en fer una boleria.
0: 5 anys?
1: Sí, a Marcelo Caro Caminant no hi ha cap boleria.
0: Però per què?
1: Perquè encara no la tenia, no, igual no la duríem a tocar, ja, prou bé, o encara no ens duria a veure preparats, o que sé, que no s'atrevia a trepitjar la boleria, que és una mica les matemàtiques del flamenco, a nivell rítmic, eh?
0: Escoltem una miqueta d'aquesta boleria. Tu, eh?

0: Total, et vas guanyar el respecte del públic.
1: Sí,
0: per fi.
1: Va ser molt bo perquè em va trucar el Paco.
0: Sí.
1: I vaig, hombre, Paco, què tal, què tal? En Carlos. Dice, mira, ja està.
0: Ja està.
1: Em va dir això. Ja està. Ja està què? Ah, pues ja està, que ja estàs dentro. Que lo sepas, que lo sepas.
0: Dentro de dónde?
1: Que, bueno, que ja, com, que ja estava acceptat, diguéssim.
0: Ja, ja, ja.
1: I llavors encara era com... com ho vull dir, millor, perquè dic, ostres, fixa't, sent un baix elèctric, doncs mira com ha sigut capaç, com sí. És capaç de fer aquestes coses. Encara sí, era sí, com sí. Guanyar més galons, no? Encara era com... No? Llavors em sentia més adulat.
0: Clar. I una altra col·laboració fonamental per tu a la teva carrera, compartir escenari amb Quincy Jones i Miles Davis.

0: Era el Festival de Montreux, 1991. Quincy Jones dirigia la Big Band. Què va sentir aquella nit, Carles?
1: Bueno, pues no sé, com una sensació de somni, també.
0: Sí.
1: Sí, que inclús quan ja va passar el temps, va dir, això ho he somiat, i no. Després ja vaig veure el vídeo i no, sí, és veritat, ha passat. Era com un somni, perquè va ser molt ràpid, i van ser dos dies, arribar allà a ensejar, que apareixia ell a la sala d'ensaig i tothom va quedar callat, com si hagués entrat el Paco i el Camarón al Candela, o un grup, o un tablao d'aquests flamencos, saps? Va ser un visto y no visto, o sigui, és com una fotografia, o sigui, és com, oh, ostres, fugaç.
0: I un altre dels grans amb els que has treballat, i de forma molt estreta també, un altre irrepetible, Joan Manel Serrat.

0: El orgullo de gustar.
1: Del Serrat s'ha dit ja tot. Carles, tu què pots afegir?
2: Jo amb el Serrat tinc una sensació diferent de molts de molts altres persones, com del resto de persones, que és que sou amic meu, que som amics, que ens veiem, no dic tots els mesos, però ens veiem com 4 o 5 cops a l'any, segur. Uh-huh. Hi ha unes cites de sopars a casa meva, a casa d'ells, a casa del Joan Albert Amargós. Hi ha com un trio, saps? Hi ha un trio de visites d'amics que tenim.
1: Sí, sí, de família. No?
2: Ahir vaig estar parlant amb ell. El dissabte aniré a portar-li un disc d'una que m'ha demanat la meva filla perquè li firmi. O sigui, que estem molt en contacte. Uh-huh. Llavors, clar, hi ha un vincle i un especial. Molt
1: i professionalment?
2: Jo sento admiració d'ell, ja només quan, ja no solament de lo que canta i de lo que escriu, sinó jo el que flipo és com parla. Tu el sents parlar i dic, ostres, quina enveja, com m'agradaria a mi parlar així, si dir les coses que diu i de la manera que ho diu i com no s'entrebanca per dir una cosa tan profunda i tan ben dita. Com és possible que es pugui fer? Tampoc és un actor.
1: Així són els poetes.
2: Pues els actors ho treballen, sí, i s'ho treballen molt.
1: Sí, sí, sí.
2: Ell no és actor, però bueno, ho sembla, potser ha estudiat. Jo no ho sé, ja li preguntaré un dia. Tu has anat a l'Institut del Teatre per practicar lo de la teva dialèctica, la teva boquilla?
1: 1 d'abril de 1995. Data clau també a la teva vida, en negatiu, perquè vas tenir un accident de cotxe quan tornaves d'una gravació.
2: Sí, d'una gravació amb el Joan Albert, precisament.
1: Amb el Joan Albert.
2: Sí.
1: Què va passar?
2: Bueno, pues que em vaig a dormir a la carretera i, bueno, un trombo amb el cotxe...
1: No vas cansat?
2: Sí, em vaig quedar dormit. Vaig quedar dormit a la carretera, a l'autovia de Castelldefels. Ja vivia a Castelldefels. I, bueno, un any sense poder tocar, ja m'ho va dir el cirurgià, diu, escolta, t'has fet mal, eh? Quan un cirurgià amb la bata blanca et diu, t'has fet mal. Ostres. I si tot va bé i fas el que et diré, pues, d'aquí un any, pues, igual pots tornar a tocar. I efectivament va
1: ser... Com va anar la rehabilitació? Bé?
2: Bé, la rehabilitació era fer exercicis amb la mà perquè baixés la mielina, veus? Això és
1: sí.
2: Llavors es va tallar el radial aquí. I llavors això, quan fan la sutura, la mielina va baixant un centímetre cada 3 dies.
1: És.
2: Llavors et van medint i et van posant electros d'aquells, a veure on està la mielina. Ah, ja estem aquí, ara està aquí, ara està aquí. Hasta que no arriba aquí, no pots aixecar la mà. I aquesta mà, doncs, m'ha quedat quasi al 100%. No és al 100%, hi ha algun moviment que em costa més. O sigui, per algunes coses encara m'hi trobo que passa alguna cosa.
1: Que et costa.
2: Que costa una mica fer segons què, però el fet de tocar és la gran rehabilitació. A la que vaig començar a tocar i és la
1: després
2: rehabilitació
1: d'un any. Després ho vas trobar a faltar?
2: Estava pendent, no va ser el pitjor any de la meva vida,
1: No?
2: Perquè tenia que fer una cosa. És allò que et dic, quan m'hi poso. Només tenia que fer una cosa. Posar això, anar fent exercicis amb aquesta mà perquè recuperés el que tenia, saps? Era aquest l'objectiu, hi havia aquest objectiu, només hi havia un objectiu. Tenia la sort que tenia el seguro de la IE, que tenia un seguro que cobrava no molts diners, però em podia aguantar els mesos, encara que no fes bolos, i res. Pues, va ser un any de dedicació plena a recuperar el que tenia.
1: D'aquella experiència va sorgir el teu segon disc, després de Huita que corre, Fènix.

0: tu dius que la professió el va rebre tan bé que és com si t'haguessin donat un Grammy.
1: Sí.
0: No?
1: Em van rebre tan bé?
0: Sí, van rebre bé aquest disc.
1: Ah,
0: després,
1: sí, home, clar.
0: D'aquell temps de rehabilitació i...
1: Sí, sí, sí, home, clar, era com, ostres, torna a tocar, no sé, és el mateix, no ha canviat. Diu, bueno, això era com tornar.
0: Clar.
1: Bueno, o sigui, lograr el que vas estar un any buscant, no?
0: Clar.
1: El que em va costar més, o sigui, no em vaig deprimir, que això és, també és una cosa important, que m'ho va dir la meva cuidadora, la que em feia els exercicis, uh-huh. La rehabilitadora, com es diu,
0: la fisioterapeuta.
1: La fisioterapeuta, uh-huh. Va dir, escolta'm, Carles, m'ha estranyat que tu en cap moment t'has enfonsat, perquè normalment els pacients d'aquests que són tan llarguets, de
0: ja,
1: tants
0: normal,
1: mesos,
0: no?
1: Hi ha un moment que s'enfonsen, hi ha un moment que o tenen que anar al psicòleg que els ajudi o perquè s'enfonsen, no? I jo dic, home, és que tinc la música, saps el que vaig fer? Que això també em va anar molt bé. Jo no sabia res d'ordenadors, em vaig comprar un ordenador, vaig agafar el meu primer programa de música i vaig començar a tenir el meu petit estudi. I clar, entre els exercicis i el de la música, que vaig inclús gravar un disc amb un teclat, amb el Max Sunyer, un disc tocant jo el baix amb un teclat, saps? I entrant dintre del món de la informàtica de cara a la música, no? Que després m'ha anat molt bé, perquè jo tinc el meu estudi.
0: Clar, sí.
1: Llavors, o sigui, vaig aprofitar, aquell any, no t'ho pots imaginar, el que vaig aprofitar les hores que estava a casa.
0: I el Paco de Lucía et va reservar la cadira, també.
1: Això és molt maco, això és molt maco. Em va dir, Carlos, no te voy a poner los cuernos.
0: O sigui, el teu lloc el va ocupar
1: Cañizares,
0: però quan tu vas tornar... Ell va seguir, també.
1: Ell va seguir perquè no el va fotre
0: clar,
1: fora, diguéssim.
0: Vinga,
1: sí,
0: ara ja està.
1: I era un mes. Però vull dir que això és un detall del Paco molt maco. Diu, Carlos, no te vamos a poner los cuernos. Aquí está tu silla esperando que vuelvas. O sea, que hace el favor de ir rápido, bien ligerito.
0: Clar. Deia que Fènix és el segon. Per cert, els dos primers van ser disc català de l'any de Ràdio 4, d'aquesta casa. Però és que tens una desena de discos en solitari, Carles. I clar, imagino... que ha de ser especialment maco, satisfactori, interpretar en directe música pròpia, no?
1: Sí, sí. Això va ser del primer disco que vaig fer gràcies al Mario Pacheco, uh-huh. que és el que tenia Novos Medios, la companyia aquesta independent, que no era una multinacional, era una companyia petiteta, i llavors va dir, Carlos, cuando vuelvas de Chic Corea, perquè això va ser l'any 82, sí. Quan vaig anar amb el Chic, cuando vuelvas hacemos un disco, tu i jo. Diu, què dices? Ostres, i llavors, clar, havia de composar, perquè clar, un disc teu, pots fer alguna versió, però és important. Allà vaig començar a tenir el meu repertori, perquè jo tenia dos o tres temes,
0: clar,
1: o sigui, molt poc, doncs vaig tenir que posar-me les piles, i per això m'emportava la guitarra. Des d'aquí tornem a la guitarra, que hem dit abans.
0: Sí.
1: M'emportava la guitarra perquè tenia que composar temes per quan tornés a Espanya tenia que fer un disco. Això, i un tema que es diu Sud-Àfrica Tour, uh-huh. aquest el vaig fer a Sud-Àfrica. I llavors, clar... tot va donat així, no? Que la vida
0: sí,
1: vas trobant amb les coses i és això.
0: Surs d'un tren i et fiques a un altre.
1: I et fiques a un altre.
0: I sempre, a més, molt ben acompanyat, Carles,
1: home.
0: També en els teus propis discos, moltes col·laboracions, en què també hi destaca el trio de Max Sunyer, que comentaves abans, o el trio amb Tino Di Geraldo i Jorge Pardo.
1: Sí, sí.
0: Amb ells has fet tres discos ja, i han estat cada 10 anys, no sé si ho tens comptat
1: sí.
0: o no, però cada 10 anys,
1: sí,
0: el primer
1: sí.
0: el 99, el Concierto de Sevilla, el segon el 2009, Sin Precedentes, que va ser el Premi de la Música al millor disc de jazz, i el tercer, el 2019, Flamenco Leaks.
1: Flamenco Leaks.

0: I clar, com que publiqueu cada 10 anys, el proper és el 2029.
1: Bueno, això és la broma que fem. Això és la broma que fem. Pues no estaria mal, eh? Per què no? Per què no? Escolta'm.
0: Però us hauríeu de posar ja, no? No.
1: Bueno, potser...
0: Més o menys.
1: Bueno,
0: més o menys.
1: Més o menys. Això... Aquest Flamencolix ens hi vam posar el dia que vam entrar a l'estudi. Uh-huh. Perquè també és una altra manera de funcionar, que és anar a l'estudi i gravar. I gravar,
0: i tot i
1: gravar.
0: Improvisació.
1: Tens, tot improvisació.
0: Increïble.
1: Però clar, llavors tens una quantitat d'hores, de molt minuts de música. Yeah. I la feina és escollir.
0: Clar.
1: A veure, que és que a mi me gusta esto, és que a mi me gusta más lo otro. Ojo, no, és que aquí esto, saps? És complicadíssim, eh? Vam tardar com després 3 anys en treure'l. Vam desistir, vaig dir, mira, s'acabó, deixem, no fem res. I va estar mort uns anys. I després vaig dir, escolta, pues sí, el vam sentir una altra vegada i vaig dir, no, si esto está de puta madre.
0: I, pues, bueno, i vau dir que han passat 10 anys.
1: Sí.
0: Ha de ser ara.
1: I ens vam donar compte... Ens vam donar compte que allò que en aquell moment que se semblava tot dolent, ja no ens agradava res, de tenir que escollir tantes coses, a mi em costa molt això. A mi m'agrada més, som més de fer les coses i quan una cosa està feta ja en faig una altra. I no fer-les totes i després ja veurem, ja escolliré el que m'agrada més. No? Això, li tinc pànic amb això.
0: Si tornessis a començar, triaries el mateix instrument?
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí, però... Sí, i a vegades penso que no. Perquè a mi l'instrument que més m'agrada de tots, dels instruments de corda, és el violoncel.
0: El cello.
1: El cello. Perquè el cello té la tessitura més bèstia que et pots imaginar. Està afinat amb quintes i aquesta llargada de màstil tens un agut que sembles un violí o una viola i tens un greu que sembles un contrabaix.
0: Sí.
1: O sigui, que et pots acostar. Te pots acostar a tota la família de la corda, no? Te costes molt. El cello, per mi, és el rei. Per mi és el rei de la corda.
0: Mai és tard?
1: S'afina amb quintes.
0: O ara ja sí.
1: S'afina amb quintes i a la mà seria un lío pel meu cap. Seria un lío pel meu cap.
0: Carles Benavent, músic, compositor, un dels grans de la música del nostre país, amb una trajectòria molt reconeguda. El darrer premi l'any passat, el Premi Alícia de l'Acadèmia Catalana de la Música. Mil gràcies per ser avui amb nosaltres, a Irrepetibles. Moltes gràcies, Carles.
1: Bueno, gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. I nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. De seguida, Butlletí, i després, la tarda de Ràdio

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.
1: Juan Fernández, que ja s'ha assegut amb nosaltres, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Benvingut.
2: Gràcies.
1: Al Cafè d'Idees. Escolti, estem informant des de primera hora que ja ha començat el trasllat dels migrants de Ceuta, aquestes 1.700 persones que han d'ocupar els pavellons habilitats al port de Ceuta. Li sembla una bona notícia que hagi començat ja el trasllat?
2: Jo crec que el trasllat que s'hauria de produir és el trasllat d'aquests migrants al seu país. Jo crec que arribem tard en aquesta situació, no? I s'arriba tard, i jo crec que les imatges que estem veient és una indignitat, sobretot perquè el president del govern ha permès una invasió del seu territori nacional. El president del govern, Pedro Sánchez, ha permès una invasió en tota regla, un atac a la integritat territorial, i és una qüestió que no podem permetre com a país.
1: Com l'ha permès? Què vol dir l'ha permès? Què ha fet per permetre-ho?
2: Aquest estiu s'ha ferit l'orgull d'un país. Aquest estiu s'ha ferit l'orgull d'Espanya, i s'ha ferit perquè hi ha un president que ha actuat d'una forma negligent. Un president que en el moment d'una invasió, d'un atac a la integritat territorial del seu propi país, la seva primera decisió és anar-se'n de vacances en comptes d'afrontar una crisi com aquesta i sobretot reaccionar. Reaccionar sobretot amb una mesura que jo crec que és la que importa i la que interessa al conjunt dels ciutadans, que és que aquestes persones que van entrar de forma il·legal per la nostra frontera tornin al seu país. I aquesta és l'única notícia que esperen els ciutadans.
1: Però com ho faria, senyor Fernández, del Partit Popular? Perquè vostè sap que la legislació, això ho impedeix. La legislació impedeix les devolucions massives que sembla que vostès estan proposant. S'ha d'estudiar cas per cas.
2: Jo crec que hi ha una cosa prèvia a tot això. Vull dir, m'està vostè posant sobre la taula quan el problema ja està, quan ja s'ha produït. Però és que jo crec que una frontera tan complexa i tan delicada com és la frontera de Ceuta amb el Marroc, aquí s'ha d'actuar amb anticipació. Vull dir, el problema de Ceuta no és tant reaccionar a un problema sobrevingut, a un problema que ja s'ha produït, sinó anticipar-se. Jo crec que el govern no ha estat a l'alçada tampoc, i és reforçar la frontera amb més policia, amb més Guàrdia Civil, i si cal, amb les forces armades, tal com ha anunciat el nostre partit quan es va produir aquella invasió. Vull dir, aquí el que es tracta és que tenim una frontera que és molt complexa, per tant, el que s'ha de protegir és aquesta frontera.
1: Això ho ha dit Núñez Feijóo, ha dit que ell hagués enviat l'exèrcit a la frontera. Per tant, si el Partit Popular governa, impedirà qualsevol entrada a Ceuta, Melilla, ho farà per la força?
2: És que les fronteres es defensen sigui com sigui. Vull dir, jo crec que una qüestió elemental, jo crec que una gran responsabilitat d'un president d'un govern, del govern, és protegir les seves fronteres, ja sigui a Ceuta o pels Pirineus, no? I aquí podem parlar també a Catalunya de l'afebliment que s'està produint a la frontera pels Pirineus, no? Amb aquesta plantilla de Guàrdia Civil i de Policia Nacional que cada vegada està més a la baixa, no? 3.200 vacants de Policia Nacional i Guàrdia Civil, no només a la frontera, sinó a tota Catalunya. Per tant, estem davant d'un afebliment de la seguretat del nostre país.
1: Però un cop han entrat, jo l'entenc, diu, primer la previsió, un cop han entrat, un cop aquestes persones, homes i dones, estan aquí al nostre país, li torno a dir, vostès des del Partit Popular diuen que tornin, que és el mateix discurs de Vox, però com s'ha de fer? Li repeteixo, la legislació no només espanyola, sinó europea, ho impedeix.
2: No
1: es pot fer aquesta devolució massiva. S'ha d'estudiar cas per cas, i ara parlarem dels menors, eh?
2: Vostè diu, és el discurs de Vox. Jo crec que és el discurs de tot el país. Jo crec que amb les concentracions que es van veure fa uns dies en el suport a Ceuta, jo crec que vam poder comprovar que el sentit comú el que ens diu és que potser, si aquesta és la legislació, s'ha de canviar. I s'han de permetre aquestes expulsions massives, sobretot perquè estem davant d'una entrada massiva en un moment determinat. I jo crec que un país ha de tenir totes les eines disponibles al seu abast per poder reaccionar. Reaccionar sobretot per anticipar-se, per protegir aquesta frontera. És que el primer error d'aquest govern negligent és no haver protegit la seva frontera.
1: I la segona cosa, vostè diu canviar la legislació,
2: si cal,
1: per poder permetre les devolucions en calent, que es diuen.
2: Evidentment.
1: I que estan prohibides.
2: Sobretot perquè al final estem davant d'una situació que ha col·lapsat els serveis públics a Ceuta, que ha col·lapsat a Ceuta des d'un punt de vista social, econòmic i dels serveis públics, no, com he dit. I per tant, aquesta crisi jo crec que no és una crisi que pugui assumir la comunitat autònoma, la ciutat autònoma en aquest cas, per ella sola, no? I aquí podem veure la indignitat d'un president del govern en els passadissos del Congrés, on els periodistes li pregunten per als menors que estan a Ceuta i que digui esto Vivas, no?
1: Pregúnteselo a Vivas.
2: Esto es, jo crec que la demostració de que tenim al front del govern no només un president que ha actuat amb la iglesia, negligència, sinó un president del govern que és un indigent moral des del meu punt de vista.
1: Parlem dels menors, ja que vostè ho diu. El PP i vostè reclamen agilitat, però des del govern espanyol assenyalen a Juan José Vivas, vostè ho està dient, pregúntele a Vivas, va dir el president, perquè té la competència en la gestió dels menors i l'acusen de posar bastons a les rodes. És a dir, que el govern espanyol el que diu és que el 28 d'agost ja va enviar a Ceuta una proposta formal amb places, amb protocols, amb els costos concrets per traslladar 500 menors a la península. Per què Vivas no ho ha acceptat?
2: Torno a dir, Ceuta, una ciutat autònoma d'aquestes característiques, no pot assumir ella en solitari una crisi com aquesta. Però és que, i li portaré aquesta situació a Catalunya. Catalunya, a dia d'avui, no pot ni deu acollir més menes, més menors no acompanyats. Catalunya no està en disposició ara mateix d'acollir més menes. De fet, hauríem de fer una reflexió sobre els que ja tenim. Per tant, si això passa a Catalunya, que no ha viscut ara mateix una crisi migratòria com la que ha viscut Ceuta proporcionalment a la seva població, doncs imagini's la situació d'aquest govern, d'aquesta societat. Perquè quan els catalans i el conjunt dels ciutadans d'Espanya van sortir en suport de Ceuta fa uns dies als carrers per manifestar-se, no ho van fer només per donar suport a un polític o a un partit polític que està governant una regió d'Espanya. Van sortir en suport dels ciutadans ceutins, d'aquells que estan visquent un infern.
1: Escolta, per vostè són les víctimes de tot aquest conflicte. Qui són, per vostè?
2: Els ciutadans ceutins, primer. I després, segurament, els migrants, que moltes persones de les que han entrat, moltes, no totes, segurament són persones que ho estan passant malament al seu país.
1: Li recordo que hi ha 142 morts.
2: Però que és el seu país qui ha de tenir la responsabilitat de tractar bé aquestes persones i, sobretot, ajudar aquestes persones dintre del seu país. El que no pot ser és que Espanya es converteixi en la ONG d'Europa. El que no pot ser és que Espanya sigui el Departament de Serveis Socials de Marroc. Vull dir, aquí la política exterior de Pedro Sánchez no pot servir els interessos d'un altre país. La política exterior ha de servir els interessos generals del nostre país, d'Espanya. Per tant, jo crec que el president del govern, en tota aquesta crisi, s'ha convertit en el ministre d'Exteriors, en el ministre de Serveis Socials del rei Mohamed VI. Jo crec que això no ens ho podem permetre com a país.
1: Pel que fa als menors, vostè ha dit que Catalunya no es pot permetre acollir més menors. Cap altra comunitat autònoma?
2: Totes.
1: O sigui, vostè creu que no s'han de repartir aquests menors en comunitats autònomes espanyoles?
2: És que jo ho he dit molt clar, jo crec que Espanya no es pot convertir en la ONG d'Europa. I per tant,
1: vostè què faria amb aquests menors?
2: Quan jo parlo de Catalunya, parlo de totes les comunitats. Va. Evidentment, jo sóc el secretari general del Partit Popular de Catalunya i parlo per Catalunya. Però jo crec que el cas de Catalunya és extrapolable a qualsevol comunitat
1: del país. Què faria vostè amb els menors, doncs?
2: El que hauria de fer alguna cosa és el govern del Marroc. El govern del Marroc, en comptes de celebrar... Si té diners per celebrar un Mundial, ha de tenir diners també per atendre els seus menors. Jo crec que això és una qüestió de sentit comú. I, escolti, és que Espanya gasta molts diners en cooperació internacional en favor del Marroc. Per tant, aquests diners que arribin on han d'arribar, si és que han d'arribar.
1: Perquè si... Però fixi's que vostè està criticant pràcticament totes les lleis, perquè hi ha una llei orgànica de protecció del menor que en el seu article 1 parla dels menors de 18 anys en territori espanyol i el reconeix una sèrie de drets.
2: Pues ha arribat el moment de dir prou a que Espanya i Catalunya es converteixin en el Departament de Serveis Socials del Marroc. I jo crec que això és una qüestió de sentit comú. Nosaltres hem de tenir una prioritat, i la prioritat és oferir als ciutadans de Catalunya i del conjunt d'Espanya, en aquest cas, uns serveis públics de qualitat. I els recursos no són il·limitats. Els recursos són limitats. I aquests recursos han d'anar destinats, sobretot, a aquells que contribueixen a construir l'estat de benestar. És a dir, Catalunya ha de destinar els diners a aquells que aporten, siguin d'on siguin. És que aquí no estic fent un discurs de separació d'aquells que venen de fora. No. Escolti, aquí els immigrants que venen de forma legal a treballar, a contribuir i a construir un estat de benestar, escolti, són ben rebuts, són benvinguts.
1: Ara, aquells
2: que venen i entren de forma il·legal i que venen a delinquir o que venen a aprofitar-se del sistema, jo no els vull en el meu país. Per tant, això és una qüestió de sentit comú, no és una qüestió de qualsevol altre partit polític ni res. Vull dir, jo crec que això ho pensa tots els ciutadans, perquè al final
1: és un discurs molt dur cap a aquest tema de la immigració, que sí que pot recordar una mica el discurs de Vox.
2: No
1: podem dir que el Partit Popular ha endurit el seu discurs?
2: Mira, jo sóc dedico a la política des de fa 20 anys, he estat regidor a Badalona 17 anys. Quan jo era regidor a Badalona no existia Vox i deia les mateixes coses que li estic dient ara mateix en aquesta taula. Per tant, jo no imito a ningú. Jo no imito cap discurs de ningú. Jo, el discurs que crec que tinc és el del sentit comú. I crec que sóc ara mateix, i el meu partit és l'altaveu de moltes persones que estan fartes d'un col·lapse dels serveis públics que s'ha produït perquè potser hem acollit a masses persones. I perquè al final hem volgut fer un país de 8 o 9 milions de persones, no? Hem volgut fer, en aquest cas, una Catalunya de 8 o 9 milions de persones quan no estàvem preparats. I aquesta situació s'ha donat perquè hi ha ara mateix un col·lapse als serveis públics, que no només es produeix també per aquesta immigració massiva descontrolada, sinó per la mala gestió dels serveis públics.
1: Miri, ja que parlem de Catalunya, canvio radicalment de tema, perquè dimarts vinent és un dia clau per dues qüestions. L'amnistia, voldré abordar-ho també amb vostè, i l'oficialitat del català a Europa. Ahir es va seure a aquesta taula on està vostè ara el conseller de Política Lingüística. I li va enviar un missatge, no directament a vostè, però sí al Partit Popular. Francesc Xavier Vila deia això.
3: El que seria convenient és que el Partit Popular digués públicament que està clarament a favor d'aquesta oficialitat. Perquè això desfaria, sense cap mena de dubte, aquelles reticències que potser s'han pogut trobar en països governats per partits del mateix color.
1: Què li contesta?
2: Que jo crec que aquesta política amb el tema d'Europa i el català és una política que no li fa cap favor al català. Vull dir, al final li hem de fer un favor al català, hem d'ajudar al català des de les institucions públiques, parlant-ho, fomentant el seu ús i destinant recursos públics al seu foment. Però no podem ajudar el català, protegir el català i defensar el català volent-lo imposar a les escoles, volent-lo imposar al carrer o fent del català una moneda de canvi a Europa. Vull dir, jo crec que...
1: No és una manera de protegir-lo.
2: És un mal camí, vull dir, permetre que 3 o 4 persones que poden parlar català al Parlament Europeu no crec que sigui la major ajuda que se li pot fer al català. Mire, ho van fer al Congrés dels Diputats, van permetre aquest sistema de traductors simultanis. Després podem veure a diputats com, per exemple, Gabriel Rufián, que no parla català. Vull dir, li fa un flac favor al català o no? Jo crec que el senyor Rufián té el dret de parlar la llengua que vulgui. I ho dic amb tota sinceritat.
1: Però llavors entenc que el Partit Popular està pressionant perquè el català no sigui oficial a Europa?
2: No. Això és un invent del senyor Illa, això és un invent del Partit Socialista. Nosaltres no estem pressionant a ningú. Jo crec que a Europa... Jo no tinc el telèfon de les institucions europees ni els truco per dir-los que han de prohibir i no han de permetre que el català es parli a Europa. Escolti, no...
1: Vostè poder no té el telèfon, però fijo, segur que sí, no?
2: Sí, però escolti, jo crec que hi ha problemes...
1: No, perquè com que s'ha dit que el ministre italià d'Exteriors...
2: Jo crec que hi ha problemes més greus sobre la taula, jo crec que hi ha problemes més greus sobre la taula, sobretot a Europa, en el conjunt d'Europa, com perquè els nostres líders hagin de pressionar per això, cosa que no s'està produint, i ja li dic de forma claríssima. No? Per tant, escolti, jo crec que Pedro Sánchez i el Partit Socialista li fa un flac favor al català posant-lo damunt la taula com a moneda de canvi. Perquè al final tot això és producte d'un xantatge, d'una subhasta política entre Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i el Partit Socialista per la investidura de Pedro Sánchez. Això no és per defensar el català. Això no és per defensar el català. Això és per la subhasta política que es produeix cada dia entre aquests tres partits que al final són els salvavides de Pedro Sánchez a la Moncloa. Per tant, si hem de defensar el català, si hem de protegir el català, jo sóc el primer. I ho faig parlant-ho, ho faig defensant que destinin recursos públics per protegir-lo, però no imposant-lo i, sobretot, no utilitzant-lo com a moneda de canvi a les institucions europees.
1: Dimarts vinent també el Constitucional comença a deliberar sobre l'amnistia als líders del procés. Jo recordo que el PP català va dir en l'últim congrés cal passar pàgina. Van dir cal passar pàgina. Si el Constitucional avala la llei d'amnistia, el Partit Popular entenc que acceptarà aquest pronunciament.
2: El cal passar pàgina resta a veure amb la situació del senyor Puigdemont. Cal passar pàgina vol dir que les qüestions que tenen a veure amb el procés independentista no estiguin al centre de la conversa política.
1: Miri, però Puigdemont té a veure amb el procés independentista,
2: sí, però,
1: no?
2: El president Illa va a unes preguntes sobre quines són les prioritats del nou curs polític fa uns dies. Va dir que una de les prioritats era que se li apliqués l'amnistia al senyor Puigdemont. No? Doncs aquestes són les prioritats del senyor Illa. És que nosaltres tenim altres prioritats. El que passa a pàgina és que al centre de la conversa política estiguin les llistes d'espera a la sanitat pública, estigui erradicar els barracons escolars, estigui resoldre el problema de la delinqüència i de la inseguretat, no només a l'àrea metropolitana, sinó a tot Catalunya, estigui resoldre el problema de la immigració descontrolada, estigui millorar el col·lapse general dels serveis públics a Catalunya, estigui reduir els impostos als catalans que viuen un infern fiscal. Això és el que hauria de centrar a la conversa política, no?
1: Clar, no la situació, pàgina, no la situació del procés no seria també tancar-lo.
2: No la situació personal d'un líder polític, d'una formació política que va cometre uns delictes. Jo crec que aquesta persona el que ha de fer és donar resposta sobre els seus delictes, no amnistiar-la, i això és una qüestió que nosaltres ja vam deixar clar en el seu cas, no? Per tant, quan nosaltres parlem de passar pàgina, parlem d'això, de que les coses que han de ser les prioritats d'un govern han de ser aquelles coses que preocupen el conjunt dels catalans.
1: Però, per tant, què passa si el Constitucional avala la llei d'amnistia dimarts que ve? Què farà el PP català?
2: Nosaltres, quan arribi aquest dia, opinarem sobre el que decideixi el Constitucional.
1: Ara no em vol donar la seva opinió?
2: No, perquè no ha dictaminat.
1: Però acataran el pronunciament, entenc, l'acceptaran.
2: És que nosaltres acatarem i respectarem totes les decisions judicials, sempre ho hem fet. Nosaltres no som un partit polític que discuteixi les sentències judicials. Vull dir, això ja ho deixem per al govern i per Pedro Sánchez.
1: Però llavors, si Puigdemont acaba venint a Catalunya, tornant a Catalunya, es pot convertir en un interlocutor del Partit Popular Català?
2: Els nostres interlocutors són els ciutadans, no és el senyor Puigdemont.
1: Vull dir... No, però en la interlocució política, vull dir, vostès han d'interlocutar amb altres partits i amb altres forces.
2: Anem a allò de sempre, que és els pactes o els acords amb Junts, que no existeixen. Vull dir, nosaltres tenim el mandat de responsabilitat de posar-nos d'acord sempre en allò que beneficia la gent. Escolti, si Junts, amb Puigdemont o sense Puigdemont, presenta al Parlament de Catalunya una iniciativa per augmentar la presència de doctors, de metges a la sanitat pública, doncs hi votarem a favor. Si nosaltres presentem al Congrés dels Diputats una proposta per baixar els impostos, estarem encantats de que Junts hi voti a favor.
1: I si baixem els impostos, com pagarem els metges?
2: Per tant, estimulant l'economia i sobretot creant riquesa.
1: Una cosa sembla antagònica a l'altra, no? Si baixem impostos, demanen a baixar impostos i a la vegada a pujar el nombre de metges.
2: Això ho fan a Galícia. A Galícia, baixant els impostos, tenen menys pressió fiscal que a Catalunya i tenen millor sanitat pública. Vull dir, potser el que ha de fer Catalunya és aprendre d'aquelles comunitats que tenen millors serveis públics, que són quasi totes. És a dir, a Galícia tenen 0 barracons escolars, 0 barracons escolars, però gasten la meitat en despesa política. Potser el que hauria de fer el govern de la Generalitat és aprimar la seva macroestructura soviètica i burocràtica per destinar aquests recursos als serveis públics.
1: Vull comentar una fotografia amb vostè. L'altre dia vam veure Salvador Illa assegut amb Maria Guardiola, dos presidents de comunitats de dos colors diferents, que és una imatge a la que no estem gaire acostumats. Què ens diu de la política catalana actual el fet que el president del govern s'hagi volgut asseure amb la presidenta d'Extremadura i veiéssim un to de cordialitat? Per vostè és una bona notícia?
2: És que la gent del Partit Popular som gent educada. Si ve un president de la Generalitat d'Extremadura, pues la Maria Guardiola el rep, perquè al final és el president d'una comunitat germana com és Catalunya, no, en aquest cas.
1: Però Salvador Illa també és... el troba un home educat o no?
2: Un què?
1: Un home educat?
2: Sí, sí, no, això ho té, la veritat és
1: que... No, com que ha destacat que aquesta... la gent del Partit Popular són educats, no sé si m'està dient que els altres partits són mal educats.
2: Era ironia, evidentment, no?
1: Sí, l'he entesa, però vull dir, també demostra una certa bona voluntat el fet que vulguin a Extremadura reunir-se amb Maria Guardiola, no?
2: Sí, però...
1: Okay.
2: Però darrere de les paraules d'Illa i darrere d'aquesta celebració de la Diada de Salvador Illa hem de veure més fets, no? El que no pot ser és que Salvador Illa, quan està a Catalunya, parli d'una determinada forma per contentar el nacionalisme i després se'n vagi a Extremadura i parli d'una altra forma. És a dir, jo crec que hi ha una cosa que fa el Partit Popular, que és que parlem el mateix idioma, i no parlo de la llengua, parlo del context polític, no? A Barcelona, que a Sevilla, que a Madrid, que a Corunya. És a dir, nosaltres no canviem el discurs, depèn de la zona d'Espanya on estem. Nosaltres parlem el mateix en català que el que parlen en gallec els gallecs, no?
1: Un tema que els preocupa a vostès, i ho ha dit en aquesta conversa, és l'educació. L'altre dia Salvador Illa va fer una conferència a la que no hi van anar vostès, no van voler assistir, però proposa aquest gran pacte. Vostè creu que el Partit Popular podria formar part d'un nou consens per millorar l'educació al nostre país, o les postures estan massa allunyades?
2: Jo crec que el que hauria de fer Salvador Illa primer és cessar la consellera d'Educació, perquè no pot liderar un pacte nacional per l'educació, un pacte per l'educació, una consellera que no ha estat capaç de posar-se d'acord amb els sindicats, per lo més elemental, que és donar recursos a aquells que estan cada dia a les aules. I després el que hauria de fer Salvador Illa és aplicar les sentències judicials, el que en parlàvem fa poc de les sentències judicials, no? Per tant, en qüestió d'immersió lingüística. Per tant, jo crec que aquest és un pacte que és el mateix que altres pactes que tenim a Catalunya. Pactes que no arriben a cap lloc, pactes que no resolen el problema. Salvador Illa va fer una conferència d'autobombo. El balanç de Salvador Illa en 2 anys és per posar-se a plorar. Jo crec que no podem tenir un president que faci conferències d'autobombo quan després Catalunya, a la realitat, és un desgavell. El govern de Salvador Illa és un govern en descomposició. És un govern on té alts càrrecs i el càrrec més important que se li ha marxat recentment és el senyor Trapero, un senyor que va anunciar el seu fitxatge en un debat polític abans de les eleccions a bombo i plateret i ara plega. Per tant, a nosaltres pactar i formar part d'un pacte amb un govern en descomposició és que és anar al no-res. Vull dir, què ha resolt Salvador Illa en aquests 2 anys? Quina qüestió que preocupi els catalans està solucionada o està mínimament solucionada des que governa Salvador Illa?
1: Creu que ha portat tranquil·litat política?
2: Tranquil·litat política? Vol dir, la tranquil·litat política l'ha portat la societat.
1: O passar pàgina del procés, que em deia abans.
2: Que jo a Badalona, amb un veí que era independentista, que durant el procés em va deixar parlar, ara en parli, no és per Salvador Illa. Vull dir, és perquè potser aquesta persona s'ha adonat de que ja no cal aquesta tensió política, no? Per tant...
1: Però i aquesta tensió política... Qui l'ha rebaixada?
2: Salvador Illa no és Salvador Illa el pacificador.
1: No,
2: Salvador Illa és el mal governant que està portant Catalunya al col·lapse.
1: Però digui'm, aquí, per què creu que s'ha rebaixat la tensió política?
2: Perquè
1: el veí de Badalona que no li parlava ara li parli.
2: Perquè va haver-hi un procés que va fracassar. Perquè hi ha uns líders polítics que ens van portar a la decadència, que ens van portar un procés que no anava a cap lloc, i aquestes persones s'han adonat de que potser allò va ser anar en la direcció contrària. I per tant, jo crec que socialment aquesta tensió ha baixat de forma natural. És que Salvador Illa, de l'únic que és responsable, és del desgavell del govern de la Generalitat. És que tenim les llistes d'espera a la sanitat pública disparades. Tenim barracons escolars i la situació a l'educació. Vull dir, és que ja no podem ni contrastar dades perquè no han estat ni capaços d'estar a les proves PISA en l'educació. Per tant, qui ha de fer una reflexió en aquest sentit és Salvador Illa. No.
1: Però, per tant, els 4.700 milions d'euros que portaria o que guanyaria Catalunya amb el nou model de finançament, no creu que podrien ajudar a resoldre aquests problemes que està descrivint?
2: Ajudarien, però més ajudarien els diners que gastem en despesa política, en aquest establishment polític, en aquesta macroestructura que serveix només als partits polítics que governen i no als serveis públics. Vull dir, tornem a parlar de finançament, i jo estic encantat de parlar de finançament, perquè nosaltres tenim una postura molt clara. Catalunya necessita un nou finançament i més diners? Sí, ho necessita. Ara, el que no necessita Catalunya és que el president del govern, Pedro Sánchez, i el govern de la Generalitat pactin un sistema de finançament amb una persona que no és diputada, que està inhabilitat i que no representa la majoria de catalans, que és Oriol Junqueras.
1: Però per què no presenten vostès el seu model de finançament? No l'han presentat?
2: El que necessita Catalunya és que els responsables que governen s'asseguin a la taula on toca, que és el Consell de Política Financera i Fiscal, i pactin amb totes les comunitats un nou sistema de finançament que jo crec que beneficiarà a Catalunya i a la resta de comunitats d'Espanya.
1: Per què no presenten vostès el nou model de finançament?
2: Nosaltres presentarem el nostre model de finançament quan governem. I jo crec que la mostra és molt clara. Vull dir, el Partit Popular, quan ha governat en el govern d'Espanya, ha presentat models de finançament pactats amb tothom, que s'han aprovat i que han tingut una llarga vigència i que han afavorit a Catalunya i a la resta de comunitats. Vull dir, aquesta és la major de la traçabilitat d'una bona gestió, sobretot no només des del punt de vista econòmic o dels fets, sinó també del consens que s'ha de generar a una qüestió tan important com és el finançament.
1: Però Catalunya ha de rebre tants diners com aporti?
2: Catalunya ha de ser, d'alguna forma, s'ha de fer la reflexió de que Catalunya, igual que altres comunitats, perquè aquí hi ha una qüestió que s'oblida. Catalunya no és la que més aporta. Catalunya no és la que més aporta. Hi ha Madrid, hi ha les Balears, hi ha altres comunitats que també aporten. Per tant, s'ha de fer la reflexió de que Catalunya ha de rebre recursos suficients perquè al final és de les que més aporta, evidentment. No? I jo crec que això és una qüestió de sentit comú.
1: Això és Catalunya ha de rebre més diners. Ha de rebre tants com aporta.
2: Això
1: és el principi d'ordinalitat. No?
2: Això és un principi d'ordinalitat que, a veure... No és una qüestió... És que...
1: O sigui, li pregunto d'una altra manera. Catalunya té dret a rebre més diners dels que rep ara?
2: I tant que sí. És que jo crec que m'he fet la pregunta de forma retòrica i li respost. No? Sí, sí. Catalunya ha de rebre un millor finançament i més diners? Evidentment que sí. I s'ha de premiar aquelles comunitats que en reben més. Evidentment que també. Però això també ha de respectar el principi de solidaritat. Principi de solidaritat. I sobretot que hi hagi igualtat entre totes les comunitats. Jo crec que això és una qüestió de sentit comú.
1: Escolta, que bé, aquesta setmana ha estat marcada per les inundacions i un cop més fruit de les pluges torrencials que han provocat lamentablement la mort d'un home a Olivella. Mm-hmm. Hi ha moltes queixes de que del protocol d'enviament d'ESALER. Jo no sé què passa amb aquests protocols, que sembla que sempre arriben tard. Què en pensa? Li volia demanar la seva valoració. Si s'ha de revisar el protocol d'enviament des d'alert, si creu que Interior va actuar tard.
2: Jo crec que van actuar tard, bàsicament, perquè jo vaig veure la situació pràctica. A Badalona va caure una tromba d'aigua monumental i l'ESALERT va arribar just quan acaba de ploure. Per tant, les coses no han funcionat. I jo crec que la consellera hauria d'explicar per què no ha funcionat. I hauria d'explicar què és el que faran perquè la pròxima vegada que passi no haguem de lamentar aquestes situacions que jo crec que són de risc cap a la població. No? Jo crec que
1: però sap que a València ha passat el mateix.
2: Passat episodis...
1: A València, on governen vostès, l'enviament de les senyals ESALERT també van arribar molt tard quan ja estava diluviant.
2: Aquí anava. Jo crec que des de fa uns mesos... i

0: que hi ha molta gent disposada no només a votar-nos, sinó a donar la cara per nosaltres cada vegada més, i jo crec que és important que donem aquesta imatge de força, perquè a Catalunya som l'alternativa al socialisme i al nacionalisme.
1: Sí, sí, Feijóo li ha encarregat que augmenti el pes del Partit Popular aquí a Catalunya.
0: Evidentment, tenim un paper clau, perquè si volem canviar el conjunt del nostre país, si volem canviar Espanya, Catalunya és una palanca de canvi en aquest sentit, no? I jo crec que ens hi deixarem la pell perquè puguem canviar aquesta situació al nostre país.
1: El secretari general del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández, avui al Cafè d'Idees. Gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
1: Bon dia.

0: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
1: La solución en España no es la instalación de campamentos, no es el aumento del número de plazas.
2: Estamos satisfechos es cuando sepan todos los ceutíes que todos los que han entrado de manera irregular e ilegal han retornado a su país.
3: Pero debe ser Ceuta. Debe ser Ceuta la que dé un paso y decida si quiere o no quiere trasladar a estas 500 niñas. Lo que depende del gobierno ya ha sido habilitado.
4: Ya basta de hipocresía. La prioridad ahora es ayudar a normalizar la situación en Ceuta.
5: Tenim crim organitzat i s'ha de treballar des del territori, coordinat amb les policies locals i amb els cossos de l'Estat, amb judicatura i fiscalia, amb la gendarmeria. Però cal tenir unitats especialitzades que treballin el crim organitzat.
6: Les 9 i 5 minuts obrim aquesta segona hora del Cafè d'Idees, donant la benvinguda a dos analistes històrics del programa que tornen una temporada més al Consell Editorial de La Vanguardia. Marius Querol, bon dia.
7: Pensava, històric? El bany històric, és històric? No sé, si és el terme.
6: No sé. Quan ets històric? Quan has
7: quantes
6: vingut ja?
7: Quantes fer gran?
6: Quantes temporades?
8: Jugues al torneig d'històrics, també.
6: Quantes temporades calen?
8: I amb el Marius, moltíssimes. Sí.
6: Què tal, Banyos?
8: Bé. És el primer dia... Estava pensant que aquesta decoració em recordava molt al plató de Directísimo de José María Íñigo.
6: Ai,
8: sí. No, era molt modern,
6: dient,
8: no?
6: Que... Li estàs dient antic?
8: No.
6: Ah, jo t'entenc, aquesta
8: cosa, no? Sí, però bé.
6: A Ràdio 4 no ho veuen, els hi hem de descriure.
7: Històrics, portes històrics.
6: Són com unes formes geomètriques.
8: Una mica setenteres, que
6: sí.
8: Estan bé, sí, sí.
6: Sí, sí.
8: Falta l'Uri Geller, però...
7: Està molt bé. És veritat que tenia un punt entranyable, aquell cafè, diguem, de... De barri.
8: Això és
7: no?
8: Més urbà, ara.
6: Continua sent un cafè de barri.
7: Això, sí, ara no, per això ja...
6: Hem fet obres.
7: Aquí ja els propietaris del cafè hem fet la primera pela, ja.
6: Banyos, que et deia que Twitter no siguis tan
8: sí,
6: agressiu, eh?
8: Sí, d'acord.
6: Perquè ho ets i molt.
7: Sí.
8: Sí.
7: Però no
6: per
7: el canviarem.
8: Perquè estic molt emprenyat. Estic molt emprenyat.
7: Amb... Contra?
8: Bueno, contra les classes dirigents, contra les veus que tenim, és que no trobo que és un nivell molt desesperant. Com comprendràs, quan veus un forat al costat d'una via de tren on passen 20.000 persones, no pots dir, ai, bueno, hem d'avançar cap a un servei, perquè fa 20 anys que estan els forats. Vull dir, i llavors m'emprenyo, sóc com el català emprenyat, però més emprenyat que el català emprenyat.
6: Doncs mira, no vull que t'emprenyis més, però ahir el nostre company, el Lluís Falgàs, va fer el seu debat a l'Aquí Parlem. No, Aquí Parlem. I va convocar tots els representants parlamentaris.
8: Ho vaig veure, sí.
6: I hem volgut destacar moments d'aquest debat que poden servir perquè ara ho comenteu i perquè potser el Banyos s'emprenyi una miqueta més. A veure si ho tenim, si ho recordem.
9: Jo no vaig amb barco, no com tu, pijo. Ah, tens un barco, jo no. Doncs ja està, llavors què parles?
10: Però no vols tindre un immigrant d'aquells de Ceuta.
9: L'únic vaixell que tinc jo és un vaixell de Playmobil.
6: David Cid i Joan Garriga discutint si un era un pijo i l'altre tenia un vaixell.
8: Tu diràs. I teòricament són partits, diguéssim, consolidats. O sigui, no és un moviment social perifèric. Jo, és que, veus, és que sóc com el cervell bubca de l'emprenyament. És que cada vegada un centímetre més d'emprenyada. Perquè és que, fins i tot gramaticalment, m'emprenya. El debat de les idees...
6: I el que està veient, el que està passant a Ceuta, us emprenya?
7: Semblava que era un debat de les idees.
8: Aquí. No, dic que no hi és. Per això que trobo que prendrem mal, no només els catalans, anava a dir Occident sencer, però crec que prendrem mal precisament per una falta de seriositat dels que manen.
6: També hi va haver un moment tens amb el representant de la CUP.
8: Sí.
11: Ha de venir aquí, sí, senyora Oriol. I vostè no ve, perquè fa dos mesos... Avui és el primer dia que la veiem aquí...

Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart de 12 ara mateix. Alba Povedano.
1: Hola, què tal? Com esteu?
0: Feliç de
1: veure't. Bon divendres, eh?
0: Sí. M'agrada que vinguis els divendres.
1: Sí, com que acabem la setmana...
0: Sí.
1: La temàtica ja ho porta, això ho diem sempre, no?
0: Com que... Parla de sexe, aquesta noia.
1: Sí.
0: La psicòloga i sexòloga clínica del matí de Ràdio 4.
1: A mi m'agrada més dir que vinc a parlar de sexualitat.
0: De sexualitat,
1: que no és el mateix que de sexe.
0: Ja.
1: Perquè sento que al final la sexualitat és molt més àmplia. Això sabeu què em passa? Em passa a la universitat, a les escoles, una cosa molt curiosa, i és que a vegades quan jo presento, no, els meus tallers, els dic, doncs mira, tinc un taller de sexualitat. I em diuen, què podríem posar a títol sexualitat i afectivitat? I és com, què us passa? O sigui, per què està separat, no? Perquè d'alguna forma ens fa com por assumir la paraula sexualitat com si l'afectivitat no hi anés dintre de la sexualitat, però realment ho podem deslligar? O sigui, realment podem viure una sexualitat que té molts temes només amb sexe? No, clar que no.
0: Estàs guapa,
1: Povedano. Moltes gràcies.